0: 1984.
1: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
0: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
1: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
0: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
1: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
2: Bé, i què voleu fer aquests dies?
3: Anar a una piscina caribenya.
4: Dormir en un hotel del Far West.
5: Volar a llums d'un drac.
2: Doncs tinc el lloc ideal.
6: PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
7: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
8: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
7: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
8: Perquè la teva salut és el nostre futur.
7: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
9: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
10: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Nadal és època de reunions al voltant de la taula amb la família. Àpats especials carregats de tradició i també de molta feina. Hi ha qui gaudeix invertint temps a la cuina. Altres opten per anar al restaurant, però també hi ha qui tria un càtering. A Sant Cugat parlar de càtering i tradició és parlar de Teca Sàbat amb 50 anys d'experiència en el sector, assortint les nostres taules per aquestes festes. I per parlar precisament d'això hem convidat la Maria López, que és directora segona generació ja de Teca Sàbat. Maria, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Escolta, per aquestes dates, la tradició a taula es manté en aquests temps que porteu?
1: Sí.
0: Durant aquests 50 anys, aquesta tradició s'ha mantingut, han canviat els gustos, com ha anat evolucionant?
1: Doncs jo penso que la tradició està mantingudíssima, perquè quan arriba Nadal tothom s'ajunta segur al voltant de la taula, i els gustos sí que han variat molt, perquè fa 50 anys, per exemple, vaig tenir l'oportunitat de trobar la primera carta de Nadal, perquè precisament vam obrir l'any 75, al novembre, amb la campanya de Nadal, i aleshores et dones compte que aleshores hi havia molts plats de carn, que eren moltes aves, les aus, que ara ja han entrat com en... que no es consumeixen tant. Pollarda, faisà, perdius, l'ànec... Potser el que més ha quedat i es manté seria
0: l'ànec,
1: no?
0: Sí.
1: Però tampoc no és allò que la gent sigui el que més li agrada. Per contra, han entrat plats nous que venen... fusionats, no?, d'altres cultures, com podria ser el tartar de salmó, que ara està a totes les taules, amb moltes cartes de molts restaurants, combinat amb l'alvocat, que també és un ingredient que fa 50 anys no estaria a la carta de Nadal ni gairebé a les nostres cases, no? I ara, el tartar de salmó combinat amb l'alvocat és un producte que ha fet que el salmó també estigui molt més present que abans, no? Així que sí, canvis de gustos molts. Però el que estaria consolidat i ja fa 50 anys estava a la carta serien els canelons de carn.
0: Home,
1: aquest...
0: el plat favorit dels catalans, no?
1: Sí.
0: Segons
1: s'ha
0: publicat recentment, els canelons.
1: Sí.
0: I m'imagino que la sopa de galets o l'escudella i tot això encara també, no?
1: Sí, molt, molt. De fet, aquí també al llarg dels anys es va fer una evolució amb el tema de l'escudella, perquè l'escudella i la cardolla és un plat típic català, contundent, complet, i que també dona molta feina, perquè té moltíssims ingredients. Aleshores, dona molta feina per fer-lo la cuina també a les cases,
0: sí,
1: no? Llavors, nosaltres el fem, l'oferim només el dia de Nadal, l'escudella i la cardolla completa. Però per tal que els clients poguessin gaudir de la sopa d'escudella durant tot el Nadal, ja fa uns 5 o 6 anys vam introduir la sopa de galets amb el galet farcit de pilota. Així pots tenir la sopa tot el Nadal, que si dius el dia 31 jo vull una sopeta, doncs endavant, no? Però l'escudella i la cardolla s'hauria quedat pel dia 25, Nadal.
0: Mm. De les opcions que comentava al principi, és a dir, dels que inverteixen temps a la cuina perquè els agrada, dels que prefereixen anar al restaurant perquè els serveixin, i la que oferiu vosaltres, el catering, quin percentatge diries que opten precisament per encarregar aquests àpats?
1: No sé si arribaria a encertar un percentatge. El que sí que potser després de tants Nadals i de tants clients que passen, ens trobem a vegades que la fórmula i aquí varia. I aquí un any van de restaurant, l'any següent diuen no, aquest any ja vam anar l'any passat de restaurant, aquest any ho volem fer a casa, a calefacció, més calentonets... hi ha una certa varietat al llarg dels anys. Marca també molt la família, a vegades hi ha coses, events familiars que diuen, aprofitem i anem tots al restaurant perquè la iaia no cuini, no? Potser l'any següent la fórmula és una altra.
0: Depenent una mica de les circumstàncies de cada família i cada moment, no?
1: Sí, jo penso que sí, que ens trobem clients que potser hi ha un any que hi són, l'altre han anat al restaurant i l'altre tornen a venir i això també està guai, perquè estan sempre.
0: Mm. Per vosaltres són dies de molta feina, de feina extra. Mm. Quines són les dates en què diries que teniu més comandes?
1: Les nostres comandes es concentren a partir del dia 22, perquè hi ha famílies que marxen fora i ens trobem cada vegada més, també. Segurament fa 50 anys això no passava, però ara hi ha famílies que marxen pues, a passar el Nadal potser a casa d'un altre familiar o a una segona residència i doncs s'enduen ja el menjar moltes vegades el dia 22 o 23. I a partir d'aquí ja és plats de Nadal pràcticament tota la venda. Després també hi ha dies que el client ve i diu, bueno, si no són les festes assenyalades, es venen altres productes que també tenim a la botiga, de dir, bueno, avui no fem plat de Nadal perquè encara ens queda Sant Esteve, o avui no fem plat de Nadal perquè encara queda Reis. I doncs venem els productes habituals de la casa. Però la concentració és a partir del dia 22 de desembre.
0: Quan comencen a fer-vos els encàrrecs i fins quan hi ha temps?
1: Les comandes les comencen a fer a partir del 15 de novembre, ja quan passa tots
0: Sants. Sí, que ja teniu comandes.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, hi ha gent
0: previsora
1: i ens va superbé, perquè clar, nosaltres per fer les comandes a proveïdors i després que tinguem sempre de tot perquè no s'acabi una referència, ens va molt bé l'anticipació. Sempre els diem als clients que el límit o el dia màxim que ens aniria bé nosaltres és el 20 de desembre, perquè aleshores ja el 22 ja estem servint pràcticament. No sempre ho aconseguim, però nosaltres ho demanem. Així que quan abans sempre millor, per suposat.
0: Vosaltres teniu ara mateix dos punts de venda, Ribatallada i Collfabà?
1: Sí, efectivament.
0: Per als qui no facin encàrrec, i facin tard, tu creus que si s'acosten un dels dies de festa poden trobar una solució d'última hora?
1: Sí, solució d'última hora segur. El plat que ells els hi hagués vingut de gust en aquell moment, aquest és el que potser no podem garantir. Però plats per tots n'hi ha, seguríssim.
0: Uh-huh. Et sembla que fem una mica un repàs d'aquesta carta que teniu per Nadal? I el que no pot faltar, perquè a més és una època en què, sí, els àpats són fabulosos, no? Sí. Fan unes pintes extraordinàries, però hi ha una cosa que no pot faltar normalment, que són els aperitius.
1: Sí.
0: És una època d'aperitius, no? Sí. De picar,
1: I jo penso que també ha anat a més, això, no? Ens hem acostumat al picar d'abans o al picar de l'aperitiu, no? Tenim integrat... que abans que parlàvem dels costums, no? Al llarg d'aquests 50 anys, probablement tampoc era així, no? Fa 50 anys, però sí, sí, els aperitius s'han afegit. Nosaltres tenim el nostre producte... Bueno, és difícil a vegades posar l'estrella. És difícil posar-la, però ja l'hi he posat, que seria el Luxebox de minicanapés, el que tenim el primer de la primera línia de la nostra carta, perquè és el mini canapé posat en una capsa... Ens vam inspirar una mica en el moment que vam idear aquesta capsa amb les capses de bombons.
0: Sí.
1: I és una capsa tipus de bombons, però amb el mini canapé. I això, en general, li agrada molt a tothom, és vistós, és bonic, és atractiu, fa festa. Que, sí. que altres dies de la setmana pues, això dius, què fem amb això ara? Però aquell dia pues, a tothom li agrada.
0: O sigui, els canapés serien... Sí,
1: sí.
0: Serien sí. L'estrella. Però és que teníeu moltes altres opcions.
1: Sí, tenim les nostres coques salades, que durant l'any aquestes la gent ja és molt consumidora d'aquest producte, que seria el producte estrella també, però de l'any. I aquí hi ha la coca de salmó fumat, que aquesta també és molt festiva, i després les nostres habituals de verdures, la carbassó i la d'anxoves. Especial també per aquestes dates es fan unes capsetes, que li diem broquetes box, que són capses de porten 6 broquetes cada capsa. I hi ha la de tomàquet xerri mozzarella pensada per la gent vegetariana, perquè... No hi ha moltes opcions, però intentem que hi hagi alguna. Sí. Després hi hauria la de llagustí i la broqueta de tataki de tonyina, que seria una d'aquestes incorporacions que parlàvem, no? De la cuina fusionada a dia d'avui. No? Després hi hauria tot el tema de les croquetes, un must també d'aquests dies, perquè hi ha nens les a totes les taules
0: sí,
1: també.
0: Sí, croquetes és un mos que tothom li ve de gust, no?
1: Sí, sí. I per destacar també... Bueno, s'han afegit dues barquetes de... Són dos envasos de barqueta de bambú amb guacamole amb nachos, que també seria una incorporació de la nova fusió de cuina. I l'amanida de marisc, que és una amanida que fem habitualment, que sempre està a la nostra botiga, però posar aquesta manera per també fer-ho més... Un aperitiu més vistós, no?
0: Mhm. Després veig que teniu una selecció gourmet, que, a veure, hi ha alguns productes dels que veig en aquesta llista, que això tampoc no falta.
1: No.
0: Un micuí o uns patés...
1: Clar, nosaltres, al tenir les botigues amb producte gourmet, són productes que també podem oferir per completar totes aquestes taules d'aperitius. D'aquí, d'aquesta secció, podríem destacar el foie mi-cuit de la casa, que el fem nosaltres.
0: Ah, sí?
1: Aquest és fet a la nostra cuina. I és el mateix foie, doncs, que porta, per exemple, el canapé de foie, que està en una altra capsa que fem també de canapés. Uh-huh. O sigui que tenim com dues opcions de capses per canapés.
0: Maria, continuem a taula i ara sí. Anem als plats, els vale. Principals. Hem parlat de la sopa de Nadal, de l'escudella, la cardolla, tot això, i els canelons. Però els canelons, hi ha els tradicionals, però s'han afegit gustos.
1: Sí.
0: No?
1: Sí, s'han afegit gustos. Hem afegit els canelons de peix, marisc i rap, i tenen molta... El client que és d'aquest canaló és superfan. O sigui, hi ha un pare del col·le que me'l trobo sempre i diu, aquells canelons, Maria, i ell sempre és del de peix. Després s'han afegit també els d'espinacs i ceps, pensant en una opció també vegetariana, evitant el peix i la carn, perquè també puguin... Si tothom fa canelonada, no? Pues que hi hagin de carn i d'espinacs pels que no mengen carn, i aquests es mantenen sempre, també, per man de la mà, vaja. I hem afegit també la carta, que no els produïm nosaltres, però nosaltres a les nostres botigues podem vendre canelons de carn aptes per celíacs.
0: Uh-huh.
1: Perquè com que també hi ha, en una taula de 20 pot haver algú que el necessiti, doncs bueno, la nostra botiga ja pugui sortir amb els canelons per tothom, no? Però aquests no els produïm nosaltres.
0: Ja ha quedat clar.
1: Vale.
0: I després tindríem els plats, diríem, amb presència, no?
1: Mm-hmm.
0: El capó, el pollastre farcit... El peix no sé si té tanta sortida en aquesta època.
1: No, el peix potser ha anat un palet ha fet algun pas enrere. No sé, ben
0: reserva,
1: perquè també...
0: Segurament es reserva més per Cap d'Any, no?
1: Pot ser.
0: Pensant
1: pot ser.
0: Una mica en el marisc...
1: Sí, i... sí, és cert que el marisc a Cap d'Any té més sortida. Nosaltres mantenim la cua de rap amb suquet, amb gambot i patates, també un plat amb el suquet, també molt català,
0: sí.
1: Que té, la cua de rap ha estat sempre, l'hem posat de diferents maneres, últimament ja mantenim aquesta perquè està molt bona, i sí, és el plat de peix principal que ha quedat. També penso que el peix, bueno, ens ha passat una mica amb tot, no? Però és una matèria prima que en el preu...
0: S'han carit.
1: Un palet, no? I doncs, bueno, abans oferíem dos, hem preferit oferir-ne un, I que sigui aquest.
0: I ara que parlàvem de preus i de l'encariment, això es nota, no?
1: Sí.
0: Tota aquesta pujada, sobretot dels aliments frescos...
1: Sí, carn i peix.
0: Al final impacten, no?, al final de la cadena.
1: Molt. Nosaltres anem sempre a la cua dels increments per dir alguna cosa, perquè ja nosaltres comencem a parlar amb els proveïdors al mes d'octubre i de més, i ja anem veient els increments. Intentem contenir al màxim i reproduir just el que ens hagin reproduït a nosaltres, vull dir, mantenir-lo. Però a dia d'avui la matèria prima és bona, però és que ara, bueno, jo penso que els clients i tots ens ho trobem una mica quan anem al mercat a fer la compra, no? Que prenem consciència i diem, ostres, i clar, doncs a nosaltres ens passa el mateix.
0: Mm-hmm. Doncs Teca Sàbat, que porta 50 anys servint les nostres taules, ja sabeu que us donarà un cop de mà per
1: sí.
0: Aquestes festes, si és que voleu estar una miqueta més tranquils, que us preparin el dinar, però us voleu quedar a casa. A Ribatallada i a Collfabà trobareu els seus dos establiments. Maria López, moltíssimes gràcies.
1: A tu, Carme.
0: I que tingueu unes bones festes.
1: Igualment. Gràcies.
2: Ràdio en Samarreta. Els millors programes per tornar a escoltar aquest estiu a Ràdio Sant Cugat. També a www.cugat.cat.

0: Un dia més rebem la visita d'Antoni Royo, cap de la secció de Protecció Civil de Sant Cugat, per abordar alguns dels principals reptes actuals en matèria de seguretat i de prevenció. Des de l'autoprotecció fins a la gestió d'emergències i crisis sanitàries, també repassarem l'actualitat i les mesures que hi ha en curs. Antoni Royo, benvingut, com estàs?
1: Moltes gràcies, benvingut.
0: Molta feina?
1: No parem.
0: No parem, no?
1: Quan és una cosa és una altra, sí.
0: Quan no és un all és una ceba,
1: sí.
0: Això es diu. Mira, avui repassarem algunes qüestions d'actualitat i començarem per una que ens satisfà especialment, no? Jo imagino que per tu també és una satisfacció comprovar com una urbanització, com per exemple la de Sol i Aire, doncs ha aconseguit la primera homologació d'un pla d'autoprotecció a tot Catalunya. Això què significa exactament aquesta homologació i quin impacte té per als veïns?
1: Bueno, començant des del principi, hi ha una normativa que estableix que les urbanitzacions que no estan recepcionades pels ajuntaments tenen una obligació de disposar d'un pla d'autoprotecció. Un pla que, resumidament, valora els riscos de la pròpia urbanització i mira de minimitzar aquests riscos i de preparar a la ciutadania que hi viuen allà davant de possibles emergències. Ja fa temps que es volia treballar en aquest entorn, sobretot en aquesta urbanització, perquè clar, el risc més potencial que tenen és el d'incendi forestal. Però aquest pla d'autoprotecció no només treballa el tema d'incendis forestals, treballa qualsevol tipus de risc que es puguin trobar dins d'aquesta urbanització. Ha sigut una feina de més d'un any i mig, ha sigut contundent i important. Els propis veïns i veïnes de la urbanització s'han involucrat moltíssim, o sigui, han ajudat moltíssim. Cal destacar que el pla l'han de fer ells com a veïns i veïnes, com a gestors de la urbanització. Han tingut tot el suport de l'Ajuntament i tot el suport de Protecció Civil, però era un hàndicap perquè era el primer pla d'autoprotecció d'una urbanització que es presentava a la Generalitat per la seva homologació. Va suposar moltíssima feina tècnica, moltíssima feina també sobre el terreny, de despatxos, amb la Generalitat, etc. I al final, bueno, l'objectiu es va assolir, que va ser aconseguir la seva homologació per part de la Generalitat. I el que deies al principi, no? La gran satisfacció de que és la primera de tota Catalunya que ho aconsegueix.
0: I quin és el vostre paper en tot això?
1: El nostre paper, primer de tot, és, com a administració, exigir que qui hagi de tenir aquest pla d'autoprotecció el tingui. Però no només exigir, sinó que, a més, donar suport, d'acord?, perquè ho tinguin en condicions. No és redactar un document i que aquest document es quedi en un prestatge i sempre ni de pols, no. Ha de ser un document viu en el que se li ha de donar sortida. Què volem? Volem que la ciutadania que té aquests riscos s'impliqui perquè sigui conscient d'aquests riscos, minimitzi en les seves tasques diàries aquests riscos i davant d'una emergència sàpiguen com actuar fins que arribin els cossos d'emergència corresponents.
0: Uh-huh. De fet, tothom, ho dic per un reportatge que va fer aquesta casa, els veïns s'han implicat moltíssim i fins i tot ara se senten preparats, no? Se senten capaços d'afrontar qualsevol situació, perquè a qualsevol que li diguis posa't a viure al mig de Collserola amb la situació actual, penses principalment en els riscos que hi ha. Doncs la gent d'allà, de Sol i Aire, reconeixia que estaven molt tranquils, perquè després de tenir aquest pla, doncs se senten, se senten preparats, se senten a punt.
1: Correcte.
0: Quins requisits han hagut de complir per obtenir aquesta homologació?
1: La redacció del pla l'ha de fer una enginyeria acreditada per aquest tipus de redacció de documents, d'acord? Es fa una valoració concreta dels riscos, no només el d'incendis, sinó de tots els riscos naturals i tecnològics que puguin afectar a l'urbanització, inclús inundacions, nevades, etc. D'acord? I com reduir aquests riscos? A partir d'aquí, treballem d'una forma molt estreta tant amb el que és el veïnatge, perquè, clar, ells han de tenir una estructura
0: organitzativa.
1: Correcte. Uh-huh. Que ja la tenien prèviament,
0: sí.
1: Perquè tenen el grup d'autoprotecció, que té més de 30 anys, i ells ja s'autogestionen tot el tema de la prevenció i la coordinació. Val? Tot això ja era un gran avantatge a l'hora de lo que era la redacció del document. En tot moment hi ha d'haver-hi una persona que estigui pendent, responsable, etc. Si passa alguna cosa, avisar els cossos d'emergència, etc. Això pot marcar la diferència de que un incident petit, un petit conat, es quedi en això o s'acabi convertint en una gran emergència. Si tenim un petit incident i ells fan una primera... No, no són cossos d'emergència, un tenicle, d'acord? Però si amb la formació i l'expertesa que tenen ells fan una primera actuació, que és com es pot ser tan simple com trucar ràpidament al 112, donant les indicacions corresponents, val, perquè els cossos d'emergència arribin ràpidament al lloc. Informacions tan vitals com dir, no entreu per aquest carrer perquè potser han aixecat el terra, que estan fent obres, entreu per un altre carrer, o arribareu més ràpid per aquí, o l'hidrant més proper està en aquesta zona d'aquí, etc etc. O en aquella vivenda d'allà viu gent vulnerable o que no pot caminar. Tota aquesta informació per nosaltres és fonamental, pels cossos d'emergència, perquè a l'hora d'actuar ens ajudarà molt a l'hora de que tinguin més o menys èxit aquella actuació.
0: Clar. Hem destacat que és la primera homologació d'un pau a tot Catalunya. Creus que aquest cas pot servir de model a altres urbanitzacions del territori?
1: Esperem que sí. Esperem que sí, que sigui la porta perquè d'altres urbanitzacions que estiguin en les mateixes situacions puguin prendre consciència dels riscos que tenen, no només l'obligatorietat per normativa que han de tenir aquest pla d'autoprotecció, sinó que prenguin consciència dels riscos, d'acord, i mesures per combatre aquests riscos. Un exemple que ens deien quan treballàvem amb Solidaritat, que continuen treballant. La setmana que ve tenim una reunió per la implantació del pla d'autoprotecció. O sigui, no és redactar, homologar i ja està, ja s'ha acabat, no, sinó és la continuació del document que se li ha de donar vida. S'han de fer simulacres, s'han de fer formacions, informacions, i tot això des de l'Ajuntament estem col·laborant. Sí que és la porta d'entrada d'altres urbanitzacions perquè prenguin consciència dels riscos que tenen i posin mesures perquè minimitzar aquests riscos. Exemples pràctics que parlàvem amb el personal de Solidaire. Quan hi ha alguna persona que fa una barbacoa i aquesta barbacoa pot suposar que un risc de que pugui haver un incendi o la barbacoa no compleix normativa o etc., llavors els informen. Els mateixos veïns informen aquella persona i diuen, escolta'm, això que estàs fent no està bé perquè pot provocar tal, tal, tal. Llavors, les barbacoes, per normativa, han de tenir una construcció específica amb uns materials, amb unes distàncies, amb un tipus de xemeneia, que tinc matagospires, etcètera, etcètera, per poder-ho realitzar. Llavors, els mateixos també s'encarreguen d'informar la seva pròpia ciutadania.
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí, sí.
0: Completet, eh?
1: Molt.
0: Molt completet.
1: Molt.
0: Et sembla que canviem de tema? Sí, ens n'anem, però no abandonem la Serra de Collserola, perquè ara ens n'anem a les Planes per parlar de l'aprovació del protocol d'emergències de les Planes. En quin punt està? En quin punt es troba?
1: Bueno, aquest protocol seria semblant una mica al que és el Pla d'Autoprotecció de Sol i Aire, però les Planes realment, per normativa, no necessita un Pla d'Autoprotecció. D'acord? Tot i així que no necessita, es va valorar amb les veïnes i veïns de tenir algun procediment o algun que havia un protocol, no? Perquè també siguin coneixedors dels riscos que en tenen i també sàpiguen quines són les actuacions mínimes, tant per minimitzar aquests riscos, com dit abans, com per actuar davant d'una situació d'emergència. Llavors, des de l'Ajuntament es va començar a treballar sempre amb el suport de Protecció Civil per redactar aquest protocol. Aquest protocol, com he dit, no és un pla d'autoprotecció, no és tan desenvolupat ni tan detallat, ni ha de passar una homologació.
0: Sí.
1: Això amb la simple aprovació dels veïns i veïnes ja és suficient, i això ja es va fer en un Consell de Barri, d'acord? Però era sobretot que la ciutadania que viu en aquesta zona sigui conscient dels riscos i si hi ha una emergència i reben indicacions dels cossos d'emergència, Protecció Civil o de qui sigui, que s'ha de fer un confinament, s'ha de fer una evacuació, com ho han de fer? Si s'ha de fer l'evacuació, on s'han de dirigir? I tenir clar quines són les persones responsables d'aquest protocol i que són els coneixedors i les coneixedores de dins del seu territori de les zones més vulnerables. Per exemple, en aquella casa viu un matrimoni d'edat avançada que potser necessita algun tipus d'assistència especial o en aquesta casa viu, etcètera, etcètera.
0: Des de quan s'està treballant en aquest protocol?
1: També, des de farà un any, una mica més d'un any, també.
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí.
0: I les situacions d'emergència que contempla aquest nou protocol són similars a les que comentàvem?
1: Sí,
0: amb el cas de Solier?
1: Tot això es va iniciar per demandes de les veïnes i veïns, sobretot a nivell de risc d'incendis forestals, i nosaltres el que vam valorar és que tant el pla d'autoprotecció com el protocol de les Planes. Vam valorar que no s'havia de treballar només pel tema d'incendis, que sí que és cert que és un risc important a la zona on estan, sinó que a més ho derivessin també de cara als altres riscos que poden ser afectats en aquesta zona. O sigui, aquest protocol servirà per qualsevol risc contemplat dins del que seria de les competències de protecció civil.
0: Molt bé. No sé si hi ha alguna cosa més que el vulguis destacar al respecte.
1: Bueno, el protocol aquest, parlem de les planes, però també fa referència dintre de les planes, o sigui, les planes Can Cortés i Can Borrull. Inclou totes aquestes tres zones d'aquí, d'acord?
0: Parlem ara de l'inici de la campanya contra incendis, o de prevenció, que comença 15 de març.
1: Diumenge passat.
0: Ja ha començat. Fins al 15 d'octubre. O sigui, el que veiem és que ja fa un temps els terminis s'avancen per una banda i es retarden per l'altra.
1: Bueno,
0: o no?
1: Realment no és campanya de prevenció d'incendis, sinó que és la provisió de fer foc.
0: Val.
1: La campanya començarà d'aquí a un parell de mesos, més o menys. D'acord? El que sí que diu la normativa, el decret 64/2095, és que entre el 15 de març i el 15 d'octubre està totalment prohibit en terrenys forestals, poblats o no, en la franja dels 400 metres que els envolta, realitzar una sèrie d'activitats. Si vols, podem realitzar algunes d'aquestes.
0: Sí.
1: Fins l'any passat eren 500 metres. Però tant des del Departament d'Agricultura i Remedi i Pesca com per part dels agents rurals es va valorar de rebaixar-lo i ara actualment, ara mateix està en vigor a partir del que seria des de la franja dels 400 metres, que això pot generar una miqueta de confusió. Què està prohibit? O sigui, està prohibit encendre foc per qualsevol tipus d'activitat, siga quina sigui la seva finalitat. Especialment no es poden cremar rostolls, ni marge, ni resta d'aprofitament forestal, ni agrícola, ni jardineria, ni fer focs d'esbarjo. No es poden llançar cap tipus d'objecte encès a prop de zona, d'aquests dintre de 400 metres de zona forestal. No es poden abocar escombraries que poguessin generar amb posterioritat un foc. No es poden llançar coets, ni globus, ni a vegades que ens entren peticions d'autorització per... saps aquests fanalets que s'enlairen? Que són com globus que porten com un espelma. Això també està prohibit, no es pot realitzar aquest tipus d'activitat perquè realment no saps on poden anar a parar. Podrien arribar a provocar un incendi. Llavors, tot això està prohibit des del diumenge passat, que és el 15 de març, fins al que seria el 15 d'octubre. Tot i així, volem aclarir que si... Hi ha algunes excepcions, d'acord? Si s'ha de fer una crema, perquè hi ha una necessitat de fer una crema, llavors, si s'entra a la pàgina de la Generalitat, agents rurals, hi ha un formulari en el que s'emplena i es demana una autorització. Es fa una sol·licitud d'autorització. Si aquesta autorització s'otorga, llavors aquella crema es pot realitzar, però sempre amb unes mesures preventives que els agents rurals indicaran a la persona que ha de fer la crema.
0: Amb un control.
1: Exactament, no? Amb uns sistemes d'extinció, amb unes distàncies, de neteja, etc. Tot i que aquesta autorització, depenent de la jornada, es pot arribar a anul·lar en última instància. Per exemple, si jo demano una autorització de cara a la setmana que ve, i se m'autoritza, i jo compleixo tots els requisits, però el dia que jo he de realitzar la crema resulta que estem en un nivell 2-3 del pla alfa de l'alt risc d'incendi perquè es preveuen fortes ventades, i rebre un missatge conforme no queda totalment anul·lada.
0: S'entén sí, perfectament. Sí. Quines situacions més? O amb això quedaria cobert?
1: Bueno, principalment qualsevol activitat que pugui provocar foc. També, a vegades no som conscients que l'utilització de certa maquinària també pot provocar un incident, per exemple.
0: Una guspira.
1: Correcte, una guspira. Si jo estic fent treballs sobre el terreny amb maquinària que pot picar una pedra, pot sortir una guspira, com bé has dit, això podria provocar un incendi. O si jo he de reparar o he d'arreglar o de posar una nova tanca metàl·lica i amb una radial estic tallant i això provoca guspires, això també està prohibit. Això no pot realitzar. Necessitaríem aquest permís, aquesta autorització excepcional que hem comentat abans.
0: I les dates que dèiem abans, que jo entenia com a campanya contra incendis, que no, que és la prohibició de fer foc, les dates sempre es mantenen més o menys?
1: Aquesta, de prohibició de fer foc, sempre són les mateixes.
0: Sempre són les mateixes.
1: Sí, perquè és un decret, el 64/1995, que estableix aquestes, d'acord? Entre el 15 de març i el 15 d'octubre. Això és prohibició, amb excepcions, que es poden demanar autoritzacions. I entre el 16 d'octubre i el 14 de març, que seria l'altre període, sí que poden fer cremes, també amb unes garanties de seguretat, però s'han d'informar. Llavors ja no necessites autorització, simplement necessites informar.
0: Antoni, s'han detectat incompliments en els últims anys en respecte d'aquesta normativa?
1: Consta que sí, però això és competència d'agents rurals. Ens consta que sí, que alguna persona...
0: I aquests incompliments se sancionen?
1: Correcte. són susceptibles de ser sancionats i habitualment es sancionen. Però, com he dit, això es trasllada a agents rurals, que és el cos competent, i ells ja prendran, bueno, aixecant acta i ja fan les actuacions que corresponguin al respecte.
0: Últim dels punts que tractarem avui. Pesta porcina africana, que encara hi som amb sí. El tema. Ara mateix, en quin punt està? Quina és la situació actual?
1: Doncs la situació actual és que es va detectar un cas positiu al terme municipal de Barcelona. Llavors es va fer una modificació de l'última resolució del DARP, del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, en la qual s'incluïa ja tot el terme municipal de Barcelona dins del que seria el CIER, la zona d'infecció d'alt risc. Què suposa això? Suposa que ara actualment el parc de Collserola està totalment tancat a l'accés per fer les activitats al medi natural. Fins fa poc, com bé saps, des de Sant Cugat no es podia accedir al medi natural, però des d'altres municipis, per exemple Barcelona, sí que es podia accedir. Llavors ens trobem amb la desigualtat aquesta de dir, bueno, per aquí no i per allà, com és que uns sí i uns altres no? I ens trobem amb gent que acabava arribant al terme municipal nostre de Barcelona quan realment no podien accedir, perquè hi ha d'haver-hi limitacions. No? Això s'ha acabat, ara tenim claríssim que ningú pot accedir des de cap lloc, o sigui, tota persona que sigui dins del medi natural està incomplint normativa, i això és sancionable també. O sigui, en totes les reunions que fem setmanalment amb el grup d'ordre i protecció civil, en el que estan Mossos d'Esquadra, policies locals de tots els municipis, agents rurals, protecció civil, etc., ja s'ha parlat en diverses ocasions de que ja és sancionable i que ja s'han posat sancions i que es continuarà posant sancions a la gent que es trobi, perquè ja portem més de 3 mesos amb aquesta situació.
0: Es fa llarg,
1: Es fa molt llarg, però també la ciutadania no pot al·legar que ja no és coneixedora, perquè s'han posat moltíssims cartells, moltíssima cinta, moltíssimes tanques, s'ha informat per tots els mitjans. Llavors, l'última reunió que vam tenir dimarts passat, amb el grup aquest, es van certificar un total de 227 positius, d'acord? I ara fa una estona, mentre estàvem esperant a entrar la reunió, alguns més, sí. Uh-huh. I 5 nous casos que pujarien a 232 actualment. Bueno, ens preocupa també que...
0: Sembla que no hi hagi final, i el que es pregunta a tothom és fins quan.
1: Això no ho sabem.
0: No ho sabem, no?
1: No ho sabem. Des de l'últim positiu hauran de passar uns mesos, d'acord, per intentar fer neteja, però realment no sabem quan. Es preocupa ara que amb la vinguda del bon temps, clar, és normal que la ciutadania vulgui anar a fer més activitats a la zona del medi natural. I això demanem, sobretot, la conscienciació i la sensibilització, perquè és que, si no, no acabarem de sortir mai d'aquest cercle.
0: No sé si vols llançar algun últim missatge per transmetre al ciutadà, no sé, paciència, buscar alternatives, que és el que segurament ha hagut de fer molta gent, no?
1: Sobretot això, que s'informin bé, que col·laborin, perquè hi ha moltíssimes persones de molts cossos i moltes administracions implicades en aquesta situació, per intentar arribar el més aviat possible al final d'aquesta crisi, sobretot que facin cas a les recomanacions. I, si em permets, ja com a punt i a part, dins del que seria a nivell global de protecció civil, deixar ben clar que la ciutadania, si es troba davant d'una situació de risc o d'una emergència, que no s'oblidin de trucar al 112. Que, tot i que no ho tinguin clar, truquin igualment al 112, posant un exemple, jo veig una columna de fum, no sé què pot ser, truco al 112. Que després em dono compte que és un veí que està en una barbacoa i tal, cap problema, que torni a trucar i que digui, mira, que m'he equivocat, i no passa absolutament res. Però si ningú truca i realment és un petit incendi, aquest petit incendi es pot arribar a convertir en un gran incendi. Llavors, truquem al 112, d'acord? Avisem del que ens trobem i no tinguem por, perquè millor que sortim i que ens facin tornar, d'acord? Que no qui ningú avisi i això s'acabi convertint en una situació important.
0: Molt bé, doncs li donem les gràcies a l'Antonio Royo, cap de la secció de Protecció Civil de Sant Cugat, una vegada més, per il·lustrar-nos doncs amb aquestes qüestions.
1: Gràcies
0: Antoni,
1: a vosaltres.
0: Que vagi molt bé. Gràcies.
1: Igualment, gràcies.

0: Aquest estiu, la ràdio amb samarreta.
1: Paraules evitables.
2: De quedar-s'hi a viure, no per no dir.
1: Portada. Pàgina normalment situada al principi d'un llibre en què consten l'autor, el títol i l'editorial.
3: El 23 d'abril és el dia més bonic de Catalunya, amb els carrers plens de gent que compra roses per aquells qui estima i intenta trobar el llibre més encertat entre un mar de... portades? Doncs no, resulta que el que mirem a les parades de Sant Jordi no són portades. Avui, al Paraules Evitables, descobrim tot el que hem de saber de la terminologia dels llibres. I ho fem amb el Xavier Fargas, del Termcat. Xavier, aquest malentès de la portada del llibre és normal?
4: Sí, és normal. És normal perquè, de fet, en bastantes publicacions de les que estem acostumats, la coberta i la portada coincideixen. En les revistes, en els diaris...
5: Extra, extra!
4: La primera pàgina que veus és la coberta i també és la portada. Però el llibre és diferent. En el llibre, tota la terminologia del llibre és molt clàssica. Llavors ens hem d'imaginar que el llibre és, no és una casa normal en què el primer que veus és la porta i, per tant, la portada, sinó el primer que veus és un cancell que t'avisa que després hi haurà la porta. I el cancell aquest que veus és la coberta o les tapes, que és allò que protegeix l'interior del llibre, i un cop ja has obert les tapes o la coberta, trobaràs la portada. La portada està dintre del llibre. De fet, fins i tot en la producció del llibre segueixen dos camins molt diferents. La portada la controla l'autor del llibre. Si tu fas una novel·la, et demanaran que comprovis que a la portada hi surt. I, en canvi, probablement la coberta és possible que no la vegis fins al dia de Sant Jordi quan comencis a signar exemplars.
3: Sovint als volums gruixuts, damunt la coberta s'hi col·loca una altra capa. La sobrecoberta o camisa. Això d'on surt?
4: Diuen els que hi entenen que probablement això venia del fet que les tapes, les cobertes, sovint eren bastant decorades. Fins i tot en els llibres més clàssics o més antics, eren fetes de pell o de cuir o d'algun altre material. Llavors, per protegir aquesta obra d'art que eren aquestes cobertes, va començar a posar una altra funda, que és la sobrecoberta. Això ara no és tant per protegir la coberta com perquè, de fet, des del punt de vista gràfic, permet un tipus d'il·lustració més que crida més l'atenció i, per tant, que es ven més.
3: I una altra part és la solapa.
4: Sí, la solapa, de fet, tots els llibres que tenen sobrecoberta també tenen solapa, perquè la sobrecoberta s'aguanta en el llibre a partir d'aquestes solapes, que són la part de la sobrecoberta que entra dintre de la coberta posterior i de la coberta anterior i que fa que s'aguanti. Té la solapa perquè té aquesta forma que està doblegada dintre. En els llibres enquadernats en rústica, que no són en tapa dura, sinó que tenen una tapa més tubeta, sovint aquesta mateixa tapa, aquesta mateixa coberta, ja té la solapa integrada, ja es dobleguen dins, i en aquesta solapa, doncs, l'editor normalment aprofita per posar-hi informació, una petita ressenya biogràfica de l'autor, o altres obres de l'autor, o un petit resum de què va el llibre.
3: I encara tenim un segon malentès del dia amb un altre terme, amb la contracoberta, oi?
4: Aquest té una mica de gràcia, perquè moltes vegades ens imaginem que la contracoberta deu ser la coberta del darrere, i no. La contracoberta és la part de dins de cada una de les dues cobertes. I si et vols referir a la coberta que està tocant a la taula quan deixes el llibre, allò és la coberta posterior. Per tant, la contracoberta és la part de dins de cada una de les dues cobertes, que normalment en aquesta contracoberta hi va enganxat un full, un paper una mica més gruixut que la resta de papers, que és el que en diem les guardes, perquè serveixen per enganxar o per passar de la coberta dura o de la tapa cap al paper.
3: Tornem a la coberta i la sobrecoberta perquè, talment com si fes molt de fred, encara poden posar-se al damunt una altra peça, la banda o faixa.
4: Exacte, una faixa o una banda que normalment la posa l'editor, la casa editorial, que és ben bé un element, diguéssim, publicitari. Per cridar l'atenció sobre algun element destacat del llibre, el nombre d'exemplars venuts, o bé obra traduïda a no sé quantes llengües, o sovint també és l'obra que ha donat peu a una sèrie o una pel·lícula. Es destaca algun element especialment característic de la novel·la o del llibre i a veure si encara criden algun lector més.
3: Estic començant a pensar que els editors són sastres a temps parcial. No trobes que tenen moltes coses en comú, Xavier?
4: Hi ha molts paral·lelismes entre la terminologia de la costura i la terminologia del llibre. De fet, a la base de la roba i a la base del llibre hi ha plantes, l'aprofitament de plantes, això per una banda. Després que els primers llibres, i encara ara els llibres especialment gruixuts o especialment ben editats, són cosits. Si els obrim, veiem que hi ha un filet que passa pel llom i és perquè els diversos plecs del llibre es mantinguin units i això es fa cosint. Encara això que originàriament les tapes o les cobertes sovint eren fetes d'un material que podria ser molt bé també material de costura, cuir, algun tipus de roba fins i tot a vegades. És veritat que s'assemblen.
3: De seguida obrim el llibre, però abans, Xavier, parla'ns del seu gruix. Són un llom i tres talls.
4: Sí, i en diem tall perquè precisament quan es parla del llibre es talla un paper més gros perquè totes les pàgines del llibre tinguin la mateixa mesura. Es tallen, per tant, es parla del tall superior, del tall inferior i del tall lateral. Són els talls que permeten que tots els fulls tinguin la mateixa mida. I després ja patirem el llom, que és el lloc on tots aquests fulls queden cosits o enganxats, ara també se sol fer molt amb cola, i que, a més, quan tindràs guardat el llibre a la teva prestatgeria, doncs el llom és la part per on que veuràs. Per tant, també és molt important, i des del punt de vista comercial és especialment important que el llom destaqui.
3: I si vol aparentar, que tingui capçada.
4: La capçada és un cordonet, una mena de cordonet que es veu a la part superior i a la part inferior del llom i que té una finalitat decorativa, però també en origen també servia per lligar tots aquests fils que es fan servir per cosir a les pàgines, per tancar-ho bé perquè quedés bonic. Acabaven fent aquestes capçades, que és com una mena de bu.

0: Abans de la portada que encapçala aquest Paraules Habitables, aquesta sí, i que no hem de confondre amb la coberta o la tapa d'un llibre, hi trobem més coses. Hi ha la pàgina de respecte i la portadella o anteportada. Xavier, explica'ns qui és qui i què fa cadascú, si us plau.
1: La pàgina de respecte seria la primera pàgina que trobaríem després de les guardes i normalment és una pàgina en blanc que no sempre hi és, però a vegades hi és i serveix per dir a nou lector que ara començaran les pàgines. Després hi haurà el que en diuen la portadella, que és una pàgina en blanc que té envers i revers, i en l'envers, diguéssim, només hi ha normalment el títol de l'obra i a vegades l'editorial, però normalment només el títol. El revers d'aquesta pàgina és en blanc i després sí que ja hi solem trobar la portada, que és el lloc en què queda ben palès el nom de l'autor de l'obra, el títol de l'obra i la casa editorial. I darrere la portada, al revers de la portada, normalment hi ha una altra pàgina molt important des del punt de vista del llibre, que és la pàgina de crèdits. Que és la pàgina en què fas constar la referència bibliogràfica, el copyright, a vegades hi fa constar també doncs, el nom de qui ha dissenyat la coberta, de qui ha traduït el llibre, si el llibre és traduït, s'hi fan constar diverses informacions especialment rellevants des del punt de vista comercial i de preservació dels drets del llibre.
0: També hauríem de parlar dels tipus d'enquadernacions. Abans ja n'has mencionat alguna. Rústica, de tapa tova, cartoner, de tapa dura... Som-hi!
1: La rústica serien els llibres amb tapa tova i normalment que estan enganxats, que no estan cosits, i, en canvi, els llibres amb tapa dura o amb coberta dura, o que a vegades també se'n diu amb cartoner, perquè normalment són fets amb cartró, aquesta, la tapa aquesta més dura, solen ser llibres que també normalment estan relligats, és a dir, estan cosits, perquè solen ser llibres una mica més gruixuts, en què l'encolat, diguéssim, a vegades se'n podria... és més fàcil que es desfaci. Però això és una simplificació, perquè de fet hi ha més tipus d'enquadernació i tota l'enquadernació és tot un art. Hi ha encara més variacions, hi ha llibres gruixuts que s'han fet d'una manera o d'una altra, llibres prims que es volen destacar especialment i llavors es fan també amb tapa dur. Vull dir que es pot fer una mica de tot i la gràcia és a vegades saltar-se el que la norma i que sorprengui una mica el possible comprador.
0: I d'aquesta enquadernació en deu dependre que el llibre tingui el que s'anomena sella o geniva, oi?
1: Normalment els llibres que tenen tapa dura, aquesta tapa és una mica més gran que les dimensions de la pàgina i, per tant, sobresurt una mica i d'aquesta part que sobresurt se'n diu la geniva o la sella. De fet, aquestes denominacions són compartides amb bastants elements també de la indústria o en què qualsevol element que sobresurt una mica d'un altre sovint se'n diu la geniva o se'n diu la sella.
0: Xavier, i el món editorial, com a tants d'altres, irrompen amb força els anglicismes. Tu mateix parlaves fa una estona del copyright.
1: Sí, sí, parlem del copyright, que se'n podria dir això, els drets. Després, els que hi entenen distingeixen els drets d'autoria, els drets de reproducció, i altres, Després hi ha l'ISBN, que és això, és l'International Standard Book Number, un número, unes xifres, que identifiquen inequívocament cada un dels llibres que es fan. Com que això té un interès internacional, també s'ha generalitzat la forma en anglès.
0: I el best-seller?
1: Aquest probablement els el podríem estalviar i parlar del llibre més venut, però a vegades és una mica inevitable que la gent caigui en aquesta petita pedanteria de fer servir l'anglès i no cal. Si com l'ISBN probablement ja no trobarem una manera catalana de dir-ho, amb el best-seller i el llibre més venut probablement no es dona aquesta necessitat.
0: Doncs ja saps, best-seller no, digues-li llibre més venut, si us plau. Hauríem d'anar acabant, però abans, imprescindible. Xavier, posem el colofó a tot plegat?
1: Colofó és un text que se sol fer que quedi bonic, que tanca alguns llibres, en què normalment es fa constar un seditat o un lloc d'edició, o a vegades alguna frase més o menys florida que tanca

0: el llibre. Normalment es compon fent com una mena de piràmide invertida, de manera que fins i tot sovint d'aquest element se n'acaba dient el cul de Llàntia, una denominació que ve d'alguns elements arquitectònics que tenen aquesta forma de piràmide invertida i decoratius, i en el llibre, diguéssim, el colofó té aquesta forma també per acabar el llibre d'una manera elegant. Sovint, terminologia del llibre ha passat a denominar coses que fan servir en general. Ens agrada dir que hem posat un bon colofó a no sé quina obra, i vol dir que l'hem acabat bé, però també a vegades diem m'he quedat en blanc o que aquella persona és un llibre obert. I és que, a més, la gràcia del llibre és que com a artefacte, com a objecte, és difícilment superable. Perquè fa uns anys, quan va sortir el llibre electrònic, algunes veus van dir que el llibre físic ja estava condemnat a desaparèixer, i la realitat és que no és veritat. Es continuen venent llibres, de fet se'n fan més ara que no fa uns quants anys, i que el que ha passat és que ara conviuen el llibre electrònic i el llibre físic. Probablement des del punt de vista físic és difícilment superable el llibre. Encara no hem trobat una manera millor d'explicar-nos coses, de passar-nos informació, d'acumular informació, fins i tot des del punt de vista de com està fet, és tot un objecte interessant.
1: Paraules Habitables és un podcast de la xarxa en col·laboració amb el Termcat.
2: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
1: La ràdio amb samarreta al 91.5 FM.
3: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
4: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Us ha passat alguna vegada que no podeu dormir? El poema que ara sentirem explica com és una nit d'aquestes que no podem fer venir la son i donem voltes i voltes al llit. I bé, millor el sentim.
5: Hola, em dic Esther Areli i sóc de l'escola Tabor de Quart B. El poema que he escollit es diu La nit abans, de la Lola Casas. He escollit aquest poema perquè jo no puc dormir a vegades. Toquen les 12 i vull dormir. La son rebel es nega a venir. Els ulls com taronges, el temps fa molt lent. El cogí regiro a cada moment. Comptant ovelletes, he arribat a 100. De cop i de volta, la veu del pare. Vinga, lleva't, Berta, cal fer-ho ben d'hora. Quina dormilega, au la mandra fora. Ràpid m'aixeco, tant he dormit, d'una revolada he saltat al llit.
4: Un poema molt interessant, Esther. Gràcies per escollir-lo. I és que tots els embaladits hem tingut una nit sense dormir. A que sí? Fins al proper embaladits. Adeu.
5: Adeu, embaladits.
3: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
1: Aquest estiu, la ràdio amb samarreta.

0: Tot i que la influència de la Lluna és coneguda sobretot per la seva capacitat d'originar marees, també exerceix efectes més subtils sobre determinats processos vegetals. Les plantes, especialment aquelles que presenten una sensibilitat marcada als cicles lumínics, poden mostrar variacions discretes però mesurables segons la fase lunar. Durant les nits de lluna plena, l'increment d'il·luminació nocturna pot modificar lleugerament l'activitat estomàtica, la transpiració i fins i tot la distribució interna de sucres. En cultius com la lavanda, la menta o altres espècies aromàtiques, alguns estudis han observat diferències en la concentració d'olis essencials relacionades amb el patró lumínic lunar. També s'ha documentat que certes plantes nocturnes ajusten mínimament el ritme de floració quan hi ha més llum disponible, aprofitant-la per optimitzar processos de pol·linització associats a insectes actius de nit. Més enllà d'aquests fenòmens, la recerca continua examinant fins a quin punt la gravetat lunar pot intervenir en la circulació de saba, un aspecte encara molt discutit. Tot plegat ha alimentat tant la curiositat científica com l'interès de diverses tradicions agrícoles, que durant segles han integrat les fases lunars en calendaris de sembra i collita.
1: Ràdio Sant Cugat.
2: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. Aquest dilluns, 10 d'agost, s'han posat en marxa les obres de millora dels edificis d'infantil i primària de l'Institut Escola Catalunya. Ho ha anunciat l'alcalde Josep Maria Vallès a través del seu compte d'Instagram. Estava previst que les obres comencessin molt abans, però s'han acabat endarrerint a causa d'una incidència administrativa en el procés de licitació. Un cop resolta la incidència, finalment s'inicien aquests treballs de millora, que està previst que tinguin una durada de 12 setmanes i inclouen la renovació de paviments, revestiments, portes i acabats, així com diverses actuacions per solucionar filtracions i entrades d'aigua. Les obres, doncs, coincidiran amb l'inici de curs, un fet que preocupa a les famílies sobre com acabarà afectant els infants del centre. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya renovarà el tram de via comprès entre les estacions de Gràcia i Sarrià en la línia Barcelona-Vallès entre els dies 11 i 23 d'agost. Les obres de renovació comportaran talls de circulació en aquest tram, de manera que, mentre durin els treballs, s'oferirà un servei alternatiu d'autobusos que cobrirà el recorregut entre les estacions de Gràcia, Sant Gervasi, Montaner, La Bonanova, Les Tres Torres i Sarrià. El trajecte el farà per la via Augusta. Les obres s'han programat en unes dates de baixa demanda amb l'objectiu d'intentar reduir el mínim d'impacte en les persones usuàries. Els treballs previs a les obres es van iniciar el passat mes de maig, però no han causat cap afectació al servei, ja que realitzaven en horari nocturn fora de l'horari comercial. I un total de 46 oficines de correus de la província de Barcelona, entre les quals la de Sant Cugat, s'han habilitat per presentar esmenes sobre el procés extraordinari de regularització de persones migrants. Es podrà fer fins al 30 de setembre sense necessitat de demanar cita prèvia i en horaris establerts. En el cas de Sant Cugat, serà des de 8:45 fins a 3:15. I en esports, l'entrenadora i tenista del Club Esportiu Valldoreix, Sònia Delgado, s'ha proclamat campiona del món més 45 aquest divendres a Lisboa amb la selecció espanyola. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari, constantment a les xarxes a cugat.cat.

0: serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
2: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
3: Pide por esa boquita, un viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita, que lo que se da no se quita.
4: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
5: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.
6: Som a 10 dies de la celebració de la Diada de Sant Jordi i 10 dies perquè el Faves Comptades doncs, faci un programa especial des de la plaça d'Octavià, com ja és tradició. Però ens volem avançar a la Diada i també us volem proporcionar doncs, algunes novetats perquè les tingueu en compte. Ho fem de la mà de llibreter de la Salvatge, Roger Grífols, a qui ja saludem. Roger, benvingut.
7: Bon dia. Amb això dels 10 dies...
6: 10 dies, estic... comença el compte enrere, sí. És el tic-tac.
7: Ara bé, estic a punt.
6: T'ha agafat una mica?
7: A punt de saltar d'un pont, eh?
6: Ostres, vosaltres quan sentiu Sant Jordi, clar, els llibreters, què us provoca?
7: No és gaire políticament correcte, segurament, però tenim unes ganes de que passi Sant Jordi que ni t'ho imagines.
6: Clar, perquè això, tant l'abans com el durant, com el després, us suposa una feinada extraordinària, no?
7: Sí, costa gestionar, perquè penseu que abans, fa temps, diguéssim, el Sant Jordi era una manera de treure's estoc i cada cop més, amb la feina de publicació, amb la quantitat de publicació que, de novetats, de llibres, novetats per Sant Jordi, etcètera, es fa gairebé, és una feinada que es fa bastant feixuga, perquè s'ha de gestionar molts títols, després s'ha d'etiquetar tot, encaixar-ho per endreçar per temes, després encaixar-ho una altra vegada, portar-ho... Necessites espai, nosaltres ara, per exemple, bueno, no queda gairebé dir-ho, però suposo que moltes llibreries també estan igual, estem envaïts per caixes i caixes de llibres.
6: Si et demano una data... allò aproximada. Quan comença per vosaltres tota la voràgina del Sant Jordi? Quan comença?
7: Clar, és que des d'aquest venen ja, diguéssim, els comercials, les distribuïdores a plantejar-se totes les novetats que sortiran. Això pot ser el març, ja, tranquil·lament.
6: El març.
7: Has de fer les comandes, clar, perquè et van la comanda de Sant Jordi. Després et va arribant progressivament tots els títols que has demanat. O sigui, deu començar al març i deu acabar al maig ben bé. Passat bastant, sí, finals de maig.
6: O sigui que esteu 3 mesos ben ocupats amb el Sant Jordi.
7: Sí, sí, sí. No.
6: De totes maneres, val la pena?
7: Sí que val la pena, clar, perquè es ven molt. És un dia que... campanya de Nadal i campanya de Sant Jordi, perquè pensem que Sant Jordi tampoc... no només és el dia 23, que és el que més es ven, està clar, però és tota la setmana abans, tota la setmana després. Vull dir que és quan és una de les puntes de venda del negoci del llibreter. Uh-huh. I del llibre en general, clar, perquè les editorials també venen en aquestes campanyes, diguéssim, sobretot.
6: I per l'ambient que es respira, no? Aquesta sensació d'una festa compartida al carrer que em bafa tot...
7: Clar, en si la festa és bonica, clar, perquè és... És bonic, a més no és ben bé, no és ni és laborable, però és una mica laborable d'aquests de sucre, no? Perquè
6: s'ajusta una mica.
7: Sí, que et pots sortir abans, pots donar la volta, no és... hi ha una gentada de por, aquí a Sant Cugat, ja ho sabeu, bueno, a Barcelona per suposat, però a Sant Cugat també es fa molt de goig, vull dir, per exemple, a la plaça aquí Octavià hi ha una gentada de por, no? Que l'ambient en si és bonic, vull dir que això sí que ho reconeixem, però és veritat que és una feinada, sí. Però bueno, val la pena, clar, si em diguessis què prefereixes, fer Sant Jordi o no fer Sant Jordi, clar...
6: Fem-ho.
7: Fem-ho, exacte.
6: Fem-ho. Ah. Vinga, doncs escolta, ens has portat a novetats? Algunes
7: sí,
6: novetats?
7: Sí, sí. Més o menys novetats, sí. Hi ha algun que potser té una mica més de temps, però... A veure, podria haver portat molts altres, però bueno, ha sigut una mica una tria així... Per
6: també coses. Pensant una mica en l'aspecte local, no? També
7: bueno,
6: donar
7: sí,
6: valor...
7: Sí, alguna cosa, sí, també, exacte. He portat una de... Un parell de... Bueno, no, ja no és d'aquí, però bueno, gairebé, una editorial Pollen, que fa poc, bueno, han hagut de marxar, però he portat un llibre d'aleshores, que també l'editora...
6: Vinga, comencem sí. Repassant els llibres que ens has portat.
7: Sí, mira, parlant d'aleshores, he portat un que té un cert temps, però no gaire, que és El somni del jaguar, que des de Miguel Bonnefoy està originalment escrit en francès, tot i que passa a Venezuela, tota la història és veneçolà, i està molt bé perquè és la vida d'una família a través de la història de Venezuela. I és una història molt peculiar, és molt bé, està molt ben escrit, passa fàcil, no és feixuc, no és gruixut. Vull dir que és una de les grans joies, grans sorpreses que últimament... També existeix en castellà, l'he portat en català perquè, bueno, com que és Sant Jordi, fa una mica més de patxoca.
6: Fa més diada.
7: Bueno, fa més diada, això mateix. No és que tingui res en contra. Però... I està molt bé. Aquest s'ha vengut molt bé, nosaltres el recomanem.
6: No és la primera recomanació que ens arriba d'aquest títol, eh?
7: D'aquest títol?
6: Del somni del jaguar. Vull dir que en una altra ocasió...
7: Vale.
6: I ens l'han recomanat,
7: sí,
6: també.
7: Això, bueno, però espero que no fos...
6: Això vol dir que si coincidiu,
7: espero que
6: és
7: no fos,
6: bon senyal.
7: Espero que no fos jo, m'estigui repetint.
6: No.
7: Val, sí,
6: vinga,
7: sí.
6: Anem per un altre títol.
7: Per un altre, doncs mira, aquest també em fa força il·lusió perquè és de 1984, de la Stephanie Kremser. Es diu Acció de gràcies per una casa. També és molt curtet, però la Stephanie Kremser és una autora que d'origen alemany, que normalment escriu en alemany, perquè és la seva llengua materna, tot i que ha viscut a Brasil, ha viscut a molts llocs. Però la gràcia, una de les gràcies que té és que s'ha atrevit per primera vegada, ja viu a Barcelona, des de fa un temps, és que l'ha escrit originalment en català. Vull dir, ella parla molt bé en català, vull dir, i ara s'ha atrevit per primera vegada directament a llançar-se a la piscina, que té molt
6: perfecte,
7: mèrit.
6: Perfecte, molt bé.
7: Perquè, i està molt ben escrit, vull dir que no... potser li ha revisat algú, però que vull dir que és ben bé, gairebé com si fos un català nadiu.
6: I de què parla?
7: Això és un... Està molt bé perquè, bueno, és un tema, malauradament, que és veritat que cada cop està més en boga, que és el tema de la casa, de les llars, no? I per fer...
6: De l'habitatge?
7: De l'habitatge, correcte. És una mica... És un recorregut per totes les... Perquè ella és una persona que s'ha mogut molt, ja ha viscut a moltes cases, i fa un recorregut de totes les cases on ha viscut, amb tot el que suposa, perquè la casa, al final, es converteix en un ent gairebé com... personal, no? Forma part una mica de la vida un mateix, perquè tu la vas omplint dels records, d'anècdotes, de persones que hi passen. Llavors, gairebé és un nen animat, gairebé és una forma part, això, forma tanta part de la teva vida, doncs que es queda configurat amb tu, diguéssim, i et lliga. I també és una mica una reivindicació de la importància que és tenir una casa en aquests moments, de que amb els lloguers, tot plegat, bueno, és un tema que malauradament...
6: D'actualitat.
7: Sí, malauradament ja sabem com va. I està molt bé, i és curtet, també. Ja veieu que us estic portant coses així...
6: Tenim poc temps, a veure si podem repassar-los tots.
7: Vinga.
6: Què més?
7: Val, això no és que sigui nou, però sí que l'han editat per primera vegada en català. És La fugida de Jim Thompson. Jim Thompson és un gran novel·lista de novel·la negra del americà, que és gairebé... estaria al mateix nivell dels grans clàssics de la novel·la negra americana. És una... Sam Peckinpah va fer una adaptació boníssima d'aquesta novel·la, i és gairebé un road movie trepidant, no és per tothom, perquè hi ha
6: pels amants de la novel·la negra.
7: Sí, és violent, és sec, sí. És així. T'ha d'agradar aquest estil, però si t'agrada no te n'arrepentiràs. És com si estiguessis vivint en una pel·lícula
6: americana.
7: Sí, sí, sí. De fugides, d'atracament, vull dir, hi ha de tot.
6: Anem per més títols.
7: Val, això és Lea Ipi. L'ha publicat Anagrama en castellà i Angle Editorial en català, que es diu Indignitat. I està molt bé, és molt curiós. La Ipi es va fer molt famosa, relativament famosa en el món cultural, perquè li van publicar l'anterior novel·la, que era Libre, i aquesta és la seva segona. No és ben bé novel·la, és no ficció literària, perquè parla molt dels seus records. Albània és albanesa, ella, o sigui, és un país desconegut que ens genera interès i està molt bé perquè no, gairebé no es coneix. I parla de tot això, de la seva història familiar, juntament amb la història del país, que per molta gent és una autèntica...
6: Una manera de conèixer el país i la cultura.
7: Sí, sí. Podeu viatjar-hi, però també és una manera de... Si amb aquest llibre sortirà més barat.
6: Sí. I ara tenim una proposta...
7: Sí, curiosa.
6: Curiosa, aviam, sí.
7: Perquè això és Pollen, Edicions. És La Caixa, es diu. Una història mai no explicada. Rafa Burgos és un historiador i periodista català que ha estat... molts anys estudiant a fons i entrevistant a molta gent vinculada amb la Caixa d'alguna manera o altra, i t'explica una mica tota la història d'aquesta institució bancària financera des dels seus orígens fins a l'actualitat. I diguem que no és un encàrrec, no és un llibre d'encàrrec, no l'ha encarregat la Caixa, sinó que és... Clar, t'ensenya una mica, et posa llum a la foscor, com diria aquell, i et parla de com, a través dels anys, ha anat adquirint tant i tants poders i ha expandit tots els seus tentacles al món cultural, financer, empresarial... Vull dir, gairebé, segurament, la Caixa... El president de la Caixa mana més que el president de Catalunya. Segurament té més poder.
6: Els poders econòmics.
7: Sí, exacte. I està molt bé. A veure, no és per tothom, és rigorós, és feixut.
6: Sí, però per amants de...
7: Si t'interessa el tema, t'agradarà, perquè veuràs com s'ha convertit això en un tòtem.
6: Tenim un minutet per l'última...
7: Sí. Bueno, aquest és curiós, m'ha fet gràcia, perquè han reeditat un llibre antic, que és la Barcelona Trilogia Policiaca, del Rafael Tassis, que era un... És mort des de fa temps, dels anys 60. Era un polític d'Acció Catalana, que va viure la Guerra Civil, la República, tot plegat. I és curiós perquè és dels embrions del que seria la novel·la negra en català i a Catalunya. I està molt bé perquè parla d'una Catalunya i Barcelona que ja no existeix, diguéssim, del paral·lel, de tot això que ja... I té molta gràcia perquè és una parella de detectius, d'àrea, una mica d'imatge Sherlock Holmesià, diguéssim, si ho poguéssim dir d'alguna manera, que van investigant diferents casos. En aquest cas estan recollits, són els tres llibres que va fer sobre aquests personatges i estan recollits en aquest integral.
6: Bé, doncs el Roger ens ha portat uns quants títols, ha obviat els mediàtics...
7: Sí,
6: però
7: bueno,
6: aquests ja es venen
7: sols. Sí, exacte.
6: Però
7: ja sabem quins són. Hi ha el Mendoza, hi ha la...
6: Els de sempre,
7: sí.
6: No?
7: Sí, sí, els de sempre, però que es vendran sols, vull dir. Molt I també
6: bé.
7: He obviat... Hi ha molts autors de Sant Cugat, que també hi seran, però vull dir, per no triar-ne...
6: És una selecció, podríem dir que original, diferent.
7: Sí, sí, sí.
6: Roger, doncs que vagi molt bé, ja en parlarem després de Sant Jordi, a veure com ha anat.
7: A veure, i que no plogui, sobretot.
6: Això.
7: Va bé l'aigua, però el dia de Sant Jordi no.
6: Val. Gràcies, que vagi bé. Adéu-siau. Adéu-siau.

0: Aquest estiu, queda't amb nosaltres.
1: La ràdio amb samarreta.
0: La informació més propera a tu.
1: I la millor música.
0: La ràdio amb samarreta.

0: Els mesos d'hivern i inici de primavera estan reservats per al calçot i la calçotada, un producte i una festa d'origen tarragoní que en les darreres dècades ha conquerit tot el Principat, inclús altres indrets, en gran part per la imatge campestre tan atractiva per a la gent de ciutat. Això ha propiciat l'aparició de diversos negocis al voltant del calçot i la calçotada, restaurants especialitzats, el canvi a la ciutat, nombroses opcions, i podríem dir que, bueno, del tema ens interessa molt parlar precisament avui, perquè estem en plena època de calçots. Qui no ha anat de calçotada, ja? Manel Guirado, no hi has anat?
1: No he tingut temps encara.
0: Home, a veure si fas tard.
1: Estem organitzant una a casa.
0: Esteu organitzant una a casa. Acosta't una mica més al micro.
1: N'estem organitzant. Si podem, sempre intentem fer-ne a casa, perquè per sort ma mare té jardí, llavors un cop l'any intentem destrossar-li el jardí, calant foc per tot arreu. I...
0: Sí, perquè no és el mateix fer calçots al foc que fer-los al forn. No és el mateix.
1: No, s'ha de fer el foc.
0: Res a veure.
1: Foc. I a més foc, eh? Flama.
0: Sí. Bé, doncs expliquem exactament què és el calçot i d'on ve, quin és el seu origen.
1: Doncs l'origen, en principi, com dèiem, és la zona del Camp de Tarragona. L'epicentre seria Valls, que a més té una IGP, és a dir, una indicació geogràfica protegida, calçot de Valls. I, home, és una tradició antiga, molt pagesa, en la qual, bàsicament, el que es feia era quan acabaven cert conreu d'estiu, a l'agost, el que feia és aprofitar aquella terra per replantar-hi cebes. Aquesta ceba vella, de l'any anterior replantada, germina amb diferents petites cebes. Potencialment diuen que cada capa pot generar una nova ceba, però bueno, normalment de cada ceba d'uns 5-6 calçots sortirien. És a dir, surten com noves cebes germinades, que com que estan ben juntetes, doncs agafen aquesta forma més allargada. A part de com que la ceba que utilitzen és, diguem, una ceba que han anat cultivant i que han anat triant, que és la ceba blanca de Valls, doncs ja propicia encara més que quedi aquesta espècie de ceballot recte, com que sembla un porro estret, per dir-ho d'alguna manera.
0: Sí, efectivament. I tu saps com es conrea? Com es fa? Perquè és...
1: Jo sóc poc pagès, eh? Jo, igual que tampoc no caço ni bolets, bueno, gaire, ni res. A mi m'arriba i m'ho menjo, però més o menys.
0: Sí.
1: La ceba es planta, comença a créixer, i, òbviament, un dels factors importants és el fet de que es va cobrint...
0: Calçant.
1: Cada X setmana es va calçant.
0: Es va calçant. Nom,
1: la ceba, amunt, de tal forma que, com que no li toca el sol, doncs queda blanca, perquè no desenvolupa, diguem-ne, ja no em sortirà, la clorofila.
0: Uh-huh.
1: Per tant, la part verda de dalt és la zona que està tocant el sol, la part interior, la que no li dona el sol, queda blanca, que són aproximadament 12-15 centímetres de tota la llargada total del calçot, el que és el que queda blanc i el que principalment ens mengem.
0: És igual la mida o el gruix del calçot? Ha de ser un calçot...
1: No és igual, no és igual. Clar, sí, tu compta això com ho coem. Això ho posem a sobre de, si pot ser, de sarments o alguna fusta que cremi ràpid, i el que fem és sucarrimar el calçot. Clar, si el calçot és molt petit, ens quedem amb res. I si és molt gros, li costa molt de coure per dintre. I queda una mica cru, i això fa que, a part de la textura i el sabor, faci un gust a cru, que a mi és una cosa que em molesta bastant, a més sigui més indigest. Per tant, per mi ha de ser una mida mitjana, i, òbviament, com més uniformes siguin, més uniforme serà la cocció. Els de la IGP, per exemple, que el calçot de Valls, no només tenen en compte l'origen, sinó el fet de que tinguin un calibre determinat.
0: Clar.
1: I que tu agafes un paquet d'aquests, que, òbviament, sempre costa, té un cost una mica més elevat, però tu t'assegures que tenen un calibre mitjà, bastant uniforme, i, òbviament, doncs, que estan frescos i boníssims.
0: O sigui que han de tenir la seva justa mida per poder-los gaudir com cal. Bé, doncs ja sabem alguna cosa més sobre el calçot. Anem a la celebració pura i dura, a com es cuina, com es fa, com es prepara tot això.
1: Exacte. Doncs el calçot, a veure, la forma de cuina més habitual és aquesta festa, aquesta calçotada. Li dic festa perquè al cap i a la fi és tot una celebració per tot el que implica, no? Que és, doncs, normalment a l'aire lliure, haver d'organitzar-se per començar a coure calçots a sobre del foc... Normalment, per tant, hi ha molta gent implicada, hi ha molta gent que menja, per tant, has de fer molts calçots, i això implica moltes tandes. Vull dir, és tot un cerimonial interessant. normalment, com deia, el més habitual és utilitzar el sarment, també perquè a la zona de producció doncs, ha sigut tradicionalment també una zona de vi. Però això no vol dir que no podem utilitzar algun altre tipus de fusta que cremi bé, perquè si agafem una fusta de cítric doncs ens funcionaria fantàstic. A casa, per exemple, fem servir les branques del llimoner que anem podant, que també cremen molt bé. Evitar fustes que puguin donar sabors estranys i tòxics. Val? Per exemple, el pi no és gaire recomanable. Aquí en tenim molt, on hi havia...
0: Per les resines,
1: sí, també. Sí, per les resines, sí. Igual que qui fa paelles, també diuen, si les has de fer el foc, intenta evitar el pi, per això. Pot donar sabors estranys, però bé. I, en canvi, altres fustes són molta qualitat, però no produeixen una flama tan violenta. Per exemple, l'alzina, el roure, són molt bons per fer llenya i per fer brasa, però no cremen tan ràpid. Per tant, sarments, cítrics, seria una mica l'ideal. Quan tenim el foc ben encès, normalment ja intentarem fer-ho de tal forma que nosaltres aconseguim una rasa de flama. Per què? Perquè començarem a posar calçots un al costat de l'altre. Sistemes, hi ha qui els clava amb un fil ferro per poder-lo girar, és a dir, els anem punxant per la part propera a l'arrel, un a un, no? Fem com un collar de calçot, i amb aquest collar el llancem a sobre les brases i quan està fet el girem. Entremig podem posar una graella, òbviament, perquè la cosa estigui controlada. Hi ha qui s'inventa sistemes, per exemple, utilitza somiers de llit.
0: Sí.
1: Hi ha qui fa les mil i una. El que no recomanaria és intentar fer una calçotada amb la barbacoa aquesta de comprada a la ferreteria de casa.
0: Perquè no dona per fer...
1: Dona per fer-ne pocs.
0: Estaries tres dies fent calçots.
1: I a més, el que faràs és destrossar la barbacoa, perquè aquests aparells estan pensats per fer servir... carbó
0: estona,
1: o brasa, si tu li fas flama estàs produint una calor de cop molt, molt intensa que fa molt bé l'aparell. Però vaja, la idea és els coc per una banda quan estan ben negres al giro i per mi estan en el punt per treure'ls ja quan comencen a suar, és a dir, comencen a fer aquella bombolleta, vol dir que la calor de veritat ha arribat en el centre, l'aigua es comença a convertir en vapor i comencen a suar. Quan tens aquesta calor a dintre és el moment de treure'ls, fer paquetets amb paper de diari, paper d'estrassa, paper d'embalar, el que tinguis, que no tingui gaires químics, si pot ser, els emboliques en paquets 11-12, per dir alguna cosa, i els vas emmagatzemant doncs, a dintre d'algun tipus de carmanyola o cubell, alguna cosa que pugui, o que aguantin la temperatura. Neveres de càmping va molt bé. I vas acumulant allà els paquets. Aquesta calor que li queda amb el paper, etc, és el que te l'acabarà de morosir, de fer tou, com quan fas una escalivada. I, a més, a dintre de la nevera se't mantindran calents fins que va. Ja ho tenim tot fet, comencem a menjar. 2 hores, 3 hores, això no ens importa.
0: Val. La quantitat òptima, ja sabem que cadascú té l'estómac que té.
1: Clar.
0: Però hi ha qui se'n menja 10 i ja en té prou, més que suficient, i hi ha gent que no se'ls acabaria mai.
1: Clar, jo soc dels de 10-12, precisament perquè després venen més coses i perquè, a més, em resulta indigest no només la ceba, sinó l'excés de salsa, que ara en parlarem, no? Són coses intenses. Per mi, una mida ideal doncs, estaria entre els 6, pels que tenen un estómac més de pajarito, i els 12, que seria més jo. Però hi ha gent que se'n pot... prendre doncs, 2 dotzenes o 3 dotzenes. Jo soc més això, a moderació, per poder passar una altra cosa després. Però això és molt personal, clar.
0: A més, són flatulents.
1: Bastant.
0: Ja et dic, imagina't.
1: Clar. Sí. Suposo que pels compostos de sofre que tenen, és a dir, bueno, això ho hauríem d'estudiar una mica, però sí.
0: Doncs està...
1: com més mal cuit, més flatulent també. Més...
0: Sí,
1: per això et dic, és important coure'ls bé, ben confitadets.
0: Sí. Bé, estem en plena celebració de la calçotada, hem fet els calçots i ens falta el que és imprescindible per menjar aquests calçots,
1: exacte.
0: Perquè jo no he fet una calçotada mai sense la salsa de calçots.
1: La salsa de calçots, que normalment ja tothom, quasi que tothom em diu romesco, val? Però anem en compte perquè la salsa romesco és lleugerament diferent.
0: És diferent,
1: són cosines germanes, es fan pràcticament amb els mateixos ingredients, però d'entrada jo et diria una diferència bàsica és el tipus de pebrot sec que s'utilitza. En el cas del romesco, és el pebrot de romesco, el que en castellà en diuen el pimiento choricero.
0: Sí.
1: Val? En el cas de la salsa de calçots, s'utilitza anyora. És a dir, al cap i a la fi són dos pebrots vermells que s'assequen. L'anyora és potser una mica més dolceta, el pebrot de romesco una mica més amarg, etcètera, d'acord? Però després també potser una diferència que podria haver-hi és que la salsa de calçots d'entrada podria ser una miqueta més espessa, diferències entre les proporcions amb tots els ingredients, que també inclouen tomàquet escalivat,
0: Vinga, anem a fer els ingredients.
1: Tomàquet escalivat.
0: Tomàquet escalivat.
1: Com que estem en una època en què els tomàquets de l'or ja no tal, tomàquet de penjar, d'acord?
0: Correcte.
1: Per és el que serà més dolç i de més qualitat. Ben escalivat, tot aprofitant, per exemple, la primera flama que comencem a fer, si volem fer la salsa el mateix dia. Si no els escalivem al forn, els rostim al forn. Màxima temperatura, que s'ennegreixi inclús la pell, i quan veiem que comencen a explotar, que comencen a treure suc, jo el que faig és apago el forn i me n'oblido. En el mateix moment també hi he posat, més o menys al mateix moment de cocció dels tomàquets, una cabeça d'all sencera, que escalivi també.
0: Val.
1: Utilitzarem fruits secs, bàsicament ametlla i avellana torrades. Una mica de pa que afregirem amb una mica d'oli. I aquí poso una mica de bitxo, opcional, oli d'oliva, vinagre, sal i després del que hem dit, l'anyora. Val? L'anyora el que faig jo és utilitzo una anyora sencera, la trenco, li trec les llavors, la hidrato una estoneta i després amb aquell mateix oli amb què faré el pa fregit, doncs la fregeixo una miqueta amb compte. No li trec la polpa, la fregeixo amb pell i tot, no. Tot i que a vegades he fet també la salsa agafant polpa d'anyora d'aquesta que compres en les botigues.
0: Sí,
1: eh? Una mica trampa,
0: sí.
1: Però bueno, també està bé.
0: Val? Bueno, per una emergència.
1: Una emergència, clar, però llavors l'estàs fregint, la pots torrar de la mateixa manera. És a dir, l'estàs fregint una cosa que té líquid, llavors caramelitzes, però no es torra de la mateixa manera. Val?
0: Val. Llavors l'anyora sencera.
1: Sencera, sense llavors, la pol, tot el que és la carn, sí? Amb la pell, no? El que són els cascos que et queden als voltants, els poses en remull, amb aigua calenta una estona, els fregeixes, els corres, fregeixes amb oli i tot cap a dintre el morter. O pot de Turmix aquí, ja.
0: Ah, amigo.
1: Jo reconec que sóc de Turmix.
0: És més pràctic.
1: Sí, clar, pots fer una bona quantitat sense estar tallant hores un picant amb el
0: morter. Clar, sobretot perquè tens els fruits secs, que el fruit sec, el morter, també has d'anar amb compte, perquè si no pots
1: surt
0: fer...
1: Surt volant, bueno,
0: disparar...
1: Tot això. El que és cert que amb el morter...
0: A tort i dret.
1: Sempre pot ser que et doni una textura, sobretot els fruits secs, doncs més granulosa, que pot ser molt agradable. Truc que faig jo. Jo ho trituro tot, ho vaig triturant tot, i últim moment hi poso uns quants fruits secs més, li faig una passada ràpida perquè quedin més grandets, i s'acabó.
0: I boníssima, no?
1: No sé, a mi m'agrada, queda bé. Ah, això sí, el que faig jo sempre és... Jo la vaig fent, la tasto. M'agrada, però li falta alguna cosa que no sé què és. Me n'oblido mitja hora, tres quarts, una hora. La torno a tastar, torno
0: perquè
1: a rectificar.
0: Perquè hi ha hagut un canvi.
1: Clar, oxida. Les salses, qualsevol preparació, eh? Però jo crec que guanya molt no anar amb pressa, anar-la tastant i a últim moment, just abans d'utilitzar-la, tornar a rectificar de, sobretot, vinagre, sal i si li fes falta aigua o vinagre per donar-li la textura adequada perquè puguis mullar bé el calçot perquè a vegades és tan espessa que, no, és que allà no suca res. Es queda sobre.
0: Clar, el problema també és que sigui molt líquida.
1: També, no.
0: Però el calçot si la necessita sí, que s'enganxi.
1: Sí, clar. Però home, no ha de ser aquosa, però ha de tenir una textura cremosa perquè es quedi enganxada, impregnada, i no posis el calçot a sobre i que estigui allò una pasta que no hi ha qui la travessi. Ha de tenir una textura cremosa, densa, però cremosa.
0: Val. Tenim la salsa, ja tenim els calçots que estan...
1: Els tenim cuits.
0: Estan allà suporant,
1: sí.
0: Suant, i arriba el moment de la cerimònia.
1: Porrons de vi,
0: sí.
1: I cava, pitets o paper per netejar-nos les mans o per no embrutar-nos, el que sigui, i el millor és fer-ho al carrer, allà en un lloc en què no importi si s'embruta la taula o si s'embruta res. A partir d'aquí agafem calçot per calçot amb la mà i la idea seria, en previsió, quan hem cuit el calçot, de no cremar la part verda, perquè al cap i a la fi és la nansa a partir de la qual agafem el calçot, agafem el calçot per la part verda, per les fulles.
0: De cap per avall, com si fos...
1: Exacte. Fulles cap amunt, arrel, que era l'arrel, cap avall, i les primeres capes, amb l'ajuda de les fulles externes, traiem la primera... Sobretot separem una mica la primera capa.
0: Se li agafa de la part del cap?
1: Agafem pel cap, és a dir, pel que era l'arrel, i fem una mica de pressió per desenganxar-la i estirem. I la idea és treure la primera, segona, inclús tercera capa, que són les més dures.
0: I que ens quedi el calçot net.
1: Exacte. Totalment net. Jo sóc partidari de no tacanyejar, no intentar-me menjar al màxim, sinó si la primera, segona, tercera capa estan seques, estan fora. O sigui, al cap i a la fi el que vull menjar és el que està bo. Per tant, si tinc un calçot ben cuit, ben confitadet, la part interna és la que està realment melosa, dolça, la que ens interessa. I sucar amb la salsa.
0: És sucar. I a peu dret, senyors.
1: Sí, sí, clar.
0: Que això dels restaurants...
1: No, home, fa molt bona feina, vull dir, és interessant, perquè hi ha gent que no es pot fer la calçotada de casa.
0: Sí.
1: Llavors,
0: sí.
1: En un restaurant realment fa molt bona feina, i a més és una forma de fer-ho doncs, com molt, diguem-ne, civilitzada i molt neta i molt fàcil. Però jo soc dels que m'agrada embrutar-me i estar de peu.
0: Si és aquest el cas, millor fer-ho drets. En els restaurants també t'ho posen amb el pitet corresponent i els teus guants corresponents, però assegut i amb el calçot embrutit no és el millor.
1: Jo ni guant ni res, pitet ho puc entendre, però jo ni guants ni res, perquè al cap i a la fi normalment soc també el que ha fet la salsa i ha fet els calçots, les mans ja les tinc fetes un nyap. Per tant, ja començo amb mitja feina feta. A peu.
0: Abans parlàvem d'una tradició gastronòmica que també s'ha, diríem que, industrialitzat, comercialitzat, més per la banda de la salsa
1: que però no
0: per
1: només.
0: La banda del calçot.
1: També jo he vist llocs on venen calçots cuits, envasats al buit.
0: Sí.
1: Es fa, vull dir que potser falta acabar de trobar-li en quant a negoci més aplicacions al propi calçot, no? Algunes marmelades potser de calçot, alguna cosa sí que pots trobar, però sobretot és clar, és a partir de la salsa que és a la que porta més feina al cap i a la fi de fer i que es pot industrialitzar, que es pot fer una conserva de qualitat guardada que et pot després servir per moltes coses, a més un tipus de salsa molt, molt versàtil que podem utilitzar per moltes aplicacions. Trobareu salses més industrials a supermercats i tal, i algunes marques molt famoses, i ara en temporada hi ha algunes empreses que fan salsa fresca, que té una data de caducitat més curta i que podríem dir que té un sabor potser més de salsa acabada de fer.
0: En general diries que són de bona qualitat, estan ben fetes aquestes salses?
1: Sí, sí. El que a mi sempre m'agrada, tot i això, és tonejar-me-les. Perquè jo tinc a mi m'agraden d'una forma molt determinada, amb una textura i sobretot un punt d'àcid i de salat. Llavors, a mi em sembla molt bona base, però sempre les acabo donant el meu toc. Per exemple, aquestes més industrials de pot de vidre acostumen a ser intenses de vinagre i molt, molt denses. Què faig? Les poso en un bol i les acabo d'emulsionar a mà amb una miqueta més d'oli i me les acabo de fer jo. No per la calçotada, la calçotada la salsa la faig jo, però quan vull aplicar-les a altres receptes que, si vols, en parlem. Que no tinc temps de fer-me la salsa i me la compro. I altres més artesanals sí que m'he trobat, que la textura és molt bona, però potser m'hi falta una miqueta de punx, de mala castanya, llavors doncs, una mica més de sal, una mica més de vinagre, i ja està. Però estan bé, són productes que
0: estan bé. Però tenim alternatives, el calçot ens dona per fer d'unes altres maneres, no?, podríem dir.
1: Clar, això passa com, jo què sé, l'escudella o els rostits, no? Al final hem de fer canelons, hem de fer coses. Nosaltres fem una calçotada i el més probable és que ens sobri salsa. Si hem tingut... Som dels que... O sigui, fot-li canya que no ens en falti, i calçots, que ens queden calçots cuits, ens queden calçots crus, ens queda de tot. O qual cosa aquí l'hem de trobar rendiment, perquè és un producte fresc que al final es fa malbé. Val? Cremes. Podem fer una espècie de falsa vichyssoise a partir de calçot, barreja de calçot ja rostit o calçot cru. Podem fer amb el calçot cru rebossar-los, tipus tempura. Podem fer aprofitar el calçot com si fos una ceba tendra i tallar-lo a la juliana molt fina per decorar amanides, per decorar sopes, per decorar plats. I ens dona una frescor superxula. Podem fer xips de calçot. Podem aplicar-lo tallat a rodanxes o una mica estirat, el podem aplicar a un saltejat, no? Tipus asiàtic, no? Ens fem un wok de carn o de verduretes entre elles amb
0: correcte,
1: una miqueta de calçot, no? O bolets de cultiu i calçot amb un raig de soja. Podem fer el que sigui, al cap i al fi és una ceba tendra. Per tant, hi podem fer el que vulguem.
0: Com diem sempre, cal una mica d'imaginació perquè tot és reaprofitable.
1: Sí. Oi que sí, Manel? I ganes de cuinar.
0: Sí, senyor.
1: Ens agrada menjar.
0: I tant. Ens agrada cuinar i menjar, les dues coses.
1: Sí, sí. Sí, sí.
0: Manel, fins a la propera.
1: Quan vulgueu, aquí estarem.
0: Que vagi molt bé.
1: A vosaltres, merci.
2: Aquest estiu, emporta't la ràdio amb tu. www.cugat.cat
3: Drets de butxaca. Descobreix els drets que no sabies que tenies amb Jan Botí.
4: Sigueu molt benvinguts un dia més a Drets de Butxaca, aquesta secció. Descobrim els drets que no sabíem que teníem amb el nostre jurista, en Jan Botí. Jan, bon dia.
5: Molt bon dia, Ona.
4: Quin dret ens descobriràs avui? Què ens portes?
5: Avui parlarem de matrimonis i parelles estables.
4: Ah, carai.
5: Sí, és un tema que hem tingut sobre la taula aquest any. Hem tingut sentències del Suprem doncs, que n'han parlat. Mm-hmm. I bé, és un tema doncs, a tenir en compte, perquè qui més qui menys doncs, es topa amb un casament, o amb algun divorci també, però amb algun casament en algun moment.
4: De divorcis ja en vam parlar, amb tot el tema de les custòdies compartides dels infants, i avui sí, anem a parlar de l'altra cara de la moneda, no? Dels matrimonis.
5: Sí, potser ho haguéssim hagut de fer al revés, eh? Primer cosa dels matrimonis, però mira, això ha estat notícia més recentment i per tant és interessant parlar-ne. Comencem amb un cas real, eh? Un cas real que segur que moltes de les persones que ens escolten també han tingut a prop o coneixen, no? Uh-huh. Una parella doncs, que porta 25 anys vivint junts i que tenen dos o tres fills, un gos fins i tot, i una hipoteca a mitges, no? Ja, per tothom, pels amics, pels veïns, pels familiars. Escolta'm, allò és una relació consolidadíssima i, per tant, són una família amb tots els ets i uts, no? I ells són d'aquella gent que diuen no, és que a mi no em cal un paper per demostrar l'amor. Bé, no, per demostrar l'amor, no. Per demostrar altres coses, potser sí.
4: Potser sí, no?
5: Potser sí, no? Però hi ha un dia, i ara em posaré tràgic, igual que quan parlem d'herències, bueno, una de les dues persones de la parella mor sobtadament, i quan l'altra parella, la dona en aquest cas, perquè és el cas més general, no? És el mm-hmm. més habitual, va demanar la pensió de viudetat, l'administració li diu, escolti, em sap greu, però vostè no té dret aquesta pensió de viudetat. Com pot ser això? Per què aquesta persona té dret? No? Tenen el llibre de família, porten vivint 25 anys junts, etc etc. Doncs avui, aquí a Drets de Butxaca, posarem totes aquestes cartes sobre la taula, sobre aquest concepte de la parella de fet. És el mateix que està casat? No. Quins drets tenim? Per què a Catalunya la llei ens diu una cosa, el nostre Codi Civil, que ho diem sempre, i el Tribunal Suprem de tant en tant ens en diu una altra? Com ho regulem, tot això?
4: Doncs som-hi, anem a veure una mica on està regulat tot això.
5: Doncs avui canviem de llibre del Codi Civil, ens anem al llibre segon, com quan vam parlar dels divorcis i les custòdies, no? Que és la part doncs, que ens indica com funcionen aquestes relacions, no? De parella, etc etc. Primer de tot, concepte, parella de fet o parella estable?
4: És el mateix?
5: A veure, a nivell de carrer, ho fem servir com a sinònims. Uh-huh. Què passa? El nostre dret civil parla de parella estable. Parla de parella estable. Per tant, jo faré servir el concepte parella estable. Uh-huh. Però parella, de fet, també hi ha altres normatives que ho fan servir. Codi estatal, generalment.
4: Per tant, podem dir que sí, que és el mateix?
5: Sí, sí. Però, uh-huh. en el cas de Catalunya, per ser una parella estable, no és obligatori ni que haguem anat a fer papers, ni que haguem anat a un jutjat, a un registre, a un ajuntament. En principi, no cal. Per què? Doncs perquè la llei ens dona tres supòsits en els quals jo sóc parella estable, em converteixo en parella estable amb la meva parella, si es produeixen, en primer lloc, una convivència ininterrompuda de com a mínim 2 anys, punt número 1. Punt número 2, que hi hagi fills en comú. I punt número 3, que efectivament ho formalitzem en escriptura pública davant de notari. Són aquests tres supòsits. Convivència interrompuda, fill comú i aquesta formalització en escriptura pública. Què ens permet, en el moment en el que això s'ha produït, un d'aquests tres, no calen els tres alhora, i jo tinc aquesta consideració de parella estable, a mi això, a nivell de successions, llibre quart, ens atorga una sèrie de drets que, en el cas català, estan molt equiparats, molt equiparats, a un matrimoni. A un matrimoni. Per exemple, en el cas de la successió, si el qui mor, mor sense testament, el convivent, és a dir, l'altre, té el mateix dret que un cònjuge en l'herència. Per tant, a l'ús de fruit universal a l'ús de fruit universal dels béns, no? I en segon lloc, pel que fa als drets viudals, si aquesta parella, doncs, un mor, tenen el dret al que se li diu l'any de viudetat. En aquest any vol dir que es pot viure en el pis en el qual s'estava convivint i a rebre aliments gràcies al patrimoni del difunt. I a quedar-se també amb el parament de la casa, amb el que hi ha dins de la casa. Han estat pràcticament equiparat. Ara, si volem tots els drets, s'ha de casar un. Si no et cases, no tens tots els drets.
4: Clar, quins són aquests drets que no tenim, no? Perquè aquí dius la successió i els drets viudals aquests sí, però quins no tindríem?
5: Bueno, és cert que a nivell successori hi hauria algunes altres qüestions o que serien segurament més complicades de demostrar, que ens generarien més dificultat pel fet de que no és tan establert, de que no hi ha aquest establiment tan clar, no? Quan ve el problema, no? I ho hem dit a l'inici, la pensió de viudetat amb aquest fet de soc parella estable o soc matrimoni. Si soc matrimoni no hi ha dubte. I aquesta pensió de viudetat la tinc, per exemple. No? Em preguntaves, un dret que no tindria. Bueno, doncs en un matrimoni no hi ha dubte. En una parella estable, o parella de fet, podem tenir algun problema. I aquí és on entra el que deia, no? Aquesta sentència recent també del Tribunal Suprem, on molta gent s'emporta sorpreses desagradables. Perquè com que tenen aquesta consideració de que han estat convivint durant tant de temps i tenen fills, etc, etc, no els hi calia res més. Bé, doncs aquí, encara que el Codi Civil de Catalunya ens digui que ets parella estable i que pot portar 2 anys vivint junts, tenir fills, això pot no servir per cobrar la pensió de viudetat. Per què? Doncs perquè la llei espanyola, que és la llei de la Seguretat Social, que és la llei que regula com s'atorguen aquestes prestacions, és una competència exclusiva de l'Estat. Per tant, el Tribunal Suprem hi té a dir. I, per tant, si bé el Codi Civil regula les relacions i de quina manera s'estableixen i de quina manera funcionen les successions, etc., en aquest cas concret de com es regula la prestació de viudetat, això és una competència de l'Estat. I aquí l'Estat ens diu, escolti'm, vostè ha d'estar registrat com a parella, de fet, parella estable, com a mínim, per poder tenir dret a aquesta pensió de viudetat. Si no, problemes.
4: Per tant, tu pots ser parella estable a Catalunya sense tenir cap paper, i aquí t'és vàlid, però en el cas de l'Estat això ja no és vàlid.
5: Bé, no he dit ben bé això. És a dir, el dret civil espanyol funciona diferent, el dret civil comú funcionarà diferent amb com es regulen aquestes parelles de fet. És a dir, el com es regula, com arribem a aquesta parella de fet, es regula de manera diferent, efectivament. Però jo el que vull dir és, en el cas català, jo puc tenir aquesta garantia de que sóc parella estable, però puc tenir problemes just doncs, per aquesta sentència recent, i que ja és doctrina del tribunal, no és la primera, ve dient el mateix de manera reiterada, dir, escolti'm, vostè això ho ha d'acreditar via registre. Per altres qüestions, que t'atorga permisos, per exemple, potser a Catalunya en tens prou, però per aquest fet de la pensió hem d'anar en compte, perquè és on moltes vegades trobem la problemàtica.
4: Doncs som-hi, anem a veure alguns casos pràctics en aquest àmbit.
5: Sí, justament, no? Aquesta sentència del Tribunal Suprem, on deixa clar que per cobrar la pensió la convivència no és suficient, encara que tinguis fills o hagis comprat un pis a mitges. I el Suprem ens diu, escolti, vostè ha de complir un requisit formal sagrat, la inscripció obligatòria. I la inscripció obligatòria ha d'estar inscrita en el registre oficial. A Catalunya en tenim un. Tenim un registre oficial de parelles estables. Si tu estàs registrat allà, te n'oblides dels problemes. O formalitzat això, no?, en un document públic com a mínim 2 anys abans de la mort. I ens diu que per la convivència són 5 anys el cas de poder demostrar. Per tant, ho amplia. Tant, això ho hem de tenir en compte. Tant, quan es produeix la situació aquesta de és que com pot ser que jo, que he fet tota la vida amb algú, etcètera, bueno, hem de tenir la llei clara. I si vostè vol tots els drets, ha de complir amb els deures. I a vegades pot ser controversial, efectivament, i a vegades hi ha judicis i s'ha d'analitzar cas per cas, és a dir, no és blanc o negre. Però, escolti, si vostè sap que això és així, signi un paper. És que no demostrarà més o menys amor. i li donarà a vostè i als seus fills doncs una seguretat que li podria ser qüestionada en altres casos, no?
4: Per tant, és interessant inscriure's al registre.
5: Sí, perquè aquella parlàvem, no?, de tres supòsits: l'escriptura en notari, la convivència i els fills. Clar, l'escriptura estrictament no és el registre. I com que estrictament no és el registre, ens pot portar alguna dificultat. Per tant, jo diria, escolti'm, si ve per la llei catalana vostè té aquests drets a tots els efectes, hi haurà qüestions que potser no depenen de la normativa catalana, on el tribunal ja ha assentat una normativa, una doctrina contrària, i ha de vostè calibrar això molt bé. Per tant, escolti'm, tingui-ho present, perquè qui ve aquí és la Seguretat Social, no la Generalitat de Catalunya. I un cas concret, sí que és cert que en alguns casos, malgrat això que acabo de dir, i com deia, no?, que hem de veure la practicitat de cadascun d'ells, el Tribunal Europeu de Drets Humans ha estirat de les orelles a l'estat espanyol perquè diu, escolti'm, gent que ha complert amb tot el que correspon, vostè li està denegant pensions de viuda.

0: que ell va morir sense haver pogut reprogramar la data. Aquí sí que se li va atorgar a la viuda la pensió de viudetat, malgrat no estaven casats.
1: Clar,
0: situació
1: hi havia
0: excepcional.
1: Aquesta previsió, no?, de casar-se.
0: Exacte, és a dir, hi havia previsió d'exercitar el dret que correspon, veníem a més amb una acreditació d'aquesta parella estable, i aquí el tribunal sí que va atorgar aquest dret, no? Però hem d'anar a filant prim, hem d'anar a filant prim.
1: Doncs ja anem cap a uns consells finals per tancar la secció d'avui.
0: Sí, doncs per no haver d'aprendre d'aquesta excepcionalitat de les sentències europees o de pandèmies mundials que no recomanem a ningú haver de tornar a passar, no em refiaria únicament de la convivència, no em refiaria, és a dir, portar tots aquests anys junts, tenir els fills, etc., no t'atorga per se de manera directa aquesta pensió de viudetat, no te l'atorga de manera directa. Inscriviu-vos en el registre. A Catalunya en tenim un registre de parelles estables de Catalunya. És un tràmit senzill, es pot fer per internet, i recordeu que el Suprem ens demana que aquesta inscripció s'hagi fet 2 anys abans de la mort. Per tant, no us espereu estar malalts. No us espereu estar malalts. I finalment, aquesta contraposició matrimoni versus parella estable. El blindatge que ens atorga el matrimoni no ens l'atorga la parella estable. Per tant, reflexió, si volem tots els drets, apliquem-nos els deures, perquè d'aquesta manera no hi haurà cap mena de discussió, perquè haurem complert amb el que se'ns requereix. Per tant, més enllà de la convivència, dels fills a part, etc., reitero, l'amor no es demostra tenint o no tenint un paper, i el paper ens pot facilitar la vida. Facilitem-nos la vida, i després ens evitem litigis, problemes amb fills, amb tribunals, etc., etc.
1: Per tant, es desprèn d'aquí que ens estàs recomanant que ens casem.
0: O que us inscriviu al registre de parelles estables. Si algú li considera, perquè efectivament el matrimoni té una connotació també moral forta, pots inscriure en el registre de parelles.
1: Doncs Jan, moltes gràcies per descobrir-nos aquesta diferència, no?, entre el matrimoni o la parella estable i aquest apunt, que a Catalunya tenim uns drets però que la pensió de viudetat, no?, com que ve regida pel Tribunal Suprem, doncs juga una altra lliga una mica.
0: Exacte, hem de conviure amb aquests dos sistemes, no?, aquesta competència exclusiva de l'Estat amb Seguretat Social, doncs que el Suprem ens indica de quina manera i en quins termes ens atorgarà aquesta prestació. Per tant, efectivament, o caseu-vos o registreu-vos.
1: Doncs ja ens retrobem un altre dia a Drets de Butxaca.
0: Molt bé, fins la propera.
2: La ràdio amb samarreta.

0: El teu cos brilla, però no ho pots veure. Els éssers humans emeten una llum molt feble, anomenada bioluminescència ultrafeble. Aquest fenomen passa a causa de reaccions químiques que tenen lloc a les nostres cèl·lules. Quan el nostre cos produeix energia, les cèl·lules alliberen petites quantitats de radicals lliures. Aquests reaccionen amb molècules com els lípids i les proteïnes, i en aquest procés s'emeten fotons, és a dir, partícules de llum. El problema és que aquesta llum és tan dèbil que l'ull humà no és capaç de detectar-la. Amb càmeres extremadament sensibles, però, els científics han aconseguit fotografiar aquest resplendor humà. La llum sol ser una mica més intensa a la cara, al coll i les mans. A més, el nivell de brillantor pot variar segons l'hora del dia, el ritme circadiari i l'estat de salut de la persona.
1: La ràdio amb samarreta al 91.5 FM. Salut activa. Perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
2: És el mateix les begudes isotòniques o energètiques per hidratar-nos quan fem alguna activitat física?
3: Les begudes isotòniques i les begudes energètiques no són el mateix i serveixen per a propòsits diferents. Les begudes isotòniques estan pensades per reemplaçar els fluids i els electròlits perduts durant l'exercici intens o prolongat. Contenen sodi, potassi i altres minerals, així com una quantitat moderada de carbohidrats per proporcionar energia. En canvi, les begudes energètiques contenen una alta quantitat de cafeïna, sucre i altres estimulants. Pensem que una beguda energètica

0: pot contenir la cafeïna equivalent a 3 cafès. Per aquest motiu, els infants o persones amb problemes cardiovasculars no n'haurien de beure mai. Durant l'activitat física intensa, especialment quan és de llarga durada, les begudes isotòniques poden ser útils per mantenir l'equilibri d'electròlits i prevenir la deshidratació. Les begudes energètiques, en canvi, no són recomanables com a principal font d'hidratació.
1: Salut activa.
2: Olga Brunner, dietista nutricionista comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós i Palafrugell.
3: La veritat és que les begudes isotòniques i les energètiques són diferents i és important saber quan les hem de beure una o les altres. La qüestió és que les begudes isotòniques tenen minerals, tenen electrolits, tenen aigua i un punt, no, d'hidrats. En canvi, les begudes energètiques sobretot estan carregades de molts de sucres, les versions zeros d'edulcorants i altres additius, i a part porten cafeïna i altres substàncies excitants. I no totes les persones les poden beure, sobretot a la mainada, que els hi podria posar molt nerviosos, ja que aquestes begudes, una llauna normal equivaldria a prendre's de cop un cafè i mig i una llauna de les grosses equivaldria a prendre 3 cafès de cop. I això pot ocasionar que, depenent de la persona, del sexe i l'alçada, puguin acabar a urgències a l'hospital. Per tant, a la mainada això hauria d'estar prohibit com es fan en altres comunitats. En relació a les begudes isotòniques, no sempre són necessàries. Quan fem menys d'una hora d'esport, hora i mitja, amb aigua és la millor hidratació que podem fer. Entre l'hora i mitja i les 3 hores, doncs ja necessitem aprendre a llegir etiquetes i triar una beguda isotònica que ja tingui una mica d'hidrat. I a partir de les 3 hores, doncs llavors, a més d'aquest hidrat, necessitem que hi hagi sals, perquè estem suant molt i perdem moltes sals a través del nostre cos. I pel que fa a les begudes energètiques, sobretot està prohibit en embarassades, en lactants, perquè aquesta excitació passa a la llet materna, en menors d'edat i també en persones amb malalties cardiovasculars i diabètics, perquè estan associats a tenir molt de sucre. I sobretot no barrejar-les mai amb alcohol i encara menys amb drogues, que podríeu acabar a urgències de l'hospital.
1: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
4: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
5: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. Aquest dilluns, 10 d'agost, s'han posat en marxa les obres de millora dels edificis d'infantil i primària de l'Institut Escola Catalunya. Ho ha anunciat l'alcalde Josep Maria Vallès a través del seu compte d'Instagram. Estava previst que les obres comencessin molt abans, però s'han acabat endarrerint a causa d'una incidència administrativa en el procés de licitació. Un cop resolta la incidència, finalment s'inicien aquests treballs de millora, que està previst que tinguin una durada de 12 setmanes i inclouen la renovació de paviments, revestiments, portes i acabats, així com diverses actuacions per solucionar filtracions i entrades d'aigua. Les obres, doncs, coincidiran amb l'inici de curs, un fet que preocupa a les famílies sobre com acabarà afectant els infants del centre. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya renovarà el tram de via comprès entre les estacions de Gràcia i Sarrià en la línia Barcelona-Vallès entre els dies 11 i 23 d'agost. Les obres de renovació comportaran talls de circulació en aquest tram, de manera que, mentre durin els treballs, s'oferirà un servei alternatiu d'autobusos que cobrirà el recorregut entre les estacions de Gràcia, Sant Gervasi, Muntaner, La Bona Nova, Les Tres Torres i Sarrià. El trajecte el farà per la Via Augusta. Les obres s'han programat en unes dates de baixa demanda amb l'objectiu d'intentar reduir el mínim d'impacte en les persones usuàries. Els treballs previs a les obres es van iniciar el passat mes de maig, però no han causat cap afectació al servei, ja que realitzaven en horari nocturn fora de l'horari comercial. I un total de 46 oficines de correus de la província de Barcelona, entre les quals la de Sant Cugat, s'han habilitat per presentar esmenes sobre el procés extraordinari de regularització de persones migrants. Es podrà fer fins al 30 de setembre sense necessitat de demanar cita prèvia i en horaris establerts. En el cas de Sant Cugat, serà des de 8:45 fins a 3:15. I en esports, l'entrenadora i tenista del Club Esportiu Valldoreix, Sònia Delgado, s'ha proclamat campiona del món més 45 aquest divendres a Lisboa amb la selecció espanyola. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari, constantment a les xarxes a cugat.cat.

0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Cuidar de la família, començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
2: Braseria La Bolera.
3: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
2: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
3: Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
2: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
3: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
2: Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
4: Bé, i què voleu fer aquests dies?
5: Anar a una piscina caribenya.
6: Dormir en un hotel del Far West.
7: Volar a llums d'un drac.
4: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
8: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Sant Cugat es prepara per viure una nova edició del Sant Cugat, el Festival de Música Negra, que arriba ja a la seva 12a edició, consolidat com un espai de trobada entre cultures i sons d'arreu del món. Enguany el festival proposa un viatge d'anada i tornada entre Àfrica, el Carib i Europa, explorant els orígens i les connexions de la música afrodescendent i el seu impacte en gèneres com el jazz, la salsa, el reggae o la rumba catalana. Per conèixer tots els detalls d'aquesta edició, avui ens acompanya Enric Andersons, director del festival i una de les ànimes impulsores del projecte. Molt bon dia, benvingut.
1: Molt bon dia de nou.
0: Canviem una mica el format, avui toca dialogat perquè ens expliquis tots els detalls d'aquesta 12a edició. El festival arribarà del 10 al 14 de juny, ho dèiem ara, ja la 12a edició. En quin punt de maduresa es troba la proposta?
1: Bé, ara ja els últims anys que hem repetit format al Parc de Can Vernet, no?, amb aquests 3 dies de main stage més alguna activitat bolet satèl·lit, crec que està més que consolidat. És un format que la gent ja espera, ens pregunta, i ho notem a xarxes, sobretot, no? Vull dir, l'impacte que té cada post que fem ara, cada presentació de cada artista, els comentaris, els likes... L'altre dia vam fer un post que va tenir 3.000 i poco likes, que és, jo crec, el rècord. I a vegades també és un... Bueno, un anàlisi, no?, molt ràpid de veure com espera el públic, veure quina recepció tenen els teus missatges a xarxes, perquè al final avui en dia no és la font bàsica de comunicació d'un festival. I rei, ara just estem en el tram ja heavy de la campanya, per dir-ho així, no? Vull dir, fent premsa, fent aquests programes, deixant-los, fent els cups típics que posem sempre a Plaça d'Octubre cada any amb tota la programació, i la gent ja ho espera amb ganes, així que jo crec que està més que consolidat. I veient xifres una mica, sabem que fora, òbviament, del Petits Camaleons i d'activitats oficials com la Festa Major, ara mateix és l'activitat de Sant Cugat que porta més gent i mou més públic. O sigui que estem més que contents.
0: Està ben arrelat, sí, aquest Sant Cugat. Cada any hi ha un fil conductor. Enguany parleu d'aquest viatge d'anada i de tornada de la música afrodescendent. D'on neix aquesta idea? I ens pots fer 5 cèntims d'aquest viatge d'anada i tornada?
1: L'anada i tornada és un concepte que s'utilitza molt, sobretot en la música llatina o afrollatina, no?, en la salsa, en la cúmbia, etc., que parla d'aquest viatge que s'ha fet de la cultura entre aquests 3 continents. Un viatge que, per mala sort, ve d'una infàmia, que és l'esclavisme, no?, des del triangle aquest comercial que van fer l'imperi espanyol i britànic, sobretot, comerciant, no?, que portaven armes cap a Àfrica, després les venien allà per comprar esclaus a les mateixes costes, portar-los a Amèrica a treballar, i sobretot al Carib, no?, que va ser el nucli o el mercat aquest esclavista, és d'on després es repartien pel resta d'Amèrica. I això després es tornava amb tot manufacturat cap a Europa, no?, es venia i era així eternament. I és un triangle que va generar milions i milions d'euros, de dòlars o d'or, digue-li com vulguis, en aquell moment. Sí, exacte. Tu dinero en el tiempo, ja ens
0: ho diria.
1: I bé, ha creat també aquest crisol de cultures, que es diu aquesta cruïlla de cultures, que ha sigut al Carib, amb aquests viatges d'anar i tornada culturals, no?, que hi haguessin mariners espanyols, irlandesos, etc., doncs a llocs com l'Havana, a Nova Orleans, a Bogotà, doncs han generat unes sinergies similars, paral·leles, perquè no són exactament el mateix la música cubana que la jamaicana, que el jazz, que el soul, que el blues, però totes tenen coses en comú, no?, que és aquesta barreja també entre els pobles aborígens, entre la música esclava i entre la música que porten els mariners, no?, entre aquesta música africana i tal, i han creat aquestes músiques d'anar i tornada, que se'ls diu, que són al final les arrels o les primeres músiques de crisol d'on després es desenvolupa el reste de música negra, no? I aquest any hem anat a buscar aquestes músiques. Una d'elles la tenim a casa, que és la rumba catalana.
0: També. Clar, ara t'anava a preguntar, tot i que geogràficament ens pot semblar llunyà, no?, si pensem en termes de distància geogràfica, tot i que vivim en un món extremadament globalitzat, aquesta música va tornar a casa amb aquests mariners i també va deixar petjada a casa nostra, a Catalunya. Quins gèneres veuen d'aquest anar i tornar?
1: A casa nostra està clar que tenim les habaneres, que surten també del son cubano i de tota la música tradicional cubana que es va fer a partir dels danzones cubanos, bueno, això aniria molt enrere, I després tenim la rumba, que també hi ha una barreja aquí entre els mariners que, treballadors que venien de Càdiz, perquè Càdiz al final era el port de sortida de la península i el que més comerciava amb Amèrica, i els propis mariners que sortien dels ports catalans que comerciaven amb Cuba, ja que l'únic, després del decret de Nova Planta, també una història que aniria molt enrere, l'única illa que li deixaven comerciar a Catalunya era amb Cuba, i allà és on hi ha més influència.
0: No?
1: Que de fet, per entendre aquest context, el dimecres 10 de juny, a Cal Temerari, tenim unes primeres activitats, que és una xerrada en conjuntament amb Televisió de Catalunya i amb Abacus, que es diu Negrés, que parla una mica de la Catalunya esclavista i d'aquesta relació de Catalunya amb Cuba.
0: Ara parlarem de la programació, també. En tot cas, creus que la música també ens pot ajudar a entendre aquests processos històrics?
1: Sí, la música sempre ha servit, no?, per comunicar allò que amb el llenguatge o que el xoc de cultures... on el xoc de cultures feia un mur, la música ajudava a comunicar, no? Vull dir, un Nova Orleans... que tu trobis una persona, el que dèiem, parlant eslau, un altre que parla, bueno, el seu idioma originari d'Àfrica, un altre espanyol, en un moment on no existien, ningú havia estudiat idiomes. Reunir-se en una plaça, reunir-se en un pub i fer música els ajudava a comunicar-se d'una forma i a trencar uns tabús o unes tensions que potser haguessin sigut molt més bèsties i que bueno, va ajudar. I creiem que avui en dia també la música pot ajudar a integrar i a generar una societat molt més amiga i molt més amable.
0: Mm-hmm. Aquesta és la 12a edició, ho dèiem al principi, proposava el festival durant 4 nits principals, temàtiques i una jornada cultural. Per què aposteu per aquest format?
1: És un format que hem anat llimant amb el temps, no? Al final són, com dèiem, 12 edicions, 13 anys, de fet, i hem anat trobant el format. Al principi era un format que estava molt més repartit pel poble, fins i tot la primera edició van ser 3 setmanes, després vam fer 2, hem anat, la del Covid el 2021 també van ser 3 setmanes, però clar, com que ens feien tenir el públic sentat, eren un altre cop bolets, i al final ens hem sentit còmodes amb aquest format que fa molt festival, no? D'un recinte firal amb tots els food trucks, totes les parades, artesania, xerrades, i ho fa molt més complet. Sí que aquest any una mica reduïts d'horari, ja que hem hagut d'anar... Bueno, hem mogut al juny, cosa que els últims anys havíem fet...
0: Finals
1: de maig. Com que estem a mitjans de juny ja, pràcticament, perquè és del 10 al 14, no ens la juguem a fer migdia i matí com altres anys, i ho concentrarem tot molt més a les tardes i nits. Mm-hmm. Per un tema de la calor, perquè ja l'estem veient venir.
0: Sí, ja hem tingut un abril bastant calorós, imaginem-nos el juny. Fem un repàs per les propostes. Ens feies tu un avançament d'aquesta primera que arrencarà el 10 de juny a Cal Temerari, amb la projecció d'aquest documental Negrés, la Catalunya esclavista. No només el documental, sinó que anirà acompanyat d'una taula rodona que organitza l'Associació de Joves Africans de Catalunya, la JAC. És important per vosaltres que el festival vagi més enllà de la música i que també serveixi d'aquest punt de reflexió, de debat, que en el seu origen va tenir, com tu ens explicaves, no?, en aquests pubs, en aquests espais de trobada de cultures i d'orígens molt diversos?
1: Sí, aviam, nosaltres tenim un festival de música negra perquè carreguem una ideologia, també. Aleshores, per nosaltres la música negra és una eina de l'antiracisme i sempre ha sigut així, no? Aleshores, han d'anar lligats, han d'anar de la mà. Potser sí que els primers anys ens vam centrar molt en la música, les 4 primeres edicions, però la 5a ja vam començar a fer xerrades. Aleshores, ja venim d'un bagatge de molts anys d'aquest contingut cultural. S'han fet exposicions, xerrades, documentals, i creiem que és imprescindible. I fins i tot un any, a la 10a edició, vam fer un espai amb Quad Media, aquí a la Casa Cultura.
0: La Jessica Soto Dossos.
1: Que van ser tot xerrades tot el dia, programes, podcasts i moltíssim contingut, i crec que també era el 10 aniversari del Sant Cugat i tenia sentit fer-ho així tan gran. Mm-hmm. Però creiem que té molt sentit donar-li aquest contingut ideològic, i que si no estaria com buit per mi.
0: Per això també teniu un pregó, no?, que es fa el dijous. He convidat el cantant i poeta Daura Mangara, de Banyoles. Com heu fet aquesta tria i què n'espereu del seu pregó?
1: Sí, aquest any, l'any passat vam començar una col·laboració amb l'AJAC, com bé has dit, amb l'Associació de Joves Africans de Catalunya. De fet, el seu president viu aquí a Sant Cugat, en Tijan, i directament aquest any els vam entrar a la taula de programació i vam dir, mira, com altres entitats que sempre n'han format part, fem l'indie, jazz en viu, etc. vam voler que ells també formessin part d'aquesta taula de programació i fessin propostes. Així que la primera jornada musical, que serà el dijous 11 de juny, la coorganitzem directament amb ells i ells doncs creien que en Daura, com a activista banyolí i d'aquest moviment afrocatalà, doncs era molt interessant portar-lo, té un gran discurs. De fet, fa poc li van fer també un documental a TV3 sobre la seva vida.
0: El negre de Banyoles, sí. Ho dic de memòria, però sí. Crec que anava així.
1: I per això, creiem que era interessant, precisament per tota la temàtica que estem parlant aquest any, que és una temàtica que ell també porta molt, no? I més, si parlem d'aquest passat colonial català o espanyol, i de que a Banyoles, precisament, tenien el Museu d'Arder, no? Tenien aquesta persona dissecada ja fins... Bueno, nosaltres érem petits
0: i encara... Fins no fa tant, perquè jo encara l'havia vist.
1: Era sí. Bastant creepy, sí.
0: Sí. Tindrem més música divendres, el tret de sortida del Donarà Carabassa, que s'encarregarà de portar al públic, no?, de fer aquesta transició del Monestir Corner a aquest recinte que ens explicaves al principi, al Freedom Town, que el teniu així batejat a Can Bernet, que heu preparat per a aquesta jornada de divendres.
1: Sí, Carabassa, que ja és un clàssic, que fa ja uns anys que ens acompanyen, pràcticament des que vam anar a l'espai aquest de Can Bernet que ens acompanya a Carabassà. Després, ara t'ho diré molt, molt de memòria, hi haurà Guatatiboa amb la Jessica Bu i l'Àngel, que estaran obrint, que és un format així de house, vocal, amb música i també molt bé per un tarder, no?, mentre esperem aquesta posta de sol. Després tenim la Tina Massawi, cantant de Zimbabwe, afincada a Barcelona, brutal, vull dir, per mi també una d'aquestes notícies, com vam donar la notícia del bolo, va ser increïble l'acollida que vam tenir, sí, perquè realment són gent que mouen molt públic i són la nova escena, li podríem dir europea, entre cometes, del soul, però sí, africana, europea, digue-li com vulguis, o d'aquest punt de trobada, precisament, sí. D'aquesta cruïlla de cultures que parlàvem. I tancarà la nit, per mi, un dels millors directes del moment, que és Extraño Ways, orquestra, amb l'orquestra sencera, que ha sigut el Rodrigo Lavinia, que venia d'Adversaris,
0: sí,
1: Pirates Sound Systems, vull dir, de molts projectes, però ara d'aquest projecte amb banda sencera, amb una banda soul, amb coristes, que és brutalíssim. Vull dir, jo abans de programar-lo vaig anar a l'estiu a veure les festes de Sants i realment vaig quedar al·lucinat, i aquell dia quan va baixar a l'escenari li vaig dir, tio, vull que toquis el Sant Cugat.
0: Has de venir cap a Sant Cugat. Això serà divendres, dissabtes podríem dir que és una de les jornades més potents del festival, i heu decidit repetir una de les col·laboracions que l'any passat va tenir molt i molt bona rebuda, amb l'Afro Latin Jam i Pinya con Salsa. Explica'ns, perquè no la va poder gaudir, que no s'ho perdi aquest any, de què va?
1: Sí, l'any passat vam tancar el festival, a vegades és una mica premonitori això, ara ho veurem amb l'any que ve. Vam tancar el festival amb un bolo de salsa, cosa que no havíem fet mai al Sant Cugat, així com a... Sí que abans havíem fet el Latin Soul al Casino Floresta, però una activitat paral·lela al Sant Cugat, amb el logo de Sant Cugat. Vam tancar amb un bolo de salsa tota una jornada, de fet, de música llatina, i aquest any ens hem centrat molt en la música llatina i
0: tenia sentit, no?
1: Sí, tenia un sentit per continuar, no?, per això que deia aquest viatge al Carib. I ho vam fer amb aquesta col·laboració amb Pinya con Salsa, que són una entitat de ballarins locals, que queden un cop a la setmana per fer unes trobades de salsa social, que li diuen, i en aquest cas obrirem a New Sabrosura, a Lenin i companyia, que de fet van tocar també fa 3 mesos al Mercantic, amb Pinya con Salsa també, que ho vam organitzar amb Sota Sons, i portant tota aquesta salsa, tot aquest son cubano, tots aquests ritmes tan caribenys, amb aquest grup format per colombians i venezolans, que segur que fan moure les persones.
0: Sí, a tothom, que s'hi acosti,
1: a petits i grans.
0: Hi ha un altre great hit del dissabte, i és que fa 3 anys que aposteu també per una producció pròpia i exclusiva, és a dir, es pot veure el Sant Cugat aquí i poques oportunitats més. Aquest any ho feu amb Latin Goes Ska. Què és? Què podrem veure? Què podrem sentir?
1: Sí, pel mig, el dissabte, per això tenim el Joao del Monte, que també és un dels artistes del moment, que surt, bueno, també un músic cubà que té un projecte grandíssim, que ara fa tota una gira europea, i comença la gira al Sant Cugat, que també és un bolo d'aquests que dic, val la pena veure'l, perquè després se'n va a rodar. I sí, tenim el Latin Goes Ska. Sí, l'any passat vam tenir el Rhythm Riders, que era tot el projecte aquest de reggae, on van tocar Dala, Senyor Wilson, Cuca Pi, etc. que de fet no s'ha tornat a fer fins aquest cap de setmana, que estarem a Vilanova el 20 aniversari del Nou Arregue.
0: Doncs mira, una oportunitat per tornar-ho a veure.
1: Sí. Sí, ja et dic, són projectes que fem des del Sant Cublac com exclusius, o això, si s'ha de fer un cop a l'any o un altre lloc. Però... I ara hem fet aquest Latin Ghost Ska, que és una unió precisament d'alguns músics de New Sabresura, que estaran just abans, i de la banda d'esca que hem portat amb Trentus Cabil, també amb Sota Sons, que és la banda d'esca de la Memisila, que són els Jegues, amb el Josep Blanes al capdamunt, amb el que hem fet, que això també és una exclusiva, que ho anunciarem demà, amb el que hem fet un disc exclusiu també, que es vendrà al festival, un vinil, amb dos cançons gravats per aquesta banda, que seran només 100 còpies. Si el vulgui, pot venir al festival a comprar aquest vinil, l'exclusiu, del bolo exclusiu, que només serà el Sant Cublac, que és aquesta unió dels clàssics de la salsa i el son cubano i la música tradicional cubana portats al reggae i a l'esca.
0: Peça de col·leccionista.
1: Sí.
0: Gairebé, eh? Super exclusiva. Això és el dissabte i el diumenge feu aquella jornada que ja és tradició, per dir-ho d'alguna manera, que va més destinada al públic familiar, no? Que aquesta sí que començarà al migdia, mig matí a les 11, si no m'equivoco, perquè és important per vosaltres també mantenir aquesta jornada, adreçar aquest públic més familiar i on els nens, doncs, que a vegades no poden anar a dormir tan tard, no? També hi puguin participar.
1: Mira, l'any passat, aquest any no hem pogut fer-ho per una qüestió de temps, però l'any passat que vam estar al Sant Jordi amb una parada del Sant Cublac, no?, fent promo i venia amb làmines, samarretes i tal, i passava una família i el nen petit els deia, mira, papa, el Sant Cublac. I es cridava com emocionat i al final li van acabar comprant una samarreta. Doncs una mica és això, no? Vull dir, arribar també aquest missatge a les noves generacions és important pel que dèiem abans, per aquest missatge positiu, integrador, transformador, que té la música negra, doncs fer-ho a través també d'aquestes activitats familiars és important. Els pares també gaudeixen, la veritat, perquè poder estar disfrutant d'aquesta música per grans i petits, doncs és guai. I aquest any tenim aquesta novetat, aquesta col·laboració del taller de percussió africana, que podrem disfrutar des de primera hora. Sí que és veritat que les activitats familiars no hem anunciat encara què passarà de 11 a 4. Sí que a les 4 comencem ja amb aquest taller percussió i tal, però estem una mica pendents de quines són les previsions del temps, tornem a dir. I depèn de com, les activitats més infantils i més familiars les posarem a la tarda per un tema de seguretat.
0: Perquè no caigui...
1: Perquè sabem com és el parc de Can Bernet, per moltes ombres que hi posem, va haver-hi un any que sí que ens va caure el juny, que no sé si va ser la novena edició, i la gent estava com amagada a sota les faroles, pràcticament, o sigui, buscant cada ombra allargada per posar-s'hi, perquè és que no s'hi pot estar.
0: Feia doncs, molta calor.
1: Si hi ha una onada de calor, les activitats aquestes matinals les passarem a tarda.
0: Va, primer la seguretat. Si mires enrere, com ha evolucionat el Sant Cublac des dels inicis i cap a on t'agradaria que evolucionés el festival. No sé si parla de créixer o no, perquè no té per què, les coses no tenen per què créixer, no? Però no sé com te l'imagines, la 20a edició, per exemple.
1: Ui, la 20a edició ens queda molt lluny, estem pensant en la 13, sobretot.
0: Un número maco.
1: Sí. Sí, bueno.
0: Sí, sí que ho és, sí.
1: I anem a consolidar, i ara mateix estem molt còmodes amb aquesta proposta que fem, i és la que ens agrada. Aquest any hem volgut ser una mica conservadors, de fet, portàvem uns anys sempre sumant, i aquest any, com he dit, hem anat a restar algunes activitats per fer que el producte sigui perfecte i no hi hagi fallos. També, òbviament, estem en època de recessió, pràcticament, i de retallades per tot arreu. La gent... Intentem fer un festival low cost sempre, amb un preu popular a les barres i els food trucks i tot. Sabem que la gent té una situació econòmica difícil, la preu de la gasolina, i anem nosaltres també a retallar una mica activitats per poder donar la mateixa qualitat que donàvem fent-ne un 20 o un 30% més. Aleshores, ara mateix en aquest format estem còmodes. Si la cosa millora econòmicament, es podrà créixer, sí, però ja et dic, ara per ara estem molt a gust.
0: L'any passat el cartell era postapocalíptic, gairebé el podíem haver estirat aquest any.
1: Sí, parlàvem de la guerra, del canvi climàtic, sí.
0: Que tenim. Quin paper, per acabar, Riqui, creus que té avui un festival com el Sant Cublac dins l'escena catalana de cultura i música?
1: És important i cada cop té més renom i ens realment ho veiem també per com ens escriuen projectes grans que nosaltres veiem inaccessibles pràcticament, no? Projectes que estan tocant a grans festivals com un Primera Sound o un Cruella i tal, ens escriuen perquè s'han entrat al Sant Cublac o perquè van venir o perquè algun dels seus músics ha tocat al festival amb un altre projecte i volen tocar, i us diem, bueno, és que nosaltres estem en una altra lliga també a nivell de catxés i tal. Sí que és veritat que tenim la sort que ens dediquem a la música nosaltres professionalment amb altres coses i que treballem amb grups de primer nivell de primera catalana, que diríem, i de primera nacional i europea. I per amistats i per caramboles hem pogut portar grups d'aquest primer nivell i d'aquesta primera divisió. Però no, tampoc podem entrar a portar, depèn de quins projectes, com pot la Festa Major de Sant Cugat, i que està depèn de quins catxers, no? Perquè és que hi ha un caché de Festa Major de Sant Cugat, que pràcticament sabem de qui estem parlant, que és tot el pressupost sencer del Sant Cugat. Llavors, clar, no podem entrar a aquesta lliga primera catalana, però estem contents d'haver pogut portar, o d'aquest any poder portar aquests grups, i sobretot de poder apostar per gent que quan no vas veient cartells d'enrere del Sant Cugat, dius, hòstia, aquesta persona va tocar, hòstia, aquesta... poder-los portar abans de que eclosioni l'ou, no?
0: És l'acústica de la música negra,
1: sí.
0: Podríem dir-ho d'alguna manera. Doncs tothom pendent d'aquestes novetats que anireu anunciant. Us seguirem a les xarxes socials per anar veient tot això. Reserveu dates del 10 al 14 de juny al Sant Cublac, aquí a Sant Cugat, al Parc de Can Bernet, i també al Monàstic Corner. Moltes gràcies, Riqui.
1: Moltes gràcies a vosaltres, un any més.

0: Aquest estiu, emporta't la ràdio amb tu.
1: www.cugat.cat.
2: Continguts en xarxa.

0: Hola, amics. Això és Cinema a la Xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Aquesta és una de les cançons de la banda sonora de la pel·lícula Vellut Blau, de David Lynch. En el film representa que la canta l'actor Dean Stockwell, però en realitat és Roy Orbison qui ho fa. La cançó és seva. Es diu In Dreams, en somnis, i la va compondre l'any 1963, amb molt d'èxit, per cert, i està considerada una de les millors 500 cançons de tots els temps. L'any 1987 va ressorgir aquesta cançó de nou quan David Lynch la va incloure a la banda sonora de Vellut Blau i el disc es va vendre arreu del món. Avui hem obert amb aquesta balada sobre un amor perdut perquè el protagonista del nostre cinema a la xarxa serà David Lynch, a qui hem sentit inicialment recollint el Premi Governor que l'Acadèmia d'Arts i Ciències Cinematogràfiques de Hollywood concedeix anualment a persones que han dedicat tota una vida al cinema. És un premi humanitari que va néixer el 2009 i que fins ara l'han rebut, entre d'altres, Lauren Bacall, Kirk Douglas, Jean-Luc Godard, Clint Eastwood i Jenna Rowlands. A David Lynch li van donar el 2019. David Lynch va morir ara fa uns dies, concretament el 15 de gener passat, a Los Angeles, on vivia, a l'edat de 78 anys. I ens ha deixat una petita col·lecció de pel·lícules molt singulars, pel·lícules d'autor, força oníriques, de narrativa distorsionada, que potser no segueixen una explicació coherent, però que tanmateix t'encisen o t'hipnotitzen fins que s'acaben. Ell deia, la vida és molt, molt confusa, i per tant les pel·lícules també s'han de poder permetre ser-ho. A veure, no tota la seva obra és així. L'Home elefant, per exemple, té una narrativa més ortodoxa. La va rodar l'any 1980 i explica la vida de John Merrick, un home afectat per la síndrome de Proteus, que va viure a l'Anglaterra del segle XIX i que tothom el coneixia com l'Home elefant. La gent el tractava com una figura de circ, però ell deia, no sóc un monstre, no sóc una bèstia, sóc un ésser humà, sóc un home. Escoltem una escena en què parlen ell i el metge que investiga el seu cas.
1: Atienda. ¿Me comprende usted? Y ahora quiero oírle hablar. Verá, le demostraremos que usted no es inaccesible. ¿Comprende? Quiero que usted me hable. Bien, y ahora quiero oírle a usted hablar. Tengo que oírle decir cosas. Yo no voy a hacerle daño, pero tengo que comprender cómo dice usted las cosas. ¡Oírlas! Muy lentamente quiero que diga sí. Dígalo. Diga sí. Sí. Bien, ahora dígalo solo una vez más. Sí. Sí. Sí, he podido entenderlo. Está bien. Ha estado muy bien. Y ahora voy a decirle unas palabras y quiero que las repita, ¿comprende? Diga, hola. Me llamo... Dígalo.
2: Hola. Me llamo...
1: John Merrick.
2: Oh, Merrick.
1: Bien, John, ha estado muy bien. Diga, John Merrick.
2: Merrick.
1: Hola, me llamo John Merrick.
0: Una escena de L'home elefant de David Lynch. El personatge de L'home elefant l'interpretava l'actor John Hurt, boníssim, i el del metge el feia Anthony Hopkins. La pel·lícula no va guanyar cap Òscar, però va aconseguir 8 nominacions, incloent-hi millor pel·lícula, millor director David Lynch i millor actor John Hurt. No és estrany que David Lynch es declarés enamorat de l'obra de pintors com Bacon i Kokoschka perquè la seva filmografia ja ho transmet. De fet, ell també pintava i feia gravats, i també escultures. De la seva obra, dels anys 60, se'n conserven alguns quadres i collage, i bé, normalment són obres monocromàtiques. Tot i així, els colors han sorgit de manera espectacular en pel·lícules seves, com per exemple a Mulholland Drive. David Lynch va començar en el cinema fent-hi curtmetratges.

0: amb la sèrie televisiva Twin Peaks, fins al punt que en fa una versió cinematogràfica. I l'any 1990 guanya la Palma d'Or del Festival de Cannes amb Cor Salvatge, protagonitzada per Nicolas Cage, Laura Dern, Diane Ladd, William Dafoe, Isabella Rossellini i Harry Dean Stanton. Una altra pel·lícula de David Lynch és Carretera perduda, amb Bill Pullman, i Patricia Arquette. I quan té 53 anys, roda una obra mestra. Una obra mestra titulada Una història de debò, basada, com diu el títol, en una història verídica sobre un home vell amb una filla discapacitada que, a més de patir un emfisema i de patir també pèrdua de visió i una xacra als malucs que amb prou feines li permet estar dret, rep la notícia de l'atac de cor que ha sofert el seu germà amb qui fa 10 anys que no es parla. L'home el vol anar a veure, el problema és que el separen 500 quilòmetres, perquè ell viu a Iowa i el germà viu a Wisconsin. I per si fos poc, no té cap mitjà de transport per anar-hi. L'únic que té és una màquina talla gespa. I ves per on decideix anar-hi amb la màquina talla gespa. Aquesta és una escena nocturna del film.
1: Mi hija Rose es... Hay algunos que dicen que es algo lenta, pero no lo es. Tiene una mente que atrapa todos los detalles. Se preocupa por tener la casa ordenada. Y fue una buena madre. Tenía 4 hijos. Una noche, alguien estaba cuidando de los chicos y hubo un incendio. Su segundo hijo sufrió quemaduras muy graves. Rose no tuvo nada que ver con ello, pero debido a cómo es Rose, el Estado decidió que no estaba capacitada para cuidar de esos niños y se los quitaron. No pasa un solo día sin que ella sufra por esos niños.
0: Una escena del film Una història de debò, una història preciosa de David Lynch que va protagonitzar l'actor Richard Farnsworth, nominat a l'Oscar pel seu gran treball en el film, cosa que el va convertir en l'actor nominat més gran. Però Farnsworth patia 2 càncers, un de pròstata i un altre d'ossos, que eren irreversibles. El càncer d'ossos li van diagnosticar abans del rodatge d'Una història de debò, i ho va passar molt malament, fins al punt que l'any següent, poc abans de fer 81 anys, es va suïcidar al seu ranxo disparant-se un tret. El cert és que David Lynch va estar molt encertat donant-li el paper en el film, perquè Farnsworth està magistral, realment magistral. Pel que fa a la carrera de David Lynch, ens dona pel·lícules com Mulholland Drive, amb Naomi Watts i Laura Elena Harring, i també Inland Empire, amb Laura Dern, Jeremy Irons, Diane Ladd i Harry Dean Stanton, que és la darrera. La roda, Inland Empire, la roda el 2012, quan té 66 anys, però ja no fa cap més. De curtmetratges sí que en fa molts, però de pel·lícules cap més. L'any 2017 va publicar un llibre titulat David Lynch, l'home del lloc, en què explica aspectes dels seus films i confessa que va votar Ronald Reagan i Barack Obama i dona la seva visió sobre temes com l'ètica, la religió, el surrealisme o la postmodernitat. Lynch, d'altra banda, acostumava a treballar amb els mateixos actors, Diane Ladd i Laura Dern, mare i filla a la vida real, i també Harry Dean Stanton o Isabella Rossellini. Amb Isabella Rossellini, Lynch va mantenir una relació entre els anys 86 i 91. La relació va començar justament amb el rodatge de la pel·lícula Vellut Blau, que és un dels grans títols de la filmografia de Lynch, pel qual va estar nominat el millor director. La crítica, quan es va estrenar, la crítica va definir la pel·lícula com eròtica, neuròtica, poètica, recargolada i pertorbadora. Però el cert és que, vist avui, 40 anys després, continua sent una pel·lícula que exerceix una gran fascinació a l'espectador. Precisament serà escoltant el tema principal de la banda sonora que tancarem aquest Cinema a la Xarxa, que ha tingut Roc Casas a les vies de so. La cançó Blue Velvet és molt antiga. Va ser composta l'any 1951 i la va popularitzar Tony Bennett, però 2 anys després Bobby Vinton li va donar un nou impuls amb l'orquestra de Burt Bacharach. I l'any 1986 David Lynch la va recuperar. Lynch va dir que quan era jove i estudiava, Blue Velvet era la seva cançó preferida. La veritat és que és molt maca. Fins la setmana vinent, amics.

La longitud dels números de telèfon no és arbitrària. Quan es van estendre els sistemes telefònics al segle XX, els enginyers van descobrir que la memòria humana té un límit clar pel que fa a la quantitat d'informació que pot retenir a curt termini. Estudis de psicologia cognitiva van demostrar que la majoria de persones poden recordar entre 5 i 9 elements sense ajuda. Per aquest motiu, els números de telèfon es van dissenyar perquè fossin prou llargs per oferir milions de combinacions, però no tant per resultar impossibles de memoritzar. També per això solen dividir-se en blocs més petits. Aquesta fragmentació facilita que el cervell els processi com a unitats separades. Amb l'arribada dels telèfons intel·ligents, ja no cal memoritzar gairebé cap número, però la seva longitud continua responent a aquelles limitacions cognitives originals. Aquesta decisió de disseny, basada en com funciona la ment humana, va influir en sistemes de comunicació arreu del món. És un exemple clar de com la tecnologia no només s'adapta a criteris tècnics, sinó també a la psicologia i a les capacitats reals de les persones.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. Aquest dilluns 10 d'agost s'han posat en marxa les obres de millora dels edificis d'infantil i primària de l'Institut Escola Catalunya. Ho ha anunciat l'alcalde Josep Maria Vallès a través del seu compte d'Instagram. Estava previst que les obres comencessin molt abans, però s'han acabat endarrerint a causa d'una incidència administrativa en el procés de licitació. Un cop resolta la incidència, finalment s'inicien aquests treballs de millora, que està previst que tinguin una durada de 12 setmanes i inclouen la renovació de paviments, revestiments, portes i acabats, així com diverses actuacions per solucionar filtracions i entrades d'aigua. Les obres, doncs, coincidiran amb l'inici de curs, un fet que preocupa a les famílies sobre com acabarà afectant els infants del centre. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya renovarà el tram de via comprès entre les estacions de Gràcia i Sarrià en la línia Barcelona-Vallès entre els dies 11 i 23 d'agost. Les obres de renovació comportaran talls de circulació en aquest tram, de manera que, mentre durin els treballs, s'oferirà un servei alternatiu d'autobusos que cobrirà el recorregut entre les estacions de Gràcia, Sant Gervasi, Montaner, La Bona Nova, Les Tres Torres i Sarrià. El trajecte el farà per la via Augusta. Les obres s'han programat en unes dates de baixa demanda amb l'objectiu d'intentar reduir el mínim d'impacte en les persones usuàries. Els treballs previs a les obres es van iniciar el passat mes de maig, però no han causat cap afectació al servei, ja que realitzaven en horari nocturn fora de l'horari comercial. I un total de 46 oficines de correus de la província de Barcelona, entre les quals la de Sant Cugat, s'han habilitat per presentar esmenes sobre el procés extraordinari de regularització de persones migrants. Es podrà fer fins al 30 de setembre sense necessitat de demanar cita prèvia i en horaris establerts. En el cas de Sant Cugat, serà des de 9:15 fins a 3:15. I en esports, l'entrenadora i tenista del Club Esportiu Valldoreix, Sònia Delgado, s'ha proclamat campiona del món més 45 aquest divendres a Lisboa amb la selecció espanyola. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari, constantment a les xarxes a cugat.cat.

0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
2: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
1: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
2: Perquè la teva salut és el nostre futur.
1: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
3: Posar a punt el cotxe de l'AVE, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
4: Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos grita. Que lo que se da no se quita.
5: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
6: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.
7: El món de la literatura dona per parlar dels temes que es vulguin i avui ens proposem sorprendre-us amb llibres sobre dues temàtiques que potser desconeixeu o no sabeu la gran quantitat de títols que s'hi poden amagar. De la mà del llibreter de la Paideia, Sergi Martí, avui ens acostarem al món dels gats i també de les llibreries i ho farem a través de la literatura. Benvingut, Sergi.
8: Bon dia.
7: Què tal, com estàs?
8: Molt bé, moltes ganes de parlar de gats i de llibres.
7: Ens sorprendríem de saber la quantitat de gats, no, de llibres que parlen de gats i de llibres que parlen de llibreries?
8: Jo crec que és sorpresiu, però sí, la veritat és que estem en un moment, sobretot a l'actualitat, podem parlar que és un dels fenòmens del moment, els gats. I l'altre fenomen és les llibreries. A part, com parlaven abans off the record, dèiem que hi ha el triangle ja que tanca tota aquesta història i aquesta actualitat tan ponent és el triangle de Japó o el món oriental, no? Gats, llibres i Japó. És la gran actualitat en el món dels llibres.
7: Però quan pensem en llibres que tracten tant la temàtica animal com la de les llibreries, quins són els gèneres més habituals? Estem parlant de novel·les? Estem parlant de llibres divulgatius?
8: Sí, normalment, bàsicament és novel·la, però també trobem algun llibre d'humor, també alguna coseta de divulgació científica, com tu parles, més de reconeixement d'espècies... Però sí, bàsicament ara... El que trobem és molta novel·la. Novel·la on el protagonista és un gat, o on el protagonista té un gat, on el gat ajuda a curar els traumes. Sobretot el gat com a figura del que està bé, no? De alegria, d'ajudar-te a superar dolor. Pues és una figura que realment està virant cap a la bondat.
7: Déu-n'hi-do. I no sé si tens alguna teoria... sobre la proliferació de títols sobre aquestes dues temàtiques.
8: Sí, és molt personal la teoria, perquè jo no soc un expert en biologia, però jo crec que potser... Crec que hi ha més gats i més mascotes. O sigui, no sé si vaig dir fa poc que havíem superat ja quasi... Catalunya era dels jocs on més mascotes havia de tota la regió. I realment... No sé si és per això, perquè tenim més mascotes, perquè realment tenim més afecte als animals i els volem integrar més en la nostra societat, també les noves reformes dels grups animalistes. Crec que hi ha un canvi de paradigma, no? En com veiem els animals i els respectem molt més avui en dia i els veiem com part més de la família. Per això també crec que els integrem en el dia a dia, doncs, també, per què no, en una novel·la.
7: Mm. Hi ha alguns títols que avui comentarem i en els tres casos que ens proposes són tres novel·les, no?
8: Sí, les tres novel·les que he agafat, una mica enllaçant el que dèiem abans, pues, són relacionades amb el món dels gats, però sobretot també amb el món del món oriental, de Japó, Corea, és on està proliferant més el fenomen dels gats.
7: Estan ambientades allà?
8: Sí, sempre estan ambientades allà.
7: Mm-hmm. Vinga, comencem per la primera. Te receto un gato. Són tot títols en castellà?
8: En aquest cas, sí, però aquesta també està en català. Receptaré un gat, una novel·la que realment és molt divertida i bueno, es va vendre molt bé, tant en català com en castellà, i és, bueno, bàsicament el nom ja una mica et diu de què va, però la història d'una noia que l'acaben receptant un gat, no?, per la seva soledat o després d'una ruptura, pues, i el gat, no?, que t'ajuda a sortir, no?, el que dèiem, el gat com aquest fenomen bo, no?, de que ens ajuda a sortir dels nostres pitjors moments.
7: Com si fos una teràpia.
8: És una teràpia, no? Al final, el que té animals els agafa molt de carinyo i sap que et poden ajudar en moments d'estar més baix.
7: Uh-huh. En moments difícils.
8: Sí.
7: Te receto un gato, que ara ens deia el Sergi, que està tant en català com en castellà. Després tenim un altre, Un gato para los días felices.
8: Sí, aquest és un altre llibre també, una mica en la mateixa temàtica, també situat a Tòquio, i bàsicament aquest amb el mateix, amb un feel good, amb energies positives, no? Intentar veure que realment és un animal que a vegades ha estat també identificat més com a la maldat, perquè sempre era com, no?, una mica fosc, en canvi el gos sempre era com molt més divertit, molt més bondadós, pues ara, no?, que també el gat és per posar... a portar-te més en els dies bons, i també una història que situa a Tòquio i de també una protagonista femenina que trobarà en el gat el seu millor aliat per conquistar, pues, a la seva parella.
7: Mm-hmm. I El gato que cura corazones, pot semblar que ens n'anem al primer títol, no?, que hem comentat, Te receto un gato.
8: Sí, és que amb aquests fenòmens de lo que parlàvem de llibreries, de gats... es repeteixen molt el tipus de llibre, no? A vegades veus que són llibres que estan molt pactats amb els mateixos patrons. En el món del llibre, a vegades es repeteixen, pues, factors o hi ha temes que es posen molt de moda. Per exemple, aquí a Barcelona, fa uns anys vam tenir com la marca Barcelona, no?, quan Zafón estava en el seu... pues tot el que tenia la marca Barcelona es venia molt mundialment a altres llocs. Després, pues, el Falcones també amb la Catedral del Mar... pues, ara mateix està passant el mateix amb els gats o amb les llibreries. També, jo crec, per exemple, ara està molt de moda la novel·la irlandesa. Són modes, no? Igual que pot passar amb la roba, pues, passa també amb els llibres, que també hi ha fenòmens.
7: Jo és que anava a preguntar, dic que, clar, estem parlant de històries, de novel·les que passen al Japó, que també tenen unes característiques com molt, molt específiques i que no sé si aquí encaixen o no encaixen per al lector.
8: Bueno, jo crec que amb el Japó també tenim la idealització del país, no?, que sempre... hi ha moltíssima proliferació de la seva cultura i ara, pues, hi ha com també molts llibres que parlen de la cultura japonesa, de la cultura geek, i crec que ens agrada com aplicar-lo com a una cosa que podria ser aquí, però alhora tenint aquest punt, no?, com d'exòtic, de fora, que no és el nostre món occidental, sinó que és un món que idealitzem una mica. Jo crec que són llibres que els tres, inclús si veus les portades, són molt... ja veus que és un llibre que no passaràs malament, que és un llibre per passar-ho bé.
7: Mm-hmm. I ara afegim aquestes novel·les que tenen com a protagonista els gats a les llibreries. També hi ha moltes novel·les, hi ha molts llibres que parlen sobre llibreries?
8: Sí, molts. I...
7: Però quins punts de vista? Què expliquen? Quines són les històries?
8: Bueno, bàsicament, la feina de llibreter està idealitzada des de sempre, no? Molt romantitzada, perquè tothom es pensa que és una feina on estaràs llegint llibres, rodejada d'un producte que és realment molt valiós culturalment, que és molt maco, però clar, la gent tendeix a romantitzar, i aquests llibres, doncs, el mateix, fan romantitzen el món del llibre, i ja, o sigui, es repeteix aquest patró en tots els països, podríem dir, perquè hi ha la llibreria La Colina, que passa a la Toscana, hi ha la llibretera de París, que passa a la Shakespeare and Company, que és aquesta llibreria tan famosa, encara segueix oberta, hi ha llibreria Morisaki, llibreria Joan Dong, a Corea, al Japó, o sigui, pots trobar milers d'històries de llibreries.
7: I són llibreries reals?
8: No.
7: No?
8: Normalment, algunes sí, algunes
7: no.
8: Però jo crec que moltes estan molt idealitzades. Algunes, ja dic, les tres o quatre que he dit, jo crec que hi ha tres que sí, alguna que no. Algunes té algun element potser fantàstic. És que, ja dic, també hi ha un llibre que es diu La Biblioteca de Medianoche, que ha funcionat molt bé i també ha sigut un best-seller. És que el tema del llibre tendeix a romantitzar la nostra feina, que ojalà sempre fos tan
7: romàntica, no?
8: Tan romàntica i tan maca, però clar, a vegades hi ha parts que no es veuen.
7: I tant. Algun títol que ens puguis suggerir amb llibreries com a centre?
8: Mira, aquesta que parlàvem de la llibreria de París, la llibreria de París, que està editada per Nabona en català i castellà, a mi em va agradar molt perquè és una mica abans de la Segona Guerra Mundial, té un context històric que és original, van passant escriptors famosos per allà, doncs el Hemingway, el James Joyce, inclús algun pintor, o la Gertrude Stein, no? És el París dels anys 20, llavors crec que té una part d'aquell París dels anys 20 que és molt maca, i a part també la part de saber que la Shakespeare and Company encara segueix oberta, que és la que està just darrere de Notre Dame, i bueno, està molt bé, és la història realment de la... Bueno, és una mica la biografia de la Sylvia Beach, que és la dona que va obrir aquesta llibreria, que és una americana que va arribar a París i obre una llibreria en anglès, i bueno, van passant tots aquests personatges tan interessants.
7: Molt bé, doncs en aquest cas no l'hem geolocalitzat, no? La temàtica, així com amb els gats, era més propi del Japó, aquí queda més diversificat, més repartit.
8: Sí, una miqueta més. Sí que és veritat que el factor gats és... notes que hi ha més proliferació a la literatura japonesa, però sí que és veritat que ara, últimament, trobem que el tema llibreries està sortint amb molta força del Japó, també relacionat inclús llibreries i gats, pot haver algun llibre que parli de la llibreria dels gats, o sigui que realment trobem que sí, que també la part, sobretot oriental, perquè també dèiem que a Corea també ara està, hi ha un fenomen de... està pujant molt Corea, doncs igual que puja el turisme a Corea, doncs també estan pujant la cultura coreana, no? També el Premi Nobel, la Premi Nobel, la Han Kang l'any passat, coreana, també va ajudar molt, però sí, hi ha tota aquesta cultura que de la part oriental, que és curiosa perquè deixa fora normalment a Xina, que és el més gran, i normalment de Xina no en trobem, sinó sobretot hi ha alguns països que tenen com molta més força, no? Japó, que és petitó, o Corea, que tampoc és tan gran, tenen molta més força que Xina, que és molt més gran. No sé, factors que no et sé explicar.
7: A vegades també és el màrqueting, no? Hi ha que sap vendre millor els seus productes... Que altres. Però vaja, ens has portat un títol i avui ens endinsarem una mica en aquesta novel·la que té com a protagonista o com a eix central una llibreria, no? La del Japó?
8: Sí, us he portat la de Mis dies a la llibreria Morisaki i llegirem un petit pàrraf en aquest cas en castellà perquè és el que tenia a mà. I així també entenem una mica com és aquesta llibreria Morisaki, no? Tan curiosa, on va treballar la protagonista. Que és una llibreria que està en el barri de Junbicho, que és un barri que existeix a Japó i que és un barri on hi ha una congregació de llibreries molt grans. Llavors aquesta és una llibreria de vell i ara llegirem una mica un pàrraf per veure com la descriu.
7: Molt bé, doncs ens posem en situació i de seguida ens endinsem en aquesta novel·la.

0: Había libros por todos lados. Aquella habitación vacía de apenas 8 tatamis parecía haberse quedado estancada en la era Showa. Libros de todo tipo estaban amontonados en las estanterías, mientras que las obras más grandes, con más tomos, estaban apiladas contra las paredes. Hasta había cúmulos de libros detrás del pequeño mostrador con la caja. Estaba claro que en caso de terremoto, una pequeña sacudida bastaría para que todo se derrumbase.
1: Molt bé, doncs ens hem traslladat per uns instants al Japó i aquesta llibreria que doncs, recordarem novament el títol, autor, editorial, per si algú té interès en buscar aquest llibre?
0: Sí, l'autor, una mica complicat, però ho intentarem. Satoshi Yagisawa, i el llibre es diu Els meus dies a la llibreria Morisaki, teniu editat a Nabona en català, i Mis dies a la llibreria Morisaki per Letres de Plata en castellà. Un llibre, ja et dic, és un llibre curtet, però entra molt bé en la cultura japonesa i sobretot per conèixer aquest barri de les llibreries, que és un lloc màgic.
1: Mm-hmm. Bé, doncs, aprofitant que avui hem parlat de gats, de llibreries, del Japó i aquest cercle màgic que deia el Sergi, tu ara te n'hi vas cap allà.
0: Sí, marxo cap allà, així que podré veure de primera mà si és tot tan real com diuen o si... El que dèiem, si realment és una idealització nostra des del punt de vista occidental i eurocèntric que tenim, si realment tot és tan bonic com semblen els llibres.
1: Buscaràs el barri?
0: Per suposat, és una de les excursions que tenim el primer o segon dia. Mm. Així que un llibreter és una mica visita obligatòria, no?
1: Doncs, escolta, ens ho expliques a la tornada i així posarem blanc sobre negre a veure realment què té de cert tot això.
0: Segur que sí, encantat aquí de tornar a la volta.
1: Bé, doncs, Sergi, que vagi molt bé. Gràcies. Bon dia.
0: Gràcies, bon dia.

0: I arribem al final de la primera hora i ho volem fer amb música, en concret amb la música de les Montses. Carme, benvinguda.
1: Bon dia, què tal, Alba?
0: A la taula. Fa un any que els teníem al programa, el fa les comptades, per presentar el seu primer senzill. Vaig amb tot mala sua d'aquesta nova etapa amb el nostre estimat Sant Cugatenc, Martí González, com a cantant. Avui ens acompanyen, ho faran per posar música en directe aquesta diada especial Sant Jordi des de la plaça d'Octàmia i també per presentar-nos el seu nou single, que és aquest que sentíem, La meva essència. Els presentem?
1: I tant. Mira, fa una estona els veia aquí preparant-se i per intuïció. El Martí González, el coneixem, és el cantant i guitarrista de les Montses. Deia abans, intueixo que el teclista és qui m'acompanya a la meva dreta o m'equivocaré?
0: T'equivocaràs.
1: M'equivocaré. Vaja, i per què tocaves a...
2: Perquè el meu company feia tard.
1: Ell és el Xavi Esteve.
2: Sóc el Xavi Esteve.
1: El baixista. I el teclista... que és el que anava de cobert, de tapat.
3: Exacte.
1: Saps? És el Joan Prat. Són les Montses.
0: Són les Montses. Ens ho van explicar la primera vegada que passaven pel programa. Això ve pel nom de les mares, del Martí, com que és l'última d'incorporar-se.
2: Sí, la meva no es diu Montse.
0: Doncs no és Montse, però vaja, el nom del grup ja no es canvia. Canvia d'etapa, però és el mateix. Ens fa molta il·lusió que ens podeu acompanyar en aquest dia tan bonic. Jo crec que és un dels dies més bonics de l'any, Sant Jordi, amb aquest programa que fem avui, amb aquest dia que ens acompanya, que sempre tenim por que plogui, des de la plaça d'Octavià. És especial per vosaltres també tocar per Sant Jordi. Després ho direm, avui us tenim aquí amb el programa, però també en teniu més feina avui al vespre.
2: Sí, de fet, avui tenim aquí semiactuació en acústic i entrevista a Sant Cugat, que és casa meva, i a la tarda vespre toquem a casa seva, a casa de l'original de les Montses, que és Sant Vicenç dels Horts, que és d'on és el grup originalment. Llavors, fem una mica de tot avui, Sant Jordi, un dia completet.
0: Sí. Podríem fer un agermanament.
2: Exacte.
0: Per unir les Montses entre Sant Cugat i Sant Vicenç.
3: Sí, no sé qui... Bueno, clar, Sant Vicenç sortiria guanyant.
4: Podríem fer com un mix, no? Sant Cugat dels Horts.
0: Mira, li direm a l'alcalde.
1: Com deia l'Alba abans, fa tot just un any que ens visitàveu, que ens trobàvem allà a l'estudi Ramon Barnils. Ha passat un any des d'aquell Vaig amb tot mala sua. No sé si hi ha hagut canvis. Ha crescut, ha madurat, com ha evolucionat el grup des de llavors?
4: Jo crec que, ho has dit molt bé, o sigui, jo crec que el que ha passat en aquest any és que hem madurat. O sigui, com bé sabeu, la banda originalment era d'una manera, amb la incorporació del Martí com a cantant hem tingut que com trobar-nos una mica tots per intentar trobar la fórmula per treballar conjuntament. I justament aquest any hem tingut la sort i l'oportunitat d'estrenyar, no sé si és la paraula correcta, d'estrenyar més el vincle entre nosaltres, sí. I veure com podem treballar i com créixer com a artistes junts. No? I jo crec que aquest any ha sigut un any molt productiu.
0: Mm. D'agermanament.
4: D'agermanament.
0: Sí, està tot lligat. Un any vau venir a l'estudi Ramon Barnils amb Vaig amb tot mala sua, Avui la meva essència, però mentrestant hi ha hagut quatre senzills, hi ha hagut també Quan estic amb tu, Aquí s'acaba. Hi ha un fil conductor en aquests quatre temes que us han acompanyat per anar fusionant-vos com el trio, com el grup que sou?
2: Mira, jo diria que des del Mala Sua i la meva essència són bastant declaració d'intencions. El Vaig amb tot era, mira, mi tiro, és nova etapa, etc. I la meva essència és això que deia el Xavi ara, de trobar-nos com a nosaltres, què és el que ens agrada a nosaltres, què és el que volem fer. I les del mig són cançons d'amor, en realitat. Són una d'amor i l'altra de desamor, que és el més típic del món.
0: Sou romàntics?
3: Jo som artistes, jo crec que no podem evitar ser-ho, sí.
4: Jo, de fet, avui és Sant Jordi i avui tenim l'agenda plena a les Montses i jo vaig celebrar el Sant Jordi ahir amb la meva parella, perquè avui no podia, saps?
1: Clar.
4: Sí, jo em considero...
2: Clar, Sant Jordi és el dia de l'amor, no?
4: Clar, sí, sí, sí. Hauria de ser festiu, abans ho dèiem, hauria de ser festiu, el Sant Jordi.
1: No, perquè li treu la gràcia, és el que diuen, no? Que si decretem dia festiu el dia de Sant Jordi, això no té gràcia. Mira, avui no és festiu, mira com està la plaça.
2: I hi ha molta gent que s'agafa a festa segur, perquè clar, no crec que... Vaja, estava plena la plaça, sí, sí.
3: Clar, sí, sí. Si és tan especial, el que has de fer és tu demanar-te festa. No?
1: És el que fan molts. Fer mitja jornada i després celebrar la festa. O sigui, has treballat, però també has celebrat. Escolta una cosa, de la manera que funciona la indústria de la música avui dia, això d'anar traient de manera constant treballs, com un gota a gota, no?, com anar omplint la pica, és una estratègia, és una manera de funcionar?
3: Jo crec que és més una manera del reflex del que hi ha a la societat ara mateix, no? Que és aquest bombardeig constant on les coses han de durar 30 segons, t'han d'enganxar amb 10, i no han de durar més de 30 perquè ja m'he cansat i vull el següent. I això és potser una mica, no? Ho parlo molts cops amb gent més gran, que té més anys que jo, i em reflexiona molt aquest, no? Que abans ells tenien el seu vinil, tenien el seu CD o el seu casset, i l'escoltaven, i allò és el que hi havia en aquella casa. I allò ho escoltaves durant mesos, saps?
1: I sí, repeties molt... i repeties, t'aprenies les lletres, les cançons, et quedaven gravades aquí al cervell.
2: Fins que es desgastava i se sentia malament del desgast, que també té la seva màgia.
1: O s'enganxava la cinta.
4: O ratllava el vinil.
1: També.
4: Sí.
0: Clar, al final és una tirania, per dir-ho d'alguna manera, no?, d'aquesta indústria musical, on el que compta són el nombre de reproduccions, el nombre de likes a les xarxes socials. D'una banda, podem dir que s'ha democratitzat, no?, gairebé tothom pot fer pública la seva música, però d'altra banda tenim un oceà de propostes que a vegades costa destriar el gra de la palla.
4: Correcte. Sí, no, totalment. O sigui, avui en dia és com... escoltar música és com qui va a una cadena de fast food i es menja una hamburguesa, saps? I al moment la tens, te la menges, està bona, però el demà, el dia següent, vols anar a provar una altra cosa, i és així, no? I crec que la música està convertint-se en molt immediata. I sí. Jo crec que no...
2: Tota la cultura en general, jo crec, perquè això, per exemple, el dia del llibre, hi ha molta gent que diu, no, ja no llegim llibres físicament. Clar, és que llegir un llibre és una feina que t'implica que no has de fer res més, alhora.
4: Sí,
2: total. Escoltar música, abans això és el que deia la Carme, no t'implicava res més. Tu et posaves un disc i te l'escoltaves allà assegut sense fer res més. Ara necessites, vinga, una cançó que duri 2 o 3 minuts i mentrestant vaig a fer la compra, me vaig a rentar els plats.
4: Sí, total.
1: I escolta una cosa, després d'aquests 4 senzills, arriba el moment d'un EP, un disc, com ho tenim això?
3: Ho tenim.
1: Però tenim data, tenim...
3: No, perquè nosaltres anem al contrari del que tu acabes de dir. Ho coem molt lentament, tot, tranquil·lament. Suposo que també té a veure el fet que la nostra vida no depèn exclusivament d'això, i llavors podem prendre la cosa amb més tranquil·litat. I llavors, evidentment, sí, ho tenim, s'està coent, però...
1: no us ho direm, que és el que passa normalment.
0: Poc a poc i bona lletra, que diuen, també,
2: sí.
0: No?
2: Poc a poc i bona lletra. Tenim cançons gravades, més enllà de les 4 que hem publicat, i aviat...
0: No les has deixat escoltar,
2: No les he... No, en exclusiva, no.
0: Escolteu, avui presenteu un nou senzill, La meva essència, que el sentirem aquí en acústic a la plaça. Ens ho avançava una mica el Xavi i el Martí. Però de què va aquesta cançó que arriba, no?, a consolidar les
2: Bueno, de fet, això sí que és estrena exclusiva, no hem tocat mai això en acústic. Vull dir, aquesta cançó en acústic no l'hem tocat mai en directe i avui l'hem preparat per al programa d'avui. I és el que dèiem, és un tema universal, que és trobar qui ets tu i no voler agradar als altres, etc. Però, evidentment, posat en el grup i en la banda, és això que dèiem, buscar la nostra... essència, la nostra sonoritat, la nostra manera de fer les coses i no centrar-nos en el que agrada a la gent, en el que t'escoltin més o menys i buscar això, tu amb les teus virtuts i defectes, intentar ser tal com ets.
0: Hi ha crítica, al final, en la vostra manera de veure la indústria i en les lletres de les vostres cançons.
4: Sí, de fet, feia poc que estàvem fent un cafè i ho parlàvem justament, no? O sigui... la indústria t'obliga a fer les coses d'una manera que va en contra una mica de la manera de fer d'un artista, no? I jo crec que justament amb La meva essència hem volgut plasmar aquest missatge, sí, està totalment.
1: Però podem dir que a les Montses heu trobat el vostre segell identitari o encara esteu explorant, esteu buscant?
2: Sí, jo crec que sempre s'explora, però ho hem parlat últimament, això, bastant, sí. Com a grup, i crec que estem trobant ja tant la manera d'escriure com la manera de
4: fer música,
2: la sonoritat, la manera de fer, també, sobretot, de trobar-nos els tres. Jo crec que cada cop estem trobant més això, sí.
4: Mm-hmm. Sí.
0: Avui, ja ho dèiem, sou Gira Feina, actueu al Festival XS de Sant Vicenç dels Horts, la casa de les altres dues Montses, que no són la Sant Cugatenca, a les 8 del vespre, a la plaça Catalunya. No sé si tenim l'alcalde per aquí a prop, perquè el tindrem aviat a la taula, però jo aprofito per preguntar-vos, i molt breument, perquè ens queda un minut per acomiadar-nos, si us agradaria tocar per Festa Major, per exemple.
2: Home, estaria molt bé.
5: Estaria molt guai.
2: Aquesta plaça també és maca per tocar per Festa Major. Jo dic que he viscut unes quantes festes majors i està molt bé aquesta plaça per tocar, jo us ho dic que...
3: Sens dubte, jo he vingut també.
2: També he vingut a Festa Major a Sant Cugat.
5: Jo crec que he tocat aquí també. No
2: ah, mira.
5: Sé si, sí, sí, en plan, quan amb altres projectes, amb una orquestra que teníem i tal, i sempre és molt guai tocar a Sant Cugat, perquè la veritat és que és...
3: Bueno, doncs mira, vosaltres us heu tocat, jo no.
0: Doncs escolta, doncs jo ho estic ja projectant, a veure si l'alcalde és per aquí ja ens ha escoltat, si no li repetirem ara quan segui a taula. Ens acomiadem amb el punt de les 11, amb el butlletí informatiu. Vosaltres aneu-vos preparant perquè tornem amb les Montses i amb la meva essència.
5: Gràcies. Gràcies. L'últim cop que ho faré. Això és massa tòxic, que no hi ha res a fer.
6: És l'última... La ràdio amb samarreta al 91.5 FM.
7: Continguts en xarxa.

0: L'alimentació no és només una qüestió de pes. Menja't la vida amb My Nutritionist, Naila Martínez.
1: Naila Martínez, My Nutritionist, molt benvolguda, com estàs?
2: Molt bé, aquí sempre estic bé.
1: Nosaltres també, amb aquesta energia que ens transmets. Escolta'm, aquesta setmana volíem recuperar el tema dels acompanyaments durant els àpats als menjadors escolars dels nostres infants. És un tema que s'ha fet viral, ho explicàvem en el capítol anterior, arran d'uns reels que vas publicar, una mica per ficar llum, no?, per ficar focus en aquest espai escolar. I llavors penso que ens vam quedar una mica, no?, amb coses a dir. Especialment, no?, tot el que voldria ser, és a dir, quan, no?, diem hem de parlar d'aquest tema pel que està passant a les escoles, és a dir, fer una mica de diagnosi, si et sembla, no?, de dir què està passant i com hauria de ser. No? Donar una mica de tips.
2: Doncs sí, el que està passant a moltes escoles, repeteixo que no a totes, però que a moltes escoles el que està passant és que s'obliga a menjar els nens i nenes, es ridiculitza, no?, els nens i nenes que no mengen, es premia amb aquells que mengen, es castiga sense pati, es castiga doncs ja d'entrada l'obligar a menjar per sobre de les seves necessitats, no? O sigui, identifiquen que no tenen més gana i amb la premissa de això segur que és perquè no li agrada, no?, que és aquesta premissa que ja anem prejutjant.
1: La tenim en sang, aquesta.
2: Sí, doncs ja no respectem, no?, aquestes sensacions de gana i de sacietat que els nens i nenes, bueno, que tots tenim de forma innata i que a conseqüència d'aquest tracte entorn al menjar, doncs l'acabem perdent.
1: Ens desconnectem.
2: Llavors, sí que és cert, ja ho vam comentar, no?, que les condicions que tenen els monitors i monitores de menjador, doncs moltes vegades la ràtio pot acabar sent un monitor per 40 alumnes, és a dir,
1: una bogeria.
2: Òbviament no pots seure al costat de cada nen o nena a preguntar-li què és el que està passant. Però igual que pots personalitzar un càstig, no?, perquè al final estàs personalitzant.
1: Estàs donant una atenció, no?
2: M'estàs dient que no tens temps, però estàs personalitzant un càstig. Potser podem personalitzar el que és el que està passant, no? Clar, aquí hi ha molts aspectes a treballar, però d'entrada, què és el que podem fer de forma individual, no? O sigui, les empreses poden canviar la modalitat, no? Podem baixar les ràtios, podem millorar les condicions laborals, però no ens posarem amb això, perquè jo amb això no n'entenc, no?
1: I no és el tema
2: no és el
1: aquí
2: tema.
1: En l'espai de nutrició.
2: Exacte. Però què és el que podem fer nosaltres? Bé, jo treballo amb alguns menjadors escolars i sí que és cert que el treball aquest de l'acompanyament és el que crec que més m'ha costat, no? Perquè tenim molt arraigat la figura del monitor o monitora com a un policia, no? Perquè ja, o sigui, perquè es porten molts anys així, no?, o perquè inclús molts monitors i monitores han set usuaris de menjador escolar i la figura que tenen és la d'un policia, no? Perquè
1: és el model.
2: El model a seguir, no? Per tant, o sigui, què és el que podem canviar? I d'entrada és important canviar-ho perquè, ostres, jo els dic als monitors i monitores, no et canses de ser un policia? No? És que has d'anar treballant amb mal rotllo, segur, no?
1: O sigui, amb negativitat amunt.
2: Sense ofendre els policies, a veure si ara se'ns tiraran a sobre, eh?
1: No, parlem
2: de la figura autoritària, no?
1: De control.
2: Exacte, de control. De posar normes que moltes vegades són innecessàries, no? Vull dir, està bé posar normes. S'han
1: de
2: posar.
1: Clar, aquí està el quid de la qüestió,
2: s'han de posar límits. És a dir, crec que, i això ho he comentat alguna vegada també, crec que som una societat en general, m'atreveixo a dir, és una opinió meva, però molt polaritzada, no? O sigui, blanc-negre. Ah, no, si no posem... Si hem de ser més flexibles, no posem límits. No, a veure. Sí? El respecte pot anar de la mà amb límits.
1: Clar,
2: podem posar... Hi ha d'haver normes amb un menjador escolar, hi ha d'haver normes, hi ha d'haver límits, que s'han d'explicar abans de res, no? S'han d'explicar i deixar molt clares, inclús. A vegades amb alguns menjadors dic, no, és que les normes les hem de pinjar aquí, no? Perquè els nens i nenes les vegin i les puguin llegir. I siguin conscients, no? Inclús les podem crear amb ells i elles si l'espai de menjador ho permet, eh? Vull dir que això ja depèn de cada centre. Però d'entrada, l'actitud del propi monitor o monitora és molt important. Hi ha una cosa que sempre els explico, els dic, a veure, quin és el menjar que menys agrada, no? Quan arriba amb un menjador, als monitors, eh? Quin és el menjar que menys agrada? Ui, quan hi ha les llenties, horrible. I els dic, i quina és la vostra actitud el dia que hi ha llenties? Abans de que els nens i nenes entrin. Uf, Clar, és que aquesta actitud se transmet. És que la nina ja entra, que ja veu que avui no anirà bé la cosa. I quan hi ha macarrons que solen agradar, què passa? Que esteu contentes, que sabeu que el servei anirà fàcil, i això se transmet. Val? Llavors, ja d'entrada, la posició ha de ser neutra, sigui quin sigui el menjar que hi hagi. Hi ha d'haver una posició neutra. Després, hi ha monitores que em diuen, ja, Naila, però vale, no els obliguem a menjar, no? Perquè l'actitud és, jo no obligo. Uh-huh. I no obligar què és? No obligar és no posar cullerades a la boca. No obligar és, venga, 5 cullerades més, això és obligar. Val? No obligar és deixar de fer això, que estic dient. És a dir, deixar que la nena, nena sigui capaç de dir-me tinc gana o no tinc gana.
1: I aquí, si et puc interrompre, sí, és que clar. Jo penso que ja també, és a dir, a banda de tenir això com molt inculcat, no? El fet de que ha de menjar, s'ha d'acabar, perquè si no es llança el menjar, perquè si no, no s'alimenta, però és que també hi ha aquesta por de dir, és que si no, no aguante, no? És a dir, com pot ser que el nen després estarà tota la tarda jugant, cole, bla, bla, bla, i no s'ha nutrit suficientment.
2: Clar, aquí hi ha molts altres aspectes. Hi ha molts altres aspectes a treballar. Us dic, és que no podem treballar només amb el foc o amb un entorn de la nona nena, sinó que hem de treballar de forma conjunta. Clar, jo a les famílies els dic, mira, si a l'hora d'esmorzar a casa han menjat, m'invento, una llet amb cereals, i a l'hora del pati han menjat un entrepà de tonyina, i moltes famílies inclús hi posen fruits secs i fruita, no? L'espai entre la digestió d'aquest entrepà i l'hora de dinar és molt petit i hi ha molts nens i nenes que no han fet la digestió. I si no han acabat de fer la digestió, no tenen gana. I, per tant, la predisposició a menjar i a tastar coses serà més baixa, no? Llavors, moltes famílies que quan rebem la queixa d'algunes famílies és que el meu fill no menja, proposem de que el mig matí sigui més lleuger, sigui una peça de fruita o inclús mitja peça de fruita. O inclús res si han menjat bé a casa. Val? O sigui, és que, clar,
1: de valorar la circumstància.
2: Clar, llavors, aquí és on podem individualitzar, no? O sigui, aquí és on, quan arriba una queixa, doncs es pot individualitzar de dir, ei, a veure, nosaltres al menjador no podem donar un menjar per cada nen o nena, perquè si n'hi ha 400, no podem individualitzar.
1: Clar.
2: Però sí que et podem dir què podem fer des de casa per després millorar al menjador, no? I que ja d'entrada, és que si un nen o una nena no arriba amb gana al menjador escolar, s'ha acabat. O sigui, ja no hi ha res. Vull dir,
1: no farà res, clar, clar. Tot serà, o l'obligues o el respectes, que no té sens que no té gana.
2: Val? I quina és la idea? Respectar-ho? És que si no té gana, doncs ja berenarà més. Val? O sigui, en general, sí que és veritat que tenim població vulnerabilitzada, però en general no tenim nens i nenes desnutrits. Mm-hmm. Val? Tenim nens i nenes malnutrits, però no desnutrits. Sí? Per tant, si no està menjant en aquella menjada, segurament és perquè no té gana. Si un nen o una nena té gana de veritat i no té un problema de selectivitat alimentària, però això és un problema mental, si jo sempre ho dic, si això es menja, no? Que tinc una planta aquí davant, si això es menja, se ho menjaran, no? Però vull dir que ens passaria a tots. Llavors, aquesta obsessió que tenim però en què el menjador escolar s'ha de menjar tot, doncs és que no té per què ser així. Nosaltres, com a adults, no tenim sempre la mateixa gana. No. Imagineu-vos ells i elles que tenen pics de creixement, que ara potser mengen, però la setmana que ve no tindran tanta gana, no? O sigui, no és sempre igual la seva sensació de gana.
1: Per tant, és important en aquest sentit, el monitor o monitora pot respectar-ho tranquil·lament, que el nen i nena estarà bé.
2: Pot respectar-ho tranquil·lament, exacte. I a més, perquè la evidència científica, vull dir, ja la poso d'entrada, no? Ens diu que obligar a menjar un nen o una nena no augmenta l'acceptació d'aquests aliments, sinó tot el contrari, augmenta el rebuig. I augmenta inclús la por a aquest espai o al no menjar, no? Per tant, estem parlant de, doncs això, de respectar-ho. Això vol dir que si un nen o una nena no vol menjar, passem d'amb ell o amb ella? No, o sigui, nosaltres podem animar a tastar. Sí? Mm-hmm. I després podem utilitzar, i ja us ho dic perquè ho podeu utilitzar, és que no m'agrada, no? És que això no m'agrada. En un plat hi ha molts aliments, sí?
1: Sí.
2: Què és el que no t'agrada? La tomata, doncs treu-te la tomata i te menges la resta de coses.
1: Clar.
2: Val? I ja no deixem amb aquest nen o nena sense menjar. Però és que, clar, hi ha nens i nenes que veuen la tomata al plat i són incapaços de posar-hi la cullera. Perquè si entenem el procés d'aprenentatge de l'alimentació, des de que un aliment està al mateix lloc que un nen o una nena, fins que se'l menja, ha de passar per una interacció de 32 etapes diferents. Plantar-li un plat nou i pensar que se'l menjarà al moment... Ser molt optimista. requereix un aprenentatge. I potser nosaltres com a adults, com que ja l'han fet aquest aprenentatge,
1: ja tens assimilat, et penses que és
2: no, així. No ens parem a pensar que ells i elles necessiten un procés. I hi ha nens i nenes que van molt més ràpid i n'hi ha d'altres que necessiten més temps. No? Llavors, dins de no poder individualitzar i personalitzar, doncs sí que d'entrada hem d'intentar, no? Almenys no pressionar, almenys no posar més pressió, no? I no etiquetar. És que no menges mai, és que tu no menges, és que això és motiu d'etiqueta i això és motiu de després de...
1: Bueno, i de fet ja ets el nano o nana que no menja,
2: clar,
1: no?
2: Clar, i és un motiu també de
1: assenyalament, potser.
2: Exacte. Val? I de que se sent malament, no? Per tant, doncs, és això. O sigui, no obligar a menjar, animat a estar. I la simple pregunta de què és el que no t'agrada del plat? La tomata, l'has tastat? No, tasta-la. Val? Tasta-la. Ja l'he tastat, no m'agrada. Val? Doncs aparta't la tomata, perquè dins d'aquestes 32 etapes que he comentat, interactuar amb l'aliment ja és un passet, i per tant, si s'aparta la tomata, ja està més a prop de menjar-se-la. Avui no, potser en 5 mesos. Val? Però hem de donar aquest espai. Llavors, a vegades és simplement fer una pregunta, sí? Contestar. Després hi ha una altra cosa que és important i que es queixen també els monitors i monitores, que és el soroll. O sigui, hi ha nens i nenes que no poden menjar
1: Per l'estrès del soroll,
2: no? O sigui, de la quantitat de soroll que, bueno, és
1: tots
2: que
1: cridant o
2: això ens passaria a nosaltres, clar, també, no? Llavors, clar, això és complicat, val? Perquè al final tenim menjadors que potser tenim 200 alumnes en al mateix temps, no? Menjant, i clar, 200 persones fem soroll.
1: I tant.
2: Clar, vull dir, si tu vas a una boda, no? I doncs, 200 persones fan soroll, no? Però aquí sí que és important que com a monitor o monitora no cridis. No cridis.
1: Col·laborem en mantenir una mica la serenitat.
2: Exacte. Eh? Que si t'està dient alguna cosa des de l'altre punt de la taula, vagis allà, t'apropis, baixis la veu, no? I parlis amb una veu més tranquil·la per no... No? Perquè al final, si estem cridant i jo crido més, no? Doncs al final tot, vull dir, es desborda, no? I l'exemple. Perquè al final no deixen de ser un exemple.
1: Han de ser el model.
2: Exacte.
1: Naila, gràcies per aquest recull de tips. Penso que seran molt, molt útils. També es poden traslladar a l'àmbit familiar, però
2: totalment.
1: També no, per tots aquells persones que estan fent aquest acompanyament escolar, amb aquest recull de l'actitud que sigui positiva, respectar sobretot, no?, i que el nen connecti amb la seva sensació de sacietat i de gana, i després amb aquests altres tips, no?, d'animar a tastar, que això no vol dir obligar, sinó animar, i mantenir aquest espai que sigui agradable també amb coses com el soroll, que potser a mi, per exemple, no se m'havia acudit. Gràcies, com sempre, per acompanyar-nos.
2: Gràcies a vosaltres.
3: Continguts en xarxa.

0: un fenomen natural molt estrany anomenat llac explosiu. Un exemple real és el Lake Nyos. Aquest llac es troba sobre una zona volcànica i acumula grans quantitats de diòxid de carboni al fons. Aquest gas queda dissolt a l'aigua a causa de la pressió, com si fos una beguda amb gas, però a escala gegant. Durant anys, el gas es pot anar acumulant sense que passi res aparent. Però si alguna cosa altera l'equilibri, com un terratrèmol, una esllavadissa o fins i tot un canvi de temperatura, el gas pot alliberar-se de cop en una erupció invisible. Això s'anomena erupció limnètica. El diòxid de carboni surt ràpidament a la superfície i es dispersa per l'aire. El problema és que aquest gas és més dens que l'aire i pot desplaçar l'oxigen. Això pot provocar asfíxia a animals i persones sense gairebé cap avís. Això va passar al 1986, quan una alliberació sobtada de gas va afectar pobles propers.
1: La ràdio amb samarreta al 91.5 FM.

0: Al fons del mar, prop de l'illa de Yonaguni, al Japó, es troba una estructura submarina que intriga arqueòlegs i científics des del seu descobriment al 1986. Aquesta formació, coneguda com el Monument de Yonaguni, sembla una ciutat submergida amb escales, terrasses i formes geomètriques que recorden a piràmides o temples. La seva aparença suggereix una construcció humana, però la seva edat i origen són un enigma. La curiositat rau en el debat sobre si és una creació humana o un caprici de la natura. Alguns arqueòlegs creuen que podria ser una ciutat de fa 10.000 anys, quan el nivell del mar era més baix, possiblement vinculada a una civilització perduda. Altres apunten a formacions naturals erosionades per corrents marines. Les figures, que inclouen el que sembla una tortuga tallada i camins rectilinis, alimenten l'especulació. El lloc, a uns 25 metres de profunditat, és accessible per a bussejadors, però les fortes corrents compliquen l'exploració. Tot i les investigacions, no hi ha consens sobre el seu origen. Yonaguni continua sent un misteri que desafia la nostra comprensió de la història antiga i les forces de la natura.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. Aquest dilluns 10 d'agost s'han posat en marxa les obres de millora dels edificis d'infantil i primària de l'Institut Escola Catalunya. Ho ha anunciat l'alcalde Josep Maria Vallès a través del seu compte d'Instagram. Estava previst que les obres comencessin molt abans, però s'han acabat endarrerint a causa d'una incidència administrativa en el procés de licitació. Un cop resolta la incidència, finalment s'inicien aquests treballs de millora, que està previst que tinguin una durada de 12 setmanes i inclouen la renovació de paviments, revestiments, portes i acabats, així com diverses actuacions per solucionar filtracions i entrades d'aigua. Les obres, doncs, coincidiran amb l'inici de curs, un fet que preocupa a les famílies sobre com acabarà afectant els infants del centre. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya renovarà el tram de via comprès entre les estacions de Gràcia i Sarrià en la línia Barcelona-Vallès entre els dies 11 i 23 d'agost. Les obres de renovació comportaran talls de circulació en aquest tram, de manera que, mentre durin els treballs, s'oferirà un servei alternatiu d'autobusos que cobrirà el recorregut entre les estacions de Gràcia, Sant Gervasi, Montaner, La Bona Nova, Les Tres Torres i Sarrià. El trajecte el farà per la Via Augusta. Les obres s'han programat en unes dates de baixa demanda amb l'objectiu d'intentar reduir el mínim d'impacte en les persones usuàries. Els treballs previs a les obres es van iniciar el passat mes de maig, però no han causat cap afectació al servei, ja que realitzaven en horari nocturn fora de l'horari comercial. I un total de 46 oficines de correus de la província de Barcelona, entre les quals la de Sant Cugat, s'han habilitat per presentar esmenes sobre el procés extraordinari de regularització de persones migrants. Es podrà fer fins al 30 de setembre sense necessitat de demanar cita prèvia i en horaris establerts. En el cas de Sant Cugat, serà des de 9:15 fins a 3:15. I en esports, l'entrenadora i tenista del Club Esportiu Valldoreix, Sònia Delgado, s'ha proclamat campiona del món més 45 aquest divendres a Lisboa amb la selecció espanyola. Doncs això és tot, la informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a les xarxes a cugat.cat.

0: serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
2: Bé, i què voleu fer aquests dies?
3: Anar a una piscina caribenya.
4: Dormir en un hotel del Far West.
5: Volar a llums d'un drac.
2: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
6: Braseria La Bolera.
7: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
6: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
7: Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
6: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
7: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
6: Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
0: Ràdio Sant Cugat.
8: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: El Teatre Auditori Emma Vilarasau és un equipament constantment en marxa. Com ja sabeu, en aquest espai coneixem l'engranatge que fa possible el seu funcionament. Des de la programació i la contractació, el funcionament de l'equip de sala. El que potser no ens hem plantejat és a tots els festivals en els quals el Teatre Auditori Emma Vilarasau de Sant Cugat i participa, col·labora o fins i tot coorganitza. Doncs avui per descobrir-ho ens acompanya la Maria Farriol, directora del Teatre Auditori Emma Vilarasau. Molt bon dia, Maria.
1: Hola, bon dia.
0: Et canviava el nom, eh?
1: Sí, bueno, ja les passa, Maria, Marta. Bueno,
0: vinga, parlem de tots aquests festivals en què hi participa el Teatre Auditori Emma Vilarasau de Sant Cugat, que són uns quants, no?
1: Doncs mira, són déu-n'hi-do, te'ls anomeno una mica així com cronològicament, ja que estem a les portes ja del nostre festival Petits Camaleons, 14a edició, que el farem aquest cap de setmana, del 2 al 5 d'octubre. Aquest seria el primer festival que t'anomeno per un públic molt familiar. Després seguirem amb el Festival Nacional de Poesia, un festival que ja fa 25 anys que es fa. Té molt mèrit que un festival de poesia, que no deixa de ser per un públic més o menys minoritari, tingui una trajectòria de 25 anys. Realment aquí darrere hi ha un saber fer
0: i un esforç
1: i un saber programar realment important. Després ens anem a un que és una miqueta menys conegut, però que es diu el Festival El Més Petit. El Festival El Més Petit és per nadons i per nens molt petits de 0 a 5 anys. Després ja t'ho explicaré. Els espectacles els fem a dalt de l'escenari, evidentment amb pares i mares, perquè els nens són petitíssims, però té molt èxit, sempre exaurim. Després formem part del Festival de Jazz de Barcelona, que també és molt conegut, sobretot a Barcelona, aquí també, participant en algun dels espectacles que tenim. Ja us explicaré que aquest any tenim un Llibert Fortuny fantàstic. Formem part del Festival també Grans del Gospel. Cada any per Nadal molts espectadors, perquè de fet omplim la sala, venen a veure el gospel de cada any amb grups que solen venir d'Estats Units i d'arreu del món, o sigui, són grups internacionals. I finalment, els he dit així una mica cronològicament, formem part i coorganitzem d'alguna manera el Festival de Dansa Metropolitana de Barcelona, que és un festival de dansa per excel·lència en el nostre país, i nosaltres som una de les ciutats, Sant Cugat, qui participa.
0: Podríem dir, pel que ens has explicat, que tots aquests programes, aquests festivals van dirigits a públics bastant variats, no? Des de petits fins a grans, però també tocant diferents especialitats.
1: Ah, exacte, és que em ho treus de la boca, eh? Ja són moltes entrevistes. És a dir, és molt important el que acabes de dir. Fixa't que per una banda ens anem a públics molt diferents i per altra banda tenim especialitats artístiques diferents, perquè Petits Camaleons és música, per Festival Nacional de Poesia és poesia, passem per la dansa, tornem a passar per la música, però gospel i jazz, que són molt diferents, i després ja ens anem a teatre i música per nens molt petits. Llavors, són públics diferents perquè abarquem des de públics de nens molt petits fins a adults, o sigui, totes les franges d'edats, i amb modalitats molt diferents d'artístiques, no? És a dir, dansa, teatre, música, només ens falta circ, que també fem coses de circ, però no a nivell de festival. Vull dir que realment és interessant que dins de la nostra programació estable hi hagi aquesta participació a festivals.
0: I algú es pot preguntar, val, i això de participar en festivals què vol dir exactament? Perquè a més també hi ha diferents maneres, no?
1: Exacte. A veure, es participa de diferents maneres. Normalment qui organitza, diguéssim que t'ofereix la manera de participar-hi, no? En el cas dels Petits Camaleons, és un festival nostre, és a dir, nostre. Nosaltres, d'alguna manera, perquè ens entenguin, el comprem. Llavors, el comprem nosaltres i ens coordinem amb l'empresa que organitza tot aquest festival. Però, en tot cas, és un festival tot nostre. Forma part de la ciutat, és del Teatre Auditori i l'organitzem des d'allà, de la ciutat de Sant Cugat. El Festival Nacional de Poesia també és de la ciutat. Llavors, què fem aquí? El Teatre Auditori fa alguna, per exemple, la inauguració del festival la fem en el mateix Teatre Auditori, i de fet és un festival que va començar en el mateix Teatre Auditori. El que passa que ara ja és un festival molt de ciutat, en què el Departament de Cultura també participa en algunes de les produccions que es fan a altres llocs que no són en el mateix teatre auditori.
0: S'ha escampat,
1: s'ha escampat per Sant Cugat, exacte. Per exemple, ahir fèiem la roda de premsa i es fan a diferents llocs. Per exemple, sé que han triat diferents espais de dins del monestir on es faran una sèrie de recitals poètics simultàniament. I això serà una cosa meravellosa. I es fan al monestir, és a dir, que ja és un festival que s'ha extès per la ciutat. El més petit és un festival que nosaltres és per nens i nenes de 0 a 5 anys. Nosaltres el fem sempre a dalt de l'escenari perquè les funcions són molt limitades, però realment forma part de tota una sèrie de teatres de Catalunya que també formen part d'aquest festival més petit. És a dir, la Sala de Sabadell, el Teatre Aurora d'Igualada. Hi ha com 10 o 12 teatres que formen part d'aquest festival. Què vol dir formar part? Doncs que nosaltres, dins de la nostra programació, tenim contractats espectacles d'aquest tipus. I en la web, diguéssim, per entendre'ns, del festival El Més Petit, hi ha tots els teatres que formen part i quines espectacles pots anar a veure cada un dels teatres. I, per tant, com que també dura diversos cap de setmanes, les famílies amb nens molt petits a lo millor et venen a Sant Cugat i el següent cap de setmana
2: Fan la ruta,
1: exacte. Festival de jazz vindria a ser una mica també la participació i festival de gospel vindria a ser que nosaltres participem del festival comprant un espectacle que forma part d'aquests festivals i que, per tant, el nivell artístic és molt alt, el públic, compartim públic i, per tant, ens ajudem a l'hora de difondre, col·laborem els uns amb els altres, l'organització és d'ells, no és nostra, nosaltres hi participem. I, finalment, Dansa Metropolitana també és d'aquests festivals que s'organitza des de Barcelona i que hi ha tota una sèrie de ciutats de la zona metropolitana de Barcelona que formen part, Hospitalet, nosaltres, però és la zona metropolitana de Barcelona. Llavors, nosaltres també programem espectacles amb l'organització que ve de Barcelona. I llavors aquí també ens passa una mica com que s'ha extès per Sant Cugat i també des de Cultura treballem amb els tècnics de Cultura i tenim espectacles dins del Teatre Auditori i altres al carrer. El Festival de Dansa Metropolitana és molt bonic perquè un dels objectius és que tu vagis passejant pels carrers de la ciutat i et trobis un espectacle.
0: S'amplifica aquell espectacle.
1: Sí. Uh-huh.
0: Bueno, l'activitat, perquè els espectacles són diferents.
1: Exacte. Que trobis la dansa al carrer, que topis amb la dansa i diguis, ostres, què és això? No? M'hi quedo perquè m'està atrapant o m'està atraient aquest espectacle que em trobo aquí mateix. I alguns formen part de la programació del Teatre Auditori, però són Festival de Dansa Metropolitana. Es dedica una part del pressupost de programació a aquests espectacles.
0: Uh-huh. I per què s'han triat aquests festivals i no altres? És a dir, en el moment en què vosaltres heu de decidir volem apostar per això, volem participar d'aquest festival, quins criteris, què és el que ha de tenir per...
1: Bueno, jo ho dic sempre, això, sempre us ho dic. El criteri principal per mi és la qualitat artística. És a dir, hi ha molts festivals a tot arreu, però per mi la qualitat artística és bàsica. És a dir, si el Festival de Dansa Metropolitana, quan tu vas a totes les reunions on anem totes les ciutats i es fan comissions, i en les comissions analitzem, que jo abans, quan era programadora, formava part d'una comissió i els analitzàvem i tu veus que són festivals que realment es treballa amb una qualitat artística important, per mi això és molt bàsic. Treballar amb qualitat artística, sempre amb qualitat artística. Després, el que dic sempre, pot agradar més o pot agradar menys, però partim d'una qualitat artística. Després, alguns també t'he de dir que m'han vingut donats, és a dir, que quan he agafat la direcció del Teatre Auditori a Vilassau ja hi eren i m'ha semblat que era interessant continuar-los i no calia, diguéssim, desestimar-los, ni molt menys. I després, a part de la qualitat, poder arribar a diferents públics, és a dir, un altre dels objectius del Teatre Auditori a Vilassau és poder arribar a tothom. De manera que si tu tens un pare o ets una mare amb una criatura de 3 anyets, doncs que puguis escollir. I a lo millor o potser no pots anar al de grans del gospel perquè tens el nano molt petit, però en canvi podràs aprofitar d'anar un dia dalt de l'escenari i veure un espectacle especialment pensat pel teu, la teva criatura de 2 anys i, per tant, que puguis escollir.
0: I aquesta participació en tots aquests festivals Sí que sabem, perquè ja en sona any rere any, que es van prolongant al llarg del temps. Però hi ha opcions de participar d'altres festivals nous, d'incloure noves disciplines, d'anar sí, renovant?
1: Sí, sí. Jo també sóc de les que penso que allò que funciona no ho toquis massa, però, evidentment, estem oberts. Mira, un dels festivals que no te l'he anomenat i que hi participem una mica com al final, però que hi participem, és el Contratemps. Contratemps és un festival que es fa de música barroca, que ha sortit moltes vegades publicitat i que és un festival molt bonic. Doncs al final del festival el fan en el Teatre Auditori, que és un concert òpera molt bonic aquest any. Vam fer Cagliostro el 27 de setembre. Llavors, aquest festival, per exemple, ens ha vingut donat i en canvi, el mateix, no? Vam pensar, home, doncs val la pena, és un festival de música barroca, amb uns músics fantàstics, doncs per què no participar? És a dir, sempre estem oberts.
0: L'heu acollit.
1: I l'hem acollit, i hem sigut al final d'aquest festival el dia 27. De fet, vam obrir la programació de la nostra temporada amb aquest espectacle de Contratemps, que era una entitat d'aquí, i que l'hem obert, i que és un festival petit, i que amb un públic... no és un superpúblic en el sentit de quantitat, perquè la música barroca és una mica com la poesia, no?
0: Ens agrada. És per un públic.
1: És per un públic una mica concret, no? Sí. És un públic, i en canvi vam pensar que valia la pena. És a dir, sempre oberts a entrar, sortir, coses noves, valorar-les, canviar-les, no passa res, poden canviar les coses, poden acabar, poden començar d'altres, no passa res.
0: I teniu alguna propera incorporació en aquest sentit que parlàvem?
1: En principi no. Però oberts al que faci falta.
0: I escolta'm una cosa. Sí. Has parlat abans de Petits Camaleons. I ja arriba el moment.
1: Ja, de fet avui obrim ja els Petits Camaleons, us faig 5 cèntims dels Petits Camaleons, estem a la quarta edició, penseu que és un festival que l'any passat van passar per Petits Camaleons 10.104 espectadors. És que m'ho sé de memòria, perquè 10.000 espectadors per 3 dies de festival, em sembla que és un festival prou important. Jo penso que actualment a Catalunya bàsicament és l'únic amb aquest èxit de participació. No dic que sigui ni el millor, però amb aquest èxit de participació és una meravella. Ara el tenim del 2 al 5 d'octubre, totes les entrades estan exaurides, queda alguna entrada pel diumenge, però a més van exaurir les entrades, vam posar les entrades a la venda al maig i jo diria que el juliol estaven exaurides. O sigui, en menys de 2 mesos es van exaurir les entrades. I el cartell que hi ha a Petits Camaleons és un Nil Moliner, que un Nil Moliner, contractar-lo amb un concert al Nil Moliner seria quasi impossible, gairebé impossible pel preu. Tenim detallets, tenim els Catarres, tenim Doctor Prats, que a més algun dels components dels grups són d'aquí, l'Ildami, la Su. A veure, penso que és un festival de molt renom. És bonic perquè totes les famílies entren, surten, els concerts són de només mitja hora, el volum és un volum molt més baix, adaptat en els nanos. Els nanos es poden aixecar, poden saltar, poden viure.
0: O sigui, és un ambient totalment diferent, no?
1: És totalment familiar, diferent, molt adaptat en els nanos. Llavors, tota la part del darrere hi ha tot de food trucks, on poden menjar alguna cosa. Llavors vam descobrir amb l'organització, tots junts, que hi havia tots uns arbres allà que feien molta ombra, la gent s'estira ben dinat, els nanos fan migdiada. Vull dir que és com un cap de setmana de molt moviment i malgrat tot són nens i nenes, hi ha com aquesta calma.
0: Sí, el ritme que ells requereixen, no?
1: Exacte, no? Llavors, bueno, t'adaptes als nanos, ja ho saps, i vas fent, no? I és un espectacle que realment, és un festival que realment té molt èxit.
0: Hi ha alguna novetat que poguéssim anunciar en comparació amb altres edicions?
1: En principi, així que sigui una novetat molt grossa, no, seguim bastant la línia dels diferents anys. Mira, hi ha una novetat d'última hora que semblarà una tonteria, vull dir que artísticament no té valor, però sí que el té pels pares i mares, que és que hem aconseguit tenir una promoció molt important en pàrquing. És important o no? O sigui, sí. Clar, si tu estàs tot un dia allà i sencer i no trobes lloc, doncs si tens un pàrquing per 6 euros tot el dia, doncs trobo que... I això és una cosa que vam com negociar molt a última hora i que al final ens ha pogut
0: sortir bé. És important la logística.
1: I jo crec que és important la logística, i més quan vas amb nanos, ves quan estàs tantes hores allà, home, poder tenir... Llavors, anem millorant tot el que sigui una mica també, no?, això, logística, no?, a l'hora d'aparcar, perquè també és important per a una família formar part de tot el... tota la despesa i tota la infraestructura,
0: exacte,
1: no?,
0: exacte.
1: Poder deixar el cotxe tranquil.
0: Ara que parlàvem de mobilitat, teniu comptabilitzat o sabeu, teniu informació respecte del públic que ve als petits camaleons? És a dir, ve gent de fora? D'on ve el públic?
1: Ve molta gent de fora. No et sé dir una xifra, no te la sé dir, però sé que hi ha un tant per cent molt important de gent de fora. Hi ha gent de Sant Cugat, però hi ha molta gent de fora, i ho sé perquè tenim els hotels plens. És a dir, no només l'hotel Sant Cugat, sinó altres hotels que estan més a les afores de Sant Cugat, a l'ENEAC Hotels, tenim altres hotels que estan a fora, que estan plens de gent que ens ve i de famílies que ens venen d'arreu de Catalunya. I llavors, no em sé la xifra exacta, però és molta la gent que ve de fora, moltíssima.
0: Queda algun artista, algun grup català que no hagi passat pels petits camaleons?
1: Bueno, l'Albert Puig és un crac del coneixement dels grups que hi ha, no? Llavors, segur que n'hi ha algun, però ell, clar, durant tot l'any treballa molt amb aquest festival, de manera que la mínima que troba que hi ha algun grup que ha de venir, bueno, ve de seguida, és a dir, que segur que n'hi ha algun que no ha vingut, però diria que molt pocs es resisteixen, perquè, a més... els hi fa com gràcia, és a dir, és una mica un repte. Sí. Un doctor Prats, per dir alguna cosa, o uns detalls, o uns catarres que estan acostumats a fer una gira durant tot l'estiu amb aquestes quantitats de públic, que tots són públic jove, quan tu els dius, bueno, doncs aquest concert que tu has fet amb mils i mils i mils i mils de joves, ara l'has de reduir a només mitja hora, amb un so una miqueta més baix, i el teu públic tindrà 6 anyets, 5 anyets... Ells, vulguis o no, han de reconvertir una mica el seu concert en aquest públic. És un públic molt petit, de nens molt petits. I això, jo penso, pel que m'explica l'Albert, que els hi és també un repte, perquè és un repte, no?, haver d'adaptar d'alguna manera el seu concert, que potser fet per, no sé, ho invento, no sé quants milers de persones, a un públic que tindràs en un lloc tancat, a l'auditori, amb nens molt petits.
0: És que el que diuen del públic de petits, que és molt exigent, és que és molt fàcil de veure. Si,
1: veritat,
0: no, si no els hi agrada, s'aixequen.
1: No, s'aixequen que... i se'n van. O sigui, se'n van. Que veus algun pare i alguna mare, espera't. No, se'n van.
0: No, si no agrada, no agrada.
1: O sigui, si no els interessa, no els interessa. I això és fantàstic, aquest no filtre dels nanos davant d'una manifestació artística. No, o sigui, quantes vegades hem anat al teatre? En un concert potser no se sent tant, però jo que m'he fet farts d'anar a veure obres de teatre quan programava familiar, i sempre hi havia el típic nen o la típica nena que deia, no m'agrada, anem-se'n. I ho deia allà, en veu alta. I llavors, clar, les rialles de tothom, no? Però és veritat que el públic infantil és molt exigent, és molt exigent. Llavors, per aquests grups, aconseguir que els nanos realment t'aguantin o animar els nanos tan petitets, per ells jo penso que és una mica un repte.
0: Doncs un altre repte per endavant per a vosaltres és aquesta nova edició del Petits Camaleons, que arriba aquest cap de setmana. Maria Farriol, directora del Teatre Auditori, Emma Vilarasau, moltíssimes gràcies una vegada més.
1: Gràcies a vosaltres per deixar-nos explicar la nostra feina, que és meravellosa.
0: Gràcies, molt bon dia.

0: La nostra convidada d'avui és una dona de veu càlida, mirada curiosa i una trajectòria plena de creativitat. Nascuda a Bolívia, llicenciada en Filologia Hispànica i periodista, Charo Sebastián ha passat per escenaris, estudis de televisió i cabines de ràdio. Avui fem un tomb per la vida de la Charo Sebastián. Benvinguda.
1: Bon dia, bones gràcies, moltes gràcies. Bones gràcies,
0: Nadia. Bones gràcies.
1: Bueno, he creat una nova forma de... No? M'has dit ja creativa, doncs ja està.
0: I se t'ha pujat al cap la creativitat.
1: Sí. M'he venit arriba, que dicen ara, no? M'he venit arriba i he dit... Bones gràcies.
0: Escolta, Charo, tens una trajectòria molt completa, teatre, televisió, ràdio, podcast, llibre... Uh-huh. Si haguessis de resumir el teu recorregut en una sola paraula, quina seria? O, si vols, una frase.
1: Seria, bueno... la bogeria de la comunicació, saps? Quan sí. entres en el twister de la comunicació, que dius, vinga, pots comunicar des d'un moment, una redacció, una història, fins i tot pots comunicar una marca, que també m'he dedicat a fer comunicació per marques. Vull dir, és tot el vano que tenim. A vegades els periodistes ens quedem amb allò de la veu, la imatge... No, no. Que tenim un caparró, I un caparró que serveix per molt, perquè ens han ensenyat, a vegades, a discernir el blat de la palla. I això és l'interessant. I això és el que s'està perdent, però això ja en parlarem.
0: Mm-hmm. Vas néixer a Bolívia, però fa molts anys que hi vius i que treballes aquí. Fins quan vas estar a Bolívia?
1: Doncs mira, vaig aprendre a caminar a la plaça Catalunya, és a dir, que no gaire, diríem. Jo no conec Bolívia. A mi em van treure quan tenia 8 mesos, una cosa així. I ja van venir els meus pares cap a Espanya. El meu pare era espanyol, la meva mare boliviana, però de pares castellano-bascos. La mare era de Donosti i el pare era de Zamora. Era el que passava en els anys 60, no? Que la gent emigrava, després de la guerra va emigrar molta gent, van crear grans comunitats a Latinoamèrica i allà és on jo vaig néixer, però vaig néixer gairebé per accident. És a dir, jo soc... És allò, jo soy de donde paso. I aquí he pasido mucho. I porto 25 anys de Sant Cugat. 25. I pensa que el meu avi havia tingut casa a Sant Cugat.
0: D'estiuegen?
1: No. Van venir des de La Rioja a fer un negoci, a comprar el Siglo, que es va cremar. Llavors van viure a Sant Cugat i el meu pare va estudiar a Balmes, el que hi ha, els col·lapis de Balmes, i anava cada dia amb el tren. És a dir, roda el món i torna al Born. I he fet una mica això.
0: Mm-hmm. Parlem una mica de la teva infància. Amb tota aquesta barreja, què és... Tu has conviscut amb tota aquesta...
1: Sí, el que passa és que també és veritat que la societat hispanoamericana que va venir en aquells moments eren molt fills d'emigrants que havien sortit per la República o per l'economia. Per tant, era un grup més petit, més selecte. No és com ara, que arriba tota l'emigració, la segona banda de l'emigració. Eren molts espanyols. La majoria eren fills d'espanyols o espanyols. Jo el que he viscut era alguna cosa de gastronomia, perquè a més la mare va estudiar a Argentina. I venia molt arrelat amb un català. Estudiava música i solfeig i va estudiar amb un català. I el pa amb tomàquet a casa meva es menjava de sempre.
0: Sí,
1: vam fer una mescla absolutament rara de cultures i encara a casa fem alguna petita mescla. Jo he perdut molt, perquè era la petita, i llavors les meves germanes grans sí que mantenen molt més la gastronomia. Jo sóc una mica més desastre. Són plats molt elaborats, els sud-americans, mucha sopa, mucha cosa, el almuerzo, el no sé què. Jo sóc més de cardolla i narinant, no?
0: Aquesta és la part gastronòmica, sí,
1: perdó,
0: de la teva infantesa.
1: Sí, m'he anat. La meva infantesa, Barcelona, a l'Eixample, jo vaig aprendre català perquè els meus pares van dir allà on fueres, haz lo que vieres. Eren les èpoques en què les monges, jo estudiava monges, Sagrat Cor, no parlaven català, i llavors em van dir has d'aprendre català. I on em van portar? Els scouts. I els scouts tenien una cosa molt bona, que era tu demanaves el menjar en català. I era supervivència bàsica.
0: T'havies d'espavilar, sí.
1: T'havies d'espavilar, sí, o sí. I aquí va ser la gran encert. El gran encert dels meus pares va ser això, integrar-se, integrar-nos, i sense perdre les seves arrels, perquè les patates a la Riojana en mi casa eren ley, hem sigut molt, molt de Barcelona i molt catalans. Vull dir, a casa, si ens preguntes d'on som, jo dubto molt que cap dels meus germans et digui de Bolívia, et diran de Barcelona, perquè és el que sentim i és el que hem mamat. No?
0: Quants germans?
1: 5.
0: I tu la petita?
1: I jo i la petita, sí.
0: Mare meva.
1: Bueno, eren les èpoques de les grans camades que, no? El franquisme premiava aquelles famílies. Tu te'n recordes que sortien a la tele 12.000 hijos? Bueno, 12.000 no, perquè pobre mujer. Però 14, 16, 17... Jo fa poc vaig parlar amb una noia que són de Menorca i que tenen 16 germans. Clar, dius, la mare... Descansar, el que es diu descansar, no ha tingut descans, de cap de les maneres, pobreta meva. Clar, eren altres temps. Bueno, el meu marit són 7, també, eh?
0: Tu vas passar bé?
1: Jo m'ho vaig passar molt bé. Per mi, la meva infantesa... mira, ahir ho recordava, veient... Vaig anar a veure l'exposició de la Helen Lewitt de... que està al... a la Casa Mafre, de fotografia. Molt recomanable, eh? Molt, molt. Que era el Nova York dels anys 30 i pico, 40, fins als 80. I jo recordava la Barcelona que jo vaig veure. Jo vivia al carrer Montaner, entre Còrsega, París, Rosselló. Allà hi havia la caserna dels bombers. Quan era Sant Joan, nosaltres fèiem el foc a la Cruïlla. I tots els nens hi anàvem. I el carrer era un lloc, era un pati de veïns. Hi havia un senyor que venia amb una cabra, ho recordaré sempre, que venia amb una cabra, tocava, llavors la cabra es posava de quatre potetes a sobre d'un cubell. I des de dalt, imagina't, li tiràvem duros, que li dones al pobre home i el deixes, saps? Borni. Era altra ciutat, eren altres ciutats.
0: Altres temps.
1: Sí, altres temps. Ara sembla que siguem grans. No, som joves, tu i jo. Som molt joves, ho vas que tenim bona memòria.
0: I tant. I escolta'm una cosa, quins somnis tenies tu de petita?
1: Mira, jo volia ser ballarina. Eh?
0: Què dius? Bueno, també una mica has estat sobre l'escenari, també.
1: Sí, però la meva mare em va dir esto de bailarina nos va costar mucho. Eh? Perquè hi havia el conservatori, però si no entraves al conservatori havies de ser privat. La meva mare treballava, no estava per anar-me emportant de dalt a baix. I em va dir, relaja-lo del ballet. I jo lo relajé tanto que ja... Jo feia coses a casa, saps? Em posava el pijama de la meva germana, que tenia com unes gasses i unes tules, i anava per la casa fent tombarelles. Però ràpidament em vaig adonar que tampoc, que no era lo meu, eh?
0: I quan t'adones que el periodisme és... O no sé si et vas adonar justament per fer la tria, sí?
1: Sí que em vaig adonar. Jo de petita, quan tenia la meva germana mitjana, que sempre ha estat una gran valedora meva, perquè era la que em cuidava més... jo li feia programes de ràdio. Jo sentia molt la SER, sentia molt el Javier, que feia el... Com es deia? El senyor... Ai, la memòria...
0: Ah, sí, la memòria, parlàvem de memòria. Sí, jo també el
1: tinc... Sí, me siente, mi sora!
0: Se siente, sí, bueno. El senyor Casamajor.
1: Exacte, com espuma, jo sentia tot això, no?
0: Correcte.
1: I jo sempre he volgut fer això. I no hi havia dones. I la meva primera... diguéssim, gran reportatge a la ràdio, a Com Ràdio, quan era una auxiliar de dentista, quasi, va ser fer agafar humoristes d'aquí a casa nostra i preguntar per què ja no hi ha una Mari Sempere. Que ara la dona del Buenafuente, la Sílvia, està molt bé, està fent... Hi ha moltes humoristes, ara comença a haver una fornada de dones humoristes, però en aquell moment era silencio en la noche. Saps què et dic? No hi havia ningú. Dones, humor. O sigui, les dones tenim humor? No, tenim mal humor, segons les males llengües.
0: Aquesta és l'etiqueta que...
1: Que ens volen posar. Ah,
0: exacte. Però abans de dedicar-te al periodisme, tu vas passar per l'escena. Vas fer d'actriu, vas fer teatre... Com recordes aquella època?
1: Aquella època va ser molt estressant, perquè tu ets molt joveneta i ets molt insegura. Cada càsting, pensa que li dèiem el càstig als actors. Què passa amb càstig? Ens trobaven tots, era una mica com una processó. Vas al càsting de tal, tots ens tornàvem a trobar. A més, jo tenia un sogre que feia publicitat, que era molt guapo, i ens trobaven també. I era molt graciós. La veritat és que era dur estar cada dia enfrontant-te a les teves pors, a la càmera, tinc una bossa aquí... Jo sóc molt de fer bosses als ulls. Hi ha gent de la mena de fer altres coses. Jo faig moltes bosses als ulls, de sempre. Llavors era com... Per favor, que no me saquen los ojos, dius, clar, si me cortes los ojos, però... Però va ser una època també molt xula, quan ens vam anar de gira amb la Catalana de Gags. Va ser a Madrid, em vaig quedar amb... Ai, no, Històries de la puta milés abans. A Madrid em vaig quedar amb l'exmujer de mi vida, Maru Valdivielso, i vam estar recorregant Espanya, les Espanyes més profundes del món, i va ser molt divertit, també. Vam aprendre molt, vaig fer la tele, després el Puyal. El Puyal va ser una mica, des d'aquí un petó al Quim, Quim, que no Josep Maria, que això li posava molt nerviós.
0: Sí?
1: Sí, perquè hi havia gent que li deia, com és J.M. Puyal, li deien José Maria. No, és Joaquim Maria.
0: El correcte.
1: Quim, el Quim.
0: Sí, sí.
1: Doncs va ser el meu balador a la ràdio. Em va dir, per què no fa ràdio?
0: Ah, sí? Va ser ell qui et va convidar a entrar en aquest món?
1: Sí, sí. Llavors em va dir, mira, per què no vas amb el Bassas? Al Tom per la vida hi havia tota la generació, la Mònica Terribas, el Bassas, el Bosch. Hi havia una generació molt potent i gent que ho estava fent molt bé en periodisme i que començava a fer-ho molt bé. Perquè el Quim, si alguna cosa té, és que s'envolta sempre de gent molt bona, malgrat que queda lleig que ho digui jo, no? Però jo era de les actrius, diguéssim. I em va dir, per què no ho fas? Jo amb el Tom vaig tenir un avortament, per tant... Va ser com una...
0: Va destorotar allò, no?
1: Tremendo. Però bueno, i vaig començar, vaig estar una setmana amb el Bassas i em vaig enamorar. No del Bassas, que també és molt enamorable, pobre home, sinó de la ràdio, de la màgia, de la teva veu com l'únic fil conductor cap al que està fora. I a mi m'agrada molt això.
0: O sigui que l'experiència d'un Tom per la vida...
1: Va ser meravellosa, ens ho vam passar molt bé. No, va ser tota una temporada. I després me'n vaig anar amb el de la Julia Otero, un paseo por el tiempo, però ja no com a actriu, d'ajudant, de coses. Fèiem coses. Va durar menys el paseo por el tiempo en Televisió Espanyola. Però el Tom per la vida va ser un... Bueno, va ser un crac. És que el Quim és un crac. És un crac. I és bona gent. I l'equip era molt bona gent, també. La Mònica Terribas em va ajudar, em va dir, va... presenta't, va, vés a fer periodisme, que tu tens molta pasta de periodista, no de diners, eh? I sí, sí, va ser així, una mica, saps?
0: Llavors, arribes a la ràdio, on comences a la ràdio?
1: Començo a Com Ràdio, perquè m'envien de pràctiques a Com Ràdio. Allà em vaig trobar un Francino meravellós, el Celsia, el Chino Francino, un amant dels Beatles i un director de ràdio templat, tranquil. Em vaig trobar companys com el Pere Mas, hi havia el... Ai, tu diré, s'enfadarà amb mi.
0: Què fa ara?
1: Ara està molt retirat. Ah. Estava al grup Godó.
0: Estava al grup Godó?
1: Sí, home, sí. És un clàssic. Bueno, Sílvia Coppolo, Elisenda Roca... Eren els moments importants de Com Ràdio, quan començava, quan encara no tenien tantes picaves baralles entre unes i altres. I la veritat és que allò va ser també meravellós. Treballar envoltat d'Elisenda Roca, de Sílvia Coppolo... Bueno, Sílvia Coppolo va ser la meva jefa, la meva primera jefa. Després l'Adam Martín, que és el meu gran amic... I eren, sí, meravellós, vam compartir... De partir de que ens vam conèixer, vam compartir programes, i és l'última cosa que vaig fer a Catalunya Ràdio va ser amb el Adam Martín, també. Saps?
0: I de tot el que has anomenat, de tot el que has fet, què és el que més t'ha omplert? O has pogut exprimir i assaborir a fons tota aquesta...
1: No, a vegades tens la sensació de que la vida et va passant...
0: I ni te n'adones.
1: Fins que no hi ha un moment com aquest en què recapitules i dius, ai, miraré cap enrere una mica amb la Carme, jo què sé, no? Si no, no te n'adones. Els meus fills m'ho diuen. Mama, tu has fet moltes coses. Dius, no pas tantes. Clar, la gent acostuma a agafar una feina i es queda en aquella feina, si té sort, part de la seva vida. Jo part de la meva vida m'he buscat la vida i les feines. Que dius, que bonic. Sí, però també molt estressant. Ara ja vaig més tranquil·leta. Ja tenim una edat.
0: I precisament com que la vida va passant i ens anem madurant, ens fem grans, a les dones ens arriba un moment que ens agafen Doncs...
1: Els Fogots.
0: Els Fogots.
1: Els Fogots.
0: Correcte. Tens un podcast.
1: Sí.
0: Que es diu Sofocos.
1: Sí. Aquesta és una de les coses d'aquelles que dius, venga, jo me n'entero que hi ha un concurs, un talent, que es fa a Podimo i que estan buscant podcast, i jo, sense encomanar-me ni a Déu ni al diable, dic, venga, vull pa allà. I vaig oferir un podcast per dones, Sofocos, tu podcast, sin regles. Això eren els anys 22, crec, que comença la cosa, i no sé per què set ciències, perquè era bo, suposo. Guanyem, bueno, quedem 7 o 8 finalistes i ens quedem tots i tots fem el nostre podcast. Res a veure amb la gent de Podimo, perquè la gent que escolta i que veu Podimo és gent més jove. El target no és l'adequat. I després, amb Podimo, doncs, van haver estires i arronses perquè van prometre una cosa i després van fer una altra. Però, bueno, diguéssim que en van fer 24 capítols parlant de la menopausa d'altra manera, parlant amb les especialistes. Fèiem, sobretot, entrevistes amb dones, metges, especialistes en sol pèlvic, que ara...
0: Està de moda.
1: Ara li fots una patada en una pedra i et surt una menopàusica parlant de menopausa, que dius, té 18 anys, com pot tenir menopausa? És igual, ella també parla de menopausa. I jo crec que ara és el moment de parlar de la menopausa de veritat, d'una altra manera. La menopausa no és una malaltia, no té símptomes, té signes, perquè és un procés cap a l'envelliment. Que és com a dir, l'adolescència té símptomes? No. Té una torta que li donaries, no?, a l'adolescent de torn. Quan et ve amb aquelles tontes. Però no té símptomes. Són granets que li surten mal humor.
0: Són etapes de la vida, no?
1: Exacte. I ens la volen medicalitzar una mica. I la meva lluita ara és, no, senyores, juntem-nos, parlem-ne. Això no és medicalitzable. Sobretot, està aquí. L'emoció a la panxa... Mira, fa poc el Dia Internacional de la Menopausa, que encara necessitem un dia, les dones i la menopausa, necessitem un dia internacional, parlava d'això, no? De lo important que era la sororitat, el juntar-nos, el tenir una xarxa. Mm-hmm. Perquè fins ara, nosaltres... Tu com vas arribar a la menopausa, si és que has arribat, perquè ets una nena?
0: Oh, gràcies.
1: Ets una nena. Jo quan vaig
0: no
1: arribar...
0: Creguis.
1: Quan vaig arribar a la menopausa, sí que tenia informació, però molt poca, molt menys. I jo tinc família metge, i era factible. Tinc germanes que ja havien passat, i eren metges, i els deia, això que me passa... Sí, et passarà això també. Dius, doncs, a bodes em convides, saps? Dius, ui, que alegria, que bonito, esto de ser mujer primero. Te viene la menstruación y después la pierdes. Y
0: otra. És una festa constant.
1: És una festa, no? Bueno, i tot el que comporta. Però jo em reivindico molt a la dona. Jo estimo molt la dona. Jo, sembla, saps? Amb l'edat he descobert que el millor d'aquest món són les dones. I mira que tinc 3 fills, eh? Som molt macos, els meus fills.
0: Tot nois, no?
1: Tot nois.
0: I parlant de dones, ets autora, coautora d'un llibre que es diu Deja que el té cuente. Ha escrit a quatre mans amb la Lídia Piqué. Heu fet aquest llibre que té el té, les dones... un passeig per diferents cultures, no?
1: Sí, històries.
0: Com a protagonistes i taló de fons. De què va el llibre?
1: Mira, a veure, la història del Deja que el te cuente és una mica... No és ben bé un llibre a quatre mans. Un llibre a quatre mans seria tu comences un capítol i jo l'acabo. Allò que ha fet la Winspoon ara.
0: Sí.
1: No.
0: No?
1: No. Aquí teníem molt clar per què servíem cada una o per què creiem que servíem. Això ho ha de dir el públic, no? Els lectors i lectores. La Lídia és una especialista en tés, una sommelier de tés. Jo no tinc ni idea de tés, jo el consumeixo, diu, un té, no? Però el que sí que crec que sé fer, ara per ara, fins que no diguin el contrari, és explicar històries. Llavors, per mi, les històries de les dones... començaven a ser molt importants i el crear-les i el posar-les en primer termini. La vida del té, les recol·lectores de té, ho dic en un dels contes, són preciades més les dones perquè tenen les mans petites. I per entrar a l'arbust del té va molt bé. Saps? Els altres són més sapastres, eh?
0: Sí.
1: Són més pelota basca. No, nosaltres tenim aquest punt de més cuidado, de més cura, de no trencar les... les fulles de... Les fulles, sí. Els fulls són de paper. Les fulles dels arbres, del... I per tot això, i perquè el té en moltes cultures, és el moment en què un s'aplega amb els altres per parlar. Per mi era molt interessant. I a part que el té, té una història meravellosa. Té la història de com una reina portuguesa l'introdueix a la seva cort i d'aquesta cort passa a Anglaterra, que tenen alhora la Índia, que és un dels primers llocs on hi ha té, que tenen també la Xina, el comerç amb la Xina. Com arriba a Europa el té? I com amb el té també arriba coses com la pesta? Perquè hi ha un relat que a mi em fa molta il·lusió haver-lo escrit, perquè em va costar gairebé la vida. Està escrit amb un intent de castellà antic. Intent. Tampoc, a veure, no soy Cervantes. Manca, puedo ser, de les dues manos, però Cervantes no. Però em va fer molta il·lusió. Després, la meva història, una de les meves preferides és la primera, la del Pazo de les Camèlies, perquè volia situar-la amb algú que hagués tingut problemes familiars amb la República. I volia recuperar, perquè crec que hem parlat malament de tota aquella història. S'ha parlat molt, el cinema ha parlat molt, hem parlat en alguns llibres, i alguns millennials a mi m'han dit, no esteu farts de la Guerra Civil? Crec que s'ha parlat poc del paper de la dona a la Guerra Civil, de com les dones, sobretot les republicanes, van ser represaliades, però inclús les que es van quedar en el territori nacional, d'alguna manera, van patir molt, moltíssim, tot això. Que aquest serà el meu propi llibre.
0: Sí?
1: Sí.
0: Sí, això és una avançada...
1: Sí, això és una avançada que he fet ara, pim-pam, saps? He posat la muleta...
0: O sigui, tornes a posar la dona al centre, protagonista...
1: Torno a posar la dona al centre.
0: A l'època de la guerra.
1: Serà posterior a la guerra. Seran, diríem, el que queda, no? Ha passat la tempesta, la voràgina d'una guerra civil tremenda que va impactar moltíssim en aquest país i que encara ara... Tenim aquestes dues veus, dues d'Espanyes, no?, que diuen... Tu mires el diari d'avui i a mi, bueno, m'esgarrifa, no?, el pensar que encara estem així i que han tornat, que no dejemos que ladren, porque vuelven, saps? I jo crec que hem de parlar de tot això, hem de parlar de com va incidir en el món de la dona. Vaig fer una primera incursió, vaig parlar amb la Consuelo, que és el patronat de franquista. No sé si en recordeu. Ara faran una pel·lícula sobre el patronat de dones, que era una mica com les... Era per tornar al redil a les descarriades republicanes, no? Que eren gairebé totes. Qualsevol dona que portava una minifaldilla... I això va durar des de la mort de Franco, des del cop d'estat de Franco, fins ben entrada la democràcia. I d'això se n'ha parlat poc. Ara es començarà a parlar. Vull parlar per aquí. Per aquí. Per aquí aniran els trets.
0: Vinga, doncs ja parlarem quan sigui el moment, Charo. Abans de marxar, si poguessis donar un consell a totes aquestes Charos que comencen ara, després de tot aquest recorregut que has fet per la vida... Què els diries?
1: Jo els diria que facin el que facin amb passió. Perquè res, o no esperis que els altres et diguin oh, fantàstic, perquè tots sabem que aquesta professió és molt poc donada a aplaudir. En aquest país són poc donats a aplaudir els èxits dels altres, ens fan envejeta. Fes el que vulguis, però fes-ho amb passió. Fes-ho pel boc gros, no? I de dir, ala, ho foto tot. Perquè si no... t'avorriràs, perquè si no seràs trist, seràs gris i no escriuràs, no faràs viure el que realment vols que visquin els altres.
0: Charo Sebastián, moltíssimes gràcies.
1: A tu, per convidar-me.
0: Avui hem fet un tomb per la teva vida, permetem aquesta expressió.
1: I tant!
0: I res, t'esperem per tenir-te en diferents espais, o bé en els fogots, o bé a la tertúlia, allà on sigui.
1: Molt bé.
0: Està que vagi encantades. Molt bé.
1: Gràcies,
0: una abraçada.
1: Adéu.
2: Ràdio en Samarreta. Els millors programes per tornar a escoltar aquest estiu a Ràdio Sant Cugat. També a www.cugat.cat.
3: Calaix Actiu. Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo, escriptora i traductora.
4: Avui us recomano Ara no miris, de Daphne du Maurier. La Laura i el John passen uns dies a Venècia, buscant un temps de calma per començar a recuperar-se de la mort de la seva filla. Però la ciutat que els espera amaga, sota la façana del tràfic diurn dels turistes, una cara nocturna, una versió retorçada de la inofensiva, amb canals estrets i mal il·luminats, barques com taüts i l'amenaça difusa d'un assassí en sèrie que està sembrant el terror entre els ciutadans. Els presagis es van acumulant fins a fer-se asfixiants, amplificats amb la presència d'una parella de germanes misterioses. La gran, cega i mèdium, adverteix als protagonistes que corren perill, que si es queden a la ciutat, moriran. Daphne du Maurier, coneguda sobretot per la seva novel·la Rebecca i El conte dels ocells, tots dos adaptats al cine per Hitchcock, va ser una mestra del suspens, experta a barrejar elements sobrenaturals amb mons i tragèdies ben propers. Ara no miris, que també va tenir adaptació al cine als anys 80, no necessita recórrer a grans artificis per atrapar el lector. Amb un principi in medias res i uns

0: Una vegada comenceu Ara no miris, no podreu deixar de mirar, és a dir, de llegir. Escolteu, si no, el primer descens de la parella, aquesta Venècia paral·lela. De camí a un restaurant per sopar. Veus? Va protestar la Laura. Tal com t'he dit, ens perdrem. Ni parlar-ne, va replicar ell, convençut. És el de l'esquerra, recordo aquest puntet. El canal era estret, les cases semblaven inclinar-se al seu damunt. A la llum del dia, amb el reflex del sol a l'aigua, les finestres de les cases obertes, els llençols estesos als balcons i un canari cantant a la gàbia, havia tingut una sensació càlida, de recer acollidor. Ara, mal il·luminat, gairebé a les fosques, amb les finestres tancades, les aigües negroses, l'escena semblava del tot diferent, abandonada i pobra, i les barques llargues i estretes.
1: Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Aquest estiu, queda't amb nosaltres.
2: La ràdio amb samarreta.
1: La informació més propera a tu.
2: I la millor música.
1: La ràdio amb samarreta.
3: Grans poetes musicats per grans cantants. De poemes i cançons amb Jaume Escala.
4: Josep Maria de Sagarra va néixer a Barcelona el 5 de març de 1894 i morí el 27 de setembre de 1961. Va ser un poeta, novel·lista, dramaturg, periodista i traductor català. Fou autor d'obres dramàtiques molt populars i membre destacat de l'Institut d'Estudis Catalans i de la Reial Acadèmia de Bones Lletres. Obtingué molts premis de poesia i literaris. En quant a poesia fa referència, també és un autor que ha estat musicat per diverses cantautors, cantautores catalans. Escoltarem el poema anomenat Cançó de suburbi, en aquest cas musicat i interpretat per el gran artista Toti Soler. M'estimo l'horta escanyolida que de la fàbrica es ressent i em plau voltar la meva vida d'aquest paisatge indiferent. I em plau l'estona virolada, gent d'amanida i berenar, una donzella espitregada i una cançó que fa plorar. I l'home humil que l'aire ensenya, un front valent i un ull esclau. I va amb la gorra i l'espardenya, i el farcellet i el vestit blau. Ara jo veig que el món se m'obre, fred i terrible com la mort. I és tan mesquina i és tan pobra la campaneta del meu cor. Dels llagoters fuig la corrua, i al meu rostre no hi ha vel, i em puc mirar l'ànima nua sense cap mica de recel. Estimo l'horta desolada, el presseguer ensupit, que és mort, i l'arengada platejada, porró de sang, tomàquet d'or. Jo vaig seguint la vostra dèria, homes estranys de bones dents, que tornàreu a la misèria una miqueta més contents. Durin els mals, durin les penes, llàgrima, rosa, perla i bes.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. Aquest dilluns, 10 d'agost, s'han posat en marxa les obres de millora dels edificis d'infantil i primària de l'Institut Escola Catalunya. Ho ha anunciat l'alcalde Josep Maria Vallès a través del seu compte d'Instagram. Estava previst que les obres comencessin molt abans, però s'han acabat endarrerint a causa d'una incidència administrativa en el procés de licitació. Un cop resolta la incidència, finalment s'inicien aquests treballs de millora, que està previst que tinguin una durada de 12 setmanes i inclouen la renovació de paviments, revestiments, portes i acabats, així com diverses actuacions per solucionar filtracions i entrades d'aigua. Les obres, doncs, coincidiran amb l'inici de curs, un fet que preocupa a les famílies sobre com acabarà afectant els infants del centre. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya renovarà el tram de via comprès entre les estacions de Gràcia i Sarrià en la línia Barcelona-Vallès entre els dies 11 i 23 d'agost. Les obres de renovació comportaran talls de circulació en aquest tram, de manera que, mentre durin els treballs, s'oferirà un servei alternatiu d'autobusos que cobrirà el recorregut entre les estacions de Gràcia, Sant Gervasi, Montaner, La Bonanova, Les Tres Torres i Sarrià. El trajecte el farà per la Via Augusta. Les obres s'han programat en unes dates de baixa demanda amb l'objectiu d'intentar reduir el mínim d'impacte en les persones usuàries. Els treballs previs a les obres es van iniciar el passat mes de maig, però no han causat cap afectació al servei, ja que realitzaven en horari nocturn fora de l'horari comercial. I un total de 46 oficines de correus de la província de Barcelona, entre les quals la de Sant Cugat, s'han habilitat per presentar esmenes sobre el procés extraordinari de regularització de persones migrants. Es podrà fer fins al 30 de setembre sense necessitat de demanar cita prèvia i en horaris establerts. En el cas de Sant Cugat, serà des de 8:45 fins a 3:15. I en esports, l'entrenadora i tenista del Club Esportiu Valldoreix, Sònia Delgado, s'ha proclamat campiona del món més 45 aquest divendres a Lisboa amb la selecció espanyola. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari, constantment a les xarxes a cugat.cat.

0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
2: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
3: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
2: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
3: Perquè la teva salut és el nostre futur.
2: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
4: Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
5: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
6: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.
7: En un context educatiu cada cop més orientat a la sostenibilitat, les activitats escolars vinculades a l'agroecologia guanyen protagonisme. El projecte de l'Ortiga aposta per un aprenentatge vivencial basat en la terra, els aliments i l'entorn natural. I avui parlem precisament d'aquestes activitats amb la Maria Petit, que és membre de l'equip de l'Ortiga, i el Sergi Turc. Maria, Sergi, benvinguts.
8: Hola, bon dia.
9: Bon
7: Què
9: dia.
7: Tal? D'entrada, quan parlem d'activitats que es fan amb les escoles, en quin tipus d'activitat estem parlant?
8: Sí, sobretot estem pensant en activitats agroecològiques en una finca agrària i són activitats que acostumem a fer amb infants des d'infantil, primària i secundària i són activitats sobretot molt vivencial, amb contacte directe amb la terra i entendre també doncs, els cultius que tenim de temporada, entendre doncs, l'espai on estem, no? Que és de Cuixarola, dintre d'un parc natural també, i entendre el dia a dia també de la vida de pagès.
7: I quin és l'objectiu d'aquestes activitats que oferiu a l'Ortiga?
8: Principalment la idea és que els infants puguin conèixer de primera mà un producte, no? De proximitat, que puguin conèixer un projecte agroecològic aquí a Cuixarola, i al final la idea és que ells tinguin la vivencialitat de viure doncs, com es planten certs aliments, veure també doncs, com és la collita de les olives i què se'n pot fer també al respecte, entendre el cultiu de la vinya, no? Ho focalitzem bastant en cultius tradicionals del Mediterrani i d'aquí de Cuixarola, principalment.
7: I des de quan s'està fent aquesta activitat amb les escoles, Sergi?
9: El projecte educatiu comença 2011, o sigui, ja també porten molts anyets. El que passa és que és això, que amb tots aquests anys l'evolució i el creixement és bueno, brutal. Vull dir que han anat creixent com a projecte any a any.
7: Mm. Quan parlem d'anar a fer activitat allà a Can Montmany, a l'Ortiga, l'experiència és una experiència, diríem, pràctica, no només teòrica?
8: Exacte, principalment és pràctica. Sempre el que intentem és que ja que venen a un espai agroecològic se'n puguin emportar aquesta part molt vivencial de l'espai. I al final sempre introduïm, hi ha una part teòrica, no? Perquè cada activitat té una temàtica associada i adaptada a l'edat dels infants, però sempre que aquesta teòrica sigui a través de preguntes i a través d'una part molt vivencial i de tocar-ho, de veure-ho, no? Al final és quan els infants se'n van d'allà amb molta informació, però que han vist amb els ulls, que han pogut tocar, que han pogut experimentar. I crec que els conceptes aleshores s'arrelen molt més en ells mateixos.
7: I com és l'experiència o la resposta a aquesta experiència dels que hi participen?
8: Generalment, molt bona. I també parla molt amb el professorat, se n'adona, no?, de com els infants responen diferent a l'aula, que allà en un espai molt ampli, molt viu, I sí que també passa molt amb infants, sobretot, que potser en un context d'aula és un ambient més tancat, estan doncs, potser més oprimits o que necessiten doncs, una miqueta més d'espai per moure's, per comunicar-se, i que en un espai com aquest doncs, ells gaudeixen i els infants també estan més tranquils que en un ambient escolar.
10: Descobreixen coses que ni s'imaginaven, és a dir, que jo que sé, que la patata està sota terra i que no cau d'un arbre o coses,
8: total,
10: coses
8: sí, d'aquestes. Sí, al final hi ha dies fins i tot de, doncs, em pregunten d'on surten els espaguetis, no? D'acord, mira, els espaguetis, com es fan els espaguetis, al final tot això prové d'un cereal, com és aquest cereal, no? I sobretot passa molt amb fruites i verdures, això, pues saber si surten dels arbres, surten de sota terra, quina... Al final, quina tranquil·litat i quina temporalitat també tenen les coses, que hi ha fruites a vegades doncs, que tu has d'esperar que al final la planta faci tot el procés, no? Hi ha una part de paciència, de treball darrere, per aconseguir, per poder collir després aquests aliments.
9: I tot això, normalment, o sigui, aquestes activitats acaben succeint també quan l'equip de producció hi és. O sigui, els treballadors estem allà treballant, tracturejant, no? Ens veuen treballar, no? Ens veuen movent-nos, treballant... les realitats també dels dies que fa molt de fred, que fa més calor, no? I això, i moltes... O sigui, jo veig els nens... O sigui, nosaltres com a pagesos ens encanta tenir canalla per la finca, que ens dona molta vida, i els veus per allà corrent, rient, preguntant-te, fent el gamberro... És fantàstic, són activitats precioses.
10: Us heu trobat amb algú que després de l'experiència hagi dit «Vull ser pagès»?
8: Ui, sí, això sí.
9: Anna, a mi no m'ho diuen,
10: romàntics,
9: no m'ho diuen, però...
8: Romanticsem una mica. Després, jo crec que ja la vida els porta cap aquí, cap allà. També és veritat que som conscients, i també transmetem molt les problemàtiques, que també que la vida pagès és molt dura, també.
10: Sí, també se'ls explica la cara bé.
8: Se'ls explica una mica, suaument, però, clar, surten d'allà amb una motivació, perquè l'experiència que han viscut els crida molt l'atenció i diuen, ostres, pues jo sí, m'agradaria molt ser pagès de gran. I el que és molt interessant, a part de com fem activitats i ens trobem la pagesia, al final aprofitar doncs, per preguntar, doncs mira, què esteu fent? Mira, estem fent això, etc. És molt la relació i les connexions que fan moltes vegades més amb els seus avis, majoritàriament o àvies, amb aquest contacte amb l'hort, aquest contacte amb la terra, i viatgen molt cap aquí. I també són unes connexions molt boniques de dir, ostres, doncs sí, realment els teus avis potser ho fan més per plaer, potser era més una professió, no? I poder fer aquestes connexions trobo que són molt, molt enriquidores, també, per revaloritzar la feina de pagès.
10: I quin impacte penseu que tenen aquestes activitats en la consciència ambiental, en la sostenibilitat, en tots aquests conceptes que ara estan tan de moda, però que són tan necessaris que puguem dur a la pràctica? Estem parlant de gent jove, doncs que, bueno, d'aquí uns anys s'hi trobaran en un món que no sabem ni com estarà.
8: Sí, això és el que també moltes vegades intentem, això, remarcar la importància d'aquest consum de proximitat, de conèixer d'on surten els aliments, de la temporalitat, també. Sí que ens adonem que hi ha centres educatius que venen i que tenen un hort escolar, per exemple, al centre, i això ja els arrela molt amb un consum proper, fresc, i després hi ha centres educatius que no tenen aquesta sort, no? Aleshores, aquí també ens trobem realitats diverses i segons també els seus coneixements previs també pots estirar una miqueta més del fil o menys. No sé, creiem que és realment molt, molt, molt important, i més amb la situació actual també que tenim a la pagesia en aquest país, de donar valor a la feina del dia a dia, de donar valor al consum de proximitat, fresc, ecològic, de temporada, no? I tot això... Creiem que amb aquesta experiència en una finca agroecològica, ostres, doncs jo crec que se'n van d'allà com a mínim amb més opcions, no? I que a l'hora d'anar a la compra amb la família o a l'hora del menjador de l'escola, doncs, bueno, tenir més informació, preguntar més i interessar-se més en aquest àmbit.
9: Jo crec que també és molt, molt important no normalitzar que les verdures que es poden produir aquí puguin viatjar, no? Puguin venir de milers de quilòmetres. O sigui que és molt important que des de petits... ens n'adonem que és possible, que és molt important que ens produïm els productes, no? Les verdures, i almenys el que podem fer, que es pugui fer aquí, i que no normalitzem que pues, això, que un ancià pugui venir del Marroc, quan no és gens necessari, no? Però si no normalitzem, pues, ja està, ja és la dinàmica que tindrem establerta, i quan aquests petits siguin més grans, assentaran més tot aquest model que és insostenible.
10: El Sergi deia abans, és un projecte que ha anat creixent, que no només feu amb escoles de Sant Cugat, sinó que també heu arribat a altres centres, a altres municipis. Sí, Maria?
8: Sí. Aquí vam començar sobretot amb el pla de dinamització educatiu, aquí a Sant Cugat, fent activitats a la finca, sobretot per alumnat de primària, focalitzant amb la collita d'oliva, amb el món del cereal i de la vinya. I és veritat que amb el temps hem anat detectant necessitats també, el món ha anat evolucionant, i moltes vegades a través de subvencions hem pogut crear noves activitats també, com per exemple una activitat relacionada amb els incendis a Collserola. Ara estem creant una activitat també sobre malbaratament alimentari. Aleshores anem introduint temàtiques que van comentant-se a nivell social i com aquestes els hi podem donar una resposta, un espai a la finca on poder també treballar-ho d'una forma molt, molt vivencial. I aleshores, a part de les escoles de Sant Cugat, és veritat que participem d'alguns projectes amb l'Ajuntament de Barcelona i aleshores també hi ha moltes escoles de Barcelona que poden venir a la finca a fer activitats vàries, i també estem treballant ara amb l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, també amb fer connexió de l'escola, amb la pagesia, etc. Llavors, com a poc hem anat ampliant diferents projectes i cada any són més alumnes que venen a la finca a gaudir de l'experiència. Ara, normalment, estem rondant unes 3 activitats a la setmana, com a mínim, 3-4 activitats, i el 2025 van arribar a venir uns 2.200 nens i nenes van passar per la finca de Can Montmany.
10: Déu-n'hi-do. I això des de 2011, no?
9: Sí.
10: Que ha anat creixent.
9: Sí, sí, sí. Bueno, i això, jo dic que generalment venen escoles així com Sant Cugat, Barcelona, no? Molt àrea metropolitana, però vull que venen nens del Penedès, a vegades, o venen nens de, no? Del
8: sí.
9: Bages, o de...
8: Exacte.
9: Vull que, mica, amb aquests anys també, al final, l'Ortiga s'ha anat assentant i cada cop encara que siguin més coses més puntuals, però altres petits, no? Hi ha escoles d'altres, de centres més llunyans, doncs cada cop s'apropen més també aquí a Collserola a conèixer aquestes activitats.
8: Sí.
10: I quan s'acaba el curs, s'acaba aquesta activitat a l'Ortiga?
8: Nosaltres el que fem també a l'estiu és rebre casals d'estiu. Sí, que tinguin ganes de poder conèixer i de tenir una experiència fora del que és el casal al centre educatiu. I aleshores també rebem el mes de juliol fins a... Sí, fins la tercera setmana de juliol o així, podem estar rebent 2-3 grups a la setmana, com a molt. I després, al finals de juliol i agost sí que parem. És veritat que fa molta calor, que estem en un espai on hi ha pocs espais d'ombra i, per tant, també tenim unes limitacions que també ens condicionen.
10: Mm. Si encara hi ha alguna escola al municipi que no s'hagi assabentat d'aquesta activitat i li vulguis aconsellar per què és una bona proposta... Què li diries, Maria?
8: Doncs mira, us diria que és una finca agroecològica que està aquí a Collserola, que està aquí al territori, que és un espai amb moltes possibilitats, que nosaltres sempre estem molt obertes a fer activitats, adaptar-les a les temàtiques que també s'estiguin treballant al centre, que nosaltres tenim un catàleg extens, però a partir d'aquí parlem-ne i creem noves coses. Serà un espai molt gratificant per vosaltres i una experiència vivencial molt, molt potent.
10: Avui hem parlat, molt així, hem passat una mica de puntetes, però hem volgut conèixer aquesta altra activitat que es fa des de l'Ortiga. Aquí rebem un cop al mes amb en Sergi Tur, que ens ve a parlar doncs, de totes aquestes qüestions. Avui acompanyat de la Maria Petit. Moltíssimes gràcies als dos.
9: A tu.
8: A tu.
10: Que vagi molt bé. Adéu-siau.
9: Gràcies, adéu.
11: La ràdio amb samarreta.

0: Avui al Faves Comptades parlem d'un llibre que ens acosta a una de les figures més influents del segle XX, més enllà de les seves teories científiques. L'editorial santcugatenca Veles i Vents Edicions acaba de publicar en català La meva visió del món, l'antologia canònica dels textos d'Albert Einstein. Publicat per primera vegada el 1934 amb el títol Mein Weltbild, el llibre recull articles, cartes i conferències en què Einstein reflexiona sobre política, pacifisme, religió, democràcia i el paper moral dels científics en un context marcat per l'ascens del nazisme i el seu exili als Estats Units. L'edició catalana, traduïda per Anna Soler Horta, inclou el pròleg de Xavier Roquer. Ell és doctor en història de la ciència i un dels principals experts en Einstein a Catalunya. A més, és també veí de la ciutat. Avui conversarem amb ell per entendre per què aquest llibre continua sent clau per comprendre no només el científic, sinó també l'intel·lectual compromès i la seva vigència en el món actual. Xavier Roquer, molt bon dia, benvingut.
1: Hola, bon dia. Moltes gràcies per convidar-me.
0: A tu per acompanyar-nos. La imatge pública i mediàtica d'Einstein, que podem tenir a dia d'avui, és fidel a la figura de qui va ser?
1: Sí, Einstein va ser molt conegut en el seu moment, a partir de 1919, quan es contrasta experimentalment la teoria de la relativitat general, i des d'aleshores ha sigut una figura i un intel·lectual molt reconegut, tant per la comunitat científica com pel públic. I avui, quan llegim els seus textos, aquests textos ressonen amb les circumstàncies del món en què som, de la mateixa manera que en el seu moment ressonaven amb les circumstàncies del món de la primera meitat del segle XX.
0: Mm-hmm. Per què La meva visió del món s'ha considerat amb el temps l'antologia canònica del pensament d'Einstein?
1: Perquè és la primera, i probablement perquè té aquest títol molt suggerent que no agradava a Einstein, perquè el títol mm-hmm. està basat en un primer text que es titula Com veig el món, que és una manera més modesta de dir què és el que pensa Einstein sobre totes aquestes qüestions que s'ha esmentat. Però quan fou publicat als Països Baixos l'any 34, l'editor optà per aquest títol més potent, La meva visió del món, i aquest és el que, probablement amb bon criteri, perquè ho vam discutir amb els editors, s'ha conservat a l'edició en català.
0: De fet, ho expliques al pròleg, que no li agradava aquest títol i que el va arribar a titllar d'insults i deshonest.
1: Sí, perquè li semblava una mica pretensiós. Però és veritat que s'ha consolidat, i tant en diverses llengües s'utilitza, i per tant, doncs, així és com s'ha titulat en català, també.
0: Quina és la teva proposta com a prologuista? No sé què t'interessava destacar del llibre i d'Einstein, en aquest cas per al lector català.
1: A mi moltes coses m'interessen d'aquests textos d'Einstein. Si n'hagués de destacar dues, la primera seria la manera en què Einstein argumenta que cal vincular la ciència amb l'humanisme. I això no només pel que fa a la seva projecció pública, també a l'educació, a l'ensenyament. Einstein considerava que era important que els científics i els enginyers tinguessin una perspectiva històrica i filosòfica del que feien. Això passa a molts pocs llocs. El nostre sistema universitari està escindit entre ciències i lletres. Des de fa poc, a l'Autònoma coordinem un nou grau en ciència, tecnologia i humanitats que mira de trencar aquesta barrera, però ens trobem que el batxillerat, els nostres estudiants són obligats a triar, no? I, per mm-hmm. tant, aquesta és una qüestió que continua sent molt rellevant. I l'altra qüestió interessant del llibre, i que ressona amb altres publicacions d'Einstein, té a veure amb la seva manera d'aproximar-se a la comunicació de la ciència, perquè ell està convençut que la ciència és accessible, i ens ho diu el pare de la relativitat, la ciència és accessible, el seu llibre de divulgació de la relativitat més conegut es titula La relativitat a l'abast de tothom, i uh-huh. va posar aquest títol expressament perquè creia que la relativitat es podia fer entenedora, i alguns dels treballs inclosos en aquesta edició també mostren aquesta ambició, i crec que són molt reeixits. Abans de començar em deies, ui, no? Einstein, i jo et deia, no pateixis, perquè justament aquest llibre del que tracta és de fer aquestes idees científiques no només entenedores, sinó rellevants per la comprensió dels fenòmens socials i de la situació mundial.
0: Què trobarà el lector en aquesta obra? Quina era la voluntat original d'aquesta antologia? Perquè no és un llibre exclusivament científic.
1: Clar, és molt difícil contestar aquesta pregunta, perquè Einstein no va concebre el llibre mm-hmm. com un recull, sinó que els seus editors van arreplegar de vegades textos que sí que havien estat escrits i publicats en el seu moment, discursos, quan el van nomenar membre de l'Acadèmia Prussiana de les Ciències, conferències que havia pronunciat arreu del món, i per tant el lector trobarà aquests textos que en cap cas són gaire extensos, són de poques pàgines, però també trobarà textos molt breus, com aforismes, que no sabem encara d'on foren extrets, perquè l'editor els va prendre probablement de vegades de correspondència, de quaderns, amb el temps, a mesura que l'edició de l'obra d'Einstein avança, probablement sabrem d'on surten, però en algun cas no sabem exactament ni a quina data corresponen, ni si foren publicats. I això fa que la lectura trobo que sigui interessant, perquè sovint et preguntes quan ho pot haver escrit Einstein, no, això? Perquè hi ha com una fractura molt gran al llibre. La primera edició és del 34, la segona és del 53, i enmig hi ha una Segona Guerra Mundial. I veus, llegint els textos datats, veus aquest canvi, d'actitud. No només Einstein és més gran, sinó que en molts aspectes l'ha decebut l'evolució de les coses. I això es pot traçar amb aquests textos. Per tant, és un volum, jo trobo que molt, molt interessant. Jo conec bé la figura d'Einstein, com deies al principi, però rellegir el llibre sempre et dona una perspectiva nova sobre el personatge i et fa pensar moltes coses.
0: El lector pot tenir fins i tot la sensació que s'endinsa en la part més privada del pensament d'Einstein?
1: Sí, Einstein reflexiona molt obertament. A veure, part privada, personal, no. Einstein és molt tancat en aquest sentit. I de vegades també molt honest amb el lector, perquè reconeix que en el tracte personal no és la millor persona del món. Però sí que és molt, molt obert i molt transparent pel que fa a la seva visió de la política, de les relacions internacionals, de la causa del poble jueu, però també dels drets civils dels negres nord-americans. Per tant, es pronuncia sobre moltes qüestions. I en el moment que ho fa, ell és ben conscient, perquè de vegades s'ha presentat Einstein com un científic, com una figura mediàtica que pateix l'assalt dels mitjans, no? Com que assetgen. Però en realitat ell era molt conscient de la força que tenia la seva veu i l'utilitza en molts casos amb aquestes causes que he esmentat en contra dels propis interessos, perquè de vegades la seva carrera se'n ressenteix d'aquests posicionaments explícits morals, polítics, socials, però ell ho fa molt a consciència, de vegades per iniciativa pròpia, molt sovint també perquè li demanen que participi en una reunió, en un congrés, li demanen que es posicioni, li demanen que expressi el seu punt de vista, i en part aquest volum respon a aquest camp de forces en què es mou Einstein, alhora com un científic privilegiat, molt reconegut, a qui el Premi Nobel, a partir de l'any 21, projecta mundialment. Einstein és molt probablement la primera gran figura mediàtica de la ciència del segle XX, amb permís de Marie Curie, de qui, si voleu, parlarem un altre dia. Però ell és molt conscient que això li dona un paper rellevant, un paper especial. I aquest llibre permet traçar aquest recorregut.
0: Tinc un parell de preguntes del que ens acabes d'explicar. La primera és, ja ens ho has avançat una mica, és en l'edició que tenim entre mans, és aquesta segona edició, la del 1953, que afegeix aquestes dates en els casos que és possible d'alguns d'aquests textos. Què aporta a la primera edició? És aquest canvi que ja ha passat la Primera Guerra Mundial? Què li porta al lector, a diferència de la primera?
1: L'editor d'aquesta edició del 53 el que va fer és seleccionar nous textos, evidentment que havien aparegut des de l'edició original. I molts d'aquests textos afegits que duen data són posteriors a la Segona Guerra Mundial. Aquest és un moment crític, no només per Einstein, perquè els científics, arran de l'esclat de les bombes nuclears a Hiroshima i Nagasaki, han pres una consciència més alta, si cap, del seu paper. Del seu paper polític, del seu paper militar. I alguns d'aquests textos reflexionen sobre aquesta qüestió. Alguns dels textos inclosos a la segona edició, i que per tant formen part d'aquest volum que veu la llum en català, reflexionen sobre aquesta qüestió. I reflexionen és molt interessant, amb un aire un punt contradictori, fins i tot ingenu, perquè Einstein, d'una banda, és molt individualista i la seva figura és molt personal, és ell, no? Per una altra banda, reconeix que només l'acció col·lectiva pot canviar les coses. I jo el veig com atrapat en aquesta contradicció. Per una banda, la de fer sentir la seva veu de l'altre la consciència que la seva veu no deixa de ser la veu d'una persona, per més coneguda i més rellevant que sigui, no? I per més que se l'escoltin. I els textos dels finals dels 40 i dels 50 mostren aquesta situació que jo crec que arriba fins al moment actual, perquè hi ha guerres en curs, hi ha tecnologia, hi ha ciència implicada. Per tant, jo acabo el pròleg reflexionant sobre, bueno, i llavors quin paper té el científic, l'enginyer, el tecnòleg, les científiques, les tecnòlogues, quin paper tenen
0: en aquestes discussions? Això t'ho preguntaré més endavant. Ens deies, no? Einstein, amb permís de Marie Curie, és un dels científics més mediàtics, si no el més mediàtic del segle XX. Era habitual que els científics de l'època es posicionessin d'una manera tan clara sobre els temes que feia Einstein, que tu ens deies, possiblement això li va tancar portes a alguns projectes, també, no? I ell n'era molt conscient.
1: Sí que ho era. I depenia una mica dels països, però, per exemple, a Alemanya, on va créixer Einstein, era molt comú que els científics s'expressessin sobre els temes més diversos, fins al punt que, quan esclata la Primera Guerra Mundial, un grup de científics i pensadors i filòsofs signa un manifest per defensar el dret d'Alemanya, el que ells deien, a defensar-se, a protegir-se. No? I Einstein signa un manifest pacifista de signe contrari. I això és un senyal molt clar que els científics com Einstein no viuen en un món a part, no es refugien en el seu coneixement i la seva ciència per evitar aquests problemes mundials, sinó que, al contrari, pensen que s'han de fer sentir, s'han de fer escoltar. Jo diria que és més aviat una actitud posterior a la Segona Guerra Mundial la de considerar que l'activitat científica té la seva dinàmica pròpia, que evidentment impacta sobre la societat, però que no està subjecta als condicionants polítics més enllà de la necessitat de recursos i finançament, no? Per tant, una visió una mica més separada, i no és en absolut la visió d'Einstein, que se sent plenament implicat en el que està passant, i això es reflecteix molt clarament als textos.
0: De llibres d'Einstein en tenim diversos. De fet, tu mateix n'has traduït alguns al català. Per què és important afegir-hi aquesta antologia?
1: Perquè complementa molt bé, per una banda, perquè parla d'altres qüestions. El llibre que havia traduït, que és el llibre de divulgació de la relativitat, aquest que he esmentat, La relativitat a l'abast de tothom, mm-hmm, està centrat en la teoria de la relativitat. Per tant, Einstein no hi tracta qüestions polítiques o ètiques, com en aquest altre volum, no? Aquest volum que estem comentant afegeix també algun article científic molt més breu. N'hi ha un, per exemple, que es va publicar al Times de Londres, que es titula Què és la relativitat? Per mi, jo crec que pel lector també ho serà, és molt interessant llegir com aquesta versió mini reduïda del que és la relativitat amb la versió més extensa, que també està disponible en català. És com un exercici de síntesi que jo trobo fascinant.
0: Doncs tothom convidat a fer-lo, perquè és a l'abast de tothom, com diu el mateix títol. Sovint associem a l'Einstein a la teoria de la relativitat, però aquí el veiem parlant de política, de pau, de religió, de la responsabilitat moral, no? Quina imatge? Creus que a través d'aquesta antologia el lector pot canviar la imatge que tenia preconcebuda d'Einstein? Ens aporta més capes d'aquesta figura que, si bé és rellevant i molt coneguda, potser no tots els seus vessants ens han arribat a tots de la mateixa manera?
1: Ara que m'ho preguntes, diria que potser sí. Potser sí, en el sentit que una de les imatges més conegudes d'Einstein el mostra despentinat, traient la llengua, és algú com...
0: Aquesta figura de geni excèntric, no?
1: Geni excèntric, sí, i una mica indiferent a les coses que passen, no? I aquest volum mostra una imatge molt diferent, mostra la imatge d'una persona conscient, reflexiva i implicada. Per tant, sí, és probable que el lector descobreixi un intel·lectual científic que no només pensa en els problemes que li són propis, sinó que a partir d'aquí intenta entendre també què està passant al seu voltant. No sempre amb èxit, perquè Einstein, clar, té una visió, i enllaça amb la pregunta, té una visió molt idealitzada de l'activitat científica, i la considera una activitat transcendent, comparable a l'art.
0: Hi ha cert elitisme, també, no? Tot i clar, que ell vulgui posar la ciència a l'abast de tothom, hi ha una mica aquest pensament de que la ciència està per sobre d'algunes altres
1: sí,
0: coses.
1: Sí, ell pensa que la societat l'empenyen els individus creatius, i veu amb molt recel el que ell considera la massificació de la política, la massificació de la ciència i la tecnologia. Clar, això als anys 20, als anys 30, què pensaria avui? Per tant, Einstein de vegades expressa aquestes contradiccions de les que parlava abans, per una banda entre la seva convicció en la importància de la creativitat individual i per una altra banda el reconeixement que calen accions col·lectives. I està atrapat entre aquests dos pols, i penso que això també és rellevant avui, segueix sent rellevant, no?
0: En aquesta antologia hi ha afegits aquests textos posteriors a la Primera Guerra Mundial. Com l'afecta a ell aquesta guerra, l'ascens del nazisme i haver d'exiliar-se als Estats Units? Això fa que ell prengui aquesta actitud més activista d'alguna manera i es posicioni en primera persona i digui el que pensa sobre qüestions polítiques, sobre qüestions socials, i el tregui potser únicament de la bombolla científica, per dir-ho d'alguna manera?
1: Jo crec que Einstein era una persona polititzada, per dir-ho així, des de ben aviat. El que fa la Primera Guerra Mundial és que aquesta dimensió política de la seva carrera es fa molt més evident, perquè es posiciona obertament en contra de la guerra. Ell és a Berlín durant la Primera Guerra Mundial, i quan acaba la guerra, i arran de la derrota d'Alemanya, hi ha un ascens de l'antisemitisme a Alemanya que fa que Einstein, que mai s'havia posicionat massa obertament, uh-huh, i ni se sentia jueu en el sentit de ser un activista o participar molt activament de la defensa dels drets, comenci a fer-ho. Comença a rebre atacs antisemites, però tot al llarg dels anys 20 restarà a Alemanya. De fet, fins pràcticament l'ascens de Hitler al poder, ell resta a Alemanya, perquè és el seu país, perquè és on té la feina, perquè és on és la seva feina, és el seu lloc. Quan Hitler pren el poder, decideix no tornar a Alemanya, i en aquest sentit sí que és molt clarivident, veu de seguida que les coses aniran pitjor i ja decideix marxar i deixar-ho tot.
0: Justament el 1932, poc abans ens explicaves que Hitler fos nomenat canceller, Einstein migra als Estats Units, i tu expliques al pròleg que elogia la forma de govern presidencialista, sí, que tenen als Estats Units. Ens ho deies abans i et preguntaré després. Ell reflexiona sovint al voltant de la responsabilitat moral dels científics. Sé que no tenim, sí, una bola de vidre ni podem, sí, despertar-lo i preguntar-li, no? Però quina reacció hauria tingut Einstein en l'actualitat amb la retallada justament als Estats Units, aquest govern presidencialista que ell va elogiar en el seu moment, que està retallant pressupost a totes bandes per la ciència i que està obrint, ara més que mai, cada vegada més conflictes arreu del món.
1: Clar, és per pensar-ho. Ell, Einstein, creu que el científic té com una responsabilitat especial. Considera que el coneixement que té i que ha ajudat a crear el situa en una posició moral i política privilegiada. Però, per una altra banda, és conscient que això també el situa en una posició feble, perquè el seu coneixement pot ser explotat. I al final del pròleg faig referència a això a partir d'un text d'Einstein on es demana, bé, i què hem de fer els científics, no? Som prou conscients que de vegades el nostre coneixement i allò que hem contribuït a crear pot ser utilitzat d'una manera amb què nosaltres no estem d'acord, i no dona una resposta aquesta pregunta, simplement la planteja. I crec que aquesta pregunta oberta continua vigent, i que aquest és un dels atractius que pot tenir avui la lectura del llibre, no? De quina forma els científics, les científiques, no? S'han de posicionar. I la sensació que fa és que Einstein considera que tenen una obligació particular, i jo penso que no, en el sentit que no deixen de ser una persona més, amb un coneixement particular, com el tenen altres persones, i que de vegades esperar massa dels científics fa que aquestes expectatives es frustrin, no? Jo crec que la discussió i el debat, com el que estem tenint, sobre les qüestions científiques transcendeix la ciència, i que la dificultat tècnica no ens ha d'impedir tenir aquests debats, perquè justament perquè transcendeixen l'àmbit científic, perquè tenen una dimensió política, perquè tenen una dimensió social, són debats que han d'estar a l'abast de tothom.
0: Einstein va visitar Sant Cugat fa fa poc més de 100 anys, el vam tenir visitant, perquè sí, si poguéssim anar a una màquina del temps, visitant el monestir de Sant Cugat, després se'n van a Terrassa, en un moment, no, en el govern de la Mancomunitat de Puig i Cadafalch, en què es volia impulsar aquests sectors per construir una comunitat científica moderna. Quin impacte devia tenir allò
1: a l'època? Sí, va tenir un impacte enorme, perquè Einstein era ja molt conegut, venia del Japó, havia passat per Palestina, va arribar a Barcelona, s'hi va estar uns dies, i sí, el van dur a... De fet, va anar a Terrassa i va passar per Sant Cugat. Es va aturar el Tibidabo, tenim una foto d'Einstein al Tibidabo, jo no he vist cap foto d'Einstein a Sant Cugat,
0: però yes,
1: va passar per aquí, i van a veure el conjunt de la Seu d'Ègara, i després també el van dur a Poblet, mm-hmm, i a l'Espluga de Francolí. Va ser un viatge, una visita a Barcelona i Catalunya molt important, propiciada per l'enginyer Esteve Terrades i també avalada per la Mancomunitat, com has dit, i va reflectir aquesta situació que es donava a altres llocs, de, alhora, una gran fascinació pel personatge i una certa por de dir, bueno, què faré, què dirà, no? Podré entendre'l, però curiosament, és aquesta dificultat o aquesta sensació que la teoria és incomprensible que estimula moltíssim l'interès per la teoria i el seu creador. És a dir, la por no entendre'l fa que Einstein sigui molt conegut.
0: Per acomiadar-nos, jo et deia, em feia ser respecte fer una entrevista per parlar d'Einstein, no? Per què el lector no ha de tenir por? I, de fet, el convidaries a llegir la meva visió del món d'Einstein.
1: La raó principal és que Einstein arriba a les seves idees sovint a partir de raonaments que són completament assequibles i que es poden compartir. Són raonaments que no tenen una forma matemàtica. Tenen a veure amb la nostra percepció sensorial. Einstein es fa preguntes molt simples sobre, per exemple, què significa moure's. Quina sensació tenim quan ens movem, quina sensació tenim quan callem, i és d'aquí que vas tirant aquest fil, i això el porta a transformar els nostres conceptes d'espai, el temps, de l'univers, però el punt de partida és una percepció, és una sensació. I ell, clar, té moltes ganes d'explicar-ho, això, perquè és conscient que la teoria en la seva forma final imposa, però aquest camí que ell ha seguit és possible recórrer-lo amb paciència i atenció. I això és el que porta a escriure aquests textos de divulgació meravellosos.
0: Doncs tot un convidat a llegir La meva visió del món amb aquest pròleg de Xavier Roquer, editat per Veles i Vents Edicions, una editorial petitona i de casa nostra que tracta amb molta cura tots els llibres que publica, per descobrir totes aquestes capes que potser desconeixíem d'Albert Einstein. Xavier Roquer, moltes gràcies per acompanyar-nos.
1: Moltes gràcies per la invitació, un plaer ser el Faves Contades i parlar amb tu, i també vull agrair molt als editors de Veles i Vents, que és una editorial molt jove, l'Anna Mai i l'Oriol Ràfols, aquesta invitació per escriure el pròleg d'aquest text. Moltes gràcies.
0: Agraïment fet, moltíssimes gràcies.
2: Aquest estiu, la ràdio amb samarreta.

0: guaita que tenim. Obrim la finestra per observar i comprendre el nostre entorn natural. Amb Sergi Corral.
1: Benvinguts i benvingudes a un nou guaita que tenim amb en Sergi Corral. Sergi, bon dia.
2: Molt bon dia, Ona.
1: A veure, Sergi, de què ens parlaràs avui?
2: Doncs avui parlarem d'un producte de temporada, podríem dir així, que és la ratafia.
1: La ratafia, i tant, la ratafia es fa per aquestes dates, no?
2: Per aquestes dates, pels vols de Sant Joan. I una de les coses que porta la ratafia són plantes.
1: Sí, és allò de les 40 herbes, no?
2: O 80, o 100, depenent de com la vulguis fer.
1: O sigui, aquí la ratafia és una d'aquelles coses que cadascú té la seva recepta i totes són diferents, no?
2: Això mateix. Fins i tot, mira, si algun profe d'aquests trempats de botànica, que n'hi ha algun, li ve acudit d'agafar aquesta llista de més de 83 espècies diferents, que inclou la recepta de la ratafia, potser la porta a l'examen final de Fanerògames, de botànica de la facultat. No, no estaria mai, com un herbari virtual, però a moda de ratafia. Podria fer un bon repàs, eh?
1: Home, i tant, perquè recordar-se les 83 espècies que tindria aquesta
2: Exacte.
1: Recepta,
2: déu-n'hi-do. És un reguitzell d'herbes, arbustos, arbres, on hi ha representat tot el ventall, pràcticament tot el ventall, de plantes mediterrànies, tant de la plana com de muntanya.
1: Per tant, aquí hi ha una mica de tot, eh?
2: Hi ha una mica de tot, hi ha una mica de tot. Us recomano, aviam, ara són les 12 del migdia, bueno, la podeu fer com vermut, agafeu un got, un parell de glaçons, que anem a descobrir bona part d'aquesta essència botànica de la ratafia.
1: Doncs som-hi, anem a aprendre com es fa aquesta ratafia.
2: Exacte. Anem primer amb l'origen de la ratafia, que podríem dir que és de llegenda, i més tenint en compte que cada casa té la seva recepta. És allò de que hi ha tantes ratafies com cases o mans que la preparen. Però, de base, podem dir que és un licor d'herbes, de base anisada o d'aiguardent adobat, on s'hi posen, a sol i serena, durant una quarantena de dies, un conjunt d'herbes, fruits i flors del nostre entorn. Una recepta que aquí a Catalunya va quedar fixada, podríem dir, entre el segle XVIII i XIX.
1: Per tant, ja en fa d'anys, d'això.
2: Ja en fa d'anys. Però, que de ben segur, ve de molt més lluny, perquè la mateixa paraula ratafia té una arrel llatina de rata fiat, que significa pacte tancat.
1: Pacte tancat?
2: Pacte tancat.
1: I això té a veure alguna cosa amb què la recepta de ratafia no es comparteix amb els altres?
2: Més que té a veure, o sigui, jo m'imagino que té a veure que en alguna reunió o quan es volia parlar d'un tema important es feia amb una ratafia sobre la taula i es feia servir la ratafia com un brindis o com un d'allò per tancar aquell pacte o aquell acord.
1: Ah, carai.
2: A vegades suposo de terres o de cases o de masos o de treball o de lo que sigui, no? Fins i tot Jacint Verdaguer ja té escrits dedicats a aquesta beguda d'herbes alcohòlica i dolça. I és curiós que la ratafia no només és patrimoni català, sinó que moltes contrades europees trobem licors del mateix estil, com per exemple els francesos i els italians amb el Nocino i el Genepi. Són begudes típiques de la zona, per exemple el Nocino, també feta amb nous verdes, i altres destil·lats documentats ja del segle XV aproximadament. Ja ens anem una miqueta més enrere. En temps més moderns, a Itàlia, per exemple, es coneix com ratafià.
1: Ah, mira, li canvien l'accent, eh?
2: Li canvien l'accent, típica de la zona del Piemont. I a França, la ratafia de la Xampany.
1: Per tant, no és una cosa només catalana, sinó que això s'estén una mica més, eh?
2: S'estén una mica més a àmbits europeus, centreeuropeus i sobretot mediterranis, ja que si els països tenen aquestes herbes, per què no han de fer un licor d'herbes com el fem nosaltres, no?
1: Exacte.
2: I avui no volem anar a parlar o parar sobretot a la seva preparació, ja que hi ha diferents mètodes diferents. Hem dit quina és la base, no? Tot el conjunt aquest d'herbes, el licor anisat, que pot ser crema d'anís, aniset, aiguardent, depenent com es vulgui preparar, i aquesta maceració, aquesta preparació de 40 dies a sol i serena, que després es filtra, es guarden les ampolles, i és allò que quan més temps es tenen guardades, doncs...
1: Més bona és.
2: Més bona és, eh?
1: Ha de reposar la ratafia.
2: Ah, exacte. Anem a posar els prismàtics avui en les espècies de plantes, que és on hi trobem l'essència de la ratafia, del sabor, del gust, de l'olor... Tampoc és casual que la ratafia, com he dit abans, s'elabori el mes de juny. Més enllà del simbolisme, del misticisme i que hi ha pels vols de Sant Joan, ja sabem que aquesta...
1: I tant, la màgia que envolta aquest dia, i tant.
2: És a final de primavera o just a l'inici del solstici, l'època ideal, o bé per collir les plantes i herbes que floreixen en aquesta època, o bé perquè aquelles més primerenques ja estan ben seques. Ja les hem pogut assecar, aquelles que hem collit el mes d'abril o principis de maig. Dins d'aquest catàleg de plantes hi trobem representats arbres, arbusts i herbes en una base d'una vuitantena de plantes, però que es pot ampliar fins a més d'un centenar o 150 plantes, fins i tot,
1: Carai, o sigui, podríem triar dintre un ventall de 150 plantes.
2: Podríem triar un ventall superampli.
1: Per això totes les ratafies són diferents, també, no? Perquè hi ha moltes opcions de plantes a posar-hi.
2: Evidentment. I us hem fet una miqueta distintiu, ho hem de classificar d'alguna manera i ho hem d'ordenar d'alguna manera, perquè si no és bastant liu això de presentar-vos més de 80 plantes.
1: Clar, a mi ara si em deixes anar així un centenar de noms arribaré a casa ben empatxada. No caldrà ni que em foti la ratafia.
2: Ni nosaltres a la carrera ens ho fèiem, teníem una llista d'aquestes, però ni nosaltres a la carrera ens ho feien. Ho hem classificat entre arbres, arbust i plantes. Herbàcies, vale? I anem a començar, per exemple, per als arbres. I hem dit abans que totes aquestes plantes són plantes mediterrànies, i trobem moltes representants. Per exemple, d'arbres hi trobem les famílies de les fagàcies, les rosàcies, les olmàcies, les pinàcies, les malvàcies, les oleàcies, les lauràcies i les rutàcies.
1: Totes les àcies.
2: Per exemple, i vull començar per l'arbre o l'espècie més emblemàtica de la ratafia, que és la noguera. És el juglans regia, és una espècie originària de l'Orient Mitjà, que es va introduir aquí a Europa abans de l'època romana, tant a Terra Baixa com a Terra Mitjana, podríem dir, i evidentment es fan servir aquestes nous verdes, nous que encara no han madurat, que és en aquesta època quan estan verdes, no? Però també, per exemple, fem servir l'alzina, l'escorça i la flor, la fulla de l'eucaliptus, la fulla del cirerer, que és una rosàcia, la fulla del lledoner, és una altra olmàcia, la fulla i la pera de diversos cítrics, com per exemple el llimoner, el mandariner i el taronger, la flor del tiler, que és allò que és tan, fa tanta olor, fins i tot embriaga, passes sota un tiler i t'embriaga, les fulles d'oliveres, les fulles de l'om, aquest arbre de ribera que també n'hem parlat diverses vegades, la fulla de llorer, que no només ho posem a la ratafia, sinó que si fem un guisat, evidentment també ho posem. Això ho anirem veient, que moltes plantes d'aquestes també a vegades les posem per fer menjars o per fer infusions o per fer coses, no són plantes noves.
1: No, són plantes habituals de la cuina.
2: Exacte, són plantes habituals. I també, per exemple, una cosa que em va sobtar més a mi, tant com es posen nous verdes, també es posen pinyes verdes.
1: Ah, carai.
2: Dels pins, del pi pinyer, del pi blanc, per exemple, del Pinus lepensis, es posa la pinya verda, xafada. Doncs això també s'hi posa.
1: I veig que aquí hi ha la majoria d'arbres hi posem la fulla, però per exemple de l'alzina també li posem l'escorça.
2: Exacte, li posem l'escorça d'alzina, també.
1: En canvi dels altres arbres no, això és curiós, d'uns agafem unes coses i dels
2: perquè
1: altres agafem
2: unes coses. També té extractes això de la lignina que li dona, o de la resina, fins i tot, que les pinyes al pi també ho tenen, no? Que li dona diversos aromes. Tot això és per donar els aromes a la ratafia. Si ens anem als arbustos, per exemple, també tenim les rosàcies, les viburnàcies, les cupressàcies, les fabàcies i les anacardàcies. Famílies, per exemple. Com
1: ja,
2: es tradueix?
1: Anem a posar-hi noms.
2: Com es tradueix això?
1: Concrets.
2: En l'ars blanc, el Crataegus monogina, del qual utilitzem la tija del ars blanc, és aquell que punxa, a vegades, que té la fulla lobada petiteta, del magraner hi posem la flor, que just està florit per aquesta època. Tot va en relació també a l'època que està florit.
1: Exacte, com estan les plantes.
2: El saúc, que posem la flor, també és un arbre molt conegut, i també tant, de vores de camins, en llocs bastant humits i llombrívols. El ginebró, que a part d'utilitzar per fer ginebra, no?, i per fer-la posar-la en el gin tònic, també posem en la ratafia, la branca i els fruits, aquelles boletes de color negre. La ginesta, que hi posem la flor de ginesta, el llentiscle, que també hi posem la branca, i a l'arítjol, que és aquesta liana tan punxeguda que et punxa tant si entres en el bosc, hi posem el fruit.
1: Aquests són els que dels arbustos, la família dels arbustos.
2: I ara entrem al grup...
1: ara m'he espantat amb aquesta llista tan llarga.
2: A tope, no la direm totes, sinó direm uns quants, que són les herbes o plantes herbàcies anuals o bianuals de l'estrat aquest herbaci, no? De l'estrat més baix. Per exemple, tenim les lamiàcies, és a dir, romaní i derivats, les asteràcies, margarida i derivats, les exquisitàcies, les escrofulariàcies, les malvàcies, les umbelíferes, pastanaga i derivats, falgueres i les urticàcies. També s'hi posen ortigues,
1: Ah, carai, també s'hi posen ortigues a dins de la ratafia. Aquí no es fa malbé res, tot ho volem.
2: No, el que passa que no piquen a l'hora de veure's.
1: No, clar, exacte.
2: Ja ha marxat, la picó. Dintre, per exemple, dintre les lamiàcies, tenim l'alfàbrega, l'espígol, la farigola, el romaní, tenim la lavanda, per exemple, que també s'hi posa, tenim la menta, la matafaluga, l'orenga, el romaní, vull dir, són diferents plantes d'aquesta família.
1: I d'aquestes que s'hi posa, més la fulla, més la flor, una mica tot?
2: Aquesta és una mica tot. Normalment

0: És aquella planta que és tan ancestral, que tan, tan... l'hem de trobar molt abans a la línia evolutiva, no? Que també creix per les vores dels cursos d'aigua. Fins i tot s'hi posa falguera, fulles de falguera. S'hi posa, per exemple, que hi posem les malves, una planta molt típica i molt mística també d'aquesta època, que és l'herba de Sant Joan.
1: Home, aquesta no pot faltar, no? Si la fem pels vols de Sant Joan.
0: A l'hipèric, l'hipèricum perforatum, que té aquella flor groga, aquella fulla tacada semitranslúcida, i que és una planta que també, si te la vols prendre, has d'anar al tanto, perquè és aquelles plantes allò de la dosi fa el verí, o sigui,
1: exacte,
0: allò que dèiem...
1: Una mica... Si la menges en poca quantitat no passa res, però si ens passem, aleshores sí.
0: Perquè té efectes neurològics també, s'ha utilitzat com antidepressiva, com... És allò de, abans d'això, consultir el seu metge.
1: Exacte, sí, sí, sí. Cal anar en compte, a vegades, amb segons quines plantes.
0: Ah, exacte. Tenim el xuclamel, que és una liana, aquella que de flor blanca, que també fa una olor molt, molt, molt, molt forta, molt penetrant, La madre selva, que en diuen. El fonoll, que s'utilitza la branca de fonoll, també. Els gossets, que és aquella flor lila, que també a vegades surt per les vores dels camins. El marduix, la marina i a Lluïsa, l'ortiga, com hem dit, el plantatge i la ruda també es pot utilitzar. Dintre de les lamiàcies que no havíem dit, la sajolida i la sàlvia. La sàlvia també és una època, una herba aromàtica d'aquestes que entren dintre del conjunt d'herbes aromàtiques.
1: De fet, és molt típica, no? També la sàlvia s'utilitza com edulcorant.
0: Sí.
1: Per fer més dolces,
0: sí.
1: Si no vols posar sucre.
0: I amb pasta, que també és molt bona. No hem d'agafar grans quantitats, són petits. Quan calculeu que de branques, per exemple, s'agafen 1-2 centímetres de branques, s'agafen 5-6 flors, s'agafen petites quantitats, perquè evidentment, i sobretot depenent dels litres que vols fer. No és el mateix fer 3 litres, que fer 6, que fer 9, que fer 12, a partir d'aquí tu has de mesurar les quantitats. I a part de totes aquestes herbes, que no ho hem dit avui perquè ja ens anem a altres plantes una miqueta més no origen tan local, s'hi posen moltes espècies. S'hi portes el comí, s'hi posa anís estrellat, s'hi posa cafè, s'hi posa callella, s'hi posa diferents espècies que també acaben d'aromatitzar tota la ratafia.
1: I acaben de fer una barreja ben barreja,
0: sí.
1: Perquè déu-n'hi-do la mà de plantes que s'hi posen en aquesta ratafia, i sobretot això que deies, quantitats petites, perquè
0: sí.
1: Si no, tindrem allà tantes herbes, no ens hi cauran.
0: Serà molt forta.
1: Hem de
0: mirar. Però, amb tot aquest llistat, encara que no fem ratafia, jo recomano, hi ha diferents publicacions amb tot el llistat d'aquestes herbes, anar al camp, mirar on estan les plantes, mirar quina és quina. Això, ja et dic, és un llistat que, sobretot, els alumnes que estan aprenent botànica i alumnes de facultat, els aniria molt i molt bé.
1: I tant, segur que sí. De fet, lo xulo és anar-les a buscar al bosc.
0: Ah, exacte,
1: no pas comprar-les.
0: Això mateix.
1: No ho diga. Doncs Sergi, moltes gràcies per descobrir-nos una mica tot el que porta la ratafia, totes les plantes que podem posar-hi, i una mica així separat per famílies, jo crec que ens ha anat molt bé.
0: Ens ha anat molt bé. Us animo tots a fer ratafia.
1: I tant, ja ho provarem, Sergi. Ens retrobem el proper guaita que tenim.
0: Fins la propera.
2: Aquest estiu, emporta't la ràdio amb tu. www.cugat.cat

El primer bolígraf, una invenció que va revolucionar l'escriptura, va ser patentat per l'hongarès Laszlo Biró al 1938. La curiositat rau a l'origen. Biró, periodista de professió, es va inspirar en observar com la tinta d'impremta s'assecava ràpidament al paper, sense deixar taques. Frustrat per les plomes estilogràfiques que s'encallaven o degotaven, va decidir crear un instrument amb una esfera diminuta a la punta que rodés i alliberés tinta de manera uniforme. Al costat del seu germà, George, químic, va desenvolupar una tinta viscosa que no es filtrava, perfecta per al seu invent. Al 1943, durant la Segona Guerra Mundial, Biró va fugir a l'Argentina i va vendre la seva patent a l'empresa Eversharp i, més tard, a Marcel Bic, que va perfeccionar el disseny i va llançar l'icònic Bic Cristal al 1950. Aquest bolígraf, senzill i econòmic, va democratitzar l'escriptura venent milers de milions d'unitats. Curiosament, l'esfera de la punta, feta de carbur de tungstè, fa menys d'un mil·límetre i és tan precisa que pot escriure quilòmetres abans d'esgotar-se. Aquesta innovació, nascuda d'una observació casual, va transformar la manera d'escriure del món.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Maria Lara. En mobilitat, situació tranquil·la de moment, amb només una avaria d'un camió a l'AP7 a Vilaseca que deixa un carril tallat direcció Tarragona. A banda, també afectacions per obres, encara la B20 a Barcelona ha sentit Nus de Llobregat. I Catalunya ha viscut aquest dimecres el seu primer eclipsi solar total en 121 anys, un fenomen que no repetirà fins al 2180 i que ha mobilitzat milers de persones, especialment a Ponent, a les Terres de l'Ebre i també al Camp de Tarragona. Els assistents s'han concentrat en espais habilitats, platges, turons i també en altres punts amb bona visibilitat per viure un moment que ha deixat crits, aplaudiments i també fins i tot alguna llàgrima. A banda, científics i experts internacionals també han aprofitat el fenomen per fer estudis sobre l'atmosfera, la meteorologia i també altres camps. La jornada ha transcorregut amb pocs incidents destacables, això sí, el SEM ha atès 37 persones, dues de les quals han necessitat ambulància, i el 112 també ha rebut 81 trucades. A banda, també un veí del col·legi, el Segrià, va morir ahir per una parada cardiorrespiratòria minuts abans justament de l'eclipsi. Segons els efectius del SEM, podria haver patit un cop de calor que hauria desencadenat la parada cardíaca. Malgrat els intents de reanimació, no se li va poder fer res per salvar-li la vida. A banda, també a Altafulla, diverses persones observaven l'eclipsi damunt dels vagons de mercaderies amb risc d'electrocució. Un noi, de fet, va caure dels vagons i va haver de ser traslladat a un centre mèdic. I pel que fa a la mobilitat, durant l'eclipsi, la línia R16 que connecta Barcelona amb estacions com Torredembarra, Altafulla, Tarragona o Amposta ha doblat aquest dimecres l'ocupació mitjana, passant de les 1.800 validacions diàries a les 3.600. De la seva banda, l'R15, també que connecta en aquest cas Barcelona amb Vilaseca, Reus, Móra la Nova i Riba-roja d'Ebre, ha registrat també 1.600 validacions d'anada i tornada lluny de les 1.000 diàries. I en plana política, avui el govern espanyol reunirà telemàticament els directors generals d'infància de les comunitats autònomes en una comissió tècnica prèvia a la Conferència Sectorial d'Infància i Adolescència. L'únic punt previst en aquesta comissió és elevar a la conferència un crèdit extraordinari de 25 milions d'euros per a Ceuta, que afronta dificultats per gestionar els centenars de menors migrants que hi ha a la ciutat autònoma. I la Guàrdia Urbana de Lleida ha detingut la conductora del turisme que aquest dimarts a la nit va col·lidir amb un motorista al pont de Pardinyes i va causar-li la mort. La dona està acusada d'un delicte d'homicidi imprudent. L'accident es va produir poc abans de 11:45 de la nit i per causes que encara s'investiguen, el turisme i la motocicleta van topar i el cotxe es va incendiar, tot i que el foc es va apagar abans de l'arribada dels bombers.
0: Notícies en xarxa.
2: Bé, i què voleu fer aquests dies?
3: Anar a una piscina caribenya.
4: Dormir en un hotel del Far West.
5: Volar a llops d'un drac.
2: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
6: Braseria La Bolera.
7: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
6: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
7: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
6: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
7: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
6: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
8: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
9: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
10: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Avui, al Faves Comptades, ens acompanya una figura clau de la il·lustració infantil catalana, la Marta Balaguer i Julià, il·lustradora santcugatenca amb més de 200 llibres publicats i una trajectòria de 46 anys que acaba de ser reconeguda amb el Premi Maria Rius. A més de la seva obra artística, Balaguer ha deixat empremta a Sant Cugat com a professora de l'Escola d'Art i Disseny i el Taller Triangle, on ha format generacions d'artistes. Marta, molt bon dia, benvinguda.
1: Hola, bon dia.
0: Gràcies.
1: Bueno, bon dia plujós.
0: Bon dia plujós, això sí. Però pot ser un bon dia, també. Eh?
2: Bon dia, i tant.
0: Primer de tot, enhorabona per aquest Premi Maria Rius que has rebut aquest octubre. Com vas rebre la notícia? Com ha sigut rebre aquest reconeixement?
1: Bé, doncs va ser com... Em vaig quedar sorpresa per la... quan vaig rebre la trucada, vaig pensar, ai, per què m'ho diuen a mi, saps? Com, ai, com si vingués de la lluna. Però després molt contenta, perquè més la Maria Rius és una persona que és una il·lustradora d'una generació una mica anterior a la meva, amb qui doncs, vaig estar a la junta de l'Associació d'Il·lustradors al començament de tot, diguem-ne, quan es generava tot. I després una persona que sempre, bueno, sempre he tingut al costat i... Clar, fa gràcia, fa il·lusió.
0: Fa especial il·lusió, no?
1: Sí, sí, sí.
0: No és el primer premi que reps.
1: No.
0: De fet, al llarg de la teva trajectòria has estat guardonada amb el Premi de la Crítica Serra d'Or, amb el Premi Apeles Mestres, amb l'Azaria d'Il·lustració, el Premi Joncedé d'Il·lustració. Quina sensació et dona quan acumules tants reconeixements a la teva contribució al món de la il·lustració?
1: Bé, són reconeixements, però és treball, no? És com, i també és vida, perquè, clar, tots aquests premis han sigut al llarg de la meva història, que són bastants anys, vull dir que...
0: Com és com definiries la teva il·lustració, el teu estil, si és que s'hi poden posar etiquetes, no?
1: Bé, ha anat variant al llarg dels anys, o sigui, del començament que en sabia bastant poc, a anar aprenent i anar provant, i jo crec que sempre hi ha un... Tot i els canvis, sempre hi ha una cosa... Clar, jo he explicat històries, o sigui, també he escrit, vull dir, he escrit i he dibuixat.
0: Has fet guió.
1: Sí, i també he escrit algun dels llibres que he dibuixat. Llavors sempre veig que hi ha com un... Sempre hi ha com una part, així com humorística, una part tendra, una part d'aventura, sempre aquesta... També unes ganes d'emocionar. Jo crec que no sóc una il·lustradora... Súper. No sé, he pensat, no sóc una superil·lustradora, però utilitzo la il·lustració així d'una manera que arribi, o sigui, que emocioni o que faci així.
0: Com una eina, no?, per arribar a les emocions.
1: Sí,
0: a les
1: emocions. És una manera d'expressar-me, perquè jo sempre he dibuixat, sempre he fet gravat a l'Escola d'Art, he estat donant classes de gravat, d'il·lustració, d'animació, sóc una mica...
0: Polifacètica.
1: Sí.
0: De fet, ets llicenciada en Història de l'Art, però també vas diplomar en Antropologia.
1: Sí.
0: No sé si precisament aquesta part de l'antropologia també té un pes en la teva manera d'explicar les històries.
1: Suposo que és que jo quan vaig fer Història de l'Art, de fet, volia fer Antropologia. En aquella època no existia com a llicenciatura. Vaig fer totes les matèries, però no existia. I suposo que és el descobriment de que m'interessa la humanitat, diguem, no el saber de les coses. No ho veig... No crec que hagi aplicat a la il·lustració, però sí que m'ha fet pensar, o potser és la meva motivació, no? Una mica veure què passa, no sé, és tot això, però directament no, és indirectament, crec que sí.
0: I recordes si hi va haver algun moment clau on tu vas decidir que et volies dedicar al món de la il·lustració? Perquè ara em deies, jo volia fer antropologia.
1: Sí, no, però jo ja dibuixava... O sigui, en aquest que em van donar el premi anava a dir que jo era una tastolletes, però no puc dir-ho perquè tastolletes és una cosa de que vols fer moltes coses i no fas cap, però penso que sí que les he fetes, m'he de reconèixer que sí, però sí que m'he interessat com moltes coses alhora, és com si hagués viscut la vida en cercles, no? Hi ha una part com més teòrica, hi ha una part més pràctica, i també he fet coses d'animació, de titelles, o sigui, jo crec que al final és com explicar històries a través de l'escriptura, dels guions i de les il·lustracions. I això des de sempre, o sigui, des de nena. Per tant, jo no vaig dir, seré una il·lustradora. No, és com una cosa natural, perquè jo vaig estar a l'Institut del Teatre fent titelles.
0: Justament així vas començar, no?, fent classes de titelles a l'Institut del Teatre amb la teva germana.
1: Bueno, aquí no. Jo vaig anar d'alumna, també el primer any que existia, vull dir, és que sempre com allò els primers anys,
0: no? Pionera.
1: Sí, i després jo vaig estar en un grup de teatre de carrer, de titelles... també fent teatre d'ombra, sobretot, i amb la meva germana vam fer un grup que es deia Les Covenites, que fèiem teatre d'ombres, i també és com aquesta manera d'explicar històries, i també explicar les històries amb viva veu, també m'agrada veure què passa, no?, les cares dels nens, i Sí, sí.
0: Com recordes aquesta etapa així més primerenca de la teva carrera?
1: Bueno, molt divertida, perquè era molt... molt... Sí, era, bueno, és que feia moltes coses alhora. O sigui, estava estudiant a la universitat, estava fent titelles, havia fet gravat, també estava en una escola de bibliotecària i de classes de plàstica també als nens. O sigui, no entenc com ho feia tot, no? Però era com tot molt mogut, i dius, és que... I després també penso que a vegades algun de les meves històries, els meus contes que he fet, són finals d'etapa. Per exemple, és un que he portat ara, que és molt antic, que era també un final d'etapa, d'aquesta etapa així titiritera o teatrera, que era el Jamet de les Xanques.
0: Aquest es considera la teva entrada, no?, al món de la il·lustració?
1: Sí. És un dels més entrades com a text i il·lustració completa, però vaig començar una mica abans, eh? Vaig començar abans d'aquest llibre, però així com...
0: I el d'en Jaumet de les Xanques és un punt d'inflexió?
1: És un punt d'inflexió. Ara, quan el veig, dic, com em van deixar publicar? Perquè la il·lustració, doncs, unes pàgines eren més grans. No en sabia prou, encara, però sí que hi havia alguna cosa que explicava una història que tenia a veure, clar, tenia a veure amb el meu grup. Aquí surto jo, surten amics meus, el Jaumet existeix, tot l'aventura...
0: És una mica autobiogràfic.
1: Però, bueno, és ficcionat, però era aquell moment que acabaves amb Cercavila, estrella a les Xanques, i li dic, què passaria si no te les poguessis treure? I a partir d'aquesta pregunta, que és molt Jani Rodari, aquesta pregunta, doncs fas el conte, fas història.
0: Mira, ara que parles de Jani Rodari, quins han sigut els teus referents? No sé si coincideixes que a casa nostra el món de la il·lustració té nom de dona, no? Quan parlem d'il·lustradors ens ve el cap Roser Capdevila, Pilarín Vallès, la Fina Rifà, la mateixa Maria Rius...
1: La Carme Soler...
0: Tu en sabràs moltes més, eh?
1: La Montse Ginesta, així... Però, bé, és aquest moment, també, perquè, clar, si mirem abans de la guerra, doncs tenim el Joncet, de l'Opiso, tot tenim la Lola Anglada, la Mercè Llimona, després, just després, i sí que, clar, potser constar una mica relacionat amb el que és el llibre per nens, diguem-ne, però sí, en aquesta època sí, seria una mica llibre per nens, però clar, la il·lustració és molt més àmplia i hi ha una barreja de tot, i en aquests moments és general, és múltiple, sí.
0: Qui et va marcar més en el teu estil, en el teu traç, en el teu dibuix?
1: Bé, jo crec que seria aquesta barreja, no només del dibuix, sinó de... O sigui, jo, per exemple, soc molt tintinera, diguem-ne, o l'Artur Racam antigament, la Lola Anglada, perquè escrivia i dibuixava alhora, i això, uf, això és el que jo vull fer, no? La Fina Rifà, que va ser la meva mestra a l'escola, o sigui, de nena petita, de nena. Per tant, jo la veia dibuixar i feia classes i sempre he mantingut una amistat molt gran i són els primers dibuixos que veia. Clar, és la represa després del franquisme més dur, diguem, al començament, que es comencen a fer textos en català i comencen, per això també entre la Maria, tothom, no? I la Fina Rifà fent llibres per aprendre a llegir en català, que era el moment aquell. I bueno, doncs, molta gent m'ha influït tant de fora d'aquí a Catalunya com de Catalunya, els antics, els aquests. També la meva companya, la Montse Ginesta, que era companya meva i amiga meva, que també vaig veure que havia fet un llibre així com... Pots fer un llibre que pots escriure, pots dibuixar, pots fer-ho tot, sí.
0: Has publicat més de 200 llibres.
1: Molt, sí.
0: Suposo que no es pot triar allò del preferit, però sí. No sé si n'hi ha alguna que tingui algun significat especial per tu, que hagi marcat un abans i un després en la teva carrera.
1: N'he portat uns quants que he pensat en això, no? Dic, a veure, perquè al final, com resumeixes, un és el Jaumet de les Xanques, hi ha un llibre que, ara no sé l'ordre, però Quan plou de nit, que aquest és un conte que no està descatalogat, com molts dels altres que tinc, també, perquè ja han passat a la història, però aquest, per exemple, encara tinc exemplars, quan el dono, sempre em diuen, és que cada nit li he d'explicar al meu fill, a la meva filla, cada nit, i vinga. I és un conte que no sé què té, que té com... que arriba al cor dels nens, no?, perquè va explicant una història i encara els agrada molt. Un altre llibre, també, així com clau, que va ser llibre de bòlics, l'equidambres i altres espècies, que és el que va guanyar aquell premi, que ho vam fer amb el David Sirici, que ara, crec que viu per aquí a la vora, ara. I és un llibre com molt raro, que eren com poemes, que escrivíem, dibuixàvem i escrivíem com alhora, aquesta combinació també que sempre m'ha agradat. I no sé, el Quina nit de Reis, que també passa a Sant... Bueno, tant aquesta passa a Vall d'Oreig, que no ho dic, però és la casa de Vall d'Oreig que existia, i aquest és Quina nit de Reis, que el vaig escriure pel Triangle. O sigui, vaig fer un text perquè es pogués dibuixar, explicar, fer una comèdia, diguem-ne, a partir d'aquesta història. Després vaig veure que funcionava i el vaig fer. I també li van donar el premi Lazarillo, crec que era aquest, sí? bueno, crec que era aquest llibre, i l'última imatge passa a Sant Cugat, o sigui que...
0: Per tant, evidentment, Sant Cugat ha marcat també les teves històries,
1: clar,
0: oi?
1: Sí, sí, penso que sí, eh? I està dedicat a la gent del Triangle, els nens que han participat, sí, sí, sí.
0: Clar, perquè més enllà de la teva feina d'il·lustradora, de guionista, amb el còmic d'aventures i desaventures de la Rita Pinyada,
1: que dibuixa la Cristina Los Santos, i portem uns quants anys ja.
0: També has impartit docència, ara parlant del taller Triangle, ets una de les fundadores del taller Triangle, va ser classes durant pràcticament 10 anys, he trobat, del 83 al 92.
1: Jo ja ni recordo, perquè sí, amb l'Alba Serra, que és la que em va venir a casa a buscar, quan jo estava amb un nen petit i pensava, què m'explica? Però sí, sí, la vaig seguir i vam muntar primer amb un Sabato i una Espardenya, aquells inicis, però que va funcionar molt bé, i encara funciona i és un referent des de fa tants anys. I
0: més de 40 anys.
1: Sí, llavors hi havia en aquell moment la Montse Espanyol, que també aquí és de Sant Cugat, hi havia l'Agnès Trias, hi havia la Georgina Vila, que ha estat durant molts anys allà també ella, fins fa poc que es va jubilar. I és un referent encara. Jo després vaig fer com uns anys més intensos i després feia com col·laboracions amb temes com de fer contes, ombres xineses, coses més dels meus rotllos.
0: Què em vas treure del taller, tant a nivell professional com també a nivell humà?
1: Mira, jo hi ha una cosa que he pensat de tota l'època de fer classes o d'impartir classes, que hi ha una cosa que m'interessa molt. Són els meus companys de treball. O sigui, els nens, evidentment, o la gent amb qui treballo, o sigui, m'encanten els alumnes, és qui et donen com l'energia per... O sigui, de fet, aprens molt, però també aquesta part dels meus companys i companyes, perquè també aprens molt veient la manera com ho fa cada un. I això a vegades hi ha gent que diu, ai, aquell fa això, i... No, doncs a mi al revés, m'ha interessat molt tant l'escola d'art, que he vist gent treballar amb totes les maneres diferents i m'ha agradat molt, com el Triangle, que sempre he admirat també a tots els meus companys i tota la gent que ha treballat després. És, no sé, explicar això. I clar, evidentment, quan he donat classes, per exemple, a l'Escola d'Art...
0: 20 anys a l'Escola d'Art i Disseny. Sí. No sé si sempre has impartit les classes de gravat i d'il·lustració.
1: Primer vaig començar fent gravat, poques hores, jo ja, poquetes hores, així, no? Però després vaig acabar fent tècniques d'il·lustració, després portant els treballs, els projectes finals, que això m'encantava, que ho compartia amb la Sònia Pulido, que és una il·lustradora així, que treballa per als Estats Units i tot això. Dos maneres de fer molt diferents, però vam treballar superbé. I clar, i animació també.
0: Clar, perquè l'ofici deu haver canviat moltíssim en 46 anys de trajectòria.
1: Jo feia aquesta part del stop motion, la part de construcció i de guió, que també és la part que també jo conec. I clar, dic, mira, és com que m'ho he passat molt bé, la veritat, eh? Que el jubilar, això aquesta part l'enyoro, entrar per la porta de l'escola i veure doncs, un alumne, un company, o tenir la classe, allò, que et doni guerra, també, energia i guerra, allò que dona per fer, no?
0: Sí. Clar, sovint diuen que ensenyar també és aprendre, no? Constantment.
1: Totalment, perquè és que et passes la vida buscant, també, amb una mentalitat una mica detectiu, pensant, mira, això i això els hi portaré, perquè això farem això, perquè allò els interessarà, aquestes il·lustracions, o aquesta exposició, o aquesta tècnica, a les tècniques de gravat que jo feia, que és un lloc que tothom s'ho ha passat molt bé, perquè és un lloc molt meravellós de fer treballar. Molts alumnes aportaven invents, diguem-ne, que jo tenia una llibreta, anava apuntant, i dic, mira, aquesta idea l'ha fet tal persona, i deia, bueno, quan ho explicava una altra vegada, dic, mira, o això ho va inventar aquest, o l'alumne, l'altre, clar, sempre han fet, és com l'energia aquesta de la creació que...
0: Se'ns està acabant el temps, Marta, però no m'agradaria acomiadar-te sense que poguessis donar, no sé si un consell, perquè a vegades això dels consells sembla pretensiós,
1: ja,
0: no?
1: Però difícil, sí.
0: Algun missatge per a aquells joves i aquestes joves, o no tan joves, perquè mai és tard per començar a dibuixar, oi?
1: No, aquí a Sant Cugat tenim ja joves que han sigut alumnes meus, que, no sé, per exemple, l'Estefania Zorita, que té llibres publicats, o l'Anna Bustins, que també fa gravat. Ara no em recordaré de tots els noms, però hi ha gent que... I, clar, o sigui, a l'escola s'aprèn molt... Seria com molt així, com tot condensat.
0: Intens.
1: I molt intens, com 2 anys o 3 anys, així, allò, tot ràpid, aprenent, pum, pum, pum. Després és una mica com posar-ho així amb tranquil·litat. Si pots continuar aprenent una mica més, també. Clar, en aquest treball s'ha de treballar molt, s'ha d'insistir molt. És difícil perquè no és allò de dir, bueno, busco una feina, un horari, aquest tema més complicat de l'autònom, diguem-ne, i treballar molt i no perdre l'esperança, però sí que s'ha de pencar molt, molt, i anar veient una mica què passa al món i obrir-se i veient què passa, què passa, què passa, i en aquí està, no sé.
0: Doncs amb aquestes paraules, Marta Balaguer, ens acomiadem. Ens ha quedat curt, per tant, ens emplacem a tornar-te a convidar un altre dia. Per seguir amb aquesta conversa. Enhorabona un cop més per aquest Premi Maria Rius.
1: Sí, sí, molt bé.
0: I moltíssimes gràcies per venir a fer aquesta estona de tertúlia, d'aquesta trajectòria de 46 anys amb nosaltres.
1: Per tu, que ha sigut agradable, no?

0: L'Escola Conservatori de Música de Sant Cugat presenta el cicle Clàssica a la Magna, una programació de 4 concerts amb intèrprets de prestigi internacional i nacional que ompliran l'Aula Magna de Música de Cambra i grans solistes. I per parlar-ne ens acompanya Roger Roca, director i pedagog, a més de professor del centre. Roger, benvingut.
1: Hola, bon dia, Carme.
0: Què tal? Com va aquest inici de curs?
1: Bé, doncs mira...
0: Enfeinats, em sembla.
1: Enfeinats, com sempre. Això sí que no estalviar, perquè l'inici de curs és molt potent. Tothom, diguéssim, acaba materialitzant els seus horaris que hem estat creant doncs, mesos abans i que l'escola comenci a funcionar. I bé, molt il·lusionats pel projecte que tenim, per les activitats que farem i com sempre, doncs pensant en l'alumnat i les seves famílies.
0: Hem de dir que habitualment aquest espai ens acompanya en la conducció i en la presentació la Clara del Ruste, que avui, evidentment, no la tenim amb nosaltres. Per un imprevist, una sí. situació,
1: problema
0: una afectació
1: mèdic,
0: de salut, sí. Però que esperem que es recuperi ràpidament.
1: Sí. Ella està bé, s'està tractant i en breu la tindrem entre nosaltres i tant.
0: Roger, acaba d'arrencar aquesta nova temporada, aquest nou curs a l'Escola de Música i Conservatori, però per saber una mica quines són les perspectives d'aquest nou curs, estaria bé de saber d'on venim. Per tant, podríem fer una valoració del que va ser i com va anar el curs passat.
1: Sí, el curs passat doncs, es va traçar amb normalitat. Doncs vam fer les activitats que teníem previstes, tot l'engranatge d'escola va funcionar perfectament i doncs ja una mica doncs enllaçant el curs passat amb aquest, doncs sí que us haig de comentar que vam tenir una trista notícia a mitjans d'agost perquè va morir l'Oriol Espuny, un professor del departament de piano, sobtadament, i doncs això ha fet que aquest inici de curs hagi sigut una mica trasbalsat, no? L'Oriol era una persona que feia 23 anys que treballava a l'Escola Conservatori, havia estat molt vinculat a la ciutat a nivell musical, i doncs el trobem molt a faltar. La veritat és que va ser molt dur a l'inici de tot el curs, perquè entomar doncs, tota la nostra... el nostre claustre, amb els alumnes i les famílies i tot el llegat que ell havia deixat anteriorment, doncs va ser un moment molt, molt intens, molt trist, però val a dir que aquestes tristes notícies, catastròfiques notícies, porten també a la unió de les persones i doncs tota la feina que hem fet de dol per l'Oriol i que continuarem fent, evidentment, perquè tenim previst activitats i jo puc anunciar una mica doncs, un concert homenatge per l'Oriol. Ens ha unit i ens ha fet forts com a col·lectiu, i això amb un col·lectiu gran de 50 professors i de 700 alumnes i famílies, doncs això doncs bueno, cal tenir en compte, aprofitar-ho i tirar endavant, que és el que ens toca.
0: No hi ha dubte que és un sotrac emocional per a vosaltres, però que teniu tot un curs per endavant que cal afrontar. Amb quines perspectives?
1: Doncs estem molt engrescats amb dues coses, amb dos reptes importants per aquest curs. Un és referent al currículum de grau professional. Sabeu que aquí a l'Escola Conservatori tenim tres línies, tres ofertes educatives. Una que és la grau professional, que comença amb una prova d'accés als 12 anys i que dura 6 cursos, que és la part més reglada del projecte educatiu. Després tenim l'Escola de Música, que és un itinerari complet també, que dura 8 anys. I després tenim l'aula oberta, no? Doncs en aquest curs el que ens plantegem com a repte pedagògic és una reestructuració del currículum de grau professional, és a dir, de les assignatures que hi ha dins el currículum, com es distribueixen. Per què? Doncs perquè la realitat canvia, els alumnes canvien, els contextos, evidentment, que són canviants,
0: també.
1: I, per tant, després de 15 anys de desenvolupar doncs, un currículum concret, que vam idear el 2011, ara toca fer revisió, toca reestructurar-lo, i això doncs, porta doncs, un treball en equip molt important per decidir com es fa, i després una direcció doncs, de l'equip directiu específica. No? I aquest és un repte que ens fa molta il·lusió perquè creiem que ens portarà beneficis a nivell educatiu i pedagògic a curt plaç. No? I després l'altra cosa és que, fruit de les llavors que vam plantar fa anys, al centre ara podem dir que tenim dos grups molt fornits i que ens fa molta il·lusió poder compartir amb tothom. No? Un és la banda juvenil, que tenim 50, gairebé 60 músics a la banda, això són molts, d'edats entre 12 i 16 anys.
0: Sí, sí.
1: I després tenim una orquestra de corda amb 35 músics. Per tant, el projecte va creixent, es va enriquint, les persones anem madurant, van madurant, i, com ja sabeu, doncs són fluxes i cicles, i ara doncs estem en aquest període, no? De tenir grups d'alumnat no gaire gran, diguéssim, entre 12 i 16, joves adolescents, però que tot això doncs es anirà continuarà desenvolupant fins a tenir doncs poder grups una mica més amb més d'edat bueno, i el que tot això comporta.
0: Doncs això és ni més ni menys que fruit de tota la feina que feu.
1: Sí, clar, és allò
0: que... Per tant, m'imagino que esteu super satisfets i contents, no?
1: Sí, estem contents del que hem fet, del que estem fent i a l'expectativa del que passarà, perquè amb educació, no? Tots sabem que les coses van canviant, van transformant i s'ha d'anar a estar a sobre del projecte continuadament per poder guiar-lo i poder conduir-lo de la millor manera.
0: Doncs, Roger, avui volem parlar d'aquesta nova proposta que feu, Clàssic a la Magna, un programa de 4 concerts que, així, a grans trets, com definiries? A qui voleu arribar amb aquest nou cicle?
1: Sí, això és un projecte que venim perseguint fa temps i ara s'ha pogut materialitzar. És un cicle de música que es diu Clàssic a la Magna, com bé dius, Carme, i que són 4 concerts amb músics professionals vinculats amb l'Escola Conservatori. Vol dir que són amics, són persones que tenim col·laboracions i que volen oferir doncs, els seus programes a l'escola per enriquir principalment el projecte educatiu de centre. Per què? Perquè l'eina que utilitzem és la música, i per tant amb els alumnes i estudiants els hi va molt bé doncs veure músics professionals en escena, a prop, a l'Aula Magna, gratuït i allà doncs amb aquest contacte directe. I després, per què no aprofitar per extendre tot això a la ciutadania santcugatenca i que puguin venir doncs a gaudir d'aquests concerts que, com bé dius, són molt variats, són 4. Un és el primer que farem el divendres, aquest divendres.
0: Et sembla que el repassem,
1: sí,
0: allò...
1: Va, anem un
0: per
1: sí,
0: un, i els il·lustrem amb una miqueta de música,
1: tant,
0: ja que estem a la secció
1: sí,
0: de...
1: Sí, sí, sí, i tant.
0: De música. Després parlarem de les entrades, perquè diria que el primer, i ara ens ho confirmes, crec que diria que no queden entrades. Anem pel primer concert.

0: Bé, doncs amb aquestes notes musicals il·lustrem el primer dels concerts que té com intèrprets dos músics que tu mateix ens pots presentar.
1: Doncs per encetar el cicle contem amb la Sou Yung-Yun i el Marcin Sikorski. Són dos músics impressionants. Ella fa alguns anys que viu a Sant Cugat, i Sant Cugatenca, es considera Sant Cugatenca, i venen a preparar doncs, els seus programes a l'escola i ens ofereixen aquest últim programa que estan preparant, que compta amb una sonata de Brahms, amb una sonata de Prokofiev, una sonata de Debussy i el súbito per violí piano de Lutosław Laski. Són dos músics increïbles, a petit format són impressionants. Ja van venir fa un any i mig, també, que van oferir dos recitals, un darrere l'altre, de 90 minuts per a Alemanya, que va ser increïble. I això dona unes ales a l'alumnat i als estudiants que sentir aquests intèrprets en directe i tan a prop, doncs la intenció és que puguin enriquir-se d'això i que tinguin encara més ganes de tocar els seus instruments, perquè realment arriben amb una sensibilitat i amb una delicadesa increïble. La Sou Yung-Yun és una violinista molt reconeguda a nivell mundial, podem dir que és de les 10 millors violinistes del món, i està aquí a Sant Cugat. Tenim una relació fantàstica amb ella, la volem continuar cultivant i llavors doncs estem encantats que vinguin i ens ofereixin la seva música.
0: Hem de dir que aquest és un concert previst per al dia 10 d'octubre, és a dir, demà
1: a les 8 a l'Aula Magna. Us haig de dir que aquest concert, les entrades estan exaurides, i que es van esgotar en 6 hores, o sigui, els van posar, diguéssim, no a la venda perquè són gratuïtes, però a disposició de tothom, i en 6 hores van desaparèixer del formulari de Google, i la veritat és que 100 persones doncs, estaran gaudint d'aquest concert a la Magna.
0: Doncs aquest concert que demà està previst que comenci a partir de les 8 del vespre. Anem amb la segona de les opcions d'aquest cicle, un segon concert, que l'il·lustrem d'aquesta manera. De moment no el podem escoltar. Sí. Bueno. Un segon concert que també arriba aquest mes d'octubre, serà la setmana que ve, no? Doncs em sembla que sí, mira, sona així.

0: Anem, Roger, per aquest segon concert que dèiem que tindrà lloc dimecres que ve, no?
1: Sí, dimecres que ve, a les 8 també, a l'Aula Magna. I està protagonitzat per la Mireia Tarragó i l'Olivia Zauch. És un duo de veu i piano i ens oferiran un programa entre Espanya i Argentina, amb obres de Matilde Salvador i diversos compositors espanyols i argentins. És un programa molt, molt íntim i que està una mica a cavall entre la música culta i la música folklòrica. I la Mireia Tarragó, santcugatenca també, que viu a pocs metres del conservatori, ens oferirà aquestes peces delicioses amb l'Olivia Zauch, que ella viu a Suïssa, i es troben per poder muntar aquests programes.
0: Doncs aquest serà el segon dels concerts d'aquest cicle. Repetim que serà dimecres que ve, a partir de les 8 també, a l'Aula Magna del conservatori. I hem d'anar pel tercer dels concerts, perquè també us hem d'explicar alguna coseta. Vinga.

0: Aquest tercer concert per als amants de la guitarra,
1: sí.
0: No?
1: Sí, sí, és un concert, és un recital de guitarra del Jaume Torrent, reconegut guitarrista català, que ofereix un concert d'obra pròpia, en el qual tindrà tres parts. Una dins de l'obra Puntus contra Puntus, d'obra seva, i que l'ha titulat d'aquesta manera. Després hi haurà una part més relacionada amb la música romàntica, sí? I després vol també presentar amb nosaltres doncs una obra, diguéssim, una suite que d'ell, i que bé, que amb el seu talent i el seu virtuosisme engrescarà a la sala amb la guitarra, i tant.
0: Hem escoltat, Roger, la seva guitarra, i ara escoltarem el mateix Jaume Torrent que ens parla. Vinga.
2: Soc Jaume Torrent, acadèmic de número de la Real Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi. Guitarrista, compositor, guitarrista des del punt de vista d'intèrpret. Tinc una trajectòria internacional doncs, important, continuada, i com a compositor també. Aleshores, són les dues vessants més destacades de la meva activitat musical i artística. La idea de compondre aquestes 24 fantasies romàntiques en totes les tonalitats majors i menors sorgeix d'una reflexió que des de ben jove em vaig fer respecte de la mancança que en la literatura guitarrística hi ha hagut d'obres de caràcter romàntic. És a dir, el romanticisme com a tal, el romanticisme que defineixen els grans compositors, com puguin ser Schubert, Schumann, Brahms, Mendelssohn, etc., no té una representació significativa dintre del que és el repertori.
0: Doncs en Jaume Torrent, a banda de presentar-se, doncs argumentava en aquesta composició, no?, aquesta feina, aquest treball que ell ha fet.
1: Sí, sí, com heu sentit, ell es presenta com a guitarrista i compositor, i per tant, ell ha investigat el que seria el repertori, evidentment, com a guitarrista de la guitarra, i l'ha transformat en el sentit de l'ha emulat, ha volgut situar aquests repertoris en les diferents èpoques, i això és genial, és una cosa.
0: Aquest concert de Jaume Torrent està previst per al dia 21 d'octubre?
1: No. Aquí, Carme, fem un salt, ens anem el 21 de gener. Val? Ara fem dos concerts, aquest que us deia de la Sou Llum, que és aquest, sí, divendres, el dia 10 i el dia 15 d'octubre, i després fem un salt el 2026, a principis, el 21 de gener.
0: Val.
1: Sí, i després el següent és el 6 de febrer que ara presentarem.
0: Doncs anem per al quart concert.

0: Bé, Roger, arribem al final d'aquest cicle amb aquest quart concert que ara ens avançaves que serà per al 6 de febrer.
1: Sí, aquest concert és el concert més cambrístic a nivell formal, segle XIX, amb un piano trio. Un piano trio vol dir una formació estàndard en el qual doncs, hi ha un piano, evidentment, i després un violí i un violoncel. I aquest grup és l'Elix Trio, format per la Paula Belunzunegui, el Jaume Angelès Fiter, que és santcugatenc, almenys va viure un temps a Sant Cugat, i el Iago Domínguez, violoncel. I ells ara estan vivint a Suïssa, estan treballant a Suïssa, però venen a oferir concerts a Catalunya i ens visiten a Sant Cugat, també.
0: Mira que bé.
1: Sí.
0: Doncs hem repassat aquests quatre concerts, aquest cicle clàssica a la Magna.
1: Clàssica a la Magna, sí.
0: Clàssica a la Magna. Comenceu forts i teniu tot un curs per endavant. No?
1: Sí, sí, sí. La veritat és que ens fa molta il·lusió perquè són coses que van apareixent noves i després dir-vos que podeu adquirir, o adquirir no, perdoneu, perquè són gratuïdes, podeu aconseguir les vostres entrades. Tenim un aforament de 110 cadires a l'Aula Magna, no és molt, però si ho feu amb temps podreu disposar-ne. El link, els sites que hem fet per l'ocasió, Clàssica a la Magna, i que sortirà publicat doncs, tant a les xarxes socials del centre com poder, doncs, a altres mitjans de comunicació santcugatencs. I si no, doncs, ens truqueu a l'Escola Conservatori, ens envieu un mail i us els fem arribar de seguida.
0: Doncs avui hem intentat fer un petit tastet del que podran trobar en aquests diferents concerts del cicle que avui ha servit per iniciar el curs en aquest espai,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí.
0: Que teniu el programa.
1: I que continuarem col·laborant durant aquest curs.
0: Correctament. Doncs moltíssimes gràcies, Roger Roca.
1: De res.
0: Que vagi molt bé el curs. En continuarem parlant i m'imagino, sí, que ens tornaràs a visitar algun altre dia.
1: I tant. Moltes gràcies.
0: Que vagi molt bé.
1: A vosaltres. Adéu.

0: Ràdio en samarreta. Els millors programes per tornar a escoltar aquest estiu a Ràdio Sant Cugat. També a www.cugat.cat.
1: Continguts en xarxa.

0: Amor. Empezaba a pensar que no me querías.
1: Tal vez no te quiera.
0: ¿Y tú? Tú eras la que anoche eras capaz de dejarlo todo por mí.
1: Bueno, eso fue anoche. Y por la noche es fácil mentir en muchas cosas. Pero la vida es algo más que besos y promesas a la luz de la luna. Ya debería saberlo.
0: Sí.
1: ¿No era un verano lo único que deseabas?
0: Debería matarte.
1: No vale la pena que me mates. Te he querido cuanto podía quererte. Si no ha sido bastante, no es mía la culpa. No se manda en los sentimientos.
0: Es verdad. Es verdad. Tú no tienes la culpa si solo puedes ser fiel durante 15 días. Ni yo tampoco de que mis sentimientos duren toda la vida.
1: Sí, en eso tienes razón.
0: Esto es como si uno de los dos hubiera muerto de repente. ¿A dónde vas?
1: El barón de Barville me está esperando.
2: Hola, amics. Això és Cinema a la Xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Aquesta escena, que ara sentíem, és una de les més determinants de la pel·lícula La dama de les camèlies, del 1936, de George Cukor, que va interpretar Greta Garbo i que està considerada una de les 100 millors pel·lícules de tots els temps. La història, com sabeu, es basa en la novel·la d'Alexandre Dumas, Fill, i explica la història de Camille, una dona que manté relacions amb diversos homes de la classe alta parisenca i que un dia coneix un xicot que s'enamora d'ella perdudament. Camille també l'estima, però el pare d'ell té por que la seva mala fama embruti el nom del fill i fa un pacte secret amb ella per tal que l'abandoni. Aquí la Garbo, com totes les actrius de les pel·lícules que us esmentaré, n'és la protagonista absoluta. Són pel·lícules en què, a diferència del que passa en el 99% dels casos, el primer nom que apareix en els títols de crèdit no és el nom d'un actor, sinó el d'una actriu. Avui, per tant, parlarem de la figura de la dona en el melodrama i, més concretament, d'aquelles pel·lícules que han estat injustament conceptuades com a lacrimògenes o com a pel·lícules per a dones, però que en realitat parlen de temes universals. Aquí no hi ha personatges masculins triomfants, hi ha dones fortes, dones prou fortes per conviure amb la pèrdua o la renúncia d'allò que estimen. Un altre cas, en aquesta línia, és el de la protagonista del film Carta d'una desconeguda, del 1948, de Max Ophuls, interpretada per Joan Fontaine. És una adaptació de la novel·la de Stefan Zweig i narra la història d'una dona que ha viscut tota la vida enamorada d'un pianista famós amb qui una vegada va mantenir una relació fugaç i que ell va oblidar ràpidament. Un dia, al cap dels anys, ell rep una carta, la carta d'una dona desconeguda.
3: Cuando leas esta carta puede que ya haya muerto. Tengo tanto que contarte y tan poco tiempo. El motivo de estas líneas no lo sé. Tengo que escribir ahora antes de que sea demasiado tarde. Quiero dejar claro que lo que nos pasó fue algo que está fuera del alcance de nuestro entendimiento. Si esta carta llega a tus manos, verás cómo fui tuya sin que tú siquiera supieses que existía. Creo que todos tenemos dos cumpleaños. El día en que se nace y el día que se despierta a la vida. Entre mis recuerdos no hay ninguno claro antes del día que llegué del colegio y vi un carro de mudanzas frente a mi casa. Me pregunté quién sería el nuevo vecino que tenía cosas tan bellas.
2: Carta d'una desconeguda ocupa el número 17 de la llista de les millors pel·lícules romàntiques de la història. Un altre melodrama portentós, amb la dona com a eix al voltant del qual gira tota l'acció, és Llum de gas, del 1944, de George Cukor amb Ingrid Bergman. A l'estat espanyol es va estrenar amb el títol de Luz que agoniza. El terme llum de gas, o millor dit, fer llum de gas, s'utilitza per definir les maniobres que fa una persona per manipular-la una, per manipular-ne una altra per tal d'aconseguir alguna cosa, el que sigui. Sotmet la víctima a manipulacions que la desorienten i la desestabilitzen psíquicament fins al punt de fer-li perdre el senderi i creure que realment és un cas clínic. En general, la víctima és una persona que, per raons diverses, depèn del manipulador. Al principi, però, la víctima es manté lúcida. És després que comença a tenir dubtes i fa el possible per guanyar-se l'afecte del manipulador. Finalment, amb una pèrdua absoluta de confiança en si mateixa, la víctima acaba lliurant-se del tot a la voluntat de qui la manipula. Sobre aquesta qüestió, el dramaturg anglès Patrick Hamilton va escriure una obra teatral l'any 1938 que parla d'una jove esposa que aviat acaba presonera de les manipulacions del seu marit, un marit casat anteriorment amb una dona que va ser assassinada. Aquesta és una escena de l'adaptació cinematogràfica que George Cukor va fer 6 anys després, el 1944, en què veiem com la víctima reacciona finalment i s'enfronta al seu manipulador.
4: Ahora tal vez comprendas el porqué de muchas cosas tuyas y mías. Y puede que también comprendas por qué no te dejo que recibas a nadie. Debe haberle contrariado mucho que te fueras antes de poder hablar contigo.
1: ¿A quién?
4: Al que estaba detrás de nosotros.
1: ¿Dónde?
4: Esta noche. Fuiste a esa fiesta porque sabías que él iba a ir también.
1: ¿Pero quién, Gregory? ¿Quién?
4: El hombre que te saludó aquel día en la Torre de Londres. ¿Quién es? ¿Alguien de tu pasado? ¿Alguien que quizá tú rechazaste?
1: Nunca lo había visto. No tengo idea de quién pueda ser.
4: ¿Quién es? ¿Por qué me vas siguiendo como un perro?
1: No sabía que hiciera eso.
4: ¿Por qué me mientes? ¿Por qué? ¡Contéstame!
1: No te he mentido nunca.
4: Perdona. No debí hablarte así. Sí, ya sé que tú nunca mientes. Te creo. No estás mintiendo. Es peor que eso. Lo has olvidado. Te has olvidado de él como de todo. Bien. Veo que me he equivocado al tratar de curarte yo solo. De este caso se han de cuidar personas especializadas. Paula, vas a tener una visita. Y no tardará.
1: ¿Un médico?
4: 2. Son necesarios para formular un dictamen.
2: Llum de gas, l'intent d'un marit de fer perdre el senderi a la seva dona per tal que no descobreixi el gran secret de la seva vida. Per aquesta, per aquesta interpretació, Ingrid Bergman va guanyar l'Oscar a la millor actriu. Una altra pel·lícula amb un personatge femení gegantí és Estela Dallas, del 1937, de King Vidor, amb una Barbara Stanwyck immensa. Mai no s'ha reconegut prou el gran talent que tenia Barbara Stanwyck. Aquí som davant d'una novel·la que la nord-americana Olive Haynes Prouty va escriure arran de la mort de la seva filla de 3 anys per encefalitis. Barbara Stanwyck encarna una dona de classe baixa que es casa amb un home ric, però que no aconsegueix integrar-se a la nova vida i acaba fracassant matrimonialment. Tot i això, sacrifica la seva felicitat en benefici de la filla. Si no l'heu vista, Estela Dallas, us he de dir que al final de la pel·lícula, el final d'Estela Dallas, és un dels finals més colpidors de tota la història del cinema. Finalment, per tancar aquest cinema a la xarxa, que ha tingut Ayman Triqui a les vies de so i que hem dedicat a la figura de la dona en el malalt

interpretada per Betty Davis, sotmesa al control repressiu de la seva mare. Gràcies a un psiquiatre, amic de la família, que se n'adona, ella s'allibera, gaudeix de la vida i, en un vaixell, coneix un home casat de qui s'enamora. Ell també s'enamora d'ella, però és un home que ho vol tot. Ara escoltarem el tema principal que el gran Max Steiner va compondre per a la banda sonora d'aquest film. Només que aquesta música comenci a sonar, notareu que és cinema en majúscules. Fins la setmana vinent, amics.

0: La ràdio amb samarreta.
1: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
2: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Esteu preparats perquè arribin els Reis Mags de l'Orient? El poema que ara sentirem ens parla d'aquest dia tan esperat. Quina il·lusió! El sentim?
3: Hola, em dic Matías Rocha. Soc de l'escola Tabor de quart B. El poema que he escollit es diu Arriben els Reis, de Lola.

0: a casas. He escollit aquest poema perquè m'agraden els Reis Mags i perquè fa feliços a tots els nens. Els Reis de l'Orient porten coses, porten coses. Els Reis de l'Orient porten coses per a la gent. A mi em portaran un camió d'aquells amb grua i sirena, una nina enrijolada i un lloc per l'ordinador. A mi un tren amb tot de pies, amb una gran estació, un dominó i un lloc de cartes i un titella de cartró. A mi una pila de llapis que pintin de tots colors, llibretes de moltes formes per dibuixar el bo i millor. A mi un lloc d'endevinalles, que sóc savi, sí senyor. Un estel de cua llarga i peces de construcció.
1: Moltíssimes gràcies, Maties, per llegir aquest poema. Ens ha omplert d'il·lusió i de màgia. I és que, com diu, les seves rimes aviat arribaran als Reis de l'Orient. Fins al proper Embaladits. Adeu.
0: Adeu, Embaladits.
2: Ens agrada la poesia.
3: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
4: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
5: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres. Em vaig de...

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. En mobilitat, situació tranquil·la de moment a les carreteres, amb només una avaria d'un camió a la peça de Vilaseca, que deixa un carril tallat, i també a la mateixa via, però en aquest cas a Tarragona hi ha un carril tallat també per la retirada d'un vehicle. A banda, també continuen les afectacions per obres a la B20 a Barcelona en sentit Nus de Llobregat. I els bombers han estabilitzat l'incendi forestal de Castellví de la Marca a l'Alt Penedès. Una desena de dotacions terrestres continuen treballant sobre el terreny per tal de repassar el perímetre i actuar sobre els punts calents que puguin sorgir a l'interior. El foc, que es va declarar ahir a la tarda, ha cremat unes 8 hectàrees de terreny forestal i ha afectat també l'espai natural protegit de Montmell, Marmella. I Catalunya ha viscut aquest dimecres el seu primer eclipsi solar total en 121 anys, un fenomen que no es repetirà fins al 2180 i que ha mobilitzat milers de persones, especialment a Ponent, les Terres de l'Ebre i també al Camp de Tarragona. Els assistents s'han concentrat en espais habilitats, platges, turons i també altres punts amb bona visibilitat per viure un moment que ha deixat crits, aplaudiments i també algun plor. A més, també els científics i experts internacionals han aprofitat el fenomen per fer estudis sobre l'atmosfera, la meteorologia i també altres camps de la ciència. Pel que fa a les emergències, el SEMA té 37 persones, dues de les quals han necessitat ambulància, i el 112 ha rebut també 81 trucades relacionades amb l'eclipsi. A més, un veí del Corretja, el Segrià, de 57 anys, va morir ahir per una parada cardiorrespiratòria minuts abans de l'eclipsi. L'Ajuntament va cancel·lar tots els actes festius. I a Altafulla també diverses persones observaven l'eclipsi damunt de vagons de mercaderies amb risc d'electrocució. Un noi, de fet, va caure d'un dels vagons i va haver de ser traslladat a un centre mèdic. I pel que fa a l'afectació en la mobilitat, la línia R16, que connecta Barcelona amb estacions com Torredembarra, Altafulla, Tarragona o Amposta, ha doblat aquest dimecres l'ocupació mitjana, passant de les 1.800 validacions diàries a les 3.600. També l'R15, que connecta en aquest cas Barcelona amb Vilaseca, Reus, Móra la Nova i Riba-roja d'Ebre, també ha registrat 1.600 validacions d'anada i tornada, que suposen un increment del 60% respecte a les diàries de mitjana. I en clau política, avui el govern espanyol reunirà telemàticament els directors generals d'infància de les comunitats autònomes en una comissió tècnica prèvia a la Conferència Sectorial d'Infància i Adolescència. L'únic punt previst en aquesta comissió és elevar a la conferència un crèdit extraordinari de 25 milions d'euros per a Ceuta, que afronta dificultats per gestionar els centenars de menors migrants que hi ha a la ciutat autònoma. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Let's kick it off. Vam tenir més d'una emoció, eh? Com deien els Black Eyed Peas, I got a feeling. Tinc la sensació, tinc l'emoció, això és el que ens passava ahir la nit. De fet, des del matí teníem una sensació al cos, un formigueig que ens deia que aquella nit seria especial. Doncs jo crec que per molta gent ho va ser. Per molta gent ho va ser, diria que sí. Però, bé, Catalunya és molt gran, des d'aquí es va veure en moltes poblacions i ens agradaria avui, sobretot, que ens féssiu arribar el vostre feeling, les vostres sensacions del que va ser l'eclipsi total d'ahir la nit. Val a dir que per tots aquells que ja comenceu a ser haters de l'eclipsi, que jo sé que ja n'hi havia abans, però ara n'hi deu haver més, perquè és com que n'hem parlat i reparlat i hem menjat eclipsi molt de temps. Està molt bé, hem après un munt de coses, però avui, a l'Obert per Vacances, a partir, jo que diria que de 9:45, tanquem tema eclipsi. I ja, d'acord? Vinga, però encara deixeu-nos una mica allargar les sensacions que vam tenir ahir i sobretot explicar-ho, posar-ho en comú, a veure com es va veure de nord a sud, des de oest de Catalunya. Vinga. Com ho farem, això? Aina Barbany, Cardedeu, bon dia. Hola, hola, com ho farem, això de recollir les sensacions de l'eclipsi? Aina, què creus?
1: Doncs mira, de moment ja tenim algunes que ens han arribat. Sí,
0: sí, sí. O sigui, la gent no es podia esperar a explicar.
1: No, les podem escoltar ara, si voleu.
0: Vinga.
1: I res, al llarg del matí, fins l'hora que has dit, doncs ens ho podeu fer arribar també i ho posarem en el programa.
0: Va, què expliquen? Què explica la gent de les sensacions d'ahir?
1: Aquest és el cas de la Mercè de Mataró.
2: Espectacular. No hi ha paraules per descriure aquest moment. La veritat, màgic. Això s'ha de veure. I la veritat que molt contents tota la colla. Ens hem esgarrifat. Ens han donat... La impressió és que estava la pell de gallina, de l'emoció. I genial. O sigui, venim des de Mataró, hem passat el dia aquí a tota l'embarra. Preciós del lloc, i clar, pujar aquí amb tota aquesta gentada i sentint el mateix to, tothom, aquest moment és magnífic.
1: És que va ser molt xulo.
0: Clar, sí, és sí, que, sí. A veure, això que diu la Mercè és veritat, hi va haver gent que es notava que havien acampat ja, que havien vingut, sé si de lluny o de prop, però jo hi vaig anar prou aviat en una de les zones aquí a la Marina Port Tàrraco que estava habilitada i veies que ja hi havia doncs, gent fent el pícnic, que ja havien sopat, jugant a cartes. Vull dir, un desplegament
1: estaven,
0: important.
1: Sí, sí, estaven distrets i s'ho havien muntat molt bé, la veritat.
0: Vas poder veure alguna cosa, Aina, tu, aquí?
1: Sí.
0: Sí?
1: Sí, sí, vaig poder veure i molt xulo, la veritat, va ser increïble.
0: També vas tenir bona sensació, eh?
1: Sí, molt xulo.
0: Molt
1: sí,
0: bé.
1: Sí, sí.
0: Doncs això ens deia la Mercè, que venia de Mataró, em sembla, i diu que ho va veure a Torredembarra. Què més tenim?
1: Exacte. Tenim també una altra persona que ho va veure a Torredembarra, és el Guillem, i aquest, ell, en aquest cas en concret, ve de Terrassa.
3: Inexplicable, inexplicable. Estava parlant amb els meus fills, que estan repartits per ahir i més, i m'estan dient que les fotografies que he fet són molt bones, i Ignasi, que el tinc per allà a Lleó i de més, ha tingut més temps amb l'Aro i ha disfrutat moltíssim.
1: Sí,
3: és per disfrutar. Vinc des de Terrassa directament per veure això.
1: Imagina't.
3: Em donava una miqueta pues, de bon rotllo venir aquí a Torredembarra, primer per proximitat i de més, però bueno, m'ho he passat molt bé. La veritat és que he disfrutat moltíssim.
0: Doncs mira, sort que teniu, perquè d'estar escampats els fills, no? Si n'hi ha una Lleó, doncs a Lleó es veia també, era una de
1: I
0: les
1: tant.
0: Zones d'eclipsi total. I mira, això que dius de les fotografies, jo crec que la gent, mira, vaig veure... Jo no sabia que hi havia tanta gent que tenia telescopis, Aina.
1: Sí, es veu que sí.
0: A sota les pedres.
1: I tant, tothom es pensava que la majoria aniria amb ulleres, no? I sí, sí, de cop, molts telescopis.
0: Sí. I després també fotografies, és veritat, la gent va estar atenta a totes les recomanacions, fotografies allò amb el filtre al davant...
1: Sí,
0: i bé, molt bé.
1: Han quedat també, molt xules.
0: També va haver el punt aquell que amb això també vaig fixada, en el moment en què el sol estava tapat, escolta, deixa't de fotos i de res, no?
1: Gaudeix del moment,
0: ja
1: no?
0: Sí, sí.
1: I tant, sí, sí, al final hi havia aquest dilema, no? Una mica de
0: sí,
1: foto
0: faig,
1: o no?
0: Sí.
1: Jo vaig apartar el mòbil completament, he de dir.
0: Sí, no? És que si no és una tentació.
1: I
0: però
1: tant.
0: Bé, la foto d'abans amb les ulleres la tens, no? La d'abans i la de després, sí. Doncs
1: aquesta,
0: ja està.
1: 100%.
0: Ja, per certificar que tu estaves allà veient l'eclipsi.
1: Sí.
0: Què més, Aina? Tenim alguna...
1: Sí, alguna tenim també més? En Joel, que ens diu això.
4: És molt xula, molt bonica, i que pues, quan la repeteixi la tornaré a veure. Sí, la gent cridava, però no sé per què.
1: Ah. A veure, potser s'haurà de desplaçar una mica per tornar-ho a veure, sí? però bueno.
0: A no sé quina entrevista ens deien que l'any que ve n'hi ha un a Andalusia. Però que es veurà des d'Andalusia en la seva totalitat l'any que ve, l'any vinent, i que aquest serà el bo. No sé en quina de les 1000 entrevistes que hem fet ho vaig sentir. Aquest serà el bo perquè es veu que arribarà a migdia, amb el sol molt alt. Ostres. Per tant, es veurà com des de casa, des del sofà.
1: Que fort.
0: Clar, perquè la dificultat de l'eclipsi d'ahir era que entre que es tapava i se n'anava baixant el sol, s'anava amagant. Llavors, si tenies algú al davant, havies de fer...
1: I no, a més, sé de gent que es va quedar sense veure l'eclipsi perquè el sol es va amagar darrere les muntanyes.
0: Clar.
1: I clar, llavors...
0: Fa unes coses el sol. Que... Sí. A veure, per favor. Doncs sí, tal qual. Mira, ja us explico una anècdota, però ara la comentarem. Ara la comentarem, després l'ho explico. Vinga.
1: D'acord.
0: Aina, alguna cosa que hagis d'aportar tu de vivència personal? Et va agradar? Hi havia el punt de... que n'esperàvem tant que potser algú va quedar decebut, eh?
1: Jo la veritat és que res de decepció, no? Vull dir, va ser una cosa espectacular. Ara encara la penso i se'm posa la pell de gallina. Ai, a més, jo sóc molt fan de tot el que és l'espai, l'astronomia, tot això. Llavors, ho vaig viure molt intensament i tant de bo poder viure-ho de nou, saps? Llavors, em va agradar molt a mi. Així que, bueno.
0: Aina Barbany, moltíssimes gràcies per aquesta aportació, eh? Moltíssimes gràcies per aquests detalls de veu, per recollir una mica l'actualitat. Mira, la Sílvia de Fons ens està recordant que això és obert per vacances. Avui anem una mica així, post-eclipsats.
1: Bueno.
0: Doncs vinga, Aina, escolta, ràpidament, abans de tancar la connexió amb tu, recordem que encara estem en temps d'eclipsi, post-eclipsi, però el tema del dia d'avui, a partir de 9:45, canvia totalment. Què preguntem a partir d'ara? Vinga.
1: Avui preguntem... Què preferiu, platges de sorra fina o de pedres?
0: Ostres, això és un gran dilema, eh? Platges de sorra fina o de pedres, perquè ja l'experiència és totalment diferent.
1: Sí, és un bon malo per obrir, així que l'obrim i envieu-nos a què penseu a través de xarxes Instagram.
0: A les 10 ja el tema serà aquest, platges de sorra o de roques, i llavors ja deixarem enrere el tema de l'eclipsi. Aina Barbany, Cardedeu, gràcies, companys, una abraçada.
1: A vosaltres, fins ara.
0: Simplement aquesta sintonia és per anunciar-vos els continguts que tindrem avui a l'Obert per Vacances. Ja us dic, fins a 9:45 encara farem una mica de balanç del que ha donat de si l'eclipsi, però des del punt de vista més personal, més emocional, psicològicament, què ens va passar ahir a la nit. Després tindrem un tastet de cultura popular, celebrarem el 75è aniversari, atenció, de l'Orquestra Meravella, que se'ns fan ballets com nosaltres. Coneixerem algun consell per cuidar la salut dels nostres músculs, la fisioteràpia a l'estiu, i també per cuidar les plantes, l'espai de jardineria que arriba avui desplaçat de dia, i consells per cuidar també els nostres peluts, els nostres gossets de la casa, els dog tips. Tot plegat comença amb l'habitual ronda d'actualitat. Passem a les notícies, passem a la ronda d'actualitat.
5: Obert per Vacances.

0: I la primera parada, si ens ho permeteu, la fem a Tarragona. Pep Sunyer, bon dia.
1: Bon dia, Núria, què tal?
0: Bon dia, jo bé. Escolta, tu estaves allà al peu del Canó, et vaig veure suat, perquè ells, si una cosa van fer va ser suar.
1: Poca ombra, havia molt poca ombra, molt de sol i sort que el van tapar una miqueta, perquè va refrescar.
0: Ui, va refrescar molt, molt, vaja. Jo portava la rebaqueta, va, si no, no va baixar la temperatura.
1: Una miqueta, es va notar una miqueta.
0: Companys de mitjans de comunicació a Tarragona, però en molts punts de Catalunya, els que estaven habilitats, treballant des de les 9 del matí i durant tot el dia, especialment intensament a la tarda, vull dir que va ser un gran desplegament i avui estem tots una mica fosos. Disculpeu, a veure com sortirà el programa. Mira, te comento una cosa curiosa que a mi, no sé si tu ho vas veure igual o si us va passar també. Gossos, just en el moment en què s'arribava la totalitat de l'eclipsi, que la lluna tapava totalment el sol, els gossos van bordar, no ho vas sentir?
1: O van sentir-ho en algun... Sí, es va sentir, a més, allà vam notar també que els coloms, que al port n'hi ha uns quants que van a menjar...
2: Molts, i gavines!
1: Van aixecar el vol. Sí, al moment de l'eclipsi van aixecar el vol i van marxar en estol, tot un estol de coloms, que algú va dir, a veure si no tornen, que també estaria bé, però són autèntics bombarders durant el dia. Però no, van tornar, O sigui, certifico que van tornar tots els milers de coloms que tenim aquí a la ciutat, però van aixecar el vol just quan es va fer fos, en aquell minut.
0: Bé, doncs són sensacions, no sé si a vosaltres també us va passar això o alguna cosa similar. Fins a quarts de 10 encara ens ho podeu explicar. Vaig una miqueta més enllà, també. No passa res. Va, que comencem parlant de l'eclipsi a Tarragona, una mica fent balanç. Milers de persones, ara posarem xifres exactes, no? Milers de persones que ho van viure des de Tarragona i Terres de l'Ebre.
1: Doncs sí, des del Trabucador de l'Ebre, l'Observatori, fins al Rodambarra, Altafulla, especialment Tarragona, aquí tenim constància de més de 20.000 persones, només a la ciutat, però també tres quarts del mateix, altres municipis del litoral, on es va viure intensament aquest fenomen, esperant estoicament a ple sol, com dèiem, i que van esclatar d'admiració en el moment en el qual la lluna va tapar l'astre i es va generar la corona solar, que també va captar moltes imatges. La foscor es va apoderar del cel i de la terra durant aquests 61 segons, en el qual els que hi eren no van deixar de mirar el fenomen, això sí, amb ús d'ulleres. Satisfacció entre els que el van presenciar, gent d'aquí, de l'àrea metropolitana, de Barcelona, gent de la resta de l'Estat i també a nivell internacional. Tothom molt conscient que no ho tornaran a veure, almenys aquí a Catalunya.
3: Un moment molt màgic perquè no ho veuré mai més.
4: Ha sigut molt impressionant. Ha sigut una cosa que a la nostra vida serà única. Ja no es tornarà a viure mai més.
5: És impressionant com en un moment, de repent, canvia tot i se fa de nit.
6: Fill de gallina. No puc, no sé.
7: Una pel·lícula de ciència-ficció, com si estiguéssim en una pel·lícula de Christopher Nolan.
8: M'he quedat sense paraules ara mateix.
9: It was fantastic and it was great being here in Spain with the Spaniards because of their love of life.
10: Mais je suis français, mais c'était une expérience extraordinaire, extraordinaire.
0: Ai, que bonic, i que polèmica, per favor.
1: No, hi havia molta gent.
0: De què vas parlar ahir?
1: Aquí a Tarragona, a més, hi havia un creuer, per tant, molts del creuer van fer cap a... Però van parlar, per exemple, amb una noia de Seattle, als Estats Units, que havia vingut el dia dilluns, ja van anar per Barcelona a fer turisme, i ahir eren a Tarragona amb el seu marit, i anaven a també el del Marroc, Tenien apuntat aquest que deies del sud de l'estat, d'Andalusia, que es veurà també el Marroc, i el tenien apuntat a la llista.
0: Molt bé.
1: Però l'Odissea va ser tornar a casa,
0: Clar, aquí està la cara i ara la creu.
1: La creu, l'AP7, amb retencions durant tota l'anada, pràcticament al llarg de la tarda, amb cues de més de 40 quilòmetres, sobretot, però també a la tornada, quan es van ajuntar el trànsit procedent de l'Ebre, el del conjunt del litoral del Camp de Tarragona i també el de Lleida, que van confluir a través de l'A2, més amunt. La via de gran capacitat també va multiplicar el nombre de vehicles en una jornada que trànsit ja havia previst complicada, massiva, i per la qual havia prohibit la circulació de camions, col·lapse a l'autopista i també a l'estació de Tarragona, de tren, plena de gent intentant tornar a casa. La quantitat de gent amuntegada va motivar el tancament de l'estació ahir a última hora per part dels efectius policials, que van actuar proactivament per evitar riscos i de seguretat a les andanes. Mentrestant, centenars de persones feien cua al carrer per intentar entrar a l'estació i agafar algun dels trens de tornada. Línies ferroviàries que van augmentar ahir, atenció, un 60% l'ocupació des de Barcelona cap aquí, cap al nostre territori, cap al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre. Vull dir que déu-n'hi-do.
0: En aquest sentit, per valorar, però encara que sigui molt ràpidament el que va ser un altre episodi de caos ferroviari, tenim amb nosaltres a l'altre costat del fil telefònic Anna Gómez. Ella és portaveu de la plataforma Dignitat de les Vies. Anna Gómez, bon dia.
11: Hola, molt bon dia.
0: No sé si us va sorprendre l'embussament que
11: no
0: hi va haver.
11: A Rodalies el que li va sorprendre és que hi hagués tanta gent, perquè està clar que això no s'ho havia preparat ningú, però ni de baixada ni de pujada. I la sensació és que els hi va agafar com de sorpresa. no hi havia res a mida de la quantitat de gent que es mou. I no és que es mogués molta gent de sobte, és que el mateix govern ha estat dient a la gent que utilitzés el transport públic i que no agafessin els cotxes perquè no col·lapsar. Tu no pots dir a la gent que utilitzi el transport públic i després no tindrà un transport públic a mida d'aquestes necessitats.
1: Costen anar aquestes dades de la companyia del 60%, per tant, de més del doble de la capacitat habitual d'un dia ordinari?
11: No, nosaltres no ens han passat encara cap tipus de dada. Això sí, la demanarem. O sigui, el que avui us ja volem demanar és com ho han preparat, això, i de com ho han preparat, què és el que s'ha sortit de mare, segons ells. Clar, avui hi havia una piulada del Manel Nadal que deia que s'ha fet el que s'ha pogut, i així no. Aquesta no és una manera de treballar, perquè heu parlat de la pujada, però també la baixada va ser un drama per moltíssima gent, perquè també s'ajuntava la gent que treballa a Barcelona i és de Terres de l'Ebre o de Tarragona, que són moltíssima gent. I va ser un drama de trobar-te gent que et deia, enmig d'un vagó, jo per sort vaig poder teletreballar, però gent que cridava, algú té aigua, i quan tu et pots cridar en un vagó, si tens aigua, és que la veritat és complicada, tens curs, sense aire condicionat a vegades, i si n'hi ha, amb tanta gent tampoc es nota.
0: És una pesada més, no, Anna?
11: És una més i no sé, és que ja a mi no m'agrada mai parlar de dimissions ni a la plataforma, mai hem sigut així, però si no ho saben fer millor, qui ho ha de gestionar, que canviï, que marxin. Això tenia que ser, jo fa un parell d'anys ho recordava amb un company, quan vaig anar a Montmeló, a l'estació, hi havia una coordinació de dir, ostres, acaba la cursa del diumenge i a l'estació estan preparats per rebre la gent. O sigui, el que no pot ser és que hi ha l'estació de Tarragona, a la tornada, personal de Renfe no se'n veia. Si n'hi havia, no sabem on és, perquè vam anar a l'estació i no vam veure personal de Renfe. Es van emplenar les andanes, i quan les andanes es van emplenar fins a dalt, els de seguretat van demanar que els Mossos vinguessin. Home, això és que hauria d'haver estat coordinat com amb cordons, com el Port Aventura, i de dir, escolteu, quanta gent pot anar? Aneu a l'andana 2, aneu... És que va haver un moment, al principi de la nit, dels primers trens, que la gent estava a l'andana 2 i 4 i el tren va sortir per les 6. Que és el nostre dia a dia, que no ens sorprèn, sí, però ahir era un dia de moltíssima gent. I poden donar gràcies que no hi ha hagut cap drama, perquè podia caure qualsevol.
0: Hem vist fotografies, Anna, i són esgarrifoses, perquè, clar, de tanta gent que hi ha a les vies, estan com a tocar, no?, de lo que és la via en si. Les fotografies, doncs, ja això, ja corren per xarxes i, bueno, a partir d'aquí, a veure quines explicacions us poden donar. Anna, no tenim més temps.
11: I que l'alcalde les demani, que l'alcalde també pressioni i les demani.
0: A veure si les administracions...
11: Els alcaldes de les zones tenen que dir què ha passat.
0: Si les administracions també s'hi poden incloure i s'hi poden fer una mica de pressió. Nosaltres ho deixem aquí amb aquesta connexió, Anna.
11: Moltes
0: moltíssimes
11: gràcies
0: a tu. Moltes gràcies per atendre'ns.
11: Adéu.
0: Anna Gómez, plataforma de la... portaveu de la plataforma Dignitat a les Vies. Pep Sunyer, moltes gràcies també per aquesta informació. Hem de marxar cap a Lleida?
1: Vinga, va.
0: Gràcies, Pep. Lleida també era un dels punts importants per veure l'eclipsi en diferents poblacions, però malauradament hem de començar amb la creu, amb una mala notícia. Arnau Vilà, Emunt, bon dia. Connectem amb Emunt, amb l'Arnau Vilà.
2: Bon dia, Núria.
0: Ara sí, et sentim. Arnau, bon dia. Comencem parlant d'una notícia malaurada, la mort d'un veí de 57 anys del col·legi.
2: Sí, a la comarca del Segrià, sí. Que va morir ahir per una parada cardiorrespiratòria minuts abans de l'inici de l'eclipsi solar. L'home s'havia desplaçat fins al Tossal dels Morts, el punt recomanat per l'Ajuntament perquè els veïns poguessin seguir el fenomen astronòmic. I segons explica l'alcalde del col·legi, Josep Maria Gras, l'home va arribar al punt d'observació entre 6:45 i les 7 de la tarda en un moment en què feia molta calor. Els efectius del sistema d'emergències mèdiques que el van atendre van apuntar que podria haver patit un cop de calor que hauria acabat provocant-li la parada. Pocs minuts abans de l'inici de l'eclipsi, com dèiem. Malgrat els intents de reanimació, no van poder salvar-li la vida. L'Ajuntament va decidir suspendre els actes festius previstos després de l'eclipsi, entre els quals hi havia un sopar popular i una festa amb música en directe. L'observació de l'eclipsi, però, es va mantenir amb relativa normalitat després del succés. A Lleida Capital, volíem dir, el SEM també va haver d'atendre una dona que va patir un mareig mentre es trobava la seu veia per contemplar l'eclipsi.
0: I també us expliquem que la conductora del vehicle contra el qual va xocar el motorista que va morir la nit de dimarts al pont de Pardinyes ha estat detinguda per la Guàrdia Urbana acusada d'un delicte d'homicidi per imprudència.
2: Sí, el sinistre va tenir lloc a la ciutat de Lleida cap a les 11:15 de la nit quan una moto va xocar contra un turisme en aquest encreuament. El motorista de 22 anys va morir al lloc dels fets malgrat els intents de reanimació. Aquest, però, és el segon accident mortal en aquest mateix punt en només 3 setmanes, ja que el passat 22 de juliol va morir un altre motorista de 30 anys. Ara, la Paeria de Lleida preveu analitzar al setembre els punts negres de trànsit de la ciutat i ja té prevista la instal·lació d'un semàfor en aquest encreuament.
0: Molt bé, moltes gràcies, Arnau Vilà. Emunt, moltes gràcies per aquesta informació també des de Terres de Ponent. Escolta, Arnau, bé tu, ahir?
2: Bé, va anar bé, va anar bé.
0: Oi, quin poc entusiasme.
2: Ah, no, sí, bé, va anar bé. Tampoc sóc un expert de l'astrologia ni un gran contemplador, però bé.
0: Va valdre la pena. Bueno, tu eres el que tu muntaves amb molts amics, no?, fent una superbarbacoa.
2: Ho explicarem. Al final, doncs, al pas dels anys, doncs, explicarem aquest 12 d'agost.
0: Ai, una abraçada, Arnau. Gràcies.
2: Igualment. Adéu.
0: No us pregunto, per indiscreció, pregunto una mica per captar també les vostres sensacions. Vinga, va, que ara anem cap a terres barcelonines. Tina Forés, Cugat, bon dia.
12: Bon dia, Núria.
0: Els barcelonins que van poder-lo veure emocionats.
12: Sí, es van aplegar unes 200 persones al castell de Montjuïc, que era un dels punts privilegiats per veure aquest eclipsi des de la capital catalana, i s'hi han submergit durant uns minuts en l'oscuritat gairebé absoluta, perquè aquest eclipsi va arribar al 99,7% en aquest punt, un fet que ha emocionat, com deies, a tots aquells qui ho han observat.
13: M'esperava veure encara menys, o sigui, que m'ha impressionat i m'he emocionat i tot.
14: M'encanta, estic molt emocionada. És fantàstic.
15: Que ens sentim privilegiats d'estar aquí i veient els llocs, exactament. I poder-lo veure, que no hi hagi núvols, que no hi hagi, que estiguem en un lloc que puguem veure tranquil·lament, o sigui que, i a més, sense gaire gent, que això és molt important.
12: Les terrasses dels hotels també es van convertir en miradors privilegiats de l'eclipsi, on s'hi van aplegar turistes internacionals i altres visitants per seguir junts aquest fenomen des de l'alçada.
0: Molt bé, molt xulo, doncs. Veig que sí, que Barcelona no es va quedar sense eclipsi, però també ha tingut les seves afectacions a nivell de salut, i és que el SEM ha hagut d'atendre fins a 37 persones i els agents rurals han fet 350 actuacions.
12: Sí, dues persones d'aquestes 37 han hagut de ser ateses per ambulàncies, però la resta d'incidents s'han resolt de manera telefònica. El telèfon 112 ha rebut fins a les 9 del vespre 81 trucades relacionades amb aquest eclipsi, i a més els agents rurals han dut a terme 356 actuacions i han interposat 10 denúncies per conducció motoritzada. Les sales de control dels bombers han rebut pocs avisos. Els agents han actuat a Altafulla per fer baixar gent que havia grimpat sobre trens aturats i corrien risc de la electrocutar-se. Ha estat una jornada marcada per un augment gradual del volum de trànsit en sentit sud, i de tot plegat el balanç que en fa el Departament d'Interior és que l'episodi s'ha desenvolupat amb pocs incidents destacables.
0: I seguim mirant el cel, però en aquest cas per una altra qüestió, i és que una incidència elèctrica a la torre de control ha aturat l'operativa del Prat. Ha provocat retards en desenes de vols.
12: Sí, la situació ha causat entre 5 i 6 cancel·lacions i ha obligat a fer 10 desviaments en un dia amb 1.124 operacions planificades en un dels dies més moguts a l'any, en plena temporada alta. Fons AEN han detallat que l'aeroport ja està operant al 100% en sortides i també en arribades. Per la seva banda, Ryanair ha demanat explicacions al govern espanyol i a Enaire per la interrupció del servei del control de trànsit aeri, que ha afectat de gairebé 6.000 passatgers de la companyia. L'aerolínia de baix cost ha titllat els fets d'inacceptables.
0: Doncs fins aquí les notícies, els titulars més destacats de l'actualitat barcelonina. Tina, te pregunto també, què tal ahir?
12: Doncs mira, jo ho vaig veure des de Sant Celoni, des d'on sí. Visc, vaja, i vam veure ben bé fins la meitat del fenomen, perquè després un núvol allò superdens es va posar just davant i ens va aixafar una mica la guitarra. Però bé, l'estona que el vam poder gaudir va ser molt xulo, i també vam veure això, no?, que es feia fosc al nostre voltant, no del tot com ho heu viscut a les terres d'allà baix del sud, però bé, va estar bé.
0: Molt bé, i en definitiva és el que comentàvem i hem comentat sempre, no?, que mira, encara que hi hagi el núvol, no acabes de veure'l bé, bueno, l'experiència, si es comparteix, no?, també és una experiència.
12: Exacte.
0: Ai, Tina, molt bé, me n'alegro. Doncs escolta, Tina Forés, des de Cugat, moltes gràcies, una abraçada.
12: A tu, Núria, que vagi bé.
0: I el proper apunt el fem a Girona, una mica en relació amb això que ens explicava la Tina. Comarques de Girona que van viure l'eclipsi entre emocionats, però també amb els núvols fent la guitza. Pau Villafañe, bon dia.
16: Molt bon dia, Núria.
0: Què tal, què
16: doncs
0: tal?
16: Doncs sí, la veritat és que, bueno, a la ciutat de Girona, entre la Muralla i el barri de Montjuïc van ser els dos punts més concorreguts, amb diferent sort, perquè mentre a la Muralla, per exemple, els núvols van espatllar les vistes, a Montjuïc ho van poder veure una mica millor. Si a Girona ciutat els núvols van repartir una mica sort, a Llagostera, que vam comentar que hi havia una trobada, es va superar totes les previsions, i és que un miler de persones es van aplegar per seguir el fenomen i l'Ajuntament ho va qualificar d'èxit de convocatòria. Uns quilòmetres més al nord, al Pla de l'Estany, a Banyoles, també va començar la tarda amb la mirada posada tant al sol com als núvols, i poc abans de l'inici semblava que una nuvolada amenaçava d'esgarrar l'experiència, però finalment la meteorologia va jugar a favor. Escoltem a Francesc Porta, que era un dels assistents a l'Estany de Banyoles.
17: Sí, a veure, som de Banyoles i sí que vam mirar a través de, diguéssim, els canals oficials on era el millor lloc per veure l'eclipsi. Hem anat, la meva dona i jo, primer a dalt al Puig de Sant Martirià, que teòricament era un dels espais on es veia millor, però després els meus sogres han vingut aquí a l'Estany i han dit que es veia perfecte i han dit, doncs, baixem. I la veritat és que l'hem vist superbé, superbé.
16: La mateixa batalla amb els núvols es va repetir més al sud, en aquest cas a la Selva, a Sils, on els centenars de persones concentrades van arribar a pensar que es quedarien sense veure res, i just quan havia de començar el fenomen, però el cel va donar una primera treva i la gent va poder veure com la lluna començava a cobrir el sol. Finalment, els núvols, però, van també tapar el gran moment.
0: Déu-n'hi-do, és com una retransmissió el que ens has fet de, no, de com avançava el núvol, com avançava la lluna, a veure qui avançava més, quin patir. Va, que canviem de tema, totalment passen altres apunts d'actualitat, evidentment, com per exemple el tema de que Justícia investiga uns interns del Puig de les Basses per un accés no autoritzat a documentació de la presó.
16: Segons va informar el departament en un comunicat, els presumptes responsables són interns de la presó que ja han estat identificats i que van aconseguir accedir a documents ubicats en unitats de xarxa. Justícia assevera, però, que no van entrar als sistemes d'informació penitenciaris crítics ni l'incident ha afectat el funcionament dels serveis.
0: I també sapigueu que la ciutat de Girona intensificarà el buidatge de papereres al centre. Vol evitar que la gent hi llenci envasos de menjar i begudes.
16: L'alcalde de Girona, Lluc Salellas, ha explicat a l'escena que també preveuen fer feina de conscienciació amb els comerços, sobretot amb aquells que venen menjar per emportar o fan venda directa per millorar la gestió dels residus que generen. De la mà dels locals, el consistori aspira a evitar que veïns i visitants llancin els envasos de menjar i begudes a les papereres i que ho puguin fer, per exemple, a Cubells dels mateixos comerços.
0: Doncs moltes gràcies també per l'actualitat gironina. Pau Villafanya, Girona FM, una abraçada forta. Tu bé? Ahir bé?
16: Sí, amb els núvols també que van fer força
0: sí,
16: la guitza.
0: Allò que ens explicaves sí, a la primera notícia, no? És com a
16: correcte, va repartir sort una mica també.
0: Molt bé. Pau, moltíssimes gràcies. Una abraçada.
16: A reveure.
0: El que fem és tancar la ronda d'actualitat i encetar la primera entrevista de la jornada.

0: Doncs la primera entrevista serveix per fer una mica valoració i tancament també de l'eclipsi, i és que n'hem parlat per activa i per passiva per, des de molts aspectes, no només científics, que són la majoria d'aspectes amb què hem trucat, des del punt de vista que hem tractat l'eclipsi, sinó també fins i tot d'altres més, no ho sé, més de sensacions, no? Potser no tan quantificables. Ahir, l'eclipsi va mobilitzar milers de persones, un gran fenomen que avui volem explicar des del punt de vista psicològic, les sensacions, però posant-hi etiquetes, nom i cognoms. Però per fer-nos una idea, ja hem escoltat alguns talls, algunes primeres impressions just del moment en què la Lluna començava a retirar-se. N'escoltem algunes altres. Són veus d'emocions, de sensacions que hem recollit d'arreu de Catalunya.
1: A la gent de les Terres de l'Ebre, que heu preparat un espectacle magnífic per tothom. Moltíssimes gràcies.
2: En plan, no ho havíem vist mai, ha sigut impressionant.
3: I és molt bonic veure com se fa de nit i de cop se'ns torna a sortir de dia.
4: I tota la gent aplaudint i tothom emocionat. Sí, sí, és molt xulo.
2: Increïble.
5: Doncs mira, venim de Barcelona, hem vingut expressament per veure això, hem fet nit aquí, i bé, hem estat fent una volta pel poble, hem conegut a gent d'aquí, molt simpàtics, fantàstics, i hem vist una cosa impressionant que no es tornarà a repetir a la vida, que ens hem emocionat moltíssim i serà Santa Bàrbara al cor per tota la vida.
6: Ha estat una mica tot plegat, perquè les ulleres, plorar, veure el sol, el moment de la totalitat, una mica complicat, però molt xulo, eh? La veritat és que molt bonic, molt bonic. Molt...
7: De Vic, ell és d'Alemanya, hem vingut aquí a veure l'eclipsi. Ha estat espectacular amb les muntanyes, just aquí entre com els arbres. S'ha combinat després amb posta de sol, ha estat maquíssim. Hem portat el gos i tot aquí a veure.
0: Doncs ara el que volem fer és posar una mica de... Vaja, assentar, posar etiquetes, com dèiem, buscar una perspectiva més acadèmica a totes aquestes sensacions i emocions que vam tenir ahir a la nit. Va, que qui ens en pot donar claus és la companya Anna Plaza, d'Ona la Torre. Anna, bon dia.
8: Bon dia.
0: Bon dia. Necessitaríem algun expert en psicologia, crec jo.
8: Doncs sí.
0: El tenim? Vinga.
8: El tenim. És el professor Urbano Lorenzo, que és catedràtic de la Facultat de Psicologia de la URB, i ens acompanya via telefònica, perquè avui sí que fem una connexió camp tarragonina total. Ell ja està més avall, però està a Terres de l'Ebre, està a la Terra Alta, a la Fatarella. És l'Urbano Lorenzo. Bon dia, professor.
9: Hola, bon dia.
0: Escolteu, primer us he de preguntar tots dos com ho vau viure ahir, no? Jo crec que Anna, i que encara no ho hem pogut comentar, i Urbano, el primer seria això. Quines sensacions vau tenir ahir?
8: Qui parla primer?
9: La veritat és
8: que parli ell, que és l'expert, i a més, és, això no ho hem dit, és professor de psicologia, però és un apassionat de l'astronomia i en sap moltíssim.
9: Moltes gràcies. La veritat és que ho vam viure amb molta intensitat. Portàvem un any preparant-ho, perquè ja feia un any que havíem triat el puesto i vam ubicar que era un bon lloc per poder viure, no només veure, viure realment. I és molt difícil trobar les paraules a les persones que hi parlaven, no? Sentia el que estaven dient. I és difícil posar paraules a una experiència que et sorprèn, que per molt que t'hagis documentant, te sorprèn per la seva bellesa, per la seva singularitat, per la sensació de grup que generen. Nosaltres vam viure aquí a la Fatarella. Al final érem algo més de 1.000 persones allà reunits, més molta gent escampada al voltant del poble, i la veritat és que és una situació de sensació de grup, no? D'estar compartint una experiència que és única.
8: N'havia vist alguna abans, professor?
9: La veritat és que no havia aconseguit veure cap. Era el primer que veia, i per molt que t'hagis documentat, que hagis vist imatges, que hagis vist 20.000 coses, no hi ha manera de preparar-te realment per l'experiència que acabes presenciant.
8: Per què creu que generen aquesta fascinació? De fet, s'ha creat un... No sé gairebé com dir-ho aquests dies, no? Però havíem anat creant una expectativa tan alta que no sé, evidentment, si s'arriba a complir aquesta expectativa tan alta. O hi pot haver moments de decepció, de m'ho imaginava diferent.
9: La veritat és que jo m'ho imaginava diferent, però això no vol dir que em sentís decepcionat, perquè diguem-ne que tu mires des d'un punt de vista més acadèmic, més la descripció, com passarà, com se viu, com s'explica, etc. Però arribat al moment, te trobes que no acaba, que és difícil. Una imatge no pot resumir l'experiència, i una explicació és difícil copsar com ho vius. I la qüestió és que hi havia una mica aquest risc. Jo també estava ja dirigint tota aquesta observació i patia una mica, dic, a veure si ara doncs això serà un obrir i tancar, on simplement s'apaga el llum i s'encén i hem acabat. I s'ha quedat tot mirant-se els uns als altres com dient, ostres, això era tot, ja està. I tot el contrari, no? Tot i que l'expectativa era molt alta, jo el vaig veure ja, ho vaig viure personalment, però també les persones que m'envoltaven, que no va quedar ningú decepcionat. No va quedar ningú decepcionat. Per tant, jo crec que molt bé en aquest sentit de que hem aconseguit generar expectativa i, a més, almenys els que ho han pogut veure, sento aquesta persona que deia que el núvol no li va deixar veure, doncs la veritat és que va ser un gran espectacle.
8: Jo tinc curiositat per saber si hi ha estudis que analitzin l'impacte emocional que té un fenomen d'aquestes característiques.
9: Doncs hi ha alguns estudis que s'estan començant a fer. No són molt habituals, no hi ha molt en la literatura perquè és relativament recent. L'interès se va despertar amb aquests tres eclipses que va haver als Estats Units, que van travessant tot el país horitzontal en molt poc temps. El van veure milions de persones. I el fet de veure que hi ha un tipus de reacció, una emoció, que els americans li han dit l'emoció guau, que nosaltres també vam sentir guau, sí, molts. I nosaltres li hem dit una emoció d'admiració profunda. El veure tanta gent és quan hi ha hagut aquests estudis en el que s'estan mirant a veure com afecta o quina és la raó, no?, d'aquesta admiració.
8: Ara tenim aquesta sensació guau, professor, però jo el primer que vaig pensar, a mi la imatge em va fascinar, però també li vaig trobar un punt d'irreal i gairebé terrorífic. I vaig pensar en la gent segles enrere que no havien sentit a parlar mai d'un eclipsi, perquè nosaltres hem rebut informació per totes bandes, i en sé que es trobaven amb una imatge així. Clar, devia ser, no sé si la paraula és terrorífic, però sí molt impressionant.
9: Sí, sens dubte, i no cal tirar tant anys enrere per trobar-ne aquests registres. Jo ara que he estat voltant una miqueta tota aquesta zona de per aquí explicant l'eclipse, he trobat persones que encara tenen registres orals de l'avi o de l'àvia que va viure l'eclipse del 1905, i és molt interessant que, tot i que llavors seria el diari espanyol de l'època, va publicar un article explicant-ho demà, veurem això amb aquestes hores, etcètera, molt, molt detallat. De totes maneres, a moltes persones, molts pagesos, els va agafar completament per sorpresa treballant al camp. Del Perelló m'explicava una persona com el seu avi explicava que sent crió doncs havia anat aquell dia a treballar amb el seu avi, amb el seu propi avi, durant el dia, i després de dinar se m'han posat a dormir i al moment li desperta l'avi, corre, que ens hem dormit tota la nit, després tota la tarda s'ha arribat a fer de nit i a casa deuen estar molt preocupats perquè ens hem dormit tota la nit. En realitat se van dormir potser un minut o dos. Els va sorprendre completament l'eclipse. Per tant, fins i tot no cal anar-hi molt enrere per arribar, per trobar aquestes reaccions de sorpresa.
0: Nois, ho hem de deixar aquí, que no tenim més temps. Anna, ja veig que tu vas viure de manera terrorífica, pel que dius.
8: No, terrorífic no, però sí que vaig pensar en... Jo sé què està passant, però si no saps què està passant, és una imatge molt potent, molt irreal.
9: Sí, és molt irreal, sí.
0: Bueno, donaria molt més de què parlar, perquè, en fi, les sensacions hi va haver moltes i suposo que no ho va viure igual qui va estar envoltat en un lloc així descampat, que n'hi havia molts habilitats ahir per tot Catalunya, no?, amb un polígon, un lloc descampat, amb milers de persones al voltant, i ho va viure com una festa que qui ho va viure des del capdamunt d'una muntanya, una mica més aïllat i amb més tranquil·litat, no? I això, bueno, sensacions diferents. Apair-ho, no, ara? Apair-ho.
9: Apair-ho, bueno. Sí, apair-ho.
0: Molt bé, ja esperem.
9: Molt bé, moltes gràcies. A veure quan podem veure el proper.
0: A veure, jo crec que aviat, perquè, com dèiem, Anna, n'hi ha cada dos per tres d'eclipsis. Urbano Lorenzo, professor del Departament de Psicologia de la URB, gràcies per acompanyar-nos.
9: Molt gràcies a vosaltres. Una salutació des d'aquí, des de la Fatarella.
0: I l'Anna, amb l'Anna ho comentàvem, no?, que aquest perquè ens ha tocat a nosaltres, però d'eclipsis n'hi ha cada any.
8: Home, l'any que ve n'hi haurà un altre, però aquest haurem de viatjar. A mi m'han entrat ganes, eh?
0: Ah,
8: l'any que ve hem d'anar al sud del tot de la península, Cadis, Gibraltar, Màlaga, una part de Màlaga, i si no, ens n'anem al Marroc, Algèria, Egipte, que es veurà de meravella.
0: I
8: serà més llarg.
0: I anem o què?
8: Jo m'ho estic començant a plantejar molt seriosament.
0: M'ho dius? dius i reserva. Vinga, va, però ens hem de posar amb temps, eh? Perquè ja veus que quan has de viatjar vas de planificar bé, això.
8: Sí.
0: Doncs vinga, Anna, planificar les properes vacances. Anna Plata, des de la Torre, gràcies.
8: Una abraçada, adéu.
0: Nosaltres seguim endavant i el que fem és donar pas al proper contingut de programa. Bocins de Cultura, aquest espai que ens porten des de la nova ràdio de Reus per parlar de cultura popular. Quins són els elements que sobresurten en una festa major? I ho dic aquí, només això, els elements que sobresurten en una festa major. Ja sabeu de què parlem, no? Ens ho explica el David Fernández.
10: Obert per vacances.

0: Quan pensem en una festa major catalana, hi ha una imatge que difícilment passa desapercebuda. Carrers plens de música, gent ballant i, per sobre dels nostres caps, els gegants. Aquestes figures formen part de l'imaginari festiu de Catalunya des de fa segles. Però d'on venen? Com han arribat fins als nostres dies? Gerard Puget és estudiós d'imatgeria festiva.
1: L'origen dels gegants el trobem amb les processons de Corpus, que més o menys es remunten cap al segle XIV, i el seu origen rau en les representacions bíbliques de diversos episodis, com per exemple el de David i Goliat, la batalla que va haver entre David i Goliat. També un altre gegant que tenim en aquestes representacions festives bíbliques seria Sant Cristòfor. Segurament era una persona amb xanques, amb vestidures i amb indumentària ben llarga, que amaguessin aquestes xanques. Eren representacions molt, molt, molt importants, perquè realment l'oci que hi havia en aquell moment era molt poc i qualsevol cosa que es feia al carrer cridava l'atenció de molta gent. La primera referència d'un gegant a Catalunya és de l'any 1424 a Barcelona. Sabem que era el gegant de la ciutat, tampoc no sabem ben bé com era, perquè no ens ha arribat cap descripció, no, l'únic que ens han arribat són gravats, però són molt més tardans. Aquestes processons de Corpus, amb el pas del temps, es van anar sofisticant i cada vegada els gegants deixen de ser tan bíblics i passen a representar reis o persones referents en aquell territori en aquell moment. Llavors, en aquest moment és quan apareix la figura de la geganta, molt més tardanament que la figura del gegant, perquè no tenim cap representació bíblica d'una geganta. La representació d'aquestes figures cada vegada va canviant fins que arriba als nostres dies i veiem que es poden fer gegants de tot tipus. Vull dir que es pot representar els gegants que fa 300 anys que tenim documentat o fins i tot col·lectius que tenen alguna persona de referència molt més actual, molt més contemporània i que els hi ve de gust fer un gegant i que per participar a les seves festes fan el seu gegant.
0: Amb l'arribada de la democràcia, la cultura popular catalana va viure una important recuperació.
1: L'any 82 hi va haver tres fets que van marcar aquestes manifestacions de voler recuperar la cultura catalana i les seves manifestacions, que havien tingut tanta repressió durant tant de temps. Es va fer el primer Congrés de Cultura Catalana, la inauguració dels Mundials. En aquell moment es van trobar, crec que van ser unes 30 colles. I també un altre fet diferencial va ser la primera trobada de gegants internacional a Matadepera.
0: No tots els gegants són iguals. Al llarg del temps han anat evolucionant i adoptant formes i característiques diverses.
1: Hi ha els gegants històrics, aquests que ja tenim referències antigues que s'han mantingut o que s'han recuperat, els gegants centenaris. Llavors també hi ha gegants que no són tan històrics o que són de factura més moderna o que estan basats també en gegants que havien existit. I després gegants que representen això, parts més petites, no? O barris o carrers. Llavors també hi ha gegants particulars, persones que li agraden tant els gegants, fan una colla i que poden tenir una vida tan o més activa que uns institucionals. I també per tipologia, també els gegants manotes, que són aquests més pensats com animació, que interactuen molt més amb el públic, tenen les mans d'espuma i el donar toms, doncs, reparteixen llenya. Els paradigmàtics serien els del Carnaval de Solsona, la família Boja. Hi ha comparses de gegants grans que representen diverses cultures. Jo sóc de Reus i, per tant, reivindico els gegants de Reus, que representen que Reus és ciutat d'acollida, és ciutat d'exportació, d'importació, i que, en aquest sentit, els gegants de Reus representen aquestes diverses parts del món. Com a comparses grosses, de més de 10 gegants, també podríem destacar els de Lleida. A Lleida també representen diverses parts del món i també van capitanejats pels gegants romans, que són els històrics, els centenaris. Llavors, també pensant en gegants històrics i prou singulars, podíem pensar en gegantons. Ens n'han arribat molt pocs, però que tenim la sort de que a les comarques de Tarragona en tenim dos, que encara són prou vius, que és el Negrito de Tarragona i el Lladrafaves de Valls. També com a famílies, també m'agradaria destacar ja els gegants de Mataró, la família Robafaves. Vull dir que també és un grup prou singular perquè sempre van tots quatre, actuen molt poc fora de la seva població. Llavors, com a gegants que no surten de les seves poblacions, jo crec que podríem destacar els Bolot, també a Solsona, la comparsa dels gegants de Solsona, lligat també amb els gegants del Carnaval, que són la paròdia dels gegants institucionals. Aquests sí que surten més, són gegants manotes, i els de Berga.
0: De Barcelona a les comarques gironines, del Camp de Tarragona a Ponent, els gegants han esdevingut molt més que unes figures que surten per festa major. Són patrimoni, memòria i identitat, però també són una tradició viva que continua evolucionant.
2: És el podcast de Cultura Popular, ja ho sabeu, els elements que sobresurten més de la festa, els gegants. Ens l'ha portat una setmana més la nova ràdio de Reus amb el David Fernández. Vinga, que passem a escoltar música també molt festiva. Jo crec que no hi ha festa major que no hagi tingut en algun moment o altre, i moltes vegades de manera repetida, en el programa l'Orquestra La Meravella, l'Orquestra Meravella, La Meravella, tal qual. I dic això perquè s'han fet un fra de viatjar com a mínim per tot Catalunya i més enllà, però és que a més ho fa molt de temps que fan aquestes coses, 75 anys. Celebrem l'aniversari dels 75 anys de l'Orquestra Meravella, doncs a casa seva, a Girona. Tornem a saludar el Pau Villafanya. Pau, bon dia.
3: Molt bon dia, Núria.
2: I ho celebrem en forma de llibre.
3: Així és, i és que el grup Gavarres, l'editorial, ha creat un llibre sobre els 75 anys de l'Orquestra de Caldes de Malavella. El signa, en aquest cas, avui el nostre convidat, l'Antoni Masbou, que és músic, compositor i una de les figures més rellevants de la música popular catalana de les últimes dècades. Ha estat, sense anar més lluny, director de les orquestres Caravana, Marina, també La Meravella i La Salvatana, i és autor de més de 100 composicions enregistrades i, així com anècdota, també va escriure l'himne oficial de l'Espanyol.
2: Déu-n'hi-do.
3: Molt bon dia, Antoni.
4: Hola, bon dia.
2: Quin currículum.
3: Veus? A veure, Antoni, et volia preguntar, així per començar, coincidint amb aquest 75è aniversari, com va sorgir una mica la idea del llibre i com ha estat una mica el procés també per donar-li forma?
4: Va ser idea, de fet, de la mateixa orquestra. Es va posar en contacte amb l'Ajuntament de Caldes i amb l'editorial Gavarres, i varen decidir fer el llibre. Aleshores me'l van encomanar a mi perquè varen considerar que jo no soc escriptor, ni molt menys soc músic, però conec molt bé l'orquestra des dels seus principis i perquè he estat allà, i per això em van encarregar a mi la qüestió.
3: Antoni, a més, el llibre no es planteja només com un relat cronològic d'aquests 75 anys de l'orquestra, sinó també en parla molt del fenomen Meravella. Què vol dir exactament això?
4: Aquesta era l'intenció, sí, perquè el que és la història de l'orquestra, la cronologia, ja havia estat escrita, i molt ben escrita, per cert, per un company meu, i per tant ja havíem d'anar per un altre costat. I a mi m'interessava analitzar el fenomen Meravella, el per què el nom de la Meravella s'ha convertit en alguna cosa més que identificador d'una formació musical, ja que la gent el té pràcticament considera la Meravella com llegendària. I és això el que he intentat esbrinar i explicar en el llibre.
3: En aquest cas estem parlant de tres quarts de segle d'història. Com ha canviat una mica l'orquestra des d'aquell 1951 a Caldes fins a dia d'avui?
4: L'orquestra ha anat canviant com han canviat les altres orquestres i com ha canviat el món, de fet, en general. S'ha hagut d'adaptar als nous temps. Hi ha hagut canvis profuns, com serien, per exemple, el de la convivència dels músics. Abans els músics convivíem més entre nosaltres que amb les mateixes famílies. Això amb el tema dels muntadors, deixar de viatjar amb l'autocar, la millora de les carreteres i tot plegat, s'ha acabat. I ara, doncs, els músics tornen molt més a casa seva. Aquest és un dels aspectes que ha canviat. També ha canviat l'aspecte de l'escenari. Abans, doncs, simplement amb les pancartes en feien prou i un modest equip de so, i ara tot això doncs té un altre volum. Han canviat molts aspectes, efectivament.
3: Antoni, en el llibre es parla de les claus de l'èxit de la Meravella, i se n'anomenen en aquest cas sobretot tres, que serien l'excel·lència musical, la innovació i la complicitat amb el públic. D'aquestes tres, no sé si n'hi ha alguna que consideri més rellevant que una altra.
4: A mi m'agradaria que fos l'excel·lència musical, però no sé exactament si és així, vull dir, perquè les coses canvien i avui en dia doncs el tocar bé no té la importància que tenia quan va començar l'Orquestra Meravella. La gent es fixa doncs amb aspectes doncs, com ara l'escenografia, la posada en escena, aquestes coses, i amb aquest aspecte també ha canviat tot molt. Jo voldria pensar que encara la qualitat musical és el primer.
3: Antoni, en aquest cas també en aquest llibre de l'editorial Grup Gavarres també es parla de la trajectòria de la Meravella a nivell internacional, traspassant fronteres, perquè algú que no n'hagi sentit parlar gaire, fins on ha arribat aquesta orquestra?
4: Aquesta orquestra ha arribat, doncs mira, imagina't, fins a la Sibèria. Quasi bé res.

0: Antoni, al llarg de 75 anys, com hem dit, aquesta Orquestra Meravella ha tingut molts èxits, en molts moments de lluentor, però suposo que també n'ha tingut de crisi o de moments de dificultats.
1: Hi ha hagut moments difícils, efectivament. Sobretot doncs, quan la mort d'en Ferrer, del director que l'havia creat, i també quan amb un accident desgraciat de carretera van faltar tres músics, que eren els tres puntals o dels tres puntals principals que hi havia a l'orquestra. Sortosament aquestes dificultats es van poder vèncer i l'orquestra ha tirat endavant fins a aquests 75 anys i esperem que siguin molts més.
0: Parlant de l'Orquestra Meravella com una de les orquestres referents, en aquest cas, del sector cultural, creu que hi ha relleu, en aquest cas, per que els següents anys, les següents generacions, doncs, pugui tenir continuïtat aquesta Orquestra Meravella, com tantes altres?
1: Jo diria que sí. Quan s'han superat els problemes que ha superat la Meravella, d'alguna manera, doncs, ens vacunem els músics i això serveix per d'escola per afrontar nous reptes que segurament hi seran. El pitjor dels reptes que han tingut les orquestres doncs, ha estat el canvi d'hàbits del públic degut a que, bueno, l'aparició d'internet doncs, que ha fet que els discos pràcticament desapareguessin, això ha fet mal a les orquestres i ara veurem el que passa amb la intel·ligència artificial. Esperem que hi sapiguem fer front i esperem que hi hagi algun tipus de regulació que ens protegeixi una mica els músics davant de tot això.
2: I també Antoni, un dels reptes, per anar tancant, un dels reptes també és el repertori, que cada vegada no sé si s'ha d'adaptar més la música perquè és música molt preparada per escoltar per ràdio, per escoltar per auriculars, no? Per plataformes digitals, molt d'estudi, música d'estudi, i passar-la al directe és tot un repte.
0: A veure si l'Antoni no sé si t'ha pogut sentir.
2: Ah, potser no m'ha sentit, pobre.
0: A veure, no, Antoni, que deia la Núria el tema de les plataformes, de poder passar totes aquestes plataformes que hi ha ara mateix amb les cançons, bueno, al directe, si això suposa un repte també. El repertori, sí.
1: Evidentment, vull dir, la vida dels músics ha canviat com una mitja amb l'aparició d'internet i això s'està arreglant perquè ara llavors ja... Ja sí, en lloc dels discos doncs es pengen les cançons i tot plegat, però ara ja dic que el que fa por és la intel·ligència artificial que d'alguna manera sembla que no es mengi la intel·ligència natural, saps? I la interpretació dels músics deixi de tenir valor igual que la creació de cançons i aquestes coses. Aquest és el repte que tenim ara mateix.
0: Doncs aquest és el repte que té la música, les orquestres i no és exempta en aquest cas la Meravella. Antoni Mas, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui i per compartir amb nosaltres aquest viatge de 75 anys al costat de la Meravella, com dèiem, un llibre de l'editorial Grup Gavarres que ens repassa tota aquesta història i que podeu trobar a les llibreries.
1: Gràcies a vosaltres per interessar-vos per la música, que ens fa molta falta en el sector actualment.
2: Molt bé. I gràcies, Pau Illafanya, des de Girona FM, per aquesta entrevista meravellosa. Gràcies, Pau.
0: Gràcies, Núria.
2: Nosaltres ara anem tancant l'hora. Falta res, 3 minutets per arribar a les 10 del matí. Una breu pausa, ens actualitzem i després més obert per vacances.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Tornar a casa, viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
2: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
3: Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita, que lo que se da no se quita.
4: Total calidad.

0: setmanes a l'estiu? Demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
1: Bé, i què voleu fer aquests dies?
2: Anar a una piscina caribenya.
3: Dormir en un hotel del Far West.
4: Volar a llums d'un drac.
1: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
5: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
6: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. En mobilitat, a hores d'ara, situació tranquil·la a les carreteres, amb només afectacions a l'AP7 a Tarragona, on hi ha un carril tallat per la retirada d'un vehicle. A banda, també afectacions encara per obres a la B20 a Barcelona en sentit Nus de Llobregat. I l'IPC a Catalunya ha pujat 3 dècimes al mes de juliol i se situa en el 3,5% interanual, la taxa d'inflació més alta des del mes de juny del 2024. Segons les dades publicades avui per l'Institut Nacional d'Estadística, l'augment s'explica principalment per l'encariment dels combustibles i de l'electricitat. Al conjunt de l'Estat, la inflació ha repuntat fins al 3,6%, 4 dècimes més que el juny i el nivell més alt des del maig d'ara fa 2 anys. I en clau política, avui el govern espanyol reunirà telemàticament els directors generals d'infància de les comunitats autònomes en una comissió tècnica prèvia a la Conferència Sectorial d'Infància i Adolescència. La trobada servirà per fixar la data i l'ordre del dia de la conferència que el Ministeri preveu celebrar l'última setmana d'agost. L'únic punt previst en aquesta comissió és elevar a la conferència un crèdit extraordinari de 25 milions d'euros a Ceuta, que afronta dificultats per gestionar els centenars de menors migrants que hi ha a la ciutat autònoma. I Catalunya ha viscut aquest dimecres el seu primer eclipsi solar total en 121 anys, un fenomen que no es repetirà fins al 2180 i que ha mobilitzat milers de persones, especialment a Ponent, les Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona. El SEMAT és 37 persones, dues de les quals han necessitat, volíem dir, ambulància, i el 112 ha rebut 81 trucades relacionades amb l'eclipsi. A més, també un veí del Col·legi, el Segrià, va morir ahir per una parada cardiorrespiratòria minuts abans, precisament, de l'eclipsi. L'Ajuntament va cancel·lar tots els actes festius relatius a aquest fenomen. I a Altafulla, diverses persones observaven l'eclipsi damunt de vagons de mercaderies amb risc d'electrocució. Un noi, de fet, va caure d'un dels vagons i va haver de ser traslladat també a un centre mèdic. I un accident entre un cotxe i un tramvia ha deixat dues persones ferides menys greus a Sant Just d'Esvern, al Baix Llobregat. El xoc es va produir ahir al vespre a la Rambla de Gaspar Modolell, que va provocar que el tramvia descarrilés. Els dos ocupants del turisme, un home i una dona, van quedar atrapats a l'interior del vehicle i van haver de ser rescatats pels bombers i posteriorment van ser traslladats a l'Hospital Moisès Broggi. I els bombers han donat per estabilitzar l'incendi forestal de Castellví de la Marca a l'Alt Penedès. Una desena de dotacions terrestres continuen treballant a hores d'ara sobre el terreny per tal de repassar el perímetre i actuar sobre els punts calents que puguin sorgir a l'interior. El foc es va declarar ahir a la tarda, cremat unes 8 hectàrees de terreny forestal.
0: Notícies en xarxa.
2: Al teteo.

0: No, no l'hem sentit mai, aquesta cançó dels Stay Homes. Mira que són nous, no ho sé, no em sona de res aquesta cançó. Aina Barbany, bon dia. Aina Barbany, des de Cardedeu. Contactem amb l'Aina des de Cardedeu. Ara sí que ens ha de portar una mica el repàs i el resum del que diuen els oients parlant de la platja. Aina, bon dia. A veure si et podem
1: saludar.
0: Bon
1: dia.
0: Hola, hola. Nena, ens hem fet un fart de sentir aquesta cançó, que mira que és xula, eh?
1: Sí,
0: però
1: sí, sí.
0: Però ha sonat, sona cada estiu des que la van treure.
1: És molt xula, és icònica. Sí. I no cansa. Bueno, almenys a mi la podria seguir escoltant i no...
0: Sí, sí, s'enganxa, no cansa, sí, sí, ho té tot. I ens ve perfecte per al tema del dia, que ara ja hem deixat enrere el tema d'Eclipsi i la pregunta, el tema del dia que fèiem avui, Aina, recorda'ns.
1: Doncs és, quin tipus de platja us agrada? Sorra fina, pedres... Bueno, al final és un debat,
0: roques,
1: no?
0: Roques directament, no? Allò,
1: sí,
0: sense
1: roques.
0: Sense platja, directe al mar, molt bé.
1: Exacte.
0: Tu tens clar? Si t'ho pregunto, tu tens clar?
1: Mira, no t'ho sabria dir, perquè m'agraden molt les típiques platges paradisíaques, saps? Així com sorra fina, mar turquesa...
0: Clar.
1: Però a la zona on jo estiuejo, que és a Llançà, hi ha molta platja amb roques, bueno, amb roques, amb pedres i tal, llavors... M'agrada molt,
0: clar,
1: també.
0: Perquè si ho has viscut, té aquest punt ja sentimental, no? Si sempre estiuejes allí, com que ja
1: sí.
0: És
1: i
0: casa.
1: I a més, que la sorra se t'enganxi, això a vegades...
0: Ah, xica!
1: Fa una mica de ràbia. I hi ha molts dels comentaris que hem rebut fins al moment que parlen precisament d'això. Si us sembla, anem a escoltar el primer, que és el de la Dolors d'Arbúcies.
2: Per descomptat de sorra fina.
0: Toma ja.
1: Ah.
2: Encara que és una mica pesadeta perquè tens feina a treure-te-la, però... pedres fan mal als peus.
1: Bueno.
2: Jo simplement vull sorra fina, encara que després m'hagi de dutxar dues o tres vegades abans que les pedres, que poden fer mal als peus. Vinc.
1: Sí, sí, sí, és així. Vull dir, la comoditat la tens més amb la sorra, al final.
0: És un punt de vista, sí, però sí que és veritat que després la casa te queda... Perquè no acabes de treure mai la sorra. O sigui,
1: no.
0: Si tu seus en un lloc, aquell al sofà, allò tindrà sorra tres dies.
1: Sí.
0: O al terra ja aniràs fent cric-cric-cric-cric.
1: Sí, et pots dutxar que segueix apareixent sorra de tot arreu.
0: Si
1: et pots
0: muntar la platja, al final de l'estiu, tu pots muntar la platja a casa de tota la sorra que s'ha portat.
1: Literalment, sí.
0: Sí, senyora,
1: és a dir,
0: sí. Bueno.
1: Pot passar, però bueno.
0: Què més, què més?
1: Tenim també la Maria, que ens diu això.
3: Bon dia, obert per vacances. A veure, jo sé que després costa molt de netejar tot això, però prefereixo mil vegades més la sorra fina. Després és una marranada, correcte. Però és que allò d'anar amb pedres, és que no pots ni caminar, és horrible. 100% sorra fina.
1: Sí. Bé, aprofito, faig un petit incís.
0: Sí.
1: La Maria no ens ha fet actualització, però us la puc fer jo, perquè
0: sisplau, sí.
1: A mi m'ha arribat informació
0: i
1: sé que va arribar a Santiago amb el seu fill i que ara l'únic que es queixa és que li fa molt mal als peus. Però més enllà d'això...
0: Mira, Maria, doncs jo crec que caminar per la sorra, per la platja de sorra,
1: mira,
0: diuen que va molt bé, per acabar de posar el peu allò a to.
1: Sí,
0: clar,
1: sí, sí, és
0: clar,
1: veritat.
0: O un bon massatget, també estaria bé. Mira, escolta't després l'entrevista que farà el Manel de Premià, que avui parla de fisioteràpia.
1: Sí.
0: Doncs vinga, també.
1: Doncs mira, ho tindrem en compte, sí, sí.
0: Així guanya dos sorra fina contra, de moment, cap roca i cap pedra, eh?
1: Sí, a veure, tenim ara a la Inés de Sant Auge, que ens diu això.
4: Bon dia, doncs mira, en el meu cas jo prefereixo sorra fina, més que res per la comoditat. Sí que és veritat que la sorra fina pues, té les desavantatges de que quan estàs mullat se t'enganxa la sorra i tal, però jo personalment ho prefereixo mil vegades més que la platja de pedres, més que res perquè fan més mal, encara que siguin les petitones, són com més incòmodes.
0: Sí,
4: i per mi sempre intento, de fet és una cosa que m'hi fixo molt quan vaig a la platja, fixar-me en que sigui de sorra fina i no de pedres, perquè per comoditat la prefereixo mil vegades.
1: Sí,
0: sí. Bé, hi ha consens, és que no cal dir res més. Sí que és veritat que són xules les pedres de la platja, no? Però a vegades...
1: Sí, molt, molt xules.
0: Són molt boniques. I també quan camines per pedres passa allò de que, com que les pedres et van toncar en diferents punts dels peus, o sent, ai, ui, ai.
1: Clar.
0: Perquè saps, tens una reflexoteràpia instantània.
1: I tant, sí, sí. En el teu cas, Núria, prefereixes també sorra
0: fina? Sí, però és que a més jo tinc un avantatge que no m'importa gens la sorra, no em molesta gens, ni la sorra ni l'aigua. Saps que quan hi ha gent que quan es banya després de seguida s'ha d'esbandir perquè l'aigua salada li molesta? A mi m'encanta anar tot el dia allò amb la sensació de la salabror al cos i a la pell i la sorra no em molesta, no em molesta gens. No.
1: Que bé. Sí. Que bé, això és una sort, eh?
0: Sí. Us dono un consell per a aquells que us molesti la sorra, especialment els peus, polvos talco.
1: Mira.
0: Sí, perquè llavors te'n tires i llavors surten, se'n van els polvos talco i la sorra tot junt. Va ser superràpid.
1: No l'havia escoltat, aquest,
0: doncs, au. Doncs ja ho sabeu.
1: Me la noto per l'estiu.
0: Molt bé. Clar, i si tu vas amb una platja de pedres, de sorra, de roques...
1: Sí.
0: Com t'ho fas per prendre el sol?
1: Mira, és una cosa, això sí que és horrible. Ho confesso que és horrorós. Vull dir, intento col·locar la tovallola, però és cert que un cop t'estires... Sí, dius, vale, has d'anar buscant la posició i llavors, clar, no et pots moure i és com... No, és molt incòmode. Clar. O sigui, podríem dir que sí, que guanya la sorra fina, encara que sigui molt molesta.
0: Però mira, escolta, anar a la tarda, a la fresqueta, a seure en una roca i veure el mar des de la roca com trenca...
1: I
0: això
1: tant.
0: Mola molt, també, eh?
1: Sí, o sigui això dona vida.
0: Tota la platja, està molt bé.
1: Sí, sí.
0: Ai, no, doncs vinga, si ens arriben més comentaris, els expliquem abans de tancar programa, d'acord?
1: Perfecte, Núria, aquí estarem.
0: Escolta, i tingueu en compte que tenim molts pros de la sorra fina, a veure si algú que li encanti la platja de pedres o de roques directament, sisplau, digueu-nos-ho, que així fem una mica el contrapès.
1: Això.
0: Vinga.
1: Això.
0: Gràcies, Aina, fins ara.
1: A vosaltres, fins ara.
0: Per si voleu encara algun punt més, per acabar de decidir. Mira, avui li hem demanat que ens porti un reportatge sobre això, sobre els tipus de platges que tenim, a la nostra companya de Ràdio Ciutat de Tarragona, Líria Porta. Això ens explica.

0: Arribar a la platja, plantar el parasol, estendre la tovallola i fer el teu primer bany de l'estiu. Per la majoria de nosaltres, la costa és sinònim perfecte de vacances i desconnexió. Però ens hem aturat mai a pensar sobre quin ecosistema estem caminant realment. La platja no és un simple espai per al nostre gaudi. És la seu d'una biodiversitat molt important, rica, fràgil i moltes vegades invisible, que lluita per sobreviure a la pressió humana, sobretot durant aquests mesos d'estiu. Quan els preguntem als usuaris de les nostres platges què entenen per diversitat litoral, les respostes ens mostren una realitat plena de vida. Peixos que freguen els peus fins a vegetació a les dunes. Escoltem a la Laura Farnós, freqüentadora de la platja llarga de Tarragona, a l'Alejandro Torres o l'Adrián Zurito.
1: El que podem trobar sempre peixets petitons que n'hi ha prop de la costa, algun peix una miqueta més gran, pel que seria per la platja doncs, n'hi ha gossos que porta la gent o a vegades també n'hi ha ocells que venen a intentar agafar algun peixet.
2: Dependerá del medio, pero generalmente se ve en la flora, en la fauna, en los peces que se acercan a la costa, los pájaros que vuelan, en las plantas, el alga, las especies invasivas, ahora como las carabelas portuguesas en el norte de España, la costa vasca.
3: En las aguas podemos encontrar diferente fauna marina, diferentes peces, también algunos roedores que acampan por la playa.
0: Aquesta riquesa natural passa moltes vegades desapercebuda. Però com responem als ciutadans quan ens posem al banyador? Quin és aquest nivell de responsabilitat? La neteja i el respecte són les principals preocupacions per a aquests banyistes conscients. Recollir plàstics o respectar la fauna són gestos directes que tenen un impacte immediat, tal com ens indiquen la Judit Fernández i en Marc Comi.
4: Intento, quan vaig a la platja, fer un acte de responsabilitat i emportar-me una bossa per tirar tota la brossa que fem servir a la platja o fins i tot portar cendrers per tirar espurnes o recollir tota la brossa que ens trobem allí al racó de la platja on nosaltres ens situem quan anem.
5: No, quan veus els animals, doncs els deixes, no?, pol·lular per allí, perquè cada vegada que fan és voltar. I tot, sí que és cert que si vols una medusa, doncs t'espantes més i intentes, doncs, potser avisar o no, algun cop de veu per dir, mira, aneu amb compte i ja està.
0: Tot això són bones pràctiques que neixen del sentit comú. Però què diu la ciència al respecte? Les accions individuals dels banyistes són essencials, però la pressió que suporta la franja litoral durant els mesos d'estiu és enorme. A zones com el litoral tarragoní, la població es multiplica exponencialment i l'impacte sobre aquests espais naturals es fa evident. Així ho explica el biòleg i investigador especialitzat en l'àmbit litoral i contaminació de la Universitat Rovira i Virgili, en Jaume Folch.
6: La pressió que s'exerceix sobre el litoral és molt forta, amb una població que són pràcticament 250.000 persones. Totes aquestes persones, més la població autòctona, tot el que hem de fer ho hem de fer a la platja, que a més tampoc les condicions climàtiques no ajuden a preservar aquests espais naturals, òbviament. I a més tenim una activitat industrial, i a més.
0: Aquesta sobreexplotació i la falta de regulacions tenen conseqüències directes sobre la fauna local. Espècies que abans eren habituals a les nostres platges i roques han anat desapareixent a causa de l'activitat humana.
6: Hi ha un cas molt curiós, que és el cas dels musclos. Fa 15 anys que no n'hi ha. Però per què no hi ha musclos? Perquè els musclos s'agafaven amb un rasclet. I llavors els musclos s'arrencaven. I llavors, com això s'ha fet de manera sistemàtica cada any, tothom venia aquí amb el seu rasclet agafant musclos. Doncs clar, no hi ha musclos perquè se'ls han emportat tots.
0: Davant d'aquest escenari de desglossament, la solució no passa per prohibir l'accés a la costa, sinó aprendre a donar treva al medi marí i regular els usuaris perquè aquest ecosistema es pugui regenerar.
6: Les solucions és protegir. Si tu deixes que el mar faci i tu l'ajudes i deixes que ell mateix, amb la seva força, regeneri, doncs tens unes enormes possibilitats de que puguem gaudir encara uns bastants anys del que tenim.
0: Deixar en pau l'ecosistema natural és el missatge que endintoritza totes. La solució no és deixar de gaudir del mar, sinó aprendre a compartir l'espai respectant els seus límits. Per tant, aquest estiu, quan vagis a la platja, s'han de recordar tres regles bàsiques. La primera, que tot el que arriba amb tu ha de tornar amb tu cap a casa. La segona, respectar la fauna i la flora marines sense emportar-te espècies ni alterar el seu entorn. I tres, entendre que la mar no és un recurs infinit, sinó que és un espai viu que necessita del nostre respecte. Perquè la millor petjada que podem deixar a la sorra aquests mesos de calor és precisament no deixar-hi cap rastre.
7: Quins bons consells la Lídia porta a la nostra companya i quina sonoritat marina més xula que ens ha fet portar les vibres de la platja cap aquí, cap als estudis de l'Obert for Vacances. Lídia porta des de Ràdio Ciutat de Tarragona parlant-nos sobre la biodiversitat marina, com respectar les platges siguin de sorra o siguin de pedres i de roques. I després d'aquest reportatge, el que fem és anar a buscar, com fem cada dia en aquesta hora, el Manel Ferrer a Premià. Mira, ho comentàvem abans justament amb la companya, amb l'Aina de Cardedeu, no? Que deia, és que quan m'estiro a la platja de Roques, diu, clar, per prendre el sol ho tinc fatal, diu, perquè acabo com ha fet un quadre, jo me la imagino amb l'esquena torçada i tot plegat, no? I és que l'estiu, no sé, ens cuidem molt, ens cuidem poc, a vegades aprofitem que tenim més temps per fer esport, per cuidar el nostre cos, però a vegades acabem amb situacions una mica forçades i hores de sofà i de relax sense fer res, i això us situacions forçades, bueno, canvi de ritme, simplement. Què passa amb el nostre cos a nivell muscular? Manel Ferrer, bon dia.
8: Bon dia, doncs però primer avui que intentarem tot resoldre això.
7: Ho resoldrem, però abans deixem que et pregunti, sí, què tal ahir la nit?
8: Oh, va ser espectacular, sí, aquí a Premià de Mar, perquè jo em vaig quedar fent poble, i va ser espectacular, des de l'espigó de la platja i del, sí, port, la gent banyant-se mentre veia aquest eclipsi, va ser una cosa molt peculiar. La gent amb banyador i amb els biquinis i amb les ulleres mirant el sol. O sigui, va estar una escena molt maca. Sí, sí, sí.
7: Ai,
8: sí,
7: que bonic.
8: Sí, sí, va ser molt maco, va ser molt maco.
7: Molta,
8: sí,
7: gent,
8: sí,
7: però, no?
8: Sí, sí.
7: Una mica
8: moltíssima
7: maca
8: gent. De fet, l'Ajuntament, en aquest cas, no va organitzar cap acte concret per poder-ho seguir. Per tant, la gent anava una mica amb les seves inèrcies i era allò que ens anàvem trobant tots anant cap a la platja, no? Que semblava que tots sabien cap a on anàvem, però ningú deia res, no? I al final, a l'arribar a la platja, doncs tothom estava allà per veure, doncs, justament aquest eclipsi, és a dir, que va tenir una màgia especial. Sí, sí.
7: Ai,
8: sí,
7: mira,
8: sí,
7: m'agrada. Sí, sí, era està com una bé, sinergia, sí, sí, sense... Sí, sí. A vegades, quan les coses no estan dirigides, a veure, tothom ho sap, no? I sap el que ha de fer, però sí, sense direcció, i vinga, tots cap allà. Molt bé.
8: Clar, clar, clar. De fet, és veritat que nosaltres a la ràdio vam fer un vídeo explicant els millors llocs per veure-ho des de Premià, que jo hi ho pensava i dic, podia haver dit dos o tres llocs random, que no es veia res i estaria sol a la platja.
7: Ai,
8: vaig pensar-ho,
7: ai,
8: dic,
7: sí,
8: perquè clar, si aquestes 20.000 persones no arriben a estar a la platja, doncs imagina't tu, però vaig ser bona persona i vam, home, donar les guies correctes,
7: i que
8: lògicament.
7: Fet sol,
8: lògicament.
7: Que haguessis fet sol.
8: Imagina't, no hauria, estat, Manel, igual, no hauria, no, estat igual. Escolta, perquè, va molt bé això que estàs dient, Núria, sí, perquè estem parlant de la platja, d'anar a la platja, de prendre el sol, de veure el sol i la lluna, però clar, avui ens interessa moltíssim veure, doncs, com cuidem el nostre cos durant l'estiu. Per això avui hem convidat el Jordi Berrocal. Ell és fisioterapeuta i, a més, és codirector de Fisio Premià. Com estàs? Bon dia.
9: Bon dia, molt bé i molt agraït de tenir aquesta oportunitat que em doneu.
8: Ara et preguntàvem, és possible que el nostre cos es lesioni durant l'estiu, doncs això, fent vacances, o potser prenent el sol a la platja, anant al riu, buscant aquestes posicions, aquestes postures damunt d'una roca, és possible que hi hagin lesions associades o que puguin estar impulsades per accions que passen durant l'estiu?
9: És possible i, de fet, és bastant habitual. Hi ha com dos grans causes d'aquestes lesions que augmenten a l'estiu. Una és el canvi de calçat, sobretot les diabòliques xancletes, i l'altra és el canvi d'hàbits, que suposo que després en parlarem, però a l'estiu canvien totalment els tres pilars fonamentals de la salut, que són el descans nocturn, l'alimentació i la hidratació i l'activitat física, i per suposat que el cos es ressenteix.
8: Mm-hmm. Ara parlaves de les maldites xancletes, però quant de mal han fet al principi del 2000 aquestes hawaianes, que ningú semblava que veia venir, però realment aquesta sola tan plana i aquests dits, no?, que es dividien, això, Jordi, suposo que ha fet mal, eh?
9: Ha fet mal, però com sempre el problema no és la xancleta en si, és el passar de portar tot l'any el peu embotit dins del mitjó, dins d'un calçat que té una sola, que té un drop, que és una diferència d'alçada entre el taló i la punta, a de cop passar a utilitzar tots els dies, totes les hores possibles, les xancletes, perquè el peu està més ventilat, perquè fa molta calor, i a començar a fer tots els trajectes que abans caminàvem amb aquest calçat tancat, fer-lo amb les xancletes, amb un peu que tenim desentrenat. Per suposat que això, el repartiment de càrregues i de treball muscular al peu, al genoll, al maluc, a la lumbar, fa que canviï moltíssim i puguin aparèixer lesions o molèsties.
8: Jordi, amb què us trobeu al setembre, octubre, quan la gent torna a les vacances? Quines són les lesions o molèsties més freqüents que recollim després a l'estiu?
9: Doncs una d'elles és qualsevol dolor a la planta del peu, siguin les metatarsàlgies, siguin la famosa fascitis o fasciopatia plantar. Després tenim bastantes lesions musculars, sobretot perquè la gent no és conscient que s'ha d'hidratar bé per aquesta calor, perquè transpirem molt més a l'estiu i, per tant, surten a fer la mateixa activitat física que feien prèvia a aquestes temperatures, i aquí apareixen moltes lesions musculars. I després apareixen també molts mals d'esquena del sedentarisme, d'estar tantes hores estirat al sofà, a la platja, dins de casa, reclòs amb l'aire condicionat, i de cop tornar a demanar-li al teu cos que et toleri les càrregues d'entrenament que feies abans de l'estiu. Llavors, bàsicament, és això.
8: Molt bé. Núria, alguna pregunta pel Jordi?
7: Oi, sí, mira, Jordi, saps què em passa a mi? Sempre quan començo vacances m'enganxo de l'esquena. I un any va ser molt bèstia, molt bèstia. Jo crec que té a veure amb allò de que parem l'activitat i com a que el cos venim a més molt estressats, arriba a vacances molt intensos, molt estressats, i de sobte desconnectes. Entre això i els aires acondicionats. No sé ben bé què va ser. És habitual?
9: És molt habitual i no és casualitat. Tots coneixem moltes persones que agafen vacances i a les 24-48 hores es queden clavats de lumbar, d'esquena. Té una explicació científica a través del sistema nerviós autònom. Tenim el simpàtic i el parasimpàtic, que tenen aquests noms. El sistema nerviós simpàtic és el que ens prepara per el que diem el fight or flight, és el que ens manté vius lluitant contra l'estrès del dia a dia, les responsabilitats, la feina, tot això. I quan agafem vacances, què passa? Que aquesta hiperactivitat del sistema nerviós simpàtic descansa, s'atura, s'activa el parasimpàtic, que és el que ens permet relaxar, el nostre cos surt del mode supervivència i es permet manifestar-nos tots els mals. Això és molt típic a l'estiu, és molt típic a l'agost. Realment, a l'agost, qui ens aguanta la clínica a nosaltres són els pacients que agafen vacances. Mira. I els apareixen tots els mals. I això és molt habitual al gener, també. Al gener, tots els treballadors de notaries, de gestories, de bancs, que porten tot el desembre fent els tancaments d'empresa i tal, gairebé tots, quan acaben els comptes, es queden clavats de cervicals o lumbars, i al gener sempre els hi guardem unes hores per ells, perquè és molt habitual.
7: T'ho agraeixo, sí. Jordi, perquè es pateix, però almenys no em sento un bitxo raro. Ara ja entenc això. Fight or fly, m'encanta el concepte.
8: Però m'agrada aquest concepte, això que ens deies, Jordi, que doncs, aquests tancaments d'IVAs i RPFs, doncs, a fer la renta, tot això, són moments on vosaltres també detecteu pujades de feina.
9: Sí, sí, sí, totalment. És que està demostradíssim, i és que passa any rere any. Un any podria ser casualitat, però ens passa cada any, i no només a nosaltres. Parles amb qualsevol company fisioterapeuta i és superhabitual. Sí,
7: escolta,
9: sí.
7: També hi ha una altra qüestió, que és que a l'estiu ens passa que ens creiem supermans, invencibles, superherois. O sigui, tota l'activitat física que no fem durant tot l'any, de sobte a l'estiu resulta que anem a fer grans caminades, grans rutes per la natura, fem, en fi, tota mena d'esports, i d'activitat física que normalment no estem preparats perquè no fem durant tot l'any. Això també passa, no?
9: Passa totalment, i aquí és com, ja no ho dic com a fisioterapeuta, dic com a persona, és aplicar el sentit comú. Aquests augments d'activitat, de càrrega, que tampoc faríem a l'hivern, a la tardor o a la primavera, per què la fem a l'estiu, quan justament l'ambient del nostre cos està molt menys preparat, perquè descansem pitjor, mengem molt pitjor, fem molta menys activitat física en el dia a dia, però arriba el cap de setmana i de cop ens anem a pujar un 2.000 i fer 15 quilòmetres caminant, suant, sense beure aigua, sense haver escalfat bé, sense haver fet activitat la resta de la setmana. Llavors, hem de tenir una miqueta sentit comú. Sí.
8: Molt bé, doncs sentit comú amb tot el que ens explicaves. Ara pensava en la platja, en la piscina, Jordi, aquestes cadires plegables que veiem, que jo sempre penso, al moment que m'hagi de comprar aquesta cadira ja serà que estaré fatal, jubilat, espero que sigui. Però cada cop estic veient més gent jove que fa servir aquestes cadires o aquestes tombones plegables. Jordi, això és un bon consell, o el fet de tombar-se a la platja amb la tovallola ja és una cosa que cada cop queda més enrere?
9: De fet, en fisioteràpia fa anys que hem trencat com el mite de les postures bones i dolentes. Hi ha una frase que ens agrada molt, que és dir que la millor postura és la que menys dura. No hi ha tant postures bones i dolentes. El que realment pot afavorir que apareguin molèsties i lesions són les postures mantingudes. Tenim un cos que ha evolucionat durant milions d'anys per estar en moviment i ara ens empenyem en estar tot el dia asseguts. Llavors, això aplica tant a la platja, a la piscina, amb les cadires, amb les tovalloles, a l'oficina. No és tan important en quina posició t'estires a la platja, si t'agafes una cadira de 10 euros o una de 100, supercòmode per posar la cervesa al tal. L'important és que vagis fent píldores de moviment, que li diem és cada 15 a 20 minutets, que t'aixequis de la cadira, caminis una miqueta, que et vagis a fer un bany, que tornis a seure't i que no passis molta estona en la mateixa posició. Perquè està clar que si passes 3 hores prenent el sol a la platja, estira't i de cop t'aixeques i te'n vas a nedar fins la boia i tornes, bé, el teu gos segurament es ressentirà. Però un cop més és sentit comú, eh? No hi ha una píldora màgica per dir has de fer cada tants minuts, tants quilòmetres nedant o el que sigui. Sentit comú.
7: Manel, ara has dit això de les cadires. Jo flipo perquè fa des de un o dos estius que veig un munt de canalla adolescent amb cadires d'aquestes d'anar a pescar plegables, fins al punt de que jo me n'he comprat una perquè tenia la necessitat, perquè dic que això ha de ser total. No la faig servir, eh? Ja t'ho dic, però veig un munt de gent d'adolescents, bàsicament, que van amb cadires plegables. No sé si a Premià esteu igual.
8: Sí, sí, en tenim moltíssimes. De fet, jo soc molt aficionat d'anar al concurs de focs de Blanes i, clar, la cosa que fa més ràbia del món és quan estàs a la platja allà amb el teu pareo tan tranquil i apareixen les quatre persones amb les cadires i se't planten davant 5 minuts abans. Això passa, però ja queda fet aquesta reivindicació. Però sí que és veritat que passa, eh? Que la gent, vaja, baixen a la platja amb aquestes cadires, suposo, també buscant aquesta comoditat a la platja.
7: Em pot xulo que és estirar-se la sorra.
8: Home, per mi sí, el contacte aquest directe amb la sorra està molt bé. Jordi, abans has dit una cosa, i jo crec que ha passat en l'aire, però és important que ho diguem, els canvis de temperatura també tenen influència. Parlàvem doncs, de la presència dels aires acondicionats, d'aquestes onades de calor. Això també influeix en el nostre cos.
9: Sí, i permeten fer una incidència respecte a les cadires, que realment han sigut un gran facilitador perquè gent gran, gent que té artrosi, gent que si ha de pensar en estirar-se a la sorra i sobretot després a l'hora d'aixecar-se, segurament ni es plantegen a la platja, gràcies a aquestes cadires podem donar més accessibilitat a la platja i que la gent pugui estar més còmode. Llavors, bueno, ben utilitzades, com sempre, sentit comú, també funcionen molt. I respecte a la pregunta que m'has fet, per suposat, a més temperatura, més transpirem, a més transpirem, més pateix la musculatura, més pateix el nostre organisme i, per tant, ens obliga a ser conscients de no fer esport en les hores de més temperatura, a les hores centrals del dia, més ens obliga també a hidratar-nos més que el que faríem en altres moments de l'any. Hem de tenir aquesta consciència, hem de saber que a les nits també és possible que la qualitat de el son sigui pitjor. Per tant, també transpirem durant les nits moltes vegades per aquestes nits tòrrides que estem tenint. Això ens obliga a hidratar-nos també, encara que no fem activitat física. Bueno, hem de ser conscients d'una cosa, d'una sèrie d'ítems que canvien per aquestes temperatures i sí, sí, ho hem de tenir molt present.
8: Molt bé. Buscant solucions, Jordi, un cop s'acabi l'estiu, encara queden setmanes per endavant, però què hauríem de fer per tornar-nos a reactivar i que el nostre cos doncs, no ressenteixi després doncs, aquesta activitat diferent a la que tenim durant l'any?
9: Aquí la clau és la progressivitat. La progressivitat és important tant quan estem acostumats a volums d'entrenament molt alts, setmanals, i de cop arriba l'estiu. Seria interessant deixar disminuir aquests volums d'entrenament progressivament i també és molt important incorporar-los al setembre o a l'època que sigui progressivament. No hi ha una dosi màxima, una dosi màgica, diguéssim. La idea és que si estem acostumats a fer certs entrenaments setmanals i durant 2-3 mesos que dura l'estiu els hem aturat del tot o li hem baixat molt el ritme, al setembre els hem d'anar incorporant progressivament. Per tant, si recordes les càrregues, és igual si era sortint a caminar, a córrer o anant al gimnàs que feies abans d'aquesta aturada, intentar disminuir-les, intentar donar-te sempre 24 hores de descans, sobretot si treball més de força al gimnàs, donar-te 24 hores de descans entre entrenament i entrenament i progressivament augmentant les càrregues fins que amb les setmanes, també sentit comú i escoltar el teu cos, vas trobant aquestes sensacions que et permeten, t'indiquen que ja pots reactivar les càrregues que feies previ a l'estiu.
8: Molt bé, per tant, ja ho has vist, Núria, tot és sentit comú, no?
7: Sí, sí.
8: I aplicar doncs, aquesta progressivitat en totes aquestes activitats. Sí, sí. Per tant, és el que ens falta, Núria, jo crec que el sentit comú per tot. El que estem parlant aquest estiu és sentit comú, sentit comú, lògicament. En parlàvem justament amb l'eclipsi, sentit comú amb els ulls, amb la vista, doncs sentit comú també amb la resta del cos, eh?
7: Em quedo també amb una idea, que és que la musculatura, que d'això parlem avui també, hi influeix tot, eh? No només el tema de l'exercici físic i la postura, sinó també l'aigua, l'alimentació, el descans, és que estem tots connectats. Si xiquets ens irà feina. Molt bé.
8: Jordi... Núria, per acabar, Núria, li deia abans al Jordi, sí, fora de micro, que clar, ells de Fisio Premià tenen moltíssimes especialitats i cada cop s'ha anat obrint més, no? Perquè al final suposo que tot influeix, com deia la Núria, l'alimentació, la feina, les rutines, hi ha moltíssimes coses que suposo que fan que cada cop el ventall sigui més ampli, no?
9: Sí, sí, de fet, cada cop la fisioteràpia basada en l'evidència que es diu està sortint més del model biomèdic, del dany estan els teixits, hem de tractar els teixits, hem d'entendre el cos com un tot, i jo puc tractar-te el teu mal d'esquena, que et passa a la feina, diguéssim, però si tu no gestiones millor l'estrès que et suposa la feina, no ens en sortirem. Jo puc intentar que tu facis més activitat física, però si augmentes l'activitat física i segueixes menjant galetes i bollicaos i ultraprocessats abans d'anar a dormir per l'ansietat, no ens en sortirem. Llavors, en un tractament sempre hem d'incloure la part física, la part mental i la part nutricional, diguéssim.
8: Molt bé. Sí. Molt bé. Doncs Jordi, moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres.
9: Encantat, i gràcies per l'oportunitat de donar veu una miqueta a la meva professió.
8: I gràcies, Núria, també. Ja, avui hem après més coses, també, sobre
7: moltes,
8: el nostre cos.
7: Moltes. Molt interessant. Moltíssimes gràcies, Manel Ferrer,
8: gràcies,
7: des de Premià. Una abraçada.
8: Una abraçada.
7: Doncs vinga, que després de tanta activitat física que ara ens han recomanat, no, és broma, eh? Sí que ens ve de gust ara seure una miqueta, si ens ho permet el Jordi, el nostre fisioterapeuta de l'Obet d'avui, i seure i llegir. Llegim una mica, sí. Vinga, aquí tenen moltes claus de lectura, molts consells de lectura. Són els companys d'Ona la Torre que ens proposen una setmana més aquest territori lectura. L'hem hagut de desplaçar de dia, ja ho veieu. Però tenim moltes ganes d'escoltar els seus consells. Atenció, perquè les lectures que ens recomanen avui són per als petits, per als més petits de la casa, però ja sabeu allò de que llegir acompanyat, quan es tracta de criatures, bé, en general jo diria, sempre és recomanable. Doncs d'això va, literatura per als petits.

0: Això és... Territori Lectura. Mònica Socies.
1: Això era una vegada... significa que una història està a punt de començar. I des de Cruïlla ens en porten moltes en una versió ben original, titulada El País dels Contes, d'en Manuel Lepetit i Geraldine Cosnó. Un llibre amb solapes que ens permet interactuar amb els contes en una versió reduïda però molt ben trobada. La Ventafocs és qui obre aquesta aventura. És mitjanit i he fugit corrents deixant el príncep astorat, sense saber què fer. Voldreu ajudar-lo a trobar la sabateta? Si hi poseu enginy, segur que sabreu on es troba.
2: És mitjanit. El rellotge del castell acaben de tocar les 12. La Ventafocs ha fugit. La seva carrossa s'ha fet fonadissa darrere els arbres i els matolls. El príncep ha intentat retenir-la, però tot ha anat tan de pressa. No sap com se diu, perquè la noia no li ha dit. I tampoc no sap on viu. Com pot trobar-la? L'estima amb bogeria. I si li ha deixat un missatge a les escales del palau? O un senyal? No, no hi ha res. Però fixa-t'hi bé, aquí falta alguna cosa. Què creus que és? Doncs sí, és una sabateta de vidre. On ha anat a parar? Tic-tac, tic-tac. Afanya't, que l'has de buscar tu. Territori
1: Lectura. Aladí, la sireneta, el gat amb botes, Peter Pan i Alicia, el País de les Meravelles, també necessiten de la vostra ajuda. Haureu d'investigar i buscar a cada pàgina on es troba l'objecte desitjat i que aquests protagonistes han perdut. Si ho aconseguiu, ja podrem dir que conte contat ja s'ha acabat. Abracadabra, pota de cabra. No sabem exactament qui va pronunciar per primera vegada aquesta expressió, però tenim clar que està unida a la màgia. Nens de 6 a 12 anys i família que s'hi atreveixi, si us fascina aquest món, tenim un llibre per a vosaltres. Escola de màgia. Més de 50 trucs de màgia per sorprendre els nostres convidats. Començarem amb un entrenament per tenir uns dits àgils i remenar les cartes millor que ningú, amb molta rapidesa. Haurem de superar 3 nivells per arribar a ser mags experts. Mentrestant, practicarem fent desaparèixer pilotes i monedes i movent objectes amb telecinesi. Us presentarem en John Henry Anderson, el gran mag del Nord i un dels primers que va practicar el truc de treure un conill del barret de copa. Mag d'èxit, va actuar per la família reial britànica i el tsar Nicolau I. I dues dones, sí, elles també feien màgia. Adelaide Herman i Susie Wandas.
0: Adelaide Herman, 1853-1932. Li deien la reina de la màgia. Nascut a Londres, el seu nom de soltera era Adelaide Scarses. Herman és el cognom del marit, el mag Alexander Herman, de qui Adelaide era l'assistent. Després d'iniciar-se com a ballarina i acròbata, es va casar amb Alexander a Nova York i amb ell va començar les exhibicions. Ben aviat es va convertir en la figura central de l'espectacle, on feia trucs de levitació i sortia disparada per un canó. Després de la mort del marit, l'any 1886, l'Adelaide va continuar fent gires per Europa i Amèrica amb espectacles estudiats fins al més mínim detall, que van tenir un èxit extraordinari. Va fer l'última exhibició quan ja tenia 75 anys.
1: Susie Wandas era coneguda com la dama dels dits encantats. Va destacar per la seva extraordinària habilitat en la manipulació i els seus vestits de gran elegància. Després de totes les lliçons i pràctiques, només us falta aprendre a organitzar un espectacle de màgia perfecte, l'últim capítol. Ah, i no us caldrà preparar cap cartell, perquè al final del llibre en trobareu un de ben original. Territori Lectura. Vigileu molt bé amb el que feu desaparèixer. I recordeu, llegir és obrir una finestra al món, a la vida i a la reflexió.
0: Col·laboració especial, Raquel Martínez. Yeah.
3: Territori Lectura.
0: Mònica Socies, Josep Maria Soler, Territori Lectura, Ona la Torre, obert per vacances. Territori Lectura.
4: Fantàstic aquest podcast que ens ofereixen des d'Ona la Torre. Déu-n'hi-do, avui amb aquestes recomanacions de lectures per als més petits. Impressionant. Moltíssimes gràcies, companys. Va, que seguim endavant. I si parlàvem dels petits de la casa i com cuidar-los a nivell literari i també imaginatiu, perquè és que, en fi, la literatura ja, si comences des de petit, dona molt de sí. Ara ens ocupem d'uns altres inquilins que tenim a casa, els peluts, els gossets, en aquest cas. No serveix tot tipus d'animals de companyia, però sí els gossets. A Ràdio Calella en saben molt de gossos, i per això ens porten aquests consells que anomenem Dog Tips. Avui parlant de petards i de si deixar dormir el gosset al llit amb nosaltres.
5: Ai, el tema de dormir, el tema de descansar. Com creieu que haurien de dormir les nostres mascotes? Amb nosaltres? Al seu llit? A fora de casa, inclús? I quantes hores creieu que necessiten dormir per estar del tot descansats? Tot això i més ho veurem ara mateix.
6: Dog Tips.
7: Un espai amb consells pels nostres peluts.
8: Això és molt personal.
9: Nacho Mediavilla, veterinari.
8: Hi ha gent que li encanta que el seu gos dormi més, perquè no ha de passar res. Clar, si el gos té puces o paparres o alguna cosa, sí, igual que passa, no? Però, o si tens al·lèrgia al gos.
10: A veure, hi ha estudis que diu que el gos que dormi amb nosaltres és bo per nosaltres i és bo pel gos.
11: Gerard Estabanell, educador caní.
10: Perquè produeix que l'hormona de felicitat doncs augmenti, no? Però si el teu gos borda la gent, es comporta malament, es tira al passejar, pot dormir al sofà? Els meus gossos poden anar sueltos pel mig de Barcelona i em faran cas. Els meus gossos poden dormir al llit i al sofà. El teu gos està capacitat per comportar-se bé, té aquests premis. El gos no es porta bé, doncs potser no té aquests premis, perquè això és el que fa que el gos faci una mala gestió de les emocions.
8: Bueno, quan es fan més vells, dormen més. Passa com les persones grans. El gos que dormi el que vulgui. No? Vull dir, això és una cosa que... Normalment dormen més que nosaltres. El meu no dorm amb mi, eh? El meu dorm a l'habitació, però al terra, amb el seu llitet.
5: El dia de Sant Joan, pels nostres peluts, és un dia una miqueta complicat. N'hi ha qui ho porta millor i n'hi ha qui ho porta pitjor, però la gran majoria dels nostres animals moltes vegades s'espanta. I nosaltres ens sap greu i no sabem moltes vegades com s'ha de reaccionar. Com creieu que seria la manera més idònia per actuar en aquestes situacions?
8: A veure, hi ha gossos que es posen molt nerviosos, inclús en comportament destructiu, perquè pensa, ells tenen una oïda molt més sensible que el nostre, llavors ho passen fatal. Llavors, el dia de la revetlla, intentar passejar-lo abans de la revetlla, un passeig fort, un passeig que, evidentment, vigilar, perquè sempre et tiren algun petard. L'ideal és intentar fer mesures de maneig, no medicació. Intentar no automedicar, perquè hi ha medicaments que, cuidadito. Llavors, l'ideal és, amb temps, començar a acostumar a fer-li algun tipus d'amagatall al gos on se senti segur i on pugui estar al màxim aïllat de sorolls. Aquest amagatall, el millor de la casa, el lloc més allunyat d'on pugui haver sorolls.
12: Amb les finestres tancades, amb les persianes baixades.
7: Josep Estanyol, veterinari.
12: Amb un llum petit encès, si pot ser un llum de racó, que l'animal estigui tranquil.
8: Posar música, tancar persianes, posar música perquè no se senti tant.
12: Tot el que disminueixi aquest soroll els hi anirà bé.
8: Si el cos és molt nerviós, doncs el meu consell és marxar. Marxar a un lloc on no tirin petards. Clar, no tothom ho pot fer, però l'ideal és evitar el conflicte. I llavors no forçar situacions. Si el gos no vol carícies, doncs no forçar. Si el gos no vol sortir de l'amagatall, no forçar. Perquè ja està en un estat d'ansietat.
12: Després hi ha medicaments que són una mica calmants o tranquil·litzants, però no estem parlant de medicaments que siguin barbitúrics ni coses així, sinó medicaments que l'animal estigui més tranquil·let amb coses més aviat naturals. Hi ha medicaments per l'ansietat, que naturalment això no és per donar la nit de Sant Joan, això és per donar-ho durant un període de temps i que l'animal li vagi bé.
8: Hi ha una cosa que es diu azepromacina, que s'utilitzava antigament i que està prohibidíssima, que és una substància que en teoria calmava el gos, però estava receptiu encara als petards.
12: Que l'animal es queda com paralitzat, que no es pot moure, es queda com una miqueta, com si estigués una mica anestesiat. I aquests medicaments, naturalment, que estan totalment contraindicat des del meu punt de vista, perquè l'animal sent el soroll, però no pot fer res, i està com paralitzat. I llavors això, clar, encara és pitjor que no donar-li res.
6: Dog Tips.
7: Un espai amb consells pels nostres peluts.
4: Els companys de Ràdio Calella que ens porten aquests Dog Tips, aquests consells per cuidar dels nostres peluts, ja ho veieu, avui al voltant de dormir amb el bitxo o no al llit i també al voltant de... Ara no recordo això. Ah, sí, dels petards, que ja han passat les festes majors potser més importants, no?, a nivell de soroll, però encara l'estiu és llarg i sí que és veritat que no només els petards, sinó altres tipus de sorolls més contundents poden molestar els animals. Vinga, que anem tancant programa. Un quart d'hora per les 11. Anem a l'agenda.

0: cada dia. A aquesta hora saludem la Lídia Porta de Ràdio Ciutat de Tarragona. Lídia, bon dia.
1: Bon dia.
0: Què l'eclipsi?
1: Molt bé.
0: Bé, sí.
1: M'he cremat del sol, no els ulls, la pell.
0: Sí?
1: Estic vermella com una gamba de Palamós.
0: Sí, és que és veritat que van dir, sobretot, clar, com que hi vam anar tan aviat a veure si, no, agafar lloc, vam estar molt de temps, no sé si hores, però, bueno, una horeta i mitja,
1: hores.
0: No? Sí, hores. Te va tocar treballar molt, Lídia, o vas anar simplement per ple?
1: No. Vaig poder fer una mica l'escapadeta.
0: Bueno, així a tu t'ha tocat el sol, l'eclipsi t'ha portat el moreno.
1: Sí.
0: Bueno, vermell, per lo que riu la Lídia, jo me la més vermella, més aviat.
1: Sí, vermell de Palamós, sóc una gamba, no passa res.
0: Però vaja, en tot cas, xula l'experiència?
1: Sí, vale. molt xula, m'ho vaig passar molt bé amb la meva família, així que va estar molt guai.
0: Doncs vinga, amb algunes actuacions musicals i culturals i de tot tipus, que servien per amenitzar el que va ser el vespre d'ahir. L'eclipsi ens portava també activitat cultural, que és d'això del que va l'agenda, però ara, passat l'eclipsi, continua les activitats que us volem recomanar. La propera parada la fem en Terres Tarragonines, al Priorat, a Falset.
1: Doncs sí, a Falset avui tenim la Garbinada Pop, que és un festival bastant conegut que reuneix propostes molt destacades del pop català actual. I avui, a la una, o sigui, a dos quarts de dues de la matinada, tenim Les que faltaven, que és una formació, que és una banda de versions formada per 8 dones, que reivindica una major presència femenina damunt dels escenaris, ja que tot el seu repertori són cançons compostes o interpretades per dones. Les escoltem una miqueta.

0: Elles canten tard perquè són les teloneres de l'Alex en Busto. Primer hi haurà el concert de l'Alex en Busto. I l'Alex en Busto i les que faltaven és l'últim concert d'aquí del festival. I hem parlat amb el Isaac Albesa, que és el director del festival, perquè ens ha fet una miqueta de resum de com ha anat la cosa.
1: El resum d'un festival que va començar ja fa unes setmanes amb actuacions ben diverses, com les del Minimus Intergalàctic, d'en Pere Albo i el Cowboy, el grup del Petit de Calaril, o també el Joan Miquel Oliver. Per tant, cirereta per aquesta sisena edició.
0: Doncs bé, tal com deia, el concert de l'Alex en Busto és a les 11 de la nit i el de les que faltaven a 2:15.
2: Molt bé, i de la música de falset ens n'anem cap a Besalú per gaudir d'una nit de circ.
0: Doncs sí, a Besalú tenim fins al dissabte 15 d'agost als jardins del Molí de la població una nova edició del que es diu Les Nits de Circ, que és un espectacle que reuneix artistes de primer nivell dels grans circs europeus en un format especialment pensat a l'estiu, que és una carpa sense lona instal·lada precisament en aquests jardins del Molí. I aquest any hi participen 19 artistes de 6 països diferents amb 9 números de circ i música en directe. Primer passen per aquí per Besalú i més endavant estaran també a Roses i a un altre lloc també del Costa Brava que ara no recordo. I bé, les entrades són de 23 euros les més allunyades i més econòmiques, fins a 45 euros les butaques VIP. Sí.
2: Ah, mira,
0: sí, hi ha que dos nivells, veure el circ. Exacte, pots anar a veure el circ, però sí, amb alt standing o no tant,
2: sí,
0: depèn.
2: Igual, sí, sí, amb aquestes més cares et posen justament allí a la corda fluixa, eh? Estàs amb ells fent malabarismes.
0: Sí, jo pensava, ja està, et salta algú per sobre...
2: Sí, sí.
0: Immersiu, circ immersiu.
2: Sí, molt bé, estaria bé. Doncs mira, no estaria malament això, circ immersiu, sí, sí. Perfecte, a Besalú, nits de circ, eh? Això és un planazo per dissabte, aquest dissabte, no? Bueno, fins dissabte, dius.
0: Fins dissabte, correcte.
2: Perfecte.
0: Vull dir, no hi ha una programació exacta de quin dia hi ha cada artista,
2: sí,
0: sinó que tens, o sigui, pots agafar les entrades de cada dia i quan arribis, doncs, sorpresa, a veure quin artista hi ha.
2: Perfecte. I mira, s'estan fent un fart de tocar perquè els veiem en moltes revetlles, festes majors, un munt de concerts. Remei de Calafresca.
0: Sí, senyora. Doncs bé, sí, sí, el grup de rock i folk del Montseny tanca aquest divendres el festival Nits als Pins, que és un festival de petit format al Berguedà i que la idea és combinar la natura i la música en un entorn com aquest, que és el Parc dels Pins, i és una programació que uneix artistes consolidats amb propostes emergents. I bé, Remei de Calafresca, doncs, és una formació que, com bé deia, s'està recorrent al país... I és una proposta supersingular i explosiva i que té una actitud molt irreverent, lletres punyents i una energia desbordant, així que serà una posada d'escena supermagnètica, superencantadora, així que...
2: Les veurem aquest divendres, demà mateix a les 10, en concert a Vilada, amb aquest festival Nits als Pirineus. Doncs així, amb aquestes tres propostes, tanquem l'agenda d'avui, relaxada, no m'ho puc creure avui. Lídia, teníem temps, avui anem bé, eh?
0: Sí, eh? Uf.
2: Sí? Uf, tranquil·litat.
0: Sí, demà, sí, oui.
2: Demà ens haurem d'afanyar també perquè ve un cap de setmana potent, en el sentit de que ens comentaven molts companys i companyes que ja comencen festes majors.
0: Sí, sí, vull dir, ja quan s'acosta el 15 d'agost... Sí. Jo estava dient, mare meva, no m'hi caben totes, doncs... voldria parlar de totes i no m'hi cap ni una.
2: Fem una cosa, si tu veus algun dia que l'agenda l'hem d'ampliar, sempre tries tres temes, si algun dia en tenim algun més, tu tira llarg.
0: Vale, va. Et prenc la paraula, Núria.
2: Sí, tu m'avises, després jo tira, no tenim temps, Lídia, gràcies, però val? Anem modulant. Tu ves posant temes i ja anirem esgarrapant minuts, perquè sí que és veritat que ara s'intensificarà moltíssim l'activitat aquests dies.
0: Sí, apretem l'accelerador.
2: Sí, sí. Gràcies, Lídia. Una abraçada forta, companya.
0: Adéu, una abraçada.
2: Vinga, va, que anem tancant i ho fem amb música, com és habitual. Em ve de gust una mica de Maria Jaume.

0: Casaca a la platja, jo crec que és una platja de Mallorca perquè des d'allí ens saluda la Maria Elisabet Jaume Martorell. Maria Jaume, cantant, guitarrista, compositora mallorquina, pop i folk acústic. Això és el que diuen les xarxes, la sempre estimada Viquipèdia de la Maria Jaume. Nosaltres, més enllà d'això, que en fi, que ja és públic i que no té més, ens quedem molt, molt amb la seva música, que també sonarà en aquestes nits d'estiu.
1: Per setembre, adéu per sempre.
2: Ciao.
1: I per tant, mentrestant, vespres de volta.
0: Ens serveix per establir la darrera connexió de l'Obert per Vacances d'avui amb Cardedeu, amb l'Aina Barbany. Aina, bon dia.
2: Hola de nou.
0: Bon dia. Recordem que avui el tema del dia és si preferiu platges de sorra o platges de roques i de pedres. I de moment, en la primera connexió de les 10, la sorra guanyava per golejada, com diuen els companys d'esports. Guanyava
2: així
0: moltíssim.
2: És.
0: No sé si tenim alguna opinió més.
2: Doncs, Núria, em sembla que tenim un guanyador definitiu, perquè realment... bueno... Veiem-ho ara mateix.
0: M'estàs espantant. A veure.
2: Sí, tenim a la Martina de Puigcerdà que ens diu això.
3: Bon dia, prefereixo a la platja de sorra fina, primer de tot per al tema de la comoditat a l'hora d'estirar-te.
2: En
3: una platja de pedres, al final és molest i et pot arribar a fer-me l'esquena. I en segon lloc, el tema del calçat. Per a una platja de pedres necessites un calçat més adient i còmode per poder caminar en ella.
0: Clar.
2: Bé.
0: Sí,
2: ja
0: els
2: veus.
0: Escarpins es diuen, no? Vaja, almenys.
2: Sí, sí? Els escarpins.
0: És que
2: sí,
0: si
2: sí.
0: No et fas molt de mal, eh?
2: Sí, realment és un invent increïble, els escarpins, perquè tenir com la tranquil·litat de poder anar per qualsevol lloc.
0: Sí.
2: I a més són molt còmodes, vull dir que...
0: S'assequen de seguida, no? Fins i tot.
2: Sí.
0: Sí, qui li faci una mica, perquè també hi ha aquelles platges de sorra que enganyen, que dius, ai, que bona la sorra, però després comences a entrar i a la

0: te les claves.
1: Ja, però, vull dir, no haig de netejar-me les sabates, després haig de netejar la bossa, arribo al cotxe, se m'omple tot el cotxe de sorra. Cert.
0: Tens tota la raó. Jo prefereixo les platges de sorra igualment, però és veritat que després s'ha de passar l'aspirador.
1: A mi m'agraden molt més les platges de pedres.
2: Així que, almenys tenim una opinió que diu que les roques.
3: A mi em sap greu ara, perquè, escolta, fem les preguntes del tema del dia com a simplement per tenir un contingut, no per crear cap baralla ni cap trencament de parella, sisplau. No,
2: es tracta de la Júlia i en Marc.
3: Ah, home, la Júlia i el Marc.
2: Sí, llavors esperem que la Júlia i en Marc no s'hagin enfadat, que simplement hagin tingut aquest intercanvi d'opinions i ja està.
3: Molt bé,
2: no?
3: Clar, el Marc li deu dir sí, molt bé, Júlia, a la platja de sorra, però escolta, qui passa l'aspiradora, qui neteja el cotxe després, no? Soc jo.
2: Ah, exacte.
3: Aquí
2: clar,
3: està,
2: si
3: jo
2: és l'altra,
3: eh?
2: Sí, sí, és això de la sorra i llavors anar-hi amb cotxe, si tens la sort de poder anar caminant, doncs mira, al final és un altre tema, no? Però si has de tornar a casa amb cotxe, ja pots portar-lo després a netejar, perquè és que amb la sorra et queda tot ple.
3: Es fica per tot arreu, sí, sí. Doncs escolta, no sé si el Marc i la Júlia els podem convidar a participar al tema de demà, perquè em sembla que és una parella que ens poden donar molt de joc en el sentit de que me fa la impressió, tal com el sento, que no estan mai d'acord, eh?
2: És veritat, és veritat. Sí? És veritat. I parlant del tema del dia de demà, doncs és un tema que jo no podré aportar massa perquè no m'agrada.
3: Ah,
2: però...
3: que ja sé per on vas.
2: Sí. El tema de demà us preguntem a veure què preferiu, si el gazpacho o el salmorejo.
3: No t'agrada cap dels dos?
2: No m'agrada cap dels dos.
3: I si afegeixo, si afegeixo l'ajo blanco?
2: Pitjor encara. Sí. És a dir, que jo demà em mantindré completament neutre, però prendré nota, perquè bueno, al final potser la proposta guanyadora, doncs mira... Ho torno a intentar, a veure si m'agrada, no? Però...
3: En tot cas, busca'ns un menjar que t'agradi allò alternatiu i també el proposes, perquè suposo que hi haurà més gent que no suporten ni el gazpacho ni el salmorejo, però bueno.
2: Sí, pot ser. Bueno, demà ho sabrem, a veure, ens podeu fer arribar els vostres àudios, els vostres missatges, tant a través d'Instagram com a través del WhatsApp, i demà els posarem doncs, per conèixer la vostra opinió en quant a aquest tema.
3: Doncs demà parlarem de menjars fresquets d'estiu, concretament de tomàquet, amb aquesta dicotomia, aquest dilema, gazpacho o salmorejo, o ajo blanco, jo deixo la tercera, o el que us posin, que també hi ha gent de bon menjar que li posin la que li posin el plat.
2: Això, també acceptem propostes també. I alternatives per passar millor la calor d'aquest estiu, que aquests menjars acostumen a donar una mica de frescor, no?
3: Molt bé. Aina Barbany, des de Cardedeu, gràcies, companya. Demà
2: gràcies.
3: Més.
2: Gràcies. A vosaltres, una abraçada.
3: I així tanquem l'Obert per Vacances i us encomanem a escoltar-nos demà a partir de les 9, que tancarem també la cinquena setmana de programa. 3 minuts i són les 11 del matí. Que passeu bon dijous.

0: La xarxa de comunicació local. No sé
1: com... 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
3: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
2: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
3: Perquè la teva salut és el nostre futur.
2: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
4: Cuidar de la família. Començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
5: Braseria La Bolera.
6: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
5: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
6: Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
5: Baixada de l'Alt.

0: bevint al costat del monestir.
1: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
0: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.

0: disfrutar de un verano mejor. Vamos, grita, que lo que se da no se quita.
1: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
3: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. Aquest dilluns 10 d'agost s'han posat en marxa les obres de millora dels edificis d'infantil i primària de l'Institut Escola Catalunya. Ho ha anunciat l'alcalde Josep Maria Vallès a través del seu compte d'Instagram. Estava previst que les obres comencessin molt abans, però s'han acabat endarrerint a causa d'una incidència administrativa en el procés de licitació. Un cop resolta la incidència, finalment s'inicien aquests treballs de millora, que està previst que tinguin una durada de 12 setmanes i inclouen la renovació de paviments, revestiments, portes i acabats, així com diverses actuacions per solucionar filtracions i entrades d'aigua. Les obres, doncs, coincidiran amb l'inici de curs, un fet que preocupa a les famílies sobre com acabarà afectant els infants del centre. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya renovarà el tram de via comprès entre les estacions de Gràcia i Sarrià en la línia Barcelona-Vallès entre els dies 11 i 23 d'agost. Les obres de renovació comportaran talls de circulació en aquest tram, de manera que, mentre durin els treballs, s'oferirà un servei alternatiu d'autobusos que cobrirà el recorregut entre les estacions de Gràcia, Sant Gervasi, Muntaner, La Bona Nova, Les Tres Torres i Sarrià. El trajecte el farà per la via Augusta. Les obres s'han programat en unes dates de baixa demanda amb l'objectiu d'intentar reduir el mínim d'impacte en les persones usuàries. Els treballs previs a les obres es van iniciar el passat mes de maig, però no han causat cap afectació al servei, ja que realitzaven en horari nocturn fora de l'horari comercial. I un total de 46 oficines de correus de la província de Barcelona, entre les quals la de Sant Cugat, s'han habilitat per presentar esmenes sobre el procés extraordinari de regularització de persones migrants. Es podrà fer fins al 30 de setembre sense necessitat de demanar cita prèvia i en horaris establerts. En el cas de Sant Cugat, serà des de 9:15 fins a 3:15. I en esports, l'entrenadora i tenista del Club Esportiu Valldoreix, Sònia Delgado, s'ha proclamat campiona del món més 45 aquest divendres a Lisboa amb la selecció espanyola. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari, constantment a les xarxes a cugat.cat.

0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
2: Bé, i què voleu fer aquests dies?
3: Anar a una piscina caribenya.
4: Dormir en un hotel del Far West.
5: Volar a llums d'un drac.
2: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
6: Posar a punt el cotxe de l'avi, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot. I tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
7: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Aquest dijous a l'Espai de Salut del Faves Comptades volem posar el focus en el present i en el futur de l'Hospital Universitari General de Catalunya. Per fer-ho, ens acompanya el seu gerent, el doctor Joan Izquierdo, amb qui analitzarem el moment que viu el centre, el balanç dels darrers anys i també els principals reptes que té per davant. Doctor Joan Izquierdo, gerent de l'Hospital Universitari General de Catalunya, benvingut.
1: Moltes gràcies, bon dia i un plaer estar amb vosaltres.
0: A grans trets, quines són les grans línies mestres i la visió que té en aquests moments com a gerent de l'Hospital Universitari General de Catalunya?
1: Bé, una mica la veritat que portar un hospital del tamany i amb l'historial que té el general no és un repte fàcil, però sí que és veritat que hi ha, com tu bé dius, unes línies mestres que passen sí o sí sempre pel pacient. I amb el pacient com a centre, doncs, comencem a establir una sèrie de dinàmiques, de canvis, i és una miqueta potser el que podem parlar, perquè també la gent conegui el que s'està fent. La medicina està canviant, és un dels sectors que s'ha mantingut més estable, però ara tenim unes transformacions en tant en quant professionals, tipus de professionals, tecnològica, que jo crec que les estem començant a fer i és bo que tothom les conegui per saber on estem.
0: Fa poc més de 2 anys que vostè és el gerent de l'hospital. Si hagués de fer balanç d'aquest últim any, què és el que destacaria?
1: Destacaria, sobretot, l'equip humà que s'ha format a l'hospital i una mica la sensació o l'intent que estem fent de que l'hospital es vagi posicionant com l'hospital de Sant Cugat. Sabem que Sant Cugat, doncs, és una població que ara ha arribat als 100.000 habitants, són molts, que té com a hospital de referència Mutua de Terrassa, amb qui tenim una bona relació, però també som coneixedors que gran part, o una part molt important de la població de Sant Cugat té una doble cobertura i ens usa a nosaltres com a hospital de referència. I hem volgut i estem treballant perquè se'ns vegi com un hospital de la ciutat i volem col·laborar amb això.
0: Si mirem cap al futur, què és el que s'han proposat per aquest 2026?
1: Transformar i millorar, això sempre. Això et valdria pel 26, pel 27, pel 28. Sí que és veritat que ara ja vam començar, diguem, ara ja no som únicament l'Hospital General, estem dintre d'un gran grup sanitari i això ens ajuda i ens empeny a fer una sèrie de transformacions, recolzant-nos amb el que és tecnologia, amb el que és intel·ligència artificial i una mica doncs, per poder facilitar tant l'accés com la qualitat, que sempre són el nostre objectiu.
0: Per tant, hi ha projectes estratègics que m'imagino que si no estan ja en marxa, estan a punt de posar-s'hi.
1: Sí, totalment. Hi ha alguns que hem començat i en això vull comentar i en certa manera també demanar disculpes perquè sempre que es posa en marxa un projecte passen coses, o sigui, ningú quan comença a caminar no es cau unes quantes vegades. Doncs nosaltres som coneixedors de que estem començant amb una transformació digital important, que som pioners no sols a nivell hospitalari, sinó també inclús dintre del nostre grup, i això a vegades fa que sistemes que posem no estiguin prou madurs o que tinguem que aprendre un cop els posem en marxa quins errors tenen. Jo sé que hi ha, estan havent incidències, que a vegades dificulten l'accessibilitat al nostre hospital, però que estem treballant i som els primers interessats en poder-ho solventar.
0: Parlem, doncs, d'aquesta innovació tecnològica i també de la IA que ha arribat a tots els sectors, també a l'hospitalari, ja n'hem parlat en algunes ocasions. Precisament en aquest espai hem explicat, o han explicat des de l'hospital, que s'està apostant per la implementació d'eines d'IA hospitalàries. Alguns exemples serien l'Script i l'Ola. Expliqui'ns quins són quines són aquestes eines i com estan canviant la pràctica diària.
1: Hem de pensar sempre que i veure l'intel·ligència artificial no com un substitut del metge, sinó com un complement per fer-lo millor. De la mateixa manera que un metge al principi tenia les mans, després va tenir fonendos i ara té ressonàncies, la intel·ligència artificial forma part d'aquestes eines, però mai pot substituir un criteri mèdic. Sí que és veritat que és una eina molt potent que l'hem de saber utilitzar i ens ha d'ajudar. I no sols ajuda a fer un millor diagnòstic, sinó també una de les coses que creiem que té més utilitat és tornar a recuperar la proximitat amb el pacient. Jo recordo, jo ja tinc uns quants anys, vaig començar a fer històries, escrivint en un paper, i més o menys podies parlar amb el pacient. Després ens van posar un ordinador. Anava molt bé perquè entenies la lletra de l'altre, el qual ja era un gran èxit, però clar, admeto que la meva tampoc és molt bona. Però ja et posaven una pantalla. I jo, que no sóc un gran tipògraf, i escric amb dos ditets pràcticament, això em feia moltes vegades perdre el contacte visual, la proximitat amb el pacient. El sistema Scribe, simplement, agafa la conversa del pacient, agafa la del metge, l'estructura, la filtra, detecta el que hi ha bo i fa la història. I això ens permet poder recuperar la mirada del metge, el temps, la proximitat, i jo crec que és bo. Sí que és cert que potser hem de tornar a aprendre com a metges a recuperar-la, perquè ens hem acostumat a funcionar d'una manera que, en certa manera, ens podia escudar, i a vegades la mirada del pacient pregunta, et posa en situacions que et demana ajuda, i pot ser incòmodo, si ho vols dir així, però jo crec que humanitza molt la professió, i hem de veure la intel·ligència artificial no com una automatització, sinó com una ajuda a recuperar això i fer millor el professional.
0: I el Lola?
1: El Lola és un altre sistema diferent també, que el que fa... Lola està molt orientat a pacients que van a urgències. Moltes vegades anem a urgències, ens diuen el que tenim, i afortunadament en un aproximadament un 85-90% dels nostres pacients que venen a urgències no els ingressem, a ningú ens agrada ingressar, amb la qual van a casa. Però sempre hi ha alguns pacients que dius, ostres, ai, això no sé si anirà bé, si no, si potser me'l tindria que quedar, però pobre, igual té feina, els crios, el que sigui. Lola és un sistema que el que fa és un seguiment a les 24-48 hores de determinades patologies que puguin ser més inestables, i revisa una miqueta com està el pacient. Si el pacient diu que està tot bé, perfecte, es tanca l'episodi, però si el, diguem, aquest sistema detecta que hi ha algunes coses que no funcionen, posa aquest pacient en contacte amb un metge. I llavors aquest metge pot revalorar si l'evolució que està tenint aquest pacient és la correcta i donar o té algun dubte i poder-ho solucionar, o si estem detectant que les coses no van bé, poder-ho redirigir o que torni a urgències o fer alguna intervenció. És una miqueta la forma d'assegurar-nos que aquell pacient que marxa acabarà bé.
0: Mm. L'interessant de l'aplicació d'aquesta intel·ligència artificial és saber en concret quins beneficis aporta tant per al personal mèdic com per als pacients, no?
1: Pel personal mèdic, ja dic, és sobretot recuperar proximitat i treure aquella cosa que els metges sempre ens queixem, de que acabem fent pràcticament més de burocràcia que de metges. Doncs, evidentment, en això la intel·ligència ens facilita molt. Sempre és veritat que qualsevol cosa que la intel·ligència ens proposi té que ser validada pel metge. I pel pacient també el que afavoreix és que tot el que fem estigui validat, o sigui, el metge sempre hem dit que tenim un punt d'artista, no? I jo et poso això, jo et poso l'altre, però a vegades són coses una mica personals. La intel·ligència és el que ens diu, mira, per aquest pacient, amb el que ens està explicant i el que té, les societats mèdiques recomanarien això, això i això, vale? Amb la qual cosa el metge el que pot dir, vale, si les societats ho recomanen, ok, o jo crec que necessita això o l'altre. Però ja ens situa en un territori més controlat, més estandarditzat, i garantim que aquell pacient segueix els protocols, i si es fa alguna cosa fora del protocol, el metge ho autoritza, evidentment.
0: Parlem dels reptes que s'han trobat a l'hora d'integrar aquestes tecnologies, perquè, com abans comentava, fàcil no és, i sempre doncs hi ha alguna pedra en el camí, algun obstacle que s'ha de superar.
1: Tots els que vulguis, et podria explicar. I ja, des del que us comentava, problemes purament tècnics, sí que és veritat que és una eina que es desenvolupa conjuntament amb Microsoft, o sigui, és una gran empresa, que és una eina també que està aprenent, amb la qual, amb l'experiència que ja tenim, ha anat aprenent, i ara és infinitament més fàcil treballar ara amb més seguretat que a l'inici, evidentment, i és una eina que l'estem entrenant no sols al general, sinó tots els hospitals que té el grup, amb el qual l'entrenament és més ràpid, i després el factor humà, sempre gestionar persones humanes és magnífic, però és complicadíssim, i cadascú interpreta la seva professió d'una manera i pot veure un obstacle, llavors la feina nostra és convèncer-los que això no ha de ser un obstacle, sinó també una milloria tant per ell com pels seus pacients. I aquí estem, és la gestió del canvi.
0: Anem a l'àmbit dels projectes estratègics. L'Hospital Universitari General de Catalunya està treballant en projectes estratègics com el CAR i el HOP. En què consisteixen?
1: Són bàsicament aquests dos que em comentes, temes d'humanització. O sigui, ja veieu, si potser amb els altres que hem parlat eren temes més tècnics, de seguretat de pacient, de reduir traves administratives, tant el CARE com el HOP són, estan orientats al... El CARE seria a pacient fràgil, amb el qual, amb aquest sistema, el pacient pot decidir una mica també fins a quin grau d'intervenció mèdica vol. O sigui, jo crec que el moment de final de vida o el moment de cronicitat i en patologia s'ha d'afrontar de la forma més humana i de, també de la forma més informada pel pacient. El nostre pacient també té tot el dret a decidir quines mesures volen que es prenguin, quines no, i en això volem apropar-nos i demanar-li consell i treballar conjuntament amb ell i decidir fins a on i fins a on no. I el HOP també té un punt d'humanització, està molt orientat a pacient oncològic. Pacient oncològic moltes vegades sotmesos a cicles de quimioteràpics duríssims, agotadors, amb la qual cosa amb aquest projecte el que intentem és concentrar en un dia la major quantitat de procediments. No vingui un dia, fa l'analítica, si està bé li poso la quimio, vingui un altre, sinó intentar que en una jornada tinguem analítica, resultats immediats, quimio, visita, i fer que aquests tractaments...
0: Optimitzar, no?
1: Exacte. No sols optimitzar des d'un punt de vista d'eficiència, sinó des d'un punt de vista d'humanitat en pacients que justament no estan en les millors situacions.
0: I com diria que canvien aquestes iniciatives la manera com s'organitza l'atenció mèdica?
1: Busquem més la proximitat, és el que comentàvem. La tècnica ens ajudarà i l'atenció mèdica, justament amb això, per un costat ens facilitarà i un altre és permetre també obrir la porta, doncs, sobretot per uns problemes que ens estem tenint. Llista d'espera, demanda de visites... No podem permetre'ns tenir gent a una llista d'espera. També des d'un punt de vista ètic hem de veure què passa. No podem tenir el dubte de que algú està allà i que nosaltres no intercedim. Amb la qual cosa, millorar aquests circuits, tant des del punt de vista humà com del punt de vista eficiència, ha de permetre doncs, que pugui la gent accedir-hi més i solucionar els problemes l'abans possible.
0: I com s'integren aquests projectes en la innovació amb la innovació tecnològica que abans comentàvem, com per exemple la IA?
1: La IA, ja dic, sobretot ens ajuda a classificar, organitzar i posar dintre de protocols que facin més fàcil el seguiment. Per exemple, com ho diríem, una pròtesi de genoll necessita una radiografia uns dies, una visita als tants i una cura, entenem, m'ho estic inventant.
0: Sí.
1: Doncs fer-ho, si nosaltres ho tenim endreçat d'aquesta manera, sabem llavors què ens queda disponible, què no, i ens ajuda molt més a organitzar els nostres recursos. Comentàvem, la falta de professionals és per tots coneguda, doncs hem de fer que aquell professional treballi de la forma més eficient i no estiguem també marejant a pacients. Ens ajudaria molt en organitzar la IA.
0: Posem la mirada en el futur. Quines altres novetats teniu previstes per aquest any a l'hospital?
1: S'està treballant en ajut diagnòstic en radiologia. Jo crec que en els propers anys hi ha especialitats que canviaran moltíssim, totes aquelles que es basen en la imatge, radiologia, anatomia patològica... I en tot això, la IA pot ajudar moltíssim al diagnòstic. Evidentment, sempre necessitarem la veu, els ulls i la mà del professional que ho validin. Però en això jo crec que pot ajudar-nos moltíssim. Probablement això sigui el que més notarem durant aquest any. Hem de córrer amb la moderació que el pacient implica. Estem tractant sempre amb pacients, amb patologia, és diferent que amb altres coses. Hi ha altres camps o professions en què la IA s'ha pogut aplicar d'una forma més ràpida perquè, diguem-ne així, l'error no té una penalització tan gran. Estem parlant amb persones, amb dades vinculades a salut i amb això hem de ser absolutament estrictes i molt curosos.
0: I com es prepara l'Hospital General per als desafiaments que planteja la digitalització i la medicina personalitzada?
1: Amb moltes ganes. La veritat que, com a metge i egoistament, estem visquent una etapa apassionant. O sigui, crec que la medicina no havia canviat tant, potser des de que van aparèixer els antibiòtics. Hi ha un punt també de... Hem de ser prudents, hem de ser molt curosos, però jo crec que amb molta il·lusió. I ser un hospital que estigui transformant tant, tot i que, ja dic, a vegades ens costa, estem molt orgullosos i molt orgullosos de poder-ho fer en aquesta ciutat que és Sant Cugat.
0: I per fer tota aquesta transformació, s'ha de passar inevitablement per la formació, no? Per adaptar-se a tots aquests canvis. Quin paper té precisament la formació del personal i l'adaptació tecnològica en tots aquests canvis?
1: Bàsica. Sí que és veritat que tots, per exemple, tots que hem pogut usar aplicacions del banc, de compres, ningú ens forma i les usem. Sí que és veritat que la IA ens ha de ser intuïtiva i facilitadora, però sí que és veritat que a nivell professional, i jo crec que també no sols hem de formar el professional, sinó que també el pacient té que estar informat de que algunes coses potser les fem diferents, no perquè ens hem tornat bojos ni volem fer coses estranyes, sinó perquè estem en aquest procés de canvi, la finalitat del qual, tot i que el camí a vegades sigui pedregós, és que ell també pugui millorar.
0: Com visualitza l'hospital? D'aquí posem 5 anys, especialment sobretot en els temes de l'atenció al pacient i relacionats també amb la tecnologia.
1: Esplendorós. Jo, la veritat, comentava abans, jo a l'hospital porto 23 anys, m'agradaria continuar uns quants, sobretot perquè canviaran moltes coses. Canviarà, no sols són canvis tecnològics, jo crec que són canvis humans. Som un hospital universitari, tinc molt bona relació amb la degana i moltes vegades parlem que també la formació del metge ha de canviar, ha de ser diferent. Ara hem de formar un metge que ha de saber gestionar aquestes eines, ha de saber aprofitar-les i hem de recuperar sobretot la part humana i humanística que pugui tenir el professional. Si el professional humà vol ser tècnic, qualsevol tecnologia el superarà fàcilment. L'humà té que donar alguna cosa que la màquina no podrà donar, no sols habilitats, sinó que jo crec que és interacció, calor, caliu, escoltar, i en aquí jo crec que com a metges ens hem de replantejar que la revolució també ve per aquí.
0: I per fer aquesta revolució, aquesta, podríem dir, transformació, un hospital per si sol no la pot fer. M'imagino que necessita de col·laboradors. En el cas de l'Hospital General de Catalunya podem parlar de col·laboracions amb universitats, empreses, start-ups, o sigui...
1: Totalment, sí. No? Mira, ara comentava justament, nosaltres tenim la universitat, no és que ens hem relacionat, és que estem al mateix edifici i en tot el que és formació d'estudiants ja hi és. Nosaltres som també formadors de residents, que és aquell professional que ja ha assolit el grau en medicina i s'està especialitzant. També estem aplicant aquest canvi i, evidentment, com comentau, tenim múltiples relacions amb empreses, amb start-ups per desenvolupar sempre en un ambient controlat tot el que puguin ser iniciatives de millora.
0: Una última qüestió. Quin missatge li voldria transmetre, sobretot als pacients, davant d'aquest nou escenari que se'ns planteja?
1: Home, comprensió seria el mateix, confiança, i un punt de paciència. Crec que l'hospital està molt arraigat, porta 40 anys, hem viscut moltes coses junts amb aquest entorn de Sant Cugat i del Vallès. Estem transformant-nos amb la intenció d'estar 40 anys més i de donar la màxima atenció. Sí que és veritat, i com a tots, un canvi. Quan fem reformes a casa, ningú li agraden les obres, però el resultat ens agrada a tots, si no, no ens hi ficaríem. Nosaltres estem, entenem-nos, fent una reforma. Tenim els paletes, hi ha pols, passen coses, però el resultat, estic convençut i lluitarem per això, serà bo per tots.
0: Joan Izquierdo, gerent de l'Hospital Universitari General de Catalunya, moltíssimes gràcies per la visita i que vagi molt bé.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres.

0: Un divendres més tornem a rebre l'Isdai Miabreu per continuar coneixent noves històries de persones nouvingudes a la ciutat. Avui ens visita amb el cor a la mà la Gènesis, amb una de les històries segurament més crues que pot viure la migració, i és l'abandonament dels fills per obrir-los camí després amb el temps. L'Isdaimi, com estàs?
1: Molt bé. Sí, es podria dir això perquè estic una mica engripada, però bé, crec que és normal.
0: T'has de cuidar.
1: Sí.
0: T'has de cuidar una mica. Sí. Com sempre, li preguntem a l'Isdaimi per començar com ha conegut a la convidada d'avui. Explica'ns una mica la història del vostre...
1: Sí, la Gènesi és equatoriana. Fa molts anys que viu aquí a Catalunya. La vaig conèixer fa un parell de mesos, només, en un curs de català, com sempre, que és el meu àmbit de
0: recerca,
1: de
0: no?
1: recerca de la gent. I quan ella em va explicar la seva història, pot ser que ella, com és jove, no es va adonar de tot el que hi ha darrere d'aquesta història. I és que... és des del punt de vista, aquesta història és diferent de les altres que hem explicat aquí amb el cor a la mà, perquè sempre han vingut gent que han decidit o van decidir en un moment determinat de la seva vida marxar del seu país, però marxen amb els seus fills, amb una part de la seva família, però el cas de la Gènesis és el cas de moltes mares que decideixen marxar del seu país i deixen enrere els seus fills. I clar, amb la il·lusió de que en algun moment, al futur, es podran retrobar, es podran reagrupar amb ells.
0: Però la Gènesis no és mare.
1: La Gènesis és filla.
0: És la filla, és l'altra part de la història.
1: És l'altra part de la història. Per això em semblava que era molt interessant que ella s'expliquessi això avui amb el cor a la mà.
0: Mm-hmm. Gènesis, anem a l'origen de tot. Anem al teu país. Parla'ns una mica d'on ets, de quina part de l'Equador...
2: Bé, jo sóc la Gènesis, bon dia. Bueno, jo sóc de l'Equador, concretament de Guayaquil, un poble que està a 2 hores, per dir-ho així. Bueno, el meu poble és petit, és pobre, per dir-ho així. I bueno, pues, no sé què més dir.
0: Tu estaves vivint allà amb la teva família?
2: Sí, jo estava vivint allà amb la meva mare, amb la meva àvia, els meus germans, perquè són 4... I, bueno, de cop i volta, no sé, la meva mare l'any 2000 va decidir que volia venir aquí, a Espanya, juntament amb la meva tieta. I, bueno, ens vam quedar així perquè jo tenia 7 anys, el meu germà més petit tenia 4, i, bueno, el meu germà tenia 10, i l'altre, el més gran, pues, tenia 12. I clar, va ser com una mica fort, no? Perquè no tenies aquella edat que la teva mare marxés a Espanya. Jo no sabia que era Espanya, jo pensava que era un poble pues, del costat, una ciutat del costat, no? I vam dir, pues vale. Però ja després quan ens va explicar que pues, agafava un avió i tot això, que potser no ens veuríem pues, anys, perquè clar, abans no venies amb papers. Venies aquí, treballaves, havies de buscar algú que et faci la residència i després pues, viatjar. I jo crec que vaig estar com 2 anys... o 2 i mig, que no vam veure la meva mare.
0: I com era la vostra vida allà? Quan la teva mare marxa...
2: Nosaltres ens vam quedar amb la meva àvia, que jo crec que... Bueno, la meva mare també va decidir marxar perquè estàvem en bones mans, perquè la meva àvia pues, sempre des de petits és la que ens va criar, perquè la meva mare pues, es dedicava a treballar, perquè no ens faltés res a nosaltres. I la meva àvia tenia cura de nosaltres. I fins que vam venir aquí, fins als 16 que tenia jo, la meva àvia va tenir cura de nosaltres tota una vida.
0: Mare meva. Anàveu a escola, vosaltres?
2: Sí, nosaltres anàvem a l'escola, des de petits a l'escola, i bueno, per això que l'esforç que ha fet la meva mare, no?, per donar-nos un estudi, una millor vida, pues, avui dia pues, ha recollit fruit dels seus fills.
0: De l'esforç.
1: I coneixia algú, la teva mare, aquí a Catalunya? Per què va decidir...?
2: No, o sigui, va ser una amiga que vivia en el barri, que va venir aquí abans del 2000, i no sé, li va dir a la meva tieta, pues, ¿por qué no os venís aquí? I la meva tieta va dir, bueno, pues, no, em fa por. I no sé, em van dir, pues anem, i aquesta amiga la va portar, com qui diu, no? li va deixar diners per fer el passaport i portar diner efectiu, que abans sorties del país amb passaport i diners, i ja està. I van venir aquí i ella els hi va donar allotjament, i després la meva mare, la meva tieta, van treballar en cases de fixes, de dilluns a diumenge, per dir-ho així, només sortien el diumenge a la tarda, i van estar així un temps fins que aquestes mateixes famílies els hi van fer el contracte de treball per poder fer la residència, per poder legalitzar-se.
1: Fixa era com empleada domèstica, no?
2: Sí,
1: com
2: sí, amb una casa de dilluns a diumenge. Només sortien el diumenge a la tarda.
0: Sí, interines.
2: És no? Que abans la meva mare i la meva tieta explicaven que això era com el treball top d'aquí, que molta gent venia a treballar d'això, fins que després tenien els papers i ja s'anaven fent camí, per dir-ho així.
0: Com us comunicàveu amb la vostra mare? Us trucava, us enviava cartes? Quines notícies rebíeu d'ella?
2: Clar, al principi, quan la meva mare, nosaltres no teníem telèfon fixe, perquè érem pobres, per dir-ho així, no teníem fixe, i la veïna, que estava aquí, sí que el deia, escolta, que ha arribat i està bé. I la mare ens trucava un cop al mes, o quan algú anava, algun conegut, ens enviava cartes, i nosaltres cartes amb ella, que la meva mare encara els té. Perquè fa molta gràcia, no?, que li enviàvem, mama, te quiero, ven pronto, que vemos el avión y no te vemos. Claro, veiem l'avió passar i era com, mama, era sí. Així.
1: Clar. I quines coses contava la teva mare?
2: La meva mare, jo crec que va ser com una època com dura, perquè, clar, deixar els seus quatre fills, però també va ser com una època bonica, no?, tot i que estava lluny de casa i treballava de dilluns a diumenge, però els diumenges hi havia a Barcelona com la plaça Catalunya, que anava tota la gent migrant a cantar, o sigui, peruans, equatorians, bolivians, anaven a la plaça Catalunya, allà on estaven les palomes, i allà es posaven a cantar, i era com, era com un petit racó del país, no? Era com, estic a casa, estic fora, però estic a casa amb aquesta gent. I ella ens contava meravelles de que anava al Mare Magno i agafava aquest vaixell, Les golondrines, anaven a passejar, i contava meravelles, que a ella li agradava molt. Clar, en aquella època no existia telèfon ni res, ens enviaven fotos, i la meva avia té encara com 10 o 15 àlbums de fotos.
1: I quants temps va passar que van poder retrobar-se amb ella?
2: La meva mare, als 3 anys o 2 anys i mig, vull dir que va anar a l'Equador 2 cops abans de portar-nos, i després sí que ens va fer el regrupament a mi i als meus germans. 7 anys.
0: 7 anys. I vau venir tots de cop?
2: Tots de cop, sí.
1: I com van arribar? Com va ser aquesta arribada?
2: Per mi va ser com tot com nou, no?, com de pel·lícula, que això, un tren, això a les pel·lis, o un bus gegant, això a les pel·lis, no?, era com molt innovadors tot.
0: Perquè vosaltres veniu directament a Barcelona?
2: Sí, directament a Barcelona.
0: Barcelona, clar, una gran ciutat, imagina't.
2: Sí, directament
1: el
2: a Barcelona.
1: Canvi brutal.
0: Un impacte bestial, no?
2: Clar, arribes a plaça Catalunya i ja simplement veure el Corte Inglés, perquè vam arribar per aquestes èpoques, tot guarnit de Nadal, era com les pel·lícules, només això.
1: Clar, i penso que després, quan vas passar aquesta primera etapa de novetat, d'il·lusió, et vas plantejar com seria aquest procés d'adaptació, dels estudis, de què faries per construir el teu futur, no?
2: Clar, sí. Nosaltres, jo, per exemple, això, no?, de la il·lusió, i després va venir com una mica l'enyorança de jo què faig aquí? Si els meus amics estan allà.
1: Clar, i la teva àvia, no?
2: I la meva àvia, que és el meu pilar fonamental, i és com la meva mare, el meu pare, la meva millor amiga, tot. I dic, la meva àvia... Clar, és com al cap d'un mes o així, com dius, vale, jo ja he estat aquí, ja he conegut, he vist la meva mare, ara com que...
0: Però et faltava alguna cosa especial,
2: Em faltava alguna cosa especial, que era la meva àvia, la meva casa. Era com una mica estrany. I, estudiar, sí que vaig fer una prova de nivell per entrar a l'ESO, perquè, clar, jo al meu país sí que havia acabat ja els estudis obligatoris, però al venir aquí, és diferent.
0: És diferent, sí.
2: I vaig fer això una prova de nivell i em va dir que havia d'anar primero de la ESO. I vaig dir, una altra vegada primero de la ESO? Dic, no. I aleshores vam demanar els estudis per convalidar-los. Però com que no m'arribaven els estudis, vaig fer l'escola d'adults aquí a la Casa Cultura. Que ja tenia 18 anys. Imagina't, que vaig estar 2 anys com qui diu que no feia res. Només a casa i poca cosa.
1: Vegada.
2: Sí. I vaig fer l'escola d'adults aquí a Sant Cugat, els estudis obligatoris.
0: Però quan veniu vosaltres de Barcelona a Sant Cugat? I per què arribeu aquí a Sant Cugat? Perquè a Catalunya haguéssiu pogut anar a qualsevol altre punt. Per què veniu a Sant Cugat?
2: O sigui, la meva família viu a Barcelona, de tota la vida.
0: Sí.
2: I jo, perquè clar, com que jo vaig venir per reagrupació familiar, només tenia la residència fins que jo... O sigui, jo ja deixava de tenir ser menor d'edat i passar a la majoria d'edat, necessitava un contracte de treball per poder estar aquí legalment. I aleshores em van fer un contracte de treball aquí a Sant Cugat.
0: Ah.
2: I per això jo sóc l'única de la meva família que viu aquí a Sant Cugat. I la resta viu a Barcelona. Barcelona, Barcelona.
0: Vaja, molt bé.
2: Sí, potser això no ho sabies.
1: No.
2: Sí, sí.
1: I tens molt d'afecte amb aquest poble.
2: Ui, sí.
1: Em va dir una cosa molt graciosa, i és que l'únic que demano és que no em treguin de Sant Cugat mai, no?
2: Sí, no sé. És que
0: I això, aquesta sí, no atracció sé. Tan forta... Que
2: és que a mi Sant Cugat m'agrada, no sé, sí. És un poble... no sé, m'agrada perquè el trobo que és tranquil, tinc els meus amics aquí, bueno, que treballo a Barcelona, no? Però no sé, és com casa meva. A Barcelona jo hi vaig els caps de setmana, a dinar, a sopar, però jo haig de venir a Sant Cugat a casa meva a dormir.
1: I vas fer un FP i, sí. I després la universitat,
2: sí,
1: no?
2: Sí, sí, vaig fer un grau mitjà de farmàcia per a farmàcia, després vaig fer un grau superior d'educació infantil i després a la universitat. Com que tenia nota, dic, bueno, vaig a provar a veure si entro. I tenia nota i vaig entrar de primera opció. I vaig fer la carrera de pedagogia.
0: I què estàs fent ara?
2: I ara estic d'orientadora laboral.
0: Molt
2: Gràcies
0: bé.
2: A la carrera estic fent això.
0: Estàs contenta?
2: Sí, estic contenta. Contenta, però encara he de fer més coses.
0: Quins són els teus projectes?
2: Els meus projectes, ara que tinc la nacionalitat, perquè clar, això és un altre hàndicap, que jo...
0: Has demanat la nacionalitat?
2: Sí, sí, sí. Vaig demanar la nacionalitat a l'abril i fa una setmana me la van acceptar que per residència me la donaven. I ara ja estic tramitant per fer la jura a la Constitució i de tenir el document. I ara que tindré, doncs, viatjar a Nova York.
1: I el català, per quin motiu has tingut que...
2: Clar, i el català perquè com que vaig fer a l'escola d'adults, l'ESO, per dir-ho així, clar, no em van donar un certificat de català. I ara, doncs, per fer oposicions o per continuar estudiant, doncs, em demanen el C1. Uh-huh. I per això m'estic traient el...
0: I tu tenies referències de que a Barcelona, a Catalunya, es parlava... El català, vull dir que es parlava un altre idioma diferent al castellà.
2: No. La meva mare diu... Jo li preguntava al principi, dic, mama, però ja què es parla, diu? Espanyol. Dic, ah, vale. Dic, pues aleshores sí que vaig, però no sabia que tenia constància de que aquí es parlava el català.
1: Genesi, i quan mires enrere i penses en la decisió que va prendre la teva mare en aquell moment... vas pensar que, o penses que ha estat correcte, que ha estat un procés difícil per a ella al principi, però que ha valgut la pena?
2: Sí, jo crec que és el que deia abans, no? Que va ser una decisió pues, en el seu moment dura i difícil, però jo crec que va ser molt valenta, no? En venir a un altre país per donar-nos una millor vida als seus fills. No? I jo estic molt agraïda i em trec el barret davant la meva mare, la meva tieta, la meva cosina, perquè tinc la gran sort de tenir gairebé a tota la família aquí, els meus germans, cosins, tietes, i jo crec que van ser molt, molt valentes i si jo fos la meva mare, jo no ho faria, perquè em fa por anar a un altre país que no conec. Mm. Ara potser amb les tecnologies i amb tot, diria, vale.
1: Sí, és diferent ara, però...
2: Saps? Investigaria una mica, diria, vale, pues sí, puc tirar per aquí, però abans, o sigui, venir com amb els ulls tancats, jo no sé si seria capaç.
0: I els teus germans, què tal? Com ho han viscut? Com s'han adaptat a com tot aquest canvi? Perquè, clar, també hi havia de més grans, però també algun més petit, no?
2: Sí, bueno, els grans, bé, perquè van venir i els hi van fer contracte de treball, treballen fins ara... el petit sí que va fer l'educació obligatòria aquí perquè era petit, tenia 10 anys, o sigui que sí que ell va fer. I al principi al petit sí que li va costar una mica perquè, clar, ell bàsicament necessitava la seva mare, que era la meva àvia, perquè ell havia estat més amb la meva àvia. I en general els meus germans i jo l'adaptació bé. Al principi una mica dura, però després bé, com que tenien a la mare, teníem al costat a la tieta i al costat a la cosina, era com, vale, doncs... Pues, estem en família.
0: I quina és la relació que manteniu, el contacte amb l'àvia? Perquè l'àvia continua allà.
2: La meva àvia, per mala sort, va morir al Covid. Va agafar Covid i va morir. Si no fos pel Covid, encara estaria avui dia donant la tabarra.
1: Ja. Però vosaltres anaven a l'Equador?
2: O... Sí, nosaltres, jo vaig venir i anava cada any. Mentre la meva àvia estava, fins al 2018, anava cada any a veure la meva àvia. I ens tornaven. Cada dos mesos anava la meva tieta, o la meva cosina, la meva mare, i així ella estava acompanyada durant tot l'any.
0: I què us queda allà, a l'Equador?
2: Allà, cosins i una tieta. Però la resta estem aquí tots.
0: Us en recordeu molt, d'allà?
2: Jo, a vegades, m'entra la nostàlgia, perquè recordo la meva àvia, i dic... De fet, l'any passat vaig anar, ella no està, però vaig anar al cementiri perquè tenia com aquesta enyorança, aquesta necessitat d'anar a veure-la, no? De saludar-la, d'estar a casa, perquè encara tenim la casa d'ella i la mantindrem fins que puguem. I sí, a vegades m'entra enyorança, sí, però...
0: T'estàs emocionant, oi que sí?
2: Sí, quan parlo de la meva
0: recordant
2: àvia...
0: Recordant l'àvia mare...
2: Sí.
0: Bueno, clar, és que estem parlant de sentiments, no? Que la vau haver de deixar per retrobar-vos amb la vostra mare.
2: Clar, això també va ser dur, perquè dius, vaig amb la mare, però deixes a l'àvia. Que la meva àvia és que... Sí, és jo sempre li dic a la meva mare, tu em vas parir, però la meva mare és la meva àvia, perquè ella, en tots els moments importants, no, de la vida, ha estat ella, ja. I la meva mare no estava perquè... No és que no volgués, no? Perquè estava aquí treballant per nosaltres. Però en aquests moments importants sempre estava ella. I aleshores és un pilar fonamental en la família.
0: I tant.
1: Sí, jo crec que és molt gratificant escoltar històries com la de Gènesis, perquè jo penso també en la meva filla, que l'he portat, que ha vingut i que no ha decidit ella, sinó jo i el seu pare. I clar, ells tenen un camí... més planet, perquè nosaltres lo fem una mica més fàcil, no? Però sí que al principi és dur per a ells l'adaptació i tot això, però després al futur pues, agraeixen molt que nosaltres ens sacrifiquem una mica per un futur millor.
0: La veritat és que ha estat molt interessant veure la història des d'una altra perspectiva, perquè clar, sempre parlem d'històries en primera persona d'aquell home, aquella dona que ha hagut de marxar per doncs, millorar la seva vida i en aquest cas, per exemple, dels seus, no? Però mai no havíem vist la història des del punt de vista del que perd a una de les peces fonamentals de la família que es queden allà i que després doncs, han de tornar-se a retrobar, no? A recuperar aquesta harmonia familiar. És molt interessant i la veritat és que la història Gènesis, pots estar contenta, no? Que tot ha sortit bé perquè afortunadament doncs de vegades sí que hi ha un final feliç, però també hi ha gent que pateix que pateix molt, que les coses no li acaben de sortir i que no té un altre remei que refer el camí per tornar d'allà on venia. Però vaja, celebrem que estigueu tots bé, que estigueu aquí, que hagueu fet doncs de Sant Cugat, de Barcelona, casa vostra, i aquí desenvolupeu la vostra vida. No sé si vols compartir alguna cosa més.
2: No, bueno, bàsicament que la gent que vingui, no, aquí, que, bueno, que lluiti per arribar al seu somni, no? Que no es deixi de... No sé, que a vegades et diuen, tu no pots. Vale, pues m'ho dius tu, però jo puc i si no puc ho intentaré, no? Que no deixin de lluitar pels seus somnis i que arribin i que estudiïn, sobretot que estudiïn molt.
0: Doncs una història més, Les Daimi. Déu-n'hi-do,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, eh?
0: Cada història és un món i les anem descobrint cada vegada que ens visita la Liz Daimi Abreu en aquest espai amb el cor a la mà. A les dues, moltíssimes gràcies.
2: No, a tu.
0: I que vagi molt bé.
1: Vale.
0: Adéu-siau.
1: Adéu.
3: La ràdio amb samarreta. Continguts en xarxa.

Hola, amics. Això és Cinema a la xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Potser haureu reconegut aquesta música d'Armando Trovajoli que pertany a la banda sonora del film Una jornada particular d'Ettore Scola, que van interpretar Marcel Mastroianni i Sofia Loren l'any 1977 i que va tenir tant d'èxit. Fruit d'això, gràcies al fet que l'acció transcorre en un mateix escenari, molts països van fer-ne una adaptació teatral, que a Catalunya, l'any 2015, van protagonitzar Clara Segura i Pablo Derqui, per bé que Josep Maria Flotats ja n'havia fet una primera versió 30 anys abans, interpretada per ell mateix, i l'analitzaran. Normalment són les obres de teatre les que es porten al cinema. Amb Una jornada particular va ser a l'inrevés. Va anar del cinema al teatre. Nosaltres hem escoltat la música del film perquè dintre del cicle d'estiu que dediquem als compositors cinematogràfics, avui tindrem com a convidat l'italià Armando Trovajoli, autor d'unes 200 bandes sonores, i en comentarem algunes. Armando Trovajoli va néixer a Roma el 1917, va començar com a pianista d'orquestra, després va ser director d'una petita orquestra de la RAI, i no va ser fins que tenia 35 anys que va entrar en contacte amb el cinema, escrivint la música de la pel·lícula de Luigi Comencini, El tràfic de blanques, coneguda també amb el títol d'Esclaves blanques, i que van interpretar Vittorio Gassman, Eleonora Rossi Drago, Silvana Pampanini i una joveníssima Sofia Loren, de 18 anys. L'obra general de Trovajoli és tan gegantina, tan extensa, que és difícil aturar-se fins i tot en les bandes sonores més destacades. La llista de films és infinita. Un film que segur que teniu present és Essència de dona, del 1992, amb Al Pacino, i la famosa escena en què Pacino balla un tango. Doncs bé, Essència de dona és un remake de la italiana Perfum de dona, del 1974, interpretada magistralment per Vittorio Gassman i Agostina Belli. La música la va compondre Armando Trovajoli i és aquesta.

El tema principal d'Armando Trovajoli per a Perfum de dona, un film que va estar a punt de guanyar l'Oscar al millor film de parla no anglesa, però que va ser derrotat per Dersur Zala, d'Akira Kurosawa. A l'obra musical d'Armando Trovajoli hi ha un gran predomini de bandes sonores per a comèdies, especialment per a pel·lícules d'episodis, d'aquelles que contenen quatre o cinc o més històries diferents amb diferents actors i directors, i que sovintejaven força en el cinema italià dels anys 60 i 70. A Boccaccio 70, per exemple, fins i tot els músics eren diferents. Armando Trovajoli va musicar només l'esquetx de Vittorio De Sica, en aquell film, a Boccaccio 70. Altres films d'aquestes característiques, musicats per Trovajoli, són Les quatre nines, que tenia quatre esquetx, amb Birna Lisi, Mònica Vitti, Elke Sommer i Gina Lollo Brigida, Visca Itàlia, que en tenia 14, amb Vittorio Gassman, Alberto Sordi, Ugo Tognazzi i Ornella Muti, La meva dona, de 5 sketch, amb Alberto Sordi i Silvana Mangano, o també Ahir, avui i demà, de 3 sketch, tots amb Sofia Loren i Marcello Mastroianni. En un dels sketch d'aquest film, Ahir, avui i demà, Trovajoli apareixia també com a actor. Hi ha una pel·lícula encantadora d'Ettore Scola, molt cinèfila i molt en la línia de Cinema Paradiso. De fet, totes dues es van estrenar el mateix any. Una pel·lícula que es diu Splendor. Si no l'heu vista, us la recomano vivament. Parla de la davallada d'un cinema de poble a prop de Roma, l'Splendor, que veu com els seus dies de glòria han passat. La guixeta fa figa i l'amo, a contracor, es veu obligat a tancar. Aquesta és la música nostàlgica que Armando Trovajoli va compondre per acompanyar la història.

El tema principal de la banda sonora de Splendor, d'Ettore Scola, protagonitzada per Marcello Mastroianni, Marina Vladi i Massimo Troisi, el mateix actor del Carter i Pablo Neruda, fent de projeccionista. Un projeccionista que estima tant el cinema que fins i tot està disposat a treballar sense cobrar. Splendor és una declaració d'amor incondicional al cinema, a les emocions que ens transmet a través de la pantalla i a la gent que el fa possible. Fins i tot els acomodadors hi són representats. Splendor és una delícia de pel·lícula. Pel que fa a Armando Trovajoli, ell també va escriure partitures per a directors que ens han fet estimar el cinema. Us en diré dos de directors. Vittorio De Sica, amb dues dones, i Matrimoni a la italiana, amb música totes dues de Trovajoli, i Ettore Scola, amb Ens vam estimar tant i Una jornada particular. Però d'entre les 200 bandes sonores que Trovajoli va compondre, predominen clarament uns directors concrets, els directors que li encomanaven la música de la majoria de les seves pel·lícules. Un va ser Ettore Scola, però també molt especialment Dino Risi, i en diverses ocasions Luigi Comencini, Mauro Bolognini i Mario Montalbano.

tan sols en va viure dos més, ja que la van trobar morta a casa seva amb una sobredosi de barbitúrics. Vivia sola, en una situació econòmica molt precària, i no se sap si va ser un suïcidi o un accident. Armando Trovajoli no va fer cap declaració, tot i que tenien un fill. Nosaltres tancarem aquest Cinema a la Xarxa que ha tingut Ayman Triqui a les Vies de So i que hem dedicat a Armando Trovajoli escoltant la cançó de la banda sonora que ell va escriure per a la comèdia musical Rugantino, de Pasquale Festa Campanile. La cançó del film es deia Roma, no facis el ximple aquesta nit. Fins la setmana vinent, amics.

Abans que existissin els cables i les pantalles, l'imperi romà ja tenia un sistema de comunicació ràpida sorprenentment eficient. Es tractava d'una xarxa de torres de senyals i correus que podien transmetre missatges a grans distàncies utilitzant foc, fum o miralls durant el dia i torxes i bengales a la nit. Roma disposava d'una immensa xarxa de carreteres, amb més de 400.000 quilòmetres, que permetia que els missatgers poguessin portar informació d'un punt a un altre en qüestió de dies. Aquest sistema era vital per controlar un imperi tan extens que s'estenia des de Britània fins a Mesopotàmia. Es calcula que un missatge podia recórrer més de 250 quilòmetres al dia gràcies als relleus de cavalls i estacions de descans. En certa manera, aquest sistema era una internet de l'antiguitat, ja que permetia una comunicació ràpida, centralitzada i molt organitzada per a l'època. La seva eficiència va ser una de les claus de l'èxit de Roma. Sense aquestes vies i xarxes, mantenir la unitat d'un territori tan gran hauria estat impossible.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.
2: La vida és un viatge, és un ball, una festa. La vida és una cúmbia que arriba...

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. Aquest dilluns, 10 d'agost, s'han posat en marxa les obres de millora dels edificis d'infantil i primària de l'Institut Escola Catalunya. Ho ha anunciat l'alcalde Josep Maria Vallès a través del seu compte d'Instagram. Estava previst que les obres comencessin molt abans, però s'han acabat endarrerint a causa d'una incidència administrativa en el procés de licitació. Un cop resolta la incidència, finalment s'inicien aquests treballs de millora, que està previst que tinguin una durada de 12 setmanes i inclouen la renovació de paviments, revestiments, portes i acabats, així com diverses actuacions per solucionar filtracions i entrades d'aigua. Les obres, doncs, coincidiran amb l'inici de curs, un fet que preocupa a les famílies sobre com acabarà afectant els infants del centre. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya renovarà el tram de via comprès entre les estacions de Gràcia i Sarrià en la línia Barcelona-Vallès entre els dies 11 i 23 d'agost. Les obres de renovació comportaran talls de circulació en aquest tram, de manera que, mentre durin els treballs, s'oferirà un servei alternatiu d'autobusos que cobrirà el recorregut entre les estacions de Gràcia, Sant Gervasi, Muntaner, La Bonanova, Les Tres Torres i Sarrià. El trajecte el farà per la via Augusta. Les obres s'han programat en unes dates de baixa demanda amb l'objectiu d'intentar reduir el mínim d'impacte en les persones usuàries. Els treballs previs a les obres es van iniciar el passat mes de maig, però no han causat cap afectació al servei, ja que realitzaven en horari nocturn fora de l'horari comercial. I un total de 46 oficines de correus de la província de Barcelona, entre les quals la de Sant Cugat, s'han habilitat per presentar esmenes sobre el procés extraordinari de regularització de persones migrants. Es podrà fer fins al 30 de setembre sense necessitat de demanar cita prèvia i en horaris establerts. En el cas de Sant Cugat, serà des de 8:45 fins a 3:45. I en esports, l'entrenadora i tenista del Club Esportiu Valldoreix, Sònia Delgado, s'ha proclamat campiona del món més 45 aquest divendres a Lisboa amb la selecció espanyola. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari, constantment a les xarxes a cugat.cat.

0: serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
2: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
1: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
2: Perquè la teva salut és el nostre futur.
1: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
3: Braseria La Bolera.
4: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
3: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
4: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
3: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
4: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
3: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
5: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
6: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Fer accessibles els equipaments públics és l'objectiu del Codi d'Accessibilitat de Catalunya. Aquest marc normatiu també inclou els museus perquè puguin arribar els seus continguts a una ciutadania més àmplia i diversa. Avui en parlem al Faves Comptades per saber en quina situació es troben els museus de Sant Cugat. I ho fem amb l'Anna Isabel Hernández, que és tècnica del museu. Molt
1: Hola,
0: bon dia.
1: Bon dia.
0: I el Miquel Zuzama, que és arquitecte de GR221. Molt bon
2: Hola.
0: Dia.
2: Hola, bon dia.
0: Bé, doncs, per posar-nos en context i saber quin és el punt de partida, què és exactament aquest Codi d'Accessibilitat de Catalunya que també obliga als museus com a equipament públic és?
1: Doncs és una nova normativa que ha sortit i que ens obliga als museus a disposar d'un pla d'accessibilitat, que el que vol ser aquest pla és una diagnosi actualment de com està el museu i la perspectiva de futur que podem millorar perquè sigui el més accessible possible. Doncs aquesta obligació legal fa que en un termini que acaba el març de 2026 doncs teníem que tenir elaborat aquest pla sota els museus públics.
0: De totes maneres, aquest codi ha entrat en vigor o encara no?
1: Sí. Està des de 2023. Si ho dic bé, és 2023 que va entrar, és un decret que és un codi que el que fa és especificar una normativa legal anterior i és molt específic i ens determina totes les noves millores que han d'incorporar.
0: Val. Existeixen terminis, com ara explicaves, Anna Isabel, i són diferents terminis que obliguen a oferir o que aquest equipament aconsegueixi la màxima accessibilitat per als usuaris. Quins són els terminis que teníeu marcats?
1: És a dir, per disposar d'aquest pla, havia de ser fins al març de 2026. Per tant, nosaltres ja hem entrat correctament perquè el tenim des de desembre de 2025 i el tenim finalitzat i, per tant, doncs, ja complim aquesta normativa.
0: Molt bé. Doncs parlem d'aquest pla.
1: Sí.
0: Ho fem amb el Miquel o comences tu? És a dir, anem a veure quina és la situació actual.
1: Sí, ens ho explicarà millor el Miquel.
2: Sí, fem-ho junts. Sí,
1: exacte.
0: Comencem per explicar quina és la situació actual, o sigui, quin és el punt de partida, no?
2: Sí, exacte. Voldria fer inclús també un matís en el que comentava l'Anna Isabel d'aquest nou Codi d'Accessibilitat, que és una nova normativa a nivell de Catalunya, que hem d'entendre que l'anterior era del 95, l'antic Codi d'Accessibilitat. Llavors, calia actualitzar-lo. I llavors, a més de museus, diu moltes coses de molts àmbits. Parla de l'habitatge, dels carrers, de tots els equipaments, no només els museus, i dona moltes pistes de com ser més inclusius, d'arribar a tothom. Clar, amb aquests anys han canviat molt els perfils de la societat. Ja no només parlem de cadires de rodes, hi ha moltes discapacitats, i la idea és tenia tothom al servei de tothom, vull dir que no ens deixem a ningú a darrere. Llavors, els museus històricament han fet molt bona feina amb accessibilitat. Jo crec que és perquè voleu, Anna Isabel, que vingui la gent a veure-ho.
0: Sí, que tothom pugui venir. Fàcil.
1: Exacte.
2: Molt fàcil. I el que sí que demana, justament com han fet tan bona feina, aquesta nova normativa els obliga a fer més coses que els altres. Diguem-ne que el nou Codi d'Accessibilitat de Catalunya els hi posa, bueno, els acolla fort perquè siguin encara més accessibles i realment són la punta de llança, perquè aquests plans d'accessibilitat n'haurem de fer molts. Tots els equipaments públics en tindran un, perquè ens hem d'imaginar que aquest pla d'accessibilitat és un instruccions. Què he de fer? Què no, el que deia l'Anna Isabel. Què no està bé i què he de fer per ser millor? Llavors, això ho tindrà pràcticament tothom. I en el cas del museu, doncs vam fer justament això. Són dels primers que estan obligats a tenir aquest document i l'hem fet i ens hem ficat a fons en el museu. Realment, jo com a veí de Sant Cugat m'ho he passat molt bé de descobrir a fons tot el que amaguen al museu i hem estat jugant a que més gent encara pugui venir i veure-ho a fons i aprendre a fons tot el que tenen.
0: Quan parlem de fer-ho accessible, abans comentava el Miquel, no només accessible per a persones que van en cadira de rodes.
1: No.
0: Quan plantegem un equipament com un museu, quines altres facilitats heu de contemplar perquè sigui per a tothom?
1: Sí, també sensorial, és a dir, tot el que és la vista, l'oïda, vull dir, avui a dia l'accessibilitat va molt més enllà, com comentava el Miquel, d'anys anteriors, i no només és cadira de rodes, sinó també recursos de lectura fàcil per persones que tenen problemes cognitius, Alzheimer, és a dir, va a totes les percepcions que pugui tenir una persona, no només el físic, que històricament és com, doncs, com potser ho tenia més reconegut, no? Avui en dia anem molt més enllà. I, per tant, una persona que visita el museu ha de ser possible que ho entengui, que ho pugui comprendre de totes les maneres possibles i tenint en compte aquesta diversitat funcional, que actualment doncs, sí que està molt més reconeguda i hi ha molt més estudis i coneixem molt més.
0: Uh-huh. I, Miquel, quin diagnosi s'ha fet de l'estat actual?
2: Nosaltres, com deia, vam analitzar molt. Realment és molt complex analitzar edificis històrics com el monestir, perquè podrem fer moltes millores d'accessibilitat, però no podrem moure els murs d'on els tenim i no podem tampoc col·locar segons quins elements que puguin distorsionar, no?, tot aquest valor patrimonial. Bé, el que ens agrada del monestir és anar i dir, ostres, que bonic. Llavors hem d'aconseguir que posar-li suports, potser hem de col·locar alguna barana, potser hem de col·locar cartells perquè la gent sàpiga ben bé on estan les coses, però alhora hem de preservar això, que el monestir segueixi sent tot lo bonic que és. Llavors, nosaltres amb aquesta anàlisi hem analitzat, per una banda, com et passeges per dins el museu, no? Com arribes a totes les sales, com arribes a la porta, i després ens hem fixat en com expliquen al museu tot el contingut que tenen, com expliquen els capitells, com expliquen la història d'anys enrere, i com deia la Isabel, la idea és que tothom pugui emportar-se un trosset d'aquesta història. I segurament no tothom s'ho emportarà de la mateixa manera. Potser com ho explicaríem, per posar un exemple molt fàcil, a un infant és molt diferent de com ho explicaríem a algú que pot ser més expert de la matèria. Llavors, la idea és aprofitar el que tenim. Si tenim coses que tenen una rugositat, que tenen un tacte i les podem tocar, escolta, meravellós, una persona cega o amb baixa visió gaudirà molt d'explorar una maqueta o d'intentar com a... Hem d'intentar anar a favor de el que és millor, el que dona més suc de cada perfil de la societat. I així com als nens els interessen unes coses, potser una persona amb TEA o amb autisme també li pots explicar d'una manera que l'engresqui més o que li arribi més la informació.
0: Mm. Quines millores contempla com a necessàries? Una cosa és en quina situació us heu trobat l'equipament i després heu hagut de valorar quines són les millores, no?, que caldria fer.
2: Sí, exacte. Aquí és quan hem començat a veure concretament, en aquest cas, què es podria fer. En el monestir, segur que tots els que hi heu anat sabeu que trobar la porta ja és una de les principals coses que hem dit que hauríem de col·locar algun rètol més evident des de la pròpia plaça perquè la gent ho tingui més fàcil. I un cop has entrat, trobar el taulell d'atenció, que és com molt bàsic, però de vegades s'ha de col·locar algun rètol de més per poder fer-ho una miqueta més fàcil. I després, un cop som a dins, el museu té molta informació i té molts recursos tàctils, justament. Si us heu fixat, podeu tocar una barbaritat de coses al museu. Però hem proposat que hi pugui haver altres suports, que hi pugui haver una mica més d'acompanyament a com tocar aquestes peces tàctils, perquè si tu te la trobes tu sol, si algú et pot dir, comença per la cantonada, ara notaràs això, com una audioguia adaptada a aquestes persones amb discapacitat visual. I després, el que comentava la Isabel, la lectura fàcil, d'intentar explicar les coses amb un llenguatge que pugui arribar encara a més gent i acabar de senyalitzar tots els elements, que quasi això ja és normativa, i ho hem fet amb molta cura per això, per no pertorbar la imatge del monestir, però que trobem on són els lavabos, on hi ha les sales, on hi ha l'audiovisual i aquest tipus de coses.
0: Uh-huh. Ana Isabel, parlem del monestir, però és que aquesta adequació, accessibilitat que es busca en els equipaments del museu, no només s'estan fent al monestir, hi ha també altres equipaments, no?
1: Sí, el celler modernista i també la capella de Sant Domènec. Els tres, com que són espais patrimonials que formen part del museu, doncs tots els tres formen part d'aquest pla, que és un pla que ara tenim redactat, elaborat, però que ara és quan comença realment
0: la
1: feina de portar-lo a terme. Totes les millores que el Miquel ens ha proposat a partir de fitxes de millora, doncs en els propers anys anar-les complint i anar-les elaborant.
0: En els propers anys, eh?
1: Clar, sí.
0: El termini per acabar, doncs, aquesta adequació?
1: Sí, són 4-6 anys de millora.
0: De 4-6 anys. Quins treballs... S'han començat a fer alguns d'aquests treballs, ja?
2: Lo bonic de treballar amb accessibilitat i amb els museus, primer que, com deia, són com els empollons de la classe i sempre estan fent millores i no han parat. Des que vam començar a parlar amb la Isabel i el seu equip, les cosetes que han anat fent de noves, no? Han hagut d'embarcar-se, començar a fer una exposició nova, ja, és que és impossible no fer-ho sense tenir en compte una mica l'accessibilitat, que pugui ser cada vegada més present. Llavors, hi haurà millores que hauran de fer concretament, de canviem aquest banc, canviem això, però sí que és veritat que els museus estan vius. I llavors la idea és que acabi aquest ADN de l'accessibilitat, entri una mica més, que tingui més informació, més eines, i tot el que facin a partir d'ara, si s'ha de renovar l'exposició, si hem de comprar unes cadires noves, doncs ja comprar-les pensant en que puguin ser encara millors per més gent. O sigui, intentar arribar a un públic més ampli. I llavors això anirà passant a molts anys vista, perquè les exposicions del museu no canvien tan sovint, no, Anna Isabel?
1: No, no.
2: Però les cosetes més importants per assegurar-nos que tothom pugui anar al museu, que tothom pugui gaudir encara que sigui un trosset del museu, ho podran fer. I en els propers anys, cada vegada més i més i més i més, fins que, bueno, sigui un 100% accessible.
0: Mm-hmm. Doncs teniu feina per endavant, sí. Teniu feina. Quan s'ha de fer una actualització, una millora d'aquest tipus, aquí no intervé únicament l'equipament i l'arquitecte o els especialistes que ho hauran de dur a terme, sinó que cal contrastar quines són les veritables necessitats, m'imagino que a través d'usuaris, que són els que posen en pràctica doncs, totes aquestes coses, no? Sí. Com ho heu fet, això, Anna Isabel?
1: Sí, doncs una de les millores que va proposar el Miquel, no?, d'activitats dintre d'aquest pla, és que no només es quedés en una part teòrica, no?, que en podien ser ells com a especialistes en accessibilitat i l'altra banda nosaltres com a tècnics del museu, sinó que a part d'això, d'aquest coneixement teòric i del museu, doncs incorporava també una sessió participativa en què la comunitat, les persones de Sant Cugat, doncs usuàries o també diferents institucions de drets culturals i socials, doncs vam poder fer el passat 11 de desembre aquesta sessió amb aquests usuaris i institucions per poder plasmar com ho vivien ells, quines millores proposaven, perquè fos realment un pla amb vida, no? Que no estàvem fent una cosa teòrica i lluny del nostre objectiu final, que és arribar al públic que més ho necessita. Per tant, doncs, aquesta sessió ja des d'un principi doncs, ens va semblar fonamental i després de veure com va anar la sessió i de totes les millores que a partir que van sortir en aquesta sessió, que s'han incorporat ja en el pla, doncs ens sembla que va ser fantàstic poder fer aquesta sessió.
0: Com és important, no?, tenir totes aquestes referències, Miquel, a l'hora de treballar, perquè, clar, un arquitecte com tu, com el vostre equip, doncs podeu tenir les vostres idees, el vostre raonament, però qui realment us baixa a terra...
1: Sí, totalment.
0: Són els usuaris. Us heu trobat amb alguna proposta que diguéssiu, ostres, amb això no hi havíem pensat?
2: Va ser una sessió superinteressant, sí. Va ser quasi un examen, estava nerviós.
1: Estàvem tots molt nerviosos perquè era explicar-los el pla, no?, i que a partir de l'explicació veure que ens havíem equivocat o que no havíem tingut en compte, no?, amb persones usuàries, no?, d'accessibilitat i també amb institucions expertes, no?, també.
2: I us va estar molt bé perquè van passar dues coses que a mi m'han cridat molt l'atenció. La primera era que com hi havia molts membres del museu també, de l'equip, sí, les entitats van aprofitar per demanar coses com directament a... Ei, tu, a tu conec, fes això, sisplau, no? Com a... Van poder, a banda de confrontar-nos amb els arquitectes, crec que amb el vostre equip, crec que us van humanitzar. El museu, a banda de ser parets i pedra, hi ha gent que hi treballa.
1: Sí, ens demanaven moltes coses i, clar, vam apuntar tot per, òbviament, intentar també aconseguir.
2: I una altra cosa molt important és que, quan parlem amb diversitat, pot arribar a passar que el que va millor per una persona no vagi bé per una altra. I llavors, clar, en aquests casos, sí, clar, de vegades és on, mira, pues, a mi em va molt bé que hi hagi un banc d'aquesta manera. I l'altre et diu, ui, no, és que jo el banc necessito una altra cosa. Llavors, està molt bé poder trobar-nos perquè va sortir molta empatia, jo crec, molt d'entensa. Prenem coses noves de tothom perquè, evidentment, no es pot classificar una... Les persones amb discapacitat visual són totes iguals. Pues no, evidentment, com a tot, hi ha gent de tot... I hi ha moltes formes. Llavors, va ser molt interessant veure com opinions reals del carrer, d'aquí,
1: sí,
2: hi van donar. Llavors, el que vam trobar és que moltes coses ja les havíem previst, però d'altres eren dir, escolta, doncs podem fer això que ens demanen perfectament, podem col·locar aquesta... Crec que una de les peticions concretes va ser col·locar un dispositiu de veu a la porta del museu, que segur que us heu fixat, que és quan per localitzar un semàfor, les persones cegues tenen un comandament i el semàfor emet un so. i això ho utilitzen per poder saber si el semàfor està verd o vermell per poder creuar amb seguretat. Pues aquest mateix mecanisme, aquesta tecnologia, l'apliquen als equipaments. Llavors, si ells apreten aquest mateix comandament, els hi dirà, Museu de Sant Cugat, l'horari d'obertura és aquest, i llavors aquest, que hi hagi, diguem-ne, un altaveu a la porta, et permet seguir la veu i trobar també la porta més fàcilment. Pues aquest tipus de tecnologia, pues hem dit, pues mira, Ana Isabel, això es pot fer? Sí, es pot fer. Ho apuntem. I si teniu diners, pues ja ho valorarem.
1: Sí, ho anirem fent.
0: No sé si ens hem deixat alguna cosa important. Hem parlat del pla que estava obligats a fer, hem parlat dels terminis, hem parlat de on afecta aquesta millora. Ana Isabel?
1: No, crec que ho hem parlat sí? tot.
2: Jo crec que podem aprofitar l'altaveu que ens permeten, perquè aquesta sessió participativa va ser una, diguem. Però el museu està obert a rebre més consult, peticions o suggeriments. Hi ha una bústia habilitada, que crec que és la bústia general del museu, que és molt fàcil de trobar.
1: Sí, sí, per rebre doncs, millores, possibles millores que propostes, informació sobre accessibilitat, si fem visites guiades per persones amb dificultat visual, és a dir, tenim aquesta bústia del museu que estem oberts a...
2: Sí, que encara que no hagueu pogut venir a la sessió participativa, doncs es pot seguir apropant-vos al museu i dir la vostra també.
0: Doncs deixem aquesta invitació sobre la taula, que la gent sàpiga, com vosaltres heu dit en diverses ocasions, que el museu és viu i que si s'han de fer millores no hi ha terminis. Vull dir que les poden fer arribar aquestes propostes a través d'aquesta bústia. Agraïm al Miquel Zuzama, arquitecte de GR221, i a l'Anna Isabel Hernández, tècnica del museu, que avui hagin vingut a explicar-nos doncs, aquesta millora dels equipaments, que els obliga per normativa, però que és una cosa natural, i és que la cultura ha d'arribar a tothom. Exacte. Moltíssimes gràcies.
1: Moltes gràcies.
2: Moltes gràcies.

0: Catalunya ha estat aquest 2025 Regió Mundial de la Gastronomia 2025, però es coneixen plats de la nostra cuina, plats que ens representen com l'escudella, els peus de porc, una botifarra mongetes, una capipota, uns canelons. Hem estat capaços d'exportar també més enllà de casa nostra aquesta identitat? Avui reflexionem amb Nacho Ballesta, director de l'agència de comunicació de Foodtellers, sobre gastronomia i identitat. Quan som a les portes, d'una de les celebracions més riques de la cuina catalana. Nacho, benvingut.
1: Bon dia, Carme, com estàs?
0: Molt bé, doncs precisament et convido a que fem plegats a aquesta reflexió. Què representa aquesta distinció per a la gastronomia catalana i per a la seva projecció internacional, això, aquest títol de la Regió Mundial de la Gastronomia?
1: Pues, com deia aquell, m'agrada molt que em faci aquesta pregunta inicialment, perquè no sé si molts dels nostres i de les nostres oients eren conscients de que durant aquest any 2025 Catalunya ha sigut la capital mundial de la, no, la regió mundial de la gastronomia, i que és el que ha pogut representar. Jo crec que ha passat una mica, i sento ser crític, però crec que s'ha de ser. Ens ha passat una mica com fa el 2021, crec que va ser, o 2022, que Barcelona va ser la capital mundial de l'alimentació sostenible, no? I no es va assabentar molta gent. Per mi crec que són moments crítics per la importància que tenen, i que crec que se'ls ha de treure molt més profit amb tots els sentits, perquè al final vivim, com diu el Joan Roca del Celler de Can Roca, vivim en un petit país que som uns privilegiats, o sigui que realment tenim una de les millors gastronomies del món, no? I així, bueno, ahir, per exemple, va ser, sense anar més lluny, va ser l'entrega de la gala d'entrega de les estrelles Michelin, sí, d'Espanya, i bueno, doncs una vegada més, Catalunya ha sigut, crec que la regió amb més estrelles, ha crescut, amb la qual cosa, bueno, doncs això, traient interessos i etcètera, etcètera, però sí que és un reflex real del que és la nostra gastronomia.
0: Però llavors, Nacho, sembla que valorem més la cuina internacional que la pròpia. Segons la teva visió, per què passa això a Catalunya i com es pot revertir aquesta percepció?
1: Jo crec que és una tendència, i que si ho extrapolem, o sigui, que és una realitat, no? I que és una tendència que també la podem extrapolar, si vols, a d'altres moments de l'any, no? I com pot ser, pues, el Papa Noel o Santa Claus versus els Reis Mags, o com pot ser, i crec que en vam parlar també, Halloween versus la castanyada, o com pot ser, no? Moments d'aquest estil amb els quals el colonialisme gastronòmic o el colonialisme cultural o social o de més ens pot. I en aquest sentit, crec que hi ha molta gent, no és el meu cas, i em consta que el teu tampoc, no? i desitjo que el de molt dels nostres oients no ho sigui, però que ens pot més el menjar un ramen que menjar una bona escudella, no? Per dir alguna cosa, no? O menjar un bon, jo què sé, plat exòtic pel simple fet de ser exòtic.
0: Sí, ens agrada descobrir, però de vegades ens deixem anar massa, no?
1: Correcte. O sigui, jo crec que vetllem i lluitem, no? O sigui, o donem a conèixer, ostres, m'acabo de menjar, doncs això, no? Pues un pulled pork, un no sé què, un no sé quantos, i no ho diem quan ho fem amb la nostra cuina tradicional, o no tan tradicional, no?
0: Precisament, Nacho, sí. Aquesta època, el Nadal, és una època ideal per posar de relleu aquesta gastronomia tradicional catalana, d'altra banda, molt rica en plats. Creus que els restaurants, els productors locals, aprofiten precisament aquestes festes per reforçar aquesta identitat culinària?
1: Jo crec que ho intenten, almenys des del nostre punt de vista i des del nostre volum de treball i la nostra forma de treballar a l'agència, i per la meva part, absolutament. O sigui, ara mateix, avui no he pogut vindre entra a l'estudi, perquè entre altres coses estem fent una jornada de sessió de fotos amb torrons tradicionals, etcètera, no? Veus un altre, per exemple, una altra postre que s'està posant molt de moda ara mateix, doncs és el panetone, no? Ara m'ha vingut al cap.
0: Sí, que no és pròpiament nostre.
1: Absolutament, és totalment italià, però és curiós perquè fins i tot el millor panetone del món de l'any passat és un panetone fet a Barcelona. O sigui, ha guanyat el premi per sobre dels italians, no? O sigui, que, bueno, que això vol dir, una altra vegada més, pues, que la matèria primera, la forma de cuinar, la forma de fer, etcètera, pues, realment estem en una regió privilegiada. Jo crec que sí, que s'hauria de posar molt, molt més en valor, perquè tenim una proposta gastronòmica en general durant tot l'any espectacular, de temporada, etcètera, però ara el que toca més a l'època de Nadal és que si et pares a pensar en el calendari i el que podem i ens proposa, no, el receptari català és abrumador, és realment increïble, no?
0: I tant. Doncs mira, jo no sé, després ja m'ho diràs, quin és el teu plat favorit de la cuina tradicional catalana, però sí que ho hem preguntat a una part dels nostres oients i anem de seguida a descobrir quin és el plat favorit de la cuina catalana.
2: A mi m'agraden molt els canelons, que és un menjar molt típic de Catalunya, que es menja el dia de Sant Esteve.
3: A mi me gusta mucho la sopa de galet i la fricandó.
4: Per mi són els canelons, amb una bona beixamel, canelons de carn d'olla, boníssims.
5: Per mi el meu plat preferit de la cuina catalana és el trinxat de la Cerdanya.
6: Hola, em dic Bruna i avui us diré dos plats de la cuina catalana. Un, els peus de porc. Dos, la crema catalana.
7: A mi el que més m'agrada és el pollastre rústic.
8: Mi plato preferido es el fricandó con bolets. Está para chuparse los dedos, buenísimo.
9: Jo potser m'inclinaria, doncs, per uns canelonets o una escudella amb la seva sopa de galets. Això no pot faltar mai.
10: A mi el plat que m'agrada, típic català, és l'escudella per Nadal. Boníssima.
11: Un dels meus plats preferits seria un suquet de peix, amb un bon peix fresc i unes bones patates. I com es fa aquí sempre, fent xup-xup.
12: Per mi és una molt difícil elecció, però em quedo amb els cargols a la llauna i el fricandó de vedella. Visca la cuina catalana!
0: Bé, què t'ha semblat el repertori?
1: Bueno, genial, no, espectacular, sobretot la Bruna, no? Aquesta nena que es decanta per uns peus de porc i l'altra, no me'n recordo què era, però...
0: Una crema catalana.
1: Ah, la crema catalana, clar, lògic, un dolç. Sí, espectacular, no, molt bé. És un reflex, o sigui, de fet, el plat més escollit com a plat representatiu de la cuina catalana van ser els canelons. Jo crec que representa molt bé el que som. És un plat de reaprofitament, és un plat que fa festa, no? És un dia de molt, molt, molt, molt especial, únic realment culturalment, perquè a la resta d'Espanya no es fa, sí que la resta de dies sí, però és un plat totalment nostre, no? Sí que és, si vols, és un plat que pot tindre aquest vincle amb la pasta i de més, no? I que pot venir del... Segur que si ens ho posem a estudiar i analitzar, aquí trauríem alguna polèmica, no?, de si són catalans i són italians d'on venen, però està clar que és un plat de reaprofitament, perquè al final...
0: Els hem fet nostres, això sí.
1: Sí, totalment, no? I és un plat de que el que fem és aprofitar el que hem menjat a l'escudella i la cardolla.
0: Hem d'anar acabant, Nacho, no tenim més temps. Digue'm molt ràpidament el teu plat i així tancarem.
1: Per mi, l'escudella i la cardolla, sí.
0: Molt bé.
1: La de la meva mare, que no, vamos...
0: Jo em quedo amb tots, no trio.
1: Molt bé, molt bé.
0: Nacho, si no ens veiem per festes, que tinguis un bon Nadal, que vagi molt bé.
1: Bon Nadal. Bon
0: gràcies.
1: Adéu-siau.
0: Gràcies.

0: Quise hacerme médico para poder servir a los demás. Y debido a eso lo he perdido todo. Pero también lo he ganado todo. He compartido la vida de pacientes y miembros del personal del hospital. He reído con ellos y llorado con ellos. Y eso es lo que quiero hacer con mi vida. Pongo a Dios por testigo de que sea cual sea su decisión de hoy, Señor, he decidido convertirme en el mejor médico que haya conocido el mundo. Ustedes tienen autoridad para impedir que me gradúe. Pueden impedir que consiga el título y la bata blanca. Pero no pueden controlar mi espíritu. No pueden impedir que aprenda y tampoco pueden impedir que estudie. Ahora pueden elegir entretenerme como colega profesional, apasionado, o como marginado sin pelos en la lengua, pero igualmente inflexible. En ambos casos quizás sigan considerándome una espina. Pero les prometo una cosa. Soy una espina que no desaparecerá.
1: Patch Adams, un film del 1998 que a Vesper On no li ha agradat mai a l'autèntic Patch Adams, que actualment té 80 anys. L'odia. Considera que va sacrificar el missatge que ell va transmetre per aconseguir un efecte purament comercial. Es refereix al fet que no recull, o que el film no recull el seu activisme i que el retrata simplement com un individu divertit, molt de la broma i prou, sense els valors humanístics que ell volia aportar a la medicina. Una altra pel·lícula que parla de les interioritats hospitalàries i del factor humà, per bé o per a mal, en el tractament dels pacients, és El bon doctor, del 2011, amb Orlando Bloom. No s'ha de confondre amb una sèrie de televisió de Netflix que té aquest mateix títol. Aquí hi trobem un personatge als antípodes de Patch Adams. Aquí el bon doctor és un metge que només busca el reconeixement i que no desperta cap simpatia entre els seus pacients, ni tampoc a les infermeres. Un dia, però, arriba una pacient de 18 anys amb una infecció renal. El tractament que ell li aplica funciona. La família de la noia n'està molt contenta i la falaga. La falaga tant que ell, per no perdre la pacient, li atura la recuperació. Però va massa lluny i sense voler la mata. No és el final de la pel·lícula, eh? Passen més coses. Nosaltres tancarem aquest cinema a la xarxa que ha tingut Ayman Triqui a les vies de so i que avui hem dedicat als errors mèdics amb una de les cançons de la banda sonora del Bon Doctor. Plató va dir: allà on s'estima l'art de la medicina, s'estima també la humanitat. Fins la setmana vinent, amics.

0: curiositat interessant és que els plàtans que mengem avui són gairebé tots clons entre si. La majoria de plàtans que es venen en el món pertanyen a una varietat anomenada Cavendish banana. A diferència de moltes altres fruites, aquests plàtans no es reprodueixen amb llavors normals, sinó que es cultiven plantant parts de la mateixa planta mare. Això vol dir que genèticament la majoria dels plàtans Cavendish són pràcticament idèntics. És com si milions de plantes fossin còpies de la mateixa original. Aquest sistema és útil perquè garanteix que tots els plàtans tinguin un gust i una forma molt semblants, una cosa que facilita la producció i el comerç mundial. Però també té un inconvenient important. Si apareix una malaltia que afecta aquesta varietat, pot atacar gairebé a totes les plantes alhora perquè tenen el mateix ADN. De fet, al segle XX ja va passar una cosa semblant amb una varietat molt popular anomenada Gros Michael Banana, que pràcticament va desaparèixer a causa d'un fong. Per això, avui dia els científics investiguen noves varietats de plàtans més resistents.
1: Aquest estiu, queda't amb nosaltres.
2: La ràdio amb samarreta.
1: La informació més propera a tu
2: i la millor música.
1: La ràdio amb samarreta. Calaix Actiu. Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto, periodista i professor.
3: Fa 25 anys es va estrenar la primera pel·lícula d'una trilogia que va ser un petit miracle pel fet que es van rodar les tres pel·lícules seguides, per l'escala de la producció i per les localitzacions a l'altra punta del món. I tot plegat sense cap garantia que la primera de les tres funcionés, una aposta que avui en dia seria impensable. Estem parlant de la trilogia del Senyor dels Anells i en parlava el director i coguionista de la pel·lícula, Peter Jackson, poc després de l'estrena de la primera pel·lícula.
4: It's really, you know, a tribute to New Line Cinema, because
3: Jackson deia que de fet era mèrit de New Line Cinema perquè van fer una aposta que creia que probablement passaria a la història com una de les grans apostes de Hollywood de tots els temps, perquè ningú no havia dit mai: pagarem tres pel·lícules cares, de gran pressupost i molt complicades, i les rodarem totes seguides abans fins i tot d'estrenar la primera, perquè ni tan sols sabem si la primera funcionarà o no a la taquilla. Però l'aposta va sortir molt i molt bé a la taquilla i els reconeixements de crítica i indústria. El Retorn del Rei va ser la primera pel·lícula de fantasia a guanyar un Òscar a millor pel·lícula, provocant que el gènere deixés de ser considerat menor i va atraure nou públic a les obres de Tolkien i també de tota la fantasia en general. De fet, sense aquest èxit, segurament HBO no s'hauria arriscat mai 10 anys després a produir la sèrie de Joc de Trons. La clau de l'èxit va ser una mena de col·laboració entre Tolkien i Peter Jackson. Es van retallar fragments dels llibres, es van concentrar parts del material i es van adaptar personatges, però es va mantenir el cor temàtic de l'obra. Una obra que, segons explicava Tolkien a la BBC a finals dels anys 60, va créixer per proporcionar un món a les llengües que ell creava, i no a l'inrevés. Ara, 25 anys després, en un moment en què els estudis i les productores juguen sobre segur, és impensable que es repeteixi una aposta d'aquest estil, però curiosament aquest 2026 es començarà a rodar una nova pel·lícula hereva d'aquella producció amb Andy Serkis, l'actor que es va convertir en Gollum a les pel·lícules originals, com a director, i recuperant personatges, actors i equip d'aquells anys de producció. S'espera que l'any que ve arribi The Hunt of Gollum, la cacera de Gollum, que cobreix els anys en què Gandalf va desaparèixer a la comarca i va mirar de trobar aquest personatge clau de la trilogia. Mentre esperem aquesta nova pel·lícula, podem mirar les tres pel·lícules originals doblades i subtitulades al català a Netflix, HBO i Rakuten, i també subtitulades a Prime Video.
1: Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.
5: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
6: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. Aquest dilluns 10 d'agost s'han posat en marxa les obres de millora dels edificis d'infantil i primària de l'Institut Escola Catalunya. Ho ha anunciat l'alcalde Josep Maria Vallès a través del seu compte d'Instagram. Estava previst que les obres comencessin molt abans, però s'han acabat endarrerint a causa d'una incidència administrativa en el procés de licitació. Un cop resolta la incidència, finalment s'inicien aquests treballs de millora, que està previst que tinguin una durada de 12 setmanes i inclouen la renovació de paviments, revestiments, portes i acabats, així com diverses actuacions per solucionar filtracions i entrades d'aigua. Les obres, doncs, coincidiran amb l'inici de curs, un fet que preocupa a les famílies sobre com acabarà afectant els infants del centre. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya renovarà el tram de via comprès entre les estacions de Gràcia i Sarrià en la línia Barcelona-Vallès entre els dies 11 i 23 d'agost. Les obres de renovació comportaran talls de circulació en aquest tram, de manera que, mentre durin els treballs, s'oferirà un servei alternatiu d'autobusos que cobrirà el recorregut entre les estacions de Gràcia, Sant Gervasi, Muntaner, La Bonanova, Les Tres Torres i Sarrià. El trajecte el farà per la Via Augusta. Les obres s'han programat en unes dates de baixa demanda amb l'objectiu d'intentar reduir el mínim d'impacte en les persones usuàries. Els treballs previs a les obres es van iniciar el passat mes de maig, però no han causat cap afectació al servei, ja que realitzaven en horari nocturn fora de l'horari comercial. I un total de 46 oficines de correus de la província de Barcelona, entre les quals la de Sant Cugat, s'han habilitat per presentar esmenes sobre el procés extraordinari de regularització de persones migrants. Es podrà fer fins al 30 de setembre sense necessitat de demanar cita prèvia i en horaris establerts. En el cas de Sant Cugat, serà des de 9:15 fins a 3:15. I en esports, l'entrenadora i tenista del Club Esportiu Valldoreix, Sònia Delgado, s'ha proclamat campiona del món més 45 aquest divendres a Lisboa amb la selecció espanyola. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari, constantment a les xarxes a cugat.cat.

0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
2: Què tal, com anem? Salutacions cordials d'Esteve Llop. Gràcies per escoltar-nos en una nova Hemeroteca de la Ràdio, aquesta nova edició d'un programa que, com sempre, fa repàs dels arxius històrics de la ràdio, no solament de la nostra emissora, sinó també de moltes altres. I ho fem, com sempre, en companyia de l'amic d'aventures, Jordi Caselles. Què tal, Jordi? Com vas?
3: Hola, Esteve. Doncs mira, molt bé. Ja ho deies en algun moment, no?, de comentar àmpliament, i la veritat és això, que sempre ho fem, eh? Traiem 5 segons de tall, 4 segons de tall, i en parlem 2 minuts, fixa't, eh? Jo crec que és una de les gràcies, de la Maroteca de la ràdio, és aquest valor afegit, no? Està molt bé, està molt bé. O sigui, perquè és clar, és que si no seria molt avorrit, no? De, tu vés escoltant això, anem posant a l'audiència talls i d'aquí no en diem res. Home, comentar-ho està bé, i tu fixa't, treure'n el màxim de detall d'una cosa que aparentment doncs pugui ser molt simple. Això, jo crec que estem fent escola, eh? De dir, anem a escoltar 3 segons d'una cosa, però tu ja veuràs la de coses que ens surten d'aquí.
2: Bé, i a més, que el que fem és tu i jo constantment improvisar, perquè guió, jo diria que potser un 1% dels nostres programes l'hem fet, que ha de ser allò un moment una mica especial, quan anem a algun lloc a fer un programa cara al públic, etc. Però si no, no fem mai guió, mai. Aleshores ho fem tot una mica sobre la marxa, fins i tot la playlist més o menys la tenim preparada, però molts cops també improvisem. O, per exemple, si avui comencem a gravar aquesta edició de la Maroteca i demà, o cap d'una hora, és igual, la tornéssim a començar pel motiu que sigui, és que no comencem mai igual, tampoc.
3: És així. Bé, però, escolta, d'això es tracta, no?, d'aquesta frescura. Al final, la ràdio no és allò que diem que és una conversa, no? Perquè, si no, seria un monòleg, no? O, si som dos persones, seria un biòleg, eh? Això és un acudit. Però al fi i al cap és això, és una conversa, i que quan més espontània pugui ser, millor.
2: Bé, de fet, jo crec que aquesta serà la gràcia d'aquí no gaire anys, en el moment en el que la intel·ligència artificial estigui donant plenament suport a la ràdio o a la televisió, en la qual es crearan continguts de forma pràcticament automàtica, sense esforç i amb contingut, diguem, de qualitat. Però, és clar, no és el mateix un contingut fet per una IA que no pas el contingut fet per una persona amb un cervell, en directe. I, per tant, crec que hem de posar en valor aquesta qüestió, perquè no és el mateix que tu posis uns paràmetres en un sistema que vagi aprenent i que, a més, agafi informació d'internet que no té per què ser 100% fiable, que no pas algú que, en principi, domina aquella matèria i t'explica el que sap i que, a més, ho fa en temps real. És a dir, que mentre hi ha una conversa, sorgeixen idees. I mentre hi ha aquestes idees, hi ha una interacció entre dues persones, en aquest cas tu i jo, que van donant el millor de si mateixos en aquell moment de concentració, i, per tant, això genera coneixement.
3: Sí, però tu creus que una IA no arribarà a aquest nivell?
2: És que ja hi està arribant.
3: Clar, clar. És que això espanta molt, eh?
2: Estava parlant l'altre dia amb una persona, amb un periodista que és professor de comunicació, que, de fet, estava pensant que un dia l'hem de convidar al programa, perquè ens expliqui coses, i m'estava explicant que fa por els productes que comencen a haver-hi. A nivell, per exemple, de realització audiovisual, hi ha sistemes que et fan uns vídeos amb notícies del que tu vulguis, que fa por. Ara bé, jo el que li deia era que crec que la cosa pot anar per aquí. Com pots sobresortir tu com a mitjà de comunicació quan estàs davant d'aquest paradigma? Doncs jo crec que d'aquesta manera, dient, t'has de refiar de mi, perquè jo sí que dono informació 100% contrastada i la fan persones, no la fa cap màquina. Que pots tenir el suport de la màquina, doncs, no ho sé, per generar una sèrie de continguts determinats que no siguin molt importants, com, per exemple, agafar notes biogràfiques d'algú. Bé, però per generar opinió, compte.
3: Sí, és molt interessant això que estàs dient, eh? Però quan has dit t'has de refiar de mi, compte que deixem la IA a part hi ha aquest... hi existeix això de que t'has de refiar. Vull dir, o sigui, dins el món del periodisme o dins el món del que sigui, ja hi ha persones de les quals tu pots dir, ui, d'aquest no me'n refio, o d'aquest sí que me'n refio. O sigui, aquest, ja hi ha una competitivitat per la veracitat de la informació que estan dient les persones. Aleshores, algú pot dir, i per què si ho està dient un humà té que ser cert? Perquè té la capacitat, si volgués, d'enganyar. I una màquina no.
2: T'ho diré d'una altra manera.
3: Sí, la màquina sempre ens diria la veritat.
2: T'ho diré d'una altra manera. Tu et refies, per exemple, d'una notícia del Mundo relacionada amb la política catalana, per exemple?
3: Clar, clar, correcte.
2: O, per exemple, et refies, què et diria jo, d'una notícia sobre societat d'una revista especialista en música.
3: Sí, sí, està clar.
2: Aleshores, jo vaig una mica per aquí. És a dir, arribarà un punt que hauríem de ser capaços de saber, i jo crec que ho podem saber en el moment que precisament els mitjans facin gala d'això, que es digui, no, és que tota la nostra informació i tot el nostre contingut està generat per persones i en cap moment es dona la confiança a la intel·ligència artificial, per exemple. I llavors, això crec que serà un plus... I, per tant, tu sabràs com a consumidor, usuari, client d'aquella plataforma digital que allò té una veracitat, per exemple.
3: Sí, sí, aquest valor afegit de fet per humà. Fet per humà. Doncs, és així, i això que deies tu d'aquest professor que et deia, no? Jo ja he vist un petit tràiler cinematogràfic fet totalment per allà. No estic parlant del que es diu amb el món del videojoc, un gameplay... Que simplement doncs, seria una seqüència generada per ordinador i dibuixada expressament i feta amb ordinador, sinó una seqüència cinematogràfica d'una parella passejant per un riu amb gent, amb cotxes. O sigui, allò és una imatge real, eh? La veus? O sigui, no s'ha, ja es veu que no s'ha fet per ordinador, però sí que ho ha fet un ordinador. I a més no existeix aquella imatge. No existeix, no és cap lloc del planeta. Però et puc assegurar que és igual com si estiguessis veient un documental.
2: Bé, això podríem dir que és una creació artística generada per un ordinador. I aquí ja influiria la qüestió dels drets. És a dir, s'està utilitzant algun tipus d'imatge o un so d'una veu, per exemple, d'algú? Perquè no sé si vaig arribar a compartir, per exemple, fa uns dies em va sortir pel YouTube, un vídeo de cançons, algunes ja fetes i altres ja no, o sigui, encara no, diguem, dels Beatles, inèdites o altres versions alternatives que estan enregistrades, però que s'han modificat i s'han enllestit a partir d'allà, i és espectacular. O sigui, realment, aquí és sorprès que una màquina pugui arribar a fer una cançó que sona, i tu creus 100% com si fos dels Beatles, i no ho és.
3: I no ho és. Bé,
2: doncs, això és una altra història, eh?
3: Doncs amb això d'aquestes imatges, aquest vídeo, igual, eh? O sigui, no, sobretot no parlo d'un videojoc que avui en dia es veu molt bé i recreen escenes i ciutats. No és aquest el cas, sinó que realment és com si s'hagués anat a rodar en un lloc que realment no existeix.
2: Bé, si et sembla, anem a parlar una mica de ràdio després d'aquesta introducció, que jo crec que d'aquí uns anys aquesta conversa que acabem de tenir avui tindrà rellevància.
3: Sí, tindrà rellevància.
2: Serem visionaris. Va, doncs anem a un tall del 28 de desembre de 1991, el dia de Sants Innocents, de fa una mica més de 3 dècades, amb el malauradament desaparegut Jordi Tardà, el seu Tard de Tardà, on parlava de Mark Knopfler de Dire Straits.
4: Comfort, Joy i A Fistful of Ice Cream, les tres peces que conformen el maxi Comfort and Joy, banda sonora de la pel·lícula de mateix títol, composta, produïda i interpretada per Mark Knopfler dels Dire Straits, una autèntica peça de col·leccionista. I continuem amb el Mark Knopfler de bandes sonores, sentint ara la versió single, que és diferent a la de l'LP, de la peça The Long Road, de la pel·lícula The Call. The Long Road, en la seva versió single, una de les peces de la banda sonora The Call, de Mark Knopfler. I de Mark Knopfler tot sol, passem ara a una de les seves bandes, els Notting Hillbillies, amb una peça inèdita titulada Lonesome Wine Blues, que només s'ha inclòs dins un maxi, un dels maxis que van fer els Notting Hillbillies, exactament el Feel Like Going Home. Anem a sentir, doncs, els Notting Hillbillies de Mark Knopfler amb aquest Lonesome Wine Blues. Lonesome Going Blues, una peça inèdita, estranya, rara, dels Notting Hill Billies. I dels Notting Hill Billies passem a l'altra banda de Mark Knopfler, els Dire Straits, sentint ara la cara B del single Walk of Life, la peça du per títol One Wall. One Wall, la cara B del single Walk of Life dels Dire Straits. Continuem en cares B de singles. Ara anem la cara B del single Industrial Disease, una peça amb un títol molt divertit. Badges, pòsters, stickers and t-shirts. O el que és el mateix, xapes, cartells, adhesius i camisetes Dire Straits. Una de les peces més divertides dels Dire Straits, aquest Badges, pòsters, stickers and t-shirts, la cara B del single Industrial Disease. I ara, família, repetirem la història d'abans. Abans hem sentit sencer el maxi-single de Comfort and Joy amb les seves tres peces. Ara sentirem íntegre també un single benèfic que van fer els Dire Straits amb una peça prou coneguda per tots vosaltres, com és el Your Latest Trick, i dues peces que s'inclouen així mateix a la banda sonora de la pel·lícula The Call, produïda, interpretada, composta per Mark Knopfler. Les peces són Irish Boys and The Road. Endavant, doncs, Mark Knopfler, primer amb els Dire Straits, amb aquest Your Latest Trick, i després amb Irish Boy i The Road. Tot en versió single d'aquest single benèfic de Dire Straits de Mark Knopfler. Dia que es fa celebrar el famós festival de Live Aid a l'estadi de Wembley de Londres. A part de sentir aquesta peça, i si tenim temps, sentirem també del mateix festival Live Aid els Dire Straits fent el Sultans of Swing.
1: La Maroteca de la Ràdio.
2: Tarda, tardà, 28 de desembre de 1991, fent una selecció de singles dels Dire Straits i de Mark Knopfler en solitari. Comentar ara, Jordi, tal com anàvem parlant fora de micròfon, d'entrada aquesta última frase que diu el Jordi, que m'ha recordat una qüestió que fa temps pensava i que encara no hem comentat aquí en el programa. Deies, i si tenim temps, escoltarem. Clar, no té molt sentit que això sigui en directe. Per tant, entenem que aquest era un programa en aquells moments, o almenys un tros de programa enregistrat prèviament, perquè quan tu estàs gravant un programa que sortirà després d'un butlletí de notícies que mai acaba a la mateixa hora, i per tant no saps exactament en quin minut i segon estàs d'aquella hora de programa, doncs no pots afinar gaire bé, i per tant, entre la publicitat també que hi poden posar entremig o abans del programa, i les notícies, doncs no pots apurar. I per tant, què fas? Doncs, per exemple, si el butlletí de notícies més la publicitat d'aquella hora dura 10 minuts, això vol dir que tu has d'enregistrar 50 minuts. I per tant, si l'última cançó dura 5 minuts, fent números rodons, al minut 45 màxim t'has d'haver acomiadat, perquè quan s'acabi la cançó ja sonin els pitos, els senyals horaris de la següent hora. I per tant, per això hi ha aquest comodí, que és quan enregistro un programa que mai tindrà la mateixa durada en antena que la que jo estic enregistrant, doncs deixaré un coixí, un marge, que serà una cançó que acomiadaré. Però clar, ell volia, suposo que encara li sobrava una miqueta de temps, i no tenia clar si aquella cançó podia entrar sencera o no, i per això diu, si tenim temps, escoltarem. Aquest és el motiu d'aquesta frase.
3: Bé, bona explicació. Anàvem fent una mica de broma amb l'anglès, amb tot el respecte del Jordi Tardà, dels Dire Straits. Estrets. Feia gràcia. Amples,
2: bé,
3: estrets.
2: És una de les coses que fa que reconeguis algú en antena, la seva manera de parlar.
3: Sí, és que era un estil únic i, escolta'm.
2: També fixa't que estava aquesta vegada com molt pausat.
3: Jo el veia apagat.
2: Sí, bé, jo crec que té sentit, perquè estava enregistrant un programa, no l'estava fent en directe. Jo crec que va bastant per aquí, a part del seu estat d'ànim en aquell moment, però jo crec que té bastant a veure amb aquesta qüestió. Bé, seguim amb més coses. Ara anem a un programa que va ser molt especial. Va sortir a l'aire el 1999, el dia en el qual es celebrava el 20è aniversari de Radio Club 25.
5: Hoy celebramos el 20 aniversario, el día 1 también hubo programación especial. Y lo primero que sonó fue esto.
6: Radio Club 25.
5: ¿Qué te recuerda esto, Lola?
6: Hombre, la primera sintonía de Radio Club 25.
5: Qué pasión, ¿no? Qué energía.
6: Yo todavía no estaba, ¿eh?
5: Pero tú no estaba. Pero qué entrañable, ¿no? Recordar toda la gente, profesionales que han pasado por aquí durante estos 20 años, ¿no?
6: Sí, porque además precisamente en estos días que estábamos haciendo un poco de memoria de la gente que había pasado por Radio Club 25 durante estos 20 años, nos ha salido una lista de aquellas, bueno, por decirte nombres, pues por ejemplo está Miquel Calzada, más conocido como Miki Moto, también está Carles Cuní, Fernando del Collado,
5: Alberto Maya,
6: Jordi Casuliva, Juan Luis Ferrer, bueno, un montón de...
5: ¿Y toda esa gente va a estar esta noche en Luna Mora?
6: Pues sí, sería interesante. Están invitados todos, ya lo saben.
5: Vaya, a partir de las 12 en el Luna Mora, en el Puerto Olímpico, debajo de la torre del Hotel Ars, ¿no?
6: Exacto.
5: Bueno, ¿y qué va a pasar esta noche?
6: ¿Qué va a pasar? Bueno, pues al hablar de una emisora musical y que acaba de cumplir 20 años, lo más significativo pues es que suenen estos 20, la mejor música de estos últimos 20 años de Radio Club 25, que bueno, imagínate toda la música que hay para parar un tren, como se suele decir, y bueno, luego aparte se acaba el pasaporte del Club 25 FM, la gran aventura, y eso significa que el ganador que más puntos ha conseguido en ese pasaporte se va a llevar 3 millones de pesetas.
5: 3 millones de pesetas.
6: Sí.
1: La Maroteca de la Ràdio, un viatge al passat de la teva ràdio.
2: Atenció, encara en pessetes, aquest import que sorprèn, 3 milions de pessetes.
3: 3 milions de pessetes.
2: Déu-n'hi-do,
3: 18.000 euros.
2: Correcte. A part de l'actualització, perquè estem parlant d'un document de fa 25 anys, és a dir, que déu-n'hi-do.
3: Estaven tots, Carles Cuní, Alberto Maya, Miki Moto, Miquel Calzada, conocido como Miki Moto.
2: Per cert, vaig estar en converses amb un DJ d'aquella època de Ràdio Club 25, en Roman Armengol, a veure si podem quedar un dia amb ell i que ens expliqui històries d'aquella època també, perquè pot ser molt interessant.
3: Doncs i tant.
2: Bé, ja que estàvem escoltant una trucada, m'ha vingut al cap posar-vos un tall sobre la marxa de les trucades que tenien lloc al Track Dance de Matadepera Ràdio, el programa que feia jo mateix la primavera, hivern-primavera de l'any 1997. Un programa on sempre ens ho hem passat molt bé, tu i jo, recordant aquells moments en els quals teníem trucades d'oients de barriades, bàsicament de Terrassa. Anem a escoltar una mostra enregistrada aquell 1997 a l'antena de Matadepera Ràdio.
7: Doncs bé, sembla ser que tenim la primera trucada del programa, quan falten 3 minuts per arribar a 2:15 de la nit. Bona nit.
8: Hola, bona nit.
7: Què tal?
8: Bé.
7: Com et dius, tu?
8: Raquel,
7: des d'on truques?
8: Des de Camparellada.
7: Camparellada, molt bé. Què et sembla el programa, de moment?
8: Està molt bé.
7: Sí?
8: Sí.
7: Molt bé, doncs per què trucaves?
8: Perquè em fiquessis una cançó.
7: Aviam, nosaltres te l'apuntem. Tenim aquí a l'altra banda de la peixera la Laura Casas i l'Encarna Rodríguez, que ens apuntaran totes les coses que vosaltres aneu dient a la producció. Estan elles dues, molt maques. Molt bé, doncs estaves dient que volies demanar un tema.
8: Sí.
7: Digue'm.
8: El de Giro en Gira o algo així.
7: El Z100.
8: No sé.
7: El d'Arriba Arriba.
8: Sí, sí.
7: Val, la nova, la cançó nova de Z100 que es diu Enon Finiché Cui.
8: Sí.
7: Molt bé, doncs te la posarem més tard, la tindrem cap a aproximadament d'aquí mitja hora, més o menys.
8: Vale, que puc saludar a Laura Casas.
7: Oh, i tant.
8: Sí, que va a la meva classe, un salut. Ah. I que serà la primera vegada que m'escoltarà parlar català, Això és un esforç per mi i tot.
7: Ja ho sents, Laura?
8: Molt bé.
7: No voldrà dir res. Està davant d'un micro, però no crec que vulgui dir res, oi que no, Laura? Doncs, Raquel, però m'agradaria que recordessis el telèfon perquè algú altre truqués. Em pots recordar el telèfon?
8: Sí, el 730-0000.
7: Doncs vinga, animeu-vos i truqueu-nos. Gràcies, Raquel, per haver-nos trucat i espero que repeteixis la setmana que ve.
8: Vale.
7: Vinga, doncs.
8: Vale,
7: adéu-siau.
1: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Casellas i Esteve Llop.
2: Doncs un document que, mira, concretament no ho tenia aquí indicat, correspon a la primera edició de febrer de l'any 1997 d'aquest Track Dance. Com veiem, doncs anàvem ja forts, Portàvem dues amigues a la producció que fan trucades. Al principi va costar una miqueta, però aquesta va ser la primera trucada i a partir d'aquí va ser un no parar. I ens ho vam passar bé, Jordi? Tu que en aquella època també vas estar per allà. Déu-n'hi-do,
3: sí. Era un programa molt fresc, home, molt dinàmic, això de rebre trucades i no saber què passarà en cada moment i cada trucada i què diran i a qui saludaran i n'hi han de més, encara n'hi han de més mítiques.
2: De més sucoses, sí, sí.
3: De més sucoses, sí, sí, sí. Però això està bé, poses en contacte gent, no? Clar, és un punt de trobada, és un meeting point a la ràdio, no? I poses en contacte gent, però això està molt bé. que truquin i a través de la ràdio es parlin. Ara ens parlem per WhatsApps. Bé, és diferent.
2: Vinga, anem ara a documents històrics de la nostra emissora de Ràdio Sant Cugat. Anem amb una promoció del programa Sant Cugat Avui, amb la veu d'Àlex Blázquez, de l'any 1989.
9: Sant Cugat Avui, l'informatiu. Tota l'actualitat local i comarcal a Sant Cugat Avui, l'informatiu. A 2:15 del migdia a Ràdio Sant Cugat.
2: T'has fixat aquí, Jordi, amb la veu de l'Àlex, que no té res a veure amb la que nosaltres coneixíem, eh? Jo crec que és el document més antic que tinc amb la seva veu. I, de fet, té molt sentit que digui això perquè Ràdio Sant Cugat va estar tancada entre 1986 i 1989, com ja vam comentar aquí quan vam celebrar l'aniversari, el 40è aniversari de la nostra emissora. Aleshores, l'Àlex, doncs, aquí té una veu de molt més jove. I, sí, per tant, poc després de la reobertura de l'emissora devia ser quan van registrar aquesta promo, sí, del Sant Cugat Avui.
3: Bé, dic de molt més jove, però molt professional. O sigui, l'he vist molt neutre, molt pla, no? Sense, després d'aquestes pujades i baixades de to que ha anat desenvolupant amb el temps, no? Que va anar fent. O sigui que jo l'he vist aquí molt correcte. Clar, estem acostumats a un Àlex Blázquez així molt... Ràdio Sant Cugat, no? D'una manera molt diferent.
2: Bé, suposo que eren els inicis, i d'una banda
3: però,
2: ja...
3: Doncs m'ha agradat.
2: Sí, no, molt bé. El que passa que et xoca, no? Perquè estàs acostumat amb una dicció i amb un to de veu i veus que aquí doncs, és més jove i que no té tanta experiència, no? Es nota. Molt bé, doncs anem a un altre separador del Sant Cugat Avui, del 1989, en aquest cas amb la veu de Ramon Grau, que va ser el primer director de Ràdio Sant Cugat.
10: L'actualitat local i comarcal, ara a la ràdio.
2: Déu-n'hi-do, una veu fonda, eh? Sí. I aquí, al final, com hem vist, amb un eco fet amb el Revox, així de fàcil.
3: Sí. Fa veu de senyor director.
2: Exacte, sí. Mm. Molt bé, doncs, més documents encara, i ara, ja que parlem del Sant Cugat Avui, anem a escoltar un tall precisament d'aquest programa, de bastant més cap aquí, de l'any 2002, 1 de febrer del 2002, amb la veu del nostre company periodista Esteve Sala.
11: Sant Cugat Avui, l'informatiu. Un programa dels serveis informatius de Ràdio Sant Cugat.
12: Continuem al Sant Cugat Avui d'aquest primer de febrer de 2002. Com dèiem, l'Associació de Veïns de Coll Favà espera rebre, abans del 14 de febrer, una proposta per resoldre la il·legalitat del vial de connexió i l'aparcament de l'avinguda de Francesc Macià. Els veïns també esperen que abans de finals de febrer s'acabin les obres d'urbanització d'aquest barri.
13: L'entitat veïnal i l'Ajuntament van tenir una reunió el passat mes de desembre i des d'aleshores els veïns estan a l'expectativa. En el darrer ple municipal es va retirar de l'ordre del dia una proposta de modificar el pla parcial de Coll Favà, un tema que els veïns consideren que no es pot tractar fins que no resolgui la urbanització del barri i la il·legalitat del vial de connexió. Escoltem el president de l'entitat veïnal, José Antonio Jorques.
14: Es va portar una grata sorpresa que el senyor alcalde retirés aquest punt de l'ordre del dia, amb el qual volia dir que buscava una conciliació, una transacció amb els veïns i, bueno, estem esperant i disposats a veure si l'alcalde ens fa la corresponent oferta.
13: José Antonio Jorques també espera que a finals d'aquest mes s'acabin les obres d'urbanització del barri, previstes per finals de l'any passat. Entre les operacions pendents destacant l'ajardinament d'algunes zones i l'ubicació de papereres i mobiliari urbà. José Antonio Jorques afegeix que també hi ha d'altres temes urgents al barri.
14: El que refasi, o millor dit, que es reconstrueixi de nou el que diem la plaça de la Creu de Coll Favà, mal dita plaça dura, però bueno, en aquests moments és un llarg que està allà i que hi ha que solventar, el tema dels camions, que han d'ubicar-se en un altre lloc, que estem parlant d'una zona residencial.
13: Entre les demandes dels veïns de Coll Favà també trobem l'enllumenat públic i la retirada de vehicles abandonats.
1: La Maroteca de la Ràdio.
2: Aquí teníem aquesta gravació del dia 1 de febrer del 2002 del Sant Cugat Avui amb la veu d'Esteve Sala i també aquesta altra noia, que en aquest cas no sé pas qui és, li haurem de preguntar potser el mateix a Esteve a veure si ell és capaç de recordar-se'n. I ara, atenció, perquè és que és curiós això, anem a una gravació de 10 anys abans del mateix programa també amb Esteve Sala, amb l'informatiu de Ràdio Sant Cugat, Sant Cugat Avui, juny de 1992, i aquí podrem veure les diferències, allò que diem sempre, de la veu d'una persona. En aquest cas, Esteve Sala.

0: l'informatiu. Tota l'actualitat local i comarcal a Ràdio Sant Cugat.
1: Hola, bona tarda, són 2:15 de la nit i comencem, com sempre, l'informatiu Sant Cugat avui.

0: La Festa Major de Sant Cugat 1992 s'inaugurarà oficialment aquesta tarda amb el pregó de festa a càrrec de l'àrbitre de primera divisió, Francesc Casajoana Rifà, precedit d'un cercavila per tota la ciutat. A part d'aquesta informació, destaquem moltes altres en titulars. L'alcalde de Sant Cugat, Joan Aymerich, destaca la importància de la Festa Major per mantenir la identitat de Sant Cugat i demana participació i comprensió als santcugatencs. La festa compta enguany amb un pressupost de 18 milions de pessetes i es perllongarà fins al proper dilluns. Més de 100 persones van assistir ahir a la inauguració de l'exposició de l'artista local Pep Blanes, on es recull la seva darrera producció sobre els claustres del monestir. L'exposició és, a més, un homenatge de l'escultor Arnau Cadell i es pot visitar fins al 25 de juliol a la Casa de Cultura. Promusa ha rebut més de 2.000 sol·licituds per accedir a un dels 133 habitatges que l'empresa construirà a Sant Cugat. Ahir a la tarda es van formar grans cues als locals de Promusa de la gent que va esperar l'últim dia per formalitzar la seva sol·licitud.
1: Sant Cugat Avui, l'informatiu.
0: A 8:45 del vespre començarà la Festa Major de Rubí a la plaça de Pere Aguilera de la ciutat vallesana. La Festa Major començarà amb el pregó a càrrec de l'alcalde de Rubí, Miguel Llogany i Paredes, i comptarà amb la col·laboració del grup Sí a la Tal i els geganters de Rubí. Els actes previstos per avui són, entre altres, l'audició de sardanes per la Cobla Ciutat de Girona a la plaça de Pere Aguilera a les 10 de la nit i el ball de nit amb les orquestres Quartes Dimensió i Ébano a 11:45 a l'Escardívol. A la plaça del doctor Guardiet de Rubí es realitza l'espectacle inaugural que comptarà amb la participació de l'actor Pepe Rubianes. L'espectacle inaugural de la Festa Major de Rubí es farà a 11:45 de la nit i el preu d'entrada és de 300 pessetes. Un any més, a Sant Cugat celebra la seva festa gran, una festa major que, com marca la tradició, començarà amb el cercavila del pregó. Enguany el pregoner serà el santcugatenc Francesc Casajoana Rifà, més conegut arreu de Catalunya i de l'Estat, per la seva trajectòria com a àrbitre de futbol. Un dels actes més destacats de la Festa Major d'enguany serà el Castell de Focs i les novetats seran els espectacles de carrer, segons ha dit en Jordi González. Un dels canvis que s'han fet en el programa de Festa Major inclou la participació en els Anastasios, una xerranga de Donosti que farà una cercavila pels carrers de la nostra ciutat diumenge. Per la Festa Major d'enguany també es farà servir l'espai lúdic que es troba als jardins del monestir. Durant la Festa Major, en aquest espai lúdic, format per un embalat, actuarà el cantant mallorquí, Tomeu Penya, i a més, l'espai s'utilitzarà per activitats infantils. La Festa Major d'aquest any, que comença avui i acabarà dilluns, té un pressupost de 18 milions de pessetes.
1: Sant Cugat Avui, l'informatiu.
0: La Fundació Cultural de la Caixa de Terrassa ja prepara la programació de música clàssica de l'any vinent. La programació de la temporada 92-93 costarà uns 25 milions de pessetes i crearà un dèficit de prop de 12 milions. La programació de música clàssica de la propera temporada comptarà amb una major presència d'orquestres simfòniques. El director de la Fundació Cultural de la Caixa de Terrassa, Eduard Vives, ha afirmat que la major presència de grups simfònics és causada perquè l'any vinent hi haurà moltes més orquestres simfòniques en gira per Catalunya. El director de la Fundació Cultural ha afirmat que la nova programació de música clàssica preveu contractar grans solistes per l'any vinent, com Victòria dels Àngels, Joan Moll o Nicanor Zabaleta. La finalitat de la propera temporada de música clàssica és diversificar el públic i facilitar l'entrada als joves.
1: Sant Cugat Avui, l'informatiu.
0: Res més per avui, això ha estat tot a Sant Cugat Avui, l'informatiu que els ha acompanyat en aquesta estoneta i que demà ho farà també a partir del 8:45 de la nit. A la part tècnica, Xavier Montero, i a la locució, Esteve Sala. Moltes gràcies.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. Hey, hey, hey, hey. La Maroteca de la Ràdio. Amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
2: Fixa't tu, Jordi, que només en 5 minuts de gravació hem pogut treure algunes coses a comentar. Per exemple, ara a nivell tècnic em venia al cap comprovar, jo ja ho sé perquè hi vaig estar, poc després, però pel so jo sé que les sintonies i falques que estàvem escoltant es reproduïen amb cinta de caset, perquè la qualitat de so és menor que no pas la veu de l'Esteve Sala a través del micròfon, perquè se sent doncs una gravació d'una cinta passada moltes vegades i que va perdent una mica de brillantor, no?, en aguts, sobretot. D'altra banda, un Esteve Sala, com hem vist, molt més jove, estem parlant d'una gravació de fa 32 anys, comparat amb l'altra gravació que fa una mica menys, era de 10 anys més cap aquí, més jove. I després també una qüestió que em fa gràcia comentar, que no sé si en parlen mai, que és quan t'enganxes perquè, per exemple, tens tos o se t'ha quedat la gola seca, i això és el que li ha passat en un moment aquí al final d'aquest butlletí a l'Esteve.
3: Sí, i a partir d'aquí crec que li ha fet gràcia i ja ha començat a patir per acabar l'informatiu, que és allò que, sí. Que ja veus que... és curiós, o sigui... Bé, curiós no, però és molt maco d'analitzar, de saber si una persona que està parlant està rient o no, o està somrient. No sé si m'entens, per on vaig.
2: Sí, perquè jo crec que la tensió dels músculs de la cara, no?, condiciona la manera de parlar,
3: clar,
2: la vocalització, el nivell també de la veu, clar, no?, del volum, i es nota que estava rient i mirant, a més, el tècnic que li diu en aquell moment el seu nom, que es diu Xavier Montero, que jo també el conec perquè vaig coincidir també en els meus primers anys a Ràdio Sant Cugat, i segur que l'estava mirant i se li va escapar aquest mig riure.
3: Bé, jo, per exemple, ara estic parlant doncs així somrient, no? Entenc que es nota. És allò que telefònicament en diuen la sonrisa telefònica. Uh-huh. Però bé, és un exercici curiós. En canvi, si estic parlant d'aquesta manera, no es nota si ara estic rient, perquè no ho estic, no? Però tu fixa't com canvia. Anem desgranant coses de la veu, postures de la boca, com sona això a través d'un micròfon.
2: Fins i tot el so de la sala, perquè també, com que jo conec l'estudi, que tu també coneixes perfectament, on es feia el programa, l'estudi 1 dels antics estudis de Ràdio Sant Cugat, al carrer Sant Jordi número 5, doncs se sentia el soroll de la taula de fusta que hi havia, per exemple, amb un eco especial, perquè també aquella sala no estava del tot ben acondicionada. Allò era un local random que es va utilitzar per fer els estudis, i el que es va fer va ser adaptar l'espai que hi havia en funció del que necessitava l'emissora, però l'acústica no era la millor, perquè hi havia vidre en un lateral i al darrere del locutori, i clar, com que era un espai una mica gran i amb molt de vidre, i a més era totalment paral·lel les parets, doncs això fa que hi hagi més rebot. Perdó, hi havia el vidre de la peixera també. O sigui, hi havia tres vidres diferents molt grans, i això fa que hi hagi una acústica força dolenta. Això avui dia, clar, amb un estudi previ acústic, doncs pots ja condicionar la sala de manera que soni molt millor, però en aquells instants no era així. En fi, històries de la ràdio que anem parlant cada dia aquí a la Maroteca de la Ràdio, i ara anem molt enrere en el temps. Anem a l'any que vam néixer tu i jo, Jordi, 1976, moment en el qual va néixer Ràdio 4, la primera emissora, després de la mort de Franco, que va emetre parlant en català. Ho va fer des dels seus inicis, i afortunadament no es va tancar aquesta emissora, perquè recordem que en dues ocasions, ja fa bastants anys, es va plantejar des de Ràdio Nacional el tancament d'aquesta emissora per qüestions pressupostàries, però afortunadament no ha sigut així. Doncs anem a una de les primeres gravacions que vaig trobar en unes cintes que ja en vam parlar a la casa del poble, a casa de la meva sogra, i allà va aparèixer, entre altres gravacions, aquesta, que jo dato de ben bé els inicis de Ràdio 4.
4: Són 2:45 de dues. La temperatura 9 graus a la plaça de Catalunya. Des d'ara volem que Ràdio 4 sigui la vostra emissora. Per això ens interessa saber què en penseu. Digueu-nos des d'on ens escolteu. Quin tipus de programes us agraden? Quina és la música que preferiu? Escriviu-nos, si us plau, a Ràdio 4, Ràdio Nacional d'Espanya, Passeig de Gràcia, número 1, Barcelona. I ara, tota la picardia de Guillermina Mota amb el couplet Remena nena. Després, per la banda, Lira castellonenca, Pepita Creus, i per en Pau Riba, llàgrimes i petons.
1: La Maroteca de la Ràdio.
2: Fixa't, molta informació també en aquest tall tan breu, eh? Primer que us he de dir que no sé de qui és aquesta veu, això ho haurem de preguntar als històrics col·laboradors nostres perquè ens ho puguin dir. En segon lloc, fixa't, els estudis estaven encara, bé, encara, va ser on van néixer, on hi havia abans Ràdio Nacional, el Passeig de Gràcia número 1, un lloc paradigmàtic i fantàstic per tenir una emissora de ràdio. Imagina't, és que estàs al mig del rovell de l'ou, eh?
3: Totalment. Sí, sí. Passeig de Gràcia número 1, ara, exactament, que hi ha allà, és la... Què estem parlant? De la cantonada, sí, Planta serà... Catalunya, on hi ha l'Apple?
2: Sí, jo diria que és allà. I allà, a més, hi havia estudis que ara al públic molt grans, amb seients que es podien anar a veure el programa que es feia en directe en aquells moments, prèvia reserva, i això era, vaja, paraules majors. Ara recordem que Ràdio Nacional a Catalunya està al carrer Roc Boronat, al Poble Nou, sí. I per tant és una altra història, uns estudis més moderns i un emplaçament molt xulo, però la gràcia que tenien aquells estudis al Passeig de Gràcia, davant de la plaça de Catalunya, allò era,
3: sí,
2: excepcional.
3: De fet, anaven de punta a punta, estaven ubicats a l'antic Hotel Colón. Uh-huh. Estaven ubicats allà i anaven de xamfrà a xamfrà. De fet, encara es conserva una mica la façana original del cantó esquerre, perquè anava des del que seria Passeig de Gràcia fins la Rambla Catalunya. O sigui, feia tot el xamfrà.
2: Imagina't, Déu-n'hi-do, perquè allà hi ha metres, és gran allò, eh?
3: Clar, exacte. I en tot cas, sí que si és el número 1, actualment doncs està ocupada per la botiga de la Poma Mossegada.
2: Molt bé. L'altra qüestió és aquesta pregunta o aquesta demanda de saber des d'on ens escolteu, per veure una mica, suposo, em faig jo la pel·lícula, comencen les emissions d'una emissora i potser no has tingut temps de veure exactament fins on està arribant la teva senyal. I, per tant, la locutora pregunta que, si ens escolteu d'un lloc una mica llunyà de Barcelona, diguem, doncs que ens digueu on sou, no?, per veure quina abast té l'emissió de l'emissor en aquells moments, no? Per tant, interessant, aquest document.
3: Això està bé, sí. Bueno, això se'n diu... exploració de mercat, no? Una mica en directe. Necessito segon arribo, doncs ho pregunto.
2: Bé, també seria tan fàcil com agafar un cotxe, alguna persona de l'emissora, sí, i també començar a moure's, no? Però clar, això potser pot suposar molts problemes de temps, no?
3: Sí, està clar.
2: Molt bé, anem a un altre document històric. En aquest cas ens facilita Albert Murillo, de Catalunya Ràdio. És un document de RKOR, d'un programa que es deia Estudio 21, per tant era en castellà, i sortia a l'aire l'any 1985.
5: Realmente suena magistral una orquesta como la de Ferrante Teacher, o incluso en contrapartida, tal como hemos hecho hoy, tal como hemos pensado hoy en nuestro programa, la orquesta, o simplemente él solo en algunos temas, Roger Williams, sus teclados y, por supuesto, su genialidad. Vamos a disfrutar de muchísimos temas importantes, conocidos, y vamos también a disfrutar de temas que, por circunstancias, no han llegado a nuestro país, pero que tenemos aquí para ofrecerles. Continúen con nosotros en nuestro Estudio 21. Estamos seguros que usted está disfrutando de estos minutos de radio, de estos minutos que hoy Estudio 21 dedica a las orquestas, concretamente a los teclados de Roger Williams y de Ferrante y Teacher. Desde Estudio 21, desde RKOR, hoy recogiendo el sonido de la trompeta, siempre presente, siempre intrigante, siempre melódico. Desde Estudio 21 vamos a acercarnos ya a los últimos minutos de nuestro programa escuchando temas instrumentales. Señores, feliz fin de semana, que ustedes lo pasen muy bien. Regresen con nosotros, con nuestro programa, el próximo lunes. Hasta entonces, buenas noches.
6: Hasta aquí. Estudio 21.

0: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Casellas i Esteve Llop. La Maroteca de la Ràdio, un viatge al passat de la teva ràdio.
1: Bé, com hem pogut veure, un estil molt més pompós, més fet a l'antiga, d'aquest Estudio 21, més el 1985 a RKUR i en castellà, cosa que jo no recordava, perquè jo tinc la visió, el record de RKUR locutat en català i com a programa de radiofórmula, bàsicament, com a emissor de radiofórmula, no pas amb un programa específic, doncs, de música orquestral i una mica històric, no? És a dir, que un document també interessant, eh?
2: Sí, parlàvem també de les qualitats de so d'aquests documents. Sobretot destacava la de l'anterior que hem sentit, no? Jo crec que d'aquest també. Déu-n'hi-do, per ser gravacions de tants anys i gravades amb un suport de cinta, no? el que bé s'arriben a sentir. I el bé que es conserven, perquè a més és que no es deteriora.
1: Exacte, és que aquí hi ha tres factors, eh? Primer, la qualitat del suport, pot ser més o menys en referència a la capacitat que té aquell suport. Després també, diguem, el tipus de cinta de caset analògic que utilitzis, tu, com bé saps, abans hi havia les de crom, les normals, llavors hi havia una gran varietat que realment es notava molt la diferència. Després també, l'estat de conservació, com dius tu, doncs, per exemple, si és una cinta que només s'ha gravat un cop i no s'ha posat més, aquella cinta està impoluta. En canvi, si l'has posat moltes vegades, fins i tot pot ser que s'hagi enganxat, i per tant et surt la cinta del caset, s'ha rebregat, etc. Això és una altra qüestió ja més complexa, eh? Llavors ja no sona tan bé. I per últim, hi ha també l'aparell que utilitzis per enregistrar. Si utilitzaves una platina de caset, per exemple, estic pensant en Akai o Tascam, que són marques japoneses, però que ja als anys 70 feien aparells de grandíssima qualitat, és que et puc assegurar que si estava en bon estat de conservació aquell aparell, se sent molt bé, molt bé.
2: Sí, sí, sí. No, és que fixa't, anem a posar en contrast que un CD, com a cosa tecnològica, digital, boníssima, un CD deixat sobre una taula o guardat en una capsa uns anys, deixa de funcionar. Perquè això m'ha passat.
1: Sí, no sé si es tracta de la tecnologia del cremat, per exemple, que això pot ser que falli, o també fins i tot el mateix CD, perquè jo recordo quan precisament estava en una botiga en la que veníem CDs verges, que n'hi havia de diferents preus, i n'hi havia alguns d'alguna marca que realment era fallant més que una escopeta de fira. És a dir, d'entrada ja hi havia alguns que després de gravar-los els podies llançar perquè no sonaven bé, però després, durant una temporada sonaven i al cap d'un o dos anys s'encallaven, sonaven malament. I n'hi ha altres que és que directament els posaves després de temps i ja no els reconeixia ni el lector. És a dir, que és curiós, eh, tot això.
2: Tot això és molt curiós. I sí que no perquè s'hagi avançat en algunes coses vol dir que siguin millors les noves que no les antigues. I anem a posar un exemple d'un disc de vinil ben conservat, sonarà sempre bé.
1: Sí, sí. Molt bé, anem a més gravacions. Ara anem una mica més cap aquí. 3 d'octubre del 2014. Anem a Ràdio Rubí per escoltar un programa del qual ja en vam escoltar un tall. La vida en ràdio. I en aquest cas, un programa com nosaltres que parlava de ràdio i en el qual, per exemple, hi havia convidats com Jordi Margarit i Lídia Juste.
3: Quan apareixen les ràdios municipals? Any 1979, principis dels 80. No hi havia Catalunya Ràdio. No hi havia RAC1, no hi havia, és a dir, ràdio en català amb prou feines la podies escoltar, la podies sentir. Per tant, en el que tu deies, Lídia, de diferents provatures en quant a programació, s'estava cobrint un aspecte. Hi havia Ràdio 4, prou, des de l'any 76, hi havia Ràdio 4 en català i totes les emissions. Evidentment que a nivell local de comarques, la ràdio privada, ja hi havia ràdio privada que emetia algunes hores, no pas totes, però parlo de Ràdio Olot, per exemple. Però és clar, dius Ràdio Olot, cony, aquí a l'àrea metropolitana de Barcelona no se sentia ràdio en català, no, aquí, tret de Ràdio 4.
4: Algun programa hi havia. L'Enric Frigola, abans inclús d'entrar a Ràdio 4, havia fet coses, eh?
3: No estic parlant dels franctiradors, com l'Enric Frigola o com el Salvador Escamilla.
4: Exacte, correcte, sí.
3: No?
4: Sí.
3: Això són franctiradors que anaven fent la seva, i ho feien no des dels anys 70, sinó fins i tot abans, el Salvador Escamilla.
4: Sí, els 6 i els
3: 9. Ja dic, hi havia emissions, programes, Home, jo havia participat amb l'Enric Frigola a el que havia estat Ràdio Associació, que en aquell moment era Ràdio Espanya de Barcelona, sí, fent la legió d'honor de la música en català. Aquell espai que durava mitja hora, i tot el que més, les 23 hores i mitja restants eren en castellà.
5: En castellà, sí, sí.
3: Fins que no entra Ràdio 4 no hi ha tota una programació global en català. Bé, les ràdios municipals tenen en aquell moment un deute històric, que és el d'anar establint criteris d'emissió i d'estandarditzar el català com a llengua de vehicular, com a llengua de comunicació. I aquest és un paper, i que, per tant, assagen produccions que després han recuperat i han fet d'altres emissores, com poden ser Catalunya Ràdio, com poden ser RAC 105, com poden ser Ràdio Flash, Ràdio Flashback, etc., tant a nivell musical com a nivell convencional. I arriba un moment que tot es resitua en el seu puesto, com és a finals dels anys 80, principis dels 90, que hi ha un ample ventall de comunicació en ràdio, i que aleshores assoleixen i van en el seu objectiu del seu paper de servir en el seu àmbit i amb els professionals, semiprofessionals i voluntaris i col·laboradors dels quals sempre s'han nodrit i per molts anys. Les ràdios de tota mena, perquè estar en una ràdio gran no vol dir que no hi vagis també moltes vegades, i per amor a l'arte. La ràdio local s'enganya aquell que diu no, és que és un banc de proves per formar nous professionals. Sí, també, però el sentit de la ràdio local és de servei a la localitat, de servei públic. I llavors hi ha dos aspectes aquí. Nosaltres dèiem en els anys finals dels 79-80 de que les ràdios municipals podien constituir els nous ateneus al segle XX, els ateneus que havien funcionat tant a finals del segle XIX, de reunió de gent que hi anava a passar l'estona i explicar les seves històries i després cantar, etc., o fer teatre. Doncs que les ràdios podien tenir aquest paper. Per tant, hi ha doble sentit aquí. Amb una ràdio local és fàcil endevinar si t'escolten o no t'escolten, perquè vas pel carrer. No passa com a les grans ràdios aquestes que va el locutor de torn i quan surt de la ràdio agafa el taxi, se'n va a casa o se'n va amb un sopar amb el polític de torn o amb el no sé qui. No, el que fa el programa de ràdio se'n va a casa perquè, cony, al cap de 3 minuts i mig ja està a casa, no? I per tant passa pel carrer.
4: Sí, sí.
3: I li diran... Aquí, avui heu dit això, vaya cagada. Oh, ostres, quina raó que teniu. O sigui, per tant, pulsar aquest ambient, d'una banda, pulsar aquest ambient és fàcil. És igual que les ràdios grans, que pots agafar un dia un taxi i veure si t'han sintonitzat en a tu o no t'han sintonitzat en a tu. O passes per un bar i sents, hòstia, mira, si aquest és el tal o aquest és el qual. I veus més o menys, pots copsar. Bé, doncs els de casa, els de Rubí, van pel carrer cap a casa o cap a vés a saber on, a fer la cervesa i ja li comenten i ja li diuen, ja pots valorar-ho. Però per altra banda, no només és aquesta la funció d'una ràdio local, sinó que és el de catalitzador, és el de dir a les entitats no sé quines, perquè no feu un programa de ràdio, perquè no us expresseu, les escoles com aquí hem vingut, etcètera. Sí, és aquesta altra història que no es mesura tant per un nombre d'oients, sinó per un índex de penetració social en les diferents, en el cos que dona vida associativa, cultural, a una població, a una ciutat.
5: No? Ja, és una mica l'altaveu, no? És a dir, aquí teniu l'altaveu, feu-lo servir, nosaltres posem els mitjans, bueno, com has parlat tu, com deies abans, Lluís, no? Un plantejament de dir, escolta, m'agradaria fer això, m'agradaria fer allò, intentem-ho, vinga, va, fem-ho. I això en col·lectius molt diversos, molt representatius de tota la ciutat, gent jove, no tant. Jo crec que aquesta és la virtut, per exemple, de la comunicació local. Un dia em preguntaven com era possible que a Ràdio Rubí tinguéssim tants col·laboradors i que durant tants anys això no ens hagués fet fallida o no hagués anat a la baixa. I deies, precisament per això, no? Perquè vam aprendre que calia allò oferir, i que quan tu veies la possibilitat de que un col·lectiu doncs pogués fer alguna cosa, li plantejaves, i encara que diguis, home, és que nosaltres sabem fer ràdio, no et preocupis, ja n'aprendràs, ja, ja, ja t'acompanyarem i ja ho faràs, però hem tingut molta sort i la gent, la veritat és que quan ho prova, quan prova la ràdio és una cosa que t'entra molt endins, i que quan ho proves i ho gaudeixes i ho fas i n'hi dones vida, realment doncs vols ser-hi sempre. I nosaltres tenim molta sort, la veritat és que sí, tenim molts col·laboradors, moltes propostes, no les podem encabir totes.
6: Bon dia, són les 7 del matí.
7: Bon dia, són les 8.
8: Bon dia i bona hora, benvinguts a Minoria Absoluta.
9: No toquis el dial, que et pico els dits.
10: Lo mejor antes de dormir se escucha en la ràdio.
11: Swing Flash.
0: La maroteca de la ràdio.
1: Curiós aquest document d'aquest programa que parlava de ràdio, La vida en ràdio, del 3 d'octubre del 2014, amb Lídia Juste, que deia una realitat d'aquells anys, que és no podem encabir tot el que ens demanden alguns col·laboradors a l'antena. Actualment és al revés. Tens forats i els has d'omplir. Per això una eina com, per exemple, la coordinació de continguts, l'intercanvi de continguts radiofònics a través de la plataforma de la xarxa, doncs fa que moltes locals amb molt poc pressupost, perquè són de poblacions petites i per tant amb poc pressupost, doncs puguin tenir continguts de qualitat a la seva programació. Però és que abans no era així. Abans hi havia tanta gent disposada a fer coses, també és veritat que potser no s'emetia 24 hores, que es posava programació nocturna musical, per exemple, i es començava a emetre, m'invento, a les 8 del matí i s'acabava a les 12 de la nit, i per tant, durant aquestes hores no hi havia prou espai per poder posar tots els programes. També hi ha una altra qüestió, no és el mateix coordinar un programa setmanal, un sol dia a la setmana, en diversos espais, que no pas un que s'emeti cada dia a la mateixa hora. Això és molt diferent, no? Per tant, aquests condicionants també s'han de tenir en compte. Però en qualsevol cas, les coses com han canviat,
2: M'he sentit identificat quan la Lídia ha dit això de que algú deia, bueno, jo no sé fer ràdio, bueno, però tu vine, nosaltres t'acompanyem, t'ensenyem, ja aprendràs, i que està bé aquesta voluntat d'escola també, no?, de la ràdio local. I aquesta frase, no?, que deia que quantifiques, no?, la ràdio t'entra molt endins, no? Bé, és cert, està bé. Està bé, jo crec que era una de les coses també a reconèixer a Ràdio Rubí, no?, aquesta opció a poder entrar, gràcies doncs a això, a admetre molts col·laboradors, i que doncs també fos una escola per gent que volia tenir un primer contacte amb la ràdio i no sabia com fer-ho, i doncs Ràdio Rubí en aquest cas era una bona oportunitat.
1: Bé, tu i jo en som exemples, sí. Perquè jo hi vaig estar durant 3 anys fent aproximadament unes 4-5 hores al dia, i per tant a mi doncs se'm pagaven uns diners en concepte de col·laboració. En canvi, en el teu cas, tu feies col·laboracions puntuals, bé si fos dins dels estudis fent control tècnic o bé fent unitats mòbils pel joc de dames, però ho feies de forma puntual, però tenies tota la llibertat de fer-ho, no? Per tant, és una bona manera de començar, d'aprendre, i jo sempre ho he dit, quan algú em pregunta què puc fer si m'agrada la ràdio, doncs vés una emissora local i vés allà, digues el que t'agrada fer i a partir d'aquí construeix, prova, potser alguna cosa no t'agradarà i veuràs que no se't dona tan bé i que en prefereixes una altra, però és un bon moment per començar. I això us ho animo, els que ens escolteu, si teniu ganes de fer algun dia ràdio, aneu a qualsevol emissora, evidentment podeu comptar amb nosaltres, amb Ràdio Sant Cugat, i començar a fer

0: 22 de juliol del 2023.
1: 22 de juliol del 2023, 22 de juliol del 2023. A veure, era aquest estiu, 22 de juliol, era aquest estiu anterior. 22, una pista 22 de juliol, està, feia calor, estàvem en algun lloc, estàvem fent una hemeroteca fora d'aquí.
0: Bé, no era una hemeroteca, era un Rock and Classics, en el qual tu hi eres com a oient, i era una festa major.
1: Ah, vinga, va, doncs això.
0: Era a Bellveí, la festa major de Bellveí.
1: És la festa major de Bellveí.
0: A la Segarra, i allà hi van fer un Rock and Classics que es van registrar en viu. Doncs vaig fer un petit speech abans de la gravació d'aquest programa, i ja per acomiadar el programa d'avui anem a escoltar aquesta gravació inèdita que no ha sortit a l'aire. Així doncs, la ràdio feta des de dins, o des de fora, en aquest cas també, en una plaça, a la plaça de Sant Jaume del poble de Bellveí. Gràcies per escoltar-nos. Fins aviat.
1: Fins aviat.
2: La ràdio acompanya, la ràdio ensenya, la ràdio ens fa pensar, la ràdio enamora. Quantes coses té la ràdio? Us ho heu plantejat mai? Nosaltres sí, ho fem cada dia quan escoltem la ràdio i cada vegada que tenim la sort de realitzar un programa de ràdio com avui. El 13 de setembre de l'any vinent farà 30 anys que em vaig posar per primera vegada davant d'un micròfon d'una emissora de ràdio. Va ser a l'estudi de Matadepera Ràdio, a 3 quilòmetres de casa meva, quan vivia a Terrassa. Encara ara recordo els nervis que vaig passar en aquells primers minuts de ràdio i la satisfacció que vaig experimentar quan dues hores després s'apagava el llum vermell del micro, que la setmana següent tornaria a obrir amb entusiasme. Com també us vaig explicar a l'inici de la sessió disco de la Festa Major de l'any passat, cosa que enguany, malauradament, enguany no podré fer, perquè DJ Nurka Argense tornarà a punxar dos anys després, a qui, per cert, li desitjo bona sort i encert aquesta nit, perquè no és gens fàcil punxar en una Festa Major d'un poble, doncs durant 11 anys vaig fer moltes sessions disco en Festes Major i diversos events privats com a DJ Llop. Punxar música en viu és realment apassionant, excitant i motivador, perquè fer feliç a la gent durant unes hores no té preu. Doncs bé, si ajuntem les dues coses, fer ràdio en directe, explicant petites històries i posant música per a fer passar una bona estona als qui ens esteu acompanyant, és molt engrescador. Per tant, excel·lentíssima regidora de Cultura i excel·lentíssim alcalde, gràcies per aquesta nova oportunitat que portarem a terme, com sempre, amb rigor, passió i orgull. Anem a enregistrar un programa que sortirà, en principi, en antena el proper 19 de setembre. Ja us avisarem.
3: La Maroteca de la Ràdio.
4: Soc el Dani Aguilar.
5: Hola, sóc en Roger Jové.
6: Hola, sóc el Jan Badosa.
7: Hola, sóc la Marta Bosch.
8: Hola, sóc el Jofre Llombart.
9: Hola a tots, jo sóc la Jenny Lozano.
10: Hola, sóc el Jordi Gràcia.
11: Hola, què tal? Sóc l'Ivan Medina.
12: Hola, jo sóc l'Àlex Ferre.
13: Em dic Virgínia Solà Díaz.
14: Em presento, jo em dic David Villena.
15: Ràdio Sant Cugat.
16: Ràdio Sant Cugat.
17: Ràdio Sant Cugat.
3: La Maroteca de la Ràdio.
18: Un programa de ràdio que parla de ràdio.
3: La Maroteca de la Ràdio.
0: Escoltarem programes de ràdio dels últims 40 anys.
3: La Maroteca de la Ràdio.
18: Un programa on despertarem la teva nostàlgia.
3: La Maroteca de la Ràdio. T'esperem els dilluns a les 12 del migdia a Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
2: M'esperava pitjor, però ha sigut molt maco. Espectacular. Ha sigut brutal. O sigui, tothom cridant...

0: Un molt maco.
1: És una cosa que passa una vegada a la vida i no ens ho volíem perdre.
2: No és que jo sigui una entesa sobre aquestes coses com moltíssima gent que ve, que al final dius, és que hi haig d'anar per nassos, o sigui que aquí estic.
3: Aunque sembli mentira, pues me vaig enterar, me vaig assabentar fa 3 dies de que era l'eclipsi, i bueno, aquí estic.
4: Nos escoltava algunes de les moltes reaccions a l'esperat eclipsi de sol total que ja ha passat a la història de Catalunya, un fenomen que ahir al vespre va plegar milers de persones i va tensionar, això sí, la xarxa viària i també ferroviària. 83 persones van ser ateses pel sistema d'emergències mèdiques per incidents relacionats amb l'eclipsi, 20 d'elles per afeccions a la vista. És dijous 13 d'agost de 2026. Tenim més titulars. S'ha activat l'InfoCat per risc molt alt d'incendi, Marc Pijoan.
5: Especialment a les comarques de l'Alt Camp, Baix Penedès, Conca de Barberà, Priorat, Ribera d'Ebre i Terra Alta. Mentrestant, els bombers ja han estabilitzat l'incendi de Castellví de la Mar, que ha cremat un mínim de 8 hectàrees. El foc va obligar a confinar els veïns de la zona.
4: Activats també diversos avisos per intensa calor, sobretot a la franja litoral i prelitoral, i per tempestes al Pirineu i al Prepirineu. Previsió del temps, Marc Jaureguizar.
6: Hem tornat a tenir un matí de dijous amb un ambient molt estable, amb un cel ben serè. Ja a partir de mig matí hem tingut ja el creixement de les primeres nuvolades. El que també ha anat en augment és la temperatura, i és que a les 12 del migdia ja teníem el Montmell, al Baix Penedès, 38 graus, i a Vilanova de Meià, 37, a la zona de la Noguera. Amb unes temperatures, com diem, que van tirant cap amunt, esperem arribar a les immediates hores, sobretot al Pla de Lleida, als 40, puntualment 41 graus, i la calor també s'intensificarà a tot el prelitoral central, la Vall de l'Ebre, a les comarques de la Catalunya central i l'interior de les comarques de Girona. Pràcticament tot Catalunya amb una jornada que es presenta molt calla i també molt xafogosa a la costa. Aquesta tarda tindrem el creixement d'aquestes nuvolades que ja estan en marxa, amb precipitacions que quedaran localitzades sobretot al Pirineu i Prepirineu, i que puntualment i localment aniran acompanyades de tempesta.
4: Més coses, els preus tornen a pujar al juliol.
5: Segons les dades publicades, aquest dijous l'IPC se situa en el 3,5%, la xifra més alta dels dos últims anys com a conseqüència de l'encariment dels carburants, un fet que activarà de nou al setembre la rebaixa de 20 cèntims per litre només al gasoil que va aprovar el govern espanyol.
4: I Barcelona instal·la la primera rampa mecànica de vianants.
5: Estarà situada al carrer Poesia, al barri de Montbau, on aquests dies s'estan implantant 3 dels 6 trams que conformen el conjunt de la instal·lació. L'alcalde de Barcelona és Jaume Collboni.
7: És la primera rampa que es posa a la ciutat de Barcelona a la seva història. És una forma més de millorar aquesta mobilitat, sobretot de la gent més gran i de la gent que ha d'anar amb el carret de la compra, que s'ha de bellugar pel barri, i això facilita la vida dels veïns i les veïnes dins del barri de Montbau.
4: Pel que fa a la cultura, arrenquen les festes de Sant Roc a Tarragona.
5: I ho fan com és habitual, amb un programa farcit de propostes, entre les que no hi faltaran cercaviles, concerts, vermuts populars o el correfoc.
4: Esports, Jordi Cervantes, bones sensacions en el primer test de temporada del Barça.
8: En ple eclipsi solar, les blaugranes es van imposar al Montpellier per 3-1 en el partit disputat al Johan Cruyff. Minuts per a les noves incorporacions en un partit on van marcar Patri Guijarro, Claudia Pina i Maïssa Baja, de només 15 anys.
4: El control de so Lluís Sánchez. Sánchez coordinant, un dia més, Artau Bellavista i també Montse Huguet. Passen gairebé 4 minuts de les dues.
9: Notícies en xarxa. Edició migdia.
4: És la nostra portada d'aquest dijous, l'endemà de l'esperat eclipsi de sol total que ja ha passat a la història de Catalunya, un fenomen que ahir al vespre va plegar milers i milers de persones arreu del territori i que va tensionar molt la xarxa viària i ferroviària amb cues i aglomeracions destacades a moltes estacions.
5: En total, el sistema d'emergències mèdiques va atendre 83 persones per incidents relacionats amb l'eclipsi, 20 per afeccions a la vista.
4: Més detalls, Ràdio El Vendrell, Lourdes Meronyo.
10: Bona tarda. El sistema d'emergències mèdiques va rebre un total de 87 trucades al 061 Salut Respon relacionades amb l'eclipsi de sol a Catalunya des de les 7 del matí fins 2:15 de la nit d'aquest dimecres passat. En aquest període es va atendre 83 persones per incidents relacionats amb aquesta situació extraordinària. 6 d'aquests van requerir la mobilització d'ambulàncies. 3 afectats van ser traslladats a centres sanitaris, 2 han estat menys greu i 1 han estat crític amb traumatisme. La resta, 77 persones, van ser ateses de forma telefònica. El major número d'incidents van ser consultes sanitàries relacionades amb l'eclipsi de sol, 77. Del total d'incidents atesos pel 120 van ser per afeccions oftalmològiques. Es van registrar consultes a Barcelona Ciutat 12, a Barcelona Metropolitana Nord van ser 17, a Catalunya Central 5, a Girona 14, Lleida 6, Camp de Tarragona 18, Barcelona Metropolitana Sud 6, Terres de l'Ebre 3 i el Penedès 2.
4: L'única nota negativa de la jornada d'ahir va ser la mort per una aturada cardiorrespiratòria d'un veí del col·legi minuts abans de presenciar l'eclipsi, un fet que va obligar l'Ajuntament d'aquest municipi a anul·lar totes les activitats previstes. Lleida Televisió, Judit Montoy.
0: Al col·legi El Segrià, un veí de 57 anys va morir aquest dimecres per una aturada cardiorrespiratòria minuts abans que es produís l'eclipsi total de sol. L'home es trobava a l'espai que l'Ajuntament havia habilitat per observar el fenomen. El sistema d'emergències mèdiques va activar 4 ambulàncies per atendre l'incident. L'alcalde, Josep Maria Gras, ha explicat al diari Segre que els efectius que el van atendre li van apuntar que hauria pogut haver patit un cop de calor que li ha acabat provocant una parada cardíaca. Arran de la mort del veí, el consistori va decidir suspendre els actes festius previstos després de l'eclipsi, però l'observació es va mantenir.
4: I pel que fa als problemes ferroviaris registrats ahir a la tarda i al vespre, Dignitat a les Vies instal·la l'alcalde de Tarragona a demanar explicacions pel col·lapse a l'estació de la ciutat després de l'eclipsi en la tornada. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
11: La imatge post-eclipsi va estar protagonitzada per l'estació de trens tarragonina, on molta gent feia cua dins i fora per agafar un tren de retorn a casa. La gent es va amuntegar a les andanes i la policia va acabar tancant les portes per evitar riscos. La portaveu de Dignitat a les Vies, Ana Gómez, lamenta la manca de planificació i que no es preparés un dispositiu dimensionat a les necessitats del dia.
12: Perquè està clar que això no s'ho havia preparat ningú. I la sensació és que els hi va agafar com de sorpresa. No hi havia res a mida de la quantitat de gent que es mou. I no és que es mogués molta gent de sobte, és que el mateix govern ha estat dient a la gent que utilitzés el transport públic i que no va fer els cotxes per no col·lapsar.
11: Des de Rodalies han afirmat que es van posar tots els esforços que es van poder per reforçar les línies R15 i R16 el dia de l'eclipsi.
4: Doncs en relació amb aquestes aglomeracions i aquest caos a Rodalies, el Partit Popular ha demanat explicacions al ministre de Transports, Òscar Puente.
5: Juan Fernández, secretari general dels Populars a Catalunya, ha remarcat que aquesta és una problemàtica que fa anys que s'arrossega i ha carregat contra la Generalitat i el govern d'Espanya.
13: Rodalies no funciona. Y no funciona por una cuestión de competencias, no funciona por una cuestión de quién gestiona o no. No funciona porque resulta que el gobierno del Partido Socialista en España y el gobierno del Partido Socialista en Cataluña no están a la altura. Porque son unos incompetentes. Porque practican una gestión negligente. Si hay un responsable de lo que pasó ayer se llama Salvador Illa y Óscar Puente.
5: Unes declaracions fetes en un acte dels populars per denunciar la problemàtica dels barracons en els centres educatius catalans. Fernández estava acompanyat per l'alcaldable del partit a Barcelona, Daniel Cirera, i el vicesecretari d'Educació, Jaime de los Santos.
4: I pel que fa als balanços, la ciutat de Lleida xifra en 12.500 els assistents als espais de l'eclipsi i en més de 2 milions d'euros l'impacte econòmic.
5: La paeria destaca el civisme, la fluïdesa del trànsit i l'absència d'incidents rellevants durant la jornada.
4: Uau, Lleida Ràdio, Carla Serrano.
14: Aquest dijous al matí, l'Ajuntament de Lleida ha fet una valoració de la jornada que es va viure aquest dimecres amb l'eclipsi total de sol, on la ciutat va habilitar els espais del camp de futbol de Mangraners i la Seu Vella per observar el fenomen astronòmic. En aquest sentit, la tinenta d'alcalde i regidora de Seguretat, Mobilitat i Civisme, Cristina Morón, ha destacat les xifres d'assistència en aquests punts.
15: 11.000 a l'espai al barri de Mangraners i unes 1.500 persones que ho van poder seguir des de la Seu Vella. A més, 750 persones que va haver al camp de futbol de la EM, 550 al Tossal de la Moredilla, 250 al parc de Gardeny i 200 a la zona de Serra Llarga.
14: A més, Morón ha afegit que la circulació de vehicles va ser fluida durant tota la jornada i només es van produir breus retencions. Així mateix, des de la paeria han informat que el punt d'observació situat a Mangraners va rebre assistents de gairebé 14 països diferents d'arreu del món, com és el cas d'Itàlia, Alemanya, Polònia, Costa Rica, Argentina, Colòmbia i Brasil.
4: I pel que fa a la jornada d'ahir, 5 minuts i un quart de 3, ens quedem amb milers i milers d'imatges per a la història, com els milers de persones que van omplir la platja del Trabucador, per exemple, per ser testimonis d'un dia històric. 21 Ràdio, Miquel Llobet.
16: Milers de persones han omplert la platja del Trabucador per ser testimonis d'un dia històric al Delta de l'Ebre. Des de primera hora del matí, famílies d'arreu de tot el món han estat reservant lloc per poder gaudir de l'eclipsi total de sol.
17: Això mateix, a veure l'eclipse. Hem vingut aquest matí i fins que surti l'eclipse.
18: Sí, es que hemos mandado a mi cuñado de avanzadilla y viendo que cambiaban las rutas, las carreteras, hemos dicho, en vez de a cenar, a comer. Y aquí estamos, pasando el día.
16: El moment es va anar apropant. I de cop, entre el mar i el cel, eclipse total. Crits, aplaudiments, rialles i abraçades. L'emoció va prendre el protagonisme al sol durant uns breus instants.
19: No, o sigui, al contrari. Jo m'esperava pitjor, però ha sigut molt maco. Espectacular. Ha sigut brutal. O sigui, tothom cridant, ha sigut molt maco.
16: En acabar, arrencava l'operació sortida, que tot i ser llarga i congestionada, no va generar cap problema major. Una tarda històrica que recordarem, com a mínim, fins al 2180.
4: I centenars de persones van veure l'eclipsi solar des del turó de Can Mates, el punt més alt de Sant Cugat del Vallès. Cugat Mèdia, Sergio Morales.
20: Centenars de santcugatencs s'han aplegat aquest dimecres al punt més alt del turó de Can Mates per veure l'eclipsi solar. Cap a quarts de set del vespre, la zona ja estava plena de gent que no es volia perdre el que s'ha anomenat com l'eclipsi del segle, i és que fins al 2180 no es tornarà a veure un eclipsi com aquest. Escoltem diversos santcugatencs que es trobaven a la zona.
21: Hem baixat de Camprodon perquè allà ens havien dit que no es veuria, es veuria molt parcial l'eclipsi, i és una cosa que passa una vegada a la vida i no ens ho volíem perdre.
2: Nosaltres vivim aquí a Sant Cugat i llavors no és que jo sigui una entesa sobre aquestes coses com moltíssima gent que ve, però saps què passa? Que a la televisió fa tants dies que ens ho estan explicant tot, que ens anem engrescant, i al final dius, és que hi has d'anar per nassos.
3: Aunque sembli mentira, pues me vaig enterar, me vaig assabentar fa 3 dies de que era l'eclipse, i me van dir, pues mira, el puesto més maco per a veure'l des de Sant Cugat és Can Mates. I bueno, aquí estic, a veure aquest espectacle.
20: A Sant Cugat el fenomen va començar cap a les 19:34 i va arribar al seu punt màxim a les 20:29 hores del vespre, amb una cobertura de més del 99%.
4: Doncs fins aquí el relat post-eclipsi, però sapigueu que l'estiu vinent n'hi haurà un altre total, que es podrà veure, això sí, des de Màlaga i Cadis.
9: Notícies en xarxa.
4: 3 minuts i un quart de 3 i pendents un dia més del cel i de la intensa calor que ens afecta, perquè Protecció Civil ha posat en situació de prealerta el pla d'emergències per incendis forestals per perill molt alt, especialment a l'Alt Camp, Baix Penedès, Conca de Barberà, Priorat, Ribera d'Ebre i Terra Alta.
5: En aquest sentit, ha demanat a la població que avisi de seguida el 112 si veu alguna columna de fum. Mentrestant, el Servei Meteorològic de Catalunya manté activats diversos avisos per intensa calor, sobretot a la franja litoral i prelitoral, i per tempestes al Pirineu i al Prepirineu.
4: I els bombers s'han estabilitzat ja aquest dijous al matí, l'incendi que es va declarar ahir al vespre a Castellví de la Marca, l'Alt Penedès.
5: Els efectius continuen treballant amb una desena de dotacions terrestres amb l'objectiu de repassar el perímetre i treballar els punts calents. El foc va obligar a confinar els veïns de la zona. Segons els agents rurals, el foc va cremar una superfície d'unes 8 hectàrees de terreny forestal i va afectar l'espai natural del Montmell Vermellà.
4: Doncs justament el parc de bombers de Vilafranca denuncia que està sota mínims, una situació que s'agreuja arran de l'incendi iniciat ahir a Castellví. Ràdio Vilafranca, Caterina Tallón.
22: Fa temps que els bombers de la Generalitat viuen una situació precària. El mateix passa al parc de bombers de Vilafranca, que durant les guàrdies pateix sovint de manca de personal. Una realitat que s'ha agreujat arrel de l'incendi forestal que es va declarar aquest dimecres a la tarda a Castellví de la Marca. La problemàtica, però, ve de lluny, tal com explica el delegat sindical de la CGT, Carles Urgell.
23: Ens trobem que amb moltes guàrdies els bombers de Vilafranca no tenen tot el seu equip complet disponible. Un cop tornen d'un servei amb, diguéssim, amb l'equipament contaminat, no se'ls dona un equip de substitució i, per tant, no poden realitzar la seva feina amb normalitat.
22: Arrel de l'incendi a Castellví, segons expliquen bombers de Vilafranca, el parc aquest dijous s'ha quedat sota mínims, amb només 2 bombers desplaçats des d'Igualada. A això se li suma que els parcs dels voltants, com Vilanova o el Vendrell, també estan sota mínims, el que suposa una situació realment preocupant.
4: Doncs parlant encara del cos dels bombers, el suport psicològic que reben també forma part de la gestió d'incidències.
5: Segons el protocol, s'estableix un circuit perquè els membres del cos implicat en un accident greu pugui recórrer als serveis de psicologia.
4: Olot FM, Roger Isern.
24: No és cap secret que darrere la roba d'un bomber o una bombera hi ha una persona que té sentiments i sensacions a l'acabar un servei. En alguns casos s'han d'assistir a accidents de trànsit on pot haver menors implicats o fins i tot familiars del propi bomber o bombera. Uns fets tràgics que els membres del cos han d'estar preparats per poder gestionar. Una feina que té el recolzament important, com és el de la part de la psicologia, que des de bombers ja s'ha instaurat que ha d'actuar en aquests casos. Ho ha detallat el cap del parc de bombers d'Olot, Josep Ferrés, en declaracions als micròfons de ràdio Olot i Olot Televisió.
25: Tu vas adaptant.
1: Però sí que és veritat que davant d'aquelles situacions en les que tu no hi pots fer front, d'aquest hi ha frustració o d'aquest veus sobrepassat, tenim el recolzament del grup d'emergències mèdiques, que hi ha el psicòleg, i llavors nosaltres podem demanar ajuda. Llavors això ja ho tenim escrit, ja ho tenim protocolitzat.
24: Si el temps enforteix la reacció dels bombers davant d'aquestes situacions, també n'hi apareixen de negatives, com pot ser la frustració. És un dels exemples on hi entren els psicòlegs, part fonamental per a la gestió d'aquests sentiments. Des del cos de bombers d'Olot valoren positivament comptar amb un servei així i remarquen que és una part important del seu dia a dia, especialment quan han d'assistir en situacions greus.
4: I us ho diem en titulars, l'índex de preus de consum a Catalunya ha pujat 3 dècimes al juliol i se situa en el 3,5% interanual, segons les dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística.
5: L'augment es deu principalment a l'increment del preu dels combustibles i l'electricitat i suposa la inflació més alta des del juny del 2024, un fet que activarà de nou al setembre la rebaixa de 20 cèntims per litre només al gasoil que va aprovar el govern espanyol.
4: En el conjunt d'Espanya, l'IPC repunta fins al 3,6%, 4 dècimes per sobre del registrat al juny, el nivell més elevat també en 2 anys.
5: Si es té en compte la variació mensual, la inflació a Catalunya ha estat d'un 0,10% i al conjunt d'Espanya d'un 0,3%.
4: I pel que fa al terratrèmol de Colòmbia, el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha confirmat la mort d'un espanyol.
5: Álvarez també ha indicat que la xifra de desapareguts espanyols s'ha reduït a només 12. En paral·lel, ha afegit que ja està de camí el primer paquet d'ajuda d'emergència d'1 milió d'euros.
4: Passen 2:15, en situem a Barcelona, on avancen les obres de la primera rampa mecànica exterior per a vianants. Estarà situada al carrer Poesia, al barri de Montbau, on aquests dies s'estan implantant 3 dels 6 trams que conformen el conjunt de la instal·lació. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha visitat aquest matí la zona i també el nostre company de la xarxa, l'Arnau Vidal.
6: A l'estiu de l'any vinent, els veïns de Montbau ja podran pujar pel carrer Poesia, estalviant-se el pendent sostingut del 10% existent. Ho faran amb la primera rampa mecànica exterior de la ciutat, que compta amb una inversió de més de 7 milions d'euros i que millorarà l'accessibilitat entre el passeig de la Vall d'Hebron i el carrer de Vayreda. Serà de pujada i, de moment, s'estan instal·lant els 3 trams més llargs. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha visitat la zona aquest matí i ha destacat la rellevància d'aquest projecte pioner.
7: És la primera rampa que es posa a la ciutat de Barcelona a la seva història. És una forma més de millorar aquesta mobilitat, sobretot de la gent més gran i de la gent que ha d'anar amb el carret de la compra, que s'ha de bellugar pel barri, i això facilita la vida dels veïns i les veïnes dins del barri de Montbau.
6: El projecte renovarà voreres, l'enllumenat, l'arbrat i el clavegueram. També s'eliminarà la circulació de vehicles en sentit pujada entre l'encreuament del carrer Poesia amb l'Harmonia i el Vayreda. La rampa, a més, comptarà amb una cobertura per protegir-la de la vegetació de l'entorn amb un pressupost d'1 milió d'euros.
4: I Sant Llorenç de Morunys denuncia la recurrent manca de cobertura d'atenció mèdica i problemes telefònics al dispensari Solsona FM. Roser Clotet.
8: D'una banda, no es cobreixen totes les hores en què la metgessa titular no pot estar disponible. Això fa que s'hagi donat algun cas d'urgència sense tenir metge, un fet que s'agreuja tenint en compte que l'atenció sanitària més propera és a 30 minuts. De l'altra, des de fa 15 dies que hi ha problemes d'internet i de telèfon que han fet que la metgessa s'hagi hagut de desplaçar a la residència per poder fer receptes. Francesc Riu és l'alcalde de Sant Llorenç de Morunys.
10: Un ciutadà de Sant Llorenç, quan vegi el metge, hi trobi un metge, és que ara no l'hi troba. A més, aquests dies està molta més gent, no triplica la seva població, que és un tema que les queixes són dels usuaris, dels treballadors, és de tothom.
8: Aquestes queixes s'han fet arribar al Centre Sanitari i al Consell Comarcal del Solsonès, però l'Ajuntament de Sant Llorenç de Morunys denuncia que no s'hi ha posat solució.
4: I moment ara per la cultura. I per començar, per l'inici aquest dijous de les festes de Sant Roc a la ciutat de Tarragona, fins diumenge el cos del bou i la baixada de la peixateria s'ompliran de cultura popular, música i patrimoni. Tarragona, Ràdio, Xiaogí i Botella.
25: Les salves del canó de Sant Roc donaran el tret de sortida a 4 dies de gaudi, que començaran aquest dijous 13 d'agost amb la inauguració de Sant Roc i els reporters inconscients, una mostra amb arxius gràfics cedits per la família Ferbi que recullen la memòria, les tradicions i l'esperit d'aquestes festes. El reconegut fotògraf Josep Ferrer o Ferbi fa un repàs de la seva trajectòria immortalitzant aquests dies festius al llarg dels anys i ho reconeix com a part del patrimoni de la ciutat.
26: Reconec que me'n dono compte que ha sigut un patrimoni que per la ciutat, ja no dic pel barri, sinó que per la ciutat, pot ser molt bo. Vull dir, són 60 anys de tota una festa que sempre ha sigut seguida, que ha sigut una festa de Tarragona, ha sigut de les pioneres, el Serrallo i el Cos del Bou eren les festes de Tarragona.
25: L'endemà serà un dels dies centrals, amb la cercavila dels elements festius del barri i una de les cites més esperades, la presentació del nou nano.
4: I Altafulla dona també aquest dijous el tret de sortida de la 28a Fira d'Artesans, que obre portes amb gairebé 130 parades i 4 dies d'activitats, música, gastronomia i productes de proximitat. Altafulla, Ràdio Eduard Virgili.
0: La 28a Fira d'Artesans d'Altafulla obre portes aquest dijous i ho fa consolidada com una de les fires d'artesania de referència de Catalunya. Durant 4 dies, les Eres del Castell i el Parc del Comunidor acolliran parades de tot tipus. La mostra aposta un any més pels oficis artesanals amb joieria, tèxtil, fusta o vidre, però també per una àmplia programació de tallers, propostes musicals i activitats familiars. Ana Belén Martínez és la directora de la 28a Fira d'Artesans.
11: Hem hagut de reduir una mica aquest espai del Comunidor per temes climàtics i aleshores hem hagut de reubicar algunes parades i això ens ha comportat que algunes persones, doncs, igual en aquesta edició no participaran, però n'han entrat de noves i hi ha sempre un moviment.
0: La fira incorpora enguany la col·laboració amb l'associació Puentes i el festival Trens Arte Fest. També manté la música com un dels seus grans atractius, amb concerts, dansa i cercaviles. La mostra obre de 6 de la tarda a mitjanit, dijous i diumenge, i fins a la 1 de la matinada, divendres i dissabte.
4: Més coses, el Festival de Torroella de Montgrí ha anunciat la cancel·lació de l'actuació de la soprano Nadine Sierra, previst per dissabte per motius de salut.
5: L'artista que havia de debutar al certamen ha estat diagnosticada d'una infecció aguda de les vies respiratòries superiors i per prescripció mèdica haurà de mantenir repòs vocal. Sierra és una de les sopranos líriques i del bel canto més destacades del moment i actua habitualment als principals escenaris operístics internacionals.
12: Maria del meu cor, que desgràcia et, que em faràs si tingués de jo tindre.
4: 8 minuts i 2 quarts de 3, arribarem als esports amb més música, amb un registre ben diferent. Sandra Montfort farà parada avui a la Costa Brava.
5: La jove cantant valenciana actuarà al Festival de la Porta Ferrada.
13: Sé que faltaron razones, sé que sobraron motivos.
4: I ben a prop de Sant Feliu de Guíxols, en aquest cas a Calella de Palafrugell, cantarà Malú.
13: I ahora sin ti ya no vivo.
5: Amb més de 2,5 milions de discs venuts i nombrosos reconeixements, la cantant madrilenya actuarà al Festival de Cap Roig.
13: Digo, vengo, miro la vida en color y tú en blanco y negro.
4: Doncs amb Malú arribem als esports. Porta el Jordi Cervantes. Bon dia, Jordi. El campió d'Europa s'estrena amb un triomf, el Johan Cruyff, en ple eclipsi solar.
14: Bon dia, Jordi. Les blaugranes van jugar el primer partit de pretemporada i ho van fer amb victòria davant el Montpellier per 3-1. Dianes de Patri Guijarro, Clàudia Pina i la jugadora del planter de només 15 anys, Maisa Baja. Les actuals campiones europees i defensores de tots els títols en joc guanyats el curs passat s'han pogut provar en un test que ha servit per donar minuts a les noves incorporacions. Amb tot, no va poder ser-hi Clara Serra Jordi, convocada amb la selecció sub-20 pel Mundial, un fet que no agrada a Pere Romeu. Són declaracions a TV3.
15: És molt més curta, és un Mundial, qualsevol selecció voldrà guanyar i voldrà endur-se les millors jugadores que consideren, però evidentment doncs, penso que hi ha alguna jugadora nostra que crec que no hauria d'estar allà perquè ja ha debutat amb l'absoluta i crec que ja ha tocat passades molt més adelantades.
14: De la seva banda, el Badalona Women es va imposar 4-1 a l'Alcàtzia al Municipal d'Olot. Itzi, Kube, Mirari i Vicky Lozada van ser les autores de les dianes badalonines. La jugadora del filial, Aitana, explicava les sensacions en el seu debut al primer equip.
17: Bueno, m'ha semblat que al principi ens ha costat una mica, però al final hem sabut com treure la bola i trobar les xarxes fluixes. Bueno, al final és el que tu dius, al principi aquests partits semblen que siguin fàcils i et contagies del ritme dels altres i al final costen, però bueno, només fa falta trobar el teu ritme i anar per totes. Bueno, m'he trobat molt còmode perquè al final estic rodejada de gent molt bona i res, ho agraeixo molt, és una oportunitat molt bona i considero que l'aprofitaré al màxim.
14: També va jugar l'Espanyol, recordem que va superar l'Europa de la segona federació per 2-0. El Barça masculí, primer entrenament del primer equip amb tots els internacionals ja disponibles a les ordres de Hansi Flick. Per tant, També hi eren Lamine Yamal, Pedri, Olmo, Cubarsí i Koundé. L'equip continuarà entrenant-se demà i dissabte abans de jugar l'amistós contra el Basilea, un Barça que acaba de conèixer que l'edició d'aquesta temporada de la Supercopa es jugarà a l'estadi Ataturk d'Istanbul del 2 al 7 de febrer. Per cert, que ells va anunciar que Xavi serà el nou seleccionador dels Països Baixos, l'agarenc que es trobava sense equip i que va dirigir el Barça durant gairebé 3 temporades, assignat fins al Mundial del 2030. Encara en futbol, els dos equips de Primera Federació també van jugar partit amistós. El Sant Andreu es va imposar al Girona B 1-2, mentre que l'Europa va empatar 0 al camp de l'Espanyol B. El tècnic escapulat, Josep Maria Gené, parla del procés per arribar en les millors condicions a l'inici de Lliga d'aquí a 2 setmanes.
26: Soc conscient de que venim molt fatigats del cap de setmana passat, del torneig històrics, però en qualsevol cas hem d'anar incrementant aquests esforços, més temps, i per tant doncs, apropar-nos a la realitat que ens trobarem a la competició el dia 30 d'agost. Evaluarem el treball a la competició feta als torneigs històrics, concretament també aquest partit d'avui, i aleshores ens prepararem, millorarem aquells aspectes que a través de la sessió d'entrenament de demà, aquells aspectes que creiem que han de reforçar positivament el nostre joc i a partir d'aquí doncs, seguirem avançant.
14: I els europeus de Birmingham d'atletisme, ja el Bistuer disputarà aquesta nit la final dels 200 metres llisos. L'atleta santcoatenca es va classificar ahir després de quedar segona en la seva sèrie, just per darrere la britànica Amy Hunt, principal candidata a la medalla d'or.
4: Doncs gràcies, Jordi Cervantes. Un dia més per l'última hora de la informació esportiva, una mica més de 3 minuts, i arribarem en punt a 2:15 de la tarda.
9: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: La xarxa de comunicació local.
3: Una cigarreta.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
16: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
18: Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita, que lo que se da no se quita.
19: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
20: Bé, i què voleu fer aquests dies?
21: Anar a una piscina caribenya.
27: Dormir en un hotel del Far West.
28: Volar a llums d'un drac.
20: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
29: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
30: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
29: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
30: Perquè la teva salut és el nostre futur.
29: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
31: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
2: M'esperava pitjor, però ha sigut molt maco. Espectacular. Ha sigut brutal. O sigui, tothom cridant... Ha sigut molt maco.
3: És una cosa que passa una vegada a la vida i no ens ho volíem perdre.
4: No és que jo sigui una entesa sobre aquestes coses com moltíssima gent que ve, que al final dius, és que hi haig d'anar per nassos. O sigui que aquí estic.
5: Aunque sembli mentira, pues me vaig enterar, me vaig assabentar fa 3 dies de que era l'eclipse. I bueno, aquí estic.
0: Escoltava algunes de les moltíssimes reaccions a l'esperat eclipsi de sol total que ja ha passat a la història de Catalunya, un fenomen que ahir al vespre va plegar milers i milers de persones i va tensionar i molt la xarxa viària i també ferroviària. 83 persones van ser ateses pel sistema d'emergències mèdiques per incidents relacionats amb l'eclipsi, 20 d'elles per afeccions a la vista. És dijous 13 d'agost de 2026 i tenim més titulars. S'ha activat l'InfoCat per risc molt alt d'incendi, Marc Pijuan.
6: Especialment a les comarques de l'Alt Camp, Baix Penedès, Conca de Barberà, Priorat, Ribera d'Ebre i Terra Alta. Mentrestant, els bombers ja han estabilitzat l'incendi de Castellví de la Marca, que ha cremat un mínim de 8 hectàrees. El foc va obligar a confinar els veïns de la zona.
0: Activats també diversos avisos per intensa calor, sobretot a la franja litoral i al prelitoral, i per tempestes al Pirineu i al Prepirineu. Previsió del temps per les properes hores. Marc Jaureguizar.
7: Hem tornat a tenir un matí de dijous amb un ambient molt estable, amb un cel ben serè. Ja a partir de mig matí hem tingut ja el creixement de les primeres nuvolades. El que també ha anat en augment és la temperatura, i és que a les 12 del migdia ja teníem el Montmell, al Baix Penedès, 38 graus, i a Vilanova de Meià, 37, a la zona de la Noguera. Amb unes temperatures, com diem, que van tirant cap amunt, esperem arribar a les immediates hores, sobretot al Pla de Lleida, als 40, puntualment 41 graus, i la calor també s'intensificarà a tot el prelitoral central, la Vall de l'Ebre, a les comarques de la Catalunya central i l'interior de les comarques de Girona. Pràcticament tot Catalunya amb una jornada que es presenta molt calla i també molt xafosa a la costa. Aquesta tarda tindrem el creixement d'aquestes nuvolades que ja estan en marxa, amb precipitacions que quedaran localitzades sobretot al Pirineu i Prepirineu, i que puntualment i localment aniran acompanyades de tempesta.
0: Més coses, els preus tornen a pujar al juliol.
6: Segons les dades publicades aquest dijous, l'IPC se situa en el 3,5%, la xifra més alta dels últims 2 anys, com a conseqüència de l'encariment dels carburants, un fet que activarà de nou al setembre la rebaixa de 20 cèntims per litre només al gasoil que va aprovar el govern espanyol.
0: I Barcelona instal·la la primera rampa mecànica per vianants.
6: Estarà situada al carrer Poesia, al barri de Montbau, on aquests dies s'estan implantant 3 dels 6 trams que conformen el conjunt de la instal·lació. L'alcalde de Barcelona és Jaume Collboni.
8: És la primera rampa que es posa a la ciutat de Barcelona a la seva història. És una forma més de millorar aquesta mobilitat, sobretot de la gent més gran i de la gent que ha d'anar al carret de la compra, que s'ha de bellugar pel barri, i això facilita la vida dels veïns i les veïnes dins del barri de Montbau.
0: Cultura arrenca en les festes de Sant Roc a Tarragona.
6: I ho fan, com és habitual, amb un programa farcit de propostes, entre les que no hi faltaran cercaviles, concerts, vermuts populars o el correfoc.
0: Esports, Jordi Cervantes, bones sensacions en el primer test de temporada del Barça.
9: En ple eclipsi solar, les blaugranes es van imposar al Montpellier per 3-1 en el partit disputat al Johan Cruyff. Minuts per a les noves incorporacions en un partit on van marcar Patrick Guijarro, Claudio Apina i Maisa Baja, de només 15 anys.
0: A control de so, Lluís Sánchez, coordinant Artau Bellavista i Montse Huguet, passen gairebé 4 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És la nostra portada d'aquest dijous, l'endemà de l'esperat eclipsi de sol total que ja ha passat a la història de Catalunya, un fenomen que ahir al vespre va plegar milers i milers de persones arreu del territori i que va tensionar molt la xarxa viària i ferroviària, amb cues i aglomeracions destacades en moltes estacions.
6: En total, el sistema d'emergències mèdiques va atendre 83 persones per incidents relacionats amb l'eclipsi, 20 per afeccions a la vista.
0: A les Terres de l'Ebre, per exemple, els centres sanitaris han viscut amb normalitat la jornada. Salut informa de poca activitat als CAP i urgències sense cap incidència relacionada amb el fenomen en aquella zona. 21 Ràdio, Joaquim Domingo.
10: Tímida activitat als centres sanitaris de les Terres de l'Ebre durant tota la jornada de l'eclipsi d'aquest passat dimecres. Des de Salut expliquen que s'han realitzat atencions menors als CAP del litoral i molta poca afluència a les urgències dels hospitals. Ferran Roche és el director territorial de Salut a les Terres de l'Ebre.
11: Amb les dades que tenim ara, potser ha hagut un petit increment d'activitat, però molt lleuger, sobretot en els CAPs del litoral, i aquest augment d'activitat sobretot està relacionat amb caigudes i amb accidents de trànsit lleus.
10: Pel que fa a problemes oculars derivats de la llarga exposició i visió directa del sol, no s'ha registrat cap anomalia immediata. Des de Salut no descarten que en els pròxims dies apareguin casos. En aquest cas, si una persona detecta algun símptoma, cal acudir al CAP per realitzar un diagnosi.
11: I que la gent sigui conscient de que si en els propers dies tenen, se'ls posa l'ull vermell o tenen prurit o perden la visió o veuen taques, doncs que acudeixin al centre d'atenció primària més proper.
10: Des de Salut es va incrementar de personal i recursos com a mesura de prevenció. Una valoració positiva on agraeixen a la ciutadania haver seguit correctament totes les recomanacions.
0: Com us dèiem, l'única nota negativa va ser la mort per una aturada cardiorrespiratòria d'un veí del col·legi minuts abans de presenciar l'eclipsi, un fet que va obligar l'Ajuntament d'aquest municipi a anul·lar les activitats previstes. Lleida Televisió, Judit Montoy.
12: Al col·legi El Segrià, un veí de 57 anys va morir aquest dimecres per una aturada cardiorrespiratòria minuts abans que es produís l'eclipsi total de sol. L'home es trobava a l'espai que l'Ajuntament havia habilitat per observar el fenomen. El sistema d'emergències mèdiques va activar 4 ambulàncies per atendre l'incident. L'alcalde Josep Maria Gras ha explicat al diari Segre que els efectius que el van atendre li van apuntar que hauria pogut haver patit un cop de calor que li ha acabat provocant una parada cardíaca. Arran de la mort del veí, el consistori va decidir suspendre els actes festius previstos després de l'eclipsi, però l'observació es va mantenir.
0: I pel que fa als problemes ferroviaris registrats ahir, la plataforma Dignitat a les Vies insta l'alcalde de Tarragona a demanar explicacions pel col·lapse a l'estació de la ciutat després de l'eclipsi. Es va haver de tancar fins i tot. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
13: La imatge post-eclipsi va estar protagonitzada per l'estació de trens tarragonina, on molta gent feia cua dins i fora per agafar un tren de retorn a casa. La gent es va amuntegar a les andanes i la policia va acabar tancant les portes per evitar riscos. La portaveu de Dignitat a les Vies, Ana Gómez, lamenta la manca de planificació i que no es preparés un dispositiu dimensionat a les necessitats del dia.
14: Perquè està clar que això no s'ho havia preparat ningú. I la sensació és que els hi va agafar com de sorpresa. No hi havia res a mida de la quantitat de gent que es mou. I no és que es mogués molta gent de sobte, és que el mateix govern ha estat dient a la gent que utilitzés el transport públic i que no va fer els cotxes per no col·lapsar.
13: Des de Rodalies han afirmat que es van posar tots els esforços que es van poder per reforçar les línies R15 i R16 el dia de l'eclipsi.
0: Gràcies, Laura. En relació amb aquestes aglomeracions i aquest caos, el Partit Popular ha demanat avui explicacions al ministre de Transports, Òscar Puente.
6: Juan Fernández, secretari general dels Populars a Catalunya, ha remarcat que aquesta és una problemàtica que fa anys que s'arrossega i ha carregat contra la Generalitat i el govern d'Espanya.
15: Rodalies no funciona. Y no funciona por una cuestión de competencias, no funciona por una cuestión de quién gestiona o no. No funciona porque resulta que el gobierno del Partido Socialista en España y el gobierno del Partido Socialista en Cataluña no están a la altura. Porque son unos incompetentes. Porque practican una gestión negligente. Si hay un responsable de lo que pasó ayer se llama Salvadorilla y Óscar Puente.
6: En unes declaracions fetes en un acte dels Populars per denunciar la problemàtica dels barracons en els centres educatius catalans, Fernández estava acompanyat per l'alcaldable del partit a Barcelona, Daniel Cirera, i el vicesecretari d'Educació, Jaime de los Santos.
0: I la ciutat de Lleida xifra en 12.500 els assistents als espais de l'eclipsi i en més de 2 milions d'euros l'impacte econòmic.
6: La paeria destaca el civisme, la fluidesa del trànsit i l'absència d'incidents rellevants durant la jornada.
0: És una crònica de 1 a 1 Lleida Ràdio, Carla Serrano.
16: Aquest dijous al matí, l'Ajuntament de Lleida ha fet una valoració de la jornada que es va viure aquest dimecres amb l'eclipsi total de sol, on la ciutat va habilitar els espais del camp de futbol de Mangraners i la Seu Vella per observar el fenomen astronòmic. En aquest sentit, la tinenta d'alcalde i regidora de Seguretat, Mobilitat i Civisme, Cristina Morón, ha destacat les xifres d'assistència en aquests punts.
17: 11.000 a l'espai al barri de Mangraners i unes 1.500 persones que ho van poder seguir des de la Seu Vella. A més, 750 persones que va haver al camp de futbol de l'AEM, 550 al Tossal de la Moredilla, 250 al Parc de Gardeny i 200 a la zona de Serra Llarga.
16: A més, Morón ha afegit que la circulació de vehicles va ser fluida durant tota la jornada i només es van produir breus retencions. Així mateix, des de la Paeri han informat que el punt d'observació situat a Manganès va rebre assistents de gairebé 14 països diferents d'arreu del món, com és el cas d'Itàlia, Alemanya, Polònia, Costa Rica, Argentina, Colòmbia i Brasil.
0: 5 minuts i 3 quarts de 3 de la tarda, i pel que fa a la històrica jornada d'ahir, ens quedem amb les milers i milers d'imatges per a la història, com els milers de persones que van omplir la platja del Trabucador per ser testimonis d'un dia històric, i a la Ametlla de Mar va reunir unes 2.500 persones a la zona esportiva amb motiu de l'eclipsi i sense incidents. La Cala Ràdio, Mireia Caparrós.
18: De la Fuente ha posat en valor la coordinació entre Protecció Civil, Policia Local, SUM, Mossos d'Esquadra, la Brigada Municipal i el Club de Futbol de la Cala, que van participar en el dispositiu. Segons el regidor, poder gestionar unes 2.500 persones sense cap incident, sense cap problema, demostra la capacitat organitzativa del municipi davant d'un esdeveniment de gran afluència.
19: Gràcies als equips de propis que tenim, de Protecció Civil, Policia Local, SUM, i amb els altres, amb Mossos d'Esquadra, tota la coordinació ha estat molt bé. També la brigada, evidentment, ha col·laborat increïblement i tota la gent.
18: La jornada va permetre seguir l'eclipsi total de sol des de diferents punts del municipi, més enllà de la zona esportiva, en una tarda que l'alcalde ha qualificat d'especial, extraordinària i inoblidable.
0: I els nostres companys de la Ràdio Municipal de Terrassa han preguntat als veïns com han viscut aquest eclipsi des de la seva ciutat. Ràdio Municipal de Terrassa, Marc Casulleres.
20: Tot i sabent que no tindrien l'espectacle complet, els terrassencs van sortir il·lusionats al carrer per veure l'eclipsi parcial de sol. Una de les zones amb menys obstacles a l'horitzó és al nord de la ciutat, a l'avinguda La Cetània. Allà es van aplegar centenars de curiosos que van preferir veure un eclipsi de proximitat abans que baixar al sud de Catalunya.
21: Bueno, jo, com que mira, estic de vacances, dic, pues, vull aprofitar. No sé el que veuré, no puc pagar anar a un hotel ni anar fora, però sóc de Terrassa i si des d'aquí es pot veure alguna cosa... Pues...
20: Molts aprofitaven l'equipament de la platja per l'observació astronòmica. D'altres gaudien de la comoditat de casa i també uns quants pujaven a la mola. La muntanyeta, al voltant dels dipòsits d'aigua, també va ser un dels punts que va plegar més gent. A les 7 del vespre, 34 minuts i 49 segons, començava la parcialitat. Ja es veia com un tros de lluna mossegava el sol.
22: Pues acaba de començar, encara. Sí? O sigui, hi ha una taca molt petita.
23: Sí.
22: I cada cop, pues, molt lentament, això va fer més gran.
20: El punt culminant va arribar a les 8 i 29 minuts, quan la lluna va tapar un 99,77% del sol, fins a deixar passar una fina escletxa de llum. A partir d'aquí va haver una petita alba i tothom va donar l'experiència per acabada.
0: Doncs fins aquí el relat extens post-eclipsi, però sapigueu que l'estiu vinent n'hi haurà una altra de total. No es podrà veure a Catalunya, sí que es podrà veure, si voleu anar-hi, a Màlaga o Cadis, per exemple.
1: Notícies en xarxa.
0: 2 minuts i en punt, 3:45 de la tarda, i pendents un dia més també del cel i de la intensa calor que ens afecta, perquè Protecció Civil ha posat en situació de prealerta el pla d'emergències per incendis forestals per perill molt alt, especialment a les comarques de l'Alt Camp, Baix Penedès, Conca de Barberà, Priorat, Ribera d'Ebre i Terra Alta.
6: En aquest sentit, ha demanat a la població que avisi de seguida el 112 si veu alguna columna de fum. Mentrestant, el Servei Meteorològic de Catalunya manté activats diversos avisos per intensa calor, sobretot a la franja litoral i prelitoral, i per tempestes al Pirineu i el Prepirineu.
0: I els bombers s'han estabilitzat ja aquest dijous al matí l'incendi que es va declarar i al vespre a Castellví de la Marca, l'Alt Penedès.
6: Els efectius continuen treballant amb una desena de dotacions terrestres amb l'objectiu de repassar el perímetre i treballar els punts calents. El foc va obligar a confinar els veïns de la zona. Segons els agents rurals, el foc va cremar una superfície d'unes 8 hectàrees de terreny forestal i va afectar l'espai natural del Montmell Marmellà.
0: Doncs justament el parc de bombers de Vilafranca denuncia que està sota mínims, una situació que s'agreuja per l'incendi iniciat ahir a Castellví. Ràdio Vilafranca, Caterina Tallón.
24: Fa temps que els bombers de la Generalitat viuen una situació precària. El mateix passa al Parc de Bombers de Vilafranca, que durant les guàrdies pateix sovint de manca de personal. Una realitat que s'ha agreujat arrel de l'incendi forestal que es va declarar aquest dimecres a la tarda a Castellví de la Marca. La problemàtica, però, ve de lluny, tal com explica el delegat sindical de la CGT, Carles Urgell.
25: Ens trobem que amb moltes guàrdies els bombers de Vilafranca no tenen tot el seu equip complet disponible. Un cop tornen d'un servei amb, diguéssim, amb l'equipament contaminat, no se'ls dona un equip de substitució i, per tant, no poden realitzar la seva feina amb normalitat.
24: Arrel de l'incendi a Castellbí, segons expliquen bombers de Vilafranca, el parc aquest dijous s'ha quedat sota mínims amb només dos bombers desplaçats des d'Igualada. A això se li suma que els parcs dels voltants, com Vilanova o el Vendrell, també estan sota mínims, el que suposa una situació realment preocupant.
0: I us ho diem en titulars. En punt 3:15 de la tarda, l'índex de preus de consum a Catalunya ha pujat 3 dècimes al juliol i se situa en el 3,5% interanual, segons les dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística.
6: L'augment es deu principalment a l'increment del preu dels combustibles i l'electricitat i suposa la inflació més alta des del juny del 2024, un fet que activarà de nou al setembre la rebaixa de 20 cèntims per litre només al gasoil que va aprovar el govern espanyol.
0: Al conjunt d'Espanya, l'IPC remunta fins al 3,6%, 4 dècimes per sobre del registrat al juny, el nivell més elevat també en dos anys.
6: Si es té en compte la variació mensual, la inflació a Catalunya ha estat d'un 0,2% i al conjunt d'Espanya del 0,3%.
0: I pel que fa al terratrèmol de Colòmbia, el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha confirmat la mort d'un espanyol.
6: Álvarez també ha indicat que la xifra de desapareguts espanyols s'ha disminuït, ha reduït a només 12. En paral·lel, ha afegit que ja està de canvi el primer paquet d'ajuda d'emergència d'1 milió d'euros.
0: Un dispositiu que inclou material de refugi, kits d'aigua i sanejament i suport pel personal sanitari.
6: El president colombià, Abelardo de la Espriella, ha confirmat que la xifra de morts puja fins als 265. A més, hi ha 3.500 ferits, 500 desapareguts i més de 53.000 damnificats arreu de les regions més afectades.
0: I ens situem ara a la ciutat de Barcelona, on avancen les obres de la primera rampa mecànica exterior per a vianants. Estarà situada al carrer Poesia, al barri de Montbau, on aquests dies s'estan implantant 3 dels 6 trams que conformen el conjunt de la instal·lació. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha visitat aquest matí la zona i també el nostre company de la xarxa, l'Arnau Vidal, que ara ens ho explica.
2: A l'estiu de l'any vinent, els veïns de Montbau ja podran pujar pel carrer Poesia, estalviant-se el pendent sostingut del 10% existent. Ho faran amb la primera rampa mecànica exterior de la ciutat, que compta amb una inversió de més de 7 milions d'euros i que millorarà l'accessibilitat entre el passeig de la Vall d'Hebron i el carrer de Vayreda. Serà de pujada i, de moment, s'estan instal·lant els 3 trams més llargs. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha visitat la zona aquest matí i ha destacat la rellevància d'aquest projecte pioner.
8: És la primera rampa que es posa a la ciutat de Barcelona a la seva història. És una forma més de millorar aquesta mobilitat, sobretot de la gent més gran i de la gent que ha d'anar amb el carret de la compra, que s'ha de bellugar pel barri, i això facilita la vida dels veïns i les veïnes dins del barri de Montbau.
2: El projecte renovarà voreres, l'enllumenat, l'arbrat i el clavegueram. També s'eliminarà la circulació de vehicles en sentit pujada entre l'encreuament del carrer Poesia amb l'Harmonia i el Vayreda. La rampa, a més, comptarà amb una cobertura per protegir-la de la vegetació de l'entorn amb un pressupost d'1 milió d'euros.
0: I Torroella de Montgrí, Gualta i Ullà reclamen conservar la resclosa d'Ullà. Els tres consistoris fan seves les conclusions d'un estudi del Museu de la Mediterrània que la considera un bé cultural d'excepcional interès i demanen que es garanteixi la seva preservació. Televisió de la Costa Brava, Alba Pairet.
3: Els ajuntaments de Torroella de Montgrí, Gualta i Ullà han unit forces per reclamar la conservació de la resclosa d'Ullà. Els tres consistoris han fet arribar a la Generalitat i a altres administracions una memòria que defensa el valor històric, patrimonial i ambiental d'aquest conjunt hidràulic. Segons un estudi de l'arqueòleg Ferran Codina, encarregat pel Museu de la Mediterrània, la resclosa és un bé cultural d'excepcional interès. El conjunt no és només una presa, inclou també la bassa, el cadiral, el rec del molí i el bramador. Els seus orígens es remunten com a mínim al segle XV, tot i que el sistema de molins al qual donava servei ja està documentat al segle XIII. Durant més de 6 segles, aquesta infraestructura està clau per als molins, els regadius i l'activitat agrícola del Baix Ter. Els ajuntaments proposen restaurar-la i recuperar la circulació de l'aigua pels diferents elements del conjunt, tot comptabilitzant la conservació del patrimoni amb la recuperació ecològica del riu. Ara reclamen a les administracions que tinguin en compte aquests valors abans de prendre qualsevol decisió sobre el futur de la resclosa. Alerten que perdre o alterar aquest conjunt suposaria una pèrdua irreversible del patrimoni del Baix Ter.
0: 11 minuts i arribem a les 3 en punt de la tarda. Moment per la cultura. I per l'inici aquest dijous de les festes de Sant Roc a la ciutat de Tarragona, fins diumenge el Cos del Bou i la Baixada de la Peixateria s'ompliran de cultura popular, música i també patrimoni. Tarragona Ràdio, Xaugí Botella.
4: Les salves del Canó de Sant Roc donaran el tret de sortida a 4 dies de gaudi, que començaran aquest dijous 13 d'agost amb la inauguració de Sant Roc i els reporters inconscients, una mostra amb arxius gràfics cedits per la família Ferbi que recullen la memòria, les tradicions i l'esperit d'aquestes festes. El reconegut fotògraf Josep Ferrer o Ferbi fa un repàs de la seva trajectòria immortalitzant aquests dies festius al llarg dels anys i ho reconeix com a part del patrimoni de la ciutat.
5: Reconec que me'n dono compte de que ha sigut un patrimoni que per la ciutat, ja no dic pel barri, sinó que per la ciutat pot ser molt bo. Vull dir, són 60 anys de tota una festa que sempre ha sigut seguida, que ha sigut una festa de que Tarragona ha sigut de les prioneres. El Serrallo i el Cos del Bou eren les festes de Tarragona.
4: L'endemà serà un dels dies centrals, amb la cercavila dels elements festius del barri i una de les cites més esperades, la presentació del nou nano.
0: I Altafulla dona aquest dijous el tret de sortida a la 28a Fira d'Artesans, que obre portes amb gairebé 130 parades i 4 dies d'activitats, música, gastronomia i productes de proximitat. Altafulla, Ràdio Eduard Virgili.
7: La 28a Fira d'Artesans d'Altafulla obre portes aquest dijous i ho fa consolidada com una de les fires d'artesania de referència de Catalunya. Durant 4 dies, les Eres del Castell i el Parc del Comunidor acolliran parades de tot tipus. La mostra aposta un any més pels oficis artesanals amb joieria, tèxtil, fusta o vidre, però també per una àmplia programació de tallers, propostes musicals i activitats familiars. Ana Belén Martínez és la directora de la 28a Fira d'Artesans.
9: Hem hagut de reduir una mica aquest espai del Comunidor per temes climàtics i aleshores hem hagut de reubicar algunes parades i això ens ha comportat que algunes persones, doncs, igual en aquesta edició no participaran, però n'han entrat de noves i hi ha sempre un moviment.
7: La fira incorpora enguany la col·laboració amb l'associació Puentes i el festival Trens Arte Fest. També manté la música com un dels seus grans atractius amb concerts, dansa i cercaviles. La mostra obre de 6 de la tarda a mitjanit dijous i diumenge i fins a la 1 de la matinada divendres i dissabte.
0: I amb postes vestits de gala i literalment de paper, aquesta nit acollirà la 54a edició del concurs nacional de vestits de paper amb posta. Ràdio Sílvia Berbís.
11: Des de l'any 1971 que se celebra este concurs emblemàtic a la ciutat. Enguany, el certamen destaca per una gran participació amb una quarantena de dissenys que competiran en 4 categories: moda actual, època, fantasia i infantil. Totes les peces que es podran veure són inèdites i fetes exclusivament de paper de manera artesanal. El jurat haurà de valorar el disseny, la innovació, la dificultat tècnica i també la confecció d'unes creacions que s'han de cosir. No es pot utilitzar cola o altres materials, a excepció dels complements. A més de la desfilada, un dels atractius de la vetllada serà l'actuació musical de la cantant Bet, just abans de conèixer la decisió del jurat. Enguany, el fet que s'incorporen 3 noves modistes és valorat com la garantia del relleu generacional al concurs i també al sector de la costura a la ciutat. Recordem que aquesta celebració continua el seu camí cap a ser reconeguda com a patrimoni cultural immaterial de la UNESCO.
23: Maria del meu cor, que desgraciat que em faràs si tingués de ja ho tindria tu.
0: I dues propostes musicals abans d'arribar als esports. Per començar, Sandra Montfort farà parada avui a la Costa Brava.
26: La jove cantant valenciana actuarà al Festival de la Porta Ferrada.
27: Sé que faltaron razones, sé que sobraron motivos.
0: I ben a prop de Sant Feliu de Guíxols, en aquest cas a Calella de Palafrugell, cantarà Malú.
27: Y ahora sin ti ya no vivo.
26: Amb més de 2,5 milions de discs venuts i nombrosos reconeixements, la cantant madrilenya actuarà al Festival de Cap Roig.
27: Vengo, miro la vida en color y tú en blanco y negro.
0: Doncs siguin colors o en blanc i negre, arribem als esports. Uns esports que es porta el nostre company Jordi Cervantes. Jordi, bon dia. El campió d'Europa s'estrena amb un triomf al Johan Cruyff i en ple eclipsi solar.
28: Bon dia, Jordi. Les blaugranes van jugar el primer partit de pretemporada i ho van fer amb una victòria davant el Montpellier per 3-1. Patri Jarro, Clàudia Pina i la jove de 15 anys, Maisa Baja, van ser les autores de les dianes blaugranes. Un Barça que va poder donar minuts a les noves incorporacions. Amb tot, no va poder ser-hi Clara Serra Jordi, convocada amb la selecció sub-20 pel Mundial, un fet que no agrada a Pere Romeu. Són declaracions de TV3.
29: És molt més curta, és un Mundial, qualsevol selecció voldrà guanyar i voldrà endur-se les
10: les millors jugadores que consideren, però evidentment doncs, penso que hi ha alguna jugadora nostra que crec que no hauria d'estar allà perquè ja ha debutat amb l'absoluta i crec que ja ha tocat passades molt més adelantades.
28: De la seva banda, el Badalona Women es va imposar 4-1 a l'Alcàtzia al Municipal d'Olot. Itzi, Kube, Mirari i Vicky Lozada van ser les autores de les dianes badalonines. La jugadora del filial, Aitana, explicava les sensacions en el seu debut al primer equip.
12: Bueno, m'ha semblat que al principi ens ha costat una mica, però al final hem sabut com treure la bola i trobar les xarxes fluixes. Bueno, al final és el que tu dius, al principi aquests partits semblen que siguin fàcils i et contagies del ritme dels altres i al final costen, però bueno, només fa falta trobar el teu ritme i anar per totes. Bueno, m'he trobat molt còmode perquè al final estic rodejada de gent molt bona i res, ho agraeixo molt, és una oportunitat molt bona i considero que l'aprofitaré al màxim.
28: El Barça masculí avui s'ha sabut que jugarà la Supercopa d'Espanya

0: I res, ganes de tornar a tindre una identitat clara, de jugar al bàsquet que el Moncho ens dirà i ens farà jugar. I res, amb moltes ganes de que Fontejau es torni a omplir i tornar a sentir la gent de ben a prop.
1: També comencen les proves mèdiques a l'Espar Girona amb Axel Mercerón i també Ainhoa López. Els europeus de Birmingham d'atletisme, Jalvis Tué, disputarà aquesta nit la final dels 200 metres llisos. L'atleta santcugatenc que es va classificar ahir després de quedar segona en la seva sèrie, just per darrere la britànica Amy Hunt i principal candidata a la medalla d'or.
2: Gràcies, Jordi, per l'última hora de la informació esportiva. Una mica més de 3 minuts i arribarem en punt a les 3 de la tarda. Nosaltres ho deixem aquí, ens retrobarem demà. Serà divendres. Fins aleshores, que passeu una molt bona tarda.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
4: La xarxa de comunicació local.
5: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
6: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
7: Braseria La Bolera.
8: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
7: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
8: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
7: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
8: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
7: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
9: Tornar a casa, viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
5: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
10: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. Aquest dilluns, 10 d'agost, s'han posat en marxa les obres de millora dels edificis d'infantil i primària de l'Institut Escola Catalunya. Ho ha anunciat l'alcalde Josep Maria Vallès a través del seu compte d'Instagram. Estava previst que les obres comencessin molt abans, però s'han acabat endarrerint a causa d'una incidència administrativa en el procés de licitació. Un cop resolta la incidència, finalment s'inicien aquests treballs de millora, que està previst que tinguin una durada de 12 setmanes i inclouen la renovació de paviments, revestiments, portes i acabats, així com diverses actuacions per solucionar filtracions i entrades d'aigua a les obres.

Les doncs coincidiran amb l'inici de curs, un fet que preocupa a les famílies sobre com acabarà afectant els infants del centre. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya renovarà el tram de via comprès entre les estacions de Gràcia i Sarrià en la línia Barcelona-Vallès entre els dies 11 i 23 d'agost. Les obres de renovació comportaran talls de circulació en aquest tram, de manera que, mentre durin els treballs, s'oferirà un servei alternatiu d'autobusos que cobrirà el recorregut entre les estacions de Gràcia, Sant Gervasi, Muntaner, La Bonanova, Les Tres Torres i Sarrià. El trajecte el farà per la via Augusta. Les obres s'han programat en unes dates de baixa demanda amb l'objectiu d'intentar reduir el mínim d'impacte en les persones usuàries. Els treballs previs a les obres es van iniciar el passat mes de maig, però no han causat cap afectació al servei, ja que realitzaven en horari nocturn fora de l'horari comercial. I un total de 46 oficines de correus de la província de Barcelona, entre les quals la de Sant Cugat, s'han habilitat per presentar esmenes sobre el procés extraordinari de regularització de persones migrants. Es podrà fer fins al 30 de setembre sense necessitat de demanar cita prèvia i en horaris establerts. En el cas de Sant Cugat, serà des de 9:15 fins a 3:15. I en esports, l'entrenadora i tenista del Club Esportiu Valldoreix, Sònia Delgado, s'ha proclamat campiona del món més 45 aquest divendres a Lisboa amb la selecció espanyola. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a les xarxes a cugat.cat.

0: serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: A la cantonada, i si no ho teniu gaire clar, què és el que heu de fer, quin àpat trieu per preparar, per celebrar amb família, avui tenim idees, trucs, recomanacions. Qui ens les porta? El Manel Guirado, que és cuiner, sommelier, professor de gastronomia i coordinador de l'aula gastronòmica de Sant Cugat. Manel, què tal?
1: Bon dia. Bon dia, com va?
0: Tu tens moltes idees.
1: Algunes, no ho sé. Bueno, tu tantes idees.
0: Sí, comparteix, perquè alguns anem una mica més justets.
1: D'idees. Molt bé.
0: Què? Doncs què hem de fer amb el Nadal?
1: El que puguem.
0: Home, el que puguem. Hi ha molta feina, per Nadal?
1: Sí. A veure, la meva primera recomanació, a veure... Clar, el Nadal representa la principal festa de l'any i la gastronòmica de l'any, no? Mm. I allà posem tota la carn en l'assador, mai millor dit, i posem a prova el nostre sistema, diguem-ne, digestiu.
0: El digestiu, sobretot.
1: Sí. A vegades també el sistema nerviós i també la targeta de crèdit.
0: Tot plegat.
1: Exacte. Bé, ens permeten certs excessos amb l'embotit, mariscos, vins i licors, carns greixoses, dolços, etc. I en paral·lel als pessebres vivents, els pastorets, els campaments reials, doncs també representem una espècie de pessebre gastronòmica cada àpat, no? En el qual volem mantenir una certa il·lusió de que encara tenim una alimentació tradicional, no? És a dir, l'escudella com a gran plat havia sigut el plat de cada dia de moltes famílies que fotien la cassola allà a la llar de foc.
0: O sigui, que anava fent xup-xup.
1: I allà anava fent xup-xup mentre treballàvem. Què passa? Que per Nadal se seguia fent el mateix, possiblement, però en versió de luxe. I el que passa és que tota aquesta tradició durant l'any doncs es va perdent, doncs, perquè la vida moderna no ens ho permet, però llavors volem que per Nadal tot sembli que pervive, no? I el Nadal o és igual Setmana Santa, si vols i tal, són aquelles festes on intentem, no, recuperar per sentir-nos millor aquella tradició. Uh-huh. Amb la qual cosa ho juntem tot i tenim de cop uns menús, clar, pentagruèlics, perquè es basen en una cuina doncs, que tradicionalment ha estat molt proteica, greixosa i tal, doncs per les necessitats de l'època.
0: Ens parles de l'escudella i la cardona?
1: Per exemple, sí. Bé, nosaltres l'escudella ja dic, és un plat tradicional en el qual doncs, s'hi posa tot allà dintre, tota una sèrie de carns més o menys luxoses, greixoses normalment, verdures, etc. I que la versió de Nadal doncs, normalment el que es fa és separar, servir-la amb dos serveis, el de la sopa amb pasta, normalment galets, i després la carn d'olla i la verdura. No, no és l'escudella barrejada, per tant. Si voleu podem explicar-la, però més o menys tothom ja sap com és. El que jo plantejava, per exemple, aquí com a truc o com a, diguem, una recomanació, o el que fem a casa moltes vegades és, a partir d'aquesta escudella, que jo sóc molt partidari del dia de Nadal fer una escudella i poc més, és a dir,
0: sí,
1: el primer
0: segon
1: ja està, no ens liem gaire, després podem proposar aperitius o coses per refrescar, doncs treure-li partit, perquè moltes vegades sobra, se'n fa molt. Podem, òbviament, fer en altres tradicionals canelons, si volem, però també podem fer altres coses interessants el mateix dia, o millor encara, els dies posteriors.
0: Clar.
1: Doncs, per exemple, a casa fem sovint doncs, una torrada, simplement amb un pa que us ha quedat del dia abans, feu unes torrades ben cruixents al forn, i en paral·lel amb el que és la carn i la verdura fem com un trinxat, o el que en altres zones en diuen una ropa vieja. Agafem trossets d'aquesta carn, del tocino, de la botifarra negra, la patata, la col, etc, etc. Refregim en allò una mica de ceba, all, i a qui li agrada una mica de pebrot, i posem tot això i ho refregim, i fem com una espècie de paté, o de trinxat, el qual el que fem és cobrir una torradeta, i si volem fer una miqueta més contundent, doncs uns encenalls de foie gras, o un ou de guatlla refregit...
0: Això ja és molt xiverita.
1: Per això estem. O una mica de tòfona, tot i que la tòfona bona, la negra, encara la millor època és ja gener-febrer, ben bé, però bueno, encara n'hi ha. Dalt. O podem fer també un servei alternatiu de l'escudella, de la part de la sopa, en comptes de galets, doncs podem fer una mica d'una sopa, en el qual fem uns farcellets com uns raviolis amb aquest trinxat, d'acord, juntament amb la carn de la pilota, és a dir, una mica de carn picada porc i vedella, una mica de julivert, i posem aquesta verdureta, aquesta carn tota trinxadeta, fem com un farcit, i el que fem llavors és amb una massa que podeu trobar en botigues de producte asiàtic, en què en diuen massa wonton, doncs fem farcellets com uns raviolis, sí, sí. Uns tortellinis que els bulliu amb aigua a part al punt, 5 minutets, i després els serviu amb la sopa, llavors tenim una sopa com de raviolis amb l'interior ja
0: diferent,
1: que és la... i és molt xulo i queda molt bo, la gent li agrada molt. I I a mi també m'agrada molt, això ja per dies posteriors, aquells dies tontos entre Nadal i Cap d'Any, doncs aprofitar aquesta verdura i cardolla simplement freds i amanits amb una vinagreta d'oli i vinagre, bastant de pebre i sal, i això és com un...
0: Per donar-li una miqueta de gust, no? Perquè sempre queda
1: exacte.
0: Més...
1: Mm. I a més el serveix com... O tebis, saps? Com una mica templadito amb una miqueta d'amanida, és una forma d'aprofitar l'escudella. A mi m'interessa molt, la veritat, és molt bo.
0: Perfecte. Anem per un altre dels clàssics, no?
1: El pollastre. Ens estem centrant molt amb el pollastre, digue-li capó, digue-li, ja dono alternatives a la polarda, que es coneix menys, que bàsicament és com el capó, però amb gallines, a dir, són animals que els quals escapen, se'ls treu el sistema, diguem-ne, reproductiu, fan un canvi hormonal i dediquen tots els seus esforços, bàsicament, a menjar, i tot aquest menjar s'aprofita, bàsicament, per engreixar-se, doncs perquè no han d'invertir feina, en aquest cas, a fer ous ni res. O el gall dindi. Jo sóc menys partidari del gall dindi, m'agrada menys.
0: Més sec, no?
1: Sí, a mi m'interessa menys, però bueno... Jo diria que tots ells els podem fer sencers farcits, un farcit tradicional, fruits secs, carn picada de porc, prèviament saltejada, amb una miqueta de birranci, canyella, etc. Els embutxem. Podem demanar que ens els desossin per dintre o no, això com vulgueu, però si els desossem per dintre, la carn agafarà més sabor d'aquest farcit i els podem fer sencers al forn, o si voleu una cosa per mi potser més senzilla, que no ens estressa tant el propi dia, és fer doncs, trossejat i fer doncs, rostit amb prunes i pinyons, etc, o un mar i muntanya, que fa menys de Nadal potser, però que ens permet tenir-ho preparat el dia abans i simplement recalentar-lo, molt millor que si és la peça sencera.
0: Sí.
1: D'acord?
0: Sí, sí.
1: Jo aquí us recomanaria això, aprofiteu per provar la polarda i aquests altres bitxos que
0: no sé si quan vas a mercat s'han de fer per encàrrec, perquè habitualment no sé si en
1: depèn tenen. De les botigues. Mm. Jo em moc també bastant per Barcelona i acostuma a haver-hi botigues on almenys un bon pollastre de pagès i tal el tenen.
0: Sí, això sí.
1: Polarda, sí, jo recomanaria encarregar-la, però aquesta època, per exemple, ho serà fàcil perquè és quan hi ha principalment al mercat.
0: Per això. I li podem treure més partit, no? Encara...
1: Jo aniria sobretot pel tema dels canelons, aquí sí. Podem fer uns canelons bons amb cardolla, però sempre ens quedarà molt més gustós si aprofitem el pollastre, doncs, perquè no s'ha, diguem-ne, deshidratat tant. No ha perdut tanta substància cap al brou. Amb la qual cosa ben trinxadet, aquest pollastre...
0: Nosaltres té més gustet.
1: Exacte, hem tingut la precaució, quan hem comprat el pollastre, de demanar que ens guardin els fetgets... I clar, aquest fetge l'afegirem. Trinxem bé la carn, en paral·lel fem un bon sofregit de ceba, d'acord? En paral·lel saltegem un moment amb una mica de mantega, oli al fetget, el flambegem amb birranci o conyac, i tot això ho trinxem. O tenim una bona màquina per trinxar, o si no, a ganivet, o anem en compte que ens quedi una pasta absoluta, i després això ho podem acabar d'amalgamar amb una mica de beixamel ben espessa, i ens posem a embolicar... canelons, i després aquesta beixamel que ja hem preparat abans, inclús li podem donar una miqueta més de sabor, doncs afegir-li una mica a l'escudella del dia abans, super reduïda, que té una textura molt, molt espessa ja de salsa. Podem afegir una miqueta de... Això és una trampa que està molt bé, que trobo als supermercats, de pols de cep, per donar-li una miqueta de sabor a cep, i podeu afegir, és a dir, tunejar una mica la beixamel perquè tingui un extra, diguem-ne.
0: Que bo. Deixem les carns...
1: Anem a pel peix i el marisc, que potser l'associem més als àpats de nit. Cap d'any, en algunes contrades, no tant a Catalunya, però se celebra
0: Nadal.
1: El 24 de la nit, la nit de Nadal, i allà doncs, és molt típic doncs, de fer el peix al forn, marisc, etcètera, etcètera, no? En alguns llocs, el besugo o totes aquestes històries. Què passa? Que si ho volem fer bé, doncs hauríem de comprar peix fresc i salvatge. I a mesura que van passant els dies, en el que ens apropem al Nadal, òbviament, aquest peix va pujant de preu, per una qüestió d'oferta i demanda, perquè el que es pesca és el que es pesca i ja està. Llavors, arribem a uns preus que es fa impagable. Hi ha peixos, sé que sembla una mica un crim, però que congelen molt bé. I alguns d'aquests estan en molt bona temporada, precisament, setmanes i mesos abans de Nadal. Per tant, aquest any, potser ja aneu una mica tard, però jo recomanaria a partir de l'any vinent, doncs mireu, aneu a mercat a l'octubre, al novembre, i veureu, per exemple, que és època fantàstica d'orades, llobarros, corballs, és a dir, aquest, diguem-ne, peix blanc d'escata, que estan rechonxos, estan ben, ben grossos, i si han tingut sort doncs, de pescar-los tal, són grans i a més un preu que està molt correcte. I congelen superbé, que us els preparin doncs, per fer-los com vulgueu fer-los, al forn, oberts o tancats, amb escama per poder fer la sal com us doni la gana. Una guarnició de patatetes i verdures, i amb això teniu un peix igual de bo, que si estigués fresc, perquè si el congeleu bé, congela molt bé, i és fantàstic. Marisc igual, tot el que és crustaci, jo crec que congela prou bé. Llagostins, gambes, escamarlans...
0: Jo sense soc... manies?
1: Jo no sóc maniàtic en aquest sentit. Si el producte és bo i el congeles bé, li tinc menys mania a això que no pas haver de pagar el triple, no? Dos dies abans de Nadal. Sí, sí. Sèpies, calamars, congelant fantàsticament, sí, bé, sí. Fantàsticament bé. Ens podem embolicar més i començar a fer una plata de calamars a la romana d'aperitiu. Si no ens volem embolicar tant en aquell moment, doncs podem fer un guisat, fem una ceba ben confitadeta amb sèpia o amb calamar, i tenim aquí una sèpia o un calamar, diguem-ne, encebats, encebollados, digue-li com vulguis, que això et resol un primer plat, una cosa fantàstica. Jo us diria que jo sóc un partidari de congelar per organitzar-nos bé. I tens, sempre serà molt millor aquest producte que no pas un producte que ja ens ve congelat d'alguna d'aquestes grans cadenes, que el sistema de congelació és fantàstic,
0: mercat.
1: Però el producte bàsic... Exacte.
0: A mercat.
1: Anem a mercat i tal. Sí que hi ha peixos i alguns mariscos que potser congelen una mica pitjor. No sóc partidari de la tonyina, però per dir alguna cosa... Però...
0: Ens queda un minutet.
1: Vale.
0: A veure, aperitius, que sempre són tan importants.
1: Vinga, els dolços els deixem per un altre dia, si vols, però bàsicament aperitius altres. A veure, ens deixem sempre en aquests àpats el que fa baixar la verdura. Val? Amb la qual cosa, verdures, amanides, sempre hi ha d'haver una mica de verd per allà, i a més és un producte que possiblement segur, puja menys de preu, per tant, ens mantenim a preus molt correctes, i el deixem de banda com si fos per després. Calçots, escaroles, carxofes, en donen un munt de possibilitats brutals, a més per fer aperitius supercookies, super fantàstics. Una flor de carxofa confitada i després fregida, podem fer un pastís de carxofa, podem fer una tatén de calçots... Podem fer una falsa, un romesco amb escarola i fem una vinagreta amb tomàquet ratllat i comino, etcètera, etcètera. És a dir, no ens oblidem, sobretot, de les verdures aquests dies.
0: Bé, doncs posarem un Manel Grado al nostre Nadal perquè ens prepari tot això.
1: Que em preguntin per Instagram. I si tinc
0: tens Instagram?
1: Sí, clar, Manel, doncs Grado, Manel Grado.
0: Doncs ja ho sabeu, ja ho sabeu. Aquí podeu fer...
1: Aquests dies potser trigo més a respondre. Val. Perquè és dia de molta feina, però...
0: Manel, moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres.
0: Que vagin bé les festes.
1: Igualment.

0: Avui al Faves Comptades ens acompanya l'Alba Gordó. Molts la coneixereu per la seva etapa com a regidora de Medi Ambient i comissionada per l'emergència climàtica el mandat passat a l'Ajuntament, però avui ens acompanya per parlar d'un nou projecte, Beyond Growth Project. Es tracta d'una iniciativa de divulgació a internet i a les xarxes socials orientada a repensar la relació entre creixement econòmic, benestar social i sostenibilitat ambiental. Recentment, el projecte ha llançat el seu primer curs en línia per fer reflexionar sobre una nova manera d'entendre l'economia, l'urbanisme i la societat, tot posant el focus en la justícia social i els límits ecològics. Parlem amb ella per saber què la va impulsar a crear aquest projecte i com pot influir en el debat ciutadà al voltant del futur que volem construir plegats. Alba Gordó, molt bon dia, benvinguda.
1: Molt bon dia, moltes gràcies.
0: Ben tornada a l'estudi Ramon Bernils.
1: Gràcies.
0: No sé què et va portar a crear aquest nou projecte, quant temps fa que el tenies al forn i amb quin objectiu neix?
1: Sí, fa bastant de temps. És veritat que jo vaig estudiar física i química i arran d'aquí després ja vaig entrar una mica al camp de l'energia, vaig estar a Alemanya amb una gran química a Alemanya i aquí ja vaig començar a entrar en tota la problemàtica del canvi climàtic i també en la meva etapa aquí com a regidora això també em va tensar molt més en comprendre la complexitat d'aquest problema i a trobar-hi solucions senzilles que puguem aplicar i que ens facin il·lusió d'aplicar, no? Perquè de vegades ens fa com a molta por aquest repte i jo crec que no, és un repte, però sobretot és una gran oportunitat per transformar la manera com vivim i viure vides molt més plenes.
0: El projecte es titula Beyond Growth Project, que podríem traduir més enllà del creixement.
1: Sí.
0: A què fa referència aquest més enllà del creixement, que és com l'eix vertebrador del projecte?
1: Sí, té com a dues maneres d'entendre-ho, no? D'una banda, és que les persones tenim ganes sempre, no, de créixer, de fer, d'esdevenir la millor versió de nosaltres mateixes i una mica això ho hem anat fent al llarg dels anys de diverses maneres, amb les arts escèniques, amb les arts plàstiques, no, amb tot aquest desenvolupament cultural i d'un temps ençà, sobretot des de que hem tingut accés a grans quantitats d'energia, no, s'ha transformat aquesta inquietud, segurament, no? Ho hem volgut entendre com que sempre necessitem disposar de més i més i més objectes i de més i més experiències i de coses cada vegades més exòtiques, no? I això, el nom aquest de més enllà del creixement, ve a posar en qüestió això, no? Perquè, a més, avui en dia sabem que les noves generacions no són precisament les que estan més satisfetes amb la seva vida. Sabem, que tenen una salut mental més fràgil i més complicada de la que tenien anteriors generacions. Sabem que tenim a casa nostra, per exemple, un 30% dels infants en risc de pobresa. Això és un de cada tres, ara és moltíssim. I, per tant, que tot aquest creixement no hem estat capaços de revertir-lo en benestar i en qualitat de vida, no? I és hora ara d'apostar pel benestar, per la qualitat de vida i per poder seguir visquent en aquest planeta.
0: El teu perfil de LinkedIn i dius que Beyond Growth neix com un far d'esperança i una crida a l'acció que desafia les narratives econòmiques dominants. Quina és l'alternativa que proposeu a aquest sistema capitalista que ara ens deies, no? que defensa aquest creixement constant de l'economia, que això va molt lligat també al consum de recursos, d'energies fòssils.
1: Exacte. Ens hem dotat d'un sistema que és, diguem-ne, inèdit en la història de la humanitat, no? De fet, només fa 250 anys que amb l'aparició d'aquests recursos fòssils hem pogut generar, fer augmentar cada any el PIB entre un 3 i un 4%, no? Alguns moments fins i tot més, i és una cosa que no havia passat mai abans, fins al descobriment de la màquina de vapor, no? Les societats havien anat evolucionant tecnològicament i havia hagut un desenvolupament, però a nivell econòmic i a nivell sobretot de consum de recursos no hi havia hagut aquesta explosió tan grossa, no? Que hi ha hagut en aquests darrers anys. El que passa que, clar, tots els informes ens diuen que estem posant el planeta en escac i que estem posant en escac la nostra pròpia supervivència. I això és molt fort, perquè jo ara que tinc
0: la nostra supervivència, perquè el planeta al final, la resiliència seguirà endavant, l'espècie humana serà la que acabarà.
1: Llavors, a les persones que estimem, els nostres fills, els nostres nets i el conjunt de la humanitat, en aquest sentit, es pot enfrontar amb unes situacions molt crítiques. Però és que, a més, a dia d'avui, l'objectiu del sistema que tenim a dia d'avui no és en cap cas satisfer les nostres necessitats. És mantenir-se i és créixer i és extreure cada vegada més profit, no? més plusvàlua. Per tant, en cap cas no és satisfer les nostres necessitats humanes. És una mica fins i tot el contrari. És que estiguem sempre descontents perquè ens mantinguem, no? Amb aquesta roda de consum ingent. I aquest consum passa que no està desvinculat dels recursos de la Terra, al contrari, malgrat els esforços que s'han fet, propostes que s'han fet, de plantejar que si aquest consum es podia desvincular del materialisme, no? Dels recursos del planeta, no hem estat capaços de fer-ho i sabem que no serem capaços de fer-ho i ens està acabant el temps i necessitem nous plantejaments que a més aprofitem i que ens puguin fer més feliços i dotar-nos això, de més benestar.
0: Després, si tenim temps, parlarem de la COP que justament va començar aquests dilluns. Ara parlaves del creixement, no? Hi ha algunes veus que diuen que el creixement zero o el decreixement són idees impopulars perquè poden semblar que impliquen sacrificis, que són frens al progrés, que vol dir menys consum. Tu parlaves de la il·lusió al principi, no? Com abordeu aquesta resistència d'una part de la població que realment sí. Que també hi és.
1: La proposta de més enllà del creixement no és estrictament, diguem-ne, no té com a objectiu en si que no és que l'economia deixi de créixer. Aquest no és l'objectiu. L'objectiu de més enllà del creixement i de la proposta de Beyond Growth és a satisfer les necessitats humanes. Llavors, posar l'objectiu al que és realment important. Sí? Que això fins ara no ens està passant.
0: Canviar el focus.
1: I a més, això sí, limitar i reduir l'extracció de recursos fòssils i de recursos limitats, no?, de la Terra, que sabem, doncs, són els fòssils, no?, els recursos fòssils, però també són els minerals, etc. No? Per tant, l'objectiu en si és satisfer les necessitats humanes i és garantir que les persones avui i en un futur puguin viure vides més dignes, més plenes, i això que no pot ser que tinguem un de cada tres infants en aquest risc de pobresa.
0: Per vehicular tot això, una de les primeres propostes que heu fet és un curs gratuït, que són 90 minuts, que es titula Beyond Growth in a Nutshell. Sí. Què és i què hi trobarà la gent?
1: Mira, això és un... és veritat, ho vam fer en anglès perquè era la manera en la que ens vam sentir més còmode per començar, però el títol ho diu molt clar, no? És, quatre pinzellades del que és més enllà del creixement, no? Són 90 minuts que, a més, es poden fer... no cal que t'asseguis, diguem-ne, al teu ordinador, etc. No. Tu t'hi pots connectar des del mòbil tornant de treballar al tren d'empeus, eh? Són càpsules d'entre 5, una mica menys, però entre 5 i 10 minuts, la major part d'elles, i molt fàcils d'entendre, que no cal que es tingui cap mena de coneixement previ, sí?
0: Són gratuïtes,
1: també? I són gratuïtes, també, efectivament, i ho seran sempre, no? Això ens ho havíem preguntat. La idea és que ho siguin sempre perquè volem arribar al màxim de gent possible i volem que això arribi sobretot a tothom. Què es trobarà la gent? Doncs són tres blocs. El primer bloc és explicar en quina fase està la crisi climàtica i de biodiversitat. Sabeu que hi ha nou límits planetaris, no? I això s'explica amb tot el rigor, de manera introductòria, per saber en quin punt som. Un segon bloc explica per què no ens n'estem sortint de fer front a aquesta crisi climàtica, no? Avui, això, ahir va començar la COP, i ja, em sembla que ja fa bastants anys, no? Uh-huh. Potser és del 2015 que sí que hi va haver aquella il·lusió de l'acord de París, però darrerament... és una cosa que ens incomoda bastant, no? Perquè som conscients que no, segurament no s'avançarà tot el que s'ha d'avançar, i per tant, aquí explicarem per què no estem avançant prou. I l'explicació, així en resum, així una mica spoiler, no? És que ho seguim subrogant tot a la necessitat de creixement. Si traiem el creixement com a objectiu de l'equació, tot se simplifica molt. Aleshores, després d'aquest segon bloc, que és aquest de per què no ens en sortim, hi ha un tercer bloc de dir, ostres, com ens en podem sortir, no? I quines propostes podem fer i com tenim temps no només de reaccionar, no només de capgirar aquesta crisi climàtica, sinó de viure vides, insisteixo, més plenes i més lliures. I aleshores, aquest és, em sembla, el missatge més important. Per tant, si algú diu, escolta'm, no ho acabo de veure del tot clar, no d'allò, el més important és el tercer
2: bloc.
1: El tercer bloc és el més important, però és veritat que els altres dos són importants per contextualitzar.
2: Ho deies, eh? Per ara tot aquest projecte està en anglès. Comentaves que era l'idioma amb el que us havíeu sentit més còmodes per crear-lo. No sé si teniu previst també traduir-lo al català, perquè les persones que no tinguin un bon domini de l'idioma, tot i que té els subtitulets en anglès també, però vaja, puguin també accedir a aquest contingut.
1: Sí, absolutament, això és sobre la taula, però és veritat que no ho veurem els propers mesos. Per tant, sí que en tan bon punt tinguem l'oportunitat de fer-ho, ho farem i us ho vindrem a explicar, també.
2: En el vídeo introductori defenses que hem de dotar de nou significat paraules com abundància i satisfacció, no?
1: Sí.
2: Com es fa aquest canvi de paradigma? És aquest canvi de focus que ens has estat explicant durant la conversa, però com dotem d'un significat diferent al que hem tingut, almenys a la narrativa oficial fins ara?
1: A mi sap que és evident que hi ha un gran malestar, no només dels joves molt, però el conjunt de la societat pel que fa al món que ens estem trobant, no? I sobretot a les expectatives de futur. No? Hi ha un gran malestar que crec que des dels que ens reivindiquem com a demòcrates hem de ser capaços d'entomar i de capgirar, exacte. I això una mica ho hem vist, no, ara recentment a Nova York, no, que hi havia un gran malestar de molta gent, no, que desesperada doncs havia apostat doncs per propostes molt extremistes i molt, bueno, no, del Trump. I quan s'ha fet una proposta engrescadora, il·lusionadora, doncs s'han pogut sumar amb una proposta completament diferent, no? Per tant, que aquest malestar hi és evident que el gruix dels joves i una part molt important de la població no pot accedir a un habitatge, això hi és. Com revertim això? Bé, no, fent el curs és un fantàstic primer pas i sobretot jo crec que és mirant sobre el que és realment important a la vida, diguem-ne. I quan veiem això, el que és realment important, haurem de redefinir la manera com ens relacionem amb el món i com ens relacionem amb les estructures de les que ens hem dotat, perquè no pot ser, insisteixo, que tinguem aquest un de cada tres infants amb risc de pobresa, no pot ser que tinguem els preus del lloguer que en molts casos calen més d'un sou per poder-los assumir, i per tant tot això és hora de que ho revertim i que ho revertim amb una proposta que sigui sostenible en llarg termini. Per tant, una idea que també és molt important al llarg de tot el curs és que, malgrat tenim més recursos que mai, també els tenim més mal distribuïts que mai. No?
2: Cada vegada tenim menys rics, que són més rics.
1: Tenim uns rics molt, molt, molt, molt rics que es poden comptar gairebé amb els dits d'una mà, que a més es troben, en molts casos, no es troben gairebé ni a casa nostra, i en canvi tenim un gruix de la societat que cada vegada se percep que té menys opcions de vida. I aquí és molt important fer-hi èmfasi, i aquí, de fet, Oxfam també aquests dies a la COP n'està parlant àmpliament.
2: És un discurs, aquest que fas i que centra el projecte, que potser té molts adeptes en el món acadèmic, perquè, de fet, és un discurs que va acompanyat amb dades, no? No és una qüestió de percepcions. Però sembla que no acaba de passar la barrera a la ciutadania més de base. Tot i que sí que hi va haver un moment d'auge amb Fridays for Future, amb la Greta Thunberg, que el canvi climàtic va empoderar i va centrar el discurs públic. Però sembla que possiblement per altres qüestions socials i que són les mateixes persones activistes que les han abanderat, hagi passat a un segon pla. Què creus que ha passat? Perquè la gent no continuï engrescada i amb ganes de lluitar, tu deies, des de la il·lusió, no? I no des del derrotisme, per revertir aquests acords que es van prendre a la cimera de París el 2015 i que estem lluny de complir.
1: El que és evident és que, o que cada vegada s'està fent més evident, és que totes aquestes lluites són la mateixa lluita i que són la lluita pel benestar de la ciutadania en aquest planeta, i perquè no pot ser que n'hi hagi uns molt poquets que es facin amb absolutament tot, no? Aquí hi ha molts interessos de molta gent, de corporacions molt potents, que no volen que es parli d'això, no? De fet, avui sortia doncs, un estudi que s'ha publicat en doncs, en el si de la COP, no? De la gran quantitat de recursos de les indústries petroleres, no? Per fomentar la desinformació al voltant del canvi climàtic, no? Això és un tema cabdal. I de l'altre, que és que de vegades les lluites, quan s'atomitzen, no? Fan menys por que no pas quan és una lluita més, doncs, de que és el conjunt del sistema que no ens està funcionant, no? I la proposta de Beyond Growth, el que explica és que necessitem aquest... Bueno, repensar-ho absolutament tot perquè no ens està funcionant el que hem tingut fins ara. Ens ha deixat de funcionar.
2: Clar, tenint en compte l'auge de l'extrema dreta arreu del món amb discursos negacionistes del canvi climàtic. De fet, Donald Trump ja va anunciar, quan va sortir escollit president per segona vegada dels Estats Units, que sortien de l'acord de París, si no m'equivoco, es farà efectiu el febrer del 2026. Creus que aquest plantejament està en l'agenda política i les propostes de la majoria dels partits, tenint en compte que no és l'únic poder que hi ha a la nostra societat, però sí que és el que fa efectiu les lleis que fan possible aquest canvi del sistema?
1: El que passa que això, el tema de fons aquí és que no es pot lluitar pel canvi climàtic si no es va a l'arrel del problema, que és aquesta necessitat constant d'alimentar aquest sistema amb més i més i més creixement. I això sí que va a toca, diguem-ne, el nervi no només dels Estats Units, sinó de tots els estats-nació de com s'han constituït fins avui. Perquè no? Hem dit que això va començar al voltant, doncs, de fa uns 250 anys, els estats-nació també, doncs, més o menys agafen aquesta forma al voltant o a partir d'aquest moment, i per tant és un canvi profund en aquest sentit, no? Però alhora és que és molt més senzill del que ens pot semblar a priori. Aquí és on ens hem d'agafar, que és una cosa molt més senzilla de fer, molt més similar al que nosaltres entenem, diguem-ne, no? De com haurien de ser les coses al conjunt de la societat, diguem-ne, no? És molt més senzill de fer aquest canvi. I alhora és que tenim tant a guanyar, Alba. Tenim tantíssim a guanyar, no només un futur, diguem-ne, amb aquest planeta, diguem-ne, pels nostres fills i per nosaltres mateixos, sinó és que també tenim a guanyar una vida més plena per nosaltres mateixos a dia d'avui, que molts de nosaltres treballem de sou a sou, no?, de més de 8 hores en molts casos, per viure en petites habitacions, amb prou feines podem pagar-nos, no?, a arribar a final de mes, amb algunes vacances, no?, amb què s'hi arriben, doncs, amb molts esforços. I jo crec que hi ha una altra manera de viure. I aquesta abundància que dius, ostres, com replantegem l'abundància? És que potser l'abundància és senzillament la satisfacció i el disposar de temps. És disposar de temps i disposar d'unes condicions mínimes de vida. Potser amb això podem ser més feliços que mai, perquè, de fet, ja comencen a haver-hi nacions que no estan creixent, en què els joves són més feliços ara que no pas els que ho havien estat mai, els seus antecessors. Per tant, això ho estem veient, per exemple, al Japó, que els joves del Japó són més joves del que ho havien estat mai, i tanmateix és una nació que no està creixent i que fa molts anys que no creix.
2: Ara, amb el canvi de primera ministra, veurem com va tot plegat.
1: Veurem,
2: però vaja, la nova dama de ferro, l'anomenen al país.
1: Ja veurem, però vaja, que els joves són ara més joves que mai, més feliços que mai, això hi ha dades que ho suporten.
2: Com en Tamia, se'ns ha acabat el temps sense poder abordar totes les preguntes. Segur que en seguirem parlant, perquè és un tema que ocupa i preocupa la ciutadania. Alba Gordó, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i explicar-nos el projecte.
1: M'agradarà molt seguir-ne parlant i que se'n parli molt. Moltes gràcies.

0: Ràdio en samarreta. Els millors programes per tornar a escoltar aquest estiu a Ràdio Sant Cugat. També a www.cugat.cat.
1: Continguts en xarxa.

0: L'alimentació no és només una qüestió de pes. Menja't la vida amb My Nutritionist, Naila Martínez.
1: Naila Martínez, My Nutritionist, benvinguda, Menja't la vida. Què tal?
2: Doncs molt bé.
1: Sí? M'alegro de que estiguis aquí, de parlar amb tu. I avui volíem obrir un altre meló, americà en aquest cas, perquè s'ha publicat la piràmide dels aliments a Estats Units, Amèrica, Nord-Amèrica, i hi ha hagut molt rebombori. Per què? Què és el que passa amb aquesta piràmide? Per què no coincideix amb la nostra? Què passa aquí? No? I per què tothom també en parla, sobretot nutricionistes?
2: A veure, avui parlem d'un tema que ha generat força debat, no? Que són les noves guies alimentàries d'Estats Units, com dius. Aquestes recomanacions es publiquen cada 5 anys i orienten doncs, les polítiques públiques, doncs, les recomanacions dels menjadors escolars, els missatges de salut, o sigui, són com una guia, no? Perquè després doncs, es treballin tots amb el mateix missatge. Bàsicament, l'edició actual el que fa és apostar per un canvi de discurs, no? O sigui, el que ens diu aquesta última guia dels Estats Units és que doncs, s'ha de tornar als aliments reals i reduir el consum d'ultraprocessats. Probablement m'esteu escoltant dient això i em dieu, i què hi ha de nou?
1: Sí.
2: No?
1: Sí.
2: Què hi ha de nou? Doncs aquí, a Catalunya, no hi ha res de nou. De fet, o sigui, les principals novetats que hi ha en aquesta nova guia és que les recomanacions són molt més semblants a el que ja portem treballant, no? En el que es porta recomanant des de fa molts anys. El debat i la controvèrsia que hi ha hagut és que s'ha publicat una piràmide, sí?
1: És aquella piràmide que veiem a les xarxes socials com, quan l'expliquen, van girant el cap.
2: Sí, perquè, clar, o sigui, si veiem la piràmide, que és una piràmide invertida, però que a la base, val, hi ha una quantitat molt alta d'aliments d'origen animal, val? Quan a la guia, les recomanacions escrites, hi posa doncs, que s'han de reduir els greixos animals. No? O sigui, la controvèrsia ve en que la part escrita no correspon amb el que han posat a la piràmide, no?
1: Ah, i llavors hi ha algun gràfica, i com que la gent no llegim, bàsicament.
2: Exacte. Llavors el que es veu aquí és doncs que s'han de reduir els cereals, val? I que s'han d'augmentar les carns i els làctics, no? I tots aquells doncs aliments d'origen animal. I les legums no estan amb una part principal, no? Quan realment és important fer-hi promoció. Llavors, hi ha un no sé si és un reel o un TikTok, un metge, un cardiòleg, està com girant el cap, no? Perquè si realment gires la piràmide de costat, correspon a les recomanacions, no? I, bueno, una mica, hi ha una mica d'humor amb això, perquè és, bueno, l'editor no va ficar la piràmide
1: com pot ser que sigui un error.
2: Pot ser que sigui un error.
1: Sí,
2: no crec,
1: creus,
2: no crec. Al final, als Estats Units hi ha un interès en la promoció de carn, no? I de productes làctics. Llavors, doncs, per molt que les guies i les recomanacions basades en l'evidència doncs, no diguin el mateix, doncs amb aquesta piràmide han jugat amb això. Ara bé,
1: sí.
2: I això és important, què més ens dona a nosaltres la piràmide d'Estats Units? No, o sigui, que sí, que està bé, que surt una guia, que la comentem i que diguem, ostres, això ha sortit, però és que donar-li tan bombo i discutir tant el que ha passat, el que m'he trobat jo és persones que em diuen, ara hem de menjar més carn, Naila? Ara per què han canviat la guia? No. A Espanya tenim unes recomanacions, a Catalunya en concret tenim unes recomanacions totalment actualitzades de l'Agència de Salut Pública de Catalunya i aquestes són les que hem de seguir nosaltres, sí? Amb la nostra dieta mediterrània. O sigui, no hem d'anar a seguir guies d'Estats Units, a no ser que ens estigueu escoltant des d'allà.
1: Per tant, aquí, mira, s'obre un altre paradigma. Ens alimentem diferent segons el de la zona del món que siguem?
2: Sí,
1: amb productes diferents, però l'essència deu ser similar.
2: L'essència dels nutrients que necessitem, o sigui, els nutrients que una persona necessita, sí, són similars, òbviament.
1: Clar,
2: sí. Pot ser que hi hagi algun petit canvi, però, vaja, en principi és el mateix, no? La qüestió és quins aliments hi ha o es produeixen en aquestes zones. Mira, just ahir, Pili, si em dóna temps, us conto una anècdota, estava fent una xerrada i tenia diverses persones de diferents llocs del món a la xerrada i hi havia una dona de Colòmbia que em deia és que jo no menjo aquests peixos. Jo al meu país no menjava aquests peixos, no? I em comença a dir els peixos que menjava a Colòmbia, no me'n sonava cap, val? Perquè, bueno, clar, vull dir, al final no són del mar Mediterrani, no? Clar. O sigui, doncs hi ha unes altres espècies, doncs mengen uns altres peixos, però això vol dir que estigui malament? No.
1: No,
2: però
1: no, potser que potser els hidrats, en comptes de ser, jo què sé, aquí de patata, allà són d'arròs, m'ho invento,
2: per exemple, no sé. Per exemple, no? O sigui, les costums, o sigui, són diferents i les hem de respectar i la gastronomia de cada entorn s'ha de respectar també en funció de la producció dels productes. Clar, o sigui, al final, el que, no? Que tot el món sigui accessible està molt bé, però la globalització a nivell alimentari crec que ens ha fet més mal que bé.
1: I, de fet, no, dels productes de proximitat que es facin als territoris i no de les indústries alimentàries dels territoris.
2: Exacte, exacte. O sigui, el que hem de mirar és això, o sigui, quina és la nostra dieta? La nostra dieta és la dieta mediterrània i, per tant, hem d'intentar buscar doncs aquest patró, el patró mediterrani. I un patró mediterrani no és una pizza mediterrània, un jugo mediterrani, i, sí, la que la indústria treu perquè caiem allà a les xarxes, no? No, és doncs això, fruita, verdura, més peix que carn, no? Tot i que la carn també hi és, llegums, vull dir, això, l'oli d'oliva verge extra, això és la nostra dieta. Llavors, aquella piràmide,
1: sí,
2: no correspon als nostres aliments. Correspon, doncs, als aliments que, o a les costums o als hàbits que tenen als Estats Units. Per tant, està bé que entenguem què ha passat, sí, però crec que el fet de que s'hagi fet viral i que molts nutricionistes doncs, ho hagin volgut comentar, perquè realment és indignant, però aquí ha donat com peu a que les persones del nostre entorn pensin que han de seguir aquella piràmide i que ara que hem de fer menjar més carn, no. O sigui, oblideu-vos d'aquesta piràmide, val? És una notícia, és una anècdota que ha passat als Estats Units, però nosaltres hem de mirar les nostres guies, les nostres recomanacions, i aquí, com us dic, i sempre ho cito, l'Agència de Salut Pública de Catalunya té recomanacions actualitzades, poblacionals, que s'hi poden accedir, que són gratuïtes, que es poden descarregar i que són les que doncs, la població d'aquí hem de seguir.
1: Naila Martínez, gràcies. Ara ho hem entès millor, eh? T'esperem la setmana vinent. Una abraçada enorme i et seguim a mai-nutricionist. Recordem que tens a la venda a la mesa S'Impressiones i que ho podem fer encara a la precompra fins el dia 30. Un petó.
2: Gràcies. Adéu-siau.
3: Continguts en xarxa.

0: És que...
1: Una curiositat molt interessant del regne animal és la manera en com les abelles comuniquen la ubicació del nèctar mitjançant la famosa dansa de Wagla. Quan una abella exploradora troba una font de nèctar rica i de qualitat, torna al rusc i realitza una sèrie de moviments en forma de buits sobre el panell. L'angle del seu recorregut respecte a la gravetat indica la direcció del menjar respecte al sol i la durada de la part central de la dansa comunica la distància aproximada fins a la font. Això significa que les abelles són capaces d'utilitzar una mena de llenguatge simbòlic. Un dels pocs exemples d'aquest tipus de comunicació en animals no humans. El més sorprenent és que aquest sistema funciona fins i tot quan el sol està amagat, perquè les abelles poden detectar la seva posició a través de la llum polaritzada que travessa els núvols. Aquesta sofisticació comunicativa permet al rusc optimitzar els seus esforços, enviar treballadores exactament on cal i assegurar la supervivència de la colònia. És un exemple espectacular de com la cooperació i la informació compartida poden convertir un grup d'insectes en una comunitat extraordinàriament eficient i intel·ligent.
2: La ràdio amb samarreta. L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
3: Per què el cel és blau i les postes de sol vermelles? Vivim en un planeta on el cel de dia és d'un color blau preciós. Però això no passaria en altres planetes. Sense anar més lluny, a la Lluna, el cel sempre és negre, tant de dia com de nit. Per què passa això? El color blau del cel és el resultat d'un fenomen físic anomenat dispersió de la llum, que passa quan la llum del sol interacciona amb les molècules de l'aire de l'atmosfera terrestre. Per entendre aquest fenomen, cal explorar com és una mica la llum i com es comporta a través de l'atmosfera. Anem a veure-ho. La llum del sol és blanca, però en realitat està formada per tots els colors de l'arc de Sant Martí. Vermell, taronja, groc, verd, blau, índic, violeta... Cada color correspon a una longitud d'ona, a una llum una mica diferent. El vermell és una llum amb una longitud d'ona més llarga, és una llum més allargada, i el violeta és una llum més curta. Quan la llum del sol entra a l'atmosfera terrestre, troba les molècules de l'aire, no? L'oxigen, nitrogen, partícules més petites. Aquestes molècules i partícules tenen més o menys la longitud d'ona de la llum visible, i això provoca que interaccionin i la dispersen. Però aquesta dispersió no és igual per tots els colors. La llum més blava i violeta es dispersa molt més fàcilment que la llum vermella i taronja. Per això, la llum blava és desviada molt més fàcilment que la llum vermella. D'aquesta manera, cada punt del cel dispersa la llum blava que li arriba al sol i és com un focus de llum. Nosaltres veiem llum blava per tota l'atmosfera terrestre. En canvi, quan el sol està molt baix a l'horitzó, la seva llum ha de travessar una capa molt gruixuda d'atmosfera. Això fa que les longituds d'ona curtes, petites, la blau o el violeta, es dispersin completament i, en canvi, la llum més llarga, la vermella, taronja, no es dispersi gaire i veiem uns cels vermellosos i rogencs. També quan hi ha molta pols, vapor d'aigua o contaminació, les partícules són més grans i provoquen una dispersió més selectiva i el cel també apareix més vermellós. A la nit, l'absència de llum solar directa significa que no hi ha dispersió i el cel apareix totalment negre amb estrelles visibles. En conclusió, el color blau del cel és un exemple bonic i quotidià de com la física explica fenòmens naturals.
4: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia 91.5 FM.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. Aquest dilluns, 10 d'agost, s'han posat en marxa les obres de millora dels edificis d'infantil i primària de l'Institut Escola Catalunya. Ho ha anunciat l'alcalde Josep Maria Vallès a través del seu compte d'Instagram. Estava previst que les obres comencessin molt abans, però s'han acabat endarrerint a causa d'una incidència administrativa en el procés de licitació. Un cop resolta la incidència, finalment s'inicien aquests treballs de millora, que està previst que tinguin una durada de 12 setmanes i inclouen la renovació de paviments, revestiments, portes i acabats, així com diverses actuacions per solucionar filtracions i entrades d'aigua. Les obres, doncs, coincidiran amb l'inici de curs, un fet que preocupa a les famílies sobre com acabarà afectant els infants del centre. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya renovarà el tram de via comprès entre les estacions de Gràcia i Sarrià en la línia Barcelona-Vallès entre els dies 11 i 23 d'agost. Les obres de renovació comportaran talls de circulació en aquest tram, de manera que, mentre durin els treballs, s'oferirà un servei alternatiu d'autobús.

busos que cobrirà el recorregut entre les estacions de Gràcia, Sant Gervasi, Muntaner, la Bona Nova, les Tres Torres i Sarrià. El trajecte el farà per la Via Augusta. Les obres s'han programat en unes dates de baixa demanda amb l'objectiu d'intentar reduir el mínim d'impacte en les persones usuàries. Els treballs previs a les obres es van iniciar el passat mes de maig, però no han causat cap afectació al servei, ja que realitzaven en horari nocturn fora de l'horari comercial. I un total de 46 oficines de correus de la província de Barcelona, entre les quals la de Sant Cugat, s'han habilitat per presentar esmenes sobre el procés extraordinari de regularització de persones migrants. Es podrà fer fins al 30 de setembre sense necessitat de demanar cita prèvia i en horaris establerts. En el cas de Sant Cugat, serà des de 9:15 fins a 3:15. I en esports, l'entrenadora i tenista del Club Esportiu Valldoreix, Sònia Delgado, s'ha proclamat campiona del món més 45 aquest divendres a Lisboa amb la selecció espanyola. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari, constantment a les xarxes a cugat.cat.

0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: think we should clean that up. I don't know.
1: Let's get messy.
0: Messy?
1: Like really messy.
2: Els hits de tots els temps.
3: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

digui on volies, yeah. Que estiguis bé sola o que t'abraci al anar a dormir. Algú que estimes, que sentis que el que fas té sentit. Que no hagis tornat a notar aquell buit. O potser el col·legi ja eres feliç. Qui sóc jo per assumir?

les meves ex, dient que ara sí, que ha trobat l'amor, que té feina de lo seu, que tot s'ha posat a lloc, que havia estat pensant en mi un dia escoltant Blonde. Havia estat mirant fotos dels dos i només volia saber que com anava tot. Li ha fet gràcia recordar com veiem el món, que perduts estàvem, ens ho preguntàvem tot. Que innocents érem, nens, pensàvem que ens menjàvem el món, i quina sort que hem avançat.

0: trobo'm una mica feia, 4 anys que no veia. Ens vam distanciar al començar les carreres. Havíem confiat molt en l'altre, 11 anys enrere. Quedem un dia bé, podem fer una cervesa. Típica cosa que dius i després no compleixes, però el dia següent m'escriu:
1: et va bé dimecres?
0: Clar que sí, germanet meu, em va perfecte. I és dimecres, què tal tot, que has fet aquests 4 anys?
1: Doncs ha estat molt bé, he anat tirant.
0: Em sap greu, tio, si vols canviem de tema.
1: Que va, ara estic bé, cap problema.
0: De fet, t'ho volia explicar, perquè t'he tingut present. Sé que tu sempre m'has entès millor que l'altra gent. Estava perdut, tot m'era tan indiferent. Cap al 2019 van començar els pensaments. Quan esperava el tren o cada nit quan apagava el llum, no podia imaginar-me gens existint en un futur. Atacs de pànic, una pressió al

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. Aquest dilluns, 10 d'agost, s'han posat en marxa les obres de millora dels edificis d'infantil i primària de l'Institut Escola Catalunya. Ho ha anunciat l'alcalde Josep Maria Vallès a través del seu compte d'Instagram. Estava previst que les obres comencessin molt abans, però s'han acabat endarrerint a causa d'una incidència administrativa en el procés de licitació. Un cop resolta la incidència, finalment s'inicien aquests treballs de millora, que està previst que tinguin una durada de 12 setmanes i inclouen la renovació de paviments, revestiments, portes i acabats, així com diverses actuacions per solucionar filtracions i entrades d'aigua. Les obres, doncs, coincidiran amb l'inici de curs, un fet que preocupa a les famílies sobre com acabarà afectant els infants del centre. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya renovarà el tram de via comprès entre les estacions de Gràcia i Sarrià en la línia Barcelona-Vallès entre els dies 11 i 23 d'agost. Les obres de renovació comportaran talls de circulació en aquest tram, de manera que, mentre durin els treballs, s'oferirà un servei alternatiu d'autobusos que cobrirà el recorregut entre les estacions de Gràcia, Sant Gervasi, Muntaner, La Bona Nova, Les Tres Torres i Sarrià. El trajecte el farà per la via Augusta. Les obres s'han programat en unes dates de baixa demanda amb l'objectiu d'intentar reduir el mínim d'impacte en les persones usuàries. Els treballs previs a les obres es van iniciar el passat mes de maig, però no han causat cap afectació al servei, ja que realitzaven en horari nocturn fora de l'horari comercial.

I un total de 46 oficines de correus de la província de Barcelona, entre les quals la de Sant Cugat, s'han habilitat per presentar esmenes sobre el procés extraordinari de regularització de persones migrants. Es podrà fer fins al 30 de setembre sense necessitat de demanar cita prèvia i en horaris establerts. En el cas de Sant Cugat, serà des de 9:15 fins a 3:15. I en esports, l'entrenadora i tenista del Club Esportiu Valldoreix, Sònia Delgado, s'ha proclamat campiona del món més 45 aquest divendres a Lisboa amb la selecció espanyola. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari, constantment a les xarxes a cugat.cat.

0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Tornar a casa, viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
2: Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
3: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta'n les condicions. Viatges al Corte Inglés.
4: Bé, i què voleu fer aquests dies?
5: Anar a una piscina caribenya.
6: Dormir en un hotel del Far West.
7: Volar a lloms d'un drac.
4: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
8: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Avui al Faves Comptades volem posar el focus en la nova programació de prop de la xarxa de centres culturals polivalents de Sant Cugat. Un cicle que ens acosta la cultura al barri, al carrer i sobretot a les persones. Per conèixer de primera mà què ens espera aquest 2026, avui ens acompanyen el Josep Pla, que és responsable de la programació de prop. Josep, benvingut.
1: Hola, bon dia.
0: El Pau Sans, referent de la PUA, oficina musical. Molt bon dia.
2: Bon dia.
0: I l'Arnau Serrallonga, que és de l'equip de la PUA, de l'oficina musical.
3: Hola.
0: Què tal, com esteu?
3: Molt bé, merci.
0: Comencem amb el Josep parlant grans trets d'aquesta xarxa de centres culturals polivalents. Josep, com definiries l'esperit, la filosofia, la idea que engloba la programació de prop?
1: Doncs diguem que una mica el que jo he agafat el testimoni de l'Alba Joé, que ha estat la programadora fins ara, i sempre diguem que en aquesta programació de prop, aquesta programació dels centres culturals, ha premiat aquesta cultura de proximitat, aquesta, no?, arribar a tothom de la millor manera, i diguem que seguim amb aquesta línia. Arribar a tothom, no, als barris, aquí a Sant Cugat, a través de tota aquesta xarxa que tenim.
0: Mm-hmm. No cal fer invents quan les coses funcionen, no?
1: Exacte. Sembla.
0: Hi ha algun tema, algun eix conductor en la programació d'aquest any?
1: Diguem que seguim una mica, doncs, intentant acostar el màxim possible la cultura a tothom, tocant una mica tots els pals que podem, des del circ als tallers, teatre d'objectes, i seguim una miqueta amb aquesta línia.
0: Grans, petits, una totes, mica per tothom, no?
1: Correcte.
0: Uh-huh. I com a objectiu us heu marcat què, per aquesta temporada?
1: El mateix, diguem que tenim l'objectiu d'arribar i diguem que jo almenys el que estic intentant ara des de que he començat és anar a conèixer, per exemple, pel que fa als barris, no? Doncs anar a conèixer bé els equipaments, anar a conèixer bé la gent que hi treballa, que coneix al barri, que coneix la gent que és habitual en aquells equipaments, i d'aquesta manera crear aquest pont, no?, aquest contacte,
0: vincle
1: mm-hmm. Per saber què és el que volen, què és el que demanen, què és el que, no?, funciona millor també, i seguim aquesta línia, seguim amb la programació a Mirasol, enfocada als espectacles familiars de qualitat. Seguim amb les propostes d'agents locals, no? Aquesta convocatòria que tenim d'agents locals, perquè a través d'aquesta convocatòria, doncs, les companyies de teatre locals, d'arts escèniques, doncs, tenen aquesta possibilitat de... De fet, tenim diverses propostes molt interessants a la programació. També m'agradaria destacar que aquest any neix una companyia nova a Sant Cugat.
0: Ah, sí?
1: Una companyia nova. A més, em fa especial il·lusió.
0: De teatre?
1: De teatre.
0: No n'hi ha poques, eh?
1: Companyia jove.
0: Ah, sí?
1: Companyia jove, sí. És la companyia... Mira, companyia... La diré bé perquè no... Companyia jove dels tallers de teatre Sílvia Cervant, que representaran el 12 de juny l'espectacle La Ratera, de l'Agatha Christie. I això em fa especial il·lusió perquè està bé, que està molt bé que companyies joves, no?, doncs s'engresquin i s'animin, i em consta que els fa molta il·lusió aquest 12 de juny estrenar aquest espectacle.
0: Doncs aquesta és una bona novetat.
1: Molt bona.
0: No? La xarxa de centres culturals polivalents treballa, com ara explicava el Josep, a diversos barris, a districtes de la ciutat. Com articuleu la programació per garantir aquesta varietat a l'hora d'adaptar-se a cada territori? Perquè, clar, a l'hora de programar heu de pensar, a veure, què puc programar a la Floresta, a Mirasol, en funció de què?
1: Val, doncs, com et deia abans, una miqueta jo el que estic fent és anar a conèixer una mica més el territori, més a través també dels referents d'allà. Ens fixem, sobretot en un primer moment amb l'espai que tenim, no? si tenim una sala, si tenim una pista com és a les Planes, no? En base a això, doncs, també ja ens marca una mica la programació. I després, què és el que funciona i què és el que demana i què és el que agrada allà, no? Per exemple, doncs, ara al Casino de la Floresta hem programat un espectacle que, a més, és companyia de Sant Cugatenca, una companyia de circ, que farà un espectacle al pati, no?, d'allà al casino. A les Planes també portem circ, tallers de circ, perquè funcionen bé. Ara, diguem que ens hem centrat molt en el circ, perquè allà està funcionant molt bé. També a la Floresta tenen l'escola de circ d'Aire, Aire en Viu, que fan circ allà a l'Auref. I, per exemple, doncs, al Xalet Negre, per l'espai que tenim, fem servir també la plaça en Coll, però sobretot la sala de dintre, multifuncional, doncs fem contes, fem tallers, que els tallers funcionen molt bé, bueno, i una miqueta...
0: Varietat, no?
1: Varietat, molta varietat.
0: Com sempre, hi ha música, sí, hi ha teatre, sí, hi ha dansa, circ...
1: Volia fer una... Sí, un apunt, que és que encara tenim en programació ara aquest gener, d'aquest semestre, però hi ha un canvi, que el 30 de gener havíem de tenir l'espectacle Gente Bien Pero No Tan, de Teatre a l'Ombra, però hem hagut de canviar-lo el 21 per un tema de la companyia, el 21 de febrer, val? Només...
0: I on, en quin equipament?
1: Al Teatre Mirasol.
0: Al Teatre, sí, de Mirasol.
1: Sí. Aquest és, val, un dels espectacles que entren dintre de la convocatòria d'agents locals, amb una companyia de Sant Cugat, que és Teatre a l'Ombra.
0: A l'hora de triar, doncs, aquella activitat, aquell espectacle, allò que es proposa a cada equipament, doneu prioritat sempre al talent de casa, al talent local?
1: Sí, ho tenim molt present, i d'alguna manera és el que intentem. Tenim aquest primer semestre, diguem, hem tingut una programació farcida de talent local, de companyies locals, i de fet, i ara, doncs, això, el que et deia, que tenim aquesta companyia jove, que aquest nou semestre, diguem.
0: I quan no són companyies ni, sí, artistes locals, quin és el criteri?
1: Qualitat, diguem, el contingut també, ens agrada que ens expliquin històries interessants, i busquem varietat també doncs, des de teatre de titelles, no? A mi m'agrada tot allò que es programa, anar-ho a veure, viure-ho, moltes vegades m'emporto la meva filla amb mi, perquè és...
0: Fa de jutge, no?
1: Una mica. Absolutament. I anar a festivals i veure tot allò que... I parlar amb companys, recomanar, no?, que també et recomanen coses. Però, sobretot, per mi és molt important veure i viure allò que es programa, perquè, si no, per mi perd el sentit.
0: Mm-hmm. Josep, digue'm un espectacle, un projecte que diguis això no se us pot escapar. Difícil?
1: És difícil, per mi és difícil.
0: Ves-t'ho rumiant, si vols.
1: Sí, però jo et diria que...
0: I continua amb el Pau.
1: Jo et diria que com que el primer que tenim així familiar, que és un espectacle d'una companyia bueno, amb molta experiència, molts anys i molts quilòmetres de... és el Rux, la maledicció del bruixot, amb la Pere Llimonera. És una companyia, no sé si són 20 o 30 anys d'experiència de carrera, i és un espectacle que ha tingut premi al millor espectacle familiar a la Fèria de Castilla i León.
0: I què són? Són titelles? Són,
1: és clown.
0: Clown.
1: Sí. Sí, clown. Al Teatre Mirasol.
0: Al Teatre Mirasol, quin dia?
1: El 8 de febrer.
0: 8 de febrer.
1: Sí. Uh-huh. I després, bueno, tallers també, els divendres, que funcionen molt bé, tots penso que tenen. Jo animo a la gent que consulti la web i el programa, i que s'ho mirin, i si poden, que vagin a tot.
0: Si poden, que vagin a tot. Que no és poca cosa. Anem amb la Pua. Pau, el paper de la Pua en aquesta programació és habitual?
2: Sí, la Pua des del primer moment va entrar dintre la programació de la xarxa, donant sortida al màxim en què es pugui al talent local. Aquest és l'objectiu principal.
0: Mm-hmm. Prioritat, però com es combina aquest talent local amb el que us arriba de fora?
2: Doncs mira, es combina tan simple com que el 100% que podem dir, quasi el 100% són talent local, bàsicament. O sigui, diguem que tenim diferents cicles de programació musical i en uns dels cicles, ja, o sigui, no diré tots, sinó la ràdio t'ho explicarà després, però diguem que hi ha un cicle que és el del Bocamoll, que és l'únic que contempla ara mateix a donar sortida a música que no és local, perquè és un cicle que són cada dijous, d'acord? La resta de cicles, que són més, concerts més puntuals, sempre l'objectiu és que hi hagi un artista o projecte amb component local.
0: Mm. I com us ho feu per escollir entre aquestes moltes propostes musicals de Sant Cugat?
2: Una miqueta seguint la línia de, que també fa servir el Josep, és propostes de qualitat, propostes noves, nous projectes d'artistes ja més consolidats, propostes d'artistes emergents de la ciutat. Diguem que tots aquests criteris serveixen per acabar completant aquesta programació.
0: Bé, doncs com avui us hem convidat, perquè avancem una miqueta, que és el que ens oferirà aquest 2026, la PUA dins de la xarxa de centres culturals polivalents, parlem una mica de les novetats, no? No sé si podem parlar de novetats en quant a formats de concerts, cicles, residències... Qui m'ho explica, això?
2: Mira, jo crec que la novetat pot explicar una miqueta en general els cicles que tenim i després ja destacarem el que és més important.
0: Vinga, som-hi.
3: Nosaltres tenim un cicle que m'agradaria molt destacar perquè crec que és molt bonic el que passa allà, que és el cicle Book and Roll, que bàsicament tracta de tots els grups i artistes que passen pels books d'assaig de la PUA, el casal de Torreblanca. Doncs tots aquells que volen fer un concert en directe, doncs està disponible a la sala annexa, que en la mesura que puguem doncs anem programant amb aquestes bandes i artistes emergents en aquest cicle Book and Roll, que és una mica tot tipus del book d'assaig a l'escenari. Això passa alguns divendres del mes, i ara mateix doncs, tenim un al gener, un al febrer, un al març, un a l'abril, així que és una molt bona notícia. I també com els grups han de saber que si estan assajant allà els books de Torreblanca, que ens podem posar en contacte i programar doncs, un concert de cara al futur, que al final doncs, l'objectiu també és ser el màxim de propers possibles i posar totes les facilitats possibles perquè els grups i artistes que vulguin puguin fer un concert en directe. Com comentava el Pau, també tenim doncs, els dijous al Bocamoll amb música de petit format. Tenim el festival Quilòmetre Zero, que cada vegada comença a ser més influent i més principal en la dinàmica de la PUA i de la cultura.
0: Quantes edicions portem del Quilòmetre Zero?
2: Portem dues edicions i esperem que el setembre que ve sigui la tercera.
3: Sí, i bueno, i van sortint diferents coses. Nosaltres també fem una programació un dissabte de cada mes amb un artista una mica més consolidat o agrupació musical, i a partir d'aquí també doncs, ens encarreguem de l'escenari de la Festa Major i tot plegat, que això sí que són petits projectes que al llarg del temps cada vegada es consoliden més i cada vegada també tenen més importància. I el que comentaves de residències, jo crec que també és una cosa que ara mateix no podem oferir des de la PUA, crec que és un dels nostres molts desitjos del 2026.
0: Ja heu demanat als Reis?
3: Sí, a veure si arriba al llarg del curs.
2: Vale, jo vull fer un puntualitzat. Tot això depèn sempre de la disponibilitat dels espais. Nosaltres treballem amb espais que són molt polivalents. I què passa? Que al final hi ha molta demanda per la situació d'espais que tenim. Llavors, és veritat que fer una residència implica doncs, potser bloquejar un espai escènic durant una setmana, o que sigui, o un mes. Llavors, clar, amb retiment d'altres activitats. I això és aquí, l'equilibri aquest és el que hem de trobar per poder acabar desenvolupant projectes com de residències.
3: Efectivament.
0: Imaginem el calendari. Quins dies hem de marcar o ens hem de reservar per anar a veure alguna
2: actuació? Doncs mira,
0: actuació.
2: Jo començaria ja aquest 24 de gener. Tenim el que seria la tercera edició de la nit de Punt Rock, que fem conjuntament amb Punt Cugat. Diguem que és l'edició d'hivern del Punt Cugat, d'acord? I com és, com ja és com a tercera edició ja consolidada, bueno, són tres bandes vallesanes, de les quals una és Sant Cugatenca, que són els Dròpols, i dos altres, que és Encefàlica i Nul, que faran d'aquesta nit una nit de Punt Rock, que conjuntament amb Punt Cugat, la PUA, fem al Casal Torreblanca, 24 de gener.
0: 24 de gener. Alguna més?
2: Vale. Llavors, a trets generals podem dir moltes dates, però bueno, tenim uns concerts més concrets o de músics més consolidats, que tenim el 7 de febrer, on Nun, que és un projecte de, on el músic santcoatenc Pau Rosés és el baixista, llavors és una música d'autor on està la Núria Fossas i la Maria Oliver, que van crear en aquest projecte el 2021, música d'autor, fusió de tots els estils, on les lletres són molt ben cuidades, i on el baixista Pau Rosés, que és d'aquí Sant Cuat, doncs n'és un dels creadors també, i partíceps. Tenim també el que seria en el març, el 14 de març, tenim un concert de funk amb Slans Projects, on Juan Slans, es fa dir així, és un músic santcuatenc, dèiem que no fa molt temps que està aquí, que a més professor de l'Escola de Nota de Pas, que està a Plaça Barcelona, i fa poc ens va presentar aquest projecte, on fusiona el que seria el pop, rock, jazz i el funk, pues, amb temes propis i versions. Podríem destacar, pues mira, podríem, i per acabar, podríem destacar també una nit de música urbana, on treballem amb col·laboració del Bali o Andreu Porroi, que és un artista local, i hi haurà un espai de showcase, DJ i de música afrobeat, vale, que fem conjuntament amb ell. I per això seria l'11 d'abril, i el maig, acabem el 14 de maig, un concert doble amb Cantema i Nanara. Nanara és un projecte de fusió de música, també world music, funk, amb instruments africans, i Cantema és un projecte de trio de músics on hi ha un senegalès, que és el Mamadou Lamine Lamal, que és un dels professors que també tenim al Torreblanca de percussió africana, i que faran un concert, un doble concert, per acabar el que seria...
0: Però això és un sobrenom, això de
2: la... No, és el seu nom.
0: És el seu nom?
2: Sí, sí. Mamadou Lamine...
0: Lamine Yamal.
2: Sí, però, perquè és marroquí... Bueno, és senegalès, perdona, però és un nom àrab, vull dir, al final és...
0: Sí, sí, va, també és molta coincidència, no?
3: Amb
0: sí.
3: Tot això també dic que ens seguiu a les xarxes perquè allà ho publicarem tot el que anem fent. Abans ho comptàvem amb el Pau i tenim més de 30 propostes programades al llarg dels mesos. O sigui, com que això és un petit resum, però realment hi ha moltíssimes propostes.
0: No, pareu. No pareu, perquè després al juny ja no hi ha concert perquè té la Festa Major, no?
2: Festa Major, bueno, sí. I al juliol, diguem que afrontem propostes puntuals que no estan dintre la programació, però bueno, ja per treballar el que és el setembre i seguim.
0: No, ja ho sé. Josep, abans de marxar, on i quan es pot consultar tota la programació completa?
1: Doncs a partir del 13 de gener, que estarà penjat a la web.
0: Això és la setmana que ve. Perfecte, doncs el Pau, el Josep i l'Arnau els agraïm moltíssim que ens hagin acompanyat avui en aquest Faves Comptades per avançar part de la programació, fer un tastet molt ràpidament. De seguida arribem a les 12 amb l'espai Fogons i Davantals. Tornarem demà a partir de les 10. Gràcies a tots.
3: Gràcies.
4: Aquest estiu, la ràdio amb samarreta.

0: Després de gairebé 4 dècades al capdavant de la pizzeria Braseria Julio, la Mireia Serra baixa la persiana i tanca una etapa vital marcada per l'esforç, la constància i l'estima per la gent. Nascuda a Barcelona, però arrelada a Sant Cugat des de 1979, repassarem amb ella una trajectòria personal i professional rica en experiències. Entre l'art, la restauració i la vida familiar, la Mireia es defineix com una dona treballadora i lluitadora que encara té somnis per complir. Mireia, com estàs?
1: Bé, molt contenta.
0: A pocs dies de...
1: Nerviosa, perquè vulguis o no, també els trobaré molt a faltar.
0: Sí?
1: M'emociono i...
0: Què trobaràs a faltar?
1: La gent, la meva gent. Perquè ja no són clients, és la meva gent. Són clients diferents. Hi ha hagut molta amistat, molta connexió.
0: Clients de tota la vida?
1: De tota la vida. Hi ha gent que em ve de Barcelona de tota la vida.
0: De Barcelona?
1: De Barcelona. Gent de Barcelona, gent de Cerdanyola, gent de Rubí, gent de tot arreu. Mm-hmm. Del voltant, sí, sí.
0: Anem a conèixer primer una miqueta de la Mireia. Dèiem que tu vas néixer a Barcelona, vas passar els teus estius aquí a Sant Cugat amb la família.
1: Sí, tota la família.
0: Quins records guardes d'aquella època?
1: Fantàstics, perquè on estàvem nosaltres era el carrer de les Ones, que és un barri que no hi passaven ni cotxes, el carrer sense asfaltar, podíem sortir...
0: En quina part de Sant Cugat?
1: Està tocant a Can Villalonga.
0: Ah,
1: I allà, la infantesa, l'adolescència, tot. Molt, molt bons records, molt.
0: I el paper que van tenir els teus pares i els teus avis en la manera de veure la vida i de veure el treball? Perquè compartíeu, no? Els avis, els pares, vosaltres, sí. Tots compartíeu habitatge, sí. Compartíeu experiències de la vida, no?
1: Això és una cosa que et fortaleix molt, perquè hi ha generacions, diferents pensaments, però hi havia una unió, hi havia un respecte, hi havia, una comprensió, perquè, a vegades els avis, amb els crios, molesten, m'entens? Però no, hi havia una comprensió, una tolerància, i els meus pares això m'ho han ensenyat molt, a pensar en els demés i a gaudir del més simple que tens a la vida, i a més que han sigut molt treballadors. I això a mi m'ha impregnat molt, perquè jo sempre he treballat molt. No, però és que no m'importa treballar, perquè és una cosa que he viscut tant, que el meu pare ha sigut tan treballador, ma mare, la meva àvia treballava en una fàbrica i de textil, i sempre m'han inculcat que s'ha de treballar. I és una de les coses que sí, m'ha calat.
0: I germans?
1: Germans, dos.
0: Dos?
1: Jo era la tercera.
0: Tu eres la petita?
1: Sí, jo era la petita.
0: I això de ser la petita t'ha marcat d'alguna manera?
1: Els altres em obrien camí. Els altres em obrien camí, i jo, com que era més tremenda, anava fent.
0: Què et porta a instal·lar-te definitivament a Sant Cugat l'any 1979?
1: Jo ja estava molt arrelada aquí, perquè pels estiuets, tot, veníem al poble caminant, i el poble sempre m'ha cridat molt. És que jo ja no em plantejava viure a Barcelona, i la meva il·lusió era vindre a viure a Sant Cugat. I així va ser.
0: I vens soltera, ja casada o amb criatures?
1: No,
0: en quina
1: no,
0: situació
1: no, no.
0: Arribes a Sant Cugat?
1: Vinc aquí de soltera. De soltera amb parella, per això,
0: Uh-huh.
1: I amb la parella vam decidir agafar un pis.
0: I quedar-te a Sant Cugat.
1: I ja està. I des d'aleshores jo no he anat enlloc més que a Sant Cugat. No he viscut a ningú lloc.
0: I com has vist aquesta evolució de Sant Cugat, que tant et va enamorar, i on encara continues?
1: Sí, continuo, perquè a mi el poble és el poble. Que passa que ha canviat molt, molt. Ha canviat, clar, abans eren uns quants i ara són molts més. I han vingut molta gent de fora, i això es nota. Abans era més gent de poble, el tarannà del poble, i ara ja és de ciutat. És el que ha canviat. Ja no som... La gent passa pel carrer i els del poble sí que ens saludem, i procurem un pa l'altre. Però els de fora venen o... Ja, molts ja no treballen aquí. O sigui, venen a dormir. Venen a dormir i no tenen... De dir bon dia. O sigui, tu vas a un restaurant i el que m'havien ensenyat mai, sempre a mi, és a la taula dir bon profit quan entres en un puesto, no?, que ja estan menjant. Això ja ha desaparegut. Ja ha desaparegut. La gent va a la seva. A la seva. No mira si l'altre està menjant o... No, ell a la seva. I això és una llàstima.
0: Coses que es perden, però no només a Sant Cugat, eh? Podríem
1: no,
0: dir que en general,
1: a
0: no?
1: A tot arreu.
0: Tu vas estudiar a l'Escola de Belles Arts de Sant Cugat?
1: Sí, quan estava al carrer de la policia.
0: Ahà. No sé si vas estudiar Belles Arts perquè ja notaves una sensibilitat artística especial per...
1: Sí, bueno, sí? L'art sempre m'ha agradat molt.
0: Sí?
1: Molt. I a Barcelona hi havia anat, eh? Petita hi havia anat a classes de pintura. I aquí, clar, quan vaig veure que hi havia la Casa de Cultura que era de Belles Arts, que en aquella època encara estava el Paco Minuesa fent de mestre,
0: sí.
1: I m'hi vaig apuntar. L'únic que jo anava per lliure, eh? Fèiem tot el que em manaven, ho feia, però no era per treure'm la carrera o per tindre el titulet. Jo anava perquè m'agradava. I vaig aprendre molt allà, evidentment.
0: Per obtenir coneixements,
1: sí,
0: no?
1: Sí.
0: I on neix, no sé si tu has preguntat mai, aquesta passió per la pintura, per la música, per l'art en general? Tu deies que de petita, però jo no sé si a casa d'alguna manera es cultivava això. Sí?
1: Sí. El meu pare, tu t'aixecaves un diumenge al dematí, que era l'únic dia de festa que tenia, perquè treballaven els dissabtes. La gent abans treballava el dissabte a la tarda. I tu te llevaves i ja tenies la música clàssica posada. Jo vaig cantar a l'Orfeo de Sants. O sigui, tot estava envoltant a la música i a l'art. Després, la meva mare va néixer al carrer Petritxol. Bueno, a la plaça del Pi.
0: Sí.
1: Les galeries d'art tota la vida han estat allà. Jo des de petita anàvem allà i anàvem a mirar totes les sales de pintura que hi havia, que allà n'hi ha un tou. I clar, vulguis o no, això t'impregna. I és una de les coses que a més és molt important, perquè amb el que et passi a la vida, les coses dures que et passen a la vida, la música és un refugi impressionant. Però impressionant.
0: I una medicina, també.
1: I una medicina, sí, sí.
0: Sí. És curiós perquè, parlant d'art, quan vaig anar a visitar-te al restaurant, vaig observar que l'art també el tens allà.
1: Sí.
0: Vull dir, allà tens quadres exposats, sí. Alguns amb imatges de llocs de Sant Cugat. Tens una... tens la imatge d'un personatge de la ciutat que molts recordaran, en Pantaleó.
1: Sí.
0: I, bueno, això només s'explica per això que comentaves ara, no? Perquè tu te'n vas a un restaurant, ara no crec que trobem, diríem, tota aquesta inquietud artística a les parets, no? Però, a més, amb intenció, perquè això es veu, no?
1: Clar, clar que sí. Mira, jo la foto del Pantaleó me la va regalar el Pep Pujol, el fotògraf, que ja no el tenim.
0: Ah, sí.
1: Perquè resulta que el 24, això... Abans, això era l'Avinguda Catalunya. Aquí ja no ho he fet mai, perquè, clar, tinc ja més família, els fills, no he pogut fer-ho. Però el 24 a la nit fèiem un sopar per la gent que no... O sigui, el 24 a la nit tothom tanca els restaurants, tothom. No hi ha ningú. Llavors nosaltres fèiem un sopar gratuït i s'hi podia apuntar el que... I fèiem una taula tots. Els que venien era una taula llarga. I el Pep Pujol era un d'ells que venia sempre el 24 a la nit. I un 24 a la nit em va regalar la fotografia del Pantaleone, que per això la tinc.
0: El vas conèixer, el Pantaleó?
1: Sí, i tant, i tant, i tant, i tant. Amb el cigarret, sempre et demanava un carajillo, sempre et deia, tens un cigarret? Sí, sí, un personatge.
0: Un personatge,
1: sí.
0: Efectivament. Abans de la restauració, tu vas treballar en àmbits molt diferents. Què recordes d'aquella etapa en què vas passar per una multinacional farmacèutica i també per una empresa de segells de goma? Què et van aportar?
1: Mira, la farmacèutica em donava molta llibertat per horari, pels diners i perquè fins i tot podia viatjar. Quan ets jove, això t'atrau, eh? Mm-hmm. I, a més, tenia molt bon ambient de feina, eh? Quan vaig vindre a viure aquí, vaig estar un temps, el 79, que encara baixava a treballar, però després vaig pensar, deixa-ho, perquè això de pujar cada dia amunt i avall, jo volia tindre fills, i vaig deixar la feina per apostar a la família. Al cap de molts anys, la família, bueno, em vaig separar. I llavors vaig anar a patagar, perquè, clar, me'n vaig separar amb una mà davant i una darrere. Me'n vaig anar a treballar en una fàbrica. És un ambient totalment diferent. El de la fàbrica dels segells era diferent. No era... Però, dintre de la cosa, fixa't tu el que és la vida, me'n vaig quedar allà perquè jo feia els segells de colors. De colors. Quan un segell, posa pizzeria Júlio, però ho posa en vermell, a l'adreça, en color blau, al telèfon, pam, doncs era com un laboratori de fer fotos, uh-huh. ¿vale? I llavors, amb aquella plantilla, hi havia els colors, o sigui, era tot que semblava com si fos una mica, pues, una mica d'art, no?
0: Ja et venia la vena artística, no? Sí, ara t'hi entès. Sí, sí, és
1: I
0: veritat.
1: Ja està. I després, bueno, doncs ja vaig agafar, quan em vaig separar, vaig estar poc temps en el segell, bueno, 3 anys, i em va sortir l'oportunitat d'agafar el Júlio, i llavors va ser quan el vaig agafar.
0: Però el salt a la restauració el fas abans, no? Perquè fas algunes col·laboracions.
1: Sí, bueno, clar, bueno, jo sempre he sigut molt... sense cobrar un duro, eh? Vaig estar a les voltes, la Lluïsa Garriga Masó, que era una gran cuinera, i allà vaig col·laborar. I després anar a l'Armand, que era un bar, l'únic bar que hi havia aquí de copes a la nit, al carrer Castillejos, que es deia El Cafè. I allà també hi vaig estar portant-li perquè era especial. Vale? I llavors el negoci tenies que anar allà i dir-li no, la caixa aquí, això així, no, has de demanar... Era molt despistat, no demanava begudes, llavors no tenia begudes. Bueno, i li vaig dir, s'ha acabat. Jo vindré cada dia a ajudar-te de 7 a el que sigui perquè tens una filla i un fill. I això no pots anar així. O sigui que he fet... La restauració sempre m'ha cridat. Perquè la restauració, a part de donar de menjar, és un espai que la gent a vegades t'entra. I has de fer de psicòleg, i veus les persones patir. I jo, un altre potser tancarà els ulls i dirà, és problema seu. I jo no ha sigut mai el meu cas. Sempre m'he implicat. Perquè m'han ensenyat així. No sé fer-ho d'una altra manera. No sé fer-ho.
0: I així, com t'arriba la possibilitat, l'oportunitat d'obrir el Júlio?
1: Bueno, és que ja a l'Avinguda Catalunya jo me'l vaig quedar perquè el matrimoni que el portaven es van, bueno, barallar. I me'l vaig quedar, ¿vale? Perquè jo feia 2 torns allà per poder arribar a final de mes. Feia 2 torns. Llavors, com que pues, em van dir, te'l vols quedar? I vaig pensar, bueno, pues, vale, pues me'l quedo. I ja més, fins que van tirar-lo a terra perquè van fer un bloc de pisos quan els avis es van morir, i llavors, clar, em vaig trobar que era quan hi havia la crisi, que començava la crisi, i vaig obrir el d'aquí, que era un taller mecànic, i ho vaig fer-ho tot. O sigui, em vaig posar fins les pestanyes de deutes. Però mira, aquí estic.
0: I ha perdurat aquest projecte que no sé si saps o t'has preguntat mai on rau el secret per mantenir viu un negoci com el Júlio durant tant de temps.
1: Pues amb molta il·lusió. Amb molta il·lusió, amb moltes ganes de perquè et passen coses a la vida, per tu has de tirar endavant, ser treballador, això sí, i agradar-te l'ofici, perquè si no t'agrada l'ofici, aquest ofici és molt esclau. perds també moltes coses de la vida, perquè mentre la gent està de juerga, tu estàs treballant. Quan un amic fa 70 anys no hi pots anar perquè cau. A un, quan ho celebrarà? Diumenge. Perquè és el diumenge és el dia que tothom pot anar. Jo no puc anar. Són coses d'aquestes que dius, t'ha d'agradar molt. T'ha d'agradar molt. Però aquesta poc, això m'ho ha compensat els clients que he tingut. Perquè per això t'ho dic, perquè hem format com una mena de família.
0: I què diu la família ara?
1: La família està encantadíssima, perquè clar, també en volen. Clar, les meves netes, el primer que em van dir, ja hi em vindràs a buscar a l'escola.
0: No. I la família que deixes?
1: I la família que
0: la
1: deixo?
0: La del restaurant, què et
1: diu?
0: Això
1: em fa molta pena, molta pena. Però bueno, ja els he dit que no es mor aquí. Tots tenen el meu mòbil. Ens truquem, ens felicitem, ja els he dit, anirem a dinar tots junts, que no s'acaba el Julio. S'acaba el Julio, però la Mireia no. El Julio s'acaba, però la Mireia no.
0: I escolta'm una cosa, teníeu un plat estrella, allò que la gent venia perquè deien, mira, hem d'anar al Julio perquè allà fan el millor, no sé.
1: Mira, les croquetes de bacallà, les braves que eren les braves de la Gusta, les braves de Nerón, que me les va passar la que portava això, que és molt amiga meva, em va dir, a tu et donaré la recepta de les braves de Nerón.
0: Ah, amiga, et vas quedar amb una recepta.
1: Sí, sí. I després, bueno, el bacallà triomfa molt, el bacallà de muselina d'all, les pizzas també, perquè les pizzas són finetes, no porten mozzarella, són especials, no les trobareu ja. Això sí que hi ha, no.
0: Les pizzas del Julio. I ara que et jubiles, ja ens has compartit alguns plans, però digue'm si tens algun somni pendent que vulguis realitzar a partir d'ara.
1: Pues sí, dedicar-me pues, amb els meus amics d'infància, que tot el que és la part emocional meva que he tingut una mica oblidada, i la família. De dedicar-me una mica a la família, a la meva. L'altra ja la tinc, però la meva tocaia, que dic jo.
0: O sigui, els nets...
1: Els nets, el meu fill, a tots. Algun avi que tinc que deixo aquí, que ja el tindré que controlar, per això el tindré que controlar, que mengi, que faci... És client, no és familiar meu. Però tinc feina, tinc molta feina a fer. Sí, sí. Per ara, no em pararé mai.
0: I com veu la Mireia el futur? El futur personal i el futur d'aquest món? Perquè hi ha coses que et preocupen.
1: Home, clar que em preocupen. Em preocupa doncs, això, que deixem els que venen una societat que està bastant podrida, que no hi ha empatia per res, que tothom va a la seva, que els governs fan el que fan, que no tenen futur... El jovent no té futur, el treball, la feina és precària, a l'habitatge ja ni te cuento, perquè, clar, jo veig que molta gent jove d'aquí Sant Cugat se'n té que anar. Qui es pot permetre? Bueno, la meva filla viu a Palamós. Només et dic això. Qui es pot comprar un pis aquí? Ningú. Per això tot el que és de Sant Cugat s'està perdent. Perquè els que compren el pis no són d'aquí. No són la generació d'aquí que ha crescut aquí, que... Saps? I això és una pena.
0: Mira, una última qüestió. Quan tanquis el Julio, continuarà un altre negoci, no?
1: Sí.
0: Tindràs curiositat per anar a veure què...
1: A veure,
0: què fan o què ofereixen?
1: No,
0: o et farà
1: ja
0: cosa?
1: Sé, jo ja sé el que és. Jo ja sé el que fan.
0: Sí?
1: Sí. Perquè això és una de les coses... M'ha costat molt, traspassar-ho. Perquè el local no és meu, jo estic de llogatera, però deia, ostres, l'essència del Julio, clar, jo soc molt sentimental, i així m'ha anat. I llavors, clar, venien xinos d'altres llocs, i jo pensava, ai, Déu meu, no hi haurà un català aquí que li interessi treballar, que sigui treballador, saps què vull dir-te? I no, doncs l'he trobat, i estic supercontenta de la persona que ho agafarà. Perquè jo hi podré anar a dinar.
0: Doncs escolta, em sembla una manera fantàstica d'acabar aquesta entrevista. Que gaudeixis de la teva merescuda jubilació.
1: Gràcies.
0: De la família.
1: Gràcies.
0: I moltíssimes gràcies per deixar una estoneta de la Mireia en aquesta entrevista.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Que vagi molt bé.
1: Adéu.
2: Aquest estiu, emporta't la ràdio amb tu. www.cugat.cat
3: Drets de butxaca. Descobreix els drets que no sabies que tenies amb Jan Botí.
4: Benvinguts i benvingudes un dia més a Drets de Butxaca, aquesta secció on descobrim aquells drets que no sabíem que teníem de la mà del nostre jurista Jan Botí. Jan, bon dia.
5: Molt bon dia, Ona.
4: A veure, quin dret descobrirem avui, Jan?
5: Doncs avui parlarem d'honor, intimitat i pròpia imatge, per una banda, i com això a vegades col·lisiona amb el que feu els periodistes d'això d'informar.
4: Mira, és un tema que ens interessa als periodistes aquest, no? Perquè a vegades ens trobem situacions d'aquelles que ens diuen ai, no em gravis, o ai, no, jo no volia sortir. Dius, clar, però què hem de fer, no? Avui ho veurem.
5: Correcte. De fet, quan estàvem preparant, no?, aquest programa, em venia al cap una anècdota que parlàvem plegats un dia, on un company estava gravant a la platja, doncs, bueno, no sé, estava fent un reportatge sobre temes a l'estiu, no?, de turístics, etc. I va haver un senyor que se li va provar i dir, escolti, per què m'està gravant, no? I el periodista va dir, no, jo no estic gravant a vostè, estic gravant, diguem,
4: clar,
5: estic fent una peça,
4: general, no?
5: Exacte, una peça informativa, i diu, no, escolti'm, no em gravi perquè estic aquí, però és que no estic amb la meva dona. Dius, clar.
4: Una senyora que no és la meva, no?
5: Exacte, és una senyora que no és la meva. Aleshores, clar, el periodista va dir, ja, però vostè està en un espai públic i el meu objectiu no és gravar-lo a vostè i la senyora que no és la seva, sinó que el meu objectiu és informar, no, de la temporada turística a la zona. Per tant, bueno, com que aquestes coses, sobretot al món periodístic, passen sovint, era un tema interessant a poder tractar, perquè al final ens plantegem, però això ho podem fer? Els periodistes ho poden fer o no? Els particulars ho poden fer o no? Tot s'hi val en nom de la llibertat d'informació. Al final, la resposta, malgrat en el cas d'aquest senyor segurament seria diferent, la resposta és que no.
4: No tot s'hi val.
5: No tot s'hi val en la llibertat d'informació i li posarem ara contingut.
4: Doncs som-hi, a veure.
5: Doncs a veure, quan parlem justament de comunicació, de periodisme, de mitjans, sí que tenim quatre drets fonamentals, que els tenim en aquell primer apartat de la Constitució, que poden col·lisionar. Els tres primers que mencionava a l'inici, no? Aquest dret a l'honor, a la intimitat, a la pròpia imatge, que ho regula l'article 18 de la Constitució, i després tenim, evidentment, la llibertat d'informació, també dret fonamental, regulat en l'article 20.
4: Mm-hmm.
5: Això no vol dir que un estigui per sobre dels altres, simplement conviuen, i això implica que s'ha de ponderar en cada moment, doncs, quina situació es dona i quin s'ha de fer prevaldre en qualsevol cas.
4: Això vol dir, per tant, que en alguns casos la llibertat d'expressió i d'informació estarà per sobre d'aquests drets personals i en alguns altres casos no.
5: Dependrà, correcte. Uh-huh. I per això hem de veure, sobretot, què en diu el Tribunal Constitucional, que al final el Tribunal Constitucional és el que ens ajuda a modular i a interpretar la normativa recollida a la Constitució, o també les lleis orgàniques, doncs, que regulin cadascun dels temes. Hi ha una sentència interessant de principis dels anys 90 on s'estableix que la llibertat d'informació no és un dret il·limitat. Em sap greu pels periodistes. No és un dret il·limitat. I que aquest dret, diguem, a informar, preval en dues ocasions.
4: Uh-huh.
5: Preval quan la informació és efectivament veraç, verídica, i quan tingui interès públic. Això és important.
4: I aquí també hem de fer la diferència d'interès públic i interès del públic, no?
5: Exacte.
4: Perquè no és el mateix.
5: No, perquè ja sabem que els interessos del públic a vegades disten del que és l'interès general, no? Aleshores, si una informació és certa, però no aporta res a l'interès públic, a l'interès general, pot ser il·legítima, el cas que parlàvem a l'inici.
4: Uh-huh.
5: Si jo conec, a més, el rerefons que hi ha, i tot i així, diguem, reitero en la cosa, tot i que l'objectiu, evidentment, no era aquest, doncs podríem entrar en un conflicte. Aquest fet de l'interès públic, l'interès general, també el trobem en una altra sentència, en aquest cas una mica més recent, però no tant, té una vintena d'anys, però encara aplicable, on es resol el cas justament d'un reportatge periodístic, no? Mm-hmm. on es donava un crim, s'està investigant un crim. I en aquest reportatge es van revelar detalls de la vida privada d'una tercera persona que no era la que havia comès el delicte. Mm-hmm. On aquesta tercera persona tenia actituds envers la vida que la gent podria considerar poc lícites, eh? Actituds, diguem, relacionades amb el món de la prostitució. Mm-hmm. Que el Tribunal Constitucional, què ens diu amb això? Ens diu que revelar aquest tipus de dades de la vida privada, on estem desmereixent algú per poc ètic que ens pugui semblar als demés, és a dir, no entrem en la moral pròpia, però que no tenen cap transcendència informativa. Mm-hmm. Perquè, al final, escolti'm, que vostè es dediqui una cosa o una altra...
4: Exacte, això no...
5: Seria interès del públic, sí, però no però interès, no interès públic. Exacte. Això podria constituir una intromissió il·legítima en aquest dret que mencionàvem, no? Dret a l'honor, el dret a la intimitat. Encara que aquest reportatge fos d'un tema real, un tema que havia passat, no? Per tant, si traduïm això en un llenguatge del carrer, que és el que venim a fer aquí, no tot el que és cert es pot publicar i no tot el que ens crida l'atenció és informativament rellevant, encara que ens ho pugui semblar a nosaltres. Aleshores, si ens passa...
4: Clar, què hem de fer?
5: Què hem de fer? Ara podria fer una rima, anava a dir vendre el pis i anar a lloguer, però no és el cas que ens ocupa. No, en el cas d'exercir el dret, què pot fer una persona quan creu que li han vulnerat aquest dret, no? Aquest dret a l'honor, a la pròpia imatge? D'entrada, jo diria, identifica exactament quin dret se t'ha vulnerat, no? Mm-hmm. Quin consideres, perquè després les derivades que això tindrà a nivell civil o a nivell penal no seran les mateixes en funció de que siguin uns o de que siguin uns altres, no? Sabem que el dret a l'honor, doncs, implica informacions o expressions que et desacrediten com a persona, que t'insulten, que et fan quedar malament, diguem, a ulls de la societat, no? Uh-huh. També tenim aquesta vulneració de la intimitat, el que dèiem, dades de la teva vida privada, de les teves relacions, de la teva salut... Bé, dins de tot l'àmbit de l'esfera més íntima, no? I ús de la pròpia imatge, que dèiem, no? Aquest ús, doncs, de la teva cara, del teu cos, sense un consentiment exprés, fora de context o amb finalitats que no has autoritzat. I dic això de fora de context pel que dèiem. Si tu estàs fent un reportatge informatiu, televisiu, i de fons, i sense que ho sàpigues, apareix alguna cosa, doncs, que després compromet... Clar, vull dir, tu també has de saber que estàs a la via pública. Per tant, tinguem en compte
4: això,
5: també...
4: Això hem de tenir en compte, no?
5: Si hem de fer coses mal fetes, fem-les en un lloc tancat.
4: Bueno, i que si veiem una càmera i no volem ser gravats, no hi passem per davant.
5: Exacte.
4: No?
5: Tens una recomanació altament interessant.
4: Siguem una mica curosos, perquè a vegades ens sembla que això només li pot passar a les persones famoses, no?
5: No, d'això en parlarem.
4: Clar.
5: Hi ha alguna diferència, certament, amb les persones... ordinàries, és a dir, tu i jo, i els que surten a les revistes. Hi ha alguna diferència que ara la veurem. Per tant, primer, identifiquem què s'ha vulnerat. Segon, hem de saber que hi ha dret a la rectificació.
4: És
5: a dir,
4: hi ha
5: una normativa, una llei orgànica, justament, que desenvolupa aquest dret fonamental que reconeix el dret de rectificació. No? Per tant, si un mitjà publica una informació inexacta o perjudicial, tu pots exigir com a mínim que et publiquin la teva versió. Uh-huh. Perquè d'aquesta manera pots contrarrestar allò que t'estava perjudicant, no? Això és gratuït, evidentment pot generar més o menys complicacions burocràtiques, però és un dret que podem exercir. En tercer lloc, deia abans, no? Tenim opcions per la via civil, per exemple. Doncs, en aquest cas, si el dany és més greu que no una petita informació inexacta, podem interposar una demanda civil per intromissió il·legítima, i en aquest cas hi ha una altra llei orgànica, la que s'encarrega de la protecció civil, justament del dret a l'honor, a la intimitat i a la pròpia imatge, que ens permet anar per aquesta via. I, per tant, bueno, entraríem en la via judicial. Uh-huh. I, en quart lloc, tenim la via penal, que és la que menys ens agrada, però que, en temes més greus, sobretot vinculats el dret a l'honor, sí que el Codi Penal recull diverses qüestions. Clar, si a tu et calumnien o t'injurien, les penes poden arribar a ser penes de multes i de presó, si això es prova, no? Al final, si et calumnien, què implica? Implica que jo imputo un delicte amb algú sabent que l'acusació és falsa. Per exemple, si els demostrés que el Mundo, quan va publicar el compte fals del Xavier Trias a Suïssa, sabia que allò era fals, això és una calúmnia, això és un exemple de calúmnia.
4: Clar, perquè has publicat una informació que tu ja sabies que no era real.
5: Correcte, i a més, sabent del perjudici que li generes a un tercer. Uh-huh. Aleshores, aquí tenim derivada penal. Després, les injúries es refereix més aviat a expressions, a manifestacions, que menys tenen la teva dignitat, sense arribar-te a acusar d'un delicte en concret, que t'insultin, que t'humilin públicament i ho publiquin, no? Però en aquest cas, això, perquè sigui un delicte, la llei exigeix que aquesta expressió ha de ser greu. Això també ho hem de calibrar i pot haver-hi penes de 3 a 7 mesos de presó i multes de fins a 14 en funció de la gravetat. Uh-huh. Què dèiem de les persones importants? De les persones
4: famoses. Perquè importants al final ho som tots.
5: Exacte, absolutament d'acord. Clar, una persona famosa, el fet que tu siguis famós, de que la teva vida estigui més o menys exposada, no t'anul·la els drets.
4: No, clar, evidentment.
5: No t'anul·la els drets. Ara bé, el Tribunal Constitucional el que ens ha dit és que la notorietat pública d'una persona el que fa és ampliar una mica el límit del que és publicable.
4: O sigui, que els mitjans poden publicar més coses d'una persona que té una vida més o menys pública que d'una persona que té una vida més privada.
5: Per dir-ho plenerament, sí. Però per què? Perquè segurament aquesta persona és la primera en facilitar aquestes informacions.
4: Uh-huh. A vegades també li interessa una mica, no?
5: Exacte. Aquí ja entraríem també en debats ètico-morals reprovables o no. Però el que no fa en cap cas és eliminar aquesta protecció ni a l'honor, ni a la intimitat, ni a la pròpia imatge, en cap cas. Perquè és que només faltaria que per ser una persona que es dedica, doncs, no ho sé, a la política, que es dedica, que és cantant, etc., doncs se li manllevin drets que són fonamentals. I finalment, jo el que diria és, no?, perquè la gent s'emporti a la butxaca tres consells principals.
4: Mm-hmm. Som-hi.
5: La llibertat d'informació no és carta blanca dels periodistes. No permet fer qualsevol cosa. El que protegeix és informació veraç i realment rellevant per la societat. Que tingui interès públic, que no pel públic. També, si es cau.
4: A vegades van lligades, les coses. L'interès públic i l'interès del públic a vegades van lligats.
5: Sí, no sé si cada dia una miqueta menys, però sí, certament sí. Una segona derivada, que és que aquests detalls personals que són innecessaris de publicar, encara que el fet principal sigui d'interès públic, potser el detall morbós, si no és rellevant pel tema que anem a ocupar, no l'hauríem de publicar.
4: Aquest detall ens el podem estalviar, no? Això passa sobretot, per exemple, en temes de successos, com, per exemple, si hi ha hagut assassinats o maltractaments, o sí,
5: costa no entrar,
4: accidents, no?
5: Costa no entrar, perquè al final, com que és una cosa que ven...
4: Exacte, sí.
5: Que és una cosa que ven, i això ho veiem, no?, el famós clickbait en titulars de diaris, sobretot digitals, no?, que titular escandalós, perquè entro i després veig doncs això, detalls doncs, que potser serien estalviables.
4: A vegades també, perquè si no, a vegades és complicat fer la informació obviant moltes coses, vull dir, perquè al final moltes coses no les pots dir.
5: És un joc d'equilibris.
4: Sí, és complicat.
5: És un joc d'equilibris. I finalment, jo el que els diria a la gent és que no us resigneu mai a la vida, però en això tampoc, perquè existeixen mecanismes. Hi ha el dret a rectificació, quantes vegades no hem vist mitjans de comunicació que han hagut de publicar...
4: Un fer de rates, que li diem.
5: Correcte. Mm-hmm. Han hagut de publicar una notícia, un article, desmentint una notícia que ells mateixos havien publicat. Clar, què passa aquí? L'impacte ja s'ha generat.
4: Home, i tant. Sí, tu el mal a la persona ja l'has fet.
5: Exacte. Aleshores, diguem que això és una rectificació de mínims. És una rectificació de mínims que, si no fos suficient, tenim la via civil i tenim la via penal, que al final és on no volem arribar, però sovint són vies que hem de saber com a ciutadans que les tenim, encara que puguin ser feixugues. I jo, per acabar, què et puc dir? Jo et puc acabar que el dret, els que ens dediquem en part en el dret, no protegeix el morbo. Això és així. El dret no protegeix el morbo. El que protegeix és l'interès general. Uh-huh. L'interès general és el que ha de prevaldre per sobre de qualsevol cosa. I jo crec que la ciutadania també conegui aquesta diferència, és el que dona aquest dret de votar.

0: informació.
1: No, s'ha liberalitzat molt perquè els mitjans que hi ha per poder-lo exercir són molt més amplis. Al final, és cert que anys enrere comptàvem amb mitjans tradicionals, la ràdio, aquesta casa, comptàvem amb la televisió, i para de comptar. Clar, aquí ara hem entrat en una mena de xarxa, doncs que tenim Instagram, tenim Facebook, tenim Twitter, tenim que cadascú té el seu propi podcast...
0: És a dir... I que cadascú s'ha convertit una mica en un periodista, no? Un periodista d'aquests amb el mòbil, que a vegades ho gravem tot el que veiem directament.
1: Sí, això té vessants positives, perquè al final ens permet estar al dia i veure coses que abans potser, doncs, si els amos dels mitjans no els interessava, no els veien. I ara... Jo crec que aquesta és la vessant positiva, no? Aquest fet de fer més accessible en general la informació, però té perills i té riscos, que són els que hem explicat, que és, doncs, guiar-se més, no pas per la bondat de la informació, que per una qüestió, doncs, que no té més interès que aquell que pot tenir en la gent, doncs, que vol mirar un reality.
0: Exacte, que si volem morbo també hi ha programes que sí. Ja hi va gent, no?, que hi va per això.
1: Correcte. I cada dia més, eh? I alguns de dubtosa ètica, últimament.
0: Això en podríem parlar a un altre programa, Jan.
1: Em prenc nota.
0: Doncs gràcies per descobrir-nos aquests tres drets que podem exercir davant de la llibertat d'informació. Ens retrobem
1: gràcies.
0: A un altre Drets de Butxaca.
2: La ràdio amb samarreta.
3: Calaix Actiu, literatura infantil i juvenil, amb les recomanacions de Misha, prescriptora cultural.
4: Hola, hola. Per començar, us recomano un àlbum il·lustrat per a nens i nenes a partir dels 5 anys, publicat per La Galera i titulat Això no és un llibre. Bé, com diu el seu autor, en Carles Sala i Vila, és un llibre i no l'és, alhora. Vindria a ser un llibre de Schrödinger. Sigui com sigui, és l'obra número 50 d'en Carles Sala, autor de títols com Cornelius i el rebost d'...
2: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
5: Salutacions, us parla Mireia Puente. Aquest dilluns, 10 d'agost, s'han posat en marxa les obres de millora dels edificis d'infantil i primària de l'Institut Escola Catalunya. Ho ha anunciat l'alcalde Josep Maria Vallès a través del seu compte d'Instagram. Estava previst que les obres comencessin molt abans, però s'han acabat endarrerint a causa d'una incidència administrativa en el procés de licitació. Un cop resolta la incidència, finalment s'inicien aquests treballs de millora, que està previst que tinguin una durada de 12 setmanes i inclouen la renovació de paviments, revestiments, portes i acabats, així com diverses actuacions per solucionar filtracions i entrades d'aigua. Les obres, doncs, coincidiran amb l'inici de curs, un fet que preocupa a les famílies sobre com acabarà afectant els infants del centre. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya renovarà el tram de via comprès entre les estacions de Gràcia i Sarrià en la línia Barcelona-Vallès entre els dies 11 i 23 d'agost. Les obres de renovació comportaran talls de circulació en aquest tram, de manera que, mentre durin els treballs, s'oferirà un servei alternatiu d'autobusos que cobrirà el recorregut entre les estacions de Gràcia, Sant Gervasi, Muntaner, La Bonanova, Les Tres Torres i Sarrià. El trajecte el farà per la via Augusta. Les obres s'han programat en unes dates de baixa demanda amb l'objectiu d'intentar reduir el mínim d'impacte en les persones usuàries. Els treballs previs a les obres es van iniciar el passat mes de maig, però no han causat cap afectació al servei, ja que realitzaven en horari nocturn fora de l'horari comercial. I un total de 46 oficines de correus de la província de Barcelona, entre les quals la de Sant Cugat, s'han habilitat per presentar esmenes sobre el procés extraordinari de regularització de persones migrants. Es podrà fer fins al 30 de setembre sense necessitat de demanar cita prèvia i en horaris establerts. En el cas de Sant Cugat, serà des de 9:15 fins a 3:15. I en esports, l'entrenadora i tenista del Club Esportiu Valldoreix, Sònia Delgado, s'ha proclamat campiona del món més 45 aquest divendres a Lisboa amb la selecció espanyola. Doncs això és tot, la informació torna.

0: serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
2: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
1: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
2: Perquè la teva salut és el nostre futur.
1: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
3: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
4: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
5: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.
6: Bé, doncs ara sí que continuem des de taula, des d'aquesta celebració de la Diada de Sant Jordi, com dèiem abans, amb convidats que ens acompanyen a la carpa de Cugat Mèdia. Saludarem a l'alcalde de la ciutat, Josep Maria Vallès. Molt bon dia.
7: Molt bon dia, Carme.
6: Com estem?
7: Molt bé, i tu? Bona Diada de Sant Jordi.
6: Bona Diada
7: de
6: Sant Jordi. Molt bé, igualment. I ens acompanya també la Montse Collazos, que és la directora de les biblioteques de Sant Cugat. Montse, molt bon dia.
8: Hola, molt bon
6: Avui
8: dia.
6: Avui repeteixes, eh?
8: Avui torno, que estic...
6: Perquè vegis...
8: Tan contenta amb els audiollibres a les mans.
6: Hem parlat abans dels audiollibres, veus de conte. Parlarem de biblioteques després, però abans sí que m'agradarà preguntar-vos com viviu la Diada de Sant Jordi com a alcalde, com a directora de les biblioteques. En l'àmbit privat, cadascú doncs, fa i desfà com pot. Però com a alcalde de la ciutat, com ho viu, Josep Maria
7: doncs,
6: Vallès?
7: Intensament, i la jornada de Sant Jordi comença dies abans, perquè és tradició a l'Ajuntament de Sant Cugat que els alcaldes o alcaldesses doncs, passen, per exemple, per tots els casals d'avis del municipi, que n'hi ha molts, a repartir roses als avis i àvies de tothom, no només a les avies, sinó roses per tothom. I això ja ho vaig començar a primers d'aquesta setmana. És una part de la de Sant Jordi que els avis doncs, ho agraeixen molt aquest detall de l'Ajuntament de la ciutat amb tots ells. No? Ara mateix vinc del casal de Santa Rosa, d'aquí a prop. I a banda, doncs, hi ha, com bé saps, gairebé jo millor que jo, la quantitat d'activitats programades que hi ha per Sant Jordi, com per exemple enguany hi ha una novetat, aquest trivial literari, que es farà a la Unió Centre Cultural, ara es diu la Unió Centre Cultural, i avui vivim doncs, aquí a la plaça d'Octavià Lentor, que ara ho comentàvem, no? Com ha canviat això? Jo recordo, i tu recordaràs, Carme, i tu potser Montse també, doncs fa 30 anys, aquí al matí, no hi havia ningú.
6: Tothom anava a Barcelona.
7: Eren dues paradetes petitonetes i a la tarda la cosa s'animava, però és que ara passes al matí, primer que han augmentat moltes les parades, hi ha més llibreries, i també la gent doncs, també té l'oportunitat de passejar i gaudir del matí, que realment es pot consultar les novetats i tafanejar llibres o comprar roses millor al matí que no pas a la tarda, perquè a la tarda això és una bogeria.
6: Sí, això serà impossible. Montse, com a directora de les biblioteques, tu com ho celebres? Com és una diada com la d'avui?
8: Sincerament, nosaltres, les biblioteques públiques, considerem que la diada és una diada més per les llibreries que per les biblioteques. Tot i així, tenim diverses iniciatives, no només el dia 23, sinó dies anteriors o dies posteriors, vinculades amb la Diada de Sant Jordi, perquè creiem que el 23 el protagonisme màxim ha d'estar donat per les llibreries. Nosaltres contínuament som centres prescriptors de lectura. A la biblioteca, per exemple, Gabriel Ferreter, tenim un parell d'expositors on hem proposat una iniciativa que es diu Cita a cegues amb un llibre, i els llibres estan embolicats amb un llacet vermell on queda tapada la coberta, només es veu el codi de barres i un parell d'acords de detall. I ho hem fet tant a la secció d'adults com a la secció infantil. Aquest és un petit exemple d'una de les iniciatives. Avui la celebració és global i completa, vinculada al món de la lectura.
6: Està clar que celebreu, però seguiu la tradició o, com jo comentava abans, les tradicions estan una mica també per trencar-les? És a dir, tu reps la rosa, Montse, i regales llibre, o com va la cosa?
8: Jo fa anys que el que rebo són llibres, només llibres. Les roses són a casa els rosers del jardí. Avui, de bon matí, a 6:45 del matí, he sortit al jardí i he vist 3 rosers plenament florits. He gaudit dels seus colors i de l'aroma i me n'he tornat cap a dintre. I després hi haurà llibres.
6: Clar que sí. Alcalde.
7: Jo aquest matí, a primera hora, doncs, ja he regalat la rosa i també he regalat 2 llibres, 2 primers llibres. Perquè a la tarda... Però són 2 llibres especials, que no tenen res a veure amb les novetats editorials, però aquesta tarda regalaré el llibre, o sigui, jo regalo un llibre i la rosa. Jo crec que no només s'ha de regalar un llibre, s'ha de regalar un llibre i una rosa.
6: El pack complet.
7: El pack complet.
6: Molt bé.
7: Jo no he rebut res encara, eh?
6: Encara no. Mai no és tard. El dia és llarg.
7: El casal de Santa Rosa m'ha regalat aquesta rosa tan bonica.
6: Molt xula.
7: Fet artesanal, en paper.
6: Groga.
7: Exacte.
6: Mira, una groga i una vermella, sí, no? Que porta la solapa.
7: Sí, sí, sí.
6: Molt bé. Fa un mes que Cugat Media presentava en públic una sèrie documental, Lletra B, una coproducció de la xarxa de comunicació local que aborda les històries personals de les biblioteques públiques de Catalunya i també la funció social i cultural que desenvolupen totes elles. Estem parlant de 13 capítols que s'emeten els diumenges a partir de les 10 de la nit a Cugat Mèdia, també les televisions locals que estan adherides a la xarxa i, si voleu, estan sempre disponibles a la xarxa, Més. És una sèrie que ens recorda la importància de les biblioteques i el seu paper vertebrador de la societat i la cultura d'un municipi. I per això, avui, dia de Sant Jordi, dia de llibres, hem pensat, perquè no podem parlar de les biblioteques, per exemple. Fa un any, alcalde, el ple municipal va aprovar un projecte d'aquest equipament, aquest nou equipament, nova biblioteca central, que ha d'anar al parc de Ramon Barnils. Com està el projecte? En quin punt es troba ara mateix?
7: Doncs, si hem de ser... Hem de dir-ho resumidament, ara estem buscant el finançament. En qualsevol cas, cosa que no és fàcil, perquè històricament hi havia un acord no escrit que les biblioteques es feien a 3 parts, finançades a 3 parts. Una part de l'Ajuntament de la ciutat o del poble, una altra part la Diputació i una altra part la Generalitat. Avui dia, doncs, sembla que la cosa ja no va per aquí. També és cert que les biblioteques, doncs, avui dia són un equipament d'un pressupost molt, molt elevat. Pensem que la biblioteca aquesta de Sant Cugat ja hauria d'estar feta. Aquesta anava alineada amb la Vilarín Vallès, de fet, és fins i tot el mateix arquitecte, anava alineada també pràcticament amb una de Cerdanyola i anava alineada pràcticament també amb la Vázquez Montalbán de Barcelona. Però el mandat anterior es va decidir, decisió política, de deixar el projecte en el calaix. Nosaltres l'hem recuperat, vam fer algunes modificacions i si tot va com ha d'anar en el pressupost del 27 de l'any que ve, doncs farem la reserva de crèdit que es diu per tenir prevista les partides per iniciar a fer la biblioteca amb l'objectiu de que el proper mandat estigui feta. Ho deies tu una mica al principi, la gent avui dia tampoc pensi una biblioteca com un lloc només on va a buscar un llibre i llegeix, vull dir, en una biblioteca avui dia jo diria que és com un espai sociocultural, una centralitat cultural que passen moltíssimes coses. Només cal veure aquests reportatges que heu elaborat. Jo vaig tenir l'oportunitat fa un parell d'anys de visitar la Vilarín Vallès i vaig quedar, doncs, bocabadat del que és una biblioteca on passen moltes coses, no? Per tant, quan tinguem aquesta biblioteca, no només hi haurà llibres, es podrà consultar, sinó que passaran moltes altres coses. Per exemple, a la biblioteca de Sant Cugat, jo sempre dic que serà la nova biblioteca, serà una triple bona notícia. La biblioteca en si, perquè la ciutat la necessita, no és que sigui un caprici de l'Ajuntament o de l'alcalde o de la directora de les biblioteques de Sant Cugat, sinó que ho diuen les dades, la quantitat d'usuaris que tenim a la nostra ciutat, i també ho diu el mateix Servei de Biblioteques de la Diputació. Per tant, ja hauria d'estar feta, no? Doncs, com serà un gran equipament, una gran centralitat cultural, doncs d'una part també servirà per destensionar doncs, la Casa de Cultura, perquè hi haurà alguns espais que aniran a parar doncs, a la nova biblioteca, i quan tinguem la nova biblioteca, la biblioteca actual tindrem, o sigui, la ciutat guanyarà un altre equipament cultural. Per tant, per exemple, una de les possibilitats que poden anar en aquesta biblioteca actual serà doncs, una sala d'exposicions, que jo crec que Sant Cugat, una ciutat de prop de 100.000 habitants, també mereix una sala d'exposicions del segle XXI. Tenim la Casa de Cultura, que està molt bé, però no crec que sigui el lloc més adient. I fins i tot podria estar, per què no, doncs els estudis de Cugat.cat, per exemple, no? Seria una centralitat que jo crec que guanyaria moltíssim. Tenim el Teatre Auditori, tenim els cinemes, tenim el Conservatori, tenim la biblioteca, la nova biblioteca, etc. I tindrem, doncs, aquesta sala d'exposicions.
6: Estem parlant d'un projecte de tres plantes, d'una capacitat per unes 700 persones, una sala d'actes per 200 persones més. Un projecte ambiciós, però que sí que necessita la ciutat, perquè la ciutat ha crescut i necessita també d'oferir molts altres serveis, com ara comentava l'alcalde, no, Montse?
8: Sí, actualment la Biblioteca Gabriel Ferrater ofereix la majoria dels serveis que també oferirien una central, però d'una forma molt limitada i també perjudicant a infants i famílies cada vegada que es du a terme una activitat col·lectiva, perquè tant les activitats adreçades a infants i famílies es duen a terme a la sala infantil, però durant l'estona que dura l'activitat no s'hi pot fer res més, i les activitats per adults, com que la Biblioteca Gabriel Ferrater no disposa de sala d'actes, també s'han de dur a terme en aquest espai, de manera que infants i famílies queden doncs excloses de l'ús de l'espai i del fons mentre dura l'activitat, però per coherència i democràcia si duen a terme un mínim d'activitats, un mínim de xerrades, els clubs de lectura, les hores del conte, els bibliojocs, que considerem que donen coherència i sentit al que és una biblioteca pública en una ciutat.
6: Quan tinguem aquesta nova biblioteca, de quina manera penseu que contribuirà a reestructurar l'acció social i cultural, aquest nou equipament a la ciutat? Perquè això crearà noves sinergies, vull dir, replantejarà tot aquest teixit d'una altra manera, no? Amb més opcions.
7: Home, sí, serà una gran centralitat cultural, primer pel que dèiem, on estarà, i per les dimensions que tindrà, inclús també per l'edifici en si, no? Que és un projecte preciós, que estarà allà emplaçat en part del Parc Ramon Barnils. També dic que en paral·lel hi ha una altra feina a fer que s'ha començat però que també serà lenta, i és que totes aquelles casetes que hi ha, diguéssim, a prop de la Rambla del Celler, doncs han d'anar desapareixent. Això és una feina lenta perquè s'ha d'anar pactant amb els propietaris perquè, diguéssim, que la biblioteca tingui un entorn el més amable possible i que sigui una centralitat realment que la ciutat la conegui. Jo crec que quan hi hagi la nova biblioteca també segurament hi haurà molta gent que descobrirà doncs, que tenim biblioteques, quan fa molts anys que tenim biblioteques. La de Gabriel Ferrater és de l'any 93, aproximadament. Va coincidir pràcticament amb la inauguració del Teatre Auditori. Després tenim la de Mirasol i tenim la Marta Bessarrodona. També tenim la de Burpalleres, no? Vull dir que i molts usuaris, ara, de memòria, dades del 24, perquè el 25 sí que va passar que una biblioteca doncs, va estar molts mesos tancades, però va superar els 300.000 usuaris.
8: Així és.
7: És així, vull dir, estem parlant de molts usuaris, molta gent que acudeix o que es connecta o que necessita doncs, fer l'ús de la biblioteca. O, per exemple, també hi ha uns usuaris no tant de biblioteca, diguéssim, formalment, que són els estudiants, no? Que també doncs, necessiten i busquen espais fora de casa, lluny de l'ambient familiar, per poder tenir una hora, unes hores de silenci, de poder estudiar i preparar exàmens, no? Doncs aquesta nova centralitat, aquesta nova biblioteca, doncs oferirà tot això i molt més. Per tant, jo crec que la ciutat guanyarà moltíssim, moltíssim.
6: Montse, sota el teu punt de vista, de quina manera contribuirà aquest nou equipament, no?, a la reestructuració, a la reconfiguració de...
8: Jo crec que aquest nou equipament el que significarà és una expansió, una possibilitat d'expansió per part dels usos dels serveis de les persones usuàries. O sigui, la ciutadania disposarà d'uns espais molt més agradables, de més fons, d'una oferta d'activitats molt més ampliada. Jo diria que disposarà d'uns drets més equiparats a les seves necessitats reals, també.
6: Hem parlat d'aquesta sèrie documental de Cugat Media, que ja s'ha començat a emetre. Aquest diumenge arribarà el tercer episodi, que es titula Barrejar, on es mostra la Biblioteca Fondo de Santa Coloma de Gramenet. Surten unes quantes biblioteques del territori. També surt la de Sant Cugat, que surt més cap al final, el 5 de juliol. Es titula Balcó i comparteix protagonisme amb una biblioteca de Helsinki, no?
8: Així és, amb la Dodi.
6: Què podrem veure en aquest documental? Què es mostra?
8: Sobre el capítol de Sant Cugat et refereixes, sí.
7: Tu l'has vist?
8: Jo l'he vist.
7: Que jo encara no.
8: Jo l'he vist. El vaig veure ahir. Vaig demanar, sisplau, que avui, abans de l'entrevista, me'l deixessin veure de forma exclusiva per tenir més coneixement de causa a l'hora de...
6: Però hi participes, també.
8: I tant, sí, sí, i tant que hi participo. Crec que el treball de guió que s'ha fet d'aquest capítol és preciós, és harmònic, perquè els continguts no ballen dividits, no estan dividits d'una forma molt dràstica del que és el contingut de Sant Cugat i el contingut d'Odi, sinó que hi ha parts que parlen de Sant Cugat i de forma paral·lela parts que parlen d'Odi, i és preciosa la manera com focalitza l'efecte que té un servei de biblioteca pública en les persones i de quina manera una biblioteca pot arribar a transformar societats, i també com aquestes persones són protagonistes i partíceps de l'estructuració de l'espai i de l'activitat de les biblioteques.
6: L'alcalde no ha vist l'episodi de Sant Cugat, però sí que ha vist el de la Biblioteca Pilarín Vallès de Vic. I és fantàstic veure un equipament transformat, com s'ha transformat també a mida de com ha evolucionat la societat i les necessitats dels usuaris, no? Allà hi ha gent que fa vida, pràcticament.
7: Va ser un encert, inclús, on van triar fer aquesta biblioteca. Jo ho deia abans, jo abans de veure el reportatge, fa 2 anys, i bueno, vam anar junts.
8: Vam anar junts,
7: jo vaig quedar, bueno, increïble. Jo convidaria els santcugatencs a anar a visitar la Biblioteca Pilarín Vallès, no?, perquè també és un referent on passen moltíssimes coses. Curiosament, només entrar, a mà dreta trobes un piano en una biblioteca. No? Dius, què fa un piano? Doncs hi ha l'oportunitat. També hi ha un senyor que crec que va quasi cada dia, surt en el reportatge, a tocar unes peces, no? Jo convido a que tothom el recuperi, aquest reportatge, o que la vagi a veure, no? La Biblioteca Pilarín Vallès és excepcional. A més, està emplaçada en un lloc molt especial, entre dos barris, pràcticament, que uneix dos barris, i en un lloc molt especial on va haver-hi un atemptat molt, molt bèstia, bueno, tots els atemptats són bèsties, evidentment, un atemptat d'ETA allà a Vic, no? I per tant també hi ha un petit homenatge a l'entrada, que totes les víctimes que van haver-hi, vull dir que relliga moltíssimes coses aquell espai i la biblioteca en si. I a més, clar, que porti el nom de Pilarín Vallès, que hi hagi espais, doncs, il·lustrats per ella, que truquis per telèfon
6: i contesti
7: ella, i clar, és impressionant, vull dir, no sé si ho millorarem tot això que s'ha encogat, ho intentarem, però està molt bé, està molt bé.
8: Jo crec que sí, Josep Maria, estarem a l'alçada, i tant com sí.
6: Acabem, i m'agradaria acabar amb una recomanació que feu vosaltres mateixos als oients, al públic en general, sobre un llibre que us hagi marcat i que penseu que és una lectura imprescindible. segons la vostra experiència. Vols començar, Montse?
8: Sí, ho tinc molt fàcil, eh?
6: Sí?
8: Perquè aquest dimarts va haver-hi la trobada de clubs de lectura de ciutat a la Sala Clavé amb gairebé 120 persones i vam poder compartir, després d'haver-lo llegit, la tertúlia d'Argelagues de la Gemma Ruiz amb l'autora. Argelagues és una novel·la que dona protagonisme a figures femenines anònimes que han viscut vides possiblement sense una connotació intel·lectualment molt destacada, però vitalment molt de gran valor.
6: Uh-huh.
8: Amb un treball de llenguatge increïble. I la seva autora, a més, és una gran comunicadora. Ella té una nova publicació aquest any que es diu Una dona de la teva vida. Una dona de la teva edat. Ara no recordo exactament el títol de la novel·la que aquest 2026 publica la Gemma Ruiz, però Argelagues és una joia. Jo recomano aquesta novel·la de totes, totes.
6: Molt bé. Josep Maria.
7: A mi ho poses difícil. Clar, jo com
6: que no sigui teu, eh?
7: No, més d'aquest any no he tret cap. Ara fins al 2030 no em toca. Però com a alcalde de Sant Cugat jo crec que he de recomanar llibres escrits per autors i autores de Sant Cugat, que en tenim
6: molts, cada vegada més.
7: Molts. Mm-hmm. És increïble la quantitat d'autors i d'autores. L'altre dia es podia veure a la taula d'escriptors, eren 70 novetats editorials.
6: Correcte.
7: No vol dir que hagin 70, n'hi ha molts més, perquè no tothom escriu cada any, no? I per tant se'm fa difícil, però mira, si he de triar un que tu hi col·labores i que tu vas participar en la presentació, que és el llibre Allò que importa, de la Judit Martínez, que aquesta noia de Sant Cugat, doncs aquesta periodista de Sant Cugat, ha fet 31 converses amb 31 persones diferents de Sant Cugat, ha exprimit tota l'essència d'aquella conversa i ha fet un petit relat a cadascuna i jo crec que és el que es recomanaria.
6: Molt bé, doncs ens quedem amb aquestes recomanacions. Anem molt ràpid. Us agraïm molt que ens hagueu acompanyat en aquesta estoneta que hem passat aquí en aquesta taula compartint la celebració de la Diada de Sant Jordi. Gràcies als dos.

0: Aquest estiu, la ràdio amb samarreta.
1: Avui parlem amb Mariona Berenguer, artista visual de La Floresta, amb una pràctica que combina escultura, instal·lació i tèxtil i que posa el focus en el cos, el treball i la memòria de materials. Tot i l'arrelament al territori, fa anys que viu de manera permanent a Berlín, una experiència que ha marcat profundament la seva mirada sobre el treball, la producció i els processos creatius. Aquest febrer inaugura a la Casa de la Cultura l'exposició Overall, un projecte seleccionat dins la programació d'arts visuals de la ciutat en què transforma roba de feina reciclada en tapissos que reflexionen sobre els oficis, el temps i les experiències laborals. Actualment, l'artista es troba immersa en el procés de producció de l'obra a la Casa Aymat i avui ens acompanya per parlar de la seva trajectòria, del seu univers creatiu i d'aquest projecte que neix també d'una reflexió molt personal sobre què vol dir treballar com a artista avui dia. Molt bon dia, Mariona.
2: Bon dia.
1: Ets de La Floresta, com dèiem, però fa anys que vius a Berlín. Com conviuen aquests dos llocs en la teva manera de treballar i també de pensar en l'art?
2: Bueno, clar, la història o el context o com vaig aprendre jo, vaig connectar amb l'art a La Floresta, no?, des de la infància, jo crec que m'ha donat com una base o, bueno, que pues, mai ha sigut una qüestionable el que faria en un futur, no? Sempre ha sigut com, estudiaré art, aniré a la Massana... Per això sempre tenia com la idea molt clara d'aquest recorregut. Per tant, sí, això m'ha donat com molta base. També vinc d'una família d'artistes i bueno, el que dic, mai ha sigut com una rebel·lió el tema de voler fer art. Però bueno, llavors, als 25 anys, sí que vaig tenir aquesta pregunta o aquesta qüestió de, ostres, si em quedo a Barcelona, sembla que tot ja... Com que em puc imaginar que és mentida, però tenia sensació, em puc imaginar com aniran els següents passos ara. I llavors vaig necessitar fer com un canvi per rebre i per nutrir-me d'un altre tipus d'impulsos i també per veure com funciono jo sola, fora d'aquest context, fora de l'escola, fora de la universitat, fora de la fam, no? Com funciono jo com a artista fora de tot això. I llavors vaig decidir anar a Berlín. I bueno, Berlín ha sigut un procés d'aprenentatge personal i artístic molt potent. I llavors, no sé, crec que evidentment m'hem portat el d'aquí, no? I aquí vaig estudiar escultura, llavors vaig arribar allà doncs, amb aquesta cosa més objectual de voler treballar amb els objectes. Després allà també l'espai, no? El taller on treballes, les possibilitats econòmiques, tot això també et va condicionant al final el producte o l'element final. I crec que això també se m'ha anat evolucionant a Berlín.
1: I quan comences a dedicar-te a l'art, imaginaves que la teva pràctica estaria també vinculada a la idea de treball i de producció?
2: No, gens. De fet, encara em sorprèn perquè jo sempre dic que parteixo del conflicte, no? I fins que em vaig moure a Berlín, els conflictes no tenien a veure amb la feina. Tenien a veure amb altres temes molt més, no sé com dir, molt més íntims, molt més emocionals. La feina és molt emocional, però més íntims, com si diguéssim. I tota la feina que havia fet aquí era més sobre la ferida, sobre l'acceptació de la mort, sobre, no? Bueno, coses així més, sí, més íntimes de la meva vivència, d'alguna manera. I a l'anar a Berlín, la meva vivència es va transformar completament, no?, al voltant de la feina, perquè tota la decisió de fer aquest viatge, aquest canvi, no?, de moure'm d'un país a l'altre, era per això. Llavors, l'art, de cop, ja no era com... allò que desitjo només, sinó és allò que haig de fer.
1: I era un xoc, això? És a dir, va ser un xoc per de manera de viure l'art, de dir, ostres, o va ser una...
2: Sí, era simplement, jo estava a Berlín intentant fer allò que havia estat fent aquí i no tenia cap sentit ja, perquè les meves preocupacions eren absolutament relacionades amb l'art com a pràctica i com a professió. I llavors em vaig donar compte que intentar seguir amb temes anteriors, no? Jo em vaig emportar dibuixos, escultures, em vaig emportar coses com per continuar aquestes línies, però estava allà i el meu pensament era compulsiu sobre l'art. Sobre l'art, però com a jo com a artista, com ho faré, com coneixo la gent, com funciona aquest món, com, no? com puc tenir una producció, no? Com puc ser productiva i generar molta obra, com puc entrar en el món de no? les expos, els contactes... Llavors, tot això... em va connectar, bueno, amb la meva preocupació era la feina, l'art com a feina. Llavors vaig començar a treballar sobre això.
1: Però perquè la gent allà també té aquesta visió diferent de com viu l'art a el que es viu a Barcelona?
2: Sí, jo crec que sí. Jo, bueno, cuidado, no? Perquè... Però, evidentment, com que a Alemanya fins ara, ara ja no ho sé, però fins ara hi havia molts diners per cultura, tu estàs allà i tu dius, ets artista, i la gent no et mira com... Vale, no? S'ho passa bé, aquesta cosa com naïva, i s'ho passa bé fent el que fa, fa coses, fa objectes. Com... És una feina reconeguda, ja. Ser artista és com ser metge, o com ser... M'entens? És part de la societat, és algo que està com entès, que és necessari, i que, per tant, hi ha uns diners públics que es dediquen a això, i hi ha institucions privades, i hi ha... I jo crec que això sí que dona una sensació de que tens una veu. Llavors sí que et posa més el... Sí, com a l'estatus de que és una feina, que no és un passatemps o un hobby que fas els caps de setmana. No?
1: Escoltant-te, creus que aquí li manca això? És a dir, sí que manca, però creus que és possible fer aquest canvi de pensament en aquí o és absolutament impossible?
2: Crec que és algo molt polític, al final, perquè aquí hi ha molts artistes i hi ha gent boníssima. Jo sempre ho dic, tenim molt de complex aquí i hi ha gent boníssima. I te'n vas al nord d'Europa i et penses que... I hi ha gent bonica, jo ho dic de veritat, hi ha gent molt bona aquí, hi ha gent que està treballant molt i allà també, no, evidentment, però és una cosa política. És una decisió que s'ha de prendre i ja està. I s'han de posar diners allà, i s'han de posar espais per això, i s'han de crear beques per això, i s'han de... No, ara les galeries estan parlant de la reducció de l'IVA també, perquè és altíssim en comparació amb altres països d'Europa i això fa que no puguin competir amb el mercat. És que si no es posen les condicions, és impossible. No?
1: Mirant la teva trajectòria també, quins fils comuns diries que travessen els teus projectes, més enllà de materials o formats?
2: Bueno, el fil comú és que ha de ser algo que em preocupi. No sóc... tenir curiositat o com enganxar-me en processos de coses que són només com idees o com... No sé com dir-te, com és una voluntat. Ah, m'agradaria treballar d'això. No, ha de ser algo que m'ha d'estar afectant personalment en algun nivell. Perquè crec que el que no entenc és el que em dona com aquesta necessitat d'entendre o d'entendre millor o d'integrar. És un procés molt psicològic, jo crec.
1: De fet, més enllà d'aquesta producció, no? D'aquesta quantitat de producció que volies fer, no? O sigui, sempre t'ha quedat aquesta part emocional de més personal del que tu necessites treure de dins, no?
2: Ha de ser-hi, és que si no em desconnecto.
1: I com decideixes? És a dir, vale, sempre parteix, més enllà d'això, no? Del que deia, del material o del format, parteix de la teva idea, d'algú que et mogui. Mm. Però com decideixes després quin llenguatge necessita cada projecte? El llenguatge entès com el material, també.
2: Quina imatge, no?
1: Perquè has fet escultura, no? Has fet instal·lació d'objectes cremats, tèxtil, és a dir que...
2: Vídeo, sí. Pintura... Sí, bueno, jo sempre dic... O ve de dues maneres, no? O tinc una imatge, que sona una mica místic, però és veritat, a vegades tens com... És com una pum, ve així com una imatge, i després entenc què vol dir aquesta imatge, però l'haig de fer. Llavors escolliré pues, el que aquesta imatge demani per existir, no? Per estar viva. Això em va passar amb una peça que vaig fer amb unes cues de cavall, per exemple. Això va ser purament... Anava al metro i vaig tenir aquesta imatge i en aquell moment jo estava reflexionant sobre la idea de desig i vaig ajuntar aquesta imatge amb aquest concepte i ho vaig desenvolupar. A vegades neix més així i a vegades és més... tinc una guia, tinc una idea, no? Hi ha un concepte darrere i van apareixent les formes en què això serà. I llavors la tècnica, com que m'agrada molt aprendre coses noves, sempre vaig com... El tèxtil és la primera vegada que l'utilitzo, per exemple.
1: I el tema aquest del temps, no? De ser productiva, del desgast i la repetició, no? Que també són presents ara, per exemple, en aquesta nova obra. Com influeix també això en el teu procés creatiu? És a dir, a l'hora de treballar, si la metodologia, el ser constant...
2: Ha anat canviant molt. Jo crec que en un principi les meves obres eren més projecte a projecte, no? Tinc una idea, faig una peça, l'acabo, s'ha acabat. Faig una altra peça, l'acabo, s'ha acabat. Vaig tenir un moment a Berlín, quan estàvem amb tot aquest tema del concepte de la feina, de com ens relacionem amb la feina, que estava com sobresaturada del multitasking, no? De treballar fora del taller, en el meu taller, fer expos els caps de setmana, seguir currant. O sigui, era com tant que vaig pensar, necessito un projecte que em permeti només fer. sigui un projecte en el que pugui passar hores, però que no hagi d'estar prenent decisions constantment, no? Com, ni conceptuals, ni físiques, ni estètiques, ni de material, ni res. I llavors, aquest projecte, per exemple, sí que és la primera vegada que creo una sèrie tan llarga i que m'ha permès com descansar en una idea durant anys, no? És un projecte que està allà. I quan no tinc altres coses noves que venen o el que sigui, doncs jo segueixo fent aquestes peces. És com algo lineal. I crec que part de l'art, o sigui, que part dels motius de per què fem art és perquè volem passar el temps fent alguna cosa. I aquesta és la cosa que hem trobat. O sigui, hi ha algo també molt de... És que la, no? La vida és, passa mentre fas coses i hem decidit pues, que passi fent aquestes coses.
1: Explicaves, no?, que a Berlín treballaves en el teu propi taller, però treballes a altres tallers. Com és també aquesta experiència que a mi quan m'ho vas explicar, quan et vaig conèixer, em va sobtar que l'art també fos així, d'una cadena de muntatge. És a dir, treballo per a altres artistes i això és així en el món de l'art, tot i que la gent es pensi que no. I això t'ha fet reflexionar també molt sobre tot plegat, sobre el món de l'art i sobre aquesta, també aquesta overall, aquesta sí. Mostra que veurem.
2: Sí, això no és que no existeixi aquí. Aquí també hi ha tallers d'artistes molt grans, amb molta gent, no? Hi ha noms de gent doncs, molt, molt famosos que tenen molta ajuda i tal, però a Berlín sí que ho he descobert d'una manera molt més gran. Jo no era conscient que hi havia tants artistes que tenien la possibilitat de tenir tallers tan grans amb tantes persones involucrades. I llavors, sí, jo vaig arribar allà, jo havia treballat aquí per Gerard Mas, ajudant-lo al seu taller, i era més aquesta idea d'aprendre d'algú, no? D'una persona pues, que té més coneixement i té més tècnica, i tu aprens d'aquesta persona. I quan vaig arribar a Berlín i vaig buscar feina pues, en això també, pues, vale, vull assistir a un artista, vaig entrar a treballar per un artista allà i em vaig donar compte que a mi no m'havien agafat perquè jo aprengués d'aquesta persona. Jo estava allà perquè jo sabia més coses. No més coses, jo sabia resoldre les coses que aquella persona no sabia resoldre. I la meva feina era omplir aquest buit, no? O sigui, solucionar aquests problemes. I això per mi va ser molt diferent, perquè va ser una... Vale, l'artista controla una part d'aquesta producció, que és la idea, no? Sí, la idea... i l'estructura d'aquesta, com l'empresa, de com funciona, cap a on volem anar, que, no? Els projectes que venen d'aquí 3 anys, tota aquesta mega organització, no? Però després el fer l'obra està produïda per altra gent, majoritàriament. I bueno, em vaig donar compte, no? Vaig entrar en aquest circuit de hi ha molts artistes joves treballant per artistes més, doncs, més consagrats, més, que tenen la carrera com molt més assentada, i això és un fenomen de que he experimentat molt allà. O sigui, tots els meus amics, o quasi tota la gent que conec, ha treballat d'això o treballa d'això.
1: I creus que li resta valor a l'art, això?
2: No, jo no crec que li resti valor a l'art. Jo crec que té unes conseqüències per l'artista i per l'obra. Però jo no crec que li resti valor a l'art. Això s'ha fet des de fa segles. No? Els pintors tenien molts assistents. Ells no pintaven tots els quadres. És que hem d'entendre que el nivell de producció que es demana des de les galeries, des dels museus, és tan alt que és impossible que una persona sola pugui assolir tota aquesta producció. És impossible. No podries tenir amics, ni tenir vida, ni no. O sigui, seria com... Seria impossible.
1: I per què la societat té aquesta idea de que funciona així? O sigui, a mi va ser una revelació de realment... Una cosa és que tinguis 2 o 3 ajudants. Això no pots entendre-ho, però que hi hagi com una indústria de dir tingui una nau i hi ha 100 persones treballant aquí.
2: Bueno, primer crec que és important entendre com que en el moment en què els artistes són super multidisciplinars, no? En el moment que l'art no es tracta de tenir una tècnica, no? Que és com soc pintor i pinto, faig escultures en pedra i tinc un taller de talla en pedra, sinó que és més, soc artista i tinc imatges i tinc idees i vull desenvolupar aquestes coses, tu necessites gent experta, perquè tu no pots aprendre-ho tot. Tu no pots tallar pedra, pintar, dibuixar, saber fer edició de vídeo, aplicar per concursos públics... És impossible, són masses coses. Llavors, per això dic que és el tipus d'art que estem fent que demana això, també. Saps? I és el tipus... Bueno, no sé, és una cosa com complexa. Però sí, hi ha estudis que hi ha 100 persones treballant.
1: Uh-huh. Parlem d'overall i el fet de que utilitzis roba reciclada. Veiem tapissos fets, però allò és roba que ha portat un treballador. No? Com arribes a dir, va, faré d'aquesta manera, i el per què?
2: Bueno, primer perquè jo quan treballava per aquest artista, perquè ara fa 2 anys, 3 que no treballo, jo portava mono de feina. No? I perquè jo era aquesta persona que feia totes aquestes coses diferents, no? Com, i he fet he estat 2 anys tallant pedra i després he estat pintant i després he estat fent mil coses i llavors sí que era la meva uniforme de treball, no? Com que va, no sé, era que jo arribava allà cada matí i em posava en aquesta funda que em protegia, doncs, de l'activitat que he fet aquell dia, no? Llavors la relació amb aquesta peça em va començar també a qüestionar molts temes de jerarquies, no? D'entendre l'uniforme com una forma d'aquest marca, no? Dintre d'un estatus, potser, o dintre d'un ordre, no? En un sistema de treball. I llavors, bueno, l'Overola em sembla molt, molt interessant com a peça perquè crec que descriu molt bé la relació de l'artista amb la producció, que és com l'artista és aquesta figura que lo mismo te hago un rebost, no? Et faig un rebossat de ciment d'una paret, que et faig... És com aquesta idea que podem fer coses diferents, no? I que això, de cop et veus tu mateixa pues, amb situacions superdiferents de tipus de feines, també. En plan, pues, jo he estat fent, també els últims anys a Berlín, he fet restauració de parets de formigó, per exemple. I també portava un overall, no? I llavors és com, ostres, quan estic al meu taller treballant per mi mateixa, porto un mono de feina. Quan estic a una obra, a una construcció, a un pis 18, pujada a una escala, a una radial, estic portant aquesta cosa. I també veient... No sé, crec que m'interessa la idea de l'uniforme. Com un element que et protegeix, també un element que t'identifica... llavors al final m'agrada treballar amb aquest objecte perquè crec que conté moltíssimes històries a dins.
1: I de fet hi ha moltes històries perquè hi ha molt tipus de monos, no? De treball, no només d'artistes sinó de gent que està treballat al camp o la indústria. Explica'm una mica quin tipus realment de històries tenen darrere d'aquestes obres que després pots tenir a casa.
2: Sí, clar. Cada roba de feina també a vegades està associat per colors, no? Nosaltres pensem, els mecànics porten els monos blaus. No? Tenim com moltes idees així molt, molt icòniques de cada color associat a una feina. En aquest cas, jo vaig començar treballant amb monos de feina d'artistes que treballen per artistes. Per mi era com un sector molt, molt interessant, no? L'artista que treballa per un artista. I que té aquesta doble funció de pur treballador, però també persona creativa, que està a la presa d'idees i tot això, o sigui, a la presa de decisions i tot això. Llavors vaig començar només amb això, ho vaig començar a obrir. Llavors ja vaig agafar també els artistes pels qui treballàvem. O de cop era el noi al qui li vaig demanar els marcs, no? Quan necessito marcs de ferro, doncs jo vaig a un taller de ferro que està ple de, no?, treballadors i tots tenen les robes molt tacades de greix, no?, perquè tots els olis del ferro, i jo anava veient tot això i em anava donant idees de demanar-los i vaig començar a demanar-los la roba. Llavors anava a pintar els marcs a un lloc de pintures especials de cotxe, els hi preguntava, teniu algun jersei o algun... una roba que no utilitzeu perquè estic fent un projecte i vaig començar així. I al final també m'ha passat que ja la gent em dona la seva roba.
1: I com vius també el procés aquest de desfer aquella roba que està feta per construir una altra cosa? Com ho vius?
2: És com... té alguna mica com de disseccionar, com de bisturí, no? Perquè agafo i... Pues, trec tota, o sigui, vull deixar les peces com netes, llavors trec totes les butxaques, les cremalleres, els botons, els plecs, els colls, tot. Llavors sí que hi ha un primer procés així com de treure tots aquests òrgans, no? Totes aquestes parts. I després és un tema de composició, llavors això ho tallo per un tema que he escollit aquesta tècnica, que és fer aquest tipus de tapís que vas com teixint dintre dels fils verticals, no? I ho vaig fent d'aquesta manera.
1: L'exposició Overola ha estat seleccionat dins la programació d'Arts Visuals de Sant Cugat. Què ha significat també el fet de poder com guanyar aquest concurs? Perquè era, em sembla, un concurs públic i obert que t'hi vas presentar i dius, ostres, m'han seleccionat, torno a la meva ciutat i exposen aquí també.
2: Sí, ara fa un any i pico que tinc moltes ganes de tornar a connectar-me amb Barcelona, amb la meva ciutat, perquè porto 7 anys a Berlín i ja començo a tenir la necessitat d'estar entre les dues ciutats. Crec, ara m'imagino així. I llavors em fa molta, o sigui, em fa molta il·lusió. També no sé com es rep això aquí. Perquè, clar, això té una història molt concreta de, no? De tots aquests treballadors en el sistema de l'art. No sé, tinc curiositat de veure com la gent connecta i tal.
1: I el teu temps de treball aquí a la Casa Aymà, t'han deixat aquest espai també a Sant Cugat, perquè no tens taller propi tampoc aquí a la ciutat, i estàs aquí aquestes setmanes preparant-ho tot. Com m'estàs sent? Com ho estàs vivint?
2: Ah, és un regal. És un regal total, perquè el procés creatiu és super solitari. És molt solitari, és molt, i el procés productiu encara més. I llavors, pues ha estat molt bé que em deixin un espai aquí, i aquí hi ha una cosa com bastant comunitària, dinem junts al migdia. Bueno, és que és curiós, perquè a Berlín tinc una situació bastant similar. Tenim uns tallers amb, bueno, que compartim amb amics, i llavors ja és això, els dinars es fan tots junts, no? Et vas creuant pels passillos, tal, i llavors això, pues, m'ha agradat molt trobar-ho aquí també.
1: I s'inaugura el 26 de febrer a la Casa de Cultura. Crec que es podrà veure fins al 18 d'abril, si no m'equivoco. I tens aquesta nova expectativa de veure com s'ho agafa la gent també, com ho rep l'usuari que hi vagi. Però què t'agradaria també que el públic es preguntés després de visitar l'exposició?
2: Jo crec que és molt important que ens qüestionem la nostra relació amb la feina. Perquè, no, tot aquest projecte parteix d'aquesta idea d'entendre, no, que això que m'estava passant a mi en aquest moment, de que la feina era una absoluta obsessió que agafava tots els aspectes de la meva vida, no? Crec que ens passa bastant, que és una cosa generalitzat d'aquest moment de la societat, i ja fa anys que es parla d'això, però crec que encara no hem aconseguit com col·locar-ho d'una manera més sana. Llavors, jo crec que és important qüestionar-te què és la feina per tu, per què et representa tant, no? Perquè ens definim pel que fem d'aquesta manera. No sé, crec que és algo molt simptomàtic i crec que és interessant preguntar-s'ho.
1: I després d'aquesta exposició, Mariona Berenguer marxaves a Berlín una altra vegada. Uh-huh. Tens alguna altra cosa ja en ment, o ja fent en paral·lel, poder?
2: Sí, tinc projectes en paral·lel. Tinc ara una... Bueno, ara m'han convidat a una residència a Àustria per l'estiu, també amb aquest projecte. Llavors ara estic pensant com portar aquest projecte més cap a l'escultura. També, bueno, he començat a treballar en una galeria a Barcelona, que també, pues, volem seguir com desenvolupant coses. Sí, hi ha projectes. Hi ha alguna exposició a Barcelona l'any que ve, molt probablement, i a Portugal ara tinc una grupal. Bueno, hi ha coses passant.
1: Sense parar, hem parlat amb Mariona Berenguer, artista visual de La Foresta, que exposarà a la Casa de Cultura del 26 de febrer al 18 d'abril. Moltíssimes gràcies per atendre'l, Mariona.
0: Aquest estiu, la ràdio amb samarreta.

0: Hola, som al Fogons i Davantals amb la Joana Molins, la nostra cuinera de capçalera. Quin plat ens portes avui?
1: Hola, bon dia a tothom. Bon dia. Doncs mira, Toni, com que és dijous llarder, no podem deixar de parlar d'aquest dia.
0: Clar.
1: Que a tots ens agrada tant, els nanos van a fer la berenada, menjar la botifarra, i doncs, bueno, per exemple, és el dia de menjar un entrepà de botifarra d'ou, o una truita de botifarra d'ou, o una truita de botifarra negra, o el que sigui. I llavors, de postres, aquesta coca de llardons. Perquè els llardons també en aquest dia, vull dir, és molt tradicional de fer-la. Bueno, doncs jo us he portat la botifarra, no cal que us digui, perquè la botifarra la comprarem feta.
0: Clar.
1: Segur, no la farem a casa. Llavors us he proposat unes truites, però per fer una mica diferent, perquè una truita quasi bé la sabem de botifarra negra, de botifarra d'ou, la sabem fer tots, doncs us he portat un pastís de truita amb beixamel i gratinat. Llavors es tracta d'agafar dos ous per persona, sempre diem quatre, són vuit ous, i fer unes truites de diferents gustos. Jo una la vaig fer de patata i ceba, amb dos ous. L'altra la vaig fer amb carxofa i all tendre. I una altra amb botifarra negra. Llavors agafem una plata rodona, una mica grossa, i fem les capes aquestes de truita. Si són per quatre persones, doncs l'altra la fem al nostre gust de carbassó, o d'escarola i all tendre, també està molt bona. I els posem una sobre l'altra. Sempre jo hi vaig posar la de la botifarra negra al mig, i a sobre la primera capa de truita, de patata, i la de sobre de carxofa, i la botifarra negra al mig per variar una mica. Una vegada la tenim feta, fem una mica de beixamel, que la beixamel podem fer, com sempre, dues cullerades de soperes de farina. Vull dir, aquesta farina sempre l'hem de coure, perquè si no la farina té gust de cru. Llavors hem de posar oli en un pot i passem aquesta farina. Quan veiem que la farina està una mica rossa i tirem la llet, no us he portat quantitats perquè és sobre. Depèn del que es passegi aquesta farina, n'hi posarem una mica més o una mica menys. Llavors agafarem les varilles aquelles manuals, ho ben batarem i posarem una mica de nou noscada, i quan tinguem aquesta beixamel i el nostre gust més espessa o més clareta, la posarem a sobre d'aquestes truites i posarem formatge ratllat, que pugui anar al forn cremós, i ho enfornarem. Ho deixarem duradet, i quan estigui duradet, doncs llavors la servirem i la tallarem a quadros. Les tallarem pel mig, després un altre tros, i cada tros amb dos trossos. És un sopar o un dinar excel·lent, Queda molt bona, aquesta truita. I variem una mica de la truita que fem sempre.
0: Tradicional.
1: Doncs aquesta és la recepta que us portava avui, de les truites, que és una truita amb beixamel i gratinada llavors al forn. La truita nosaltres la podem fer cada un del nostre gust, el gust que ens agradi, la verdura que més ens agradi, i la botifarra, que si ens agrada la botifarra negra, si ens agrada la blanca, el que vulguem. I llavors combinem aquestes quatre truites, depèn de lo que hem fet, i fem aquesta beixamel que us he dit. La beixamel la rectificarem una mica de sal, i una mica de nou noscada, al nostre gust, li tirarem per sobre, la gratinarem i posarem formatge ratllat. I ja ho tenim. I llavors us portava, doncs, el que farà falta després d'aquest bon dinar, o si a l'hora de dinar anem de pressa, si no podem dinar gaire a l'hora de sopar, doncs és aquesta coca de llardons. Llavors la coca jo que us porto és la coca de full, no és la de brioix.
0: Molt bé.
1: Llavors aquesta coca de full, jo sempre crec que el full no el fem a casa perquè és molt complicat. Fer un full a casa és molt complicat, és molt laboriós, vol molta estona. Doncs llavors què fem? Anem al supermercat i comprem una base de pasta de full crua, crua. I llavors què farem? Una base de pasta de full, 150 grams de llardons, que els triturarem amb un, dos, tres ben trituradets, un ou per pintar aquesta base, sucre, el sucre no us dic la quantitat perquè sucre n'hi ha d'anar bastant, i 50, uns 30 grams de pinyons. Llavors, si sou quatre persones, amb una base en teniu prou, perquè aquesta base que farem? L'omplirem només la meitat, O sigui, una base quadrada, no rodona, eh? Perquè rodona hauríem de tallar les puntes i ens quedaria molt petit. Com que n'hi ha de rodones, una base quadrada. Doncs si som quatre persones, amb una base en tindrem prou, perquè aquesta base la dividirem en dos trossos. A la part de baix agafarem, l'estendrem una mica, en els cantos d'aquesta base hi posarem una mica d'aigua, amb el dit, perquè la puguem treballar, perquè llavors se'ns enganxi l'altra, i posarem els llardons, sucre primer de tot, i els llardons esmicolats. Quan tinguem això així, la taparem amb l'altre tros de base que hem dit que guardàvem. I passarem la mà per sobre un bon ratet perquè ens quedi tot com si diguéssim ben premsat, però no al tanto perquè aquestes bases són molt primes i a vegades si hi ha algun greixó que és una mica que punxa, a vegades se'ns pot foradar. Amb la mà ho sellem tot ben sellat i llavors una vegada ho tinguem així, les pintarem amb ou. Amb ou perquè ens donarà més color. Mm-hmm. Llavors agafarem sucre i posarem sucre ben ensucrat, i a sobre hi posarem aquests llardons ben esmicolats, i també hi posarem una mica de sucre. Agafarem els pinyons, que ja els hem posat en remull, perquè els posem en remull? Els posem en remull perquè aquests pinyons no se'ns cremin. Uh-huh. Perquè com que el pinyó es crema més de pressa que la base, llavors marga. Clar. Llavors aquests pinyons els atraiem, que els hem posat en remull, 5 o 6 minuts, eh? Els escorrem una mica amb la mà i els hi tirem al nostre gust. Uh-huh. I posem una mica més de sucre a sobre, a tot el voltant amb una forquilla ho sellem, perquè les dues bases queden sellades, i ho posem al forn, depèn del fabricant, però quasi bé tots és el mateix, a 200 graus, dalt i baix, sense ventilador. Uns 20 o 25 minuts. Ja veurem nosaltres que si ens queda rosseta, la retirem. Uh-huh. Si veiem que ens falta una mica, entre 20 o 25 minuts ha d'estar. La traiem i ja tenim aquesta coca de llardons.
0: Coca de llardons.
1: Si som més colla, agafarem dues bases. I aquestes dues bases farem el mateix. Amb la primera també li posarem en el mateix paper que porta la base, la pasta de full, va bé, eh? El mateix paper, no cal canviar-lo. Doncs amb aquest mateix paper que porta hi posarem el mateix, hi posarem el sucre, hi posarem els llardons, ho taparem amb l'altra base i també a tots els cantons hi posarem una mica d'aigua perquè a l'hora de sellar-lo s'enganxa millor, i una vegada ho tinguem així la pintarem. La pintarem amb aquest ou perquè ens doni una mica més de color. Llavors hi posarem aquests pinyons que hi hem posat en remull, el sucre, i a sobre si posem posar uns quants, un grapadet més de llardons, doncs llavors al forn, com l'altre. La posarem al forn i la sellarem del cantó i ja ho tenim.
0: I és al mateix temps?
1: Al mateix temps, sí, sí, sí, quasi bé al mateix temps, eh?
0: Una mica més, potser, ser més gran, no?
1: No, perquè representa que aquella base, com que l'has dividit en dos, al ser una mica més gran,
0: val, d'acord.
1: La petita, poder 5 minuts menys, eh? Però vull dir,

0: Però de què?
1: És com... Jo de...
0: De botifarra d'ou, la fas?
1: De botifarra d'ou, sí.
0: De botifarra d'ou. Molt bé, sí, perquè hi ha gent que la fan de botifarra negra o de botifarra d'ou, o de verdura i després mengen la botifarra tallada, o depèn.
1: Però els llardons és un vici, eh?
0: Els llardons t'agraden?
1: M'encanten els llardons.
0: A mi m'acosta, perquè m'agraden aquells tan magres, saps? Aquells que són de color negre, que sí, diuen, sí. Els llardons ens diuen de la mocada.
1: De la mocada.
0: Perquè aquests hi ha ventre, hi ha tot això. I ara no se'n troba, i els altres els trobo que m'empaleguen molt. Per la coca no, per la coca van bé, perquè com que la tritures i ja queden bé. Però per menjar, jo sempre, com anava a la botiga, comprava d'aquests... de la mocada. Si, i a vegades, si vaig a alguna fira i n'hi ha, de la mocada en compro, perquè són els que més m'agraden. Perquè els altres m'empaleguen una mica. Tan grassos m'empaleguen.
1: D'acord, doncs, Joan de Molins, vinga, va. Moltes gràcies. Fins la setmana vinent.
0: Igualment a tothom. Adéu-siau.
2: Continguts en xarxa.

0: La ràdio amb samarreta al 91.5 FM.
1: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
2: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta.
3: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
4: Salutacions, us parla Mireia Puente. Aquest dilluns, 10 d'agost, s'han posat en marxa les obres de millora dels edificis d'infantil i primària de l'Institut Escola Catalunya. Ho ha anunciat l'alcalde Josep Maria Vallès a través del seu compte d'Instagram. Estava previst que les obres comencessin molt abans, però s'han acabat endarrerint a causa d'una incidència administrativa en el procés de licitació. Un cop resolta la incidència, finalment s'inicien aquests treballs de millora, que està previst que tinguin una durada de 12 setmanes i inclouen la renovació de paviments, revestiments, portes i acabats, així com diverses actuacions per solucionar filtracions i entrades d'aigua. Les obres, doncs, coincidiran amb l'inici de curs, un fet que preocupa a les famílies sobre com acabarà afectant els infants del centre. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya renovarà el tram de via comprès entre les estacions de Gràcia i Sarrià en la línia Barcelona-Vallès entre els dies 11 i 23 d'agost. Les obres de renovació comportaran talls de circulació en aquest tram, de manera que, mentre durin els treballs, s'oferirà un servei alternatiu d'autobusos que cobrirà el recorregut entre les estacions de Gràcia, Sant Gervasi, Muntaner, La Bonanova, Les Tres Torres i Sarrià. El trajecte el farà per la via Augusta. Les obres s'han programat en unes dates de baixa demanda amb l'objectiu d'intentar reduir el mínim d'impacte en les persones usuàries. Els treballs previs a les obres es van iniciar el passat mes de maig, però no han causat cap afectació al servei, ja que realitzaven en horari nocturn fora de l'horari comercial. I un total de 46 oficines de correus de la província de Barcelona, entre les quals la de Sant Cugat, s'han habilitat per presentar esmenes sobre el procés extraordinari de regularització de persones migrants. Es podrà fer fins al 30 de setembre sense necessitat de demanar cita prèvia i en horaris establerts. En el cas de Sant Cugat, serà des de 9:15 fins a 3:15. I en esports, l'entrenadora i tenista del Club Esportiu Valldoreix, Sònia Delgado, s'ha proclamat campiona del món més 45 aquest divendres a Lisboa amb la selecció espanyola. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a les xarxes a cugat.cat.

0: serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
2: Hola.

0: Què tal, com esteu? Benvinguts de nou aquí a l'Hemeroteca de la Ràdio, a la sintonia de Ràdio Sant Cugat. Salutacions d'en Jordi Caselles en aquesta aventura radiofònica que ens trasllada en el passat radiofònic, en el passat de les zones hercianes, en tornar a escoltar coses que en el seu dia van sonar per l'antena, per les antenes de moltes emissores de Catalunya. I alguns servidors ens encarregàvem d'enregistrar-les. Entre ells, l'Esteve Llop. Esteve, què tal? Com estàs?
1: Molt bé, Jordi. Doncs encantat d'estar un dia més aquí, a Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM, i també per tots aquells que ens escolteu a través del podcast, doncs, salutacions. Bé, programa 150, Jordi? Hem arribat ja al 150.
0: Sí, sí. 100, és que, a veure, 150 programes, Sí, quan, si li dones la volta i el primer dia que comences dius, bé, doncs compte que no haurem de fer 150, i tu dius, 150? Doncs sí, ja els hem fet
1: 150 setmanes fent sí. Doncs una pila de feina, perquè no solament aquesta hora que fem el programa, que l'enregistrem, sinó abans doncs agafar una sèrie de gravacions, digitalitzar-les, seleccionar fragments, indexar-ho correctament per després trobar-ho tot, buscar documentació, muntar les falques inicialment del programa, fer entrevistes, sí, quedar amb els convidats per connectar-nos en algun moment, anar-los a veure, en alguna emissora en concret. És a dir, que hi ha una feina al darrere que no està malament,
0: Que no està malament. Ens ho hem passat... Bé, ja començo a parlar en passat.
1: Sí, oi?
0: Ens ho hem passat molt bé. Hem visitat moltes emissores, però bé, jo crec que no ens desconnectarem d'això perquè hi som addictes, no? I que d'alguna manera intentarem seguir vinculats a la ràdio i fent ràdio de com sigui i del que sigui. Ja veurem.
1: Sí, sí, la ràdio és pràcticament inexorable. Mentre hi hagi una antena que estigui emetent, hi ha ràdio, i per tant, doncs, tenim moltes hores per davant per poder fer ràdio i seguir parlant-ne. Ara viatgem, doncs mira, 31 anys enrere. Anem a la Fundació de Ràdio Estel. Anem a escoltar el missatge fundacional de Ràdio Estel en fase de proves el mes de juny del 1994. Aquest és un document que podeu trobar a l'Arxiu Sonor de la Ràdio a Catalunya i que ens proporciona Albert Murillo.
2: Ràdio Estel iniciarà d'aquí a uns dies el període de proves prèvia a la posada en antena de la programació regular, que anirem incorporant progressivament durant uns mesos i que podreu escoltar, ja plenament desenvolupada, a la tardor propera.

Ràdio Estel transmet en aquests moments de manera provisional amb una potència inferior a l'assignada, a l'espera de poder-ho fer de manera definitiva d'aquí a unes setmanes des de la Torre de Comunicacions de Collserola. Ràdio Estel, una iniciativa de la Fundació Missatge Humà i Cristià de l'Arquebisbat de Barcelona.

Ràdio Estel, l'emissora de l'Arquebisbat de Barcelona, podreu escoltar cada hora, nit i dia, en breus butlletins informatius, notícies sobre l'actualitat de l'Església. La informació general també serà servida puntualment i amb brevetat cada hora.

Aquelles notes d'especial interès per als ciutadans de l'àrea metropolitana tindran el seu espai propi en la radiofórmula de Ràdio Estel. La cultura, en les seves diverses expressions, trobarà cada hora en el 106.6 de la FM un nou canal de comunicació. I parlant d'informació, tot allò que pot interessar als universitaris serà objecte d'una especial atenció a Ràdio Estel. Aquesta és una altra de les nostres opcions. La música tindrà el seu propi paper, el seu particular protagonisme. Amb elegància, tranquil·lament, tot recordant grans èxits o presentant les noves creacions discogràfiques, intentarem convertir-nos en la vostra companyia habitual, invisible, discreta, agradable. I a la nit, quan tot convida a escoltar i no únicament a sentir, ens asseurem i dialogarem. Parlarem a micròfon obert d'allò que pot resultar-nos d'interès, d'aquelles qüestions que són interpel·lants, d'aquells temes sobre els quals convé pensar. La família serà, en aquest segment, al centre. ...106.6 en el dial de freqüència modulada. Aquest és el punt des d'on ben aviat podreu sintonitzar les 24 hores del dia una nova proposta. Una proposta original amb estil propi. La proposta de Ràdio Estel.

0: bé, doncs aquestes eren les emissions en proves de Radio Estel, a la qual doncs va sonar música i va sonant doncs una veu que ens va explicant el que sonarà en aquesta emissora properament. Això ho hem escoltat, Jordi, en altres ocasions, amb Catalunya Ràdio, per exemple, amb Flash FM, aquestes gravacions de les emissions en proves, que bé, doncs serveixen d'una banda per ajustar equips, per posar bé doncs l'antena ben orientada perquè funcioni tot correctament, i què poses? Doncs algun missatge que sigui una mica neutre, però també que et permeti explicar als primers oients que acaben de sintonitzar aquella emissora què és el que s'hi trobaran, no? I explicar, doncs, que això és una emissió una mica estranya, no? Està gravat, evidentment, això és una època de proves, i també, curiós, aquest missatge que també hem escoltat, si no recordo malament, ho vam escoltar les emissions en proves de Ràdio 4, que es diu que s'està emetent amb menys potència que la que realment es tindrà. Per tant, això vol dir que si hi ha algun oient que està llunyà de l'antena, doncs que sàpiga que si hi ha mala recepció, doncs pròximament ho podrà escoltar bé, no?
1: Sí, sí, i des de la Torre Collserola, com a torre importantíssima de comunicacions que gaudim des de l'any 92.
0: I que en aquells moments, doncs, fixa't tu, tenia només 2 anys, per tant, i no hi havia antenes de telefonia pràcticament, per tant, tenien lloc de sobres per posar una pila d'antenes.
1: Sí, sí, encara, i no sé si encara hi ha espai, però...
0: Jo crec que sí, però clar, ja saps tu com és la telefonia mòbil, l'acapara molt, eh?
1: Sí, sí, ben aprofitada està. Doncs sí, Ràdio Estel, escolta, una emissora tranquil·la, no? Com sempre s'ha dit, no? Música també pausada, bé, amb la línia de l'emissora, i crec que força encertada.
0: Molt bé, ara va, anem a contrastar una mica, anem al Track Dance, a Matadepera Ràdio, anem a escoltar una nova sessió de trucades en directe enregistrades la primavera del 1997 a Matadepera Ràdio.
2: Sí, soc l'Àlex.
3: Hola, Àlex, què tal?
2: Molt bé, soc molt fidel a vosaltres.
3: No, no, tu no ets l'Àlex.
2: Estic a Sabadell, a la cabina.
3: Sí, però no ets l'Àlex. No.
2: Què passa, Bacarón?
3: A veure, tenim una altra persona a l'altra línia, em sembla. Hola.
4: Hola.
3: Hola, qui ets, tu?
4: El Dani.
3: Des d'on ens truques, Dani?
4: De Terrassa.
2: Enxufao.
4: De Pires Hombre.
2: ¿Quién es, tío, este?
3: No ho sé, no ho sé.
4: No sé, uno que da calambre.
3: Des d'on ens truques, tu, Dani?
4: De Terrassa.
3: Quina part de Terrassa, quina part?
4: De Júcar.
3: Molt bé. I què, com va això?
4: Pues bien.
3: Què, saludes una mica?
4: Sí.
3: Vinga.
4: Saluda a las radicales, a Alfredo. A Alfredo, a ver si llama... A los del camino, a ver si nos invitan a unos petas.
3: Molt bé. Fantàstic.
4: Vale.
3: Doncs gràcies per trucar, eh?
4: Vale.
3: Adéu, que vagi bé.
5: Buen rollo,
2: que te jodan.
3: Per què?
2: S'enxufó, quién es? Aquí nos pones partida en compañía que no conocemos.
3: Home, jo no puc així triar les trucades com
2: claro, a internet. Claro, pero tú sabes que la peña del caminillo, la peña del caminillo. Me va a poner aquí un Dani de Juca, que no sabemos ni quién es.
3: Bueno, així coneixem gent nova, no?
2: Claro, que venga aquí y salga petas. A saco, aportación al caminillo.
3: Doncs què, saludos una mica?
2: Sí, sí, está muy aburrido esto, oye, no
3: oi
2: hace.
3: Oi que sí, que no mola això.
2: No hace, no hace.
3: Vinga.
2: Bueno, pues saludo a los del Campo del Mono, a los siglo XX-ianos, huevos siglo XX, peo, patillas para atrás. Saludo también a los campalesianos, a la peña del banco, ya está. Y al Triqui, que está en suqueo, ¿qué pasa? A ver si baja ya.
6: ¿Qué te pasa en la boca?
2: Ah, de guay, a la Laura, la de las llamadas, porque acaba de salir su voz por aquí.
3: No, no és ella, eh?
2: No, quina
3: és? No, és una altra, companya. Doncs bé, company.
2: Bueno, DJ jo.
3: Vinga.
2: Au!
3: Que vagi bé.
2: Vinga.
3: Adéu, bona nit.
7: La Maroteca de la Ràdio.
0: Encarna Rodríguez és la companya que apareixia en aquesta veu enregistrada.
1: Encarna, estimada Encarna. Sí.
0: Que va estar junt amb la Laura Casas a Matadepera Ràdio en aquest Track Dance agafant trucades, perquè era un no parar. Tu recordaràs que hi havia dues línies i les trucades no paraven.
1: Sí, sí. Escolta, no em canso de pensar cada vegada que escolto aquest tall que tu parlaves en català, ells et parlaven en castellà, t'entenien perfectament i no passava res.
0: Sí, sí.
1: I no passava res.
0: És
1: no,
0: una
1: no.
0: realitat dels temps que han canviat.
1: Sí, sí. I ho poso així perquè ningú deia, oi, perquè tal... Escolta, cap problema, cap problema. A mi, no sé, sempre em ve al cap, dius, escolta, no passa res, no passa res.
0: Sí, sí. Persones amb accent andalús, nascudes a Terrassa, joves... Sí. Escolaritzades en català i parlant amb aquest accent i sense cap problema amb la seva jerga, això sí.
1: Sí, sí, sí, sí, sí. Ara el comentari anava amb la línia positiva, en el sentit de que no passava res. Després et podria fer la negativa, que dius, aquesta gent nascuda a Catalunya i escolaritzada a Catalunya sabia parlar català? Aquest és un altre tema.
0: Bé, no sé si recordes que hi havia un tall, que hi havia un d'aquests personatges que imitava l'Àlex, que és aquest oient que teníem a Sabadell, que era catalanoparlant, i que limitaven, no?, entre ells. Vull dir que, evidentment, que sí que els sabien parlar, una altra cosa és que volguessin, no?
1: Està clar.
0: Però bé, en qualsevol cas, això és la democràcia de les zones hercianes, i doncs quan sí. Hi ha línies obertes, doncs aquí entra tothom, com per exemple escoltàvem doncs aquest oient que no coneixia ningú, perquè això era com una mena de xarxa social, com hem dit tantes vegades, com va dir molt oportunament al seu moment quan el vam entrevistar l'Albert Parera, i per tant, doncs, aquí hi havia algú que no era d'aquella xarxa i que no coneixien, doncs aquesta gent estaven una mica ja preocupats de veure qui era aquest, no?
1: Està clar, això era el Twitter de l'època, l'Insta de l'època.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: El Facebook de l'època, també.
0: Exacte.
1: Sí, sí, tot allò. Sí, l'inici de les xarxes socials, xarxes telefòniques, clar que sí.
0: Va, doncs arribem més documents. Ara anem a Ràdio Espanya de Barcelona, cadena catalana. Anem a escoltar un indicatiu. I a Ràdio Espanya hi trobàvem a Javier Tagle, un periodista que va ser també un dels responsables de l'emissora, que feia algunes entrevistes molt, molt interessants. Aquests són uns fons sonors que, doncs bé, es conserven gràcies als tècnics de so que van estar treballant allà i que ens proporcionen documents que, si no fos per les persones que hi van treballar i que les van conservar en una cinta de Revox, no existirien. Anem a disfrutar, doncs, d'aquesta gravació amb Preguntes al Rei, un programa especial que feia Javier Tagle.
5: Sintonizan la cadena catalana.
6: Transmitiendo conjuntamente Radio España de Barcelona Frecuencia Modulada, Radio Gerona 2 FM, Radio Il Tirda 2 de Lérida, Radio Terramar de Vilanova y Radio Reloj de Radio España.

0: La cadena catalana les ofrece hoy un servicio muy especial. Si usted tuviera oportunidad de hablar con Su Majestad el Rey, ¿qué le diría? Piénselo y llámenos. El teléfono está dispuesto para ello. 302-3839. Tenga la seguridad de lo que usted quiera decir a Su Majestad el Rey será escuchado por el monarca español. ¿Qué le diría usted al rey? ¿Qué le pediría a Su Majestad? 302-3839. Un teléfono con este servicio especial de la cadena catalana para sus oyentes de toda Cataluña. Y ya tenemos la primera llamada.
1: Que me gustaría conocer al rey porque, no sé, me parece una persona maravillosa. Me gustaría conocerlo personalmente, tener una entrevista con él, conocer a la reina, a los hijos, no sé, pasar unas horas junto con él, nada más.
0: Además, por nuestra parte, nos hemos puesto en contacto con diversas personalidades del mundo de la cultura, del deporte, de la sociedad, de toda Cataluña, para que igualmente expresen un deseo al rey. Y comenzamos. Estamos en línea ahora con el humorista catalán Santi Sanz.
2: Jo estic segur que el que li demanaria ell, el que li demanaria jo amb ell, ell no podria pas arreglar-ho sol, sinó que ho hauríem d'arreglar entre tots. Sí, sí. És que desapareixés totalment el terrorisme d'Espanya. Recalcada que jo comprenc que ell sol no ho pot fer-ho, sinó que ho hem de fer entre tots, això.
0: 302-3839, el teléfono que recoge su deseo para expresarlo directamente a el rey de España.
3: Majestad, le pido de todo corazón a Dios que le ilumine para bien del mundo, para que haya paz, amor entre los hombres que gobiernan. De corazón, pues sí, Majestad, por muchas personas que han hablado con Su Majestad, que tiene un gran corazón y mucha humanidad. Que Dios le guíe y le bendiga, Majestad.
0: Nuevo deseo expresado a Su Majestad el Rey. Ahora es el escritor catalán Néstor Luján.
4: Yo pediría a Su Majestad una mayor protección, una mayor atención a la cultura. No es que no hayan elementos en el funcionamiento del Estado y en los mecanismos y ministerios que protejan los eventos intelectuales, literarios, artísticos, pero sí, lo que falta quizá es un intencionado aliciente para todos los hechos culturales que han de partir desde las clases más altas, y que más alta clase hay que la del rey de España. Es decir, una especie de aliento para las manifestaciones de tipo social, sobre todo de tipo social, que son las que más ejemplarizan, de tipo de protección, de tipo de atención, de cariño, por toda una serie de manifestaciones que, por otra parte, han hecho los grandes siglos de nuestra historia.
0: Nueva llamada telefónica. Usted puede llamarnos desde cualquier punto de Cataluña para expresar un deseo al rey.
5: Soy la señora López de la calle San Andrés y me gustaría que hubiera paz y trabajo para todo el mundo y nada más.
0: Un deseo expresado a Su Majestad el Rey de España. Veamos ahora qué nos dice el escritor y periodista Baltasar Porcel.
6: Bien, el caso es que yo ya hablo a veces con el rey, ¿no? Y le digo lo que pienso, pero, en fin, con mucho gusto volveré a decir ahora alguna de estas cosas. Una de ellas es que creo que continuar con lo que está haciendo hasta ahora, es decir, su papel de... Se lo he dicho a él otras veces y creo que además no es ninguna idea original. Su majestad lo que ha hecho en este país para entrar en este periodo de democracia, para entrar en este periodo de libertad, para prestigiar España ante el mundo, que estábamos muy bajos de cotización exterior, en fin, todo esto para ser rey de todos los españoles, quiero decir, para dar voz y voto a todos los españoles de una u otra idea o de una u otra región o nacionalidad, en fin, todo eso me parece enormemente positivo y creo que su gran tarea es la de continuar por este camino que nos facilita a todos el poder abrirnos, el poder ser quienes somos y el poder echar este país adelante.
0: Usted también puede expresar un deseo dirigido a su majestad el rey. Tenga la seguridad de que el monarca español escuchará su voz. Llámenos, 302-3839.
7: Hola, buenos días. Me dirijo a su majestad para pedirle que si es posible remediase el hambre que están pasando muchas familias españolas y muchos niños, que no tienen culpa de nada.
0: Niños y mayores, todo el mundo puede participar. Puede indicarnos una frase que le diría directamente a el rey de España. Ahora estamos en línea directa con el escultor Josep María Subirax.
8: Yo le preguntaría al rey Juan Carlos el següent. ¿Com és que totes les monarquies actuals tenen tan mal gust a l'hora de triar els artistes, quan en el passat els reis sempre tenien els millors artistes al seu servei, fins i tot en èpoques decadents com en el reinat de Carles IV?
0: Esta es la voz de José María Subirax. ¿Y usted, amigo oyente, qué le diría directamente a su majestad el rey?
9: Que yo le pediría al rey que ayudara más al trabajador sobre el paro y que estos señores, que cuando se desean un cargo, tienen detrás otro cargo que les solventa el problema de la vida, que eso lo suprimiría, para que se dieran cuenta de lo que un trabajador lógicamente sufre cuando se queda en el paro. Nada más, gracias.
10: Sintonizaron la cadena catalana.
11: La Maroteca de la Ràdio, un viatge al passat de la teva ràdio. Amb Jordi Caselles i Esteve Llop. Ràdio Sant Cugat.
12: Bé, Jordi, un document molt sucós que hem anat comentant fora de micròfon. A veure, clar, hem de contextualitzar el moment del temps en el qual es va emetre aquest programa. A l'extinta Ràdio Espanya de Barcelona sonava un programa que jo entenc perquè no tinc l'edat, que això és de finals dels anys 70, és a dir, ja és en democràcia, probablement s'havien celebrat les primeres eleccions o estaven a punt de celebrar-se, però, atenció, no hi havia hagut el cop d'estat, perquè és que, si no, jo crec que els comentaris haurien sigut uns altres. I ara, abans d'entrar una mica en el detall, tu imagina't que hi hagués algú que ara, al segle XXI, pogués viatjar en aquell remot 78 o 79 que probablement es va emetre aquest programa de ràdio i s'expliqués algunes de les notícies relacionades amb la Casa Reial.
13: Clar.
12: Podria ser una cosa espectacular, una trencadissa.
13: Sí, sí, sí, sí. Sí, home, clar, imagina't. Se'ls hi caurien, com es diu vulgarment, no? A terra. És que no s'ho creuria, no pot ser.
12: Bé, d'entrada, fixa't, un programa, evidentment, ha passat molts anys, estem parlant de més de 40 anys, però quan s'estava cridant els oients perquè truquessin, digues, estan esperant trucades, però és que la primera que veig que no diuen ni hola, ni bon dia, ni res.
13: Exacte.
12: És una gravació, no? I per tant, tot eren gravacions i, a més, són preguntes al rei sense resposta.
13: Exacte, sense resposta.
12: Que això és increïble, perquè al final no apareix la persona
13: protagonista.
12: Vostè què
13: li preguntaria? Bueno, li preguntes, jo li preguntaria això, pal, però ara no et contestarà pas, eh?
12: Són paraules al vent, diguem, no?
13: Són paraules al vent, preguntes buides, sense resposta, sí. Sembla... Mira, sembla un títol d'un podcast, Preguntes sense resposta. Només et dediques a preguntar. T'imagines? Com un 50% de la nit dels ignorants. Tothom truca preguntant coses, però ningú contesta.
12: Això... Home, però seria divertit. Escolta'm, aquí hi ha guió per estona, eh?
13: Sí, sí, o contestar respostes i intentar trobar la pregunta, que això també estaria entretingut.
12: Bé, doncs, jo crec que avui dia, clar, si tu vols fer aquest espai, fins i tot tal qual, enregistrat, home, ja t'ho buscaries, t'ho faries venir bé, no?, per dir hola, bon dia, no?, que la gravació, sí, la persona que abans li has enregistrat la trucada, potser per una qüestió de seguretat, perquè no surti segons quina antena si parles del rei, doncs que com a mínim li diguis bon dia, que quedis d'acord amb aquella persona, tu m'has de dir bon dia, i llavors jo contesto, no?
13: Clar. Sí, no estava molt preparat. Bé, molt preparat. Bé, no estava molt polit. Tots els comentaris, més o menys, guardaven unes certes formes. El del Subirax ja ha anat més per feina.
12: Ha anat més a sac.
13: Sí.
12: Llavors també hi havia la senyora que s'emocionava com el Núñez, sí, com deies tu.
13: Sí, com el Núñez, sí. Diu, és molt important. Sí. Pobre, sí, estava molt emocionada. Home, això avui en dia... coses similars s'han fet, no? Se surt al carrer i es pregunta, no? A veure, que jo he sentit alguns talls d'APM d'algun personatge parlant del rei que... Bueno, parlant del rei, sí, així com una mica tangencialment, diria, no? Però bé, que avui en dia... Escolta, a veure, que Mikimoto ja, recordem-lo, amb el programa que feia de Persones Humanes, ja déu-n'hi-do, com s'hi ficava.
12: Sí, i mira que ha plogut, i sembla que anem al revés, que hi ha certes coses que no es poden fer.
13: Això no es pot tocar, cada vegada es pot dir menys coses.
12: Bé, en qualsevol cas, aquí sí que més o menys parlem sobre la ràdio com ens sembla, amb respecte, evidentment.
13: Sí, i tant.
12: I ara vaig a preguntar dades, perquè tu ets el centre de dades, de la Maroteca. Sí. Bé, doncs mira, la pregunta és quan es va cremar el Liceu de Barcelona?
13: 31 de gener de 1994.
12: O sigui, ja fa 31 anys.
13: Exactament. Va fer, òbviament, el 31 de gener del 2024 és quan va fer els 30.
12: Molt bé. I quan es va reinaugurar? Quan es van acabar les obres i es va inaugurar de nou?
13: El 99, amb 5 anys. 1999 és quan torna a renéixer de les cendres. I bé, a partir d'aquí ja es converteix doncs en el que és i en el que era.
12: Doncs mira, viatgem al 1999 per escoltar un programa especial que es feia des de Com Ràdio, en aquest cas el feia Josep Cuní, i que parlava precisament del nou Liceu.
14: Ignasi de Solà Morales, arquitecte.
15: Segurament molts es pregunten com l'endemà de l'incendi ens hi vam posar. Ens hi vam posar perquè feia molt de temps que hi anàvem pensant i havíem fet ja projectes i havíem estudiat coses i sabíem alguna cosa de costos i de problemes, etc. L'incendi va ser una gran desgràcia. L'incendi va ser una gran desgràcia. No hi ha mal que por bien no venga. Bueno, es pot agafar així, diguem. És veritat que l'incendi va ser com una mena de fiblada col·lectiva que va desencadenar finalment una cosa que teníem tots l'obligació d'haver fet segurament abans. Això és veritat. Però va ser una desgràcia. Tant de bo no hagués passat i ho haguéssim fet sense necessitat de passar per aquell disgust.
14: Jaume Tribó, apuntador.
16: Abans de l'incendi, jo ja havia començat a investigar els annals del teatre. I ara, doncs, el mes de desembre, els amics de Liceu meditaran els 50 primers anys. Aquests annals, que no són gens divertits, vull dir, no és cap mena d'història, no. Doncs és senzillament recollir dia per dia, data, títols, intèrprets. Però vull remarcar que hi ha durant molts anys que hi ha espectacle diari, per tant la cosa és gruixudíssima. I he de dir doncs, que els primers 30 anys hi ha molta més comèdia i ballet que no pas òpera.
17: Una mica massa daurat. El saló de descans el trobo una mica massa daurat.
15: És evident que una obra d'aquestes és impossible que complagui a tothom, i això, diguem-ne, que ja ho he viscut en aquests anys, doncs que ha sigut prou laboriós, doncs, explicar, informar i tractar de convèncer de quina línia, diguem-ne, proposàvem. I, bueno, ja ho sé que alguna gent els he convençut, els altres els he mig convençut, i molts altres, doncs, amb més o menys respecte m'han dit que no hi estaven d'acord.
17: El que trobo malament són els antepalcos, que llavors eren més grans i eren més bonics, ara són molt estrets.
14: Antoni Ojeda, acomodador.
18: És normal que el Liceu fos per la gent jove, que en realitat són els que tenen que fer anys. Nosaltres pràcticament ja hem corregut una història del Liceu i tenim que deixar pas també a la gent que ve darrere.
14: Carles Valero, director de l'oficina tècnica.
19: La taula de so que nosaltres disposem en tot el món només hi ha 14 instal·lades i és la primera en un teatre d'òpera.
18: És una il·lusió que pensar que no la tornaria a tenir quan l'any 94 es va cremar l'antic Liceu. que era com si fos una cosa meva. El senyor Caminal sempre em deia que era que m'estaven fent el Liceu per mi.
20: És la recuperació d'un espai molt emblemàtic, molt entranyable, però adequat a les exigències del segle XXI.
21: El Liceu val totes les vides del món.
14: Així sona el nou Liceu. Una producció broadcaster per Com Ràdio, enregistrada a partir de l'assaig general previ a la inauguració oficial del dia 7 d'octubre de 1999. Amb la col·laboració tècnica de Robert García, Xavier Navarro i Juan Antonio Calderón. Producció, Meritxell Recoder i Alicia Jaume. Així sona el nou Liceu. Direcció, Josep Cuní.
22: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM. I turned up
11: the radio. I can't hear it. La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. Hey, hey, hey, hey. La Maroteca de la Ràdio. Amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
12: Doncs aquí tenim aquesta gravació de l'any 99 de Com Ràdio, un programa especial de Josep Cuní, que com ell mateix deia, estava produït per Broadcaster, que era doncs la productora que almenys en aquells moments a Com Ràdio estava donant molts continguts, com per exemple el matí de Josep Cuní, que sonava a la sintonia de Com Ràdio. Aquesta és una gravació que ens proporciona Toni Mascaró, que va doncs ser un dels responsables de Com Ràdio, i abans també la gravació que hem escoltat de Javier Tagle a la cadena catalana doncs també ens la va proporcionar en Toni. Bé, abans em deies ara fora de micròfon, mentre escoltàvem aquest enregistrament, Jordi, que no era la primera vegada l'any 94 que s'havia cremat al Liceu, jo ho desconeixia.
13: Doncs, efectivament, no és la primera vegada. L'incendi primer del Liceu, n'hi ha hagut dos, eh? El primer va ser l'any 1861, que es va cremar l'escenari i la sala per complir. De fet, el Liceu, que s'havia estrenat en el 1800, mira, en el 47, doncs el 61, parlem de 800, de 1800, estem parlant, en el 1861 doncs, va tenir aquest incendi, que es va tornar a aixecar. Hi havia moltes... És interessant de saber que hi havia moltes opinions al que havia passat, no? Que si hi havia allà uns monjos que van voler cremar-lo i van trobar una nota que deia «Soy un búho y voy a solas, si lo volvéis a levantar, lo volveré a quemar». Imagina't, no? També va haver-hi un atemptat l'any 1893. Un anarquista va llançar dos bombes des de la platea,
12: sí.
13: Mentre s'estrenava Guillermo Tell de Rossini. I han passat moltes coses, que no ho sembla, però sí, evidentment, tots el que recordem més, no, nosaltres, és l'incendi del 1994.
12: Sí, va ser molt impactant, perquè hi havia aquelles imatges aèries on es veia el fum encara que anava sortint de les restes i un forat enorme, que és el que corresponia doncs, a tot el semicercle, diguem, de l'escenari,
13: no?
12: I la platea sencera. Déu-n'hi-do, era molt, molt impactant. Bé, en qualsevol cas, estem a la Maroteca de la Ràdio, a Ràdio Sant Cugat, i seguim endavant amb més gravacions històriques de ràdio. Ara viatgem a l'any 2002, concretament el dia 10 de novembre del 2002. Anem a Catalunya Ràdio a escoltar un catacrac amb Lluís Andrau i Albert Puig.
23: Bona tarda, benvinguts al Catacrac, edició de diumenge, curtet aquesta setmana. Tenim futbol, tenim esports, de manera que us saludem ràpidament perquè tenim, com sempre ens passa, moltes coses cada diumenge. Albert Puig, bona tarda.
24: Bona tarda, Lluís. Tenim moltes coses i, si et sembla, les repassem ràpidament. Hem d'estrenar el nou treball dels Pets, que van actuar a la Fira del Disc del Col·leccionista aquest cap de setmana, divendres concretament, en el que és aquesta edició del 2002 de la Fira del Disc. Parlem de la Fira, aquesta tarda també hi ha la subhasta. Hem d'escoltar també la música del Lluís Llach, evidentment veritable protagonista aquesta setmana. Hem de parlar de Manresa, de la Fira d'Espectacle d'Arrel Tradicional. D'allà hem portat gravacions per al que fa referència a la final de folk i noves músiques que es va fer allà. També hem portat algunes coses que penso que són prou interessants, com actuacions de música nostra, Pomada, Miquel Gil. Hem de parlar de la festa de presentació de la nova temporada i dels guanyadors del Sona Nou d'aquest any, agenda de concerts i la llista dels 10 cracs del Catacrac.
23: Tot això amb Miquel Blu dels Vies de Sau, Montse Barcon, la producció, i Albert Puig i Lluís Andrau davant dels micròfons.
22: Catacrac.
1: Diumenge a les 3 de la tarda amb Lluís Gendrau i Albert Puig.
23: I si et sembla, comencem estrenant un disc que demà es posa a la venda, demà dilluns, i que vam tenir l'ocasió de sentir en directe també divendres passat a la Fira del Disc. Aquest concert de col·leccionista dels Pets.
24: Sí, senyor, i era una bona possibilitat, dic de col·leccionista entre altres maneres, perquè estaven presentant algunes cançons noves inèdites que a partir, com deies tu, de demà dilluns ja es podran comprar, i a més, doncs, la presència dels Pets a la Fira del Disc també és inèdita, també és de col·leccionista.
23: I és un disc que, a més, és prou curiós. Un disc amb un concert acústic a l'espai, on hi ha un altre compacte amb les cançons inèdites i algunes remescles, i al cap i la fi el bo i millor d'aquesta banda de Constantí, els Pets.
24: La mala cara dels Pets, una de les bandes protagonistes aquest cap de setmana, evidentment, dins d'aquesta Fira del Disc del col·leccionista. No són els únics, ja que, evidentment, els Pets són els que sí que han aplegat més gent, però hi ha hagut altres presències també catalanes destacades.
23: Doncs el mateix divendres van actuar abans dels Pets el Sotrac, una banda que també presenta el seu primer àlbum i que ja té una cançó que es diu Susana, el seu primer single, que sembla que s'enganxa i s'enganxa fort. I aquest matí també hi ha hagut concerts a la Fira del Disc, pel que fa a grups que canten en català, ja hi havia els Fes de Fotre i els Antònia Font.
24: Un altre bon regalet per als Antònia Font, que déu-n'hi-do la temporada que porten, i en aquesta Fira del Disc, doncs, també actuant, presentant també les cançons, ara per ara, doncs, a cavall de la recreació del seu primer àlbum i de l'últim, l'Alegria. Recordeu que aquesta tarda és la subhasta. No sé si hi ha masses exemplars de productes en català, però en aquest cas la subhasta sempre és interessant de veure, d'assistir-hi, i aquells que tinguin calés, doncs, d'apostar-hi, evidentment.
23: Ara tenim un altre producte no a subhasta, però sí un avançament del que serà aquest disc dels Pets, que demà es posa a la venda, i una versió nova, una versió inèdita d'una peça que ja van gravar el seu primer àlbum, una balada que es diu Vespre.
2: Qui em fa patir?
23: Com sonava als baixos, eh?
24: Doncs déu-n'hi-do. Res a veure amb la cançó original, i aquí comentàvem que això, doncs, a altes hores de la matinada i amb una pista de ball, de ben segur que pot arribar a funcionar. És el Tarragona m'esborrona amb aquesta remescla d'Enderbit que hi ha en el Mala Cara, el nou treball dels Pets. Insisteixo que han estat actuant aquest cap de setmana divendres a la Fira del Disc del col·leccionista, que encara continua i que encara hi podeu anar, si voleu, al Palau Firal, Alfons XIII, i doncs que, a més, avui aquesta tarda hi ha la subhasta, per tots aquells que tingueu ganes d'anar a gastar-vos els calés. Anem a parlar d'una altra història.
23: Més coses i més novetats. Aquesta primera part del programa sempre la destinem a posar aquelles novetats que acaben de sortir al mercat, i hem de parlar, evidentment, del nou treball de Lluís Llach. Es diu Jocs, i val a dir que ja es va estrenar en directe al Liceu a Barcelona, això va ser diumenge passat, i que ara el que ha començat és una gira per Barcelona, per diversos teatres i ateneus de Barcelona, presentant les cançons d'aquest nou treball. N'hi ha una que també té bases electròniques i també té samplers, i es diu Neofatxes Globals.
3: Desastre fins al dia de...
24: Neofatxes Globals, així es diu aquesta cançó, és de ben segur la més coneguda d'aquest últim disc, Jocs, del Lluís Llach, un disc que ja és a la venda, i una cançó que va sonar dues vegades en el Teatre del Liceu, en aquell concert que va ser, doncs, concert llarg. La veritat és que la gent que vam marxar, quan ens pensàvem que s'havia acabat, encara quedava l'amor particular, i això ens ho passava uns quants, perquè realment es va quedar ben poqueta gent a la sala per veure la última de les cançons que va interpretar Lluís Llach. Val a dir que ell d'aquesta cançó en diu que és una cançó funcional, senzillament que la música és funcional per deixar anar tota la rabieta que suposa la lletra d'aquesta cançó. A partir d'aquí, doncs, de ben segur que és una de les peces de Lluís Llach que més està sonant darrerament. Seguim en directe a la sintonia de Catalunya Ràdio, avui fent aquest catacrac especial d'una hora. Jo segueixo recordant que hi ha Fira del Disc del col·leccionista, per qui vulgui anar, encara hi és a temps, hi ha la subhasta aquesta tarda. I una altra fira, la que es va celebrar la setmana passada a Manresa, la Fira de l'Espectacle d'Arrel Tradicional.
23: Això ens ve a peu perquè, a més d'aquí, va ser un èxit de públic. 102.000 espectadors va ser el recompte final que es va fer de tots els espectacles que es van presentar a la Fira de Manresa. Això vol dir un èxit de públic, també un èxit artístic. Avui podrem escoltar-ne algunes de les peces que es van interpretar, algunes de les cançons que amb col·laboracions especials vam poder sentir a la Fira de Manresa, però a més també vam tenir nova final del concurs de maqueta Sona Nou. Per tant, ja en tenim tres, la de pop rock, la de cançó d'autor i també la de folk noves músiques. Quatre bandes es van reunir a Manresa, el Pep Coca Quartet, Tralai, Matacàs i Gada Gang. I això ja va de bo perquè d'aquí a molt pocs dies, el 28 de novembre, se sabrà, es farà públic qui són els tres guanyadors, més el Premi Especial de Joventut, d'aquesta segona edició del concurs de maqueta Sona Nou.
24: Això es farà, com deia el Lluís, el 28 de novembre, serà a la Sala Bikini de Barcelona a partir de 2:15 de la nit, i ja podem avisar-vos de que podeu passar a recollir A partir de demà dilluns, les invitacions per Catalunya Ràdio per qui vulgui anar a aquesta festa. Invitacions que trobareu aquí a l'entrada de Catalunya Ràdio, diagonal 614 de Barcelona. La festa és el dijous, dia 28 de novembre, amb actuació dels tres guanyadors. Les tres finals, doncs, ja són celebrades. La de cançó d'autor, que la vam celebrar a Girona. La de rock, en aquest cas va ser la primera. La de pop i la de rock, que va ser el Mercat de la Música Viva de Vic. I l'última, aquesta de folk i de noves músiques, que vam poder veure a Manresa aquest cap de setmana amb moltíssima gent i amb bones propostes. I a més a més, jo destacaria que les quatre propostes eren del tot diferents.
4: Ben diferents, i escoltem-les, perquè així us podreu també apreciar-ho els oients del Catacrac. La primera va ser la d'un maresmenc que es diu Pep Coca, acompanyat d'un quartet, ben professionals, quatre músics que ja fa temps que es mouen al món de la música, que fusionen el jazz, les noves músiques i el folk, i que sonaven d'aquesta manera.
5: La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. Amb Jordi Caselles i Esteve Llop. Ràdio Sant Cugat.
12: Doncs aquí teníem aquests artistes de la ràdio, Lluís Gendrau i Albert Puig, des del Catacrac de Catalunya Ràdio, el dia 10 de novembre de l'any 2002. Gravacions boniques de tornar a escoltar, doncs, més de dues dècades després que s'hagin emès, en una època, doncs, que encara no era l'emissora pública catalana del tot digitalitzada i, per tant, doncs, no es disposa de gaires gravacions de programes d'aquella època. I per això estem aquí, a la Maroteca de la Ràdio, per cercar gravacions amb els oients que ens puguin ajudar, doncs, a recuperar aquesta ràdio històrica que, com diem sempre, en moltes ocasions està només a les cases particulars. Per això, si ens escolteu i teniu, sou conscients que teniu alguna gravació amb cinta de casset, per exemple, o en altres formats, que creieu que pot ser del nostre interès i de l'interès dels nostres oients també, doncs quines són les vies de contacte amb nosaltres, Jordi?
13: Doncs tenim un e-mail a maroteca@radiosantcugat.com. Us el repeteixo, a maroteca@radiosantcugat, tot junt, @gmail.com. I també tenim un número de WhatsApp.
12: És el 689 1074 83, 689 1074 83. Marxem amb el comiat de Sílvia Coppola, precisament a Com Ràdio, en una gravació de l'any 2006 del programa Catalunya en Plural. Amb aquesta gravació marxem. Gràcies per escoltar-nos. Que vagi molt bé.
13: Gràcies a tots.

0: Som als últims minuts d'aquest programa en l'edició número 2241 de la desena temporada, que vam començar el 9 de setembre de 1996, fa 10 anys. I ara és l'hora del comiat. Fa 10 anys, arran de la proposta atractiva de l'amic Josep Cuní, vam oferir el servei a una emissora que llavors era pràcticament desconeguda, que va tenir un naixement complex, ple de dificultats que li venien imposades de fora, i va reeixir. Com Ràdio ben aviat va ser un referent obligat que permetia que el dial català es respirés menys oficialitat i molta més llibertat, inquietuds i originalitat. Aquesta és la primera xarxa d'emissores municipals de Catalunya, única a Espanya, un fenomen singular també a Europa. Ningú més, cap altra emissora a Catalunya, disposa d'aquest capital humà que vertebra el territori i pot arribar a configurar de manera molt més important la riquesa de la seva identitat. Crec, però, que cal que desenvolupi i potenciï les seves capacitats. És per això que dic que el projecte, com Ràdio s'ho val i Catalunya s'ho mereix. La comunicació és un pilar essencial de l'estat de dret. Per això, durant aquests 10 anys, he mirat de fer un programa obert, amb voluntat de servei, amb respecte per la diversitat. Ahir mateix em deia molt generosament un reconegut catedràtic universitari que no hi ha a les zones cap altre programa que de manera habitual i amb normalitat analitzi l'actualitat diària informativa, tracti la salut des de la vessant de les alternatives i de la medicina oficial alhora, obri permanentment debat sobre les qüestions socials que defineixen els temps que vivim, que recuperi la història en el seu context passat i en relació al present, que incorpori la conversa íntima i musicada amb lliçons d'òpera, l'anàlisi i el consell de llibres, el cinema i el teatre, i els elements essencials de l'autoajuda per aconseguir serenitat i grams de felicitat. Els trets fonamentals d'oficis i professions que ara són al mercat, que abordi amb rigor símbols, mites, creences i religions, o que disseccioni la conducta humana. Si això ha estat possible és gràcies als millors col·laboradors i amics del programa que hem tingut durant aquests 10 anys. Els nostres oients tenen ben present a Xavier Altarriba, que a més des de l'Institut IEPS i en contacte amb altres especialistes pluridisciplinars ha dotat de continguts essencials una part molt important de Catalunya Plural. I a Josep Maria Eno de la Sarte, Robert Saladrigues, Xavier Bernal, Anna Maria Pibernat, Josep Maria Aguilar, Agustí Colomines, Ignasi Salvat, Francesc Romeu, Lluís Borràs, Roger Lí, Àngel Comas, Patricio Martínez, Anna Pérez Pagès, Lluís Foix, Albert Saez, Manuel Milian Mestre, Rafael Jorba, Sònia Güell, Helena Teixidor, Joan Clavera, Jordi Goula, Marta Arasanz, Carmen Duerto, Josep Maria Francino i tants d'altres. No acabaria. Gràcies per haver aportat la seva saviesa amb naturalitat. Ha estat un privilegi parlar amb ells i compartir-hi hores de vida. I amb tants i tants homes i dones que generosament han vingut al programa i ens han fet sentir-nos interessats per als altres, entenent-los més, cohesionant-nos amb esperit lliure, independent i crític alhora, amb formació i a la recerca de valors. Això ens defineix. Durant aquests 10 anys hem anat consolidant un equip base de periodistes que han teixit el lli on descansava Catalunya Plural. Simplement els estic molt agraïda per l'esforç de superació que han mantingut sempre. Són autèntics professionals de primera línia. Oriol Soler i Jordi Cortines, Jordi Obach i Anna Canyigaral, Txell García i Marta Blanco, Marta Salvador, Laura Freijó, Irene Fitó en aquests últims temps. En els primers anys, en Marc Pérez, Jaume Parés, en Raquel Font, Judit Borrull, Oriol Nolis, Esther Marquina, Teresa Osó, Raquel Font, Charo Sebastián, Gemma Moncho. Al so aquests dos últims anys, hem descobert la sensibilitat de l'Anna Maura i la seva enorme versatilitat i rigor. Ha estat una sort. Es mereix reptes més difícils encara perquè els superarà. Juan Sánchez i Ramon Lluís van donar la bona forma sonora a aquest programa durant els anys anteriors, gràcies també per la plasmació de la seva creativitat. A fora, la professió gentilment i generosa ens ha reconegut el dia a dia amb nombroses distincions que certament, els hi dic amb sinceritat, ens han ajudat a continuar endavant i a sentir que havíem d'intentar superar-nos dia rere dia. Gràcies per aquests incentius que no hem deixat de rebre. Han estat molt importants per nosaltres. Dèiem que fa 10 anys nosaltres vam creure en aquest projecte. La direcció d'aquesta casa ens ha fet i mantingut la confiança també durant 10 anys. Senzillament a l'equip directiu els he de donar 2.241 gràcies al nombre de programes que hem fet. I a la Diputació de Barcelona, l'administració que bàsicament promou Com Ràdio, també. Des d'abans de l'arribada de la democràcia en aquest país, la Diputació va entendre que la comunicació local era un bé comú essencial i d'una manera compromesa sempre l'ha impulsada. Tant de bo que ho continuï fent amb més intensitat encara, amb renovada vitalitat. Aquest és el nostre desig i no cap altre. Ara lliurement decidim acabar aquesta etapa. Volem mirar de ser millors i més competitius. Ens mou el desig de creixement enorme. Volem obrir nous espais i camins. Tenim una manera de fer en llibertat que reclama més ambició de ser. Les empreses i els seus directius legítimament poden fer-ne un enfoc diferent. És aquest el cas i no hi ha més. Aquests dies moltes persones em pregunten: i ara què farem? Què escoltarem? Només tinc una resposta. Escoltin Com Ràdio. Aquesta casa té un planter de magnífics professionals amb capacitat de situar-la en el número 1 a Catalunya. Ho dic de cor i amb coneixement de causa. A vostès, amics oients, els faig un prec. Demanin-los tot el que vulguin, el que els interessi, utilitzin totes les vies, els telèfons, els mails, les cartes postals, reclamin saber més, escoltar més, analitzar més. Ells faran l'impossible per poder-los satisfer. Confiïn en aquesta emissora, en aquesta xarxa única d'emissores de Catalunya. Jo m'estimo Com Ràdio. Molt. Costa parlar d'efectes. Hi he dedicat 10 anys de la meva vida personal, professional i acadèmica. He fet la investigació de doctorat sobre el seu naixement. Aquesta setmana, feliçment, s'ha convertit en un llibre, Com neix Com Ràdio. M'ha fet molta il·lusió deixar aquest petit llegat. L'any vinent tinc previst d'acabar la tesi doctoral sobre la totalitat de la vida de la Com. Aquests 11 anys ara ja d'existència, el meu compromís continua. Per això voldria que el seu model únic, ben desenvolupat, el de xarxa arreu de pobles i ciutats de Catalunya, fos tan potent professionalment i tan cohesionador socialment que mai cap conjuntura ocasional li pogués tombar les veles. Vull el millor per Com Ràdio, ras i curt. I pel conjunt de ràdios i televisions d'aquest país. És per això que en defenso amb insistència la definició del model del sistema. I ara em diuen: què faràs? Ara mateix tirarem endavant la redimensió de la nostra productora de continguts audiovisuals Ecos. Com ens trobem? www.silviacopulo.com. Permeti'm, és la primera vegada que dono aquesta adreça. Si volen, ens podem escriure. Agraeixo novament la confiança, la participació, l'afecte dels oients, els anunciants. També els he d'agrair que ens hagin posat tanta publicitat, que em fa patir enormement, ho confesso, però que ens ha donat ànims i seguretat. Els companys de la redacció d'informatius i d'esports, també els estic agraïda per l'esforç que han fet. I a tots els altres, silenciosament, que ens han ajudat que aquesta nau arribés a bon port. Aquesta és la nostra màxima. I res més. Acabo aquesta experiència professional. Hem après molt, amb vostès moltíssim. Deixi'm dir-los també que estic segura que més d'hora que tard ens tornarem a llegir, veure i sentir de molt a prop.
1: L'hemeroteca de la ràdio.
2: Amics oïdors de Ràdio Sant Cugat, avui és un gran dia per a tots nosaltres. Ràdio Sant Cugat, som un equip de gent jove.
3: Nada más, buenas noches, adiós a las 0:37 minutos.
4: Salutacions d'aquí us ha parlat Cristina Serra.
5: El meu nom, Sílvia Tarragona.
6: La nit dels ignorants, Catalunya Ràdio, 201-74-74.
7: Catalunya Ràdio, passadença diagonal 614, Barcelona 080. 21.
8: Som un gran país, i més que ho serem si, com va suggerir el mestre Pompeu Fabra, no abandonem mai la tasca ni l'esperança.
9: Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya.
10: Fica comando! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
11: Això, família, s'ha acabat, però paraula d'estorn, que és només per avui.
12: Bon dia, bona hora. Això és Minoria Absoluta, el programa que Catalunya es mereix.
13: Con vosotros, Alberto Malla.
14: Vamos a cubrir esta tercera hora con éxitos de hace algunos años y empezamos con Bruce Springsteen.
15: ¡Mi suegra! ¡Mi suegra!
1: que se siente.
9: Bon dia, són les 6 i aquest és el matí de Catalunya Ràdio.
14: El matí i la mare que el va parir.
15: Comencem aquesta segona hora del suplement d'avui diumenge, el segon d'aquest mes en curs de l'any 91.
9: Molt bon dia, confusa i confuses, benvinguts.
16: Senyor Marcelí, avui els de Gent Nostra estan, fi, estan celebrant-ho a la fàbrica perquè avui torna a la seva secció.
17: Salutacions de l'equip habitual que som Carles Caballero, Pep Garcés, Multifeites i Espais de la DMC i Jordi Casas, un servidor. Comencem.
18: El que va ser president José María Aznar deu entendre les presons com a petits equipaments per reeducar els malfactors.
19: I aquest és el Mickey Modo Club, el programa Patilles de cada dissabte des de les 10 i fins a les 3.
20: El Víctor Ullés, com el Ruiz Mateos, també li agrada vestir-se de Superman.
21: Sí, senyor, i com nueva rumassa, l'actualitat en menys d'un minut fa temps que està en fallida.
22: Ràdio Rubí, l'informatiu vespre.
23: Molt bon vespre, oients, i benvinguts a una nova edició d'aquest programa, el Rock World.
24: Molt bon dia, sardanistes, un dimecres més amb tots vosaltres.
25: Les nits de dilluns a divendres a Ràdio Sant Cugat comencen amb música.
26: Gràcies per escoltar-nos. Tornem tan aviat com puguem.
27: Próximo minuto los vamos a dedicar para hablar con el vicepresidente del govern de la Generalitat, el senyor Pere Aragonès.
28: Doncs mira, ara mateix he llançat un petó pel vidre a un oient que m'ha posat la cara molt gentilment, i és clar, si m'ho demanen d'aquesta manera, doncs he de llançar petons, no?
29: Bona i màgica nit, a pesar de la pandèmia.
30: Bon dia, són les 7 del matí.
31: Bon dia, són les 8.
32: Bon dia i bona hora, benvinguts a Minoria Absoluta.
33: No toquis el dial, que et toco els dits.
34: Lo mejor antes de dormir se escucha en la radio.
35: Swing Flash,
36: la maroteca de la ràdio.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. Aquest dilluns, 10 d'agost, s'han posat en marxa les obres de millora dels edificis d'infantil i primària de l'Institut Escola Catalunya. Ho ha anunciat l'alcalde Josep Maria Vallès a través del seu compte d'Instagram. Estava previst que les obres comencessin molt abans, però s'han acabat endarrerint a causa d'una incidència administrativa en el procés de licitació. Un cop resolta la incidència, finalment s'inicien aquests treballs de millora, que està previst que tinguin una durada de 12 setmanes i inclouen la renovació de paviments, revestiments, portes i acabats, així com diverses actuacions per solucionar filtracions i entrades d'aigua. Les obres, doncs, coincidiran amb l'inici de curs, un fet que preocupa a les famílies sobre com acabarà afectant els infants del centre. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya renovarà el tram de via comprès entre les estacions de Gràcia i Sarrià en la línia Barcelona-Vallès entre els dies 11 i 23 d'agost. Les obres de renovació comportaran talls de circulació en aquest tram, de manera que, mentre durin els treballs, s'oferirà un servei alternatiu d'autobusos que cobrirà el recorregut entre les estacions de Gràcia, Sant Gervasi, Muntaner, La Bona Nova, Les Tres Torres i Sarrià. El trajecte el farà per la Via Augusta. Les obres s'han programat en unes dates de baixa demanda amb l'objectiu d'intentar reduir el mínim d'impacte en les persones usuàries. Els treballs previs a les obres es van iniciar el passat mes de maig, però no han causat cap afectació al servei, ja que realitzaven en horari nocturn fora de l'horari comercial. I un total de 46 oficines de correus de la província de Barcelona, entre les quals la de Sant Cugat, s'han habilitat per presentar esmenes sobre el procés extraordinari de regularització de persones migrants. Es podrà fer fins al 30 de setembre sense necessitat de demanar cita prèvia i en horaris establerts. En el cas de Sant Cugat, serà des de 9:15 fins a 3:15. I en esports, l'entrenadora i tenista del Club Esportiu Valldoreix, Sònia Delgado, s'ha proclamat campiona del món més 45 aquest divendres a Lisboa amb la selecció espanyola. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari, constantment a les xarxes a cugat.cat.

0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites. Un viatge conduït per Sergi Darrés.
2: La ignorància engendra més sovint la confiança que no pas el coneixement. Això ho escrivia Charles Darwin el 1871. I és curiós com aquesta frase ressona en ple segle XXI, quan encara hi ha qui afirma amb una convicció inamovible que la humanitat mai va trepitjar la Lluna. Darwin apuntava que com menys sabem, més segurs estem de les nostres idees. I potser per això, en un món inundat de fotografies manipulables, titulars exprés i desinformació amb filtres retro,

0: hi ha conspiracions que no moren mai, només es reinventen. Una de les més persistents és, sens dubte, la del Moon Hoax. La idea que el 20 de juliol de 1969 no hi va haver cap aterratge a la Lluna, o allunatge, sinó un rodatge clandestí en un plató secret. Hi ha qui defensa que Stanley Kubrick va ser el director no acreditat de l'obra, que les ombres no quadren, que la bandera oneja quan no hauria d'onejar, o que la NASA va colar un muntatge tan perfecte que cap persona del planeta ha estat capaç de trobar-ne les esquerdes. Bé, excepte YouTube. I tanmateix, la realitat, que sempre és menys dramàtica que la conspiració, és que avui tenim fotografies preses per satèl·lits d'altres països mostrant les restes de les missions Apollo. Tenim reflectors lunars encara actius que permeten mesurar la distància Terra-Lluna amb un làser. Tenim més de 380 quilos de roques lunars analitzades i amplament estudiades. I tenim, fins i tot, el mateix Buzz Aldrin, que continua responent preguntes 50 anys després. Però tot això no ha fet callar la conspiració. Per això, avui volem entrar en aquest terreny relliscós amb esperit crític, humor i curiositat i veure què hi ha al darrere d'una de les teories més populars de la història moderna. Una teoria que, segons els experts, és l'exemple perfecte de com la desinformació juga amb emocions, sospites i la necessitat humana de donar sentit a allò que no s'entén. I ens acompanyaran, com sempre, els nostres col·laboradors habituals. Benvinguts a La Terra no és plana, el programa on la ciència i el misteri es troben, però a diferència de la conspiració, sense fils penjats al sostre.
1: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites.
0: Bé, i per començar, com sempre, saludem el nostre geòleg i professor preferit, en Jordi Vilà, promotor de geòleg.cat. Jordi, què tal? Com estàs? Com vas?
2: Sergi, atenció, se'm sent, sisplau.
0: Jordi?
2: Sí.
0: Hola.
2: Sí. Tenim, I... sembla que tinc un problema de comunicació.
0: I què fas?
2: Espera't.
0: Tu, sí. Escolta, per què camines com si pesessis 20 quilos, tio?
3: Bé, ja m'agradaria pesar 20 quilos, almenys 20 quilos menys, que ara, ja ho saps. Tinc un petit problema amb el menjar, jo.
0: Ja veig. El que busques és una forma fàcil de perdre pes, eh?
3: En sí, fi. La millor forma de perdre pes em sembla que és anar a la Lluna.
0: Ah, veus? Doncs mira, és qüestió de posar-s'hi. Bueno, va, escolta, fotem-li, que si no se'ns tira el temps al damunt. Mirem una mica això de la conspiració lunar, així, des de la física, la geologia i potser el sentit comú. Va, dispara.
3: Home, doncs sí, mira, podem començar, si vols, amb les primeres missions, el que s'ha arribat a gastar diversos països, diversos estats, en anar a la Lluna, a portar màquines, a portar persones a la Lluna. Un dels que va començar aquesta primera carrera, aquesta carrera espacial cap a la Lluna, va ser la URSS, i evidentment els Estats Units. Però la URSS és el que primer va arribar a la Lluna, el 1959.
0: Déu-n'hi-do, home,
3: és que hi havia... Feia res que com aquell qui diu que existien les màquines que volaven.
0: 59, que no existia ni, bueno, evidentment, ni els ordinadors que coneixem actualment, ni res de tot el món actual, no?
3: Bé, quan dic que feia res que existien les màquines que volaven, és que m'ho miro amb la perspectiva d'ara, eh?
0: Sí, sí, sí.
3: Però és que el 59, d'això fa molts anys, això fa, pràcticament, en farà 64 o 65 anys,
0: tot,
3: ja, eh?
0: Tot una vida d'algú que ja ara jubila, diguem-ne, no?
3: Sí. Totalment. Doncs mira, la Unió Soviètica va enviar un impactador a la Lluna, és el primer que van fer.
0: És enviar un impactador. Què és un impactador?
3: És una sonda que va a tota pastilla cap a la Lluna, impacta i intenten crear un núvol de pols que es pugui mesurar des de la Terra. Recollia dades sobre el magnetisme, sobre la velocitat de caiguda, sobre diversos paràmetres, i a més l'impactador genera un núvol de pols que és capaç, doncs, de poder-se veure des de la Terra, una mica intuir la composició d'aquest nostre satèl·lit.
0: Això el 59, eh?
3: S'hi
0: van disparar un petardo per veure si aixecava un núvol de pols per poder analitzar de què estava fet aquesta pols, diguem.
3: Exacte, això amb el Luna 2. I el mateix 59, el mateix Unió Soviètica, va fer les primeres fotos a la cara oculta de la Lluna. Que són unes fotografies mítiques que tenen una resolució baixíssima, perquè hem d'imaginar aquestes naus, les antenes que portaven i els receptors a la Terra a l'any 1959 com eren.
0: Clar, havia de ser una cosa molt vetusta, no? Molt...
3: Sí, per enviar una fotografia de pocs píxels segurament tardaven dies.
0: Clar, perquè aquesta gent, per fer aquest tipus de missions, en el seu moment, van inventar, en el fons, la fotografia digital.
3: Sí,
0: perquè,
3: sí,
0: clar,
3: sí,
0: no,
3: sí.
0: El cel·luloide no venia, o sigui, no eren cintes magnètiques ni de cel·luloide que vinguessin de l'espai, sinó que realment havien d'enviar píxels, no?
3: Exacte, i es enviaven amb un emissor i un receptor a terra. És a dir, que la tecnologia era bestial per l'època. Eren ordinadors de pocs kilobytes de memòria. Ara ens estem movent amb gigas, amb megas.
0: Sí, ara ens semblen ridícules, no? Gairebé irrisòries, la memòria d'aquell moment.
3: Sí. Però bé, eren ordinadors dedicats, no eren, no eren Windows.
0: Ja. Més eren fet per això, eren ad hoc, diguem. Sí.
3: Exacte. Després de que la Unió Soviètica hi anés, els Estats Units va fer doncs una sèrie de missions també per poder mirar, per poder entendre la geologia de la Lluna i per poder veure si podien portar persones allà a la Lluna. Del 61 al 65 van fer una sèrie de missions, les Ranger, que eren missions també suïcides, eren impactadors també.
0: Sense fotografiaven... persones, Això eren sí. Només mecàniques, diguem.
3: Exacte. Que fotografiaven el terreny abans de xocar-hi. Això era molt important per saber si portem persones allà, que no sigui un terreny abrupte, amb penya-segats, amb roques enormes, que et quedarà la nau girada, que faràs una volta de campana si intentes aterrar-la, no?
0: Clar, que s'hi pugui assentar alguna cosa, no, diguem?
3: Exactament, que s'hi pugui posar alguna cosa. Una altra missió, la Surveyor, van ser una sèrie de sondes que van aconseguir aterrar i per demostrar que el pes no enterrava les pròpies naus. És a dir, que el regolit lunar era lo suficientment compacte com per aguantar el pes d'una nau.
0: Clar, que no fossin com arenes movedisses, allò de que quedessin enfangades.
3: Entenc. Sí, és que no tenia ni punyetera idea de com era.
0: Clar. Fins que no hi arribes no ho saps, no?
3: Sí. I a partir d'aquí, un cop van proporcionar doncs, tota aquesta informació geològica inicial, després ja es van atrevir a enviar les missions Apollo, que sabem doncs, que és l'Apollo 11 la que arriba a tocar...
0: L'11. Això és el que explica la teoria oficial, diguem, eh?
3: Exacte. Aquesta és la teoria oficial, la que arriba, no? La que arriba el mòdul a la Lluna amb la tripulació, amb Neil Armstrong, Buzz Aldrin, que són els dos que van poder baixar, i Michael Collins, que no és... Phil Collins, que aquest és un altre, que és
0: el sabem, que fa... I que sapiguem no eren parents, no?
3: No eren parents, diria jo, no ho sé, potser sí.
0: No sé.
3: Però aquest no va baixar. Imagina't, tu estar per allà...
0: Ho tens a tocar
3: i... Tu no baixaràs.
0: Punyeta, eh? Quin greu.
3: Punyeta. Sí. Però bé, és l'Apollo 11,
0: L'11.
3: N'hi van haver 10, abans.
0: Sí.
3: N'hi van haver 10.
0: Perquè recordem que, de fet, ells, quan arriben a l'administració, el president ja és Nixon, però no sé quin any ben bé, no sé si el 60 o 62, Kennedy es compromet en un míting a portar un home a la Lluna abans d'acabar aquella dècada. I, efectivament, el juny del 69, és a dir, pocs mesos abans que s'acabés la dècada, Estats Units, segons la versió oficial, repeteixo, que és la bona, doncs, efectivament, posa a Neil Armstrong i fa el petit pas per l'home, que diu, no?
3: Sí. I eren tots militars, tota aquesta gent, eren pilot. Però, això sí, com que anaven a la Lluna, no els havia d'entrenar un biòleg. Ara ens convidaré molt cap a casa.
0: A veure...
3: Els van entrenar molt intensament geòlegs.
0: Ah, mira, veus?
3: Sí.
0: No t'hagués faltat gens de feina aquells dies allà?
3: No, a mi no. De fet, perquè ho sàpigues, sempre han estat militars, els que han anat a la Lluna, és a dir, gent d'acadèmia militar. L'únic civil que ha anat a la Lluna era un geòleg. Això perquè ho sàpigues.
0: Ah, mira, veus? Ho saps mai? Algun dia?
3: No, mira, allà m'agafes el martellet i te'n vas allà a mirar.
0: I vas fent la piqueta i anar fent. Sí, home.
3: Doncs les mítiques fotografies que van fer allà, que són les que són font de discussió, aquelles fotos del Mar de la Tranquil·litat, totes aquelles roques que em portava 21 quilos i mig de mostres, són mostres que són molt útils per després descriure tot el que esdevindrà a partir d'aquí. És a dir, podem portar altra gent a la Lluna avui en dia? És factible? No és factible? Perquè, esclar, estem parlant del 1969, hi vam arribar.
0: Sí.
3: Però avui sembla difícil, no?, que s'hi pugui arribar.
0: També, i en seguirem parlant després, però s'ha dit moltes vegades allò, home, si era veritat, com és que no s'ha anat més a la Lluna? No? I, a veure, potser és que sí que s'hi ha anat més, no?, també?
3: Bé, sí que s'hi ha anat més. S'hi ha anat bastantes vegades més. El que passa és que s'hi ha anat amb màquines. S'hi ha anat amb... No s'hi ha anat amb persones. Hi ha un munt d'orbitadors a la Lluna, i després hi ha robots, hi ha diferents països que hi han portat el seu rover lunar. Hi ha molta tecnologia abocada sobre la Lluna. Mira, perquè em facis una idea, el 1972 va ser el geòleg que va arribar a la Lluna, que es deia Harrison Harrison Smith i Harrison
0: O sigui que
3: Smith
0: sí que hi van anar més homes, eh? Com dius, és a dir, a part d'astronautes sí. que van tornar a trepitjar la Lluna més enllà de l'Apolo 11, eh?
3: Les següents missions Apolo, 11, 12, 13, 17, fins i tot, hi van anar persones. Hi van anar portant roques, mostres, anaven a diferents indrets que geològicament eren els que interessava veure, zones una mica més fosques, una mica més clares. Ells volien saber una mica doncs, com era la geologia lunar. Fixa't que a partir de les mostres que s'han portat de la Lluna, s'ha pogut deduir que molts dels minerals que formen la Lluna són molt similars als que formen la Terra.
0: A veure.
3: D'aquí a que s'hagi pogut deduir que la Lluna, de fet, és una part explosionada, és una part que ha sortit de la Terra.
0: Que es va escindir de la Terra, no? I és el mateix material.
3: Es va escindir, sí. Fa uns 4.400 milions d'anys, és el càlcul que es fa, degut a un xoc d'un planeta molt similar de la mida de Mart, un planeta que se li ha dit Eia. Es veu que aquelles roques composicionalment són molt similars a les de la Terra.
0: Per tant, per desmuntar aquests mites, un dels que corren és això de no s'hi ha anat més. Això és mentida. Sí que s'hi va anar i s'hi va anar fins entrats als anys 80, crec, no? A partir dels 80 ja no s'hi va més. També ho deies tu abans, no? Que el primer que hi arriba una persona que trepitja és l'11, però ja n'hi ha d'altres que han fet orbitar astronautes prèviament, que no han trepitjat el planeta, però sí que han orbitat la Lluna, no?
3: Sí. L'Apolo 10, de fet, es va quedar a 15 quilòmetres de tocar la superfície.
0: Ai, quasi bé, eh?
3: I era, no, però ja era això, era el que volien
0: fer. Era la idea.
3: Era la idea. Ells volien veure si amb la següent missió podrien aterrar en algun lloc. És a dir, van anar arran de la Lluna per veure si hi havia llocs per aterrar. Si era factible o no era factible. Si podrien sortir de l'òrbita, si... Mil coses s'han de mirar abans de fer-ho.
0: Home, per això en devien fer 10 abans d'assegurar-se que hi podia anar algú, no? Entenc?
3: Sí.
0: Una mica té a veure amb això.
3: Bueno. I també tenim en compte que l'Apolo, la missió Apolo és una càpsula, aquella càpsula amb una forma de campana, que la condueix, o sigui, la treu de la Terra un coet que es diu Saturn, Saturn 5, que és un coet enorme que val milers de milions de dòlars, que gasta una de combustible que no vegis, que quan surt fa molt soroll, que la gent el pot veure sortir.
0: Sí.
3: És a dir, són coses que es veien, que
0: era evident, no? Que estava passant allò, no? I que era molt car i que potser tampoc no s'hi ha anat gaire més per el preu que... pel valor que té i el retorn que en té, no? En realitat.
3: Exacte. Ara te l'he dit sempre des del punt de vista de l'home ja ha anat, deixem-ho aquí. No. Anem a mirar més coses. Doncs les missions que hi ha hagut ara a la Lluna, les últimes missions, les Índies, les missions xineses, han portat orbitadors i han pogut fotografiar els mòduls de descens de l'Apolo, han pogut fotografiar les roderes que van deixar els rovers, han pogut fotografiar totes aquestes missions que van aterrar a la Lluna.
0: O sigui, per tant, hi són. La conspiració seria a nivell mundial que d'aquests països també s'haurien d'haver posat d'acord per dir, doncs ara jo faré veure que n'he enviat una, no? Sí, que farà unes fotos que, curiosament...
3: Bueno, és que imagina't la Índia i la Xina confirmant que sí, que Estats Units hi va anar.
0: Que a més a més, efectivament, la mateixa Unió Soviètica, la Xina i tot aquesta hora dient, sí, van guanyar la Guerra Freda a nivell de la carrera espacial, no?
3: I és clar, i l'altra cosa que també hi havia molt en aquella època, imagina't, estaven a la Lluna i s'enviaven missatges de ràdio des de la Lluna a la Terra. Hi havia tota la Terra escoltant. La ràdio, el missatge de ràdio arribava a tota la Terra, a la Unió Soviètica també. Tenies els soviètics allà escoltant. Amiga... Els soviètics no ho van desmentir pas, eh?
0: No, i mira que els hi convenia desmentir-ho, en tot
3: cas. I els convenia.
0: Eren els primers, que... Sí, perquè tot plegat eren el context de la Guerra Freda, no? Donem entrada una mica al nostre convidat resident, també, que segur que ens vol dir coses. Albert Palou, biòleg, divulgador del Centre d'Investigació Beta. Albert, com estàs? Com va tot?
4: Hola, bé, aquí... Mirant, vull llançar una llança, en favor dels biòlegs. Sí, sé que un geòleg és l'únic que ha anat a la Lluna. Però un biòleg, precisament, i concretament un botànic, és l'únic que ha protagonitzat una pel·lícula d'una persona sobrevivint a Mart.
0: Gràcies a
4: Ridley Scott, per tant...
0: Sí, és veritat.
3: Jo que a favor dels biòlegs et diré només una petita dada. Saps que es van perdre un vial amb tardígrads a la Lluna?
4: Sí, home, això, els tardígrads són uns organismes que poden sobreviure a qualsevol circumstància.
0: Però això, per tant, podria ser que hi hagués ara mateix vida portada pels humans allà.
3: Sí.
4: Sí.
0: Veus? Fixa't.
3: És un problema, eh?
0: Sí, bueno, fa de... o sigui, anem allà i ja comencem a expandir virus i coses. Sí.
4: L'important és embrutar coses.
0: Sí, sí, sí. Escolta, va, fem una cosa. Hem parlat dels que asseguren que tot això del viatge a la Lluna és un cuento i una superproducció i tot això, però abans d'entrar a l'estudi, Albert, em deies que n'hi ha que també asseguren exactament el contrari, que es tapa que s'hi va anar i que s'hi van trobar coses molt grosses. Que sí, explica'ns això una mica.
4: Sí, m'ha sorprès, perquè em pensava que el món de la conspiració lunar seria una cosa més unànima, i el que he trobat és que entre ells hi ha moltes variants i moltes opcions diferents i molts camins diferents.
0: És com entre biòlegs i geòlegs, que us baralleu i tal, no? Que en un capítol vas dir que us barallàveu per carta als científics, no?
4: Sí, sí, sí. Sí,
3: sí, sí, doncs jo li envio cartes a l'Albert.
0: Apassionant.
4: Sí, sí. No arriben mai, perquè a Correus, bueno, tinc un problema amb el carter, però passarà. Podem
3: parlar. Però el dia que les rebis, veuràs.
0: Clar,
4: m'ha semblat bastant graciós una línia de conspiranoics del tema lunar, que són els que afirmen amb tota la vehemència possible que sí que s'hi va anar. O sigui, aquí es barallarien amb els conspiranoics del no s'hi va anar, tots aquests que el Kubrick va gravar en un plató i tot això. Doncs no, doncs aquí hi ha uns conspiranoics que diuen que sí que es va anar a la Lluna, però que el que s'hi va trobar era massa gros.
0: Ah, però què, massa gros, què vol dir massa gros?
4: Massa gros, molt gros, molt.
0: Molt gros, una cosa molt, molt tremenda que no es pot explicar.
4: Sí, sí, sí. Hi ha moltes cosetes, però potser la que m'ha fet més gràcia és tota la teoria de que va existir la missió número 20 de l'Apolo.
0: Ah, ep.
4: Que és una... però,
0: perquè hem dit que ens havíem quedat a quina? La 17, deies tu, Jordi, pot ser?
3: La 17, sí, ja no sabré. No
0: la 17 o la 18, eh? Més,
3: però jo diré que a la 20 no van arribar, eh?
4: No, perquè la 20, segons algunes teories, era una missió secreta extraoficial que es va portar a terme conjuntament entre Estats Units i la Unió Soviètica.
0: Ah, aquí hi havia consens.
4: Sí, sí, sí, sí. Diguem que van col·laborar per viatjar a la cara oculta de la Lluna, concretament a un cràter que es diu cràter Guyot, on ells tenien l'evidència que hi podia haver la demostració de l'existència de vida extraterrestre.
0: Val.
4: Tot això...
3: O sigui, russos i americans anant a un cràter amb nom francès.
4: Sí, sí, sí. Sí.
0: Amb una missió amb nom nord-americà i bandera nord-americana, entenc, encara que fos oculta, no?
4: Sí, sí. Hi ha de teories de que a la Lluna hi han construccions o ruïnes o antigues civilitzacions, n'han circulat bastantes. I algunes es basen en una foto real que es va fer durant la missió de l'Apolo 15, l'any 1971, en el que en el fons d'un cràter es veu un suposat objecte amb una forma regular que es podria equivaldre a un tipus de construcció. Passa que, clar, després es va fer des de la pròpia NASA tot el possible per tornar a fotografiar el mateix cràter i van demostrar que aquell efecte era el que es coneix com una pareidòlia, era un efecte visual d'un joc d'ombres concret en un moment donat de... que va donar la casualitat que es veia una forma que rematia a un tipus de construcció.
0: Clar, i vols dir que encara n'hi ha que estan vivint d'això, diguem, eh?
4: Sí.
0: D'aquesta pareidòlia que van dir, ah, però això s'assemblava i tal,
4: sí.
0: I està demostradíssim que allà hi havia una civilització molt més avançada i tal.
4: Sí, això anava...
0: La realitat és mentida.
4: Anava quedant així fins que de cop un dia apareix un senyor de Ruanda, William Rutledge, afirma ser el pilot de la missió Apolo 20.
0: Ah, ojo!
3: Oh.
0: Mira, sí, sí, veus?
3: Ostres, el van trobar.
4: Sí.
0: El van trobar. I el tio llarg, ho explica, eh?
4: Sí, i explica que l'Apolo 20 eren tres persones que formaven aquella tripulació, ell com a pilot, Alexei Leonov, que no sé si us sona el nom, és el primer ser humà que va fer un passeig espacial de la Unió Soviètica.
0: O sigui, fora de la nau, vols dir
4: sí,
0: que va
4: sí.
0: sortir.
4: Vull dir que és un personatge real històric, i una astronauta americana que es diu Leona Snyder, que, bueno, que ningú ha demostrat mai que existeixi, però no troba mai ningú. Aquest senyor, William Rutledge, apareix a la premsa, comença a donar entrevistes i diu que ell té les gravacions, les proves de que la Unió Soviètica i els Estats Units van coordinar un Apolo 20 a la banda fosca de la Lluna, que allà van trobar ruïnes, civilitzacions, que allà van trobar un ésser alienígena femení, recalquen femení, en hibernació.
3: Ah, femení.
4: I que ell té les gravacions. I aquestes gravacions han aparegut. Es poden buscar, circulen per internet...
0: O sigui, com una caixa negra, diguem. Bueno, clar, les caixes negres són quan hi ha accidents, no, diguem, però...
4: Sí, sí, sí. Ell, que ell ho té. Que ell té les vídeos, es va filtrar. Segur. Hi ha alguns canals de YouTube d'aquests. Hi ha algun programa d'aquest de misteri que les ha més. Segurament les heu vistes alguna vegada.
3: Sí,
4: això,
3: jo vull mirar.
4: Amb el temps, sembla ser que algú va anar rascant i això va sortir un mes d'abril. Nosaltres aquí a Catalunya tenim... Bueno, Catalunya, costum, no sé si és ara molt europea, el tema dels Sants Innocents.
0: Sí, home.
4: Tenim un dia de fer bromes. A la cultura americana hi ha un dia d'abril, ara no recordo quin, que se'n diu April Fool's Day, que és un dia de gastar-se bromes. I això sembla ser que seria una broma d'un artista francès que es deia Thierry Spretz, que se li va escapar una mica de les mans. O sigui, ell va muntar una mica el xou aquest, van a buscar el tal William Rutledge, es van inventar la història, van fer unes imatges, ho van fer circular un dia d'aquests, i bueno, se li va escapar de les mans i bé, aquí ha quedat a la cultura popular de la conspiració.
0: Hi ha molta gent que tenia moltes ganes de poder comprar aquest tipus de mercaderia, diguem-ne, eh? Mira, ara ho estava mirant i és l'1 d'abril, Fool's Day. Bueno, molt bé, doncs esclar, aquest senyor es va inventar tot aquest cuento. Si ell no existia, el ruandès, o si existia? Ell sí existia, no? Aquest senyor existia.
4: Sí, William Rutledge no ha acabat de aclarir si era el seu nom. O sigui, jo crec que sí que era el seu nom real,
0: el que no tenia cap
4: tipus de relació ni amb la NASA ni amb res. Tot sembla ser que era una broma i unes imatges fetes així expressament mal fetes per llançar-ho un 1 d'abril que el senyor Thierry Spreig, que no ha confirmat ell mai que ho sigui. Se sospita, suposo que es va acollonir, potser, i ha deixat
0: que... Va recollir cable, que es diu, no?
4: Sí, ha deixat que la història sobrevisqui al seu llegat, suposo.
0: Segurament. Escolta, no sé si ho has estudiat o ho has mirat o has repassat una mica els diversos mites que hi han en relació al tema de l'arribada o no arribada de l'home a la Lluna, el tema de les fotografies, no sé si tu, Jordi, ho has mirat, el tema de les fotografies, el tema de la bandera que onejava però que no hauria d'onejar, no sé si li heu donat un tom al tema.
3: Sí, he estat mirant les fotografies que es van fer.
0: Uh-huh.
3: I bé, són les que són el motiu de la discòrdia, no? Una miqueta, aquestes fotografies.
0: Entre altres coses, sí. Entre altres coses, sí.
3: Començaré per això intentant dir-te quines són les evidències científiques.
0: Sí, home. Prou. Sí, sí.
3: Sòlides.
0: Sí, sí.
3: Per dir que hem anat a la Lluna, que hi ha hagut gent a la Lluna.
0: Uh-huh.
3: Començo per una que no és sòlida, però és una evidència que és... Tot el volum de roques que s'ha arribat a portar són 382 quilos.
0: Sí, com dit al principi, sí, sí.
3: És un... Amb llarg de totes aquestes missions és un volum bastant important.
0: Déu-n'hi-do. Què en fas? Totes aquestes... On les guarden? On són?
3: Sí, bé, mira, n'hi va haver un... Per exemple, les mostres que va portar el geòleg que t'he esmentat abans es van obrir el 2022.
0: Ah, hosti, és molt recent.
3: És molt recent. S'obren aquestes mostres, es van obrint a poc, a mesura que hi ha alguna tecnologia que passa de fer algunes proves en aquestes roques que tinguin una validesa científica lo suficientment potent, no? O sigui, jo no vaig allà, dona'm una mostra d'aquestes que li farem aquí uns talls i mirarem altra cosa. Bueno, no, ja s'ha fet això.
0: I que tinguin una utilitat concreta. I que serveixin per alguna cosa, perquè és un recurs molt limitat aquí, no? Entenc.
3: Exactament. I s'ha vist que en aquestes roques, per exemple, tenen zero contingut d'aigua estructural.
0: Ah,
3: cosa que les fa diferents a la Terra. La Terra sí que té aigua estructural.
0: Poc o molt entenc.
3: Sí, que els isòtops d'oxigen són molt similars als de la Terra, però tenen una lleugera diferència. I després, una cosa que ja aquí heu refutat tot, doncs que aquestes mostres que van portar de la superfície lunar tenen impactes de micrometeorits.
0: Ah.
3: Aquests impactes són impossibles a la Terra.
0: Ah,
3: no és possible, perquè la Terra es vaporitza. Entra tan ràpid aquests micrometeorits que fan aquelles tèlfugues que es vaporitza. Aleshores no arriben a impactar mai a la Terra. Per tant, tenen textures d'impacte, de cristal·lització, i aquests petits impactes de micrometeorits. Però anem ara a les fotografies que tu deies.
0: Sí, és interessant, perquè se n'ha parlat molt, i com tu deies, és veritat que és una de les coses que més es repeteixen amb el tema de les fotos, que si les ombres, no?, tot plegat.
3: Sí. A veure, s'ha intentat rebatre també de la mateixa manera que els conspiranoics han anat a rebatre aquestes fotografies, de la mateixa manera s'ha fet de manera científica. Aleshores han provat de fer les mateixes fotografies amb un model d'il·luminació similar.
0: Uh-huh.
3: No? Doncs han vist que el model d'il·luminació coincideix amb el del sol i en el del moment i el dia que ells estaven allà. Que les ombres tenen l'angle d'incidència exacte de la posició del sol com els astronautes quan estaven allà a la Lluna. Que, a més, hi ha un efecte que es diu paral·lax. Paral·lax, t'ho explico, que és com quan tu tens una cosa molt a prop, et tanques l'ull dret, et tanques l'ull esquerre i veus com si es mogués, no? De fet, tenim dos ulls per veure en tres dimensions. El paral·lax ve a ser una cosa així. Si jo faig una fotografia al fons, em desplaço un parell de metres, torno a fer la mateixa fotografia al fons, respecte a lo més proper, s'haurà mogut.
0: Sí, correcte.
3: Doncs amb això han pogut calcular les distàncies del fons. I s'ha vist que aquestes distàncies tenen...
0: Allò per trigonometria,
3: de metres,
0: no?
3: Sí, exacte. Centenars de metres, fins i tot quilòmetres. Tant, les fotografies s'han fet en un indret on hi ha centenars de metres i quilòmetres de profunditat. Per tant, no és un plató de televisió.
0: Ja.
3: Yeah. Com ens deien. Una altra cosa que hi ha, doncs, quan es movien, mentre es movien, generaven pols. Que sí?
0: Clar, sí, sí.
3: Que hi ha alguna imatge d'algun astronauta patinant i se veu que s'aixeca...
0: Sí, sí, allò d'una forma molt matussera, no? Perquè caminar per allà sembla ser que és molt difícil i tal. Sí, sí, efectivament, s'entrebanca, s'aixeca molta polseguera, sí, sí.
3: Sí, doncs aquesta pols no forma un núvol que es desplaci.
0: No.
3: Perquè això és el que passaria aquí a la Terra. Aquella pols es veuria, es faria un nuvolet, potser es desplaçaria pel vent... Etc. Què fa aquella pols? Tal com s'aixeca, amb una paràbola, torna a caure.
0: Uh-huh.
3: Simplement descriu...
0: A veure, això no m'hi he fixat, però és bo per fixar-s'hi. Ara tothom que entri a YouTube i ho busqui, no? Les imatges de com la pols...
3: La pols fa un tir parabòlic, que és el que ha de fer en condicions sense atmosfera.
0: Ah, veus?
3: Sí.
0: Això, perquè no té fregament amb l'aire, no n'hi ha, no? I per tant...
3: No hi ha cap fregament amb l'aire, exacte.
0: Uh-huh.
3: A més, et diuen, ostres, és que, clar, amb el fons tan negre, perquè tu veus les fotos i veus el fons, el cel negre. Sí, aquí a la Terra és blau, per tots els colors que es generen de descomposició de la llum blanca. Però allà, com que no hi ha atmosfera, la llum no es descomposa, no es reflexa i no tens un input de llum reflexada com aquí a la Terra, sinó que veus un fons negre. La llum no s'entrebanca amb una atmosfera. Per això no veus color.
0: Clar.
3: Què passa? Diu que no, és que no es veuen les estrelles, ens diuen. Home, normal, perquè és que estem disparant a unes velocitats amb aquella càmera de menys d'un segon. I quan dispares aquestes velocitats, la llum de l'estrella no és suficientment important com perquè quedi gravada en una pel·lícula.
0: Són massa tènues perquè la pel·lícula les agafi, diguem.
3: I allà, diguéssim, que a més el sol, a l'impactar sense atmosfera, fa que l'albedo, és a dir, la llum reflexada pel sol contra el Terra, contra els propis astronautes, sigui molt intensa. Aleshores, les màquines han de disparar molt ràpid. Què més diuen? Diuen que, a més, en el mòdul lunar, quan surti, no es veuen ni flames, ni fum. Com que no hi ha atmosfera, doncs això precisament confirma.
0: Que no n'hi ha.
3: Que no n'hi ha, perquè si hi hagués atmosfera sí que es veurien flames. I
0: clar, perquè no hi ha oxigen, per tant no es crema.
3: No,
0: correcte.
3: Sí,
0: clar.
3: L'oxigen
0: sí que és veritat que quan el mòdul Eagle, doncs, que arrenca el vol, diguem, quan se'n va cap a... Sí que es veu una petita explosió, almenys ho sembla, no?, la imatge. Però no hi ha una deflagració, diguem.
3: No hi ha una deflagració, però fa la suficient explosió no per arribar al mòdul que estava orbitant.
0: Uh-huh.
3: En aquell moment doncs, es van acoplar amb el mòdul que estava orbitant i van marxar, no?
0: Uh-huh. El tema de la bandera, no? Que la bandera oneja. Jo, sincerament, he vist aquestes imatges mil vegades i jo no veig onejar com a tal la bandera. No sé qui la veu.
3: No, saps què passa? Sí, ja sé. Em sembla que sí que volen... Quan estan plantant la bandera, que els veus allà amb un martell que planten un pal, després l'altre agafa la bandera, doncs la mateixa inèrcia de la bandera fa del moviment de l'astronauta fa que la bandera onegi, es mogui. Mm. Però és que hi ha una altra varilla, una varilla d'acer a sobre la bandera que l'aguanta dreta.
0: Que l'aguanta dreta, efectivament. Que aquesta és la cosa, no? La van fer perquè, si no, seria vertical, seria com una ploma, no? Que cauria i no es veuria.
3: Si la deixessin allà, per la gravetat, per la pròpia gravetat de la Lluna, cauria i seria com si haguessis posat una manta sobre un pal. Vull dir, no es veuria.
0: Clar, no es reconeixeria que és la barra estrellada, diguem-ne, eh? Que és tant que els agrada als yanquis i als americans que es vegi la seva bandera. Escolta'm, Albert, tornem a tu un moment, perquè també m'havies comentat que un dels mites que hi ha més importants en relació al tema de la teoria de conspiració sobre no arribar a la Lluna és les comunicacions, no? Les comunicacions amb la Terra durant la missió, sobretot l'Apollo 11, que hi van haver microtalls en la comunicació, alguna interferència curiosa, no? I que aquí alguns, molts, ho han omplert o ho han interpretat d'una determinada manera. Què ens en pots dir d'això?
4: Sí, sobretot hi ha dues línies. Una primera és, si parlem de l'Apollo 11, per exemple, hi va haver un tall de 2 minuts. Ara no recordo si és durant l'anada o la tornada. En un moment del viatge hi ha un tall. Els astronautes estan desconnectats de Houston durant 2 minuts.
0: Clar, és molt de temps, realment, 2 minuts en aquell moment, perquè estan mirant-ho tot el món, a més.
4: Jo em puc imaginar el patiment de la gent que estava controlant que tot funcionés bé. Són 2 minuts que se'ls devien fer bastant, bastant, bastant llargs.
0: Segur.
3: Això és com quan no contesto el WhatsApp amb el meu pare.
4: Doncs bé.
0: De seguida hi ha nervis.
3: Sí, hi ha molts nervis.
4: Això, aquest tall de 2 minuts a la missió de l'Apollo 11, que al final és la que es va mirar tot el món en directe, perquè després altra gent s'ha dedicat a demostrar que a totes les Apollo, a totes, hi ha hagut moments en els que les comunicacions s'han tallat o s'han interromput o han tingut problemes, absolutament a totes, i em sembla bastant normal perquè realment la tecnologia que van fer servir per arribar a la Lluna ara mateix és quasi bé màgia pensar que amb el que tenien van aconseguir el que van aconseguir. Doncs bé, es van produir aquests talls. Arrel dels talls de l'Apollo 11, molta gent, molts conspiracionistes, han dit que just aquells 2 minuts els van eliminar
0: de la gravació
4: i de l'emissió, perquè són els 2 minuts en els que van aprofitar per parlar amb els extraterrestres.
0: Ah, carai, hi havia de ser en aquell moment, esclar.
4: Sí.
0: Vale.
3: Quan tothom, tot el món els estava escoltant,
4: Sí.
3: Just en aquell moment.
4: No m'ha quedat clar si el tema és que van tallar perquè els hi van entrar per sorpresa, diguem allò, van envair el territori de l'emissió i van trucar sense avisar, o perquè van dir, espera, però un moment que hem de donar les gràcies aquí als extraterrestres que ens han ajudat a sortir. No queda molt clar la teoria, però bé, aquests 2 minuts de desaparició, diguem, de les connexions, fan que molta gent hagi teoritzat que es va produir un contacte extraterrestre en aquell moment. I no ajuda una cosa que he descobert preparant aquest programa i que m'ha sobtat molt, que és que les gravacions originals no existeixen. No sé si ho sabíeu,
0: no?
4: Això, vosaltres.
0: No, si les van eliminar o les van perdre o...
4: Mira, tota l'operació aquesta de l'Apollo 11,
0: sí,
4: que s'emetia a tot el món, ells, el material base, l'enregistraven en un sistema que es deia SSTV, Low Scan TV. No sóc molt expert en temes tècnics d'aquests, però és un sistema que és bastant poc estàndard, i que ells en directe i automàticament, des de Houston, transformaven i convertien el senyal de televisió que emetien cap a tot el món. Això ho feien a temps real, per això hi havia un petit decalatge, però bé, ho van deixar tot enregistrat, fent servir aquest sistema que és, que et diria, cinematogràfic. Eren 45 bobines.
0: Estem parlant de l'any 69,
4: Sí, sí. Imagina't, acabes tot el xou, tens allà 45 bobines de material, ja que a vegades que pateixes per si perds l'USB. El que va passar el 2006... quan s'acostava l'aniversari, van dir, anirem a fer farem uns documentals i unes coses, la NASA va voler recuperar i tornar-se a mirar les cintes.
0: El material original, diguem.
4: El material original, gravat en SSTV, d'això.
0: Home, devia estar fet caldo, poter.
4: No el van trobar mai.
0: Ah, hosti. Clar, a partir d'aquí, la teoria de la conspiració encara es fa molt més gran, no?
4: Clar, diguem que ajuda. I la NASA va obrir una investigació interna per veure què havia passat. I després, després de tot un temps, un enginyer que va fer de portaveu d'aquesta investigació, que es deia Richard Nofsger, va sortir i va dir que, no ho hem trobat.
0: Ah, o sigui que potser hi ha algú a casa seva amb 40, no sé quantes, 49 bobines, has dit?
4: No, la teoria més plausible és que als anys 80 la NASA va patir unes retallades pressupostàries molt bèsties i que hi van gravar a sobre.
0: Ah, hòstia, molt bé. Doncs, en fi, algú també s'hi devia ben lluir,
4: Sí, però clar.
0: La qüestió és que els 2 minuts que va desaparèixer la comunicació.
4: Sí,
0: que hi va haver un blanc, diguem.
4: Sí. En tot cas, el Nofsger mateix, el portaveu, va dir que no hi ha ni un sol segon de la gravació de tot el que va passar aquell dia que no s'emetés a tot el món i que no tinguin gravat centenars de televisions en els seus propis arxius. Vull dir que, llavors, això ha ajudat a néixer algunes conspiracions. Hi ha un mite, un senyor que es diu Bart Sibrel. Aquest és diferent. Jo he parlat de gent que deia sí que vam anar, però era molt gros, borreu. Aquest és, diguem, és un clàssic, és un dels de no s'hi va anar, tot això ho va fer en Kubrick. Aquest senyor, en un moment donat, va afirmar que ell havia rebut per accident algú de la NASA, accidentalment li havia enviat part d'aquestes gravacions que s'havien destruït. I dius, explica'm la cadena d'esdeveniments que ha permès que passi això. I deia que, clar, el que passava és que en algunes d'aquestes gravacions es notava massa que, en realitat, les naus dels Apollo sí que es llançava el coet, però que quan arribaven a òrbites baixes donaven la volta i tornaven. Però, clar,
0: una mica rebuscat, però...
4: Sí. Hi va haver una periodista del New York Times, Amanda Hess, que va estudiar una mica les teories de Bart Sibrel i el va definir com el major farsant que havia conegut mai a la vida. I que per què us feu?
0: Molt bé, estupendo. Escolta, més enllà d'aquests personatges que es desacrediten potser ells sols fins i tot, el Jordi, per acabar una mica les evidències del que ens deies abans, hem parlat de les fotos, però també hem parlat de les roques. N'hi ha alguna altra, oi que sí? Encara d'evidència que certifica que s'hi va anar a la Lluna?
3: Per mi és l'evidència més clara, més rotunda i que, a més a més, la pots comprovar des de la Terra.
0: Veus?
3: Un projecte que es va fer amb aquestes missions, que és el Lunar Laser Ranging. Això, què és això? Doncs mira, els astronautes que van anar a la Lluna en les diferents missions i en diferents llocs de la Lluna van instal·lar uns panells reflectors, com uns miralls.
0: Com uns miralls.
3: Aquests miralls encarats amb una precisió extrema enfocant a la Terra. Una precisió brutalíssima, T'has d'imaginar que a la Lluna, si t'imagines imagines una mica com és, no hi ha cap roca que pugui reflexar absolutament res, sinó que és una superfície rugosa.
0: Molt mat, no? A més és molt, molt opaca. Sí. Sí, sí, sí.
3: No hi ha una zona reflectant. No es, tampoc es generen minerals reflectants com a tal. Però van instal·lar tota una sèrie de panells, i aquests panells serveixen per mesurar la distància entre la Terra i la Lluna. Com es fa? Doncs des d'un observatori aquí a la Terra es dispara un làser tan potent com perquè arribi bé la Lluna, i aquest làser impacta en un d'aquests reflectors i torna. Es mesura aquesta distància, que tarda uns segons a fer aquest trajecte, i amb aquesta mesura se sap exactament amb una precisió de mil·límetres la distància entre la Lluna i la Terra.
0: És com un radar, però amb llum.
3: Això mateix.
0: Com un sonar, no?
3: Sí, sí, sí. I amb això s'ha pogut calcular que, per exemple, la Lluna i la Terra s'estan allunyant a un ritme d'uns 3,8 centímetres cada any.
0: Amb els mirallets aquests es pot saber això. Sí. Està molt bé.
3: Clar, i és un mirallet que, si dispares el làser, et torna aquesta llum i tu la veus. Clar. És a dir, clar.
0: Sí, sí, i això, si algú tingués un làser prou potent, un d'aquests conspiranoics ho podria comprovar in situ, no?
3: Sí, sí, el que passa és que el làser és molt potent, eh? És una bèstia. A més, ha d'anar molt ben canalitzat, no s'ha de perdre el feix, vull dir que són unes coses d'alta, altíssima tecnologia.
0: I barat no ha de ser?
3: No és barat.
0: A veure, escolteu, deixeu-me que saludi el nostre selenita particular, és el nostre tècnic, muntador, conservador del Museu d'Invents Estrafolaris. Xavi Gorro, què tal? Com estàs? Encara ets a la Lluna o què?
5: Què tal?
0: Què dius? Com estàs? Doncs
5: molt bé, aquí estem, aquí. Sí? Aquí. No, jo a Roses. No.
0: Anava a dir que estaves a la Lluna de València, que diuen, però no.
5: No, ara, de moment no, però bueno, no descarto res.
0: Igual si està prou bé, qui sap.
5: Segurament.
0: Bueno, què, ens portes la Lluna en un cop o què?
5: Bueno, avui us porto un... O sigui, que hem de fer una diferenciació quan parlem de coses de l'espai i tal, de gent que va a l'espai, hem de diferenciar entre astronautes i cosmonautes, eh? Això és molt important.
0: Són coses diferents.
5: Sí, perquè l'astronauta són els americans i els cosmonautes són els soviètics, bueno, o els russos.
0: Ah, sí? Això és així? No ho sabia. No tenia clar que la distinció anava per aquí.
5: Sí, sí, sí, és així. Ja està. No té cap diferència més.
0: No, molt bé. Bueno, molt bé, el gran apunt. Ves un apunt de qualitat. Això està molt bé.
5: Uns van als astres i uns van al cosmos. No sé què és més general.
0: Home, el cosmos és més ambiciós, fins i tot, no?
5: Bueno, la Unió Soviètica era molt ambiciosa.
2: Si l'escrius amb K, encara més.
0: Exacte.
5: També us diré una cosa. Això de la conspiració de l'arribada de la Lluna i dir que qui ho va gravar va ser Stanley Kubrick, a veure, jo hagués agafat, com per inventar-m'ho, un altre director, perquè jo crec que molta gent que va treballar en Kubrick, jo crec que creu que és més fàcil anar a la Lluna que treballar amb ell.
0: Segur, això també s'ha dit. No, jo crec que hi ha un documental, un mockumental d'aquests falsos, que justament va fixar la idea de que era Kubrick, però que és relativament modern i evidentment era una conya, no? una broma, però jo crec que el hoax és anterior. És anterior al mockumental aquest. Jo crec que el mockumental aquest simplement va donar quasi bé més alt. Però clar, era clarament una broma. De fet, ho diuen al final del documental. Sí,
5: és que la gent s'ho creu tot.
0: Malament. Clar, però és que està molt
5: no
0: ben fet.
5: No podeu fer bromes.
0: No es pot.
5: Parlem d'invents parlant a la Lluna que no han funcionat.
0: Segur que n'hi ha, segur.
5: Jo pensava que no n'hi havia, però n'hi ha molts. Hi ha moltíssims, molts.
0: Veus?
5: N'he triat dos. Que no són els més estrambòtics, però, i que potser sí que poden funcionar, no ho sé, vosaltres. No s'han dut a la pràctica, eh?
0: No
5: s'han teoritzat, però no s'han portat a la pràctica, com és lògic, però, bueno, jutgeu vosaltres.
0: L'Albert, que té 4 duros, com que aspirava a ser un malvat de James Bond, doncs segur que ha fet una mica de racó.
5: Sí, sí. Exacte.
0: I que ens doni un cop de mà. Va, digues.
2: Fem un crowdfunding.
5: El primer s'ha de dir que és... El nom és guapo, eh? Es diu Projecte Orió.
0: Home, és maco.
5: El nom està guapo.
0: Amb la Lluna, però vale, molt bé, davant.
5: Bueno, però el nom està guapo. Això bàsicament és un estudi que es va fer, perquè no es va arribar a materialitzar, jo crec que per sort, per crear una nau espacial que tenia com a objectiu anar a l'espai. Que dius, bueno, això està bé, no? L'únic que el problema venia amb la manera que aquesta nau era propulsada. Perquè vam dir, clar, això fer-ho amb gasolina, o amb querosè, o amb el que sigui, és molt car i necessites molt de combustible, no? Per tant, el farem a partir de bombes atòmiques. Ficarem a la nau on van els motors petites bombes atòmiques i que les bombes atòmiques vagin detonant i, clar, doncs el catxarroquet anirà cap a dalt, no?
0: Això tirarà sol.
5: Clar.
0: Sí, sí. Que gastarà com un matxero, que diuen. Això,
5: sí, no? Sí. O sigui, com a gas tu gasta poc. Però, clar, les primeres versions d'aquest invent eren que s'enlairés directament des de la Terra i ja fent explotar diferents petites microbombes atòmiques. Que dius, a veure, bueno, sí, bé, però, clar, no sé si això ecològicament és gaire sostenible. Clar. Perquè...
4: Què pot sortir malament?
5: Sí. Exacte. Bàsicament tot, no? Quan van plantejar aquesta idea, van dir, bueno, no, potser millor que no fem una bona bomba atòmica a la Terra, encara que sigui molt petita, perquè no crec que sigui...
0: Fa de mal fer.
5: Sí.
0: És impopular, a més.
5: I és lleig per la gent que viu allà al voltant del lloc on llences, sí. Que serà a Houston, sí. Suposo, no sé.
0: Sí.
5: Llavors sí que tindrien sí, un problema, més d'un. Llavors van dir, bueno, millorem la nau i... Fem-ho de dues maneres. La primera fase de l'aïllament propulsat amb motors convencionals, no? El que faci servir, querosè, gasolina, el que sigui, i després, un cop ja estigui, diguem, enlairat i lluny, quasi lluny, o sigui, a prop de sortir de l'atmosfera terrestre, doncs engeguem els motors nuclears. No motors nuclears, perquè motors nuclears actualment ja existeixen i diuen que són molt segurs. No, petites bombes atòmiques que al detonar, doncs, impulsin la nau. Clar, aquesta proposta la va fer un senyor que era físic, que es deia Stanislaw Ulam, i la va fer l'any 1946. Clar, el senyor estava bastant emocionat amb el tema i no semblava una bogeria. A l'any 58 és quan es comença a desenvolupar aquest projecte d'aquesta nau que anava propulsada per energia atòmica, però per explosions atòmiques, eh? I això, bàsicament, van dir que tenia molts avantatges, perquè era un consum mínim, és a dir, un consum que podia ser etern, podia estar funcionant sempre, i que seria, és molt més lleuger, perquè no pesaria el combustible que hauria de portar la nau, i per tant seria molt barat i molt fàcil poder anar a diferents planetes, i començar per la Lluna, Mart, etc., anar tirant. Però clar, els polítics, això, després de l'any... O sigui, clar, l'any 45 acaba la Segona Guerra Mundial, no? Es tira una bomba atòmica, veiem que la cosa, doncs... A veure, que potser no va ser molt bona idea, no?
0: No.
5: I es va fer... A l'any 53 van prohibir els fer assajos nuclears, o sigui, es va prohibir, només ho podia fer als Estats Units i diferents llocs on es donés la gana i tal. I, per tant, dic que aquest invent d'una nau que estigués propulsada per explosions nuclears, per molt que explotés a l'espai, doncs que potser no era molt bona idea.
0: Sí, aquest senyor, per recapitulant, un any després de que tot el món veigués la potència de dues bombes nuclears d'Hiroshima i Nagasaki, perquè es van llançar a l'agost del 45, llança la idea brillantíssima de fer una nau per enviar a l'espai que faria explotar...
5: Microbombes.
0: Clar, però clar, això...
5: Ell ho feia amb bona fe, ella, no? Però petit.
0: Segur, clar. Pobre home, saps? Sí,
5: clar, però bueno...
0: Microbombes, però esclar, és el que dius tu, allà, bueno... Sí, allà al mig de Houston, bueno, allà al prop, no sé.
4: Era un mal
0: dia. Crec que la gent, els pobres camperols de per allà devien patir, pels camps de soja o del que tinguessin, del blau blat.
5: Però, bueno, si aquest invent us sembla raro, imagineu-vos una cosa quotidiana que feu servir segurament, no sé si cada dia, però molt sovint, que és l'ascensor.
0: Ah,
5: pugem a l'ascensor, no?
3: Sí.
5: Jo he de dir que jo sempre evito pujar als ascensors.
0: Estic d'acord, jo em passa, també.
5: Menys quan hi ha més de 4 plantes, que llavors, mira tu...
0: Jo sóc d'aquests que sempre té por de quedar-s'hi tancat,
5: Ai, sí. I imagina't la teva feina amb qui et pots quedar tancat, amb gent molt complicada,
0: És tremendo, sí. No cal.
5: Però
0: no cal
5: pensar-hi. Com que està molt amunt, mira, jo no...
0: Sí, ho has de fer,
5: està tancat que fes fort físic, diguem. Però bueno, imagineu-vos un ascensor, però un ascensor que té un cognom, que és ascensor espacial.
0: Ah, ep. Especial en va,
5: Especial, sí, no especial que és especial, sinó que és especial de l'espai.
0: Espaial, seria, espaial, no?
5: Sí. Espaial, sí. Sí. Doncs això va ser un projecte. Un projecte de crear un ascensor flotant que, doncs, et portés a l'espai.
3: Això està bé, és bona idea. A més, des d'allà es devia veure bé la curvatura de la Terra,
5: segur. Si no és plana,
4: la Lluna és plana, o...
3: Això hauríem de parlar el dia que fem el capítol de la Terra no és plana.
0: Sí, bueno, però ara és tard, Hem d'avançar, que si no, malament, Escolta, no ho sé, jo, de moment, des d'aquí sembla que tingui una forma de galeta, això sí. Però, bueno, de galeta d'aquesta així, de galeta Maria, Bueno, va.
5: Doncs, bueno, la idea d'això era ficar sempre sobre el mateix punt, o sigui, fixa, però no fixa la Terra, fixa a l'espai una mena de plataforma que sempre estigués en el mateix punt de la Terra, punt de distància, a uns 35.786 metres d'alçada. Sí? O sigui, ficar allà...
3: Ficar d'orbitar tot hòstia,
5: Bueno, l'estació internacional aquesta que hi ha allà, potser, no?
0: Sí. Vale.
3: No és mala idea,
5: Ojo, perquè... Ah, no, jo no...
0: Però quin era el plan? Quin era el plan?
5: El plan era pujar això a 35.786 metres amb una cosa que estigués allà quieta. Tira un cable... Sí. Un cable fins al terra, fotre-li un contrapès i fotre-li un ascensor, i ja està.
0: Clar, un cable que deuria pesar i devia formar una quantitat de matèria espectacular, no? 35.000, has dit.
3: I com que se't trenqui i caigui, saps? 35 quilòmetres de cable allà caient a mig del cap, imagina't.
5: Sí. Doncs, bueno, aquesta us sembla una bona idea. No, bueno, no sembla una bona idea. Bueno, algú li va semblar bona idea. Vale? Sí, llavors vam dir, a veure una cosa, com ho podem fer? Dius, pues això ha d'estar sempre, com dèiem, fix en un lloc i anem a buscar un lloc concret del planeta on això sigui possible. Hi ha un lloc on és més fàcil, que és a l'Equador, on la rotació de la Terra, o sigui, la força de rotació de la Terra és més lleugera, diguem, i ajudaria a mantenir estable el cable amb la plataforma que està allà quieta. Faria que no es mogués gaire.
0: Tot plegat és una mica allò, piensa en grande, eh? Tot
5: sí.
0: Això?
5: Clar, això podria servir per pujar material, no? Ho tens ancorat, jo m'imagino, eh? O a la Lluna, ja que estem. O a l'Estació Internacional.
0: És que hi ha un muntacàrregues, sí, espaial, allò.
5: Sí.
0: Molt bé.
5: Vale, sí, sí. No? Doncs aquesta idea, que sembla una bogeria, és una idea molt antiga. Algú ja ho havia imaginat de pujar coses a la Lluna. I dius, per què? Doncs no ho sé. I hi ha un físic rus, un senyor que es deia Tosilkovsky, que ho va imaginar el 1895. Però més endavant, a l'any 1960, un altre enginyer, entenc que també rus, que es deia Yuri Artusanov, va fer una proposta moderna, però clar, va dir, no hi ha cap cable que es pugui fer amb un material prou fort que resisteixi una alçada tan llarga sense que es trenqui. I per tant van dir, a veure, això és una bogeria, no ho podem dur a terme bàsicament per un tema que no tenim el material per fer-ho. Però què passa? Que uns anys després es van descobrir una cosa que jo no sé, segurament vosaltres coneixeu, però jo no, que són els nanotubs de carboni.
3: Home, sí.
5: Que això es veu...
3: És lleuger, és resistent.
5: Clar, això es veu, segons la NASA, podria resistir una llargada tan llarga i aguantar pes. Per tant, un enginyer que treballava per la NASA, que es diu Bradley Edwards, va fer una proposta i va dir que per poder fer aquest ascensor el que s'hauria de fer és llançar a l'espai una cinta superfina feta de nanotubs de carboni i quan aquesta estigués en òrbita, deixar caure la cinta en línia recta perquè baixés en vertical cap a la Terra, un cop estigués allà, doncs, a anclar-la a l'equador de la Terra i llavors, amb aquella cinta, fer pujar un petit vehicle molt lleuger. Aquest vehicle seria elèctric perquè es pogués propulsar cap a dalt i ell pujaria una cinta per reforçar el cable i a partir d'aquí ja anirien tirant cable cada vegada més gruixut. I, bueno, en principi la idea sembla bé, no?
0: Sí, a mi home, la idea és xula. Això sí.
3: Jo veig per això el latigasso del cable trencant-se.
0: Això és una cosa que està sobre la taula encara. No s'ha fet mai, però potser algun dia algú ho farà, eh?
5: Bueno, l'any 2009, un equip anomenat Laser Motif va aconseguir que un petit vehicle pugés un cable que penjava d'un helicòpter a una alçada de 899 metres. Van trigar uns 8 minuts i van fer una espècie de prova. Clar, són 900 metres. No són 35.000 quilòmetres que hi ha. Clar, a veure...
0: I què?
5: Bueno, ho van provar, van triar 4 minuts en pujar 900 metres, imagina 35.000 quilòmetres. Pot ser una mica agobiant estar allà, però bueno. S'ha dit també que aquest invent...
0: És un primer pas.
5: Aquest invent no va aparèixer del res. Bàsicament, es troben en diferents novel·les en ficció, han teoritzat o han imaginat aquest ascensor que pujava cap a una nau espacial que estava en òrbita a la Terra, i sobretot a l'Arthur C. Clarke, en algunes de les seves novel·les, podem trobar aquest aparell, que de moment no s'ha dut a terme, bàsicament, perquè jo crec que és bastant complicat. I si us sembla...
3: Jo veig que és, passant la nau allà a recollir la compra del Condis.
5: Home, està guapo.
3: Doncs hi puges la cistella allà dalt, eh?
5: Sí, clar, la putada si s'espatlla. Suba per les escaleres, no? Clar, dius, bueno...
0: Clar, no. Això sí que acabes fotut.
5: Estaves fart.
0: Si només per pujar els 800 metres van tardar no sé quanta estona has dit, imagina't, a peu, els...
5: Clar, 4 minuts.
0: Quantes escales serien 35.000 metres? El tanto, eh?
3: Això ho va fer en Goku, no?
0: Bueno, anar a buscar la mongeta màgica, això ja ho volies.
4: Sí. Amb quina mesura ho faries? Amb Camp Nous?
5: Camp Nous, ho sents cap a l'Asi.
3: Home...
0: Sí, exacte.
4: I quantes Sagrades Famílies hauries de pujar? Per...
3: Anava a dir Torres Eiffels, però sí, sí. És...
0: Sí, home, però si ets català...
5: Si ets català o Camp Nous o Sagrades Famílies, a veure. Va, i si us sembla, acabo amb una cosa que no és un invent, però és una curiositat bastant... A mi m'ha sorprès, que és la quantitat d'objectes estranys, o sigui, que no han d'estar allà, que estan a la Lluna. I no estan perquè no ho han deixat marcianos ni res.
0: Sí, són a la Lluna i no hi haurien de ser.
5: No, estan allà perquè ho han deixat astronautes, bàsicament.
0: Ah, és el que deia l'Albert abans, no?
5: Anar, sí, de la basura. Anar a embrutar i ja està, i anar a deixar merda. Doncs comencem per una pilota de golf.
0: Hi ha una pilota de golf, eh?
5: Hi ha una pilota de golf.
0: Home, hi ha un vídeo d'ell jugant
5: Exacte.
0: A golf, no?
5: Hi ha un...
3: Ah, sí, és veritat.
5: Sí. Hi ha un senyor, un astronauta, que es deia Alan B. Shepard, que el 5 de febrer de 1971 doncs, va anar a la Lluna. S'ha de dir que aquest senyor va anar a la Lluna, va trepitjar la Lluna, i més, li va fotre un pal de golf, un pal a una pilota de golf, amb el pal de golf, i ell diu que la pilota se'n va anar milles molt lluny, i que per tant és molt fàcil jugar a la Lluna. Però aquest tio té la millor frase de quan arribes a un puesto, perquè us en recordeu, Neil Armstrong, no? un paso para el hombre, un pequeño paso para el hombre, sí, un paso para la humanidad, superèpic. Aquest tio, quan va arribar, va dir, ha estat un viatge llarg, però aquí estem.
0: Veus?
5: O sigui, dius, parece ser que hemos llegado, saps?
0: Sí, home. Ciutadans de Catalunya, ja sóc aquí. Sí, una mica és això, però, bueno, sí. Una cosa pragmàtica.
5: És allò que diuen els cunyaus, no? Quan pollamos comio. Pues el senyor aquest, pues ya hemos llegado.
0: Bueno, després de milers de milions de dòlars i hores arriba de... Bueno, pues ja està, tu.
5: Sí, pues ja estaríem. Quan marxem? Pues va ser això. Sí. Vale. Un altre objecte que hi ha a la Lluna és una foto de la família de Charles Duke, que això va ser un astronauta de l'Apolo 16 que va arribar a la Lluna l'any 1972. I el senyor va agafar una foto de la seva família, la va plastificar i va escriure una frase dient aquesta és la família de l'astronauta Charles Duke que ha arribat a la Lluna, i la va deixar allà. Bueno, i allà està.
0: Bueno, però això...
3: Home, bueno, amb el sol que li toca deu estar com aquells menús de color blau.
5: Sí, deu estar cremada, suposo. No, ja està plastificada, sí. Però jo crec que sí, deu estar cremada. No sé.
0: Tothom ha vist un calipo a terra al cap d'uns mesos, no? Que està tot de color blanc, quasi bé. Doncs això.
3: Sí.
5: Més coses que hi ha a la Lluna. Una obra d'art. Una obra d'art que es va ficar es va fer expressament per anar a la Lluna. La va fer un artista que es diu Paul Van Hooydonk i va ser col·locada per la tripulació de l'Apolo 15 a l'agost del 1971. Bàsicament és una escultura d'uns 8 centímetres, que és un trajo espacial, on aquesta, diguem, té un... simbòlica, o sigui, té un reconeixement perquè porta inscrits els noms de tots els astronautes i tots els cosmonautes que havien mort o durant les missions espacials o durant els entrenaments per anar a la Lluna o per anar a l'espai.
0: És un homenatge.
5: Sí, exacte, és un homenatge. Dius, mira, aquest encara. Dius, bueno, va. També hi ha banderes. Hi ha banderes, heu parlat de banderes. Hi ha la bandera de l'Apolo 14, de l'Apolo 15 i de l'Apolo 16.
0: Ah, clar, cadascú hi deixava la seva, eh?
5: Sí, però no hi és la de l'Apolo 11.
0: Ah, no?
5: La de l'Apolo 11 va caure. Però sí que hi és posta terra.
0: I és, però va caure a terra.
5: Sí, perquè quan l'Apolo 11 va enlairar amb els propulsors, va fer caure la bandera. I està, no sé si l'han tornat a posar bé, però en principi està allà a terra.
0: Més conspiració hi veig aquí, eh?
5: Sí.
3: No, perquè dius, ostres, que així fa vent. Així fa vent.
0: Clar, exacte.
5: Sí. I ja per acabar us diré que a la Lluna hi ha bastanta basura, hi ha bastanta brossa. Els vehicles espacials, tant dels russos com dels americans, aquella mena de Land Rovers descapotables que es viatjaven, doncs estan allà. Perquè, clar, portar-los, tornar-los, fot molta mandra. Els van deixar allà tirats. També hi han tirats una mena de reflectors que es van fer servir entre l'any 1969 i 1971 per medir amb precisió la distància que hi ha entre la Lluna i la Terra.
0: Sí, abans ho explicava el Jordi, això sí.
5: Doncs allò es va deixar allà. Sí. I també hi ha basura humana. En concret, 96 bosses de brossa humana, en general, que han deixat anar totes les missions Apolo. No sé si la 20, però de moment les 19 missions Apolo han deixat anar allà. I que això
0: 96 bosses, eh?
5: Que són 180 quilos de brossa.
0: Mare de Déu.
5: De tot tipus, eh? De tot tipus.
0: Perquè llavors n'hi ha que diuen que només s'hi va anar una vegada si és que s'hi va anar, eh?
3: Hosti, jo pensava que el problema eren els tardígrets aquells que van caure. I
0: sí, no. És que vés a saber, peles de plàtan a punta pala, no?
4: Sí, però això ja es desfà ràpid.
0: Sí, bueno, allà no ho sé, no ho tinc gaire clar, eh?
3: Ja, hi ha animals que s'ho mengen.
0: Bueno, escolta, doncs, Xavi, gràcies, eh? Jo crec que, bueno, amb aquesta òrbita tan completa, tancarem l'episodi d'avui. Deixeu-me llegir un tros del discurs que va fer John Fitzgerald Kennedy, que l'hem comentat abans, que crec que il·lustra una mica tota aquella època que ens hi porta, no? Això va ser el 12 de setembre del 1962. I el president Kennedy, en plena Guerra Freda, diu, literalment, hem decidit anar a la Lluna. Triem anar a la Lluna en aquesta dècada i fer la resta. No perquè siguin fites fàcils, sinó perquè són difícils. Perquè aquest repte servirà per organitzar i mesurar el millor de les nostres energies i habilitats. Perquè és un repte que estem disposats a acceptar, que no volem ajornar i que intentarem guanyar, igual que els altres. Gràcies, Jordi, Albert, Xavi, per portar-nos a la Lluna i tornar. I recordeu que conspiracions n'hi ha moltes, però proves només unes quantes. I les roques lunars, les missions, els làsers reflectors són difícils de falsejar fins i tot per Hollywood. Nosaltres seguirem buscant respostes amb rigor, curiositat i humor. Això és La Terra no és plana. Fins al proper episodi.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. Aquest dilluns 10 d'agost s'han posat en marxa les obres de millora dels edificis d'infantil i primària de l'Institut Escola Catalunya. Ho ha anunciat l'alcalde Josep Maria Vallès a través del seu compte d'Instagram. Estava previst que les obres comencessin molt abans, però s'han acabat endarrerint a causa d'una incidència administrativa en el procés de licitació. Un cop resolta la incidència, finalment s'inicien aquests treballs de millora, que està previst que tinguin una durada de 12 setmanes i inclouen la renovació de paviments, revestiments, portes i acabats, així com diverses actuacions per solucionar filtracions i entrades d'aigua. Les obres, doncs, coincidiran amb l'inici de curs, un fet que preocupa a les famílies sobre com acabarà afectant els infants del centre. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya renovarà el tram de via comprès entre les estacions de Gràcia i Sarrià en la línia Barcelona-Vallès entre els dies 11 i 23 d'agost. Les obres de renovació comportaran talls de circulació en aquest tram, de manera que, mentre durin els treballs, s'oferirà un servei alternatiu d'autobusos que cobrirà el recorregut entre les estacions de Gràcia, Sant Gervasi, Muntaner, La Bona Nova, Les Tres Torres i Sarrià. El trajecte el farà per la via Augusta. Les obres s'han programat en unes dates de baixa demanda amb l'objectiu d'intentar reduir el mínim d'impacte en les persones usuàries. Els treballs previs a les obres es van iniciar el passat mes de maig, però no han causat cap afectació al servei, ja que realitzaven en horari nocturn fora de l'horari comercial. I un total de 46 oficines de correus de la província de Barcelona, entre les quals la de Sant Cugat, s'han habilitat per presentar esmenes sobre el procés extraordinari de regularització de persones migrants. Es podrà fer fins al 30 de setembre sense necessitat de demanar cita prèvia i en horaris establerts. En el cas de Sant Cugat, serà des de 9:15 fins a 3:15. I en esports, l'entrenadora i tenista del Club Esportiu Valldoreix, Sònia Delgado, s'ha proclamat campiona del món més 45 aquest divendres a Lisboa amb la selecció espanyola. Doncs això és tot, la informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a les xarxes a cugat.cat.

0: serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Quantes realitats desconeixes, tot i tenir-les ben a prop, les presses ens fan mirar, però no sempre veure. Aquí ens aturem, escoltem, descobrim i reflexionem sobre el món i sobre nosaltres mateixos. Obrim la porta a l'Espai Solidari.
2: Avui entren a l'Espai Solidari unes persones que ens oferiran un testimoni clau per comprendre un dels conflictes més llargs i silenciats de l'actualitat, Sàhara Ponent, una entitat compromesa amb la cooperació internacional i la defensa dels drets humans del Sàhara Occidental. Aquí està, en el nostre Espai Solidari, la Cristina Cristòfol, que és presidenta de l'entitat, i la Laura Sánchez, vicepresidenta i coordinadora del projecte Vacances en Pau. Benvingudes a les dues, Cristina i Laura.
3: Gràcies.
4: Gràcies.
2: Per suposat, al meu cantó sempre està la Meri Espósito. Hola, Meri.
3: Sí, avui introdueixo el tema. Avui parlarem del conflicte saharaui, l'exili del seu poble i els projectes que es lideren des de Ponent per donar suport a aquesta causa. El conflicte del Sàhara Occidental és sovint invisible o més aviat invisibilitzat, tant des de la poca explicació que se'ns dona als centres educatius de l'època colonial fins als mitjans de comunicació avui en dia. Ens podríeu explicar quin és l'origen?

0: en el conflicte i la situació actual?
1: Bueno, el conflicte comença, hem d'anar una mica més enrere, a l'època colonial. Àfrica, sabeu que es va repartir entre els països europeus com un pastís, i Espanya, a la nostra Espanya, li va tocar el Sàhara Occidental. Això era final del segle XIX. Bueno, el Sàhara Occidental es va colonitzar, es va viure pacíficament entre colons i saharauis durant molts anys, i més o menys cap als anys 50, 1950, comencen moviments reivindicatius d'independència, i després la ONU fa un decret que diu que l'Àfrica s'ha de descolonitzar. Comencen els moviments de descolonització, sabeu que hi va haver guerres, i sabeu que hi va haver descolonitzacions pacífiques, però Espanya, que eren més espavilats que ningú, van dir, bueno, pues no, fem el mateix que vam fer a Ceuta, Melilla i Canàries. Diem que el Sàhara és una província espanyola, i així deixa de ser una colònia, i el Sàhara Occidental va passar a ser la província 53 espanyola. Bueno, arrel d'això, clar, els saharauis van passar a ser espanyols de ple dret. Els saharauis que vivien i naixien al Sàhara Occidental tenien partida de naixement espanyola, tenien DNI espanyol, tenien llibre de família espanyol, i bueno, l'any 75, amb Franco agonitzant al seu llit de mort, el rei emèrit, que encara no era rei, va regalar, va signar uns tractats, els tractats tripartits de Madrid, que han estat declarats il·legals per la ONU, amb Mauritània i Marroc, i va entregar el territori. Espanya va marxar, Marroc va entrar pel nord, Mauritània pel sud, i quasi gairebé la meitat de la població saharaui va fugir, perquè els bombardejaven, els apallissaven, i van fer una fugida en la qual els homes van entrar en una guerra, i les dones, els infants i la gent gran van arribar a instal·lar-se a la Jamada Algeriana, que és on estan ara els camps de refugiats saharauis. En aquesta fugida els van bombardejar amb fòsfor blanc i napalm, va morir moltíssima gent, i bueno, des de l'any 75 les famílies estan dividides. Hi ha famílies que no s'han tornat a veure mai més, una meitat de població al Sàhara Occidental, l'altra meitat als camps de persones refugiades, i Espanya continua sent la potència colonitzadora del Sàhara Occidental legalment.
2: Sí, bueno, només un petit incís. Bueno, com us ha dit la Cristina, a nivell administratiu i legalment, reconegut per la ONU i per moltíssims, bueno, que se n'han fet moltes referències, està reconeixuda com la potència administradora del territori, per tant, la responsabilitat és d'Espanya, i tenint en compte això, des del 75 se n'haguessin pogut fer moltes coses. Des del 91, que s'havia d'haver signat el referèndum, se li va ordenar a Espanya que es fessin moltes coses, però els saharauis segueixen vivint en els campaments de persones refugiades i en dures condicions, tant en un lloc com els que viuen a les zones ocupades. Precisament per això, a nivell actual, políticament, és un conflicte molt invisibilitzat, com has dit abans, Meri, perquè no interessa tindre que reconèixer aquesta responsabilitat moral que hi ha sobre el territori, sobre les persones que hi viuen i que han nascut directament en un camp de persones refugiades. L'actualitat és més de 50 anys en un camp de persones de refugi, així que podeu imaginar les generacions que han nascut i creixut allà.
3: Parlem dels camps saharauis, sempre dels camps de refugiats, com si fos algo habitual o està una mica com normalitzat, no? Ho dic com a espanyola de dret ara aquí, no? De dir, jo sempre he sentit, bueno, viu en uns camps de refugiats. M'agradaria que poguéssiu explicar com és viure en un camp de refugiats.
2: Per a que et facis una idea, els camps de persones refugiades saharauis estan col·locats a dins de la mà d'Argelina, part del desert més sec de tota l'Àfrica, pràcticament de tot el món, i les condicions, per tant, són un lloc on la producció és impossible, el clima és superextrem, tant en quant a fred com en quant a calor, i hi ha molt difícil accés tant a productes frescos com a l'aigua, com a refugi en moments de temporada de sirocos, que són tormentes d'arena, temporada de pluges, que són poques però ho destrossen tot i fan inundacions molt grans, i després tota la resta del temps, que sembla que com que passa sense cap fet desastrós entre mitges, no ha de passar res, però el temps desastrós que passa sense que passi res és el retrat dels saharauis, no? Vull dir, viure aixecant en un lloc que no és casa teva, on no t'hi vols quedar, on no vols construir, vull dir, hi ha hospitals, hi ha escoles, perquè han hagut d'avançar d'alguna manera, però és un lloc on mai han volgut construir res i on tot és temporal. Els recursos invertits són els que arriben d'ajuda humanitària, per tant són mínims, i a més invertits com a desgana perquè no volen estar-s'hi, i creixen i neixen això. Jo crec que és com la imatge de la desesperança. Per mi la foto és la desesperança, perquè és tot molt maco, no? Els infants en llibertat, cabres, camells, estèticament pot arribar a ser inclús impactant, però el créixer i néixer, saber que probablement moriràs en un lloc que no li importa a ningú, que no està col·locat al mapa i que no existeix, és, bueno, és el que et dic. Per mi els campaments de persones refugiades són la imatge de la desesperança, del no avançar mai.
3: I en la part dels territoris que són els ocupats, diguem-ne, és algo semblant així o els que conviuen?
1: La vida als territoris ocupats pels saharauis és molt pitjor que als campaments.
3: Ah, sí?
1: Hi ha moltíssima repressió, moltíssima, fins al punt de no poder expressar pacíficament la seva lluita pel referèndum, no poder sortir al carrer amb una bandera, no poder parlar el seu idioma, pràcticament no tenen dret a l'educació, són ciutadans no de tercera, de quarta, de cinquena. Pel simple fet d'haver nascut o de sentir-se saharaui, hi ha apallissaments pel carrer, hi ha violacions de dones, hi ha presons negres, hi ha desapareguts. És molt, molt, molt dur.
3: Cristina, dius presons negres com si sapiguéssim què són.
1: Bueno, han vist imatges. De fet, als campaments hi ha l'associació de familiars de presos i desapareguts saharauis. Realment, visitar l'associació és molt dur. Hi ha unes imatges molt, molt, molt dures. Hi ha unes històries de vida molt difícils d'assumir i realment el que passa als territoris ocupats no es pot explicar. A més, està totalment invisibilitzat, no deixen entrar a cap representant polític, no deixen entrar a periodistes, no deixen treure fotografies ni informació.
3: I llavors, per exemple, tu i jo que tenim fills de la mateixa edat, els fills d'aquesta edat, les persones que tenen allí 18-19 anys, que han de començar a pensar en un futur o no sé, o què faran o què poden fer, com què fan ells? Vull dir, no volen marxar d'allí?
1: És molt dur. Mira, jo sempre dic que els infants, quan tu vas als campaments, són totalment feliços. Vull dir, tu veus uns infants feliços. Per què? Perquè no tenen carències a nivell afectiu. Tenen molta manca de recursos, clar. Però tots tenen una família que els estime, que els cuide i que els doni protecció i atenció.
3: Clar, que és la base.
1: Aquests infants, quan venen aquí a l'estiu i arriba el final del mes d'agost, tots estan bojos per tornar a casa seva amb la seva família. Però a la que compleixen 15-16 anys veuen que allí no hi ha futur. Llavors la seva màxima aspiració és poder sortir d'allà. I d'una manera o d'una altra, la població jove intenta marxar per buscar-se un futur en d'altres llocs.
4: I clar, vosaltres que ja fa anys que esteu treballant, no?, als campaments i també amb el conflicte saharaui i en aquesta causa, i veieu que hi ha una diferència generacional entre les persones potser més properes amb aquests moviments d'independència, amb aquestes generacions més joves que ara parlàveu?
2: Bé, sí, jo crec que sí que hi ha una diferència, perquè les persones més grans, les que han viscut la marxa, evidentment, però ja no et parlo de les persones que han viscut la marxa, que ara ja són molt grans, sinó els fills d'aquestes, la primera generació nascuda als campaments, hi havia una moltíssima esperança relacionada amb el tema, amb poder tornar a casa, amb formar part de l'exèrcit de qualsevol manera per tal de poder lluitar pel seu país, per la seva causa, i creien de veritat que podrien fer-ho, però crec que la realitat és que els joves d'avui en dia encara que mantenen aquesta esperança perquè són educats en això i per això, criats única i exclusivament per poder tornar a casa, són molt més conscients de que la situació és complicada i de que per tirar endavant la família, per aconseguir diners, per aconseguir recursos i per poder desenvolupar-se com a persones, estudiar i arribar a ser algo que no sigui militar, han de marxar. I crec que aquí hi ha un conflicte també dins de cada casa i dins de cada família en deixar marxar i en decidir marxar, perquè és com abandonar a la família, però la causa també. I deixar marxar, l'únic que pot aconseguir que el teu país s'arribi a alliberar, que és que els joves creguin en això i lluitin per això, sí, sabent el que signifiquen a la guerra.
4: Sí, sí.
3: Clar, que dur. Bueno, espera, que estic una mica trasbalsada, Sara, de passar en situació així.
5: Clar.
3: Esta realitat, no? Aprofitem que ara que ens podem fer una idea de com viuen allí, a poder parlar de quins són els vostres projectes i...
1: Jo volia abans de...
3: Quins objectius perseguiu?
1: Abans de parlar dels projectes, sí. Que... I això ràpid,
3: sí.
1: Us volia parlar de les dones.
3: Vale, pues ens encanta, sí, tot l'espai que necessites.
1: No, bueno, és un tema que sempre m'arriba molt, no? Perquè m'identifico i perquè veig que les dones en un camp de persones refugiades on no hi ha cap tipus d'economia, en una societat musulmana on la dona encara té molt camí a fer, en la que no fan res. És a dir, se queden al matí, es cria i dona de menjar les cabres i estar-se a la jaima prenent el te. I això, quan estàs allà i marxes i les deixes, a mi és el que em costa sempre, més cada vegada que hi vaig. No? Les dones.
3: Clar, no tenen cap expectativa, no tenen...
1: És que una dona sola allí no pot fer res, perquè els homes, poc o molt, bueno, es poden buscar la vida pues, fent algun petit negoci, anant a buscar algun material a Mauritània, fent algun viatge, fent de taxistes, però penseu que les dones allí, jo n'he vist conduir amb tots els anys que portem baixant, una.
3: Ostres.
1: No condueixen, no tenen autonomia per moltes coses, no tenen economia, depenent dels homes, a part de que als campaments no hi ha economia, vull dir, viuen bàsicament de l'ajut humanitari, però els homes alguna cosa podem fer per contribuir a l'economia domèstica.
3: És difícil dones, pensar no? Esto de no tenen, sí. Economia, és molt heavy, no? Sí. Me costa imaginar.
2: Bueno, feste la idea de que les persones que poden marxar d'allà marxen per treballar. Marxar a estudiar és invertir uns diners que no tenen i aconseguir que se donin un seguit de condicions que són molt difícils d'aconseguir per poder marxar i desenvolupar-te, que és tindre un lloc, algú que et pagui els estudis, una casa on estar de mentre. Per tant, entenen que la força bruta és qui marxa a treballar, entén-me la força bruta, eh? No, no vull dir que els homes no estudiïn, però sí que és veritat que les primeres persones que marxen quan algú ha de marxar per desenvolupar-se és l'home que marxarà a treballar.
3: Clar, les dones no poden marxar.
1: Depèn de la família. Com a tot arreu, hi ha famílies més obertes de ment, n'hi ha que menys, però sí que normalment són les més reprimides en aquest sentit. Si ha de marxar algú d'una casa, marxa un home.
3: Però... Sí. Perdona'm.
5: Perdó. Però és paradigmàtic, no? Perquè les dones han estat clau en la construcció dels camps de refugiats.
1: De fet, van ser elles qui els van construir. Els homes estaven a la guerra. Però a la que els homes han tornat, bueno, elles s'han tornat a tancar les jaimes. Sí que n'hi ha alguna que surt a fer de mestra els matins. Vull dir, que en veus alguna que fa alguna coseta... però com que allí tot ho fan pel poble, és a dir, que no cobren un salari, no, pues continuen sense tenir cap tipus d'autonomia.
5: I es nota, no?, amb les paraules que dieu, es nota no sol la passió i implicació que teniu, i això s'ha de notar als vostres projectes, així que, sisplau, quins són els principals projectes que teniu en marxa ara o quin en voleu destacar?
2: Jo crec que el projecte del que més se coneix, el que més se sap, i el projecte ínfimament relacionat amb el Sàhara aquí i a tot arreu del territori espanyol, si més no, és el Vacances en Pau, que és el projecte en el que infants venen a passar l'estiu. Normalment són infants d'entre 8 i 13 anys, però tot això depèn de la quantitat de famílies d'acollida que hi hagi, perquè es va retrasant l'edat dels infants que surten. I venen, bueno, bàsicament a passar revisions mèdiques i a fugir de les condicions climàtiques que hi ha als campaments de persones refugiades, que si són dures tot l'any, imagineu-vos a l'estiu. Aquest últim estiu van arribar a més de 56 graus i és dur per tothom, però parlem d'infants que s'han de desenvolupar i aprofitem aquestes edats claus per a que puguin venir a passar revisions mèdiques, menjada equilibrada i adequada i sortir una miqueteta d'això. Per això el concepte vacances, però realment venen 2 mesos cada estiu aproximadament, un mes i mig, 2 mesos. I és com ha dit la Cristina, moltes vegades ens trobem amb aquest impacte de la gent d'aquí que ens diu, oh, però pobres, no? Els traus d'allà s'ho passen superbé, estan superbé i després han de tornar allí amb lo que és.
3: És un tòpico.
2: Sí, però la realitat és, i m'ha agradat molt com ho explica la Cristina abans, i és que allí són molt feliços perquè tenen moltes coses que aquí no tenim. El temps per jugar, la llibertat per fer-ho i uns vincles familiars que sigui perquè volen, sigui perquè no tenen res millor a fer, estan completa i com si completament per amb ells i pel seu desenvolupament. a part d'això hi tenim de més projectes, però crec que el que defineix com sí, aquesta causa és el
1: tenim projectes, fem molta educació per la transformació social, tenim un projecte que fa 15 anys que funciona, són joves de 4 instituts de Lleida que baixen a fer les pràctiques allà, que al final no deixa de ser un projecte purament d'educació per la transformació social, uh-huh, perquè el que van a fer allí és molt poquet, és conèixer la situació i poder-ne fer difusió després. I el més important d'aquest projecte és el retorn cap aquí. Bueno, al final és treballar, no?, pels drets humans, que en un camp de persones refugiades es vulneren absolutament tots, i ficar una miqueta al nostre gra de sorra i fer una mica de retorn a aquesta responsabilitat que tenim com a societat.
5: Jo us volia fer una altra pregunta abans de marxar. Sabina, em deixes?
6: Vale, gràcies.
5: És que en tot aquest espai, no, que potser hem donat la visió que és la realitat, però és una realitat molt trista i molt desesperançada, com deies, Laura.
6: Sí, molt trista.
5: Abans de fer-vos la pregunta final, la pregunta que fem a totes les nostres convidades, què podem fer nosaltres com a societat civil, com a les persones que ens estan escoltant, per ajudar a visibilitzar i avançar en la resolució d'aquest conflicte? Si voleu, podeu ser breus.
2: Ho intentarem. Crec que el més important és fer que els saharauis existeixin. Entén-me el concepte existir. Existeixen, estan vivint, estan desenvolupant-se tot el que poden i lluitant moltíssim, però el que hem de fer és parlar-ne. Mm-hmm. Perquè ningú coneix aquest poble. Si ningú el fica sobre la taula, no existeix. I després, evidentment, formant part del país que formem i amb la responsabilitat que té Espanya sobre tot aquest conflicte, el que hem de fer és fer moltíssima incidència política, parlar-ne perquè a tothom li resulti igual d'indignant que ens resulti a nosaltres quan hi baixem i ho veiem, i a vosaltres que ens esteu escoltant. Crec que és una realitat que és innegablement injusta, així que parlar-ne crec que és el més potent que podem fer des d'aquí, visibilitzar-los.
1: El fet d'estar avui aquí per nosaltres és importantíssim. Sí.
6: Bueno, era important per nosaltres, sí, parlar d'aquest tema. Vam estar d'acord ràpidament.
2: Moltes gràcies.
5: A vosaltres per la feina que feu.
6: Sí, déu-n'hi-do. Per acomiadar-vos, us hem de fer la pregunta que li fem a tothom, que és per vosaltres la solidaritat.
1: Per mi la solidaritat és l'aportació que fem cada un o cada una de nosaltres a la mesura del que podem perquè aquesta societat millori.
2: Bueno, per mi la solidaritat és no mirar cap a un altre costat. Vull dir, és no deixar de veure el que tens al costat que és injust i el que tens lluny que és injust i intentar millorar-ho, com ha dit la Cristina, treballar sense... deixant de banda una miqueteta de l'ego, intentar treballar perquè les coses funcionin tot lo possible.
6: Us volem agrair que heu vingut. Heu fet l'espai solidari d'avui una mica, és veritat, triste i desesperançador, però també us agraïm que esteu aquí perquè de veritat pensem que hem de visibilitzar aquest tema d'una manera més... també tenir-ho molt més en compte del que ho tenim ara. És solo que el tenim integrat com una qüestió que no té solució i que està allí i no passa res, no? Llavors, a vegades la resta de la població no ens sentim directament implicats per dir, fem alguna cosa. Llavors, des d'aquí emplacem els nostres oients a tenir aquest tema en la consciència per dir, fem algo de veritat, sí. Moltes gràcies per haver vingut.
2: Moltíssimes gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
7: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.

0: La Universitat Internacional de la Pau, la Unipau, celebrarà del 2 al 8 de juliol la 41a edició del seu curs d'estiu, que enguany porta el per títol El nou paradigma bel·licista, poder, discurs i seguretat en transformació. La Unió Centre Cultural reunirà especialistes en geopolítica, desinformació, economia de guerra, vigilància digital i construcció de pau per analitzar el nou paradigma bel·licista. Per parlar-ne ens acompanyen Alfa Vescomtades, l'Ares Perceval, directora de la Unipau. Molt bon dia, benvinguda.
1: Bon dia.
0: I la Neus Sotomayor, presidenta de l'entitat. Molt bon dia, Neus, benvinguda.
2: Molt bon dia, gràcies.
0: La Unipau arriba aquest estiu a la 41a edició del seu curs d'estiu. Aviat és dit, 41 edicions. Suposo que això significa, en tot cas, que continua sent necessari crear aquests espais de reflexió crítica sobre la pau, de conflictes, de drets humans, tot i que hagin passat ja 41 cursos d'estiu.
2: Sí. No només que... que continua, és que sembla que és encara més necessari que fa 20 anys. No? És veritat que quan va començar la Unipau també estàvem en un període, encara que ja fos llunyà, però no era... Es va inaugurar el 84, o sigui que feia 40 anys que vivíem en pau, diguem, però encara quedava, no?, una mica el record de les guerres i de l'horror de les guerres. Després, a poc a poc, van evolucionant i vam com ampliar el concepte de pau, molt més cap a pau positiva, cap a aquelles altres coses que fan necessària, que són necessàries per construir pau. No? També vam mirar una mica més cap en fora, cap a Amèrica Latina, cap a Àfrica, cap a altres llocs, perquè que encara, no?, que estaven amb... que hi havia més conflictes, perquè ens semblava una mica llunyans. I, en canvi, ara tornem a... no?, un paradigma bel·licista que fa molts anys que no havíem viscut, ha anat creixent, i ara estem en un moment que sembla més necessari que mai parlar de tot això que tu deies. No?
0: Hem de rebobinar en el temps per saber quin va ser l'origen del curs d'estiu de la Unipau. Neus, com va néixer aquest projecte? 84.
2: 84, de fet va néixer el 84, o sigui, fa 42 anys, que si recordem l'Arcadi sempre parlava d'aquesta diferència entre els anys d'Unipau, sí, i els anys de cursos d'estiu. Va néixer quasi... Bueno, ens hauríem de remuntar als moviments pacifistes cristians del franquisme. Bueno, ens hauríem de remuntar a Pax Christi, per exemple. D'aquí hi havia un nucle... Clar, hi havia un nucle important de gent... de gent pacifista, no?, que es movia en aquests àmbits. En aquell moment era qui aglutinava més l'àmbit pacifista. I precisament de Pax Christi va néixer una entitat que era l'Institut Víctor Seix de Polemologia. O sigui, ja era una entitat que es dedicava a l'estudi de les polèmiques, dels conflictes. No? I va ser aquesta entitat, l'Institut Víctor Seix, que concedia el memorial Joan 23 per la Pau, que ara hem assumit Unipau, sí, ja fa molts anys, no? I que l'havien concedit a l'Adolfo Pérez Esquivel. L'Adolfo Pérez Esquivel, bueno, no m'extendré amb la seva història, però per qui no ho sàpiga, va ser Premi Nobel de la Pau posteriorment, l'any 80, crec. L'Adolfo Pérez Esquivel va passar per aquí, es va reunir amb el Frederic Roda i l'Arcadi Oliveres, i xerrant, se'ls va córrer la idea de... i per què no fem una Universitat de la Pau? Això va ser idea del Frederic Roda, que, com sabeu, tu coneixes bé l'Àlvar, no? La família, sí, Roda genera tres idees per minut. I llavors la idea era, emmirallant-se en la Universitat d'Estiu de Prada de Conflent, no?, fer a Sant Cugat una universitat temàtica, no?, una universitat d'estiu que aglutinés gent i que es tractessin temes de pau. Això li van proposar l'alcalde, llavors, l'Àngel Casas.
0: Que em sembla més que es feia alguna celebració, no?, quan Pérez Esquivel, sí, passava per aquí, i van trobar l'alcalde i van aprofitar la benentesa per,
2: sí,
0: per lligar-ho tot.
2: Es feia els Tres Toms.
0: Els Tres Toms.
2: Els Tres Toms. I estaven, bueno, van portar l'Adolfo a veure els Tres Toms, van trobar l'alcalde i li van proposar la idea. L'alcalde va dir que sí. I dit i fet, van començar a preparar-ho, a organitzar-ho tot. Quan es va inaugurar, l'alcalde ja no era Àngel Casas, ja era Oriol Nicolau, i així va començar la Unipau com a una universitat d'estiu que es feia al Centre Borja, i fins aquí. Fins aquí ha anat canviant molt, però
0: Com ha canviat així a grans trets, Neus, des d'aquells orígens amb aquesta trobada? Jo crec que a l'alcalde li devia costar molt dir que no. No, tenim Pérez Esquivel allà també, amb el Rosa, amb l'Arcadi. Com havia de dir que no?
2: Com li dius que no un Premi Nobel? No? Un Premi Nobel per un Premi Nobel de la Pau, i que t'està proposant fer una universitat d'estiu a la teva ciutat, i com li has de dir que no? Pues li dius que sí. I la veritat és que al principi l'Ajuntament es va abocar molt. Després la cosa va anar canviant. Ara la veritat és que també l'Ajuntament respon molt, no? Però al principi va néixer com una cosa molt gran, no? S'hi van abocar molts recursos, es van convidar els millors especialistes, que tampoc eren tants en aquella època, i es va estructurar la universitat d'estiu com en dos cursos. La gent feia primer i segon, i no, en realitat no donaven cap títol oficial, perquè la universitat no és una universitat, sí, en realitat, no? És una entitat, és una fundació. Llavors, però la gent feia dos cursos que es repetien, saps? No era com ara que tractem cada any un tema diferent, sí, sinó que es feia més com una educació més de conceptes de pau, de què significa conflictes, de com, bueno, de militarisme. Van participar molts militars també en aquella època, i bueno, era com potser, no diria més acadèmica, perquè la d'ara també ho és, però sí que tenia aquest sentit, no?, més d'estudis. Potser
0: més semblant una formació més reglada.
2: Sí, com una formació més reglada, i com una formació més amb... Sí, amb temes de pau, com més similar potser a el que és l'Escola de Cultura de Pau ara. Que pretenia en realitat formar persones especialistes en pau i conflictes.
0: Si l'any passat es va abordar el nou entre parèntesis ordre mundial, el títol d'enguany torna a portar un nou.
2: Sí.
0: No? El nou paradigma bel·licista, poder, discurs i seguretat en transformació. Per què heu escollit enguany aquest lema? Ho explicava la Neus, no? Cada any la Unipau es centra al curs d'estiu amb una nova gran temàtica, per dir-ho d'alguna manera. Hem passat d'un nou a un altre nou, però seguim parlant de coses que fa 41 anys que parlem.
2: De fet, estem en el mateix nou.
1: Sí, jo crec que feia uns anys que la Neus deia... El nostre objectiu és desaparèixer, no? I feia uns anys que potser no dèiem, bueno... I ha tornat a ressorgir. El discurs bel·licista torna a estar en auge. Tornem a posar sobre la taula temàtiques que semblaven totalment fora de la taula. Llavors, aquest any, com sempre, doncs ho dividim en quatre blocs. El primer explicarem com està.
0: L'ordre global, sí. Titulat
2: sí, és com si el primer lloc bloc enllaça amb el curs anterior.
1: Exacte. Sí, fem com de context a com estem, no? Com està Estats Units, com està Europa, també la part de les tecnològiques, i ve la Susi Sidner, que és la directora de programes d'ICANN, a parlar sobre nuclears, recordem. ICANN va ser Premi Nobel de la Pau el 2017, o sigui que, bueno, de Premi Nobel a Premi Nobel. El segon bloc, com diu la Neus, aquest és una mica un enllaç amb el de l'any passat, perquè creiem que s'ha de tornar... El món està canviant molt i molt ràpid, i s'ha d'anar ficant context al que està passant. L'any passat vam fer tot el curs, aquest any només el primer bloc, però bueno, que creiem que era important aterrar-ho. El segon, com està canviant el discurs, la importància de l'educació, com ens ha canviat Palestina, també, que ve la Cristina Mas a parlar sobre com ha canviat el paradigma Palestina a nivell de dret internacional, i ella centra-se més en els mitjans de comunicació, però com ens ha canviat l'esquema. També sobre la guerra digital, i després incorporem una xerrada més científica a l'Uso, no? Vull dir, que ve una persona a parlar-nos del cervell, que això també em sembla interessant, com afecta el cervell, no la part social, sinó la part científica de neurociència. El tercer bloc parlarem dels interessos en joc, el neocolonialisme, venen l'Òscar i l'Alejandro, Òscar Mateus i l'Alejandro Pozo, ja uns històrics de la Unipau, parlar sobre economia de guerra. I també, com no, havíem de parlar sobre l'extrema dreta i el perill que està per la democràcia. I un dels temes que s'està parlant molt i s'està començant a fer sobre la taula, el retorn del servei militar, no? I que creiem que és important tornar a recordar el que significa el servei militar, que com que gent com la meva generació que no el va viure, és important tornar a recordar el que significa el servei militar en qüestions de drets, en qüestions de... també a nivell de marc mental i com normalitzem les violències, no? Treure aquesta narrativa de com el documental que es va fer a TV3 de Tornar un home, sí, sí. No?
3: Tenim testimonis de la ciutat, de fet.
1: Exacte. Com en realitat no va ser uns campaments d'estiu o una manera, sinó va ser un adoctrinament. Hi ha gent que es va suïcidar per culpa de la mili, gent que va quedar tocada de per vida per les violències que va viure, i hem de tornar a recordar això perquè els joves d'ara això no ho tenen al cap. Després farem un taller sobre el que significa les violències policials i el perfilament racial en els cossos racialitzats. I després, com sempre, intentem acabar amb una mica d'esperança, no? Ve la Judita Fontana, que la nostra tècnica de comunicació ens diu que us avisem de que no es gravarà, llavors aquesta s'ha de veure de manera presencial. És una politòloga que ve de Birmingham, que ha fet el primer estudi sobre com què passa quan les dones s'inclouen dins dels processos de pau. Uh-huh. I diuen que el ressorgiment del conflicte passa del 37 al 11% si les dones estan implicades dins d'aquests processos de pau. Llavors serà molt interessant. Ve la Tatiana Romero a parlar sobre pau descolonial i l'Agus Morales a parlar de resistències, no? Que això que dèiem que si no sempre ens quedem en tot està molt malament i com diu al principi de la introducció, la por a vegades ens atura i no volem això. El que volem és agafar aire, veure com està el món, però també veure quines són les coses positives que s'estan fent. Uh-huh. I després pues, acabarem amb comunicació transformadora i una xerrada final sobre com pensar aquest futur, no? Perquè sempre ens imaginem, quan pensem en el futur, sempre és apocalíptic, no? Sempre és gris, és ple de fum, amb cotxes volant, però malament, no? Ciutats molt contaminants, uh-huh. No?
2: Com Blade Runner.
1: Com Blade Runner, exacte. I la Marc Griera, la idea és que vingui a parlar sobre un imaginari d'esperança.
3: Perquè estem obligats a no perdre mai l'esperança.
1: Exacte.
3: Deia Arcadi Oliveres.
2: I ara que l'hem de recordar... No?
3: Més que mai.
1: Més que mai, sí,
2: ara,
1: sí.
2: Justament aquest any, que fa 5 anys de la seva mort.
1: Total.
3: L'Ares ens ha fet una mica un repàs d'aquests grans quatre blocs, mm-hmm. No? Deies l'últim, es parlarà d'aquesta construcció per la pau, però de ben segur que ha fet esforços perquè en cada bloc, des de l'anàlisi i el rigor, hi hagi aquest punt també d'esperança, perquè és l'única manera de construir aquesta pau. A més, aquesta edició compteu amb diverses persones vingudes de fora, tant de l'Estat com de perfil més internacional. Mm-hmm. N'ha repassat unes quantes. Per què creieu que és important també portar aquestes veus a Sant Cugat i que tinguem l'oportunitat de sentir anàlisis, punts de vista, que a vegades doncs, són més difícils d'escoltar a casa nostra?
1: Sí, jo crec que
2: tu ho has dit.
1: Sí, que és molt important. Sí, portem gent de fora... Portem gent de fora, tornem a posar la traducció simultània que durant uns anys no, però hem tornat a introduir-la per aprofitar veus internacionals, tant la Judita com la Susi, que venen de la Susi Sidney, que ve de fora, però també ve el Sant i la Dan, que parla de neocolonialisme, aquesta persona viu a l'Estat, o la Inoa i el Sheikh, que venen d'aquí a Barcelona, però són persones racialitzades, uh-huh. Que és important també portar persones racialitzades o no blanques perquè porten un context situat i com els atravessa directament aquestes violències, que també és important que portem veus en primera persona.
3: De fet, des de la Unipau, en molts dels vostres projectes també busqueu aquestes persones, aquestes veus de persones racialitzades, justament per incloure aquest punt de vista que possiblement a molts se'ns escapa perquè no ho vivim en pròpia pell.
1: Total.
3: I necessitem que algú que avui ens ho expliqui, no?
1: Sí, sí. Per dues qüestions, no? Vull dir, la Inoa i el Xix que vindran a parlar sobre perfilament racial, per exemple, és una cosa que si no t'ho expliquen tu pots anar pel carrer i no te n'adones que existeix aquestes parades per perfilament racial. I també, per una altra banda, per una qüestió de representativitat. Perquè els joves d'ara racialitzats com no blancs també vegin persones com ells que poden parlar de temàtiques acadèmiques o no, però que ocupen espais, que tenen veu, que tenen donar espais i veu, no donar veu perquè la veu ja la tenen, però sí que posar-los perquè gent jove vegi que també es pot...
3: Que hi hagi referents.
1: Exacte.
3: No? En múltiples disciplines. Una de les ponents, n'has parlat d'ella dues vegades, la Susie Snyder, és la directora de Catalunya Internacional per l'Abolició de les Armes Nuclears, de l'ICAN. Ho deies abans, havia guanyat el Premi Nobel per la Pau, l'organisme, el 2017. Sembla mentida que tornem a posar sobre la taula qüestions com és l'armament nuclear, no? Que potser semblava que la Segona Guerra Mundial ens podia haver ensenyat definitivament que no es pot fer servir a la vida, i 2026 ja en tornarem a parlar, no? Per què creieu que és important tornar-ho a posar sobre la taula en un context on els... I permeteu-me la paraula, perquè no m'agrada fer servir paraules bèl·liques en contextos informatius, aquest bombardeig constant d'informacions que ens arriben a través de mitjans de comunicació a vegades i per xarxes d'altres, i on aquest context nuclear està cada vegada més present.
2: Perquè jo crec que, primer, perquè és un context molt perillós, no? Perquè tots sabem, tots, la gent de peu sí que sabem el perill de les armes nuclears i sí que vam aprendre, no?, després de la Segona Guerra Mundial, el que significava. Però com que ara estem en un canvi de paradigma on, com anem analitzant ja el curs anterior i aquest, no?, on hem passat de la necessitat i de la importància dels organismes internacionals, de la regulació de lleis, de com ens estructurem, de com ens dotem de normes per conviure, no?, per conviure a nivell mundial, com hem passat d'aquell paradigma a l'ús de la força. Llavors, la bomba nuclear és com el... Jo tinc això, i com que tinc això, no em pots atacar, perquè tinc la, no, perquè tinc màxim, la pitjor amenaça.
1: És el màxim exponent de l'ús de la força.
2: Clar, i llavors és... Jo tinc l'arma nuclear, per tant, tinc tota la força, tinc tot el poder sobre tu. No? I per això, i en canvi, i estem veient ara mateix, no? Constantment estem admirant amb l'ús de l'arma nuclear, l'hem atacat, ja veiem en quina guerra absurda ens han ficat, no? Israel també té l'arma nuclear i no li diem res. I jo confio en que ningú farà servir mai l'arma nuclear, perquè, per exemple, Israel no la pot fer servir contra els palestins, perquè li arribaria amb ells també. O sigui que és absurd, no? Però si pogués la utilitzaria. Però jo confio en que el sentit comú prevaldrà sempre i que ningú la utilitzarà, perquè ja seria el colmo de la inhumanitat, no? Però serveix com el màxim exponent del, no?, del poder.
1: I que escala, perquè el que nosaltres, no?, l'ideal seria desescalar i tenir armes nuclears, cadascú es vol armar cada vegada més, no? I llavors, si tu la tens, jo la vull, si tu en tens dos, jo en vull quatre, i llavors, clar, això escala. No, per molt que no es faci servir, és un marc mental, no? La finestra d'Overton cada vegada s'obre més i cada vegada està més a acceptar armar-se cada vegada més, no? Llavors, per molt que no es faci servir, tota la resta, tot lo que les conseqüències és augmentar l'armament de cada país.
3: Per això també serà, jo crec, molt interessant poder escoltar la Judita Fontana, no? que és aquesta politòloga especialista en transicions de la guerra a la pau, que potser és el moment ara d'abordar molt aquesta qüestió, perquè té moltíssim sentit. És interessant el context que ens pot aportar justament en un moment on tenim la guerra a la portada cada dia, a buscar aquesta transició cap a la pau, amb una persona, doncs, que ho ha estudiat a fons.
2: Sí, sobretot també la importància dels tractats, no?, que ens sembla... Sentim a les notícies i no li donem gaire importància, no?, quan els Estats Units no ha firmat el tractat per la no proliferació, no?, i que és molt important que tots, no?, que tots els estats signin aquests tractats, perquè és l'única manera que ens comprometem i tornem...
3: I es compleixin, no? Signar-los i complir-los i que algú vetlli per aquest compliment.
2: Clar, i tornem a la necessitat de donar-li la importància que tenen... Ui... Perdó.
1: Sí, aquests la importància d'aquests tractats i també la importància de la diplomàcia, no?
2: Clar, i dels organismes internacionals, no? La importància que tenia i que té el dotar-nos de normes i d'organismes que tinguin, no, que regulin la convivència, que regulin les lleis i que ens obliguin a complir-les. Uh-huh. No? Que això també ho estem, no? S'està fent desaparèixer substituint-ho per la força de les armes.
3: Aquest canvi de paradigma.
2: I això no pot ser.
1: Sí, sí. Uh-huh.
3: És possible construir discursos de pau en un moment en què sembla que la confrontació ocupa cada vegada més espai públic? És evident que sí, perquè aquí hi ha els esforços, eh? Aquí hi ha el curs d'estiu de la UNIPAU.
1: Ho hem de fer. Vull dir, no és una qüestió de... Clar, s'ha de fer.
2: I ho hem de fer, jo crec que per fer-ho d'una forma positiva, també hauríem de separar, no oblidar aquest marc general, però també pensar que la pau també es construeix dia a dia. Mm. I que la pau a la ciutat igual no té res a veure amb les armes nuclears i amb l'ús de la força, però que sí que té a veure amb la convivència, amb el respecte, amb, no, amb que la gent, tothom tingui accés cobert a les seves necessitats bàsiques, no? Amb resoldre els conflictes entre nosaltres de forma positiva i de forma pacífica. Ah, vull dir, que crec que això també cal aterrar-lo.
3: Començar per la base, pel que tenim més a proper, no?
2: Sí, i potser aquest tema el tractarem més a l'hivern.
1: A l'hivern, sí.
3: Doncs escolta, us tornarem a comentar que ens expliqueu.
1: Sí, perquè sempre diem, no? Vull dir, conflictes sempre n'hi haurà. El problema no són els conflictes, però els conflictes són... intrínsecs a la societat i a conviure amb, altres persones. La qüestió és com resolem aquests conflictes. Dotar-nos d'eines per resoldre els conflictes de manera pacífica. I aquest macroescenari fa que traspuï, no, en el dia a dia que explica la Neus, si tu tens aquest context internacional, en el dia a dia també traspua que es resolguin els conflictes de manera violenta, no?
2: Sí, llavors... per exemple... Perdó.
1: No, ja està.
2: No, el dilluns tractarem de l'extrema dreta i això té molt a veure amb el que estàvem parlant ara.
3: Mm-hmm. Doncs tothom convidat a aquesta 41a edició del curs d'estiu de la Unipau. Serà del 2 al 8 de juliol al Centre Cultural La Unió. Hem fet una pinzelladeta, digues Neus.
2: Mm-hmm. Podria fer un incís. Només recordar-vos també que farem el divendres a la tarda la pregària de guerra, que és una petita representació teatral sobre, bueno, sobre això, sobre la violència i sobre com vivim la guerra.
1: I el dimecres fem l'acte de clausura amb la companyia Minimíssima, que ens fa una peça poètico-musical
3: de resum.
1: No? Sí. Diré que ja és el quart any que repeteix. No, el qual? El primer. Bueno,
2: sí.
1: El quart any que repeteix i estem encantades que repeteixi.
3: Us podreu mirar el programa sencer, el tindrem penjat a la nostra web, a la nostra agenda, també la notícia que sortirà d'aquesta conversa i també, evidentment, a la pàgina web de la Unipau, on teniu, a més, amb una imatge que estreneu enguany, amb unes molt bones descripcions de tots els ponents i totes les xerrades. Tothom convidat, ho hem dit, hem fet una pinzellada molt breu, però l'important passarà del 2 al 8 de juliol, en parlaran les expertes, en parlaran els experts i serà molt interessant escoltar-los. Ares, Neus, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
2: Moltes gràcies a tu.

0: parler, te parler comme la première fois.
1: Hola, amics, això és Anem a la xarxa i qui us parles amb Víctor Alexandre. Aquest diàleg musical que sentíem era les veus de Celine Dion i Alain Delon interpretant una de les cançons italianes més famoses que després ha estat cantada en altres llengües, com en aquest cas en francès. Parole, parole és una cançó que va néixer el 1972 cantada per Mina i Alberto Lupo i que va agradar tant que ràpidament va tenir versions com ara la de Carmen Sevilla i Paco Rabal o la de Dalida i Alain Delon. La versió de Dalida i Alain Delon es va gravar el 1973 i la de Celine Dion i Delon el 1996, és a dir, que són 23 anys els que separen aquestes dues versions. I si hem obert amb la veu d'Alain Delon és perquè serà precisament ell el protagonista del nostre cinema a la xarxa d'avui a motiu de la seva mort recent el 18 d'agost passat a l'edat de 88 anys. Alain Delon havia nascut el 8 de novembre de 1935 i va tenir una infantesa una mica convulsa per les batalles judicials dels seus pares. Als 14 anys va deixar l'escola, de fet l'expulsaven de tot arreu pel mal comportament, va acabar fugint de casa i als 17 anys es va allistar a l'exèrcit. Després va fer feines diverses fins que tot d'un plegat a la seva vida doncs, hi ha un tomb. Un tomb gràcies a la relació amb l'actriu Brigitte Auber, una mica més gran que ell, que començava a tenir petits papers en el cinema, com per exemple la pel·lícula Les portes de la nit, de Marcel Carné. Brigitte Auber encara viu, per cert, en aquests moments té 99 anys, i ella i Delon van anar al Festival de Cannes, i ell, amb el seu físic espectacular, de seguida va cridar l'atenció. Debut amb 22 anys a la pel·lícula Quan la dona s'implica, d'Yves Alegret, i tot seguit intervé en dos films, Una rossa perillosa, de Marc Alegret, i a Christine, que a l'estat espanyol s'estrena amb el títol de Amoríos, al costat de Romy Schneider, que és un film que narra la història sentimental entre un tinent de l'exèrcit i una cantant d'òpera. Aquesta pel·lícula va suposar l'inici d'una relació sentimental entre Delon i Romy Schneider, que va durar anys, però amb moltes turbulències. En aquesta etapa semblava que el cinema veia en Alain Delon més aviat un xicot ben plantat, ideal per a pel·lícules romàntiques, que no pas el personatge ambigu que després va interpretar en moltes pel·lícules. Qui va descobrir aquest cantó fosc de Delon va ser el director René Clément, que li va donar el paper protagonista del film A ple sol, al costat de Monique Renée i Marie Laforet, basat en la novel·la de El talent de Mr. Ripley de Patricia Highsmith. És un film esplèndid, que avui, 64 anys després de la seva realització, continua tan fresc com aleshores. Això passa el 1960, justament el mateix any que Luchino Visconti posa l'ull en Delon i l'incorpora a la pel·lícula Rocco i els seus germans, un dels grans títols de la filmografia de Delon. De fet, dirigit per Visconti, Delon sempre brillarà. Però ara aturem-nos un moment i escoltem la veu d'Alain Delon cantant la cançó de la pel·lícula Els aventurers. La cançó es diu Letícia.

un oiseau chantait près de moi. Jamais il ne reviendra.

Letícia, una cançó de la banda sonora del film Els aventurers, de Robert Enrico, interpretat per Alain Delon, Lino Ventura, Joan Aiximcus i Serge Reggiani. Quan Delon roda aquesta pel·lícula, i les que he esmentat abans, està a la trentena i aconsegueix un paper en el que serà un clàssic del cinema italià, que és L'eclipsi, de Michelangelo Antonioni, al costat de Mònica Vitti i Paco Rabal. De tota manera, és també en aquella època que esclata un afer criminal relacionat amb la seva persona. Va ser mentre rodava La piscina amb Romy Schneider que el seu guardaespatlles, Esteban Markovich, va aparèixer assassinat en un abocador d'escombraries de París. Resulta que la policia va descobrir que hi havia unes festes de caràcter sexual en les quals participaven Alain Delon i altres figures del cinema, així com també el que seria després president de França, Georges Pompidou, i la seva dona. Fruit d'això van sorgir tot un seguit de fotos en què es veia la senyora Pompidou en situacions compromeses. El cas és que el guardaespatlles de Delon va ser assassinat i tot apunta que l'assassí va ser un tal François Marcantoni, figura vinculada al crim a Còrsega i amic d'Alain Delon. Sempre es va sospitar que Alain Delon tenia molt a veure en tot allò, però mai s'ha aclarit, mai no s'ha aclarit. També són aquells, més o menys, els anys en què Delon prova sort a Hollywood i fa algunes pel·lícules, com ara L'últim homicidi de Ralph Nelson amb Van Margret, Van Heflin i Jack Palance, el Rolls-Royce groc d'Anthony Asquith amb tot un estol d'estrelles internacionals, o Els Centurions de Mark Robson amb Anthony Quinn. Però allò va ser un intent fallit. Delon no encaixava a Hollywood. Fins i tot es van anunciar pel·lícules en què estava previst que ell hi aparegués i que al final el van rebutjar. El van rebutjar en dues adaptacions d'obres de Tennessee Williams, La nit de la iguana, de John Huston, i Propietat condemnada, de Sidney Pollack, i també el van rebutjar en un western de Sam Peckinpah que mai no es va rodar. En fi, escoltem ara Alain Delon cantant en francès la cançó de la pel·lícula El cas de Thomas Crown, Els molins del teu cor.

inclouen la renovació de paviments, revestiments, portes i acabats, així com diverses actuacions per solucionar filtracions i entrades d'aigua. Les obres, doncs, coincidiran amb l'inici de curs, un fet que preocupa a les famílies sobre com acabarà afectant els infants del centre. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya renovarà el tram de via comprès entre les estacions de Gràcia i Sarrià en la línia Barcelona-Vallès entre els dies 11 i 23 d'agost. Les obres de renovació comportaran talls de circulació en aquest tram, de manera que, mentre durin els treballs, s'oferirà un servei alternatiu d'autobusos que cobrirà el recorregut entre les estacions de Gràcia, Sant Gervasi, Muntaner, La Bonanova, Les Tres Torres i Sarrià. El trajecte el farà per la Via Augusta. Les obres s'han programat en unes dates de baixa demanda amb l'objectiu d'intentar reduir el mínim d'impacte en les persones usuàries. Els treballs previs a les obres es van iniciar el passat mes de maig, però no han causat cap afectació al servei, ja que realitzaven en horari nocturn fora de l'horari comercial. I un total de 46 oficines de correus de la província de Barcelona, entre les quals la de Sant Cugat, s'han habilitat per presentar esmenes sobre el procés extraordinari de regularització de persones migrants. Es podrà fer fins al 30 de setembre sense necessitat de demanar cita prèvia i en horaris establerts. En el cas de Sant Cugat, serà des de 8:45 fins a 3:15. I en esports, l'entrenadora i tenista del Club Esportiu Valldoreix, Sònia Delgado, s'ha proclamat campiona del món més 45 aquest divendres a Lisboa amb la selecció espanyola. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari, constantment a les xarxes a cugat.cat.

serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: Aquests són els continguts d'aquesta setmana.
1: Comencem programa amb la Misha i les seves recomanacions.
2: Us vull recomanar un àlbum il·lustrat d'allò més original publicat per l'editorial Picarona.
1: I la primera entrevista d'avui és una mirada a la llarga trajectòria d'una escriptora molt estimada, Maria Carme Roca i Costa.
3: Ai, agraïment, perquè em va costar tant començar i podríem dir que desbloquejar-me a mi mateixa, allò de dir, va, vinga, te n'has de sortir i aprèn, no? I no tothom, a veure, hi ha gent molt valuosa i que s'esforça, a veure, potser es fa esforçar-se aquella miqueta més, de vegades falta aquells grams més, però jo penso, bé, me n'he sortit, puc estar, estic contenta i agraïda.
1: I en un gir de guió, posem la mirada en una òpera prima que ha enamorat a molts lectors i lectores, Monsieur Diògenes, de Pep Roure, publicada per Xandri.
4: El poble real dinant està a la Bretanya francesa. El Monsieur Diògenes, allà no me'l vaig trobar quan hi vam anar, perquè buscàvem una miqueta també trobar-nos algun personatge. Evidentment que de gendarmes n'hi ha molts. No és un poble molt gran, és un poble assequible, el que passa que té tota una part turística molt, molt, molt emblemàtica, molt coneguda per la gent que corre per allà i tot això. I a partir d'aquí hem construït aquest món que dius i hi havia el dubte de saber si la novel·la tindria el mateix títol o un títol diferent. Aleshores, l'editor, en Tià, molt encertadament, Tià Benassà, va creure en que es havia de dir així perquè donava encara molt més morbo a la història. No?
0: Ho acabeu d'escoltar. Aquesta és la nostra carta de...

d'estiu per aquesta edició del Calaix, la número 351 de la temporada 7, capítol 46 d'aquest Calaix Estiu, amb Calaix Actiu, amb Misha, amb Maria Carme Roca i Pep Roura. Un bon programa. Ho escoltareu?

0: Edició de continguts, producció i presentació, Mònica Socies. Edició sonora i muntatge tècnic, Josep Maria Soler. El Calaix. Més estiu. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
1: Obre-li, trobaràs cultura.
0: Calaix Actiu, literatura infantil i juvenil, amb les recomanacions de Misha, prescriptora cultural.
2: Hola, hola. En primer lloc, us vull recomanar un àlbum il·lustrat d'allò més original publicat per l'editorial Picarona. Fa poc, durant una sessió de contacontes, un nen em va comentar que era impossible que el drac de la història que jo estava llegint s'acostés volant al sol, perquè la radiació còsmica el mataria. Doncs bé, trobo que el llibre que us recomanaré és ideal per a aquesta mena de nens i nenes curiosos. Es titula El llop ferotge investiga els contes infantils, de Catherine Cawthorn i Sarah Ogilvy. Tal com el seu títol indica, aquest llibre divulgatiu barreja ciència, tecnologia i enginyeria amb els contes més clàssics. La princesa va sentir realment un pèsol diminut a través d'una muntanya de matalassos? I una carabassa va poder convertir-se en un carruatge per portar la ventafocs al ball? Doncs clar que no. Tot són ximpleries de contes de fades. O no del tot. El llop ferotge té la missió de descobrir la veritat que s'amaga darrere d'aquests contes i, de pas, netejar el seu propi nom. I per a joves a partir de 14 anys, amants de la novel·la romàntica, us recomano Els Faura, entre el seny i el desig. És el primer títol d'una col·lecció escrita per Marc Picó i publicada per Montena. Es tracta d'una història sobre nissagues familiars i amors prohibits ambientada a la Catalunya rural del segle XIX. És d'allò més àgil de llegir i té la mida perfecta per portar-lo a la platja. Us explico. La Maria Faura torna al poble 7 anys després de la seva misteriosa fugida a Barcelona i s'haurà d'enfrontar a tot el que havia intentat deixar enrere. Una societat dominada pel deure i la família, secrets que creien enterrats i els ulls verds d'en Ricard Campmany, el fill de la família amb les vinyes més grans de la contrada. Ella vol oblidar. Ell no ha pogut fer-ho. Si voleu més recomanacions, no oblideu seguir-me a les xarxes com a misha-ql i al web parauladamisha.com. Fins a la propera. Adéu!
0: Llibres infantils i juvenils amb Misha, prescriptora cultural. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, més estiu.

0: L'escriptora Maria Carme Roca ens ha acompanyat a moltes entrevistes per parlar-nos dels seus llibres. Avui ho fa per compartir amb nosaltres fragments de la seva vida unida, sens dubte, a la literatura. Obrim el calaix de les entrevistes. El calaix.
1: Més estiu.
0: Amb Mònica Socies.
2: El 21 de novembre de 1955, el barri gòtic de Barcelona donava la benvinguda a una futura escriptora. Poc es podien pensar els seus pares, que hores abans es trobaven al cinema veient Cuando ruge la marabunta, busqueu-la, un film de l'any 1954 protagonitzat per Charlton Heston i Eleanor Parker, que aquesta nena els donaria tantes i tantes alegries. Parlem de Maria Carme Roca i Costa. Benvinguda.
3: Moltíssimes gràcies.
2: Bueno, jo supercontenta perquè és una entrevista que tenia moltes ganes de fer. Avui no parlarem d'un sol llibre. Avui parlarem d'una vida dedicada a l'escriptura, de tota la teva trajectòria, de tots els llibres que has escrit. Bueno, de tots és impossible, no tenim temps.
3: Sí, no.
2: No tenim temps, però avui la protagonista...
3: Seria complicat.
2: Ets tu, no? És el teu nom, és la teva trajectòria.
3: Gràcies.
2: I he estat fent un treball de camp de dir, mira, anem a descobrir alguna cosa més i sempre queda alguna cosa més per descobrir. I jo n'he après moltes, però les has d'explicar tu.
3: Bé, d'acord.
2: Les has d'explicar tu. Vas néixer a casa, que
3: sí.
2: Això m'encanta, amb una llevadora.
3: Sí.
2: Que això
3: sí.
2: Ja...
3: Sí, això és una cosa que sembla del molt passat, molt
2: sí.
3: Passat. I hi ha fins i tot, a veure, moltes persones de la meva edat que hi han nascut hospitals i clíniques, vull dir, vaja, molt poques naixien a casa, però que les circumstàncies dels meus pares eren una mica diferents. Feia poc que s'havien instal·lat a Barcelona... No coneixien a ningú. Ells, bueno, quan es van casar, vivien a Martorelles, que era on vivia la mare, i després i el pare vivia a Mollet. Bueno, es van trobar a una Barcelona doncs, desconeguda per ells, i les persones allò més properes, doncs, la mama estava embarassada, i li van parlar d'una llevadora i no es van plantejar res més. Per què? Perquè ells també havien nascut a casa, els meus pares. Per ells era natural. Clar, en un àmbit rural era més lògic. Oi? Vull dir, esclar, estem parlant de fa molts anys enrere.
2: A casa tots han nascut. Bueno, jo ja no, evidentment,
3: clar,
2: però...
3: Clar,
2: tots la resta,
3: llavors,
2: tots.
3: Amb una, segur que si haguéssim portat una miqueta més de temps s'haurien plantejat doncs, d'anar a un centre hospitalari, no? Perquè a més la mama... ho va passar malament, vull dir, clar, jo perquè no me'n recordo, però bueno, es veu que també vaig tenir el meu tràngol. I, clar, hauria sigut molt més fàcil per a les dues. Però bé, sóc aquí.
2: Però estàs aquí, escolta'm, i la mar de bé, perquè amb la trajectòria que has tingut, una trajectòria que tampoc es podien imaginar ells ni podies imaginar tu,
3: no.
2: Perquè tu no anaves cap aquí. No anaves cap aquí. Però la vida, a vegades, no sempre ens dona allò que desitgem. Però aquesta vegada...
3: Oh, sí!
2: Sí! Quan una cosa no la tenim, és perquè n'ha de venir una altra de més bona, diuen.
3: Exacte.
2: Aquest és estat el teu cas.
3: He estat el... Sí, sí. Perquè, a veure, jo, de fet, és una cosa que sempre dic, i és veritat, jo de ben petita, des que vaig aprendre a escriure, jo escrivia sempre. I m'encantava inventar-me històries i fer-me les meves pel·lícules, i per això sempre, doncs, soc molt despistada, no? Allò d'estar, doncs, en un altre món a la vegada. I però, clar, quan jo era petita, la meva il·lusió era ser ballarina. Durant molts anys vaig estudiar dansa clàssica, però allò que passa, no ho feia prou bé. Falta fusta. A mi em faltava fusta per ser, doncs, el que jo desitjava de menuda, que era ser la primera ballarina del Liceu.
2: Imagina! Tots els que llegiu la Maria Carme Roca, penseu que hem tingut sort perquè anava per ballarina, però la vida va dir, no, aquesta dona escriu molt bé i té un do. Aquesta dona d'escriure. Que també parlarem de les primeres escriptures i de com va anar tot. També va ser com una mica un parc llarg.
3: Un parc llarguíssim. I sí, tinc una virtut que és la paciència. I que sóc molt constant i això em va ajudar, si no, un altre ja plega. Mare meva, vull dir, a mi em va costar publicar la meva primera novel·la. Em va costar molt. He plorat molt. però vaja, Avui ploro i demà ja, bueno, el sol l'il·lumina.
2: Però això està molt bé, perquè moltes vegades no som conscients del que s'ha de lluitar i del que s'arriba a patir abans no s'arriba a un objectiu, o de tots els entrebancs que comporta. Veiem tota la part lluminosa i bonica, però no l'esforç que hi ha al darrere, les hores i hores, moltes. I els nos, i les... les travetes, podríem dir-ne?
3: També.
2: Perquè també n'hi ha.
3: També.
2: En tots els, ara sí. Parlem de literatura, però això, però és
3: això sí,
2: generalitzat en tot.
3: Sí, sí, malauradament.
2: En tot.
3: Malauradament, doncs sí. I quan parteixes, a veure, jo a més partia molt de zero. Vull dir, perquè si jo llegia molt, això sí, jo sabia, doncs a veure, els llibres, saps que hi ha una editorial a darrere, vull dir, sabies coses, però molt així de... Ah, molt per sobre, molt superficial. Jo no tenia ni idea de com funcionava per res el món editorial. I a veure, estic convençuda que potser enviava originals a editorials que no publicaven aquell tipus de coses que havia escrit, això, per començar. Per començar, que jo, el no conèixer ningú, i a més jo sóc molt tímida, i jo, no, hi ha gent molt atrevida i que de seguida doncs coneix algun escriptor i de seguida pregunta coses, demana coses, exigeix coses. No, jo
2: és fan, que... Ho fan,
3: ho fan. I, clar, a força d'equivocar-me, vaig anar aprenent i, a veure, segur que no ho feia prou bé. A veure, això també està claríssim, perquè no sóc un geni.
2: Però tots comencem.
3: I, clar, i potser sí que hi ha persona que dius, mira, la primera brilla. No és el meu cas. No és el meu cas. És allò, bueno, a força dius, oh, mira, això potser si ho arregles d'aquesta manera anirà més bé. Has de tenir molt clar el que vols escriure abans. No sé, coses que jo vaig anar aprenent i que una altra persona n'aprèn unes altres. Perquè no pots... fer doncs un cànon generalitzat per tothom. A vegades quan vaig a les escoles, sobretot els adolescents, potser et pregunten doncs què cal fer, i a veure cada persona necessita trobar el seu camí i adaptar-ho al seu trenar, a la seva manera de ser, però a mi, a veure, també em va costar això per la desconeixença. Ara sí que tinc molts amics, editors, escriptors, traductors, fantàstic, però el meu entorn és que no en coneixia cap, i això doncs potser tal vegada, si tens un entorn que t'ho afavoreix, ja aprens, ja no parteixes tant de zero com va tocar fer-ho a mi.
2: Clar, és que estem parlant que la primera novel·la que vas haver de fer cua, això m'encanta, perquè això ho expliques a la teva biografia, a la teva web, sí. Llegiu-la perquè és boníssima la biografia. Clar, el 18 d'abril de l'any 1997, que a més van sortir dues
3: sí.
2: novel·les, va ser curiós, el mateix dia, no?
3: Doblet, vaig fer doblet aquell
2: sí,
3: dia.
2: Sí, sí, vull dir, ja que t'hi poses,
3: sí.
2: Vas trigar, però quan vas començar...
3: Apa!
2: De dos en dos.
3: Sí, som-hi, anem per feina.
2: Per sí. tant, són de l'any 97, doncs escolta'm, com aquell que diu ja, 30... 97, 2007, 2017, 2027.
3: Sí, sí, a veure, clar, per mi vas... A veure, has dit el 97, però és que jo feia anys...
2: Que escrivies.
3: Que ja... Que
2: parlem
3: lluitava.
2: De publicar.
3: Sí, sí.
2: Clar, parlem de publicar.
3: Exacte.
2: Tota la feina prèvia.
3: Uf, sí, sí. I no que jo... A veure, que jo escrivia, com deia abans, no, de menuda, però amb cap intenció de publicar, no m'ho plantejava de cap manera. Era una cosa que feia perquè m'agradava, per divertir-me. M'agradava molt. També de vegades em servia com de teràpia, no, amb un disgust, qualsevol cosa, allò que t'expliques, que escrius aquells diaris que ni sota tortura confessaràs el que has escrit.
2: A veure si aconsegueixo jo avui sense tortura que m'expliqui alguna cosa dels diaris.
3: I aquest desig de voler tenir-ho publicat, de voler que els altres coneguin una mica el que tu fas, això, pare, ja passava dels 30 anys que m'ho vaig plantejar, eh? I llavors doncs va venir tot el periple, el calvari, podríem dir, d'enviar originals a una editorial, a una altra. Tampoc allò del mateix, allò de repetir o fer com hi ha autors, bueno, i tot és vàlid, eh? Quan enviem potser una dotzena d'editorials. No, jo anava com de mica en mica, perquè això em permetia el que quan vaig aprendre a preguntar a l'editorial X que fallava. I et trobes, a veure, que quan les coses les dius amb naturalitat, les dius doncs amb humilitat, amb respecte, també de l'altra banda et responen també així, i em van ajudar molts editors, o les persones que tenien aquella mindundi de torn que anava més perduda com en un garatge, però que volia aprendre. I anava traient d'aquí, oh, aquesta història l'has precipitat. O aquí, a veure, està descompensat, la descripció amb els diàlegs. O sigui, jo vaig anar aprenent i provava un altre. Jo feia com em deia sempre la mare, que era modista, que diu, ella deia que era molt més difícil compondre un vestit que ja estava fet, allò arreglar-lo, sí, que no fer-ne un de nou. I jo optava per fer una obra nova, a partir de zero. Per no allò de dir, ara anem a arreglar... No, això... Potser millor que no ho toqui. Ja està, això no ha sortit bé. És que què vas... A veure, has fet un pastís, t'ha quedat fet una pastifa.
2: Què arreglaràs?
3: Què arreglarem?
2: No.
3: No.
2: Ens mengem la pastifa, si cal,
3: bé,
2: i en fem una altra.
3: En fem una altra. Doncs això feia.
2: Bé, ara m'agrada... Voldria puntualitzar diverses coses de tot el que has dit. La primera, i penso que és molt important, que estigui escoltant l'entrevista és perquè també se l'escoltin els joves, perquè sàpiguen que no es pot defallir a la primera.
3: No!
2: Que no hi ha res fàcil. Que sempre volem que tots aquests que venen darrere nostre, els nostres fills, els nebots, que tots ho tinguin fàcil i ajudar-los, però que s'ha de batallar molt.
3: Moltíssim. I a més una cosa, que sempre, a més, sempre la dic i la repeteixo i la repetiré. Prohibit rendir-se. En qualsevol aspecte de la vida. En qualsevol aspecte. Fins i tot, a veure, pots tenir mals tràngols de salut. Situacions econòmiques d'aquelles dures que... Però... O això... O voler publicar un llibre i no sortir-te'n. No. Prohibit rendir-se. No, s'ha de seguir. I avui no et surt. Però jo penso molt que amb constància i anar aprenent, no entossudir-te amb aquelles coses que veus que allò és un error.
2: És maco.
3: Però, bueno, perseverar.
2: Construir necessita una bona base i si cau una totxana, tornar-la a posar.
3: Exacte, no t'ha sortit bé, te l'has posat de torta.
2: Aquella s'ha trencat, no passa res. Ja. Agafem-ne una altra i tornem-ho a intentar.
3: I som-hi.
2: Això és una de les coses que m'agrada molt. I ara tornem, no?, a la teva mare. La teva mare cosia de meravella, però a més, sí, t'explicava moltes rondalles, moltes històries.
3: Moltes històries. Ella hauria pogut... Bueno, era una persona molt valuosa i, a veure, tenia molta capacitat per poder haver estat escriptora, perquè tenia una imaginació increïble, i a part, encara que havia pogut anar molt a l'escola, però una persona molt... A veure, era molt intel·ligent i, bueno, la vida no la va afavorir amb aquestes circumstàncies de poder desenvolupar uns estudis o això, però era molt llesta, no? I tenia una imaginació. I, clar, els contes més bonics eren els que ell s'inventava i els que ella s'inventava. I m'encantava que me'ls expliqués. Jo ho recordo i, a més, tenia, en aquest cas, per a mi era un avantatge, el ser filla única... També, doncs clar, no tenia, encara que jo volia germanets, però el que també era cert és que no tenia cap germanet que em destorbés de quan la mare estava per mi. Era així, és així. La part bona i la part, doncs, no tan bona.
2: Els pros i els contres.
3: Exacte.
2: Però tu vas saber agafar aquesta part bona.
3: Sí, sí, sí.
2: La vas saber agafar.
3: Però és que també sóc pràctica, és que no hi havia... A veure, què fas?
2: No hi havia més. Si no porten germanets...
3: Què hem de fer?
2: No hi ha més volta.
3: Exacte. No, clar, jo, a veure, vaig perseverar durant temps en aquest tema, fins que era grandeta, era adolescent, que vaig veure que això era una cosa que no depenia de mi, ni de demanar-ho, no, que era cosa dels pares.
2: Quan som petits no ho veiem, això.
3: No,
2: quan som petits
3: va.
2: Volem germanet tant sí com no. El pare, que a més venia d'una branca ben diferent, perquè professor de matemàtiques.
3: Sí.
2: Ara això sí, era un gran lector.
3: Molt lector. I mira, i una cosa és que just ha passat ara, que era Sant Pere, el pare es deia Pere, i alumnes seus que havia tingut a la Salle i Comtal m'escriuen o em truquen encara per parlar-me del profe Roca.
2: Ostres.
3: Del meu pare, i recordant-lo amb una estima que clar, és brutal. Era un home totalment lliurat a allò que li agradava més, que era fer classe. Ell era una persona d'aquestes vocacionals i era bon professor, molt bon professor, i llegia molt. Bueno, i gràcies també, a més, que això em feia molta il·lusió quan anava amb ell a participar a la casa del libro, que l'antiga Catalònia, que en aquell moment es deia Casa del Libro, i ell n'era soci, i comprava llibres i també me'n comprava algun per mi. I clar, quan anava això era festa per mi, no? I això em feia molta il·lusió. Vull dir, clar, amb això ho tenia una base brutal, jo. Un pare que em comprava llibres i una mare que m'explicava històries. Vull dir que, a veure, que el pare també igual... Ell no me les hauria explicat també, això segur, però bueno, que el tema de comprar-me llibres era una cosa que la tenien tots dos molt clara.
2: Cadascú sumava d'una part diferent, però... Exacte. El trencaclosques no s'acaba aquí, perquè, a més, nascuda al barri gòtic, això era ja com una premonició, eh?
3: Jo crec que sí.
2: Sí, sí, sí. No hi havia lloc millor per néixer perquè està, que a més, apassionada de la història, historiadora.
3: Molt, sempre m'ha agradat. Jo supero que parlo de la història en general, no? I clar, la història té moltes històries. I algunes són de veritat i altres són de ficció. I a mi tot això ja m'agradava. I a part, quan era petita i joveneta, el barri va patir molta transformació. Per exemple, recordo quan treure les llambordes i es va aixecar aquell paviment antic i van posar unes lloses, les lloses que ara podem veure que són planes, però clar, allà a cada dos per tres no passaves ni un pam que es feia una troballa, que moltes suposo que devien tapar-ho per poder tirar l'obra endavant.
2: Devien dir, deixem-ho estar, tapem-ho tot, perquè si no...
3: No envi res, que aquí si
2: no
3: la canonada no s'acaba. Que anava així, però a mi m'interessava. Recordo que amb la mare em portava a l'escola, que estava darrere de l'Ajuntament, al carrer Taulf, a Montessori, i clar, de vegades, quan veies que hi havia interès perquè s'havia trobat alguna cosa, jo volia saber què, i la mare m'havia d'estirar, perquè, nena, que farem tard? però jo interessada per saber què... I
2: tu enganxada allà, a les pedres,
3: mirant
2: què era que
3: trobaven. Ja, sí.
2: Però ara
3: sí,
2: les
3: perquè
2: pedres.
3: Tampoc em matava, anar a l'escola.
2: No. És que és molt curiós, perquè no. I eres una mica xerraire, com jo.
3: Oh.
2: Ai, quan he llegit això he pensat, mira, Maria Carme, com jo. Altra cosa no, però xerrar...
3: Molt, sí, molt, molt.
2: I m'agradava tu també.
3: Molt, molt. I clar, això, per exemple, el Montessori, el parvulari... Ens permetien parlar. Quan ja passàvem una mica de la ratlla, jo escoltava Roca i companyia, un altre, però sempre, clar, el Roca sonava molt. Però t'avisaven i tu ja una mica, bueno, ja, a veure, per sentit comú, per respecte, ja callaves una estona i tornaves, però bueno, fins al proper Roca i companyia que sentissis. Però a les monges, quan vaig anar, ja als 8 anys, allà era el silenci absolut, que jo no entenia. I clar, a cada moment, doncs... i em castigaven, Vull dir, és que em posaven al passadís a una columna i amb una llenga de cartró penjada al coll.
2: Què dius?
3: Oh, sí. Això no volia dir que era una xerraire. Clar, i em deia que, clar, perquè fossis la rieta...
2: Teníem de la imatge de les orelles de burro, però de la llengua penjada al coll.
3: La llengua penjada al coll. Això volia dir que eres una xerraire.
2: Això no ho havia escoltat mai,
3: Mira.
2: Una cosa nova que hi ha après. Això ho farem amb les xiques de casa.
3: Que passaves vergonya, però...
2: Bueno.
3: Però jo continuava xerrant.
2: I sort.
3: Sí. Sí, en part sí, perquè... Bueno, és una manera de comunicar-se, també, no? A veure, tu et dediques a la comunicació.
2: Ja ho era xerraire quan era petita, veus? Ja ens venia de mena.
3: Ja, és aquelles coses que ja van dins d'un, no?
2: Sí, si de petits, hi ha nens que no són massa xerraires, però jo penso que si és de vida, després...
3: Sí,
2: sempre surt.
3: Això d'expressar-nos.
2: Ja només de mirar-la amb ella, o sigui, ja estem parlava que li agradava la dansa, que després vas exercir de professora molts anys.
3: Sí.
2: Com el pare, una altra matèria. Però aquí hi ha una cosa que m'agrada molt, perquè, clar, no podem desxifrar tota la vida, però parles de les monges, tu vas tenir una educació encara en tota aquesta repressió en castellà, i en canvi et vas llançar a la llengua catalana i has defensat sempre aquesta llengua.
3: Sí, és que per mi va ser una necessitat. Clar, a mi em passava, a mi tota la gent de la meva edat, uns que eren una mica més grans, que eren una mica més joves, que de petits, estàvem acostumats que a casa, si eres, doncs, si a casa teva doncs parlaven en català, doncs tot el teu entorn directe era en català, però llavors sabies que fora del carrer, sobretot, a veure, estem parlant d'una ciutat com a Barcelona, els pobles era diferent, perquè els cosins que jo tenia fora ho vivien d'una altra manera. Però bé, el cas és que llavors ja sabies que d'una manera automàtica tu ja aplicaves el castellà. Entraves a una botiga, buenas tardes, ja tot anava així.
2: I a mi em sembla tan estrany escoltar-te dir buenas tardes. Dic jo, és que t'escolto i no m'entra,
3: eh? Dies, i com està usted? I bueno, totes aquestes coses. Però clar, i a l'escola igual, català, què és això? Que era castellà i francès. I què passa? Que jo, per exemple, clar, quan hi era una miqueta més grandeta i escrivia, que m'agradava molt escriure cartes, postals, clar, res de mòbils, ordinadors, estava per venir.
2: No hi era.
3: Com bé has dit, sóc del 55. Això no hi era. I clar, què passa? Que escriure a una amiga teva que parles en català i et veies obligada i ho feies en castellà per no fer un munt de faltes d'ortografies. I això va haver un moment que vaig dir, prou. I llavors vaig fer una cosa, que és clar que el Pompeu Fabra, per broma, cauria per terra, però que era, jo escrivia en català, ni que fos malament. Però jo escrivia en català. I llavors, quan, amb el meu nòvio, bueno, l'Albert de tota la vida, ens enviàvem cartes i clar, ho fèiem un català espantós, perquè encara eren molt maldestres, i després sí, ja vaig... A veure, vaig dir, això s'ha d'acabar. Això, a més, és una situació surrealista. No és natural. Jo penso en català. No pot ser que la meva llengua jo no la sàpiga escriure correctament. Vaig aprendre a escriure correctament el català i vaig voler anar una mica més enllà i vaig estudiar filologia catalana.
2: Això és magnífic.
3: Clar, però és que era una necessitat. Així com la història ho vaig fer perquè, bueno... Bé, com encara vivia en Franco, a veure, tot era en castellà i molts àustries, molts borbones i molt rotllo d'aquest, eh? Però bé, però la història a mi m'agradava. Però filologia catalana ho vaig fer per necessitat, perquè jo volia saber qui eren els nostres autors i autores, volia saber del nostre passat, i tot això, a veure, tota la part històrica va ser molt autodidacta, perquè clar, filologia era més literatura, llengua, i home, que no sabéssim res de la nostra història, clar, això llavors, i recordo, bueno, encara em fa enfadar que anaves a l'escola i res, no t'explicaven absolutament res de qui som nosaltres, no? I això, doncs, a veure, em va provocar una actitud rebel.
2: Tots els extrems i totes les repressions, evidentment, són nefastes, vinguin d'on vinguin.
3: Vinguin d'on vinguin,
2: és evident. Perquè la història està sesgada, està retallada, vull dir, no sabíem realment...
3: Res.
2: Bueno, jo ja no he viscut això. Clar, jo ja he après en català, català i castellà, ho apreníem tot, vull dir, a mi les llengües, tant l'una com l'altra, sempre se m'han donat molt bé. Jo, el teu pare i jo no ens haguéssim vingut massa amb les matemàtiques, era molt nefasta.
3: Jo tampoc, m'he venia... I a vegades ho penso, pobre home, només tenia una filla i suspenia les matemàtiques la filla.
2: Jo també. Sí. Veus, ja tenim més coses en comú.
3: Ja, potser també per rebot, perquè ell, clar, a mi també m'enfadava, em feia enfadar que jo, per exemple, a mi de geografia, de història, literatura, treia unes notes bé notables, tampoc era allò molt, molt brillant, però bueno, treia bones notes. I clar, ell això, no, o sigui, només es fixava en aquell 4, ja ho entenc que cantava, el 4, però clar, amb les matemàtiques
2: entremig.
3: Sí, clar, i llavors això jo crec que també hi va haver com un bloqueig que em va posar en contra.
2: Els números són tan rebels quan volen.
3: I ara penso, quina llàstima, perquè són, ara ho miro d'una altra manera, no? M'hauria agradat aprendre-ho, però és com si jo mateixa em vaig... incapacitar, jo mateixa, eh?
2: Bé, nosaltres estem contents que vas tirar cap a les lletres, està molt bé, i cap a la història, perquè molts dels teus llibres supuren, no? Transmeten, traspuen aquesta història que des de... Bueno, a mi Roma perquè em fascina molt.
3: Sí, veus, una altra coincidència que tenim Roma.
2: Això és tot aquest imperi romà que aquí hem viscut molt, amb llibre, i els teus llibres, i amb unes grans protagonistes, a més, les dones...
3: Potents.
2: Sí.
3: Sí, ja ho saps que a mi les bledes no m'agraden.
2: Gens.
3: No! M'agraden les dones que lluiten, que són valentes. Sí. I bé, sí que a vegades, a veure, et dona joc que hi hagi una que sigui així una miqueta més fava. Sí, bé, però
2: tu...
3: la protagonista no. No, no, ha de ser valenta.
2: Ets de bones portes.
3: Sí.
2: I pioneres, a més, eh? Perquè
3: sí,
2: les
3: sí,
2: has triat
3: sí.
2: també moltes dones pioneres, les teves novel·les. Però escolta'm, parlem de les novel·les que has escrit, però què llegies quan eres petita?
3: Ai, què llegia?
2: Quins són els primers llibres que recordes?
3: Oh, les primeres... Bueno, a veure, jo és que llegia els prospectes de medicina i tot, eh? Vull dir, llegia tot el que portés lletra impresa. A veure, però què llegia? Què llegia? Doncs pues mira, tinc un record molt maco d'uns contes que se'n deien Els Trucalats. Crec que hi havia els contes clàssics, La Caputxeta Vermella...
2: Ah,
3: la
2: sí,
3: que
2: es com...
3: sí. Bueno, clar, tot en castellà, eh? Però aquests,
2: bé, però sí,
3: aquests contes... llegia, doncs, a veure que... Bueno, que aquests me'ls comprava el pare.
2: Aquests són molt bonics.
3: Els de la col·lecció de pel·lícules Disney, que hi havia, doncs, els clàssics des de La Bella Dorment, doncs, a La Ventafocs, intercalats amb altres que eren com més moderns, històries de l'Ànec Donald i els seus nebots... llegia molts tebeos, molts tebeos. Per mi em feia il·lusió que el diumenge era com una tradició a casa. A casa eren d'anar a missa, anàvem a missa, després comprava... el pare depèn del moment. En aquella època, jo recordo, comprava La Vanguardia, la mama Lola... Era molt clàssica la cosa, eh? I jo el Pulgarcito.
2: Lola no s'ha extingit,
3: sí, No, encara dura, encara dura. I jo més recordo que jo llavors també ho mirava tot, eh? Fins i tot hi havia coses, clar, que deia el diari que no m'assabentava gaire, però llegia... A veure, hi havia una col·lecció de llibres que es deia Històries, Col·lecció Històries, que era barrejava una mica el còmic amb el relat. I eren, a veure, eren com molt visuals, perquè tu podies llegir només la part del còmic, com si fos això, com si fos un TVO. O llavors podies llegir la història. I eren, bueno, a veure, aquests clàssics de, a veure, que sí, el Gulliver, novel·les d'aventures del Emilio Salgari, del Jules Verne, Mujercita, sí, Imperatriz, la Heidi... A veure, he llegit molt, molt, i llegia també, que feia autèntiques ràtzies a la biblioteca del pare, llibres d'adults, que a mi em cridava l'atenció. Recordo que hi havia un títol que m'agradava, el Mientras la ciudad duerme, del Frank Yerby. I que el pare en tenia tota la col·lecció perquè a ell li agradava aquest autor. I jo, pues, bueno, amb 10 anys, llegia aquell llibre que no m'assabentava, m'imagino que la meitat, però m'agradava. M'agradava. Amb més grandeta em llegia el Quixot, m'agradava. Però també em llegia el Pumbi, que era el personatge d'un... de TVO, d'un gat. O sigui, jo llegia des de les coses més senzilles...
2: Anava a dir, una diversitat absoluta.
3: Però era les ganes de saber, les ganes de veure què posa aquí. I recordo que a casa hi havia la col·lecció dels llibres de Folk i Torres.
2: Ui!
3: Que quan els meus pares eren nòvios, eren promesos, que es deia llavors, mentre la mare cosia, el pare li llegia les novel·les de Folk i Torres.
2: Ostres, això... Si avui en dia es fes...
3: Oh.
2: És, bueno, sense ordinadors, sense mòbils, ordinadors. Sense teles... I que m'estic... Escolta, jo faig una crida. Qui vulgui venir a casa meva a llegir-me el Folk i Torres, jo em poso un silenci a la butaca, eh? De veritat, el que m'acabes d'explicar m'encanta.
3: Sí, a més, era del poc que hi havia en català. I clar, això...
2: Precisament l'altre dia tenia uns originals del Folk i Torres, d'aquests llibres antics, que els conservaven... Bueno, els conserven en un dels hotels d'aquests que a vegades jo vaig a fer tours literaris.
3: Sí.
2: I precisament feia el cafè, no? Estaven en unes vitrines de vidre i pensava, avui faig el cafè amb en Folk i Torres, és curiós també.
3: Sí, sí, sí.
2: Això
3: també
2: és meravellós.
3: Era d'aquells autors que sí que vaig tenir, doncs, a veure, el goig de conèixer i de ben petita, però llegia sense tampoc allò un ordre. També, a veure, també he de dir que a casa em donaven llibertat també per llegir. És bé que una vegada el pare em va veure agafant un llibre dels seus i Maria del Carme, perquè posant, veia el món sencer, aquest llibre potser que el llegeixis quan siguis més gran, no? I que encara m'impicava més la curiositat. Què deu dir?
2: I que jo no pugui llegir. I eres de les que anava a la biblioteca quan ningú et veia per agafar-los?
3: Sí, sí, i a la nit, això que tanta canalla ha explicat, però bueno, que és veritat, que Maria Carme, a dormir, vinga, apaga el llum. El Maria del Carme era quan m'havien de renyar.
2: Val. Eh? Maria Carme era de guerra.
3: I la cosa habitual... Nena, s'acord.
2: Si deia nena, anàvem bé.
3: Si el pare deia nena, tot anava bé. Quan deia Maria del Carme, alerta.
2: Havíem de apagar el llum i amagar-ho tot.
3: Sí, amagar-ho.
2: Jo estic molt contenta perquè feia molt temps que volia fer aquesta entrevista i encara...
3: Gràcies.
2: Se m'ha fet curtíssima.
3: S'ha passat volant?
2: Curtíssima, curtíssima, que després em renyaran i diran les fas massa llargues, però és que aquesta havia de ser, havia de tenir uns mínims. Vull dir, no podíem passar estona. Maria Carme, si ara jo et digués de tot el que et queda, perquè et queda molt, algun desig o alguna cosa que diguis gairebé ho tinc tot, però encara li posaria una cirereta al pastís...
3: Sí, a veure, ja hi tinc una assignatura pendent i penso que és una assignatura important. Les traduccions.
2: Uau!
3: Les traduccions.
2: Mira!
3: Això és sí, és el meu escull. És el meu escull. I bé, a veure, no me'n vull anar d'aquest món sense haver-ho aconseguit, allò que dèiem, però allò que dèiem que em costa tant tot...
2: Aquí fem una crida, eh?
3: Sí, això...
2: Deixem el desig a l'aire, a veure on t'arriba.
3: Deixem-lo.
2: I seria la cirereta d'aquest pastís.
3: Aquest sí. Això sí, perquè, a veure, he tingut premis, tinc molta obra publicada, molts llibres exitosos... Bé, però bueno, a veure, que no ho podem tenir tot d'altra banda la vida. Però jo...
2: Encara queda.
3: Encara sí.
2: D'aquí uns quants anys tornem a fer-ne una altra d'entrevista d'aquest tipus.
3: A veure què ha passat mentrestant, oi?
2: Sí, esperem uns quants anys i tornem.
3: Som-hi.
2: A trobar.
3: Genial.
2: Moltes gràcies, d'acord.
3: Ah, moltes gràcies a tu, Mònica.
0: El Calaix. Més estiu. Obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Pep Roure és escriptor per vocació i creador d'històries. La seva trajectòria vital i professional està lligada al món de la imatge, al cinema i la comunicació, elements que impregnen la seva escriptura. Dinan és un encantador poblet de la Bretanya francesa on hi trobem la mansió Joubon, llar de Monsieur Diògenes. Molts misteris per una novel·la que recrea meravellosament les atmosferes i els fets. Obrim el calaix de les entrevistes. El calaix. Més estiu. Amb Mònica Socies.
2: Doncs estem amb en Pep Roure. A més, estem ben assentadets, ben tranquil·lets. Hem fet una presentació preciosa. Sí. I ara comencem allò... Jo tinc moltes preguntes, Pep. És la teva primera novel·la, però t'haig de donar l'enhorabona, perquè realment he gaudit moltíssim. Has dibuixat tot un món preciós i això que quan llegeixes el títol penses en aquest síndrome de Diògenes i realment hi té molt a veure, però hi ha molt més darrere de tot això. Has creat tot un univers i el poble és real.
1: El poble és real. Dinan està a la Bretanya francesa. El Monsieur Diògenes allà no me'l vaig trobar quan hi vam anar, perquè buscàvem una miqueta també trobant-nos algun personatge. Evidentment que de gendarmes n'hi ha molts. No és un poble molt gran, és un poble assequible, que passa que té tota una part turística molt emblemàtica, molt coneguda per la gent que corre per allà i tot això. Sí. I a partir d'aquí hem construït aquest món que dius... I hi havia el dubte de saber si la novel·la tindria el mateix títol o un títol diferent. Aleshores, l'editor, en Tià, molt encertadament, Tià Benassà, va creure en que es havia de dir així perquè donava encara molt més morbo a la història, no?
2: Bé, la història, a la coberta ja veiem aquí dos senyors amb gabardina. Un va en una cadira de rodes i aquests germans, que són bessons, que això sí que ho podem dir, no? Són els germans, per això et dic. Això ja ho podem explicar directament.
1: Els germans Joubon són els protagonistes, l'alma mater de la novel·la. tenint en compte que són uns germans que viuen en una mansió molt gran, mansió deixada, una mansió on es pateix aquesta síndrome i aquest amuntegament de deixalles. Però el que sí que s'ha de dir, i això no és xafar la guitarra, és que és un recopilament de deixalles, d'andròmines o de coses amb molt d'ordre, amb molt d'ordre, perquè cada cosa està endreçada en un lloc especial i té un sentit que es veu després i s'entén quan es llegeix la novel·la.
2: A mesura que aneu llegint, anireu descobrint aquesta mansió, que com molt bé tu deies abans, realment és tot un personatge en si.
1: És un personatge. M'agrada molt haver-lo reflectit com si fos una persona, com si tingués aquesta vida pròpia. M'agrada molt els espais tancats. O sigui, me transmeten aquesta sensació de claustrofòbia i donen molt de joc per després per desenvolupar l'acció que passa dins, en aquest cas, de la mansió. I ja faig una mica d'espoiler de la novel·la que estic escrivint ara, que està en les seves barceroles, que també passa en un espai que també serà tancat, a part dels protagonistes, doncs, que també hi intervenen.
2: Bé, ja anireu descobrint aquesta mansió i també anireu descobrint el poble i els seus habitants. Això és una part que també m'agrada moltíssim, perquè res és el que sembla, tots tenen secrets i vas fent com tot un entramat, com tota una xarxa amb aquests secrets, amb aquests silencis. I escolta'm, tan bufons que són tots, ara, la vida dona moltes voltes, eh? I tot es paga en aquest món.
1: Tot es paga. De fet, és una història d'una venjança, una venjança que ve de lluny i en la que tot el poble està involucrat d'alguna manera. Són rencors, tots n'hem conegut, rencors familiars, rencors de poble, rencors de barri, ferides mal tancades, de temps enrere. Suposo que per tot arreu en trobarem de tipologia d'aquesta que no ha quedat resolta entre famílies, entre companys, entre nissagues o generacions de persones que viuen en un lloc concret. Potser el poble dona més joc, no? Sí. Perquè també ja és un espai més reduït, més tancat, on tothom es coneix, entre cometes, perquè jo sempre dic el mateix, si sabem i coneixem els veïns que tenim a casa, al cantó o al barri.
2: Creieu-me que us els mirareu diferent després d'haver llegit la novel·la, eh? I com jo li deia amb el Pep, dic, és que ja la penso, si hagués de tenir una cita, tampoc la tindria. A mi em quedaré dintre casa, també tancadeta. No ho feu vosaltres, eh? Heu de sortir com a mínim a la llibreria a comprar Monsieur Diògenes i després ja us el llegiu. Els veïns, els secrets, la vida dels pobles, com tu deies, al final, en una ciutat, o si te'n vas, comences de zero. Però si et quedes, aquest sentiment de rancúnia, no? Aquesta memòria selectiva, que això la tenim, jo m'hi cloc, eh? Molts, no? Del que ens han anat fent, que sembla que no se'n podem desempallar. Sí.
1: Clar, i a més si ha sigut alguna cosa que has patit de petit. O sigui, com més antic és el mal, més s'enquista, més serpenteja dintre del cos i dintre del cervell. I jo crec que hi trobaria molts exemples de persones masculines i femenines que han tingut i tenen un cor negre, o sigui, que se'ls ha anat enfosquint en base al que han viscut, doncs, o ells mateixos o elles mateixes, o les seves famílies, sigui per això, rancúnies. I la venjança jo crec que també és una cosa intrínseca en el nostre tarannà.
2: És molt, molt potent i molt important aquí en tota la trama, però jo ara també anava mirant, clar, el fet de perdonar, el fet d'oblidar, el poder deixar anar, no? Que són conceptes que ara es parlen molt, es comenten molt i es diuen molt, però realment després de llegir tota la novel·la penses, ostres, és que és per nosaltres mateixos, no pels altres, sinó per nosaltres mateixos. És molt bona reflexió.
1: Jo crec que és difícil perdonar. És difícil perdonar. Ha de costar molt. Depèn del greuge, evidentment. Però un greuge com el que pateixen aquests nois, doncs és molt difícil de perdonar. La prova està en que és un tema vigent. És un tema que n'hem sentit a la televisió, n'hem sentit en els mitjans, a la ràdio, als diaris, ho hem llegit. Es busca la reparació d'aquests danys, en aquest cas, per part de l'Església, però mai, mai, mai, mai s'acaba consolant en aquella persona, en aquell nen, aquella nena que ha patit el que sigui, doncs, que hagi pogut patir i que l'ha marcat per tota la vida.
4: Jo penso que l'evolució d'alguns dels personatges, no, ja no direm noms, ja ho anireu descobrint, mostra tot això, no? Com el que es pateix o el que es viu quan un és petit, després marca o pot marcar el teu futur. Però no només en el sentit, per exemple, en aquest cas del bullying, que està molt present, sinó també d'altres, no? Perquè hi ha molts tipus de família aquí. Aquí tenim un protagonista, que és policia, és un gendarme, i està separat i té una filla. També la relació... Una filla que la me l'has posada sense mòbil.
1: Sí, ja ho diu algú en la novel·la, que deu ser l'única noia adolescent que no té telèfon en el món, no? Aleshores, sí, potser és perquè m'interessava aquest sentit crític, contestatari, que pot tenir el jovent en determinades, enfrontant-se una miqueta en la societat. És igual que la colla amb la que va, no? No és una colla d'aquestes, doncs, de sortir de l'institut i anar a fer deures o anar a la biblioteca o anar al cinema, sinó que és una colla totalment... no vull dir que siguin mala gent, però són aquests joves desarrelats que també ens els mirem de passada quan conviuen amb nosaltres en el nostre barri o en el nostre poble, que venen d'altres indrets, d'altres llocs, famílies potser desestructurades i que no tenen més remei. No vull dir que delinqueixin, però bueno, que viuen o subviuen, doncs, a través de petites malifetes.
4: Bé, hi ha una trama principal, però a partir d'aquí passen moltes coses. Vull dir, no és una novel·la que passi una sola cosa i prou. Tu hi has posat aquí molta, moltíssima salsa.
1: Hi ha molta salsa, sí. Des de la que pateixen els propis protagonistes, sí, a la que han patit alguns d'ells en el passat, i l'aparició d'aquesta gent, doncs, que va consolidant la història, no? És la vida d'un poble, al final és la vida d'un poble que podria, o sigui, està ambientada a Dinan, però podria haver passat aquí a Creixell, podria passar a qualsevol poble, com el que dèiem, doncs, amb uns habitants que tots es coneixen.
4: I després hi ha la part més convencional, tots aquests policies amb els seus sistemes, els seus mètodes, que això se'ls hi va allargant i se'ls en va de mare, però ja ho llegireu també. I després m'agrada molt perquè has posat el vudú. Això és molt interessant, eh? Perquè dona molt de joc i a nosaltres també ens fa reflexionar molt.
1: Sí, aquest personatge és molt interessant perquè tots hem trobat en el nostre cotxe un paperet d'un vident que ens promet sanants emocionalment, sexualment, i que ens treu, doncs, fins i tot els ulls de poll del peus, no? Aleshores, això va ser un punt en què jo em vaig dedicar a agafar de tots els parabrises dels cotxes. En tinc potser uns 150 o 200 de diferents, eh? No del mateix, sinó no faig com el protagonista que els roba, sinó que en tinc una col·lecció. Aleshores, això em va donar a pensar molt. Qui són aquests nois que són molt africans, nord-africans, sud-africans? I en aquest cas vaig construir aquest personatge, que és el mestre Bumtu, que, com a nom, sí, sí, que té, no? Que és un vident, senador, com n'hi han centenars per tot arreu que es dediquen a això. I aquí té un paper molt, molt destacat.
4: Realment és així, i a mi m'ha cridat molt l'atenció, però he trobat també molt bonic, no? Perquè poses la mirada en tot el que és reglat, ja sigui amb la família, amb els veïns, amb la vida tal com ha de ser, com també en la part que no és tan convencional, però que existeix. Llavors ets capaç de jugar amb aquestes dues mirades de la vida.
1: Sí, sí, és així. O sigui, hi ha aquesta dualitat, no? I fins i tot la dualitat amb les persones, no? Ni tothom és, ni els dolents són tan dolents, ni els bons són tan bons. És una mica el que intento transmetre, no? Que tots plegats podem portar el mal a dintre, i fins i tot les persones que són dolentes o que han fet mal, doncs en algun moment, doncs, també han sigut nens.
4: Saps, però aquí hi ha uns personatges molt, però molt, però molt, però molt dolents, eh?
1: Els tens apuntats tots aquí a la llibreta màgica. Sí.
4: Accidents, robatoris, hi ha de tot.
1: Sí, hi ha aquestes càpsules en les que comença la novel·la, que el lector no sap què està passant.
4: Però passen.
1: Però després ens els anem trobant en algun altre lloc, tot plegat.
5: Diu, sabia de les seves debilitats i aprofitava per burxar en el dolor.
4: Aquí hi ha molts personatges que es dediquen a observar, són llestos, amb estratègia, són premeditats.
1: És que és una venjança premeditada. La venjança que fa el Jugón, doncs, ve de lluny. Aleshores són, bé, jo diria que uns 40 i pico, 50 anys de premeditació i de saber tocar la tecla determinada per fer mal en aquella persona, en aquell veí, i cobrar-se el que li van fer.
5: No, ja de tot i més. Clar, jo ara em vull mesurar, perquè com que m'he llegit el llibre no vull dir coses que no toquin. No vull fer spoilers, però hi ha molts secrets. Hi ha molts secrets. Que al final és la llavor de tot plegat. I també hi ha amor. En tots aquests secrets hi ha molt d'amor, no? Aquestes persones que queden pel camí, que per una cosa o una altra, tot allò que desitgen, tot allò que estimen, no ho han pogut aconseguir. També hi ha aquest personatge que podria ser molt dolent pel que li han fet i, en canvi, no ho ha estat.
1: Aquí hi ha una de les bases que se'n parla poc, d'aquest transfons, doncs, del que podia haver passat si les coses haguessin anat bé. Aleshores, la història hauria sigut una altra. La història dels personatges hauria canviat totalment, la dels Jugón i la dels Lambert, que són una miqueta els dos pilars que sustenten una miqueta la història. Però també hauria canviat la història de tots els que han precedit en aquesta venjança, no? No els hagués afectat si tot això no hagués passat.
5: Jo només us puc dir que ho heu dit moltíssim, que és un llibre que us recomano molt, de debò. Està publicat per Edicions Xandri. Amb nosaltres ha estat Pep Roura, l'autor. Parlem de Montserrat Diògenes. Jo no sé si voldries comentar alguna cosa. A més, el que sí que m'ha fet gràcia és com ha recuperat els walkie-talkies.
1: Bé, ja surten tota una sèrie d'elements d'aquests que potser tenim oblidats en un calaix, no? Però sí, a veure, és una novel·la... Jo crec que és una novel·la que no deixarà indiferent el lector o la lectora, perquè explica moltes coses, el que deies, no? Hi ha moltes coses entre línies, moltes coses que no s'expliquen però que s'intueixen, i això l'enriqueix molt.
5: Hi ha molta teca, per això jo donava l'enhorabona, perquè és una primera novel·la, però creieu-me que és que no trobareu ni un foradet. Tot ha estat tan ben entrellaçat que demanareu que torni a escriure, però bé, jo penso que ja ho estàs fent, no?
1: Ara, en aquest moment, sí, tenim... Bueno, tinc un projecte acabat, també, per a veure a qui li agrada i qui se'l queda, perquè ja sabem que tot això de les editorials és complicat, picar les portes, però tinc un parell d'acabats i ara estic escrivint una altra novel·la negra. Aquesta sí que és negra i potser serà més fosca que aquesta.
5: Més?
1: Bé, puc fer un avançament. Puc fer un avançament?
5: Calla, això m'encanta quan feu aquestes coses.
1: I aquest avançament és que la novel·la transcorre a Girona, aquesta sí, transcorre a Girona, i a l'espai on passen coses és a l'Hospital Trueta.
5: Ens n'anirem cap a Girona i a l'Hospital Trueta. Nosaltres anirem a les editorials que li publiquin ja. No sé qui s'emportarà el caramel.
1: A veure, gràcies.
5: Moltes gràcies.
6: Estiu, obre-li, trobaràs cultura.
0: Edició de continguts, producció i presentació, Mònica Socies. Edició sonora i muntatge tècnic, Josep Maria Soler. El Calaix. Més estiu. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
6: Obre-li, trobaràs cultura.
7: Hey! 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
8: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. Aquest dilluns 10 d'agost s'han posat en marxa les obres de millora dels edificis d'infantil i primària de l'Institut Escola Catalunya. Ho ha anunciat l'alcalde Josep Maria Vallès a través del seu compte d'Instagram. Estava previst que les obres comencessin molt abans, però s'han acabat endarrerint a causa d'una incidència administrativa en el procés de licitació. Un cop resolta la incidència, finalment s'inicien aquests treballs de millora, que està previst que tinguin una durada de 12 setmanes

Entre els dies 11 i 23 d'agost, les obres de renovació comportaran talls de circulació en aquest tram, de manera que, mentre durin els treballs, s'oferirà un servei alternatiu d'autobusos que cobrirà el recorregut entre les estacions de Gràcia, Sant Gervasi, Muntaner, La Bona Nova, Les Tres Torres i Sarrià. El trajecte el farà per la Via Augusta. Les obres s'han programat en unes dates de baixa demanda amb l'objectiu d'intentar reduir el mínim d'impacte en les persones usuàries. Els treballs previs a les obres es van iniciar el passat mes de maig, però no han causat cap afectació al servei, ja que realitzaven en horari nocturn fora de l'horari comercial. I un total de 46 oficines de correus de la província de Barcelona, entre les quals la de Sant Cugat, s'han habilitat per presentar esmenes sobre el procés extraordinari de regularització de persones migrants. Es podrà fer fins al 30 de setembre sense necessitat de demanar cita prèvia i en horaris establerts. En el cas de Sant Cugat, serà des de 8:45 fins a 3:15. I en esports, l'entrenadora i tenista del Club Esportiu Valldoreix, Sònia Delgado, s'ha proclamat campiona del món més 45 aquest divendres a Lisboa amb la selecció espanyola. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari, constantment a les xarxes a cugat.cat.

0: serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Cuidar de la família, començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
2: Braseria La Bolera.
3: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
2: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
3: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
2: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
3: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
2: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.

0: Para disfrutar de un verano mejor, vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
1: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
3: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Aquest Sant Jordi, l'Esbart Sant Cugat ha publicat Tots Ballem, un conte il·lustrat que captura l'essència emocional de créixer dins de l'entitat. Amb text d'Irene Llamas i il·lustracions de Miquel Pasqual, l'obra posa en valor la dansa tradicional com a espai de formació i comunitat. El llibre segueix el recorregut vital de dos infants dins de l'Esbart, des de la seva descoberta fins a l'etapa adulta. Una proposta que reforça el paper cultural de l'entitat a la ciutat. I per parlar-ne, avui hem convidat la seva autora, Irene Llamas. Què tal? Com estàs?
1: Hola, bé.
0: I a Lluís Basa, que és membre de Junta de l'Esbart. Lluís, benvingut.
2: Gràcies, bona tarda.
0: Comencem per anar a l'origen d'aquest conte, de la idea. Com neix la idea de crear Tots Ballem? Qui m'ho explica?
1: Jo crec que està dins del marc del 50è de l'Esbart. I aquí és on en Joan pot dir la bogeria que van fer la Junta tot l'any passat.
2: Sí, sí. Sí, sí, no, realment, aquest any anterior, amb l'Esbart Sant Cugat, vam celebrar els 50 anys i vam organitzar moltíssimes activitats, des de taules rodones, espectacles,

0: I això, exposicions, i l'última activitat que volien fer era el llibre. Però diria, si no m'equivoco, que ja fa temps, no?, que va ressonar la idea de fer un llibre. Ja s'havia parlat abans, pot ser, Irene?
1: S'havia parlat abans perquè, parlant amb un grup d'amics de l'Esbart, van saber que jo tenia un conte que els havia fet a les meves filles sobre com va ser la seva primera ballada. Aleshores, aquí, jo vaig dir, ostres, és un conte de casa, no?, de mama per les nenes, perquè sempre m'explicaven, te'n recordes quan vam ballar la primera vegada? Te'n recordes? I vaig dir, aquest no, però perquè és molt d'elles, però fer-ne un amb la idea de què passa, no?, de com ballem, quan ballem, des d'on, i fins i tot sense perdre de vista en Joan Serra i el seu punt de vista de la dansa. Ho vaig veure viable i em van donar l'oportunitat i ens hi vam posar mans a l'obra.
2: O sigui que d'aquell llibre que tu vas crear per les teves criatures, podríem dir que allò és una mica la llavor per fer després aquest altre Tots ballem.
1: Exacte.
2: Que el que m'imagino que també vol és deixar empremta d'aquesta celebració dels 50 anys de l'entitat, no?
0: Sí, sí, exacte. O sigui, parla dels 50 anys, però també de totes les ballades que es fan a l'Esbart. Per exemple, una de les que surt és a l'Andança Plaça, que, per cert, aprofito per fer la falca, que es farà ara el dissabte 6 de juny. I això, no? Llavors, veure com tots aquests moments que cada any l'Esbart repeteix totes aquestes ballades, doncs, van impactant d'una manera diferent a mesura que tu ets gran i et vas fent gran amb l'Esbart, perquè vius les coses d'una manera diferent.
2: La idea o el missatge principal que es transmet va adreçat tant a infants com a famílies? Aquest és el públic objectiu o no?
1: La idea era arribar a tots els balladors, des dels més petits, que encara no tenen les faldilles de colors i encara no han començat a ballar amb l'Esbart, però que ballen veient una d'aquestes actuacions que es fa a peu pla del carrer, fins al moment en què jo m'emmirallo i altres persones, com per exemple les meves filles, s'emmirallen veient com cos de dansa es prepara per una ballada i estan a punt de sortir de l'escenari. Són els petits detalls, no? Com comences amb un desig de dur unes faldilles de colors i t'hi vas fixant amb detalls que són molt propis de l'Esbart, no? El passar a ballar descalços, el passar a ballar a l'Andança Plaça en el torn de nit, o quan cada dos anys hi ha la ballada a l'auditori. Tot això és com molt màgic i vaig veure que no era només amb les meves filles, sinó amb altres balladors de l'Esbart que anava passant, i la idea era que amb aquest conte s'hi veiés tothom una mica reflectit.
2: I en aquest conte els dos personatges principals són l'Aran i l'Àlex, i s'explica tota la història, no?, tot el seu recorregut, des de que comencen de petits fins que arriben adults.
1: Exacte. L'Aran i l'Àlex podria ser qualsevol persona que està ara a l'Esbart. Des de que arriba el primer moment que veuen una ballada i que senten la música i tenen aquesta necessitat de moviment i de gaudir, fins que mica en mica et vas fent gran i entres amb uns altres aspectes, amb uns altres desitjos, i arribes a aquesta cohesió, a sentir-te connectat. Jo crec que això també és un altre tret definitori de ballar a l'Esbart, de connectar amb els teus companys. Això jo crec que potser l'Albert té més a dir.
0: Sí, sí, sí, jo crec que... O sigui, a mi m'ha fet gràcia perquè llegint el llibre, clar, veia, ostres, em sentia identificat en part, perquè jo, per exemple, en el meu cas personal...
2: Parles com a ballador.
0: Exacte. Sí, sí, jo vaig començar a ballar a l'Esbart ara fa, bueno, no sé, fa 6 anys, diria, i el cos de dansa des de fa 4. I clar, al principi ho vaig veure des de fora, i quan vaig entrar a cos de dansa també, parlant tu amb els altres, amb altres balladors, també em deien això, no?, que alguns... Sí que hi ha gent que porta a l'Esbart des de superpetits perquè els hi havien portat els seus pares, però altres que van entrar i s'hi van incorporar en diferents moments de la seva vida perquè això, no?, perquè els van veure de fora i van quedar com encisats. I trobo molt xulo que hi hagi com aquest un relat que unifiqui tot, perquè tot i que no hagis viscut totes les etapes de l'esbart, perquè no hi has estat a dins des del principi, doncs, pots, o sigui, tot el que surt et ressona i t'hi pots sentir identificat.
2: Parlem del procés, Irene. Tot i que ja tenies l'experiència d'aquest primer conte que vas fer per les teves filles, aquí entres, diríem que a col·laborar o a treballar conjuntament amb un il·lustrador, el Miquel Pascual, no? Com sí. Ha estat el procés?
1: El procés ha estat molt de novells, que dic jo, i molt de fer per l'entitat i fer que surti. Aleshores, no hem treballat conjuntament de poder-nos explicar les coses en profunditat, perquè al final no és la nostra... Jo sóc mestra, jo ballo a l'esbart, estic fent altres coses a nivell de ciutat, a la coordinadora, però aquí el conte el faig com a mama i com a balladora de l'esbart, perquè també estic en un grup de balladors de l'esbart. I aleshores, amb el Nexa, que en aquest cas era la Laura, anàvem revisant el text, anàvem fent, i sobretot la construcció del text era que de cop i volta em vaig tornar molt pesada amb tothom. I anava fent preguntes sense que se n'adonessin de... Ostres, i avui a l'escenari què tal? I quan has sortit, i anar fent petites preguntes per veure si allò que ja m'havien explicat les meves filles, allò que de vegades em passava a mi, també els hi passava a altres persones d'altres grups. I aleshores, després vam fer una posada en comú amb la Laura, i la Laura, a nivell de treball amb el Miquel, doncs li anava explicant una mica el sentit o el significat que tenia cada part de la història. Aquí també van haver la col·laboració directa de professors de dins de l'esbart i d'altres persones de la Junta, que se'l van fer diverses llegides i el pensant com es maqueta, cap a on es va. I aleshores d'aquí, després, la feina que vam fer a continuació va ser contactar amb les persones que van iniciar la col·lecció de contes de Sant Cugat, que era Profeslo, parlar també amb una altra persona, la coordinadora d'entremesos, que havia fet l'últim... havia portat a terme l'edició de l'últim conte, i així una mica, doncs, ha estat un treball de gairebé any i mig, sí. Ha estat com un puzzle, un petit encaix entre unes persones i unes altres, i també hi havia com projectes de plasmar el moviment i plasmar la dansa que es van fer amb Pou d'Art i amb altres artistes a nivell de com dibuixar o com fer veure això.
2: I a l'hora de plasmar les emocions... Això és molt complicat, no?
1: És molt difícil.
2: Clar.
1: Com ho expliques o com ho mostres, no? Els infants són molt de mirar les il·lustracions i de vegades els adults són molt de llegir de la literalitat, però la dansa es viu. Aleshores, arribar cap aquí, jo li deia a la Laura i ho parlava molt amb les persones més de confiança, és em costa trobar les paraules perquè facin bellugar aquelles papallones, no? de la panxa, perquè una mica els nervis de ballar són uns nervis de papallones, però no són uns nervis de... que em trobo molt malament, no? Vull dir, ho vius diferent i s'havia de notar això.
2: Com diríeu que contribueix aquest conte, aquest llibre, a la difusió de la dansa tradicional, sobretot entre les noves generacions?
0: Home, jo crec que... pels nens petits pot ser una molt bona manera d'introduir-se, i perquè justament això que deies tu, Irene, que jo llegint-me l'he pensat, ostres, o sigui, està molt ben reflectit el moment aquest de quan surten per primer cop a l'escenari i estan nerviosos, doncs, i m'identifico molt, però trobo que està molt ben explicat i que per un infant pot, o sigui, ho pot entendre molt bé. I a més és això, com deies, durant el 50 hem fet que si exposicions, col·laboracions amb estudis de pintura d'aquí Sant Cugat, però al final un conte que, a més, te'l llegeix els pares o una persona molt propera, doncs és una manera molt fàcil de fer-li entendre a un infant, doncs, tot això, i fer-li venir ganes de participar d'aquesta dansa.
1: I després el tots ballem, no? Vull dir, qui no balla? Encara que sigui... algo molt més actual, o vull dir, és que encara que passem a l'altre extrem i anem al reggaeton, no? Vull dir, quan sents una cançó, sigui de l'estil que sigui, si t'arriba i t'agrada, ja neix moviment en tu. Aleshores, transmetre el fet de és igual l'estil de música o el que hi hagi, sinó escoltar el cos, què passa i què et genera, també és una manera de unir, no? Perquè de vegades pensem, ai, les danses tradicionals, però quanta festa fan? Unes bones gitanes o una bona jota en un moment determinat, en un àmbit festiu, t'engresca tota una plaça. I això és aquesta cosa de, val, no tinc els nervis de sortir a l'escenari, però potser algú altre té els nervis de, ai, no me'l sé segur, no? A veure qui copio o amb qui m'hi fixo. I una mica la idea és aquesta, el ballar, gaudir ballant i que es transmetés això. És igual el que ballis, però balla. I si a sobre doncs, te'n vas cap a les arrels i tires a la dansa tradicional, a nivell cultural i a nivell emocional mm-hmm. estàs fent màgia. Jo sempre dic que és un xic de màgia, no?
2: I escolta una cosa, quin paper juga l'espectacle en dansa, en la vida dels infants de l'Esbart? Perquè vindria a ser com la graduació, no? És al final de curs, o m'equivoco, jo ara estic fent...
0: Sí, l'espectacle es diu En dansa a plaça, perquè En dansa és l'escola de dansa de l'Esbart. Que aquest nom s'hi va posar, em sembla que va ser els anys 80 o així, llavors En dansa és l'escola de dansa i En dansa plaça és doncs, portar a la plaça, a la plaça d'Octavià, tota la dansa que s'està treballant amb els grups de dansa de l'Esbart i els grups d'adults durant tot el curs. Llavors, és una festa que normalment, en el format habitual, que és el que ja reprendrem aquest any, doncs comença al capvespre, hi ha ballades, llavors es munta la barra de coordinadora, s'organitza un sopar per totes les famílies i socis i amics, i llavors segueixen, després del sopar, continuen els espectacles fins a la nit. L'any passat, que va ser el 50è, i que les verdes ens van tornar bojos i vam fer-ho tot a lo grande, va ser tot un cap de setmana sencer, amb moltes actuacions... però això no és el format habitual, va ser només un any puntual perquè era la festa del...
2: Era especial.
0: L'efemèride, sí.
1: Era especial. I he de dir, com a mare i com a balladora, que és un final de curs que és com una prefesta, no? És, comences a la tarda amb uns grups, vas passant de grups en funció de l'edat i del nivell... i vas veient com els nervis de les criatures a mesura que van passant la nit es van transformant. No dic desapareixent, es van transformant, sí. No? Els infants són molt més expressius, els adults potser portem més endins i vas col·laborant i vas fent, però sí, és un moment molt maco de mostrar als altres el que portes tot l'any treballant amb el teu grup i realment és una ballada molt bonica.
2: I especial, m'imagino, per tots, no? Després de tot el curs. Per cert, per Sant Jordi es va començar a vendre aquest conte i la Irene em sembla que va signar llibres per primera vegada, no?
1: Sí. Sí, gairebé com anècdota duia l'estoig de l'escola, perquè soc mestra, però jo anava a plaça amb la il·lusió de veure físicament el llibre i de comprar-ne per regalar amb unes personetes molt especials i em van... La Joana, me'l dedicaràs, no? La filla de la Lali Mateu. I vaig pensar, ostres, és veritat, el pots dedicar, no? I vaig treure el meu boli de colors i vinga, vam dedicar uns quants llibres, sí, va ser molt bonic.
2: Això diríem que va ser la primera passa, però és que demà dimecres, té lloc la presentació oficial, que la feu a la seu de l'Esbart.
0: Correcte, sí.
2: Sí. Com està pensat això? Què fareu?
0: Doncs mira, és a 6:45 de la tarda, i tu, Irene, hi seràs,
1: sí.
0: No? I no sé si serà alguna cosa més, jo no sé gaires detalls, però m'han explicat coses. No sé
1: si... que és en finalitzar un dels grups dels infants, del seu assaig, i que hi haurà una... Bueno, explicaré el conte amb les meves paraules, amb la meva veu, una mica amb la intenció amb el que vaig escriure'l, i després hi haurà berenar. I si algú vol que signi, aquesta vegada sí que ho porto preparat.
2: Estàs mentalitzada, no?
1: Sí, ja em pensaré alguna cosa bonica que vagi molt lligada, però al final és gaudir del conte i ballar.
2: Doncs esperem que vagi molt bé aquesta presentació, que el llibre arribi a tots els balladors i balladores, ja no només de l'Esbar, no? A
1: exacte,
2: tothom que li vingui de gust. I agraïm a la Irene Llamas i al Lluís Bassa que avui ens han acompanyat al programa. Que vagi molt bé.
0: Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies.
3: Ràdio en samarreta. Els millors programes per tornar a escoltar aquest estiu a Ràdio Sant Cugat. També a www.cugat.cat.

0: Avui ens torna a acompanyar el Faves Comptades el cap de Protecció Civil de Sant Cugat, l'Antoni Royo, per recordar-nos que encara es mantenen les restriccions per la pesta porcina africana, a més de posar-nos sobre alguns consells d'autoprotecció per tenir en compte els pròxims esdeveniments i celebracions que hi haurà a la ciutat. Antoni, molt bon dia i benvingut.
1: Molt bon dia i gràcies.
0: Comencem per la pesta porcina africana. En quin punt ens trobem actualment respecte a les restriccions relacionades amb aquesta afectació?
1: Si et sembla bé, Carme, faré una miqueta
0: d'històric, sí.
1: Perquè tinc una miqueta la situació.
0: Correcte.
1: El 28 de novembre de l'any passat és quan es va confirmar els dos primers casos, que van ser a Cerdanyola. Aquest és un tema competent del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca. El que passa és que aquest departament realment no tenia, diguem-ne, l'expertesa en gestió d'una situació d'emergència. Llavors, tot i que no és competència de Protecció Civil, va demanar ajut i, com nosaltres, des de la Generalitat també es treballa molt a nivell transversal, d'acord, es va oferir tots els recursos que es disposaven en aquell moment per poder fer aquesta gestió. Per això, totes les reunions aquestes que es fan a nivell operatiu es fan des del que seria la coordinació del CECAT, que és el Centre de Coordinació Operativa d'Emergències. Cada dia, ben bé, s'està treballant entre 200 i 300 efectius com a mínim. A principi del que era les primeres setmanes, sí, vam arribar a uns 700 efectius de personal treballant per aquest tipus de...
0: Dels diferents cossos.
1: Sí, de diferents cossos. Tenim, per una banda, els agents rurals, diguem-ne que són les competències que estan liderant tota aquesta situació. Després es va mobilitzar a la UME, a la Unitat Militar d'Emergències, sí, perquè tenien recursos i material i personal disponible, Mossos d'Esquadra, policies locals, Guàrdia Civil, Seprona, Bombers de la Generalitat, Bombers de Barcelona, Serveis Tècnics de Protecció Civil, el SEM, Creu Roja, Voluntariat de Protecció Civil, Voluntariat de l'ADF, i fa pocs dies s'han incorporat també agents forestals de Madrid que han vingut amb unitats canines també per col·laborar en aquestes tasques.
0: Molt bé. I encara estem amb restriccions.
1: Sí, correcte. Hi ha dues zones, el que és la CIAR, que és la zona d'infecció d'alt risc, que és la que engloba els 6 quilòmetres a l'entorn dels positius, que seria...
0: Quan es van trobar aquests positius, sí.
1: Sí, correcte. Principalment Cerdanyola i afecta el que és Sant Cugat. Nosaltres estem dintre d'aquesta zona d'alt risc. I després la zona de barris és la que, pertany a partir dels 6 quilòmetres fins als 20 quilòmetres, que seria el que és la zona de barris. Llavors, les mesures restrictives, depenent de la zona, són unes o unes altres. La zona del risc són les més restrictives, o sigui, està totalment prohibit accedir al medi natural per qualsevol motiu. Tot i si els cossos d'emergència haguessin d'accedir perquè hi ha hagut un incident i haguessin d'actuar, després ens haurien d'aplicar els protocols de desinfecció corresponents. I en aquestes zones només poden accedir els cossos que realment estan fent actuacions en aquestes zones. Estan fent escombratge, sí, per trobar cossos, que s'estan trobant cossos de porc senglars. Alguns d'aquests de fa molt de temps, de fa potser inclús anys, perquè són ossos, que potser per aquella zona no havia passat mai ningú, però tot això s'està, dins del protocol, s'està recuperant i tota mostra que es troben es porta a analitzar en el laboratori d'aquí i també en el laboratori de Madrid.
0: I ara mateix, quins serien els principals riscos que encara hi ha?
1: Bueno, el riscos que tenim és que pugui sortir d'aquest perímetre. El que s'està intentant fer és una contenció important justament perquè no surti del perímetre i aquest s'hagi de fer més gran, i sobretot el que és més important és que no acabi arribant a les granges de porcs.
0: Ara mateix, quina és la vostra col·laboració, la vostra aportació?
1: Inicialment era, sobretot, vigilància als accessos al medi natural, fora d'aquest perímetre de 6 quilòmetres, senyalització amb cartells i amb cintes i tanques perquè ningú pogués accedir en aquesta zona, i ara mateix és revisió de tot aquest perímetre perquè les cintes es fan malbé amb la meteorologia, canviar cartells, continuar informant la ciutadania. Tot això realment ho està liderant, seguint indicacions de l'agent rural, ho està liderant el que seria el grup d'ordre, que serien policies locals i Mossos d'Esquadra, i ens en demanen la nostra col·laboració i nosaltres ens hem ofert també a fer aquest tipus de gestions.
0: Què tal s'està comportant la ciutadania?
1: Majoritàriament molt bé, molt bé. Tenim algun cas que amb el pas del temps hi ha persones que es relaxen una mica i hem trobat alguna persona que va caminar fins al Pi d'en Xandri o que entra i realment no és conscient de la situació del risc potencial que pot suposar això. Llavors els informem i els demanem que surtin d'aquesta zona i que no poden accedir-hi. Realment poden ser sancionats, perquè hi ha una normativa que diu que no pots accedir-hi, però bueno, és que s'ha de ser conscient sobretot a nivell de que hem d'intentar evitar que es propagui. Ara el que ens preocupa molt a nosaltres també és que ja s'havien d'haver començat els treballs de prevenció forestal de cara a la campanya d'estiu i ara mateix no es poden fer.
0: Clar.
1: D'acord? Ara mateix no es poden fer perquè no podem entrar maquinària ni personal a les zones on s'havien de fer les franges de protecció, etc. Llavors, estem mirant a veure si des d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i la Direcció General de Boscos fan algun tipus de valoració i autoritzen a fer aquest tipus de tasques preventives, perquè, clar, ara estem parlant del risc de la peste porcina, però si no es fa una actuació ara, pot afectar el risc d'incendi forestal. I és un tema que ara mateix ens està preocupant.
0: Uh-huh. Teniu idea de fins quan es mantindran aquestes restriccions?
1: No.
0: En
1: el moment que es troba un nou positiu, ara mateix em consta que tenim uns 64, que han sigut els positius que s'han trobat. Fa una setmana que no en tenim, per sort. No hem d'oblidar que els positius no és que siguin 64 animals que s'han trobat, sinó són 64 mostres que s'han trobat animals. Podem donar el cas que tinguem tres mostres que siguin del mateix animal, perquè s'han trobat animals que un tros d'un animal en un lloc, una mica més enllà un altre tros, i potser poden correspondre al mateix animal, d'acord? Llavors són mostres diferents. Això no vol dir que si dels 64 positius siguin 64 animals, no, segurament seran menys. Fins quan, que era la pregunta que em feies, no ho sabem. La veritat és que ho desconeixem.
0: Bé, deixant de banda el que és l'afectació de la pesta porcina africana, anem a altre tipus de consells per qüestions que ens afectaran ràpidament en pocs dies. La mitja marató, per exemple, que se celebrarà el diumenge 19 de febrer.
1: Correcte.
0: Consells per corredors, pel públic... que assistirà a veure com va la prova. Què s'acostuma a aconsellar?
1: Bueno, els consells es poden trobar tant a la web de la Generalitat com a la web de protecció civil de l'Ajuntament, i són els bàsics per concentracions de persones. Pels participants, sobretot que arribin amb temps i segueixin les instruccions que estan establertes per l'activitat, i per la resta de ciutadania que vulgui anar a veure l'activitat, sobretot els demanem que, són els consells generals per aglomeracions de persones, que abans d'anar s'han d'informar del recorregut, de la meteorologia, que aquesta informació l'obtinguin de xarxes oficials,
0: sí,
1: sobretot de l'administració dels cossos d'emergència, portar roba còmoda, calçat adequat, que el protegis els peus. Si anem en grup, sobretot, establir un punt de trobada, per si ens despistem, doncs mira, si ens despistem, quedem en aquest lloc, en aquesta cruïlla o en aquest local, per trobar-nos fàcilment. Sobretot no pujar baranes, ni elements inestables, ni elements de mobiliari urbà, perquè ens hem trobat en alguna ocasió que s'han produït relliscades i hem tingut alguns ferits per culpa de que han volgut pujar a algun lloc que potser no caldria. Portar la documentació a sobre, que és important, i també, de cara a... Si anem acompanyats d'una persona molt gran o d'una persona que tingui algun tipus de deficiència o d'un nen o una nena petit, recomanem que portin una pulsera. Una pulsera... Nosaltres, a Protecció Civil, tenim aquestes pulseres, que són reutilitzables, en la que es posa el nom i un número de telèfon per poder localitzar ràpidament, doncs, el pare, la mare, l'avi, l'àvia, el tutolegar o el que sigui, en cas de que aquell nen o nena o persona s'hagi despistat una mica. Això ens ajuda molt a la feina. Vull aprofitar perquè moltes vegades pel carrer ens demanen aquestes pulseres, les portem als vehicles, però si no es poden adreçar a les nostres dependències, que estan a la comissaria de la policia local, i allà en tenim i podem distribuir. Quan s'acabi l'activitat, abandonar el lloc d'una forma ordenada, i sobretot seguir les instruccions de les autoritats i els cursos d'emergència. De cara al que és l'activitat concreta de la mitja marató, és molt important que la gent conegui els horaris i
0: les restriccions,
1: talls,
0: no?
1: Sí, correcte. Uh-huh. Els talls de carrer que es produiran. Si tenim intenció de fer algun desplaçament, doncs potser haurem de sortir molt abans de que tallin el carrer, perquè potser després podem tenir problemes, d'acord? O inclús si el nostre carrer on tenim el pàrquing del vehicle estarà afectat, doncs potser aquell dia deixar el vehicle aparcat en un altre lloc per poder-lo utilitzar, que no ens trobem amb aquesta afectació. I també el que és molt important, no aparcar el vehicle en el recorregut, perquè si no, què passa? Vindrà la grua i l'emportarà. I això, també, això també és un trasfals. Això seria com a consell d'autoprotecció. I en el supòsit que es produeixi una situació d'emergència,
0: de risc, sí.
1: Intentar mantenir la calma. Sabem que no és fàcil, però intentar mantenir la calma. Marxar del lloc d'una forma àgil, no fa falta córrer. Val? Evitar cridar. I anar a aquell punt de trobada que hem previst inicialment per trobar-nos amb el grup amb el que anàvem i en el cas de que ho necessitem trucar al 112 si fes falta, que per això està el 112. Mm-hmm.
0: Bé, doncs ja ens ha quedat clar això en el cas de la mitja marató, però és que una mica més endavant tindrem una altra celebració, l'Aplec de Sant Madí, el dia 3 de març.
1: Correcte.
0: Aquesta vegada hem estat parlant de la pesta porcina africana. La celebració quedarà restringida a l'àmbit urbà.
1: Correcte.
0: Sí?
1: Sí.
0: De totes maneres, hem de tenir en compte una sèrie de qüestions.
1: Correcte. A motiu de les restriccions que tenim de la peste porcina, no està previst fer les activitats en el medi natural. Això vol dir que tota la caminada fins a lo que és l'ermita, les activitats a l'ermita, al seu entorn, tot allò que es feia durant tota aquesta jornada, que era molt festiva, molt familiar, malauradament aquest any no es podrà realitzar i no es podran realitzar les activitats en el que seria la zona urbana. Tant de bo ens arribés demà una notificació de que
0: s'ha acabat, no? La restricció.
1: Es pot fer, però ho veiem bastant, bastant, bastant complicat. Llavors hem de treballar amb aquesta premissa, no? Les activitats en la zona urbana, els consells d'oposició serien els mateixos que hem dit per la mitja marató, sobretot a nivell d'aglomeració de persones. Tenir en compte que si algú s'arcavila, doncs sapigui per on passarà, els horaris, establir el punt de trobada, tenir cura de les persones vulnerables, gent gran que es pugui acompanyar, nens petits. Reitero, les pulseres van super, super bé.
0: Abans de marxar, com que estem tan pendents cada dia de la meteorologia, que si plou, que si fa fred, que si neva, consells per aquesta baixada de temperatures en aquesta època, quins consells acostumeu a donar?
1: Tenim molts, perquè podem derivar des de els consells a casa, consells a l'exterior, si anem conduint en vehicle, etc. Aquests es poden consultar tant a la web de l'Ajuntament com a la web de Protecció Civil de la Generalitat. Si vols, mencionem uns quants, sí, ràpidament, però ja dic que hi ha molts que potser seria bo que, si tenim una mica de temps, no costa res donar un cop d'ull que potser en un moment donat es poden ajudar.
0: Anem per alguns més bàsics.
1: Sí, sí. Sobretot, seguir el que és la previsió meteorològica. D'acord?
0: Està informat.
1: Està ben informat. A les xarxes oficials, no d'altres, sinó a les oficials. D'acord? A casa seria fer un ús correcte de la calefacció, a desconnectar aparells elèctrics que no siguin necessaris, evitar que utilitzar estufes de llenya, carbó, gas o brasers en llocs que siguin tancats i sempre fer ventilacions d'aquests llocs perquè cada dia s'ha de renovar l'aire. Uh-huh. Intentar, si tenim gel o glaç a la nostra vorera, fer neteja, que això s'ha perdut. Jo recordo de jove que cadascú davant casa seva, si nevava una mica, treia una mica la neu i una miqueta més per arribar al veí. Llavors, sempre tenia una miqueta la vorera neta i això s'ha perdut. Llavors, no costa res fer una mica de neteja. L'Ajuntament ha distribuït contenidors de sal en jocs estratègics perquè la ciutadania pugui anar a agafar-lo agafar aquesta sal i la pugui llançar si en aquest cas ho necessita. Trucar al 112 si és necessari, però només si és necessari, no per qualsevol cosa. De cara a l'exterior, pues, abrigar-se bé, protegir-se sobretot la cara, el cap, tenir cura de les persones més sensibles i més vulnerables. De cara al vehicle, pues, portar les cadenes, que el vehicle estigui en bon estat, les rodes estiguin en bon estat, portar sempre el dipòsit ple, portar sempre una manta i algú de beure i de menjar en el cotxe, el mòbil carregat... Bueno, tot això i podríem dir moltíssimes més.
0: Ser previnguts, bàsicament.
1: Sí, sí, correcte.
0: No, correcte. Perquè no sabem què és el que ens podem trobar. Doncs està sent molt útil tenir aquestes recomanacions, com sempre, al nostre abast, d'aquí que ens agradi convidar a Protecció Civil doncs, al programa perquè ens vagi fent memòria del que hauríem de tenir en compte per protegir-nos tots plegats, que ells el servei ja el fan, però bueno, que no està de més, que nosaltres també ens preocupem de fer-ho. Antoni Arroyo, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
0: I fins a la propera.
1: Fins a la propera.
0: Que vagi molt bé.

0: la ràdio amb samarreta al 91.5 FM.
1: Programa produït per Sílvia Román, de Ràdio L'Hospitalet de l'Infant, per la xarxa de comunicació local.
2: Gegants, gegantons, capgrossos i bestiots. Cultura viva a Ràdio L'Hospitalet de l'Infant.
3: Cultura viva marxa cap a Ulldecona a conèixer els seus gegants i les seves manotes. Ens explica el seu cap de colla, Vicente.
4: Hola, Vicente, què tal? Com estàs?
5: Molt bé, perfecte. Aquí estem, a col·laborar en la teva entrevista i en la cultura, en tot el que se pugui.
4: Clar que sí, per mantenir-la viva i explicar-nos una mica els gegants d'Ulldecona, els seus orígens, el seu nom...
5: Sí, doncs mira, els gegants d'Ulldecona tenen història. Porten gairebé 35 anys, aquests gegants. Es diuen Lluc i Pietar, i et faré una miqueta, contaré una mica d'on venen, no? Aquests gegants van ser creats cap al 1987, d'acord? Bueno, per les mans de Toni Mujal, això sí, l'Ajuntament es va, bueno, va decidir crear uns gegants, ja que els que hi havia no agradaven massa, i va decidir doncs, fer uns gegants nous que representessin al poble, d'acord? Mm-hmm. Van pensar en fer uns gegants que anessin vestits d'uns vestits tradicionals que representen el vestit de la jota catalana, de la jota que es veia aquí, al Xinxim, per les festes patronals, d'acord?
4: Sí. Ja,
5: no sé si coneixeu els gegants d'Ulldecona, la nostra geganta és coneguda per arreu del territori per el mantó tan bonic que porta, que va ser creat el 2017 de Passworth, i el van crear Dolors i Rosa Grau. Una és la presidenta i l'altra una membre honorífica de la colla de tota la vida.
4: Més, un mantó que és preciós.
5: I... Sí, sí, és preciós. És molt bonic, és molt bonic. Mm. Sempre que anem a Barcelona o a algun municipi destaquem pel mantó de la geganta. Són uns gegants molt bonics, molt bonics. I no res, aquesta, ja et dic, la colla es va iniciar perquè l'Ajuntament va voler fer aquests gegants i que hi havia unes persones interessades en portar-lo endavant, clar. Que són les primeres persones que ho van remoure tot, no? Uh-huh. Que són, bueno, faria esment d'aquestes persones, que són Joan i Rafael Simó, que eren també Carlos Mariner i Joaquín Homs, aquí del municipi. Uh-huh. D'acord? Aquí a Ulldecona tenim l'església de Sant Lluc, que per això rep el nom de Lluc, d'acord? Patró d'aquí d'Ulldecona, i l'ermita de la Pietat, d'acord? Que per això se li va donar el nom a la geganta, a Pietat.
4: A Pietat. Quants membres sou a la colla, Vicente?
5: Doncs actualment seríem uns 40 membres, 45 membres i... uns 45 membres, sí. I a la sortida solem anar uns 35, 40, segons les activitats que tinguin els nens, no?, de la casa, que són aquí i al cap, qui mouen tot aquest enrenou.
4: Costa molt gestionar tanta gent a una colla com aquesta?
5: Tot costa, no?, en aquesta vida, és, sí. Perquè se fa, no és a nivell lucratiu, és a nivell d'oci, és una cosa que és una més a més de la feina que portem cadascú, i les persones no donen feina, clar. És el tema d'organitzar les sortides, on anem, qui venen, i quan podem venir, o quan podem anar nosaltres també, segons l'agenda que tinguem. Però les persones no donen feina perquè tot això ja et dic que es fa perquè ho vol i perquè se fa pels nens i al contrari, totes les persones de la colla col·laboren i ajuden en tot el que faci falta.
4: Explicant-me una miqueta els colors que porteu la colla. Aneu vestits amb una samarreta o amb un uniforme o d'alguna manera característica els que acompanyen els gegants?
5: Sí, mira, nosaltres ara mateix, per exemple, estem estudiant un altre tipus de d'indumentària, uh-huh. d'acord? Que, bueno, que té que mirar bé i s'ha intentat canviar, però la que portem actualment és un polo, una samarreta de color vermell i uns texans, d'acord? Uh-huh. I la faixa que portem els geganters és de color negre. La bandera de Ciutat d'Ulldecona és de color vermella i de color blanca. Uh-huh. I bueno, en això estem, a veure si podem trobar teixits o a veure si podem canviar el tipus de roba per a actualitzar-nos i modernitzar-nos una miqueta a les vestimentes que porten altres colles o, per exemple, els castellers, no? Per a unificar la tradició.
4: Ha canviat molt aquesta tradició d'anar doncs, amb els gegants, dels espectacles, els que us vegin... Ha canviat molt al llarg de la història, des de que vau començar fins ara?
5: Doncs mira, jo porto 13 anys en aquest món, però jo del que he vist de quan era petita, quan ara que soc gran i que soc cap de colla d'aquí d'Ulldecona, jo crec que al carrer no es nota gaire. Pot ser que ara portem música, moltes colles que també volia fer esment. Nosaltres som una colla de gegants i grallers. D'acord? Nosaltres portem música pròpia, que són les gralles, que les gralles ens acompanyen de 1991. D'acord? I abans, potser, possiblement, moltes colles giganteres no portaven música pròpia. No? I bueno, s'han anat actualitzant una mica i entrellaçant la cultura, no? I el que és la música i bueno, s'intenta donar un aire diferent. Però jo crec que a nivell de carrer no. A nivell de carrer pràcticament és el mateix. És molt festiu i dona molt de goig per els gegants pel carrer, aquests gegants tan alts que sempre desfilen pels carrers de qualsevol municipi. En aquest sentit és l'essència. És l'essència. Després a nivell nostre, doncs sí que ens hem modernitzat perquè, clar, ho fem gaire tot per internet. Quan realitzem la agenda, informació d'altres colles, doncs si hi ha intoleràncies a qualsevol aliment, doncs això ja ho fem nosaltres, els caps de colla, mitjançant formularis o via internet. Això sí que crea una mica de feina, però bueno, ja ho sabem que aquesta modernització doncs, també ens permet tenir més eines, no? Per preparar les sortides.
4: Què t'aporta formar part d'aquesta colla gegantera?
5: Doncs a mi m'aporta, com t'ho diria, a mi m'aporta felicitat, alegria. A mi m'agrada tot això. Vaig entrar a la colla, no per voluntat pròpia, no? De dir, bueno, va, anem, que me vull fer gegante. Va ser tot el meu fill. El meu fill, quan tenia 3 anys, li agradava molt la Bruixa Farga, que és una de les manotes que tenim, que també, si vol, parlaré de les manotes que ens acompanyen.
4: I tant.
5: I, bueno, al meu fill li agradava molt aquesta manota i tal, i sempre volia anar a les sortides, i, bueno, Ulldecona és un municipi petit relativament, no som 6.000 habitants. I la presidenta era excusina de cosina germana de la meva dona, bueno, i vam anar, com anàvem sempre, me van proposar de ser geganter i de participar, i bueno, vaig provar, i des del dia que ho vaig provar ja no m'he pogut treure el gegant de damunt. O sigui que és una festa que enganxa. Enganxa moltíssim, perquè és una festa de germanor i és molt, molt bonica. Llavors que et dona felicitat, perquè quan surts, bueno, veus la gent, aquesta germanor, aquesta complicitat, no?, que tenim tots per una mateixa festa i com la portem endavant. I això t'ompli d'orgull i de felicitat.
4: Home, m'imagino que com a portador, quan estàs dins de gegant i veus que la cara dels més petits, no?, que amb aquesta il·lusió que els miren, això també omple, no?
5: Omple, i això és l'aire fresc que no tenim al dins del gegant, clar. Havia pensat en instal·lar aire condicionat, però jo només veure la cara de felicitat dels nens ja tinc prou.
4: És que déu-n'hi-do la calor que ha de fer.
5: Sí. Fa molta calor allà dins i tots ens diuen, aquí porto aire condicionat, ventilador, no portem res, una tovallola per la suor, i el que ens mou és la felicitat d'aquests nens i la música que portem al darrere, clar. Que és el que et comentava, no? Nosaltres sí. Portem grallers i no res, també va ser creat el 1991 per una crida que es va fer a la televisió d'aquí d'Ulldecona, saps? I els grallers, bueno, es van juntar 8-10 persones i van decidir acompanyar-nos a totes les sortides i ara som una colla unificada que anem per tota Catalunya.
4: Molt bé. A quant pesa els gegants?
5: Doncs amb roba jo diria que ja és uns 49 quilos, més o menys, ella porta molta roba. I ell deu pesar uns 45, doncs, una cosa així, aproximat, aproximat. Igualment baix de 2-3 quilos al baix. Però sí que pesen. Sí, aquí la geganta que tenim, ella, encara que sembli que pesi més, és tot equilibri, Al principi sembla que és una penitència, que t'agrada, però vas allà que no et caigui, que no et caigui, i és en compte, però després un cop agafis l'equilibri sembla que no portis pes al damunt. I ja, doncs, te balles i fas el que vols amb ells.
4: I si et sembla bé, Vicente, parles dels manotes?
5: Sí, i tant. Mira, les manotes, al principi, clar, quan se van crear el 1987 els gegants, perquè, bueno, venien els gegants, ja et dic, no tenien ni grallers i anaven per arreu del territori en cotxes propis, com sempre s'ha fet. I, bueno, el 2001, val, es va decidir per la colla gegantera, val, construir unes manotes. Hi havia ja bastanta gent a la colla i, bueno, van decidir fer com acompanyament unes manotes. Aquestes manotes, no?, que tenen un pes inferior, que són més portables i que també donen molt de joc als nens petits, perquè s'apropen més, donen més, una miqueta més de joc. I aquestes manotes se van encarregar un senyor que es diu Joan Miró, d'allí de la Serra d'Almos, d'aquí proper, de Terres de l'Ebre, i va decidir ficar-li de nom la Bruixa Farga, d'acord?
4: Sí.
5: I la Princesa Falduca, d'acord? La Bruixa Farga és, no sé si coneixeu arreu del territori, que aquí a Ulldecona tenim les oliveres mil·linàries. Uh-huh. I, bueno, tenim la olivera, una olivera monumental que va ser la millor olivera del 2007 o 2006 aquí a Espanya. I, bueno, va ser molt nombrada. Doncs tenim les oliveres mil·lenàries i per aquest motiu es va posar Farga. I la Falduca és perquè tenim un castell preciós que convido a visitar i no res, com els aquí a Ulldecona són falguts, doncs van decidir que sigui Falduca.
4: Molt bé.
5: I no res, i per aquest motiu.
4: També són molt maques,
5: aquests, no? Aquests noms, sí, sí, sí. Hauríeu de veure. Ara és un banc de l'any passat, també els vam canviar els tratges i els tenen nous i, bueno, són precioses. Ja et dic, la Bruixa Farga té una cara molt peculiar i o t'agrada o no t'agrada. A molts de nens, clar, els dona por, són més petits i els dona por, i a molts de nens els encanta. Jo, el meu fill, tenia la casa plena de bruixes quan era petit. Així que, sí, sí.
4: Passant d'un extrem, o t'agrada molt o no t'agrada, no hi ha més.
5: Sí, sí, sí, la bruixa és una cosa que o t'agrada molt o no t'agrada gens. O te dona por o perquè, bueno, té aquesta cara, no?, de... Sí, si la millor per internet, doncs és peculiar, és peculiar.
4: Vicente, i per últim, on podrem, recordar-nos, on podem gaudir actuacions destacades, on podem gaudir, doncs, tant els gegants com les manotes d'Ulldecona?
5: Sí, va estar la gent gegantera de Catalunya. Nosaltres doncs ens movem per arreu de Catalunya. Intentem anar un parell de cops un cop a Barcelona a l'any, segons molt de l'agenda, i la resta ens movem per aquí, per municipis de Terres de l'Ebre o nord del País Valencià.
4: Vicente, moltíssimes gràcies per apropar-nos, doncs, als gegants i les manotes d'Ulldecona. Gràcies i res, llarga vida als gegants i les manotes. Gràcies.
5: Moltes gràcies i ja sabeu que esteu convidats i a festes de Ulldecona també fan el Ball de Mantons, que representa, ja t'he dit, la festa d'aquí tradicional del poble, i el dilluns de festes fan aquest Ball de Mantons al centre del poble, a la plaça de l'Església, i també traiem als gegants i ballen amb les 230 colles. És un acte molt bonic i del qual us convido a tothom. Doncs a viure-ho.
4: Allà estarem. Gràcies, Vicente.
5: Una abraçada i gràcies a tu, Sílvia.
2: Gegants, gegantons, capgrossos i bestiots. Cultura viva a Ràdio L'Hospitalet de l'Infant.
1: Programa produït per Sílvia Roman, de Ràdio L'Hospitalet de l'Infant, per la xarxa de comunicació local.
0: La ràdio amb samarreta. Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
6: Bruixisme. El bruxisme o l'hàbit de grinyolar les dents pot causar dolor i dany dental significatiu. La fisioteràpia ofereix tractaments que ajuden a relaxar els músculs facials i mandibulars, reduint així els símptomes i millorant la qualitat de vida dels afectats. Amb exercicis específics i tècniques de relaxació, es poden prevenir complicacions a llarg termini.
0: Salut activa.
7: Laura Díaz, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
8: Havíem parlat anteriorment de problemes que provocava la tensió excessiva a la mandíbula i un d'aquests és el conegut bruxisme, que el que provoca és molta pressió entre les dents i arriba a desgastar-les. Llavors, això és un problema pel tema dental, ja que si tenim les dents desgastades, no podrem menjar correctament depèn quin tipus d'aliment. Acompanyat d'una bona feina d'un fisioterapeuta amb un treball muscular per relaxar precisament aquesta musculatura facial que provoca aquesta tensió, sobretot durant la nit, que no la podem controlar, i un bon acompanyament d'un odontòleg amb unes fèrules de descàrrega, per exemple, podrien millorar aquesta patologia. Un dels factors que provoca el bruxisme és el conegut estrès. Si podem treballar l'estrès amb tècniques de relaxació i començar a tenir una vida més tranquil·la, segurament aquest problema el podem resoldre.
0: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós. Aquest estiu, la ràdio amb samarreta.

0: Quan passem molta estona amb les mans dins de l'aigua, els dits s'arruguen. Però no és simplement perquè la pell absorbeixi aigua. En realitat és una resposta activa del sistema nerviós. Quan els nervis dels dits detecten una exposició prolongada a l'aigua, envien senyals que provoquen la contracció dels vasos sanguinis sota la pell. Aquesta contracció fa que la pell es plegui i formi arrugues. La prova que no és un procés passiu és que si els nervis estan danyats, els dits no s'arruguen. Els científics creuen que aquesta adaptació té una funció evolutiva. Les arrugues milloren l'adherència en superfícies mullades, de manera semblant al dibuix dels pneumàtics. Això ajudaria a agafar objectes o caminar en entorns humits. A més, el patró de les arrugues és similar cada vegada, però no és idèntic, cosa que indica un control precís del sistema nerviós. Una acció quotidiana aparentment trivial amaga, doncs, un mecanisme neurològic sofisticat.
1: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. Aquest dilluns, 10 d'agost, s'han posat en marxa les obres de millora dels edificis d'infantil i primària de l'Institut Escola Catalunya. Ho ha anunciat l'alcalde Josep Maria Vallès a través del seu compte d'Instagram. Estava previst que les obres comencessin molt abans, però s'han acabat endarrerint a causa d'una incidència administrativa en el procés de licitació. Un cop resolta la incidència, finalment s'inicien aquests treballs de millora, que està previst que tinguin una durada de 12 setmanes i inclouen la renovació de paviments, revestiments, portes i acabats, així com diverses actuacions per solucionar filtracions i entrades d'aigua. Les obres, doncs, coincidiran amb l'inici de curs, un fet que preocupa a les famílies sobre com acabarà afectant els infants del centre. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya renovarà el tram de via comprès entre les estacions de Gràcia i Sarrià en la línia Barcelona-Vallès.

i un total de 46 oficines de correus de la província de Barcelona, entre les quals la de Sant Cugat, s'han habilitat per presentar esmenes sobre el procés extraordinari de regularització de persones migrants. Es podrà fer fins al 30 de setembre sense necessitat de demanar cita prèvia i en horaris establerts. En el cas de Sant Cugat, serà des de 8:45 fins a 3:15. I en esports, l'entrenadora i tenista del Club Esportiu Valldoreix, Sònia Delgado, s'ha proclamat campiona del món més 45 aquest divendres a Lisboa amb la selecció espanyola. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari, constantment a les xarxes a cugat.cat.

0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Bé, i què voleu fer aquests dies?
2: Anar a una piscina caribenya.
3: Dormir en un hotel del Far West.
4: Volar a llums d'un drac.
1: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
5: Posar a punt el cotxe de l'avi, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
6: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
7: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
6: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
7: Perquè la teva salut és el nostre futur.
6: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
8: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Aquest dissabte, 7 de febrer, el Teatre de Mirassol serà l'escenari de Fils d'un temps, una obra escrita i dirigida per la santcoatenca Rosa Sicart, que parla de la vida, del pas del temps i dels llaços que ens uneixen. Tothom qui hi vagi col·laborarà amb una causa solidària, ja que la recaptació es destinarà íntegrament a la Fundació Encolliga, que acompanya persones amb càncer, les seves famílies i els cuidadors. Per parlar-ne ens acompanyen la Rosa Sicart, autora i directora de l'obra. Molt bon dia, Rosa.
1: Hola, bon dia.
0: I la Maria Cinta Borrell, que ella és voluntària d'un Colliga, que en altres ocasions també ens ha acompanyat aquí a l'estudi Ramon Barnils. Bon dia, Maria Cinta.
2: Hola, bon dia.
0: Rosa, de què parla Fils d'un temps?
1: Parla de les vivències, de la manera en què estaven les persones que vivien a les colònies tèxtils. El que passa és que bueno, l'obra també fa una mica de gir polític, perquè hi ha gent que em pregunta, però tu has treballat en el món del tèxtil o tens família? No. Va ser una cosa que se'm va acudir per fer una cosa. Vam dir, farem una cosa amb dones i així. I vaig pensar, mira, això, no sé, em va vindre al cap, perquè treballo bastant així per intuïció. I les companyes totes, ai, sí, sí, que ens fa molta il·lusió la revolució industrial. I aleshores, doncs, em vaig anar a investigar, no? Vaig anar a la Conca del Llobregat i vaig anar fins a les mines de Cers. I allí em va fer un tomb la història, perquè allà hi va haver, durant la República, una revolució dels miners, perquè, clar, pensaven que la República els hi solucionaria coses i al final van quedar igual o pitjor, no? I, bueno, al final els van sufocar i els van deportar a l'Àfrica, bueno, va ser... Llavors, bueno, em van caure les llàgrimes, no?, de pensar...

0: pensar que la, tant en República com amb el que sigui sempre estem igual, no? Els de baix a baix. I, bueno, i allí vaig... Bueno, aquesta història surt i d'allà, doncs, bueno, una miqueta deriva... Fa un gir, no? Va ser així.
1: Quin és el to de l'obra? És un drama, és una comèdia, és dramèdia? Què hi trobaran
0: bueno,
1: els espectadors?
0: Seria dramèdia, sí, seria dramèdia. Perquè la primera part seria més dramàtica, no? Però com que també parla de tot el tema, diguéssim, del dia a dia, de la cosa, aleshores també es fa divertida, no? Perquè parlen de la quotidianitat. I després la segona part doncs, ja és una mica més divertida, perquè bueno, fins i tot juguem amb algun tema d'aquests que les dones en aquella època, com que jo també vaig patir bastant tot això, doncs com que havies d'estar sempre disposada pel marit i coses així, bueno, ja fem una mica d'escarni de tot això també.
1: D'aquells moments sí. I d'aquells temps. Com va ser el procés de creació? Ara ens expliques, no? Et ve una mica la idea per intuïció
0: sí.
1: I comences aquesta investigació sí, que et porta sí. cap al Llobregat.
0: Sí.
1: Com ha sigut des d'aquest punt de partida d'investigació a l'escriptura de l'obra?
0: Bé, a mi sempre m'agrada molt la roba en l'escenari. O sigui, la roba penso que dona molt de joc. Clar, estem parlant del tèxtil, doncs... I ja quan la vaig escriure ja la vaig imaginar com seria la posta en escena. I és una posta d'escena doncs molt, molt tèxtil. És que no sé com dir-te... També em vaig inspirar molt en un llibre que em va deixar també una companya, espera que ara no me'n recordaré del llibre com es diu.
1: No bueno, passa res.
0: Em vaig inspirar molt amb aquesta història perquè també parla de quan les modistes el dia de Santa Llúcia anaven a Barcelona, que això ja és la segona part, per això et dic que ja és més distesa tota mm-hmm. ella, no? I clar, a mi també em va recordar molt els temps aquells que deien la meva àvia, ai, avui és Santa Llúcia, el dia de les modistes, i bueno, coses que també et venen al cap de que tu les has viscut.
1: Per tant, hi ha una part d'empremta personal, també,
0: sí,
1: en tot plegat,
0: bueno,
1: no?
0: Sí, hi ha empremta personal, fins i tot familiar.
1: Fins i tot familiar.
0: De coses, bueno, que també eren etapes, o sigui, coses que passaven en aquell temps, no passava només a la meva família, per tant, per això també ressona molt a la gent, no? Hi ha una història, també, que potser que no cal que desvetlli tantes coses, però que és una història de la meva àvia.
1: Hi ha aquesta part autobiogràfica, alguna picada d'ullet fins i tot, no sé si aquesta història de la teva àvia, que sigui allò una experiència viscuda per tu, per la teva família...
0: És una experiència que molt explicada i, bueno, això, jo no l'he viscut perquè jo aquesta àvia no la vaig conèixer, però me l'han explicat moltes vegades, sí. Passa és que he canviat també els noms, perquè tampoc... Bueno, ho he desdibuixat una mica... Però sí, és la història de la meva àvia i de la meva mare.
1: Hi haurà moltes famílies, o, i sobretot moltes dones, que es puguin veure identificades o amb la seva família en aquesta obra?
0: Possiblement. I mira, vam anar a fer-la a la Colònia Güell. No? I jo estava una mica així com espantada, perquè pensava, ara els aniràs a explicar a aquesta gent la seva vida, quan tu ho has investigat des de fora, no? Uh-huh. Però la gran sorpresa i la gran satisfacció va ser que es van sentir superidentificats. Bueno, jo encara estic al·lucinant, de veritat, encara estic al·lucinant, va ser molt maco.
1: I a l'hora d'escriure com a autora i com a dramaturga, tu tens alguns referents?
0: No.
1: Deies, no?, que treballaves molt per intuïció.
0: Sí,
1: no sabies
0: sí.
1: si t'emmirallaves amb, sí. amb alguna manera de fer o...
0: No, perquè jo també... A veure, he escrit algunes altres peces curtes que totes tenien un diàleg. Però això és més aviat una cosa conceptual. Vull dir, hi ha moments de diàleg i altres moments on bueno, s'expliquen coses i se surt una miqueta del tema del diàleg concret. Hi ha una història que relliga...
1: Un fil conductor, no? Ja que parlem de fil.
0: Sí, però has d'estar alerta per veure-la.
1: Per tant, atents al pati de butaques. No ens despistem. Amb quin repartiment compta? Quins són els personatges que trobarem a sobre de l'escenari?
0: Doncs són sis dones que tampoc tenen un caràcter marcat, perquè ja et dic que és una cosa que expressa més aviat un temps. Uh-huh. Que una, si hi ha les vivències pròpies, però no tenen caràcters massa definits.
1: Molt bé. Com és que vas pensar en una obra on tots els personatges fossin dones? Volies relatar la història d'aquestes dones, m'imagino, però entenc que també hi ha un missatge polític en una tria així.
0: Possiblement,
1: no?
0: Sí.
1: Entenem però... que gairebé tot és polític, no ho
0: sí,
1: sé.
0: Sí, ja, és que és molt política, Molt política, perquè aquí a la Colònia Güell hi va haver un historiador que em va dir, tu et carregues la república. Dic, és que vaig a carregar-me no la república. La república, la dictadura, la monarquia, m'ho vaig a carregar tot, saps? Perquè tot és criticable, fins i tot la pròpia gent, que sempre volem que tot ens ho donin fet. Vull dir que allà, que és el que a mi m'agrada, no? Una miqueta posar sobre la taula, sobre l'escenari, en aquest cas... aquesta història de dir no esperis que et solucionin massa cosa perquè tot, o sigui, nosaltres som els nostres propis escriptors de la nostra vida. Mm-hmm. No sé com... Bueno, ara m'ha anat una mica de
1: vaga. No. Com ha estat el treball amb les intèrprets durant els assajos, no? M'explicaves fantàstic. Que era una obra molt conceptual, a més a més.
0: Ah, sí,
1: més,
0: sí, molt
1: no?
0: Sí. Bueno, la història aquesta de fer-ho amb dones és perquè també, com vam fer Això no és vida... i també ho vam fer per un colliga, doncs també va haver molt, molt bona sintonia entre nosaltres. I després també en el teatre passa que quasi bé tots els obres, la majoria tenen molt paper masculí. Uh-huh. I vaig pensar que era interessant treballar, que nosaltres també tinguéssim una mica de feina, no?
1: Una mica de protagonisme, ja que tu mateixa podies escriure els personatges.
0: Sí.
1: De fet, l'espectacle es va poder veure ja al Teatre de Mirasol, que és el vostre escenari, no?, com a companyia Mirasol Teatre,
0: sí.
1: Al març de l'any passat. Com és que heu triat aquesta obra per tornar-la a posar sobre l'escenari? No sé si va ser una decisió de la teva, de la companyia, una petició d'un colliga...
0: Jo penso que és que vam parlar en aquest cas el Ricard Mariner i la Núria Ayala, que són el contacte amb un colliga, i ells van pensar que era bo. Clar, per exemple, aquesta que vam fer, que a tu te va agradar tant,
2: sí.
0: La d'Habitació de Verònica, que va estar una passada.
2: Una passada, sí.
0: És una obra molt dura. I potser també vam pensar que per un colliga, no... ja en tenim prou de coses dures per assimilar.
2: La de l'any passat va ser meravellosa, que eren 6 dones també, no? Més o menys?
0: Sí.
2: No me'n recordo.
0: Sí, sí, sí.
2: I esclar, el tema... El tema era que havien passat càncer, estaven... Bueno, molt interessant la gent. Bueno, vam omplir la Casa de Cultura, que per cert, la vam omplir massa.
0: Però és que jo, a la Casa de Cultura... no està preparada per fer teatre, vale?
2: Jo ho afirmo rotundament.
1: Afortunadament, en aquesta ocasió serà el Teatre de Mirasol, i a veure si aviat pot ser a la Unió.
0: No l'haguéssim pogut fer allà, perquè hi ha tot un tema audiovisual que l'acompanya contínuament.
2: Sí, sí.
0: No es podia fer allà a la Casa de Cultura, però vaja, que no està preparada per fer conferències, per fer monòlegs, si tu vols.
2: Sí.
0: Però una cosa on ja surtin 3 o 4 persones i hi hagi una miqueta de... És que no hi ha cap condició.
2: La diferència és que a la Casa de Cultura no paguem... Bueno, deixem-ho estar.
1: No s'han de pagar gestions, que sí que s'han de pagar en altres equipaments de la ciutat, entenc, oi, Maria Cinta?
2: Totalment d'acord.
1: I, per tant,
2: sí.
1: El taquillatge va directament a la Fundació i ajudar a les persones malaltes i les seves famílies.
2: Exacte.
1: Sí, és així. Ho hem dit al principi, tots els beneficis de la taquilla es destinaran a la Fundació Concolliga i aniran directament a ajudar persones que pateixen càncer, els seus familiars, els seus cuidadors... Com arriba aquesta proposta de col·laboració, ja que no és la primera vegada que Rosa col·labores amb un colliga?
0: Pues bé, jo crec que si continua la cosa així, pues cada any podem fer una col·laboració.
2: Home, seria fantàstic.
0: Cosa...
1: Mira, ha nascut un pacte.
2: Seria fantàstic.
0: Ja tenim, sí, no? Sí. Perquè ja vam fer també Tirant-lo-tirant.
2: Sí.
0: Aquesta sí que també sortia... No sé si et recordes d'aquesta.
2: No, Tirant-lo-tirant.
0: Era molt divertida. Molt, molt, molt. I ara, bueno, és d'un autor... És de Lleida. Bueno, és que jo ja els noms concrets em marxen bastant. I el vam convidar i tot a venir perquè era un professor també de secundària que estava jubilat i li va fer molta il·lusió també. Perquè clar, ell ho va escriure per adolescents i clar, nosaltres ho vam fer ja amb molta més picardia, no? I bueno, va estar molt bé. Bueno,
1: molt divertida.
0: Aquesta també la vam fer per un colliga.
2: Sí, sí, sí.
1: Maria Cinto, com és que vau pensar en la Rosa i en el teatre?
2: Jo t'explico. Mira, jo sóc soci d'un club de tennis, el Club Tennis Natació, que també és molt solidari aquest club, vale? I el Ricard Mariner i la Núria Ayala són socis, i d'aquí ve que som tenistes, a part de moltes altres coses. Per nosaltres el tennis és la nostra teràpia, val? Uh-huh. Llavors, pues, com que som voluntaris també, perquè jo els vaig enredar, deixa'm dir, vale? Llavors què passa? Doncs que jo, bueno, no agraïda molt més, doncs al Ricard i la Núria, el Ricard, doncs perquè ens oferiu, Rosa, sí. Fantàstic.
0: Bueno, primer, això que vam fer, primer va ser allà, ho vam fer al Club Natació.
2: Ara que ho dius, sí, el que passa sí. Que jo no estava tan implicada, uh-huh. Vale? És veritat, ho vam fer-ho al Club Tenis Natació Sant Cugat, uh-huh. sí, és veritat, però ara resulta que no tenim ni escenari, perquè han fet una sala, bueno, total, això és un altre tema, val? És veritat, però no sé, no me'n recordo quina presidenta hi havia, no sé si la Montse Botines o la Marisol, bueno, és igual, bueno, va ser fantàstic, vale? Uh-huh. Sí, sí, ara recordo, jo hi vaig anar, però d'espectadora totalment. Ara ja m'hi he implicat una miqueta i no em canso de donar-vos les gràcies.
1: Creieu que el teatre
0: pot ser
1: una eina de sensibilització social, també,
2: sí.
1: Eh?
2: Sí.
1: Que pugui ajudar més enllà de passar una estona divertida de pensament o de reflexió, també com a sensibilitzar la població i vincular-ho amb iniciatives com un col·lega pot ajudar.
2: Sí, mira, l'obra que veu fer el 25, o sigui, es deia el títol, ajuda'm, aquest any passat.
0: La de... aquesta...
2: Sí.
0: Això no és vida.
2: Això no és vida. Et diré que jo vaig parlar, doncs, amb gent que hi va anar i que ho està passant, o sigui, que està passant un càncer, tractament, que ho ha passat, i realment per mi va ser tan emotiu perquè m'ho van agrair. Perquè us diré que, segons els oncòlegs, ens diuen que una persona que està malalta, i sobretot de càncer, no li agrada ser tractada com a malalta. Per què? Doncs perquè ja rep un tractament, pot fer quan no està malament, però pot fer una vida normal, i llavors forma part de tots nosaltres. Vull dir, és que som persones com nosaltres, d'acord? ¿Vale? Llavors, aquesta obra, com que hi havia totes aquelles senyores, aquelles dones que havien passat tot aquest tema... El públic em va agrair aquella obra, perquè jo sabia l'obra com era, no? Perquè el Ricard m'ho havia explicat, i dic, aviam, perquè hi ha molta sensibilitat quan estàs passant un càncer, uh-huh. Vale? Però aquelles, perquè bàsicament era càncer de pit,
0: eren persones que estaven, diguéssim, en el limbo, per dir alguna cosa.
2: Bueno, hi havia persones que ja no estaven amb nosaltres, no?
0: Sí, estaven ni vives ni mortes.
2: Sí, sí.
0: I primer no sabien on eren, no?
2: És veritat.
0: I llavors comença i expliquen la seva...
2: No, molt interessant, molt. Però jo trec la part que jo, doncs, com vagi, vinga, va, fem-ho, vale? Perquè, és clar, no saps mai si...
1: Amb certa por, no? Perquè és un tema sensible.
2: Sí, perquè és un tema, això no treu que és un tema molt sensible, vale? I cadascú, doncs, ho porta de la manera que pot, val? Llavors, torno a repetir que les persones que em van dir, que ens van agrair, per mi va ser fantàstic. I moltes gràcies.
1: Maria Cinta, quina és la principal tasca que desenvolupeu un col·lega aquí a la ciutat? Quines són les activitats que teniu sobre la taula? Ara tenim aquest 7 de febrer, aquests fils,
2: sí.
1: Aquesta obra de teatre. Què més fa
2: Aviam.
1: Un col·lega? Feu el taller de ioga, que hem explicat també aquí
2: sí,
1: a la ràdio.
2: Sí, sí, sí. Que, per cert, demà vindran aquestes dues que estan passant el tema i fan ioga, i de cara al dia 4, que és el Dia Internacional del Càncer, doncs elles demà vindran aquí uh-huh. i podran parlar. Vale. El març fem el torneig de tennis al Club Tennis Sant Cugat. Vale? Club Tennis Natació Sant Cugat. No deixem el natació.
1: No deixem el natació.
2: Sí. Llavors, bueno, ja ho penjarem a les xarxes, jo també faig en paper, que això és molt pòsters. Llavors, què esperem? Doncs que la gent s'animi, perquè és un torneig obert a tothom, i s'apunti. És un torneig de dobles, cadascú la seva categoria, que és fantàstic. ¿Vale? I a més fem una rifa solidària, que gràcies al comerç de Sant Cugat, que ens donen un regal, fem una rifa que són tires de 10 números i a cada tira hi surt un regal. Per tant, és
1: que
2: jo haig d'agrair moltíssim al comerç de Sant Cugat. I després, al mes d'abril, fem a la Unió un concert de la banda de Matadepera, que és algo que jo us animo que hi aneu, perquè realment és algo especial. ¿Vale? Són 60 músics joves que han passat pel Conservatori de Terrassa, i jo, deixeu-me dir la paraula, no sé si és correcte, l'any passat em vaig fiplar de poder assistir a aquest concert. ¿Vale?
1: Molt bé, tothom convidat a aquestes pròximes activitats, però clar, el que ens arriba més immediatament és al teatre. Quin missatge donaríeu a la gent que ens està escoltant ara per convidar-los a venir aquest dissabte i que no es perdin aquesta obra, Rosa, Els fils d'un temps?
0: Pues això, que és una obra que t'explica, almenys a mi em va ajudar molt a comprendre per què va passar tot el que va passar la primera meitat del segle XX. Perquè sí, t'ho han explicat, però hi ha coses, sobretot de la nostra generació, i després ho he preguntat a gent més jove, si hi ha coses que surten en aquesta obra que jo he investigat i no les explica ningú. Llavors t'ajuda molt a comprendre com va anar, perquè jo entenc que ho vaig entendre jo, tot i que ho saps, però una cosa és saber-ho i l'altra és entendre-ho. Uh-huh. Això jo penso que és interessant. I la gent jove que l'ha vingut a veure, doncs els hi ha agradat, també. No. O sigui, que té coses que ens poden anar molt... ens poden tocar molt el cor en la nostra generació, i al mateix temps la gent jove doncs, també s'hi sent...
1: identificada, sent comprèn, no? O interpel·lada.
0: Que comprèn coses, no? Sí,
1: Maria Cinta, què els diries a la gent perquè s'acostés aquest dissabte al Teatre de Mirassol?
2: Bueno, pues, què els diria? Que com més gent puguin assistir a aquesta, jo crec, fantàstica obra, que ens interessa a tothom, perquè és la nostra història, amb la seva aportació, doncs, pagant l'entrada, ajuden a Oncolliga, doncs, que Oncolliga té 20 persones que treballen i s'han de pagar.
1: Doncs vinga, tothom convidat, aquest dissabte, 7 de febrer, al Teatre de Mirassol, a les 7 de la tarda. Les entrades tenen un preu de 12 euros, es poden comprar a través d'internet a la web de la Fundació Oncolliga, però també aquell mateix dia a taquilla. Tothom convidat. Rosa, Maria Cinta, moltes gràcies per acompanyar-nos.
2: Us hi esperem.
0: A vosaltres.
3: Aquest estiu, queda't amb nosaltres.
4: La ràdio amb samarreta.
3: La informació més propera a tu.
4: I la millor música.
3: La ràdio amb samarreta.

0: Sant Cugat tornarà a vibrar amb una nova edició de la Nit de l'Esport, la gran festa de l'esport de la ciutat. El pròxim dilluns 29 de setembre, el Teatre Auditori Emma Vilarassau acollirà la 24a edició dels Premis Esport en Marxa. Enguany, dedicats a reconèixer els èxits de dues temporades, 2023-2024 i 2024-2025, i amb l'esport en edat escolar com a temàtica central. Per parlar-ne, ens acompanyen a veus conegudes d'aquesta casa i d'aquest estudi, Carme Reverte, fundadora dels Premis, molt bon dia.
1: Què tal? Molt bon dia.
0: El Joan García, responsable d'Esports de Cugat Mèdia. Bon dia, Joan.
2: Bon dia, Alba.
0: I l'Àlex Corretja, el mestre de cerimònies. Molt bon dia.
3: Què tal? Molt bon dia, com estem?
0: Molt bé.
1: Ja hi som tots.
0: Escolta'm, Carme, com va sorgir això de la idea de fer els Premis Esport en Marxa que ja arriben a l'edició número 24?
1: Mira, això és com un acudit, pràcticament, perquè, si us ho explico, de fet vam començar la casa per la teulada. Normalment tens la idea i el que et falta és buscar un patrocini. I en aquesta ocasió va ser una mica a l'inrevés.
0: Teníem el patrocini abans de la idea?
1: Teníem en aquella època un departament comercial que treballava molt i molt bé. I resulta que un dia arriba amb una proposta. Necessitem fer alguna cosa perquè tinc un patrocinador que vol organitzar alguna cosa, que mogui a la gent, que la ciutat hi participi. Val, doncs mira, tenim la pasta, tenim el benefactor, ens falta la idea. Jo sabia que llavors estava en l'aire la possibilitat, alguna entitat volia fer doncs uns premis més domèstics, no? Més interns. I vam pensar, i per què no organitzem uns premis a nivell de ciutat, involucrant tots els clubs, totes les entitats, perquè, clar, just en aquell moment també penseu que era una situació una mica molt diferent a la d'avui dia.
0: Sant Cugat era una ciutat diferent a la d'ara, eh?
1: Sí, però pensa que tampoc no tenien massa relació entre ells. És curiós, eh? Però no es coneixien entre les entitats, es coneixia la gent del poble, però entre les entitats no hi havia massa relació. I en aquella època jo recordo que la relació entre les entitats i l'Ajuntament era per anar a picar la porta i dir que hi ha de lo meu, pràcticament.
0: Com han canviat amb aquestes 24 edicions els premis des d'aquesta primera gala, que neix gairebé d'una manera espontània, per aquest patrocini que hi havia abans de la idea, fins a dia d'avui, que dilluns viurem la 24a edició?
1: Doncs mira, t'he de dir que ha crescut com una criatura. Any a any, ha anat madurant, s'ha anat fent gran, s'ha anat consolidant, que és, crec, que el més difícil d'assolir, que la idea cali i que qualli entre la ciutat, la ciutadania, entre els practicants de l'esport, i jo crec que ho hem aconseguit. I ha crescut fent canvis, no a cada edició, però sí fent canvis de format, de lloc, de premis.
0: Adaptant-se també, no?, al creixement de la ciutat i als canvis que ha viscut les diferents disciplines esportives. Us imaginàveu aquella primera edició que en faríeu 23 més, com a mínim?
1: No t'ho imagines. Quan ho fas, no t'ho imagines. Però sí que hi ha la intenció al darrere de fer tot aquest esforç continuat de manera que arribi un dia en què això ja sigui habitual i que tothom ho esperi.
0: Com la festa major, no?
1: Clar, és la festa major de l'esport. És que nosaltres no ens hem cansat mai de repetir que la idea és la festa de l'esport. Hem acabat fent la nit de l'esport de Sant Cugat. Aquest era l'objectiu, jo crec que ho hem aconseguit.
0: Precisament, tenim via telefònica l'Àlex Corretja, que va ser un dels primers guardonats dels Premis Esport en Marxa. Àlex, jo no sé si te'n recordes d'aquell moment.
3: És que ja soc molt gran, ja ho sé fa tants anys. Ja escoltava la Carme i pensava, sí, me'n recordo quan m'ho van dir, m'ho van proposar, i, home, al final pensa que jo he vist aquí fa uns 44 anys a Sant Cugat, tinc 51, I sempre que et fan un reconeixement ho agraeixes molt, no? És cert que en aquells moments, quan estàs doncs, molt ficat en el teu dia a dia, que jugues molts tornejos i viatges molt, potser no ets tan conscient o no és que no ho valoris, però potser no ho poses tant en, sí, una mica en valor, perquè bé, estàs més preocupat d'altres coses. Però quan passa el temps i t'ho recorden, doncs és maco, és com quan vaig ser pregoner de les festes majors. Ara ho penso i dic, uau, que fort, no? Així que em fa molta il·lusió, em fa molta il·lusió que hagin pensat en mi per presentar doncs, aquests premis tan especials, perquè al final els ho explicava molt bé la Carme.
1: Però escolta,
3: és esport,
1: Àlex,
3: i jo crec que és molt positiu.
1: Àlex, tu no te recordes on van fer la celebració?
3: No. No m'apretes, ara. No va ser el que era el Xic de Sant Cugat d'abans?
1: Clar, ho van fer la primera edició a Xic Sant Cugat, que recordo que teníem reservat el primer, que com diu la seva, com diu la pròpia paraula, doncs estava reservat per als premiats. Però, clar, l'entrega de premis es feia a baix, a la sala, on hi havia l'escenari. I allò ho recordo realment com una gran festa. No sé quina edat tindries, tu. No, és que, no... Jovenet, eres molt jovenet, sí.
3: La veritat és que no me'n recordo l'edat que tenia, perquè ara sí... A vegades em paro a pensar de coses que has fet i no sóc capaç de saber si tenia 20 o tenia 23. Però sí que devia ser molt jovenet, però bueno, m'hem recordat on va ser i no perquè anéssim al Xic de festa, sinó perquè realment era l'entrega. Però bueno, ja deia, per mi és molt, molt bonic el fet de que es facin aquests premis. Al final és una, també una motivació més, no? El fet que et facin un reconeixement i dona igual si al final has acabat guanyant el premi o has quedat entre els finalistes. Jo crec que l'important que hem de promocionar i fomentar entre tots és practicar esport, que jo crec que és molt bo, no només a nivell físic, sinó també a nivell mental.
1: Saps com es deia llavors, eh? El premi que va guanyar l'Àlex?
2: Clar, perquè els premis han anat canviant de nom.
1: Clar,
2: també
1: han canviat de nom. Us he de dir que les primeres edicions, les diferents categories, tenien noms llatins. No?
2: Això deu ser del Xavier Fornells,
1: això
2: potser.
1: Se li va posar al cap al Xavier Fornells, que és un erudit, i li va donar doncs, un toc com més... no sé, donar-li més qualitat, no? Mm-hmm. als premis, i li va posar noms llatins. I el de l'Àlex, que era l'Inter, era el premi internacional a la projecció internacional.
3: Oh,
1: sí, aquest era l'Inter.
2: Fixa't.
3: Molt bé.
2: Fixa't. Àlex, des de que vas rebre aquest guardó i ara seràs el mestre de cerimònies d'aquesta 24a edició, com entomes l'encàrrec?
3: Home, amb il·lusió, amb ganes, amb responsabilitat una mica, però sobretot amb, bueno, jo crec que amb la motivació de poder estar davant de la gent del meu poble i de la ciutat. I sincerament, doncs, amb la tranquil·litat de que jo no sóc un dels guardonats, que això sempre genera una mica més de tensió extra, perquè al final estàs allà pendent de si guanyaràs o perdràs, però en canvi aquí jo guanyaré tots els premis, perquè seré jo l'encarregat de dir guanyador, no sé qui, guanyador, no sé quants. Llavors, és com molt més tranquil, però alhora també amb ganes de que surti una bona gala. És veritat que conjuntem les dues temporades, no? 23-24, 24-25, així que hem de ser una mica tots plegats dinàmics,
2: àgils,
3: perquè si no em fa la sensació que també es pot fer una mica llarg. I bé, justament em reuniré avui amb la Silvia Ferrer per mirar una mica el que és el guió, tota l'escaleta, però bé, és molt entretinguda, però si estàs allà sentat dues hores potser se't pot fer una mica farragosa.
1: Que no es faci bola.
3: Se m'ha fet una mica només quan he vist el guió, vaig reconèixer. Però no, aviam... siguem sincers, si tu et vas a una entrega de premis i estàs una hora i mitja sentat, però bueno, hi haurà algun joc, la gent podrà intervindre amb coses perquè bueno, els farem alguna sèrie de regals, després hi haurà una taula rodona molt interessant on diferents esportistes i algun entrenador doncs, també d'edats importants d'adolescents doncs, intervindrà per explicar una mica el seu punt de vista. Bé, penso que estarà força bé, que al final ha de ser maco i no ha de ser farragós ni molt més, ni molt menys, perquè si no estaríem apanyats. Si no, la Carme, després d'aquests premis que es va inventar fa tants anys, que tenies la pasta abans dels premis, que això té molt de mèrit...
1: I tant. No, però el mèrit no era meu, va ser de la comercial, una noia que s'encarregava d'anar a picar la porta de les empreses, del comerç.
2: Joan, ara l'Àlex ens feia 5 cèntims d'algunes de les novetats d'enguany, seran aquestes dues temporades juntes, que això sempre fa una mica el vertigen aquest que no es faci massa llarg, allò que no sigui molt, molt avorrit. L'Àlex ja ens ha dit que es dinamitza i hi haurà una certa gamificació dels jocs. No sé quines novetats més tenim d'aquesta edició, tu que has estat també a la cuina de la gala.
4: Doncs sí, mira, el primer que m'agradaria destacar és que des de fa unes edicions fem un tema destacat, un tema central, i en aquest cas serà L'esport ha anat de base, és a dir...
2: L'edat escolar, oi?
4: Sí, l'edat escolar. Reconeix, doncs, també, d'alguna manera, aquesta tasca, que al final hi ha grans esportistes, per exemple, aquí a Sant Cugat, l'Esel Bestué, que va sortir de l'escola Joan Maragall, després va fer el pas al Club Muntanyenc, i ara, mira, la
2: tenim... Hem tingut ara a Tòquio,
4: sí, ben arribada aquest matí, ja de Tòquio, no? I això també és important per reconèixer, no?, tot aquest paper que... Parlem moltes vegades d'esport federat, però esport escolar també a vegades és la primera presa de contacte amb el món de l'esport, no? A banda de gaudir del mestre de cerimònies, l'Escorretja, que a més juga a casa, per tant no té cap tipus de pressió, o sigui, vindrà aquí...
2: Potser més, no?
4: Sí.
1: Depèn, ja... no, però jo
2: crec que ho té
1: controladíssim.
4: El set vol li queda una mica lluny, bueno, o a prop, sí. I després, el que deia, no, l'Àlex, aquesta taula rodona, en Cindy Lima, que és exjugador de la selecció espanyola de bàsquet, la Paula Ramírez, no cal massa presentació, santcugatenca, medallista olímpica.
2: Guardonada, també, dels Premis Esport en Marxa.
4: Sí, té candidatura, en aquest cas. I...
2: Edicions anteriors, eh? Jo no volia fer espòiler,
4: No. Si no...
1: Sí, això no ho saps.
2: No, perquè no ho sé, bàsicament.
1: No ho saps. No. Mira, el millor que hem pogut fer, i això, res, és un parèntesi, el premi que entregaven ahir de la pilota d'or és que no se sàpiga ni avançar res. Doncs això ho fem des del primer dia. Els premis no s'han sabut mai.
4: El jurat sí, però el jurat és top secret.
2: Jo no hi soc.
4: I per tancar aquesta taula rodona, el Marcelí Massafret, que és entrenador i especialista en esport del rendiment. Vull dir, tres figures importants, no? I aquests premis també tenen el seu caràcter social. Ja fa algunes edicions que s'aposta per també tenir en compte la inclusió i la responsabilitat comunitària, no? El càtering serà càrrec del taller Gerònia Moragas a través de la Fundació Vine, i l'empresa proveïdora dels trofeus serà Bada Fusta, que és una fusteria amb caràcter social. Per cert, els guardons, res a veure amb d'altres edicions, molt xulos.
2: Hi ha un canvi. Això sí que ho he pogut veure.
1: Els has vist?
2: Sí, sí. Jo sí. Són molt xulos.
1: Jo no.
4: Sí, sí.
1: A veure.
4: Era sorpresa, Carme. Ens
2: haurem d'esperar el dilluns, Carme. Jo no sé, els guanyadors, tu no has vist els premis.
1: Mira, estem
2: com la nostra audiència, ens haurem d'esperar...
4: I també m'agradaria destacar, la Carme parlava de patrocinadors, i aquí hem tingut una bona acollida. Si vols, més endavant, fem el llistat.
2: Sí, perquè te m'estàs fulminant l'entrevista aquí, has agafat la carrerilla explicant-ho tot i tots els detalls.
1: Ha tret la xuleta.
4: No em vull deixar res, que després em renyen.
2: Clar que no. Una de les particularitats, ho deia l'Àlex, i que també és un dels reptes per dinamitzar la gala, és que enguany hem decidit fer dues edicions dels Premis juntes per posar-nos al dia, no, Joan?
4: Correcte, sí. Hem hagut de tancar files amb aquestes dues temporades. Ha estat bastant complicat perquè més de 110 candidatures. Clar, també ha coincidit que l'any passat va ser la millor temporada de l'esport santcugatenc, amb triomfs molt destacats, amb equips que participaven a Europa, com el DSB Club Voleibol Sant Cugat, i que tindran continuïtat aquesta amb el primer equip masculí del júnior d'hoquei sala. L'europeu es farà aquí el mes de febrer, al PAF 3, que ja fa anys que es va fer una edició, però era la categoria femenina, i tampoc podem oblidar el primer equip femení del Oxigen Patiuc i Club Sant Cugat, que disputarà a Europa, serà la segona competició continental, i ho farà a Portugal el mes de novembre. El primer partit serà aquí, després la tornada serà el desembre, el 13 de desembre, a territori portuguès. I bé, clar, la temporada passada...
2: Tenim molta qualitat.
4: Clar, la temporada passada va ser un èxit absolut, sense precedents.
2: I davant d'aquesta situació, entenc que el jurat se li planteja el repte, que és de triar quines són les candidatures i qui són els finalistes de les diferents categories, no? Com es treballa per fer aquests finalistes, aquestes categories, i com es decideix els guanyadors, que els sabrem dilluns?
4: Primer, cal un procés bastant feixuc, que és recopilar, a través dels ulls del Nilo Ballar, el company del Tot Sant Cugat, i d'un servidor, fer tot aquest buidatge. I, sobretot, anar tenir molta cura a l'hora de dividir i classificar, perquè hi ha 10 categories. Fa unes quantes edicions es va incorporar la de...
2: Inclusió, no?
4: Inclusió, i clar, molts clubs, a més, han coincidit que han apostat per aquesta secció. L'handbol Sant Cugat, el futbol sala Sant Cugat, el rugbi, el club gimnàstica Sant Cugat, la secció de rítmica del muntanyenc, i tot això ha fet créixer que tothom pugui optar a fer esport. sigui el que sigui. Per això,
2: mira, precisament l'edició de l'anterior gala era de l'esport adaptat, i això respon també allò que explicava la Carme, no? Que aquests premis neixen fa 23 edicions, aquesta és la 24, han canviat les categories des de que l'Àlex va rebre el seu guardó fins a dia d'avui, perquè la societat i la ciutat també ha canviat.
4: Doncs sí, amb el creixement i el naixement d'aquestes seccions dins dels clubs federats, doncs ha fet un pas important, no? I al final és esport per tothom. I s'ha de reconèixer, i aquesta festa que arriba dilluns, jo sempre dic el mateix, és la festa de l'esport. Més enllà de qui guanyi, tothom que estigui allà és perquè creu en l'esport, i sobretot és un nexe. Quantes famílies al cap de setmana van amb els seus fills i les seves filles, els acompanya a fer esport, i això ja és un triomf.
2: Àlex, tu ens deies, fa 44 anys que vius a Sant Cugat, aquí has practicat també la teva disciplina, el tennis. Has vist com ha evolucionat la pràctica esportiva a la ciutat, com ha crescut i com ha arrelat?
3: Home, descaradament. Jo sempre envejava altres països, en especial Austràlia. Quan anàvem a Austràlia sempre veies allà la gent al carrer, corrents, o fins i tot els rius fent rem i caiac, i etc, i els gimnasos plens i fent bicicleta. I jo sempre tornava aquí a casa i deia, aquí no fem res. Vull dir, sí, fèiem els que eren professionals, però la gent era molt sedentària. En canvi, ara ja fa molts anys enrere que vas caminant cap a Vidanxans i tot cap a Sant Medí, i et creues tothom caminant, alguns en bicicleta, bueno, molta gent, doncs, de qualsevol edat, i això és molt positiu. L'altre dia, fins i tot, jo vaig i la doctora seria incapaç de dir-se com es diu, a dalt de tot de Collserola, que vaig estar com un parell d'hores amb la família, i vam anar amb la nostra filla, que té 8 anys, i són 2 hores de pujada, 2 hores de baixada. Vull dir, jo crec que ja tothom està molt ficat al cap que el físic és superimportant, el que et deia abans, però és per un tema de salut mental. Al final, no és només per voler veure's més fora al mirall, és més per el que t'aporta. I jo crec que a Sant Cugat, amb les condicions que tenim aquí i d'on vivim, és un privilegi. Llavors s'ha d'aprofitar no només els clubs que tenim, que jo crec que estan, doncs, molt ben preparats, amb moltes disciplines diferents i tot, sinó tot l'entorn natural, que jo crec que pocs jocs al món tu pots sortir a casa teva i caminar i en 5 minuts trobar-te al mig d'un bosc que no s'acaba mai. Així que jo crec que s'ha evolucionat molt i d'una forma molt, molt positiva.
2: De fet, estem en un entorn privilegiat, ara ho deia l'Àlex, tant en entorn natural com també de clubs que tenim a la ciutat, amb moltes disciplines. Joan, si no m'equivoco, és una de les ciutats de Catalunya amb més clubs que hi ha pel nombre d'habitants que tenim, i de fet hi ha moltes disciplines que estan en màximes categories, que no totes les ciutats d'aquestes dimensions ho tenen.
4: Sí, i a més, amb l'arribada de clubs nous que han potenciat modalitats esportives, per exemple, l'esgrima, s'organitza un torneig internacional Sant Jordi a la Guinardera, i s'ha anat encabint una miqueta i exprimint i traient rendiment a les instal·lacions que tenim, que siguin adients.
2: Ara voldríem tenir-ne més, oi?
4: Sí, aquesta és la...
1: Sempre són poques les que hi ha, és un cavall de batalla, però és que és difícil.
4: I a més, molt envellides, cal manteniment, i bé, s'ha fet molt gran la ciutat, i no ha crescut el ritme d'instal·lacions esportives que necessitava.
2: En tot cas, és bona notícia, perquè la gent té aquest coneixement de que l'esport és bo per a la salut, entesa integralment. L'esdeveniment, en tot cas, no seria possible sense el suport de patrocinadors i col·laboradors. Quina importància tenen aquestes empreses i entitats?
4: Doncs és cabdal, perquè hi ha un suport econòmic i també un altre suport d'ajuda amb d'altres qüestions, no? Si et sembla, repassem ràpidament els patrocinadors. Tenim l'Hospital Universitari General de Catalunya, Ferrer en Ojeda i Sorea, aquests patrocinadors, i la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Cugat, del CAR, del Centre Núria Cavaller, Club Helsing, Sant Cugat, Elia Garden, Flash Barcelona, French Kids, Fundació Wine, GPU, HP, Momotaro, Sàcum, Sant Cugat Esports, Taller Jeroni Moragas i tot Sant Cugat.
2: Doncs és d'aquí un agraïment, a aquests patrocinadors i col·laboradors que ens ajuden a fer possible aquesta gala. Carme, volies afegir alguna cosa?
1: Sí, volia afegir ràpidament una cosa, i crec que ens podem sentir molt orgullosos. Això m'ho va fer veure una persona pare d'uns jugador i jugadores de rugbi, que ja ens ha deixat, i és que des del principi d'aquests premis no hem fet distinció entre masculí i femení. És a dir, que la nostra aposta ha sigut per valorar l'esforç de tots per igual, i hem de dir que hi ha hagut edicions en què l'esport femení clarament ha estat premiat per davant de, del masculí. Sense cap mena d'intenció, simplement perquè s'ha fet un treball i si el, se li ha donat el suport necessari.
2: Per acabar, abans d'acomiadar-nos, que ens queden 30 segons, Joan, com podem aconseguir les invitacions per assistir a la nit de l'esport?
4: Doncs a quad.cat tenim un formulari, s'omple i ràpidament ja podeu venir. Fàcil.
2: Doncs tothom convidat a gaudir d'aquesta 24a edició dels Premis Esport en Marxa. Serà aquest dilluns, a 29 de setembre, al Teatre Auditori M. Vilarassau, amb l'Àlex Corretja com a mestre de cerimònies. Que vagi molt bé aquesta reunió amb la Sílvia Ferrer, Àlex, amb aquest repte de fer aquesta gala ben amena, que no se'ns faci feixuga.
3: Moltes gràcies, ens veiem dilluns, adéu-siau.
1: Fins dilluns, adéu-siau.
2: Joan, Carme, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
1: A tu.
2: Fins
1: a
2: ara.
1: Tu.

Hola, amics. Això és Cinema a la Xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Aquesta peça que ara escoltàvem es diu Carretera del Molí de Serra. El seu autor és el gran John Mayall i la interpretaven ell i el seu grup. Avui el nostre espai tindrà un marcat caràcter musical perquè el dedicarem justament a John Mayall, que va morir el 22 de juliol passat a l'edat de 90 anys. John Mayall no va ser mai un compositor cinematogràfic, però sí que va aparèixer en alguna pel·lícula fent d'actor i en moltes més van aparèixer les seves cançons. John Mayall era anglès, va néixer el 29 de novembre del 1933 i és molt possible que la gent més jove doncs, no sàpiga qui era. Però el cert és que estem parlant d'un músic gegantí que va tenir múltiples sobrenoms, com ara el gran sacerdot del blues, el gran pare del blues britànic, el gran pare del blues blanc o el gran pare blanc del blues. I és que ell va demostrar que no calia tenir la pell negra per fer blues. Els seus referents eren Muddy Waters, Big Bill Brunsey i Django Reinhardt i es va interessar per la guitarra formant part de la banda militar dels soldats destacats a la Guerra de Corea. Ell era un soldat més. I anys després va fer d'aquell instrument una guitarra de 9 cordes. Nou. El seu contacte amb el món del cinema, però, encara havia de trigar força. Arriba l'any 1978, quan ell té 45 anys, amb una aparició en el film Sgt. Pepper's al costat d'actors professionals com Steve Martin i Donald Pleasence, però també al costat de grups com Aerosmith, Earth, Wind and Fire, els Bee Gees, amb els tres germans, Robin, Barry i Maurice, i també amb altres músics com Alice Cooper, Peter Frampton i Billy Preston. Posteriorment, John Mayall apareix com a actor a la pel·lícula Sunset Strip l'any 1985 i no ho fa interpretant-se a si mateix, sinó fent un personatge, fent d'actor. I la tercera i darrera intervenció és la del 1988, quan té 55 anys, a Baja, Oklahoma, un film protagonitzat per Leslie Ann Warren, Peter Coyote i Julia Roberts, i en companyia de músics com Willie Nelson i Emmylou Harris, que s'interpretaven a ells mateixos. Aquest és John Mayall, de nou, amb un tema que apareix al documental Eric Clapton, Patró del Blues, en què diversos músics, com ara Jimi Hendrix, George Harrison o B.B. King, fan un retrat d'Eric Clapton. Un dels temes de la banda sonora és aquest Crocodile Walk, el passeig dels cocodrils.

Crocodile Walk, un tema de John Mayall que forma part de la banda sonora del documental Eric Clapton, patró del blues, del 2017. A banda de Clapton, B.B. King, George Harrison i Jimi Hendrix, també hi apareixia un estol de grans músics com Duane Allman, Ginger Baker, Chuck Berry, Bob Dylan, Aretha Franklin, Brian Jones, Mick Jagger, Keith Richards, John Lennon, ja veiem que hi ha molts noms, Paul McCartney, Ringo Starr, Roger Waters, dels Pink Floyd, Steve Winwood, i el legendari Muddy Waters. El cas de John Mayall és un cas molt, molt singular en la música popular, i ho és per tot el que hi aporta, ja que ha deixat una obra extensíssima, una de les més prolífiques, i també perquè va tocar amb una llista infinita de músics, ja que Mayall tenia el costum de canviar cada any o cada 6 mesos els instrumentistes que l'acompanyaven. No es volia quedar aturat en un punt, no es volia acomodar pel fet d'haver trobat una cosa que li funcionava, una fórmula que li anava bé, i en aquest sentit hi va haver un gran rebombori quan va incorporar un element de vent al seu grup, i encara més quan va decidir prescindir de la bateria. Hi havia qui ho considerava aberrant, un sacrilegi, una bogeria, ja que la bateria, fins aleshores, era considerada un element vital del blues. Però John Mayall continuava experimentant, i dintre d'aquests experiments va incloure la incorporació del violí i la barreja de músics de blues i de jazz tocant junts. En cinema trobem temes de John Mayall en films com el thriller canadenc Llaços Comuns, amb Michael Ironside i Brad Dourif, Riding Giants, un documental sobre les arrels del surf a la Polinèsia, i la seva posterior arribada a Califòrnia, és a dir, que no va néixer a Califòrnia, el surf, com molta gent pensa, o Joves aventurers, amb Frances Fisher, la protagonista del film Sense perdó, que va ser parella de Clint Eastwood. Però hi ha un tema de John Mayall que apareix no en una, sinó en diverses pel·lícules. És el que trobem en els films El mentider, del director finlandès Aki Kaurismäki, L'educació de Charlie Banks, un drama nord-americà, i també en una producció de Martin Scorsese sobre el blues. El tema es diu Ho has sentit.

0: Un tema de John Mayall que sonava la producció de Martin Scorsese sobre el blues. L'any 2003, Martin Scorsese, amant del blues, va voler produir un material cinematogràfic que difongués la història d'aquest gènere i va apadrinar tot un seguit de pel·lícules documentals que fossin realitzades per directors diferents explicant les arrels africanes del blues i la seva influència en la música country o en el rock i, per descomptat, en el rhythm and blues. Una d'aquestes pel·lícules documentals la va dirigir el mateix Scorsese, però les altres les van carregar directors amants del jazz com Mike Figgis, Clint Eastwood o Wim Wenders. En el film de Wenders, a més de temes de John Mayall, hi apareixien J.B. Lenoir, Bonnie Raitt, Nick Cave, Lou Reed, Cassandra Wilson i el grup Els Lobos o el guitarrista Marc Ribot, que pel nom pot semblar català però que és nord-americà, de Nova Jersey. Altres pel·lícules en què hi podem trobar temes de John Mayall són Una última copa, un drama social realitzat per l'actor Steve Buscemi, que va debutar aquí com a director, Rei de lladres, amb Michael Caine, condemnat, també, de Michael Keaton Jones, amb Robert De Niro i Francis McDormand, La balada de Jack and Rose, de Rebecca Miller, amb Daniel Day-Lewis, o Legend, una pel·lícula que recull la vida de Ronald i Reginald Cray, dos germans bessons que, com a gàngsters, es van fer amos de Londres amb el crim organitzat i alternaven amb polítics i artistes com els Beatles, Mick Jagger o Michael Caine. Fins i tot van subministrar 18 guardaespatlles a Frank Sinatra. D'això se'n va fer una pel·lícula. La cançó de John Mayall que apareix en aquest film és Somebody Acting Like a Child. Algú es comporta com un nen. D'altra banda, John Mayall va actuar diverses vegades a Catalunya. La primera va ser el 19 de maig del 1972 al Palau de la Música, un concert memorable del qual en dono fe perquè jo hi era. Després va actuar al Palau d'Esports de Barcelona el 17 de maig del 1979. Va tornar el 10 de juliol del 91 a la Farga de l'Hospitalet. El 13 de novembre...
1: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
2: Salutacions, us parla Mireia Puente. Aquest dilluns 10 d'agost s'han posat en marxa les obres de millora dels edificis d'infantil i primària de l'Institut Escola Catalunya. Ho ha anunciat l'alcalde Josep Maria Vallès a través del seu compte d'Instagram. Estava previst que les obres comencessin molt abans, però s'han acabat endarrerint a causa d'una incidència administrativa en el procés de licitació. Un cop resolta la incidència, finalment s'inicien aquests treballs de millora, que està previst que tinguin una durada de 12 setmanes i inclouen la renovació de paviments, revestiments, portes i acabats, així com diverses actuacions per solucionar filtracions i entrades d'aigua. Les obres, doncs, coincidiran amb l'inici de curs, un fet que preocupa a les famílies sobre com acabarà afectant els infants del centre. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya renovarà el tram de via comprès entre les estacions de Gràcia i Sarrià en la línia Barcelona-Vallès entre els dies 11 i 23 d'agost. Les obres de renovació comportaran talls de circulació en aquest tram, de manera que, mentre durin els treballs, s'oferirà un servei alternatiu d'autobusos que cobrirà el recorregut entre les estacions de Gràcia, Sant Gervasi, Muntaner, La Bonanova, Les Tres Torres i Sarrià. El trajecte el farà per la Via Augusta. Les obres s'han programat en unes dates de baixa demanda amb l'objectiu d'intentar reduir el mínim d'impacte en les persones usuàries. Els treballs previs a les obres es van iniciar el passat mes de maig, però no han causat cap afectació al servei, ja que realitzaven en horari nocturn fora de l'horari comercial.